0: És extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400. L'últim incendi s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, i ha afectat una quinzena d'hectàrees. Els bombers l'han donat per estabilitzat a 3:15 de la nit i durant tota la matinada treballaran a la zona per evitar revifades. Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar el carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat.
1: La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
2: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien: si podeu, ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut, que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
1: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar encara unes hores més aquest dijous, probablement perquè s'han endarrerit algunes qüestions legals entre les converses dels advocats.
0: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada. S'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Al descans ja guanyaven per 0-2.
1: El belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de 175 quilòmetres. L'eslové Tadej Pogačar manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
6: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
6: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
6: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: Escolta'ls abans que ningú.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Les 8 tocades. Arrenco una nova pista. De dilluns a dijous, de 8 a 9, de 20 a 21. Remissions al cap de setmana, dissabte, diumenge i sempre Trescat Cultura. Més o menys va per aquí. Miqui Puig, els plats fa girar. La bola de mirall. Selecciona cançons que ens han de sacsejar. Cap peus i maluts. I us diu hola. Ja sabeu que la nostra discoteca porta oberta unes quantes temporades i és a la 25-26, on gairebé la nostra maduresa ha arribat a dalt de tot, on la nostra comunió a llocs, festes, balls populars i una mica més ens fa molt més feliços. Arrenquem en Brasil d'ara mateix.

0: La descoberta del Pista de Fusta. Pista de Fusta. Pista de Fusta.
1: Nina Maya, el seu disco es diu Inteira i aquest gosto meia dosa. Diu que li agrada una mica dolç. És sempre l'arrel de la música popular brasilera però portada als sons d'ara mateix.

vida da electrónica e de sons contemporâneos. Paulina del Carmen, Dos Personas. Era la cantant de les Dianes i ara ho prova en solitari. I aquest senyor va viure a Barcelona molt de temps. El nòrdic Jimmy Tenor torna amb aquesta Sunny Song.

0: gay da B-Hippie. Gente, me imagino que é de sono. O novo disco da Jimmy Tenor, mas diu Selenite, Selenite. Gay da B-Querida, na que arriba la fi del món. Després de la pandèmia, quan Jimmy i els seus amics quedaven al garatge d'ell per tocar i de manera orgànica van sortir cançons com Sonny Sang. Sona gairebé Califòrnia. 60 anys acaba de fer el finlandès Jimmy Tenor.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miki Puig.

Things You Can't Explain. Ell Just Let Myself Go. Hi ha coses que no et poden explicar-se, que tenies d'anar de cap i a darrere. Kid Sebastian jugant a les bandes sonores de cinema francès, al pop acadèmic, a les faldilles curtes i els folars al coll. De manera psicodèlica, Kid Sebastian. I en les Ferguson li ha agafat dèria això de fer de versions. Ara es prenen.

amb un solo de trompeta gairebé de Herb Albert, My Future, una peça original de Billie Eilish, queda així amb la Lance Ferguson Rare Groove Spectrum, l'australià que li ha agafat gustet de fer versions contemporànies amb toc retro. La veu és de Rita Stach i déu-n'hi-do. Hello Sunshine, MF Robots, els britànics buscant el sol, com sempre han fet.

0: vinga flautes, vinga hippies. Hello Sunshine. MF Robots. En Jack Kincaid va militar, liderar i escriure cançons per Brand New Heavies. I ara el teniu aquí, a MF Robots. És un ball de tarda que sol ocorre. Aicat, la ràdio inquieta, que també el tens en digital quan necessitis i que sempre ofereix qualitat, mel, cançons que ens han de fer millors, coses que sanen i vés a saber. Per això vens a la pista.
1: Qui no balla no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.

l'italià de Bassano di Grappa, Alex Fernet, té un disco que es diu Modern Night. Aquesta Hey Lady és increïble perquè és glam rock, és italo, és funk i és diferent, tot i mimetitzar gèneres passats. El funk nou cada cop, cada compàs. Hey Lady. I això m'ho va recomanar el mestre Ireneu. Miquel, això t'agradarà. Dimensions, l'Anna Gasparotti, més l'Itàlia, més sons orgànics, més teclats.

aquesta meravella signada per l'Anna Gasparotti. Es diu Dimensions, igual que el seu EP. L'Anna Gasparotti, croata d'ascendència italiana, fent feina a Portugal. És una pianista dotadíssima i els arranjaments de Space Funk són gairebé mel, tocant el cantó del jazz i descoberts per el mestre Ireneu Grosset. Gràcies, Ireneu. És un goig descobrir cançons per amics i compartir-les aquí amb vosaltres.

un tros de cançó. El britànic Root Band, el londinec Root Band, deixen aquest Kiss Good Night. I hi ha de tot. Hi ha disco, hi ha jazz, hi ha funk. I hi ha molta tradició. Una tarda groove, plena de ritme, de baixos, d'increïble arrel afroamericana, per la tarda de ball. Més línies de baix, que no t'acabes.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: I això és un combión.

0: Pista de fusta, trenca-maleu.
1: Tengo toda la fiebre de bailar cumbión, cumbión, cumbión.
2: Això és una animalada. És el disco Un fin de semana en Nibiru. És el senyor Wilson i en Griffey mandanga fet aquí al costat de Terrassa i la mare que em va parir. Més. Aquesta és la diosa rumbera de Micromambo, Martín Bru i el senyor Mañana. Col·labora amb De Pedro.

0: pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Entren els sintetitzadors de Carlita. Col·laboren Who Mother Who.

Turquía. Dinamarca i França. Carlita, Who Mother Who, Your Side, amb una cançó que m'ha recordat i moltíssim. Els 90. S'ha ubicat a la pista de fusta i ara França. Nou track de mig. Oh, home.

0: know what? Like this.
1: Disco music.
2: Like it.
3: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
1: Disco. Disco music.
3: Pista de fusta. Dance Club.
4: Ja ho tindríem. I ara em despedeixo, dic que som Miki Puig als plats i que demà hi tornem, que és de dilluns a dijous amb capbussades al passat, amb discos clàssics, amb invitats, sempre buscant la millor excel·lència, la música. Que ho acabarem a Archie Holmes, amb un discjockey d'ara mateix i amb una cançó Baby que veu de l'UK Garage i que és un pas més de la música de ball que sempre ens ha agradat. Sigueu feliços, balleu. Aquí sempre hi ha un lloc per als pista de fusters. Ja ho sabeu, arreu, a Trescat Cultura, quan necessiteu, tingueu morrinya de programes passats i, sobretot, feu bo conella. La secta us necessita. Sigueu feliços, balleu.

0: Pista de fusta. Nou horari. Nou horari. Ara, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers de Barcelona encara trigaran hores en apagar la torxa de foc provocada per una deflagració de gas aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. En l'accident, 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu. La majoria són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita detectada unes hores abans. La deflagració ha passat cap a 10:15 de la nit i ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. Els bombers de Barcelona demanen als veïns que no surtin a balcons o finestres. Clara La Torre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
3: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron i la resta al Clínic. Més notícies, Joan Trias.
5: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona, de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident, que ha engolit una grua de grans dimensions. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a circular en aquest tram.
3: El Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del Servei de Protecció a la Infància. L'informe, aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats en el seu funcionament. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
6: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
5: L'Audiència de Girona condemna 2 anys i 10 mesos de presó al conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a Quart, al Gironès, l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització.
3: Aquest any la barema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ho provoquen les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja caiguda. Els productors, com el celler Gramona, creuen que aquest avançament serà tendència a partir d'ara. Ho explicava a Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona.
7: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment creiem que tornem a batir el rècord.
3: El sindicat de guionistes de Hollywood vol paralitzar la fusió entre els gegants audiovisuals Paramount i Warner Bros.
5: L'entitat, que compta amb més de 20.000 membres, ha demanat a la justícia nord-americana mantenir bloquejada l'operació perquè creuen que la nova companyia acumularia un 35% del mercat de cinema d'estrena, destrossaria llocs de treball i precaritzaria els sous. La petició per aturar la polèmica fusió s'afegeix al bloqueig temporal que ja ha dictat un jutge a instàncies de 12 estats dels Estats Units. Per la seva banda, Paramount assegura que l'operació, valorada en més de 110.000 milions de dòlars, fomentarà la competència i crearà més feina per als guionistes.
3: Esports en bàsquet, el Barça ha confirmat Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà la banqueta blaugrana amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia.
5: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Ademeyi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè hi ha hagut qüestions legals que s'han allargat entre els advocats de les parts.
3: I el Barça femení sí que ha comunicat el reforç de la central neerlandesa René Van Aanstem, de 19 anys, fins al 2030. La jugadora procedeix de l'Ajax.
5: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. A la mitja part hi anaven 0-2.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Doncs aquí teniu aquesta versió original. Bertolt Brecht, Kurt Weill, Mark Blisstein i cantant Louis Armstrong. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Aquests copets que sentiu sóc jo, que li estic donant cops al cable del micròfon. Els han de fer inalàmbrics. Avui, al Delicatessen, abans de començar amb tota la llista d'especials, que ja us ho vaig explicar, però per si de cas algú no va sentir-ho, a partir de demà farem especial de Nadales així més noves, i el dia 25, que és Nadal, doncs farem Nadales més clàssiques. Farem Nadales molt ensucradetes, però molt bones totes elles. El dia 29, que és dilluns, farem les millors cançons internacionals del Delicatessen d'aquest 2026. El dia 30, les millors cançons nacionals catalanes d'aquest 2025. I el 31, com que és l'últim dia de l'any, volia fer un recull d'aquells discos que aquest any han fet 50 anys. Millors discos de l'any 75, o discos que a mi m'agraden. I el dia 1, primer dia del 2026, doncs el mateix, però amb discos que fan 50 anys l'any 2026. Anys, o sigui, per tant, discos publicats l'any 1976. I el dia 5 farem un programa de reis i reines del món de la música. Ja que és la nit de reis, doncs així ho farem. Per tant, tot un plegat d'especials a partir d'ara, però avui, programa dedicat a Kurt Weill, però en aquest cas des de la perspectiva de Rufus Wainwright.
1: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry.

Ara sí, és que sóc una agonies. A vegades vaig massa de pressa. Aquesta era la versió que feia Mac the Knife de Rufus Wainwright amb la Pacific Jazz Orchestra. Abans heu sentit la de Louis Armstrong, una cançó original escrita per Kurt Weill, aquest compositor alemany que, diguem, va deixar moltíssimes, moltíssimes composicions per la història i que conjuntament amb Bertolt Brecht, que és qui va escriure la lletra, va fer el Mac the Knife originalment en alemany, tot i que la traducció és de Mark Blistein, com us deia abans, que eren els tres crèdits que acompanyaven a l'únic que cantava era Louis Armstrong. I el senyor Rufus Wainwright ha volgut fer un homenatge a la figura de Kurt Weill i ja ho va fer a la Judy Garland fa uns anys enrere i ara ha publicat un àlbum doncs, que justament vol rendir homenatge a aquesta figura del gran Kurt Weill. El disc es diu I'm a Stranger, Hear Myself, Wainwright Does Weill o Weill. I a partir d'aquí, doncs, enregistraments fets en directe al costat de la Pacific Jazz Orchestra. És la gran orquestra que acompanyava aquí a Rufus Wainwright. I abans de seguir, escoltant una altra de les peces, volia explicar una mica la història del Mac the Knife, que traduït vindria a ser com algo així com Mac el ganivet o màquina baja. També podríem dir-ho d'aquesta manera. I a partir d'aquí, doncs, Mac the Knife forma part d'aquella mena d'òpera que es diu l'Òpera dels Tres Centaus, escrita per Bertolt Brecht i amb música de Kurt Weill, i que després aquest Mac the Knife, doncs, des de Louis Armstrong, que sentíeu abans, Ella Fitzgerald, o la gran versió, evidentment, potser de les més conegudes, la de Frank Sinatra.

0: The Saga of Jenny. El que tenen aquestes cançons és que totes elles tenen una història al darrere. Evidentment, la cançó està composada per Kurt Weill, però la lletra és de Ira Gershwin, un cognom d'aquells que evidentment ja delata. És el germà gran de George Gershwin. George Gershwin era el germà petit d'Ira Gershwin, que va ser també un gran lletrista de musicals de Broadway. I, de fet, aquesta cançó The Saga of Jenny forma part d'un d'aquests musicals, Lady in the Dark. Això es va estrenar l'any 1941. La meitat no hi éreu. La veritat, jo diria que gairebé tots, no hi éreu. I forma part també d'aquest àlbum de Rufus Wainwright que he volgut retre, insisteixo, homenatge a la figura de Kurt Weill. L'última no està enregistrada en directe. Són gires que es van fer el 2024, amb la Pacific Jazz Orchestra, però també hi ha coses doncs, així en format una mica més petit, com aquest Surabaya Johnny, que està enregistrada en el Cafè Carlyle. Això ara miraré un test perquè no ho sé.
1: Okay, now we're gonna do one of the big ones.

Doncs ja veieu la diferència d'aplaudiments i la diferència de que aquí només era piano i veu. A vegades Rufus Wainwright tampoc necessita massa més. Amb la guitarra no es defensa també, però amb el piano fa les mil meravelles. Era des del Live at Café, en directe al Café Carlyle. Això ho he mirat perquè no sóc una persona... Home, sí que he viatjat, però tampoc tan viatjada perquè no he estat en aquest cafè. Sí, he estat a Nova York, però no he estat en aquest cafè que està a la ciutat de Nova York. Deixem enrere ja el nostre disc de l'aparador, Corbyle, Rufus Wainwright, i tinc aquí algunes quantes coses noves que tenia ganes de posar abans de que s'acabi l'any, perquè començarem amb tots els especials i totes aquestes coses. I justament de l'any 75 hi ha un disc que fa 50 anys. I en parlarem, el dia que parlem dels àlbums del 75, això serà justament el dimecres de la setmana que ve. Però em venia de gust doncs posar una cançó, perquè justament s'acaba de publicar un disc així com d'homenatge dels 50 anys de Wish You Were Here de Pink Floyd. I aquí, com que ens podem permetre el luxe que ens doni la gana, vaig a posar el Shine On You Crazy Diamond en les parts de la 1 a la 5, que van totes seguides, que duren 13 minuts, però perquè us deixeu portar, perquè això és una meravella.

Una barbaritat. Algú dirà que és una bogeria posar una cançó de 13 minuts, però a mi em sembla increïble, aquesta Shine on You Crazy Diamond. És una edició, 50 aniversari, del Wish You Were Here, de Pink Floyd, que s'edita amb un munt de coses així afegides, en fi, algun dia ja ens hi recrearem. Però avui tenia ganes de seguir-vos usant coses noves d'aquestes abans de que acabi l'any, que són discos d'aquest 2025, i que són coses xules. Hi ha nou àlbum de George Ritter.

Cançons precioses per un tipus que sempre, sempre ens regala les orelles. Hi ha nou àlbum del senyor George Ritter i el títol és I Believe in You, My Honey Dew. I també tenim nou àlbum d'aquests canadencs meravellosos que es diuen Great Lake Swimmers.

Una altra d'aquelles bandes recluïts entre les fustes, els boscos, els ossos, si voleu, fins i tot. Great Lake Swimmers, que tenen nou àlbum en aquest 2025, que es diu Coke Light, igual que aquesta cançó. I també hi ha noves cançons per aquest senyor, Grant Lee Phillips.

Arribem al final avui d'aquest Delicatessen. A partir de demà, especials, un darrere l'altre, un festival. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers de Barcelona encara trigaran hores en apagar la torxa de foc provocada aquesta nit per una deflagració de gas en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. En l'accident, 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu. La majoria de ferits són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita que s'havia detectat al migdia. La deflagració ha passat cap a 11:15 de la nit i ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. De fet, aquestes hores encara crema i els bombers estan ruixant tota la zona d'obres contínuament. Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
2: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron i els altres 4 al Clínic. Més notícies, Joan Trias.
4: La Comissió Europea ha dit aquest dimecres que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i ha recordat als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari ha reaccionat d'aquesta manera a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, denunciants que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. D'altra banda, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre, 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.
2: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliaria 2 anys la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028 i podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins a un 21%.
4: Els Estats Units han signat aquesta nit un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a aquest país desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riyadh està compromès amb la no proliferació nuclear, segons assegura el comunicat donat a conèixer aquesta nit pel Departament d'Energia dels Estats Units. L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
2: 3 municipis de la comarca del Priorat trenquen les crítiques generalitzades cap al Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, i volen més aerogeneradors als seus municipis del que preveuen per a ells. Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant volen més molins per generar més potència des del seu territori i pensen en els recursos via impostos que pot reportar-los a cada ajuntament. El Consell Comarcal defensa la voluntat de cada municipi en el repartiment final. D'aquí 2 mesos seran les festes de la Mercè de Barcelona i ja s'ha anunciat qui seran els pregoners i s'ha presentat el cartell.
4: Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran els encarregats de fer el pregó d'aquest any i parlaran del comerç tradicional. Antoni Falgueres regenta un celler emblemàtic al barri de Sants, que té una història centenària i que ha transformat en un autèntic centre de cultura del vi més enllà de l'antiga botiga de venda granel. Per això se'l considera un mestre celleré. El cartell és obra de l'artista visual Cinta Vidal. El disseny està plegat d'elements arquitectònics tombats i quedarà com a mural a la biblioteca Paco Candel. La programació vol arribar per primera vegada als 10 districtes de la ciutat i s'estrenarà una nova porta de l'infern per rebre el correfoc. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
2: Esports, el Barça de bàsquet confirma Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, compaginarà la banqueta blaugrana amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia.
4: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol s'haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè les qüestions de gestió legal entre advocats s'han endarrerit.
2: I el Tour, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats a la 17a etapa de 175 quilòmetres. L'esloveta de Pogacar manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
1: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
0: Entendre és obrir els ulls.
5: Obrir la ment.
0: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
8: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
9: No podem acceptar que hi hagi...
8: I en temps de cultura, comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
1: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres,
10: l'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Som 3CAT.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Siempre hay un porqué, aunque sea absurdo. No se puede hacer nada muy arriesgado si no hay una motivación muy importante. Yo creía tenerla. No podía estar más equivocado.
3: Diumenge 14 d'octubre del 2001. Lleida s'ha convertit en una ratera. Els Mossos custodien totes les sortides de la ciutat i pentinen els carrers d'un en un. Dos delinqüents, Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, s'han escapat del centre penitenciari de Ponent després d'una fuga espectacular i violenta que ja ha deixat dos Mossos d'Esquadra ferits greus. Segons la premsa, a primera hora de la tarda, el cotxe que han utilitzat per la fugida ha estat localitzat al barri dels Magraners, una zona de la perifèria envoltada de polígons industrials. La policia adverteix als veïns que extremin les precaucions. Van armats i són molt perillosos. Tenen clar que no han pogut marxar de la ciutat, però sembla que han desaparegut per art de màgia. El que ningú sospita és que aquest serà un dels casos més complicats de la història dels Mossos d'Esquadra. La recerca s'allargarà més de 30 dies i deixarà pel camí un homicidi i una violació. El rastre de sang que deixaran aquests dos fugitius trasbalsarà tot el país i fins i tot farà perillar la continuïtat del cos dels Mossos d'Esquadra.
4: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els Mossos d'Esquadra, com a cos policial, no ho han tingut gens fàcil. L'any 2001, quan feia molt poc que s'acabaven de desplegar a tot Catalunya, van haver de superar una prova molt difícil. Dos presoners es van escapar del centre penitenciari Ponent, deixant un rastre de sang que anava en augment. La història d'aquella fugida sembla una pel·lícula americana. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
5: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
5: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
4: Són les 11:30 del diumenge 14 d'octubre de l'any 2001. Els agents Eduard Cosculluela i Xavier Murillo traslladen un intern del centre penitenciari Ponent a l'Hospital Arnau de Vilanova. Hi ha 5 minuts en cotxe. L'Eduard porta 3 anys donant servei als Mossos d'Esquadra. En Xavier està encara en pràctiques, a punt d'aconseguir el que ha estat el somni de la seva vida, convertir-se en policia. És la primera vegada que participa en un trasllat. No ha rebut cap formació específica, però el seu company li va explicant el que ha de fer sobre la marxa. A la presó no els han donat indicacions especials a tenir en compte. Només els han dit que el pres s'ha fet mal al braç i que l'equip mèdic ha decidit derivar-lo a l'hospital. Es tracta de Manuel Brito. Compleix una condemna de 30 anys per homicidi. Escoltem el mateix Eduard Cosculluela explicar durant el judici celebrat l'any 2005 què va passar durant aquest trasllat. Sentirem que refereix a la sala. La sala és l'oficina de comandament dels Mossos.
6: Ni des de la sala ni des de la prisión se me explica nada del preso que voy a llevar. Cuando yo veo la hoja de situación procesal del señor Brito y veo que hay un homicidio, le dije al señor Brito, digo, que está condenado por homicidio. Me dijo, sí. Y le digo, ¿con arma de fuego? Y me dice, no, a hòsties.
4: Més endavant us explicarem com va ser aquest crim a hòsties per entendre una mica millor la personalitat de Brito. Continuem a l'Hospital Arnau de Vilanova. Mentre a Brito el porten a l'hospital a fer-li radiografies al colze, Francisco Javier Picatoste espera a prop de la porta d'urgències. Picatoste també és intern del centre penitenciari de Ponent, però des del 5 d'octubre és fora de la presó perquè no ha tornat després d'un permís de 48 hores per estar amb la seva família. Això que escoltareu és la carta que va escriure el mateix Picatoste poc temps després de ser detingut, explicant tot el que havia succeït durant la seva fugida. Sentireu com comprova diverses coses del cotxe, entre elles un tornavís. No és que el porti per si de cas s'ha d'arreglar alguna cosa, és que el cotxe és robat i el tornavís fa les funcions de clau per engegar-lo.
0: Me siento en el cotxe. Comprobo el mòbil, cargo el arma, comprobo las puertas, abren mal. Dejo bajada media ventanilla del conductor. Dejo preparado el destornillador, comprobo el arranque, bien, salgo. Llevo ya puestas las gafas y el collarín. Reconozco la zona. No ha llegado ningún coche patrulla de Mossos con ninguna ambulancia. Empieza la espera. A las 10:30, más o menos, llegan dos ambulancias y dos coches de los Mossos. Entran en la zona de acceso solo ambulancias. Me acerco lo más posible sin entrar en la zona. Imposible ver quiénes eran. Salen por detrás de la ambulancia y entran directamente. Ni 3 metros y tapados. Malo, pienso. Pero sé que Brito se la arreglará para ir en coche. Aunque ni siquiera sé si está dentro. El que tenía que romperle el codo debía hacer una llamada desde dentro para avisarme, pero no lo ha hecho.
4: El que tenia que romperle el codo, diu Picatoste. I és que Brito no s'ha fet mal accidentalment, sinó que està tot planejat. La idea era que algú li provoqués una lesió al braç i dir als funcionaris de la presó que havia caigut per les escales. L'objectiu? Ser traslladat a l'hospital on l'està esperant Picatoste. Picatoste és allà, però les coses no van com havien d'anar. Hi ha més cotxes dels Mossos dels que esperava i han aparcat a un lloc inaccessible per a ell. Les complicacions no han fet més que començar.
0: Pasa el tiempo, sigue habiendo los 4 Mossos y 2 internos. Uno de los Mossos sale y cambia el coche de sitio. Estoy paseando arriba y abajo, disimulando con el móvil. Pero es demasiado tiempo al descubierto. Ya me han visto muchas personas y ya pasan de las 12:30 y no han salido. Miro incrédulo. Acaba de llegar otro coche de los Mossos, pero sin ambulancia. Aparcan, sale un Mosso moreno y una Mosso rellenita y se van dentro. Estoy a punto de irme, cientos de cosas pasan por mi mente. Visualizo todas las formas posibles y veo que si solo están 2, se puede hacer igual. Solo cambiaría el tiempo de respuesta. Habría que correr más en la huida. Elijo una zona más alejada, pero con buena visibilidad para cuando salgan. Unos 40 metros por unos 15 metros que tendrían que recorrer ellos, suponiendo que era el primer coche, el más difícil.
4: Mentre Picatoste fa càlculs i avalua les diferents possibilitats, Brito és a dins de l'hospital. La sentència explica així el que passa a la consulta del metge.
3: En el hospital se diagnosticó que Manuel Brito sufría una sinovitis capsulitis y le fue inmovilizado el brazo. Los agentes consideraron que el traslado lo podían efectuar ellos en el vehículo policial, que había quedado estacionado sobre una acera a la puerta del servicio de urgencias.
4: Una capsulitis és una inflamació de les articulacions provocada habitualment per un cop. Li enguixen el braç, la qual cosa impedeix posar-li les manilles al pres. Així que, a les 13:30 del migdia, Manuel Brito surt per la porta d'urgències amb les 2 mans lliures.
0: És casi la 1:30. Veo salir 2 Mossos y al Brito con el brazo izquierdo escayolado. Van directamente al primer vehículo. Bajo la cuesta paso ligero. A medio camino veo a una Mosso rubia, regordeta, a la entrada, llamando por el móvil. Mierda, pienso, y ahora. El Mosso rubio va hacia la puerta del conductor y veo que Brito me mira y lo llama. El Mosso se acerca a él y hablan algo. Yo estoy casi llegando. Miro a mi derecha y veo a la Mosso que sigue hablando por el móvil. Diviso a otro Mosso moreno al final del pasillo solo. Dentro están los otros 2 Mossos y el otro interno. Entro en la zona de aparcamiento de no acceso a peatones. Observo sus posiciones. Brito está en la puerta derecha de atrás, que está abierta. El mozo rubio está hablando con él. Al lado de la puerta delantera derecha está el otro mozo moreno mirando para ellos. Miro al otro lado y hay unos 15 metros a donde está la mozo rubia. Nos alcanzará, pienso. Me toco el arma a la espalda. Sé que he de actuar rápido. Y si ella dispara, se acabó. El arma que llevo no acertaría ni a 5 metros.
4: Quan els Mossos que acompanyen Brito estan a punt de pujar al cotxe, un paio que porta collarí i el braç en cabestrell se'ls apropa. És Picatoste, i és a ell a qui escoltem explicant què va fer.
7: Me dirigí al primer mozo de escuadra que vi, estaba acompañando a Brito. Le pregunté, oye, perdona, ¿dónde queda? Y en el momento que se giró a mirarme, le tiré al hombro izquierdo. Se cayó. Lo dejé con Brito y me dirigí rodeando la puerta del coche al segundo mozo. El segundo mozo dio un paso atrás, levantó la mano y me dijo, ¿qué haces? El mismo mozo que ya me había avisado un rato antes, cuando me vio bajar, que no me acercara. Y le tiré directamente a la zona de la sila.
4: La escena és de pel·lícula. Un home amb el braç en cabestrell s'apropa per sorpresa als dos Mossos just quan surten de l'hospital. Treu una pistola i dispara gairebé a boca de canó, pràcticament sense parlar-hi. Els agents no tenen temps de fer res. Queden estesos a terra, malferits. Els dos delinqüents els roben les armes i corren cap al cotxe. Picatoste continua amb el seu relat de la fugida.
0: Miro a la mosso rubia, veo que me mira estupefacta, però no saca el arma. Veo que el otro mozo de dentro se acerca corriendo. Gritos de gente, un guardia de seguridad se tira al suelo. Vamos, me dice el Brito y se va en dirección equivocada. Lo llamo, por aquí, hermano. Vamos hacia el coche, las puertas abren mal, pero solo perdemos unos segundos. Le doy todas las armas y salimos zumbando.
4: Brito y Picatoste aconsegueixen escapar. A 24 mozos més a l'hospital, immediatament salten totes les alarmes. La policia busca els fugitius pels carrers de Lleida i comença a organitzar-se l'operatiu per tancar la ciutat. En pocs minuts, ja hi ha un munt de policies rastrejant els carrers i controlant les sortides de la ciutat. A més dels agents que s'encarreguen de rastrejar la ciutat i muntar els controls, en una situació com aquesta, es posa en marxa un equip més reduït de policies que es dediquen a investigar el cas. Qui són Brito i Picatoste? On poden ser i on poden voler anar? Qui els pot haver ajudat? Aquestes són algunes de les preguntes més urgents a resoldre. Escoltem com recorda l'arrencada del cas el sotsinspector Toni Domènech, el mosso que va dirigir tota la investigació.
8: Jo era el sergent cap de la unitat de delictes contra les persones, de la unitat central, de les unitats centrals d'aquí de Barcelona, de la Divisió Central d'Investigació. I aquell diumenge jo estava a Sant Sadurní, doncs amb la família, tranquil·lament, estàvem a punt de preparar el dinar i coses d'aquestes, i de cop i volta, doncs, el que passava, i llavors, moltíssimes vegades, truca. Escolta, que us heu de posar en marxa, engegueu, que s'han fugit dos presos, un no retornat i un que s'ha escapolit, i han tirotejat a dos Mossos. Automàticament jo agafo la família, la dona i els dos nanos, baixem cap a Barcelona, els deixo i me'n vaig a la seu, a Vila Bolívia, allà tenim la seu nostra. Ja comencem, començo a trucar tota la gent meva, el meu equip, érem 8 o 10.
4: Per què s'encarrega el cas a un equip de Mossos de Barcelona si els fugitius són a Lleida?
8: Tot allò que sortís de mare anava a parar Toni Domènech. Tot. Segrestos, drogues, persones, el que sigui. La nostra unitat és la que s'encarregava de tot allò que les altres unitats no podien fer. Tot lo raro, tot allò que deien, bueno, això, qui? El Toni. El Toni i la seva unitat, perquè la meva unitat, bueno, conyo, eren bons, anaven a toc de pitu. A toc de pitu. I per això, la unitat central de delictes contra les persones se n'encarregava de lo competencialment correcte i de lo incorrecte.
4: Quan l'equip del sergent Domènech es reuneix a la seu central de Barcelona, reben la informació sobre el cas que es té fins en aquell moment.
8: El primer que m'expliquen, a l'Hospital de Lleida han tirotejat a dos Mossos, els han malferit a tots dos i han fugit amb un vehicle, no recordo quin tipus de vehicle era, però era un vehicle potent que havia estat sostret a Barcelona i havien fugit cap a la sortida de Lleida.
4: A Lleida, dins el cotxe robat, Brito i Picatoste comencen a notar la pressió del dispositiu policial.
0: Vamos por el perímetro exterior de Lleida. Es mala hora, demasiado tráfico. Aún así, hay solo dos semáforos. Estamos llegando a la salida de la Nacional 240 Tarragona y veo un control. Cuando llegamos a 20 metros, más o menos, paro. El mozo nos está apuntando. Doy marcha atrás, en dirección única, y me voy encontrando con vehículos que he de esquivar marcha atrás. Veo un desvío a la derecha y me meto. Entramos en un pequeño barrio, es peligroso seguir. Veo una calle con subida y bajada independientes y un claro arriba. Subo, salto el bordillo y dejo el coche aparcado al lado de otro. Cojo la mochila, unas botas que llevo en una bolsa y dos armas. Brito se quita la escayola, no tiene el codo roto, salimos a paso ligero, tiro el collarín debajo de un vehículo.
4: I mentre Brito i Picatoste segueixen a peu la seva fugida, a Lleida cada cop hi ha més policia.
8: Clar, havent pràcticament dos Mossos greument ferits, allà va anar-hi tothom. Tothom va, es va personar, els que estaven de baixa, els que estaven de festa, tots els Mossos, policies locals, tots es van, volien participar. I van començar a cribar tota Lleida. Cribar tota Lleida vol dir que, sense descans, la totalitat de les forces policials de Lleida van estar buscant-lo, per tot arreu.
4: Cal, a més, tenir en compte el context. En referència als Mossos d'Esquadra, en què ens trobem en aquell moment? El que sentireu és Carles Fernández, aleshores responsable de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
9: Era l'any 2001, el cos portava pocs temps de desplegament, era un desplegament que es feia aleshores molt progressivament, molt lent, molt seguint el model aquell del taca d'oli, no s'accelerava, llavors els agents eren joves. Bé, l'impacte a Lleida va ser altíssim.
4: Tenim, doncs, Lleida i la Rodalia en estat de setge. Un helicòpter sobrevola constantment la ciutat i hi ha controls per tot arreu. Els Mossos estan en tensió, preparats per al que pugui passar i preocupats pels seus dos companys, que continuen ingressats en estat greu. Si els fugitius han estat capaços de disparar contra dos Mossos a sang freda, la violència pot tornar a esclatar en qualsevol moment. Mentrestant, a Barcelona, l'aleshores sergent Toni Domènech comença a repartir les tasques entre els seus homes per iniciar la investigació i descobrir on poden ser els fugitius.
8: Quan ens reunim tots, el grup, el diumenge a la nit, ja es donen les instruccions. Tots s'encarregaran de telèfons. Vol dir, portem la màquina dels telèfons al nostre despatx, comencem a preparar-ho per quan nosaltres puguem intervenir telèfons, que serà una petició immediata de dilluns al matí a través de Lleida. Dos, a reconstruir, aviam, la vida del Brito, qui és, qui no és, quants germans té, què és el que fa. O sigui, tota la seva vida, abans, deixant de banda el crim pel qual estava tancat. Jo vull la seva vida particular. Clar, la seva vida particular dona com a resultat que té una dona, dos nenes, dos germans, pare, la reconstrucció de la dona. Vale? O sigui, ja sabem qui és la dona, ja sabem on viu, ja sabem els nens a quin col·legi van, dos homes al darrere d'ella. El pare no calia perquè estava bastant delicat. Els germans, bueno, aconseguir els seus telèfons, els aconseguim automàticament dilluns al matí, intervinguts els telèfons de la dona, dels dos germans i del pare. I el pare té una finca a Santa Maria del Camí, que s'ha de trobar. Que s'ha de trobar. Bueno, això ja ens n'encarregarem el dilluns al matí d'anar a registres i començar a mirar, aviam, aquestes, perquè s'ha de trobar.
4: Picatoste tenia molt poca família i eren tots d'Astúries. Per això, en un primer moment, les intervencions telefòniques es centren en l'entorn de Brito. Els Mossos també vigilen la dona, els germans i el pare, però de moment no hi tenen contacte. Queda, però, la caseta de Santa Maria del Camí, de la qual acaba de parlar Antoni Domènech. Santa Maria del Camí és una vila molt petita, a uns 15 quilòmetres d'Igualada i a uns 80 quilòmetres de Lleida.
8: Quatre més d'aquests que van venir els destinem a buscar la casa del pare, que va ser trobar-la, déu-n'hi-do. Però al final la vam trobar. Clar, la vam trobar a les 4, a les 5 de la tarda, de dilluns, eh? Això, a les 4, a les 5 de la tarda, em truquen i em diuen: Toni, tenim la casa i hi han quatre motxilles. Clar, això et dispara totes les alarmes una altra vegada. Quatre motxilles allà vol dir que estan pujant per recollir-les. Muntem dispositiu especial per si venen a buscar-les.
4: Però què hi ha dins de les motxilles per pensar que són de Brito i Picatoste i que el més segur és que vinguin a buscar-les?
8: Allà hi havia mapes, hi havia mapes de Collserola, hi havia un parell de cartes amb codi també, hi havia molta roba de bivac, hi havia guants, hi havia passamuntanyes, hi havia brides, o sigui, estaven gestant alguna cosa, perquè clar, si tu fugues de la presó, el que crec jo, el que menys t'interessa, no sé per què, tenir un passamuntanyes i unes brides. Això vol dir, possiblement, que potser vulguis segrestar algú.
5: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
4: Una fugida de la presó, un tiroteig amb dos Mossos ferits i ara un projecte de segrest? A qui volien segrestar, Brito i Picatoste, i per què? Anem a pams. Els Mossos troben les quatre motxilles i el sergent Antoni Domènech decideix muntar un dispositiu especial per vigilar el lloc. Abans de saber com va ser aquest dispositiu i quins resultats dona, hi ha una notícia que fa encara més tensa i dura la feina dels Mossos. Escolteu aquest tall de veu extret del Telenotícies de TV3 del dilluns dia 15 al vespre. És a dir, més o menys al mateix temps que els Mossos comencen a vigilar la caseta de Santa Maria del Camí. Al principi del tall us fareu una idea de l'estat de setge en què es trobava la ciutat, però atents a la dada que es dona al final de la notícia i que posa les coses encara més difícils als Mossos que estan treballant per resoldre el cas.
10: Tot i que de moment no han donat cap resultat positiu, aquesta tarda continuaven els controls policials a les sortides de Lleida per intentar localitzar els dos fugitius. Els Mossos, que continuen sospitant que els dos presos continuen a la capital del Segrià, miren tots els vehicles i, en el cas de les furgonetes, fan baixar els conductors per revisar la càrrega. A l'interior de la ciutat, els controls policials se centren sobretot a les rodalies de les estacions de trens i autobusos. Els Mossos demanen la col·laboració dels ciutadans que puguin oferir alguna pista. Els alerten, però, que els fugitius van fortament armats. Els dos Mossos ferits continuen hospitalitzats. El més greu l'han traslladat aquest migdia fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. Els metges han fet saber aquesta tarda als seus familiars que una de les dues bales que li van impactar al tòrax li ha seccionat la columna vertebral, per la qual cosa probablement no tornarà a caminar. Josep Maria Soro, TV3, Lleida.
4: És a dir, mentre Brito i Picatoste s'amaguen, els Mossos de Lleida escorcollen cotxe per cotxe tothom que vol sortir de la ciutat i l'equip d'investigació de Toni Domènech segueix la pista de les motxilles trobades a Santa Maria del Camí. La notícia que el mosso tirotejat per Picatoste no tornarà a caminar mai més s'escampa entre els agents que treballen al cas.
8: Jo els hi vaig dir a la meva unitat, eh? O sigui, l'impacte de dos companys ferits us el permeto 10 minuts. Ara treballa. Se m'ha acusat sempre de ser molt pragmàtic. O sigui, no... Quan tens una missió, vas allà. Et pots saber el greu que tu vulguis. Pots plorar el que vulguis. 10 minuts, de pressa acabat. A treballar. Per què? Perquè els hi deus amb ells. Hi havia molta gent tocada, anímicament. Hòsties, és que un quedarà paraplegi, que si no... Bueno, que pots fer-hi alguna cosa. Oi que no? Treballa.
4: I amb aquestes ordres del seu sergent, els membres de l'equip d'investigació s'enfronten a la primera nit de vigilància de la caseta de Santa Maria del Camí. Allà ja hi són els agents que han trobat les motxilles, però sorgeix el primer problema. Qui es queda allà per vigilar?
8: Lleida ens ajuda i ens diu, nosaltres farem el de dia. Entre 8 i 10 del matí arribarem, una dotació de 15 homes, ens apostarem pel costat i nosaltres farem, però la nit la teniu que fer vosaltres. Clar, per la unitat d'investigació meva, fer nits en allà és molt costós. O fas una cosa o fas una altra. El que no pot ser és que facis les vigilàncies de nit amb el que crema estar 12 hores de nit allà apostats, tapats, en fred. Pues allò... és que no tenim més... El meu superior m'ho va dir, eh? No tenim més gent. Tots els que estaven allà, els vaig dir, quedeu-vos aquí. Vaig agafar dues escopetes d'armes llargues i me'n vaig anar cap allà, amb sabatetes, amb pantaló i amb una jaqueteta. Mes d'octubre. Bueno, ja començava a fer fred. Aquella nit va ser terrible. No tinc per què enganyar-vos. Va ser terrible, de fred, de pluja, de tot. Bueno, doncs allà vigilant. Era un cobert on estaven les quatre motxilles i destrossat, eh? Sense finestres ni res de res, però al final hi havia mobles i coses velles. Allà tenia dos homes amb dos escopetons. Per si entren allà, tenir-los, poder-los detenir. I per la banda de fora en tenia quatre més. La primera nit no vas preparat. No portes menjar, no portes beure, no portes abric. A més, estava plovent. Clar, és molt costós, això crema, crema moltíssim.
4: Aquella primera nit, a part de fred i pluja, no passa res. Brito i Picatoste no apareixen. Després, el sergent Domènech fa entendre als seus caps que necessiten més recursos i aconsegueix una unitat especial que es dedica només a la vigilància de la caseta. D'aquesta manera, el seu equip pot seguir amb la investigació sense hipotecar les nits a Santa Maria del Camí. És dimarts. Fa dos dies que Brito i Picatoste han desaparegut. L'única esperança és que apareguin en un moment o altre per la caseta. Però on s'amaguen ara? Com pot ser que amb tota la policia de Lleida darrere seu i la ciutat alertada ningú els hagi vist? D'aquells dies en parla Carles Fernández, que llavors era el cap de l'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra.
9: Alguna de les informacions que van arribar van ser prou rellevants com per donar-li veracitat en el sentit de detectar-los que estaven per les hortes de Lleida, que estaven com fugint d'una manera poc organitzada, de que no hi havia una assistència, no hi havien terceres persones, no hi havien vehicles que els haguessin ajudat a fugir de no sé què, sinó que s'ho estaven fent bastant ells, no? Llavors, clar, el territori també és el que és amplíssim, és complicat. Jo recordo, bueno, que es van organitzar batudes allò, per l'Horta de Lleida, per determinats territoris on no donaven resultat, però eren molt vistoses. La gent i els periodistes veien molta policia buscant que no trobava. Clar, buscar i no trobar és el pitjor que pot passar-hi.
4: Això que no hi havia terceres persones ja ho anirem veient, però sobre el lloc on s'estaven amagant no anaven gens desencaminats, tot i que no els trobaven.
0: Iniciamos la huida campo a través. Todo es llano, parece desértico. No hay montaña ni donde resguardarse. Hay helicópteros, mucho ruido de coches y Land Rovers de payeses. Bueno, la odisea de la huida es larga, no hace falta detallarla ahora. Solo decir que fueron 4 días de pasar hambre, sed y sueño. Muchas horas de caminata, a oscuras, en zigzag y viendo nuestras propias fotos.
4: Brito i Picatoste utilitzen una tècnica senzilla que resulta ser efectiva perquè no els enxampin. La tècnica ens l'explica la Lídia Orriols.
11: Caminen de nit i dormen de dia com poden, amagats als pallers i a les barraques d'eines dels pagesos. Ja heu sentit que el mateix Picatoste diu que van ser dies de passar gana, set i son. L'avituallament que Picatoste havia reunit per sobreviure amagats a la natura és en les 4 motxilles que els esperen a la caseta de Santa Maria del Camí, a 80 quilòmetres d'on són ara. Per tant, els queda un llarg camí per recórrer. A més, la policia els va al darrere. Mentrestant, la premsa comença a especular sobre els verdaders motius que han dut els dos delinqüents a fugir de la presó.
4: El que sentireu ara és un fragment d'un article de Javier Ricou i Albert Gimeno publicat a La Vanguardia el dia 16 d'octubre, és a dir, 2 dies després del tiroteig a l'hospital.
12: Algunas fuentes indicaron que Brito y Picatoste urdieron el plan de fuga para ejecutar algún trabajo fuera de la cárcel. Se apunta la posibilidad de un ajuste de cuentas o algún encargo de asesinato. Esta versión no ha sido, sin embargo, confirmada oficialmente.
4: La hipòtesi d'aquest article de La Vanguardia no anava mal encaminada. Paral·lelament a la investigació de l'entorn dels fugitius que està portant a terme la unitat de Toni Domènech, un equip de Mossos de Lleida regira les cel·les de Brito i Picatoste. A la de Brito hi troben un munt de cartes escrites en codi, on es fa referència a un trabajo. Tot i que encara no es té clar què pot ser exactament, no sembla que estiguin parlant de trobar feina. Perquè us en feu una idea, el que sentireu a continuació és un missatge que Picatoste li envia a Brito.
0: Una duda. Ya sé que 110100 es automática. Lo que no entendía es lo que dices que le harás bajar del terreno y llevarla igualada. Luego me pones que no se puede si no está tambor. Luego que su hermano no sabe nada. ¿Cómo es posible si es él quien ha llevado la Uzi al terreno? Aclárame esto, este arma y 2 peines es importante para yo saber qué he de mover.
4: La història d'aquestes cartes en codi mereix un petit parèntesi per explicar-vos breument com es va gestar la fugida. Brito i Picatoste es coneixen a la presó, comparteixen cel·la. Allà, ràpidament, es fan molt amics. I segons explica el mateix Picatoste, gràcies a Brito es cura de la profunda depressió que pateix.
0: Brito me ayudó a levantar cabeza. Dejé los antidepresivos, comencé con las artes marciales, seguí pintando, escribiendo, trabajando, estudiando. Volví a sentir ganas de luchar. Ese agradecimiento hacia él me quedó muy grabado. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, lo compartíamos todo y hablábamos de nuestras familias.
4: A la presó, Brito i Picatoste són presos exemplars. Treballen, estudien, fan esport i no es fiquen en problemes. Al mateix temps que fan tot això, comencen a pensar a fugir de la presó. És un pensament recurrent de Brito, que està condemnat a 30 anys. Una il·lusió de Brito que acabarà arrossegant Picatoste.
0: Pasó el tiempo y la amistad se iba haciendo cada vez mayor. Hablábamos de proyectos juntos, aunque sabíamos que a él le quedaban un montón de años. Nuestros entrenamientos eran cada vez más fuertes. Él me hablaba de posibilidades de salir, de formas y maneras, pero que necesitaba a alguien fuera. A mí me quedaba poco para empezar a salir. Hablábamos mucho de esto y al final le di mi palabra de que lo sacaría de allí.
4: Una cosa que va descol·locar tothom és que a Picatoste li quedava poc temps per començar a sortir de la presó. És a dir, a tenir petits permisos per anar a veure la família, començar a buscar feina o fer altres gestions relacionades amb la reinserció. Compleix una condemna de 3 anys i 6 mesos per robatori amb intimidació i trencament de condemna. Aquell octubre del 2001 li quedava molt poc temps dins de la presó. Tot i així, decideix fugir. Per què? La resposta, com tantes coses a la vida, no és fàcil i segurament Picatoste té diversos motius. Un d'ells, l'acabem de sentir, és que li havia promès a Brito. Sembla, però, que no és l'únic motiu. També hi ha la seva família, els seus pares i els seus germans, amb qui se sent profundament en deute per la mala vida que els ha donat. Abans de sentir el següent fragment de carta, cal que sapigueu una cosa més de Picatoste. Tenia la sida.
0: Con el tiempo esperaba que entendieran por qué lo había hecho, que todos mis esfuerzos iban dirigidos hacia ellos. Quedaría la vida por cambiar la suya. A mí ya me quedaría poco. Sabía que sin medicación duraría 5 o 6 años y quería acabar mis días sabiendo que, aunque de forma ilegal, había hecho algo por los míos. Qué iluso al pensar que el dinero era la solución.
4: Aquests diners que pensa aconseguir estan relacionats amb el trabajo que tenen pensat realitzar un cop fora. Però quan ja comencen a planificar seriosament la fugida, apareix una nova dificultat. Tal i com esperava Picatoste, havent complert una bona part de la seva condemna en bona conducta, comença a estar a la presó en règim semiobert. És a dir, que té dret a permisos i, per tant, ha de ser traslladat a un altre mòdul. A l'estar separats en mòduls diferents, Brito i Picatoste no coincideixen en cap moment del dia i no poden parlar. L'única opció són les cartes, però poden ser interceptades i revisades. És aleshores quan Picatoste té la idea d'utilitzar un codi per comunicar-se. Sentireu la periodista Maika Navarro, que va ser una...

0: d'encriptació.
1: En aquell llenguatge encriptat ideat per Picatoste hi ha ideogrames, codis numèrics i paraules en clau.
0: En aquestes cartes, fins i tot tots dos tenen un llenguatge en què el Picatoste es refereix a Brito com lobo, i de fet en algun moment li parla que tu eres mi lobo, i l'altre li respon, i quan parla de Picatoste amb alguna de les cartes que va fer escrivia molt menys el Brito que el Picatoste, era duende.
1: I amb aquestes cartes en codi, on es barregen les converses personals entre dos amics i el llenguatge en codi, els seus plans evolucionen, tot i les dificultats de tota mena que es van trobant.
2: Duende a lobo. Duende físicamente mal. Virus raro, infección oportunista agravada estos días, nada grave. Solo los problemas de intenso dolor de huesos y cabeza, pero no impiden la actividad normal. Anticuerpos activados, pero controlados. Después de realizado estudio completo ayer, paso a dar datos numerados. Espero queden todos claros. El próximo será en código 9. Solo este, sin chuleta, ni para escribir, ni codificar, ni descifrar, ni nada. Sigue los pasos.
1: A les cartes van parlant del tal Tambor, el nom en clau per referir-se a algú que els està ajudant fora de la presó. La qüestió és que, un cop ja s'han fugat, quan els Mossos regiren la cel·la de Brito i troben les cartes, s'adonen que, tot i que no està clar quin és l'objectiu, la història va més enllà d'una simple fugida per aconseguir la llibertat. Tal com recorda Maica Navarro, tenint en compte l'historial delictiu de Manuel Brito, es podia esperar qualsevol cosa.
0: De Picatoste no en sabien gairebé res, perquè era un delinqüent comú d'Astúries que no tenia delictes de sang, però en canvi del Brito Navarro sí que en sabien molt i s'havia escrit bastant, i a més de seguida el van poder identificar en fotografies. Va ser el primer en estar identificat perquè ell havia protagonitzat un assalt violent amb resultat de mort en un pis de Barcelona, i per tant la cosa era, començava a ser rellevant, perquè un dels fugits era un tio amb antecedents d'assassinat, per tant en qualsevol moment podria tornar-ho a fer-ho.
1: El Toni Domènech també parla així de la perillositat de Brito.
3: Era brutal. Tot el contrari a una persona que pugui tenir els mínims d'empatia. Aquell home era, i segur que ho continua sent, un animal, ja està. No té empatia cap a les persones, i si ha de matar, mata. Aquí no hi ha, s'ha demostrat ja dos vegades, no una, dos.
1: Els investigadors, per fer-se millor la idea del personatge que estava campant pels afores de Lleida, van recuperar l'expedient de Manuel Brito Navarro. Recordeu la conversa que van tenir Brito i el mosso quan era traslladat de la presó a l'hospital? Allò de l'homicidi a hòsties? La Lídia Orriols ens ajuda a recordar.
4: Doncs es referia a uns fets que van tenir lloc el 7 de maig de 1996. Dues prostitutes es posen d'acord amb Manuel Brito i un company seu per entrar a robar a casa d'un client. Les noies saben que el client en qüestió té molts diners al domicili i no els costa convèncer els altres dos acusats. El pla és senzill. Les noies truquen a la porta i quan l'home obre, en Brito i l'altre pinxo també s'hi colen. Ràpidament agredeixen, lliguen i emmordassen l'home. Amb la víctima immobilitzada, registren la casa de dalt a baix i troben joies i algunes llibretes d'estalvis. Obliguen l'home que els doni els números secrets dels comptes i les noies baixen al carrer a comprovar que siguin correctes. Ho són. Treuen 20.000 pessetes i quan tornen a la casa decideixen concloure el pla. Maten el pobre home perquè no els pugui identificar. Un article publicat a La Vanguardia detalla els fets de la següent manera.
5: Para ello cogieron varios cuchillos de la cocina e intentaron clavárselos, aunque al no ser lo suficientemente grandes, algunos se rompieron y otros se doblaron. Al no lograr el objetivo, los acusados le golpearon con la escopeta reiterada e insistentemente en la cabeza, por delante y por detrás, aplastándole el cráneo.
1: 5 anys després que això passés, el dimecres 17 d'octubre, 4 dies després dels fets de l'hospital i mentre Brito i Picatoste segueixen amagats pels voltants de Lleida, la por entre els ciutadans de la ciutat creix. El que escoltareu és un fragment d'un article de Javier Ricobo a La Vanguardia.
6: La caza al hombre más espectacular jamás montada por los Mossos provocó ayer las primeras escenas de pánico en Lleida, junto a un colegio del barrio de Magranés. Dos Mossos, vestidos de paisano, aparcaron su coche y bajaron del vehículo con las pistolas desenfundadas. Sus movimientos fueron observados desde el patio del colegio y los más pequeños corrieron a las aulas mientras gritaban «¡Los malos! ¡Que vienen los malos!». Era la hora del patio y, aclarada la confusión, la dirección del centro suspendió el recreo y obligó a todos los escolares a regresar a las aulas. En cuestión de minutos, decenas de Mossos se desplegaron por el barrio, pero la alarma fue de nuevo falsa. La paradoja de este operativo es que el despliegue y ostentación de armamento de los Mossos está creando sensación de inseguridad ciudadana.
1: El subinspector Toni Domènech i els homes i dones que patrullaven els carrers també van viure situacions que van recordar molt de temps. Abans de sentir-ho, no perdem de vista que la recerca de Brito i Picatoste era el cas més important al que s'havien enfrontat els Mossos fins aquell moment.
3: La setmana de Lleida va ser brutal. Però el que sí que van percebre els Mossos va ser l'estima de la gent. La gent estava amb la seva policia. El bo d'aquests temes és que la gent se'n dona compte de que té una policia. I nosaltres, en aquell llavors, estàvem creixent, estàvem iniciant, però la gent se'ns feia seva. O sigui, és la nostra policia i l'ajudem.
1: Ara bé, tot i que els ciutadans valoren i aprecien la feina dels agents que veuen dia a dia treballant al carrer, la pressió augmenta cada dia que passa i no els troben. Cada dia apareixen a la televisió, a la ràdio i a la premsa notícies relacionades amb el cas.
7: Primer i el segon dia, el focus està passant, està centrat en què va passar allà, qui tenia la responsabilitat, per què se'ls va deixar traslladar d'aquesta manera i no d'una altra, per què eren considerats presos doncs no perillosos i després resulta que eren capaços. Es centrava molt aquí, però després va passar el pitjor que pot passar a un cos policial i en aquest cas aquí ostenta la responsabilitat de traslladar-ne la informació, que és que no hi ha resultats i segueixen fugits i per tant no saps on són. I la ciutadania doncs té neguit i té por. Jo recordo, hi havia missatges que arribaven al cos de els hem vist per aquí, els hem vist per allà... Bé, la tensió pujava. Jo aquesta informació no la traslladava perquè no estava verificada i llavors, clar, la pressió dels mitjans és encara no hi ha novetats. Aquesta era la pregunta lapidària, no? La que gairebé et sentenciava, no? Perquè dius, encara no hi ha novetats, perquè aquest encara portava associat que quan jo havia de dir no, no hi ha novetats, volia dir que la gent continuava neguitosa.
1: No només la gent de Lleida continuava neguitosa. És dimecres. Després de 4 dies caminant de nit pels camps, sense gairebé menjar ni aigua, i amb la policia trepitjant-los els talons, Brito i Picatoste no poden més. S'adonen que no podran arribar fins a la caseta de Santa Maria del Camí i fins i tot pensen que a hores d'ara la policia ja deu haver trobat l'amagatall.
2: Después del cuarto día se llamó por el móvil a los colaboradores. Vinieron a buscarnos y fuimos a casa de uno a Sabadell. Allí estuvimos menos de un día. Lo justo de recuperar fuerzas y que nos fueran a comprar comida, sacos de dormir, tienda de campaña y varios materiales más básicos. Después nos dejaron en la montaña.
1: Ara apareixen los colaboradores. Picatoste, en la seva carta confessió, no dona mai els seus noms. La qüestió és que els col·laboradors arrepleguen Brito i Picatoste a l'Espluga Calba, un poble petit a 38 quilòmetres i mig de Lleida, i els acaben portant a una muntanya. Encara no sabem quina. Mentrestant, els Mossos continuen vigilant la caseta de Santa Maria del Camí uns dies més.
3: Estem vigilant la casa pràcticament 8 dies. 8 dies. I quan aixequem la vigilància de la casa és perquè ja tenim la certesa de que estan a Collserola.
1: I com arriben a aquesta certesa després de 8 dies de vigilar la caseta? Atenció al nou gir que dona la història.
3: Nosaltres treballàvem llavors en aquells temps, treballàvem colze a colze amb la Guàrdia Civil. Jo havia treballat moltes vegades amb la Guàrdia Civil com a germans. La Guàrdia Civil ens va trucar. Nos va a trucar y nos va a decir, oye, tenemos quizá un confidente que sepa algo del tema de la fuga. Bueno, pues vamos a anar a veure. Y aquest home ens va a decir, sense embuts, yo quiero trabajar con vosotros. Ho fan molts, Molts confidents ho fan, això. Yo quiero trabajar con vosotros y tengo noticias de que estos dos que se han fugado, los perlas estos, lo que quieren es pegarle una paliza a un narcotraficante, robarle el alijo, o segrestar o secuestrar a su hijo. Y vale, vamos bien. Teléfonos, llavors nosaltres tenim del confident el telèfon, de la Guàrdia Civil les triangulacions, de la situació, més o menys, perquè això de les triangulacions és molt de pel·lícula. Clar, et diuen 15 quilòmetres quadrats, busca.
1: El confident dona als Mossos el número del telèfon mòbil que du Picatoste. Ràpidament, els Mossos l'intervenen i fan les triangulacions per saber aproximadament on s'amaguen els fugitius. L'àrea aproximada que determinen les triangulacions és de 15 quilòmetres quadrats i, a més, depèn de lo properes que estiguin situades les antenes destinades a telefonia que tenen comunicació amb el telèfon en qüestió. És a dir, que tot i que tenen forts indicis que fan pensar que els fugitius són a Collserola, encara no ho poden confirmar al 100%. A més, cada dia continuen rebent informacions que s'han de confirmar. You
5: want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
3: Clar, nosaltres rebíem infinitat de trucades, la sala nostra rebia infinitat de trucades de he visto a Brito y Picatoste en un bar de la calle Aragón. Automàticament dos, tres de nosaltres corrent cap allà, entrar en prevenció, vol dir ves al tanto, vale? I mirar qui ha trucat, este, pues aviam, on estan? No són, me cago, hòstia, marxar. Però clar, això que és tan fàcil i tan ràpid de dir aquí al carrer Aragó, perquè nosaltres estàvem relativament a prop, imagineu-vos a un hotel del Pallars. Imagineu-vos a un hotel del Montsià. Clar, nosaltres què teníem que fer? Agafar les dotacions que teníem allà, les més properes, destinar-les a aquest poblet, ho van fer al Pallars. Envolteu tot el poble. Se'ls hi va dir per telèfon, envolteu tot el poble. I està que anar sortint aquests dos, estic aquí esperant la resposta.
1: Coses de la vida, un fet accidental ajuda a corroborar la nova localització de Brito i Picatoste. Eren a Collserola.
3: Hi ha un dia, un diumenge al matí, que salten les alarmes dels que escolten els telèfons i em diuen, Toni, que són ells. Estem escoltant i estan ells. Se'ls hi ha disparat el mòbil. T'imagina't, eh? El mòbil se'ls hi ha disparat. I estan parlant amb un senyor que està passejant un gos i es fan passar per vigilants rurals. No, nosotros estamos aquí vigilando, somos rurales de los de investigación, porque aquí hay muchos robos, hay no sé qué, unas historias, y eran ellos. Els vam tenir xerrant pràcticament mitja hora.
1: Ara que els han localitzat, se'ns acaba el temps del programa d'avui. Els Mossos ja saben que els dos fugitius són a Collserola, però caldrà concretar la zona perquè els repetidors els donen un espai molt gran per vigilar. El confident que la Guàrdia Civil ha facilitat als Mossos també els ha dit que Brito i Picatoste tenen intenció de segrestar un narcotraficant o un fill seu. Encara hi ha molta feina a fer i, mentrestant, dos espases pengen sobre el cap dels Mossos. Una, les crítiques que reben dels mitjans i dels altres cossos policials. Se'ls acusa solapadament de no ser capaços de resoldre el cas. L'altra espasa els preocupa encara més. Saben que en qualsevol moment Brito i Picatoste poden tornar a disparar. Tornem tan aviat com puguem.
5: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. 8 persones ferides, dues d'elles greus, per l'explosió de gas que hi ha hagut a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Des de poc més de les 10 de la nit, que crema una flama de grans dimensions, ha tocat d'un edifici de vivendes. Els bombers ruixen contínuament amb aigua aquesta torxa de foc i han traslladat als veïns que no hi ha perill. La flama triguen a poder-la apagar perquè l'operació de tallar el gas, que passa per la canonada trencada, és dificultosa, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara La Torre.
3: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: El trànsit està tallat a uns 50 metres a la rodona i està activada la prealerta del Pla de Protecció Civil Procicat. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic en la no proliferació nuclear, segons ha destacat el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
4: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
2: La Comissió Europea ha dit que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reaccionava ahir d'aquesta manera a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, denunciant que la justícia espanyola està esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho deia ahir al ple del Parlament.
5: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
2: Desarticulada una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i l'altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals un llançacoets antitanc, 4 escopetes, 2 revòlvers i un miler de bales. Dos models d'OpenAI han provocat un atac de forma autònoma a la plataforma de codi obert Hugging Face. Els creadors de ChatGPT han reconegut l'atac que han perpetrat conjuntament un dels seus models encara no publicat i la seva versió més nova de ChatGPT. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. L'especialista en intel·ligència artificial, Josep Maria Enganyet, alerta del futur.
6: Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: Esports, el Barça de bàsquet confirma oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić és l'obè de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec a la banqueta blaugrana amb el de seleccionador d'Eslovènia del seu país. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment avui, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre els advocats de les dues parts. En canvi, el Barça femení sí que ja ha comunicat un nou reforç. És la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, procedent de l'Ajax, i que ha firmat fins al 2030. Encara en futbol, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. I el Tour, el belga Jasper Philipsen, ha guanyat l'esprint del nombrós grup d'escapats a la 17a etapa. Tadej Pogačar manté el velloc groc de líder d'una general sense canvis.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, la...
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Mira, avui m'he llevat cansat, tu.
0: Vas anar a dormir cansat?
1: No. Quan vaig anar a dormir estava bé, eh? Això és lo raro. Perquè des de que em vaig anar a dormir fins que m'he despertat només he dormit.
0: I t'has aixecat cansat?
1: Cansadíssim. No tingués venir a preguntar qui ve avui.
0: Bueno, avui ve en Ferran Palau, músic de Collbató.
1: En Pau Bertran era de Collbató.
0: Qui collons és en Pau Bertran?
1: No saps qui és en Pau Bertran?
0: No sé qui és en Pau Bertran.
1: Oi, un poeta. És un poeta, eh? Un poeta, un tio ben parit del segle XIX.
0: No ho sabia jo, noi, no ho sabia. No.
1: Ah, i avui ve en Pau Bertran?
0: No.
1: És mort, eh?
0: Avui ve en Ferran Palau. Et dic Ferran Palau, que és un músic de Collbató.
1: Ah, mira, com en Pau Bertran.
0: Ves a la merda. Mira, avui farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens, i la Mercè Martínez ens parlarà dels monòlegs de tamboret, el que diuen l'stand-up comedy.
1: No m'agraden els monòlegs de tamboret.
0: Doncs avui precisament dediquem el capítol al tamboret.
1: Al tamboret.
0: Al tamboret.
1: Al tamboret.
0: Avui al tamboret.
1: Però el tamboret que té...
0: Xxt, ojo, que arriba el jefe.
2: Déu us guard.
3: I visca el Tanger!

0: La Renaixença.
1: Els primers tamborets van aparèixer a l'antic Egipte, cap al 3.000 abans de Crist. Baixets, petitons, res a veure amb els tamborets alts de bar actuals, on alguns clients expliquen la seva vida al pobre cambrer com si fos el seu terapeuta.
2: Mira, això ho fa sempre aquest...
3: No, jo no ho faig,
4: això. I tant que ho fas. A mi m'ho fas.
3: La mà, jo xerro, si els cambrers escolten és cosa seva.
1: Eh? Que hi ha cambrers que, pobrets, Déu-n'hi-do, els hi veus la cara. Sí, sí. Jo no entenc com, tenint l'alcohol tan a l'abast, sí, i havent d'escoltar segons qui, no entenc com no hi ha més alcohòlics darrere la barra que davant.
2: Bueno, no totes les mestresses de bar són com la Mercè.
1: No. Tornem al tamboret, va. Invent dels egipcis, eh?
5: Collons d'egipcis.
1: Els primers tamborets baixets, plegables, fins i tot, eren reservats als faraons. De fet, quan es va descobrir la tomba de Tutankamon, el 1922, entre les joies, escultures i tot el que hi havia, també van trobar un tamboret.
2: Va, és que quan fa molta estona que estàs estirat, també et ve de gust ser una mica peio.
1: Sí, és veritat.
2: Saps?
1: Sí.
2: Fa d'un rato, hòstia, l'esquena. Hòstia, mira, aquest tamboret, saps què vull dir?
1: Ben amb... Bé, si us fa gràcia veure el tamboret plegable de Tutankamon, el podeu veure al Museu Nacional d'Egipte, al Caire. Sempre és bon moment per anar-hi. Deu ser el tamboret més antic del món. Podeu anar a fer el turista, si voleu fer una foto. Alerta amb el flash, que no crec que es pugui fer fotos amb el flash. No semblen molt permissius.
2: No, allà no estan gaire d'hòstia,
1: no. A vegades també veus uns senyors als museus que fan patir una mica amb les càmeres. El jubilat milionari que va amb aquella càmera de fotos amb un teleobjectiu.
3: Ui, allò tan llarg.
1: Allò tan llarg, que el veus, pobre home, que només pot fer fotos de l'horitzó cap avall perquè no tenen ni força per aixecar la càmera.
3: Sí, sí. Ai, mira, ha tornat l'avi de vacances d'Egipte i totes les fotos només són peus i sandàlies.
1: Doncs mira, és això. Hauríem de comprar càmeres una mica en funció del coneixement de fotografia que tinguem, més que del poder adquisitiu. Això és un missatge pels jubilats de Catalunya. I no fer fotos de tot, que hi ha gent fent fotos al guarda de seguretat, al museu, a vegades. Que aquells senyors també fan patir una mica. No sé, no quadra, normalment, la cadira del guarda de seguretat d'una sala de museu, no sol estar a l'alçada de la resta del
2: són
1: museu.
2: Són petites.
1: Bueno, vull dir que... I lletges.
2: I lletges.
1: No? És com més barat que la resta. Museu Reina Sofia, una sala tota moquetada i de cop un senyor amb una cadira de platja blanca.
2: Jo vaig donar la moneda, aquell home. Yeah. Vaig ben
3: competir. Són les mateixes cadires que hi ha als trencants allà a la carretera de Sils?
4: Sí.
1: Les mateixes. Són les mateixes.
2: Tira, paio, tira.
1: Per cert, què va ser primer? El tamboret o la cadira?
2: Bona. Jo diria que la cadira.
1: Doncs el tamboret. El tamboret va ser primer, que en la seva creació era reservat a les classes altes. Llavors, quan s'hi va afegir el respatller i el reposabraços, o sigui, quan es va convertir en cadira, la cadira era reservada pels rics i el tamboret era cosa de pobres perquè era molt més incòmode.
3: Clar. Per anar a bunyir les vaques.
1: Exacte.
3: Mira. Sortirà alguna vaca en aquest programa?
1: Fes la vaca. És el que t'agrada.
3: Sí.
1: Has vingut només per això.
3: Sí.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Coneixeu un senyor que es diu Albert Aalto?
1: No el tinc present.
0: Jo tampoc ho coneixia, ara ja sí. És un dissenyador finlandès que va marcar un abans i un després en el disseny del tamboret. Mm-hmm. Un arquitecte que va dissenyar grans edificis i va fer plans urbanístics importantíssims.
2: Com en Cerdà.
0: Exacte.
2: Com en Cerdà, però de Finlàndia.
0: Sí. Exacte. Però, a diferència, que ara aquest se'l recorda per un cony de tamboret. Ah. Saps? El tamboret es diu Stool 60. Saps aquell tamboret, aquell típic d'Ikea, que és com una fusta rodona i les tres potes?
2: El clàssic d'Ikea. Una rodona i tres potes.
0: Sí. Una rodona i tres potes. Sí. Doncs aquest el va inventar el senyor finlandès, aquest, el 1933. Va patentar el sistema de les tres potes de fusta de bedoll corbades i des que va sortir fins ara se n'han venut més d'un milió.
1: Cony,
2: un milió de tamborets.
1: Quin preu té aquest tamboret per fer quatre números?
0: Fes números. L'original val 250 euros.
3: Collons, 250 euros per un milió. A mi em surten 250 milions d'euros.
2: Sí, doncs... no, a tu i a tothom.
3: Però, saps? Que jo he estudiat,
2: Sí.
0: Però que a veure, que si no voleu gastar-vos aquests 250 euros, també podeu anar a l'Ikea i per 12 euros ho teniu arreglat, I si sembla molt. És el moble més venut de l'Ikea de tot el món.
2: És que un tamboret sempre fa falta,
1: Sí, és veritat, això. Mira, jo perquè sóc alt, però la gent baixeta sense tamboret ho tenen fotut, Jo arribo tot arreu.
2: Tu, Arnau Tordera, estàs assegut en un tamboret, que no et vull desil·lusionar, però que sàpigues que no val 250 euros, el teu. És una mica més barato. Avui tenim boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut, un músic a qui el cinema dels anys 80 i 90 ha acompanyat tota la vida. Tant que el seu últim treball, en comptes de fer un videoclip, ha decidit fer un curtmetratge.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ferran Palau.
5: Bravo!

0: Què tal, Ferran? Com estàs?
1: Molt bé, Peyu.
0: Què has esmorzat avui? Anava a dir a viu, avui.
1: Jo sempre esmorzo el mateix.
0: Sí?
1: Sí, dos ous remenats i una torrada de mantega.
0: Vas fort, eh?
1: Bueno.
0: Dos ous remenats, eh?
1: Sí.
0: Te'l remenes tu?
1: Sí.
0: Com en Piqué, en Piqué, recordeu aquella vegada que va explicar allò que es tallava el fuet i es feia una truita? Que va dir que per ser feliç no necessites res més que una casa a la Cerdanya.
1: És veritat que de vegades uns tallets de fuet també me'ls poso.
0: Mira, fuet amb ou remenat i torrada de mantega.
1: Sí.
0: Però no hi, el pa amb tomàquet no, eh? Mantega.
1: He tingut èpoques de pa amb tomàquet, el que passa que necessito greixos, perquè cremo molt ràpid i...
0: Estàs prim.
1: Sí.
0: T'emprenya que et diguin que estàs prim?
1: No, molesta, està bé. Va,
0: estàs prim.
2: A mi no em digueu que estic gordo, però...
0: Vale.
3: Estàs prim, Xuriguera?
2: Ah.
0: No, però vull dir que és... És un comentari que la gent que està en prims... Vull dir que sempre...
2: En aquest programa n'hi ha molts de prims.
0: Sí.
2: Trobo. Sort que m'heu portat a mi per compensar.
0: Tu eres dels que de petit ja tenies fixació per la música? Anaves a classes de música? Havies encarat la vida cap aquí des de petit?
1: Sí, vaig fracassar absolutament en les classes de música. Em van expulsar de l'escola de música d'Esparreguera.
0: Home, es començar fort, això, eh?
1: Sí, sí, sí. Inclús m'amagava al pati, m'enterrava amb fulles, perquè hi havia uns arbres que a la tardor caien les fulles a terra, i me'n recordo enterrar-me amb fulles per perdre 10 minuts, un quart d'hora de classe... Sí, sí, vaig
0: ser... És una estratègia... Vull dir, jo vaig llençar els llibres d'anglès i la meva mare es va passar 2 mesos fent fotocòpies perquè tampoc m'agradava fer anglès. I tu et cobries de fulles.
1: Sí.
0: És més pertorbador el teu, eh?
1: És raro, és
0: estrany, és estrany.
1: I la música sempre m'ha agradat, però de petit no especialment. O sigui, m'agradava la música, el cine, els còmics, dibuixar, totes les coses així com de creatives... No sé.
0: I recordes qui et va expulsar? El nom i el cognom de la persona?
1: Sí. Bueno, si no va ser ell. Ell va recomanar als meus pares que deixés de l'escola. Es deia Pep.
0: Saps que no ets la primera persona que li ha... La Marina Rossell una vegada em va explicar exactament el mateix. Que tenia un professor de música que li va dir que no serviria per res.
1: Doncs a mi em va passar el mateix. Sí, doncs... sí, feia classes de guitarra i el meu professor de guitarra va dir als meus pares que, bueno, que potser una altra cosa se li donarà millor.
0: No l'has anat a buscar mai més? No ets rancorós?
1: Ens hem vist.
0: Ah, sí?
1: Sí, inclús actualment, el Bon Preu, per exemple, no fa massa, me'l vaig trobar.
2: El Bon Preu.
1: I ell toca amb una banda de versions.
0: Està bé, està bé.
1: Sí, està bé.
2: Anima'l.
0: Està bé. Escolta, m'he llegit que dius que fas easy loving, pop metafísic amb tendències minimalistes.
1: Uau.
0: És que jo de gèneres musicals, jo més enllà, jo hi entenc el que em diu la meva filla. Papa, una de ràpida o una de lenta? És més o menys el que... Explica'ns una mica què fas per la gent que no et conegui.
1: Jo faig cançons.
0: Cançons.
1: Sí, llavors un dia els hi poso unes coses, un altre dia els hi poso unes altres, però al final m'he dedicat a escriure cançons.
0: Però no t'agrada que diguin que ets cantautor, tampoc?
1: Bueno, tampoc és que em molesti molt, però... cantautor, és que no sé què vol dir. És com folk, no? A mi m'encanta el que se suposa que és la música folk, és la que més escolto, de fet, però no acabo d'entendre a què ens referim quan diem cantautor, quan diem folk o...
0: Collons, cantautor. T'escrius les cançons i les cantes.
2: Sí.
1: Però tothom ho fa, això, no?
0: No, tothom no. Tothom no.
1: Bueno, molta gent.
0: Hi ha molta gent que no les escriu i ara ja hi ha molta gent que ni les canta.
1: És veritat.
0: Tu has viscut a Esparreguera, ara vius a Collbató, no? Al Bruc.
1: Sí.
0: Què passa amb Montserrat? Tens com tendència, no?, a viure a prop de Montserrat?
1: Bueno, jo vaig néixer a Esparreguera, amb 3 anyets amb els meus pares ens vam instal·lar a Collbató i he viscut tota la vida a Collbató. Vaig estar una temporada al Bruc i vaig tornar a Collbató i necessito la muntanya a prop, és casa meva. Jo quan torno amb avió d'algun puesto o conduint, a la que veig la muntanya, ja sento que estic arribant a casa.
2: A mi em passa amb el Montgrí.
0: Amb el Montgrí?
2: Amb el Montgrí.
3: A mi em passa amb el Montseny.
0: Sí, sí, sí.
2: Ens passa a tots els catalans amb la seva muntanya.
0: Sí. Cada català té una muntanya.
2: Quina tens tu?
0: Jo no en tinc cap, en concret.
2: Perquè no ets català, doncs.
4: Però Collbató és que és espectacular, eh? Les vistes de Collbató a la muntanya és una cosa que...
3: Sí, bueno, vine.
4: Jo em vaig quedar impressionada.
3: Abraç al Montseny.
1: Ho és.
2: La Mola de Sabadell.
0: I puges a Montserrat o no?
1: Sí, sovint. Sobretot corro per la falda de la muntanya. M'agrada molt córrer pel bosc. I sí, de tant en tant pujo a Montserrat. Un cop al mes visito la Moreneta amb la meva família, una tradició familiar, sí.
0: Un cop al mes?
1: Sí.
0: Un cop al mes és molt, eh?
1: Bueno, és bastant, sí.
0: I quan sou?
1: Som 3, a les 8 del matí encara no ha arribat ningú allà, per tant entrem sols, visitem la Moreneta, anem a esmorzar i tornem cap a casa.
0: Mireu que estigui... La tens allà, eh? La Moreneta, la veus?
1: Ja l'he vista, preciosa.
0: No te l'hem posat per tu, eh? Ja l'hi tenim sempre, eh?
1: Però molt maca.
0: Si et sents així més acompanyat...
4: I amb aquesta devoció, no et vas plantejar mai fer d'escolanet?
1: No, és que jo no sóc religiós ni...
4: Bueno, però és per la música, la gent castellana, no és per la religió, no?
1: Ja, m'hauria fet mal rotllo, no? No sé.
0: Home, ja és anar molt fort si t'espulsen de l'Escola de Música Esparreguera, anar-te'n a fer d'escolanet a l'Escolania de Montserrat.
1: No hauria portat bé fer d'escolanet, segur que no.
0: Llavors, què és el que et fa pujar a Montserrat, diguéssim? Per si no ets religiós, que és la màgia de la muntanya...
1: Bueno, però sí que hi ha una part espiritual, que això és un altre tema, eh? Sí. I una connexió amb la muntanya, amb el símbol de la Moreneta, i un ritual familiar, sobretot això.
0: No hi vas a veure ovnis? Hi ha gent que puja a veure ovnis.
1: Ai. Ho he fet, abans n'he parlat amb l'Arnau.
0: Tu, Arnau, hi vas a veure ovnis?
2: Què vol dir?
5: Sí, sí, jo cada dia 11 de cada mes, des de fa un any, sóc un habitual de les trobades per avistaments ovnis de...
4: Què dius?
5: De
0: però anem a poc a poc, anem a poc a poc.
4: O sigui... Ets molt friqui!
2: Hòstia, esteu ben xerbotats, tots plegats.
0: O sigui, cada 11 de mes sí. Us trobeu una gent...
5: A veure, des de fa 40 anys, això.
0: Això fa 40 anys que es fa a Catalunya.
5: Un tal Grífol, en el seu moment, va començar-ho i s'hi van anar sumant adeptes fins que, bé, la tradició s'ha mantingut. Ara aquest senyor ja fa anys que no ve, però els seus seguidors, doncs, continuem anant-hi allà cada mes.
0: I què feu? Què feu?
4: Però hi heu vist algú?
5: Jo no he vist res, però molta gent assegura que ha vist diverses coses. Hi ha gent que porta documents, fotos, anècdotes... Hi ha gent de tot tipus, la veritat.
0: Hi has anat, tu, Ferran, o no?
1: Jo hi havia anat de més jovenet, sí, a fumar porros.
6: Oi, em veies de coses després.
1: Sí, sí, ens ho passàvem molt bé i me'n recordo del senyor Grífols, molt entretingut escoltar-lo. També
0: que...
1: hi havia penya que se'n fotia una mica, i que anaven allà a increpar-lo, llavors s'enfadava, se n'anava, després tornava. Era tot un espectacle, però el senyor en si.
0: Tot el món de... Déu mos en guarda dir que els ovnis són ciència-ficció, eh? Però tot el món de la ciència-ficció t'interessa. Vull dir que en els teus treballs parles molt de monstres, no? Ja quan eres petit t'agradaven els monstres?
1: Sí. Bueno, i ara també.
0: També?
1: Sí, m'agraden els monstres.
0: O sigui, tu quan eres petit i vam, hi ha un monstre sota el llit, el millor que et podia passar era això, digues.
1: Sí, m'encantaven els monstres, bueno, el cine de terror en general, els còmics de terror, i sí, la cosa del pantano m'encantava.
2: Què és la cosa del pantano?
1: És un monstre que viu en un pantà i està fet d'algues, molt maco.
2: Jo més clar que el monstre de Banyoles.
1: Similar, el monstre de Banyoles també m'ha interessat molt sempre.
0: Tens com un món de monstres curiós, està bé.
1: Bueno, cadascú té les seves tonteries.
0: Escolta, aquest estiu acabes la gira del disc Plora amb mi, amb el que has fet una seixantena de concerts. Què faràs ara, diguéssim, quan acabes la gira?
1: Pues
0: a part d'anar a Montserrat un cop al mes?
1: Sí, pues en faig una altra.
0: Que és el que...
1: Mentre em deixin, jo vaig fent, sí.
0: Mira que és l'única professió que es pregunta, això, eh? Perquè normalment els cuiners... Tu, sí. Quan has fet aquest servei, què faràs? Si pots fer el de demà?
6: Els mestres igual, els metges igual...
1: Està bé que ho diguis, perquè és veritat, eh? Que sempre... Hòstia, ja...
0: I ara
1: ja...
0: què?
1: Bueno, ara doncs... què vols que facis? Ja faig això.
0: Seguir treballant. Ara tens 42 anys, m'has dit abans.
1: Sí.
0: T'has sorprès que jo fos més jove que tu? Ho he vist? En la teva mirada, m'és igual...
6: Tots ens hem sorprès, Peyus.
0: Sí. Jo en tinc 39 i ell en té 42.
2: És que no ho sembla.
0: No, ni ell ni jo.
6: No.
0: Bueno, no em despisteu, escolta. 42 anys, en quin punt estàs? Què et ve de gust fer ara, a part de fer un altre disc i continuar treballant?
1: A viure la vida, ja està. No sé, dia a dia, no tinc plans més enllà de la setmana que ve.
0: I... T'han preguntat mai per què ho fas en català, això que fas, perquè tens cançons precioses, deixa'm dir-t'ho.
1: Moltes gràcies.
0: I sonen com molt, molt boniques. T'han preguntat mai per què ho fas en català, sabent que en castellà arribaries amb molta més gent.
1: Aquesta és la frase mitiquíssima, i en anglès ja no et dic.
0: Sí.
1: És un idioma fet per la poesia, i tenint-lo a... No sé, és que no sabria fer-ho d'una altra manera. Alguna vegada, més jovenet, havia provat de cantar en castellà i...
0: I no, eh?
1: No.
0: No acabaves, eh? No
1: funcionava. I, a més, quan jo vaig començar a fer cançons en català, no molava fer cançons en català. I vaig pensar, bueno, no ho està fent ningú, això, no? Aquí tenim un terreno inexplorat.
0: Bueno, jo és l'esperança que tinc amb el català, que arribi un moment que el parli tan poca gent que la gent jove digui, hòstia, això mola, vaig a fer això per portar la contrària a tothom. No sé si arribarem a temps per això, però vaja. Parlant del català i de Catalunya...
1: Ui.
0: No, aquí fem algunes proves relatives al català, a la gent que ens entrevistem.
1: Vinga, doncs fem el ridícul.
0: El català i els presidents de Catalunya, per exemple. No sé si et saps gaires presidents de memòria.
1: Sí, home, tots.
0: Tots, eh? De Catalunya. Començarem per l'últim, que és l'actual. Aquest te'l regalo, Salvador Illa.
1: Vale, senyor notari.
0: Senyor notari, li has dit, eh?
1: Sí, no?
0: Sí? No t'agrada?
1: No.
0: Hòstia, no ha voltat gaire. No,
1: la veritat, sincerament, no.
0: No t'agrada per l'aspecte de notari? O...
1: Avorridíssim, no? És veritat. No sé, vull dir, la política s'ha convertit en un circ i si no fa gràcia l'actor...
0: Ja. 133è, Salvador Illa. 132è.
1: Junqueras?
0: Junqueras? No, ha sigut mai Junqueras.
1: No?
0: No.
6: Portem una setmana, Peyu.
4: Déu-n'hi-do,
6: Déu-n'hi-do.
1: No va ser-ho?
0: No.
1: Era l'altre.
0: Era l'altre.
1: Era el segon.
0: El petit.
1: Era el segon, el
0: Pere
1: petit.
0: Aragonès.
1: Pere Aragonès.
0: Sí. Es veu que era ell. Una altra cosa és que es deixés aconsellar per...
6: Ha deixat empremta, Pere Aragonès.
0: Sí.
6: Vols dir que el sap algú?
0: Home, el Junqueras el deu saber, sí. Com a mínim. Ferran Palau, has estat còmode, has estat bé?
1: Sí, ja hem acabat, sí. Amb els presidents.
0: Sí, bueno, home, has acabat tu perquè has fallat.
1: Hòstia, ja
0: clar,
1: està.
0: Sí.
1: Joder, quin ridícul, em sap greu.
0: No passa res, escolta'm. Ferran Palau, que s'ha volgut sumar, que ens agrada que facin la gent que toca algun instrument i que canta aquí a la Renaixença, que és interpretar-nos en directe un dels seus temes amb la sonoritat de la Renaixença. Per tant, estàs a punt per actuar?
1: I tant.
0: Sí? Ens ve molt de gust sentir-te. Ferran Palau, amb Arnau Tordera i Laia Gluck interpreten Estimar-te és com un joc.

esperança és com un llop, una trampa on caiem tots, i per això has inflat el pit i l'has fet baixar d'un glob.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Ho fem en català perquè ens entengui tot el món.
1: Tu, avui no parlàvem del tamboret.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del tamboret.
3: Bueno, un moment, ara hi anem. Mercè, el tamboret. El tamboret no només pot ser útil per seure, sinó que també és acompanyant d'alguns còmics i actors a dalt de l'escenari, no?
4: Home, fa molta companyia un tamboret. A veure, pel
3: que... Has d'estar una mica sol perquè et faci companyia un tamboret. Sí.
4: Home, és que és ben bé això. Quan estàs sol, almenys tens un tamboret.
2: Al dinar de Nadal hi ha molta gent que fot un tamboret a taula.
4: I ningú més. A veure, no se'm despisteu. Jo us planto un escenari, plantem un tamboret allà al mig,
3: sí.
4: No? I com que una imatge val més que mil paraules, a vosaltres qui us ve al cap?
3: Tamboret sol a l'escenari?
4: Yeah.
3: Home. Eugenio.
1: Home, hòstia, no. Clar.
3: Eugenio.
4: Home,
1: ara que ho ho he dit, sí.
3: Ara sí.
1: Però no havia pas pensat, això. Ara que ho he dit, sí.
5: Diu el marit a la seva dona, diu, nena, diu, d'on vens? Diu, de l'esteticien. Diu, estava tancat, oi?
3: Clàssic.
4: Un mal parit.
1: Clar.
4: L'Eugenio va elevar el tamboret a la categoria de tron. Sí, sí. No? Aquell senyor amb posat seriós, sí. Amb ulleres fosques, el combinat de vodka amb taronja a la mà i el cigarret sempre encès.
3: Era també dels que hagués pujat a veure ovnis, eh?
4: També.
3: Tenia tot un món esotèric.
2: Sembla que hi en va veure algun, eh?
3: Sí, segurament.
4: I amb aquella veu que tenia de ressaca perpètua, no? S'asseia el tamboret i es convertia en el rei dels acudits.
5: Saben aquell que diu que eren tres borratxos que anaven caminant per la via del tren? I un dels borratxos diu, és incòmode aquesta escala, eh? I diu, el segon diu, lo més pesat és el passamà. I diu, el tercer diu, no us preocupeu que ara baixa l'ascensor.
4: L'Eugenio tenia aquell estrany do de fer riure sense fer res, no? Mm-hmm. Segut i prou, allà impertèrrit, el tamboret i ell eren una parella indissoluble.
3: Bueno, hi havia més química entre ell i el tamboret que amb algunes parelles que he vist jo en restaurants mirant el telèfon mòbil.
4: Tens molta raó, molta raó.
2: Sí.
4: Doncs mira, parlant de parelles, tinc una anècdota d'aquelles tan bones que segurament no van passar mai. No? O potser sí que van passar, o potser no van passar exactament com diuen.
3: Va, si no n'he vero, he ben trobat.
4: Ah, exactament.
2: Explica-la.
4: Mira, diuen que un dia l'Eugenio i el Dalí es van trobar a Cadaqués en una festa de l'alta societat catalana.
1: Ja pot ser, això.
3: Sí.
4: Oi que sí? De moment anem bé.
1: Ja pot ser.
3: De moment quadra.
4: Els presenten. Dalí i Eugenio, Eugenio Dalí.
3: Sí.
4: Es miren, hi ha un silenci d'aquells incòmodes interminable, i de cop el Dalí pren la iniciativa i diu... M'encanta la seva manera de no dir res.
3: Vaja.
4: Sabeu fer la de veu de Dalí? És que jo
3: de Dalí? No, ni la de l'Eugenio. No. Bé,
4: doncs passem pàgina. Sí. I l'Eugenio, impassible, amb aquelles ulleres fosques, li deixa anar. I a mi, la seva manera de dir-ho tot.
3: Això és mentida, això. Això va passar?
4: Sí. No ho sé si va passar. Ja he començat dient... Pot ser. I si no va passar, doncs escolta, què vols que et digui?
2: Carxofa!
3: Ara! Sí que el fas bé, sí que el fas bé.
2: Carxofa!
3: Clavat. Aquest és l'Eugenio, eh?
2: M'encanta!
4: L'has clavat. Si va passar o no va passar, no sé, és igual. El que trobo és que hauria d'haver passat, perquè una frase així, sincerament, ni el millor que ha dit d'Eugenio, ni el millor quadre de Dalí. I des que ens va deixar l'Eugenio, jo tinc la sensació que el tamboret, no, ha quedat com una mica orfe.
3: Bueno, hi ha altra gent que el fa servir, el tamboret.
1: No et penses.
4: Però més d'acompanyant, no? Vull dir, tampoc el fan servir tant com el feia servir ell.
3: Ja.
4: Tot i això, noves generacions de monologuistes catalans no han deixat d'arribar. L'Andreu Buenafuente, Alberto Romero, Magí García, el Marc Serrat...
3: L'altre dia em van dir en un restaurant si eren Marc Serrats, jo.
4: Què et sembla?
3: Em van dir, ets en Marc Serrats? Dic, no.
1: A mi m'han dit, tu ets en Peyu?
3: Ah, sí?
1: Vaig dir, quasi.
2: I a mi em diuen, tu, ets en Xuriguera, no? Vull dir que la gent no coneix a ningú, ja, arribat a un punt.
4: Per sort, entre tants homes, ja cada vegada s'atreveixen més a fer-se un lloc en el món predominantment masculí.
3: Sí.
4: Dones com la Charlie P, la Judith Martín, la Oya Sherman...
3: No t'hi has fotut, tu, a fer monòlegs, Mercè?
4: Jo, no, em moriria sol en un escenari.
1: Què dius?
4: Sola.
3: Com que diu tamboret? Posi un tamboret.
4: Fotré un tamboret.
3: Hòstia. Fa molta... Saps la companyia que fa un tamboret?
2: Posa-n'hi tres, si vols.
4: Doncs, si voleu saber com n'és de bèstia ser dona i voler fer humor, jo us recomano molt una sèrie d'Amazon Prime que ho retrata perfectament. The Marvelous Miss Maisel. L'heu vista?
3: No.
1: No.
3: Sí?
4: Qui l'has vist? Tu l'has vist? Boníssima o no és boníssima?
6: No m'agrada gens.
4: Ai, tampoc t'agraden els gossos, per tant no tens cap mena de criteri. Una sèrie que explica la història de Miriam Mitch Maisel, que és una mestressa de casa de la Upper West Side dels anys 50, que descobreix que té un talent innat per la comèdia.
6: Ja me'n recordo què em va passar, Mercè.
4: Què et va passar?
6: Em van parlar d'aquesta sèrie, la vaig començar pel capítol 6.
1: Però què, el 6?
4: Què fots?
6: Em vaig equivocar.
4: I llavors... A mi m'ha passat això amb sèries i les he deixat de veure.
6: No vaig entendre res.
4: Perquè no puc amb l'espoiler.
6: Sí.
4: No puc, és terrible, sí, sí, l'espoiler. Doncs aquesta, no us faré cap espoiler,
1: no,
4: però dura 5 temporades, sí, i la veiem lluitar contra els límits de la societat conservadora i masclista de l'època. La sèrie és una sèrie que és àcida, que és brillant, amb uns diàlegs afiladíssims, interpretacions que són una meravella, i, pels que us fan pols finals, té un final molt ben tancat, sí? Molt emotiu.
3: Sí. No hi ha una... Hi haurà una sisena temporada?
4: No. Final,
6: ja no
4: com il fo.
3: Això emprenya, eh?
6: Molt.
3: Això emprenya molt, eh? Jo vull que les coses s'acabin en...
6: Sí, sí. Diuen, Peyu, mira't aquesta sèrie que és molt bona. Dius, vale, mira, te sentes a casa, pos, veus 17 temporades.
3: No.
6: Dius,
3: jo ja no la començo.
6: Jo la començo
3: pel 6, com tu. És igual.
4: Doncs per sort, ara el tamboret ja és per tothom. I un que em fa molta il·lusió que hi hagi pujat és el Roger Coma.
1: Bo!
4: És un tio que a mi em fa riure molt, perquè té aquell humor, no?, que és ben boig.
3: És que fes-ho tu, ho has de fer, Mercè.
4: No.
6: Per què no fas?
4: Perquè jo no
3: fes monòleg.
6: Fes monòleg.
3: Explica un xiste.
4: Doncs el Roger... Jo no, però el Roger Coma farà una temporada corteta al Texas amb el seu monòleg. Això no ho hauria de fer, que és el que dic jo. Això jo no ho hauria de fer. Fer humor en català, però, no és només pujar un tamboret.
1: Yeah.
4: És pujar-hi sabent que segurament no et posaran mai ni a un catàleg de Netflix ni d'Amazon.
3: És més complicat.
4: Que tirant aquella frase que li has dit.
3: Com és que no ho fas en castellà, que així arribaries a més gent?
4: Clar. Doncs mira, no ho fem en castellà perquè les riallades no tenen traducció. L'humor en català té aquella cosa de, no?, aquell...
1: És elegant.
4: Bueno, aquell to, aquella ironia, aquella manera de dir les coses que només s'entenen si es diuen el nostre propi idioma,
3: sí,
4: no?
3: Si te'n rius de... Vas a Andalusia i comences a parlar de la gent que envia fotos del temps a TV3, poc que entendran res.
4: No. Així que, des d'aquí, gràcies a tots els que ens feu riure en català. I res més. No, sí. Per cert, que si no teniu plans aquest cap de setmana, tranquils... Que jo us l'organitzo.
1: Ja,
6: comprar tamborets.
4: Demà i fins diumenge es fa la Fira del Teatre al carrer de Tàrrega. Tamborets, no sé jo si en trobaré.
1: Sí.
3: Tu sí que hi has anat, a Tàrrega.
1: A Tàrrega, amb collons, amb aquest senyor hi vaig triomfar-hi bastant. En el seu moment, eh?
4: Veus?
1: En el seu moment.
4: Jo hi he anat d'espectadora i prou.
6: Érem molt joves.
4: En aquell descampat, ple d'iglús.
6: Ja,
4: i gent borratxa.
6: El teatre vas
1: apa, veure. Apa, això és fer publicitat de Tàrrega?
4: Home, bé que m'ho passava, jo m'ho vaig passar molt bé. El meu primer nòvio crec que el vaig treure d'allà.
6: Vinga.
4: A Tàrrega.
3: Espera.
4: No, va, deixa'm acabar.
3: No, només un petit apunt. No, com us vau conèixer?
4: No, ja el portava de Sabadell.
3: Ah.
4: El portava de Sabadell, vam anar junts i ella es va acabar de concretar.
3: Ah, es va acabar de concretar. És un eufemisme ben maco, eh?
6: Ja, va dir, es veu que aquí hi ha un bon clown.
3: Sí.
6: I aquell ho va entendre malament.
4: Hi ha un bon clown.
3: És maco, això. Quan surti l'oportunitat li direm a alguna noia, vols que ho acabem de concretar?
6: No? Anem a Tàrrega.
3: Acabem de concretar.
4: Doncs això, aneu a Tàrrega, que tamborets potser no en trobareu, però veureu teatre a peu dret i us ho passareu molt
3: a peu dret al teatre a la Fira de Tàrrega i a veure monòlegs en català, a veure el Roger Coma
1: i
3: els 4 o 5 més que hi ha que fem monòlegs en català pel món. Que tampoc som gaires, eh?
4: Que no t'he dit a tu perquè em feia com cosa dir-te.
3: No, perquè a més jo no he fet servir mai tamboret, no passa res.
4: Vinga.
3: No m'he enfadat, no t'ho he tingut en compte perquè no faig servir tamboret. Bueno, una vegada vaig fer servir, hi ha en Dani, el tècnic, que m'està fent, sí que vas fer servir el primer espectacle que feia sortia un tamboret, però mai més. Llavors ja he fet servir altres coses. M'he complicat la vida. A vegades penso...
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí que te la
3: complica, si anessis amb un tamboret seria alguna més fàcil.
1: Exacte. Les vegades que t'ho he dit amb feixades, això.
6: No sé t'ho dic.
3: A vegades havia arribat a portar hasta una parada d'autobús.
1: Sí.
4: Per explicar... El proper amb un tamboret.
3: Per explicar 4 xistes. Mira, m'ho estudiaré. Quan tu facis monòleg
4: jo
3: tornaré a fer servir el tamboret.
4: Vinga, repte.
3: Gràcies, Mercè.
4: De res.

0: Just despertàvem del som.
1: No et preguntaré què està sonant, Arnau, perquè la conec, aquesta, eh? És Lluís Llach.
2: Certament. Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat.
1: Sí.
2: Durant 45 anys va portar de gira un tamboret que era de la discoteca Boccaccio de Barcelona.
1: 45 anys, dius?
2: 45 anys, sí, sí, amb el mateix tamboret que resulta que se'l van portar de la discoteca, el va robar, sí.
1: El Joan Manuel Serrat...
3: Veus? Ho explica.
1: Va robar un tamboret.
3: Això ho explica.
1: Ah, sí?
2: Sí, i tant. Hòstia. Home, jo em documento quan faig això.
3: Sí.
1: No, ja m'ho penso.
2: Li agradava tant que em va fer dues rèpliques. Té l'original, que el té guardat en una caixa forta,
1: sí,
2: com d'anel de joventut, i dues rèpliques que van girar amb ell durant aquests 45
1: Hòstia.
2: Anys.
1: Hòstia. I els de la discoteca Boccaccio no l'han reclamat mai?
2: Home, entenc que no, que per ells és...
1: És un honor, no?
2: Un honor, no? Que...
1: O sigui, arriba un punt que ara jo ja podria començar a robar coses,
4: sí,
1: no? I la gent... Hòstia, ja és que ho té en Peyu, sí, ja ens fa gràcia.
4: És el bon preu.
3: Jo li vaig robar en Roger Mas...
4: És veritat.
3: Li vaig robar tots els CDs que tenia per vendre.
4: Sí.
1: Ah, sí?
3: Sí, els hi vaig robar tots.
4: El pop-up d'Arbúcies.
3: El pop-up d'Arbúcies. Sí.
1: Però fa anys, d'això.
3: Sí, fa anys.
4: 5 del dematí.
3: El 5 del dematí. Llavors passa que me'l vaig trobar i jo anava amb la seva caixa de CDs a sota el braç. Mm.
1: I els hi vas tornar?
3: Sí, vam riure, i som molt amics ara.
1: En fi, Joan Manuel Serrat, que l'ha acompanyat un tamboret, per això l'estem sentint. Escoltem una mica de Serrat i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: Avui us volem presentar la nana, la gossa de la Marina. Mm-hmm. Gerard, posa'ns una foto. Mira. Mira.
1: No sé quina raça és, això.
0: És una mescla entre raça Staffy i vés a saber quina altra raça, perquè és fruit d'una nit boja.

0: La Costa de Morte és plena de penyes segats i racons inaccessibles. Gairebé està deshabitada. Els únics habitants del lloc són peixos, crustacis i ocells. Les seves corrents marítimes són un malson pels navegants. Les aigües empenyen els vaixells contra les roques, provocant tota mena de desgràcies. Si ha de navegar amb els cinc sentits posats, una vedada et pot fer embarrancar.
1: Que ben parida és la vida de mariner,
2: eh? Bueno, sí, una mica humida i solitària, però està bé. Ep, ep, nano, has vist? Mira, mira allà dalt, el pany segat.
3: Hòstia!
2: Hi ha una mossa!
3: Hòstia, és veritat!
2: Mossa!
0: Mossa! Nois, sisplau, el que són aquests crits?
3: Capità, mira allà les roques, hi ha una dona.
0: Hòstia, per això hem de fotre quatre crits, per l'amor de Déu, eh?
2: Oh, és que fa molt de temps que no en veiem cap, eh?
0: Escolti'm, aquí som professionals. A veure si estem una mica més pel cap. Hòstia, sí que hi ha una mossa.
2: Mossa!
4: Les roques! Què diu? Cuidado con las roques!
3: Diu no sé què d'unes roques.
2: Em sembla que ha dit que estan forts com roques.
0: Ja venimos, mossa. Ja
3: venimos.
0: El que passava després d'una vedada com aquesta, ja us ho podeu imaginar. Avui parlarem d'un d'aquests accidents marítims, el d'un petrolier construït al Japó, registrat a Grècia i propietat d'una empresa liberiana. Ja es veia que no podia anar bé.
5: No, massa.
0: Un veler que, un petrolier, que navega sota la bandera de les Bahames. Es diu Prestige. A dins seu hi viatja la nana. El Prestige té menys de 30 anys, però fa pena de veure. Està ple de rovell i d'esquerdes per tot arreu. Funciona, però està molt mal conservat. El capità del Prestige és conscient del mal estat del vaixell. Us llegirem un tros d'una carta real, seva, en què es queixa de l'estat de l'embarcació.
6: Los tanques de aguas fecales no están en servicio. La basura se tira por la borda y todos los componentes del barco están corroídos o rotos.
0: Actualment el vaixell té problemes. Està a punt d'enfonsar-se perquè ha xocat contra un contenidor que havia quedat a la deriva. Com que està en tan mal estat, no ha suportat l'impacte i s'ha obert un forat a l'estructura. Està entrant aigua, bàsicament. Està entrant aigua a l'interior del Prestige. I això fa que la nana, ja faci estona que nedi. Ja neda.
3: Això amb una mica de massilla s'arregla.
0: Per més invents que pretenguin fer els mariners, el Prestige està condemnat. El forat de l'estructura del petrolier és enorme. Més els val saber nedar com la nana.
2: Ens enfonsem! Agafeu els bons salvavides!
3: Greix de pesat, eh? Tant cridar.
0: El forat es fa cada cop més gros. El mal estat del vaixell provoca que el forat inicial, que era de 5 metres, ara sigui un esvoranc de 35 metres de longitud.
2: No hi ha esperança! Les dones i els nens primer! Ens enfonsem!
7: Jo aquí sí trobo que li hauríem de fer cas, eh?
3: Senyora, vostè creu que en aquesta barcota hi ha bots salvavides o què?
7: I vostè creu que en un petrolier hi ha hagut mai cap dona?
6: M'haureu de disculpar, però és obligatori que els vaixells portin bots salvavides.
3: I també és obligatori que no tinguin un forat. Però mira, ha anat així,
7: les
3: veïna.
7: Les coses van com van.
0: La situació a bord del Prestige és desesperada. La nana i els tripulants fan el que poden per no ofegar-se. Mentrestant, a terra ferma, tothom es coneix la notícia. Els informatius n'estan parlant cada dia.
3: Me'n recordo.
0: No te'n recordes, d'això? Te'n recordes?
8: No, i tant.
3: Sí.
0: Ara tothom sap que el Prestige transporta 80.000 tones de petroli.
8: Són moltes, eh?
0: Són moltes. Jo normalment poso 100 euros.
8: Sí. 2.000 peles.
0: 2.000 peles?
8: Jo poso 2.000 peles, sí.
0: Hòstia. I t'ho accepta allà a
8: l'esclatoil? Ah, és el que tinc.
0: A l'esclatoil?
8: És el que tinc. Vull dir, escolta, 2.000 peles.
0: No trobeu que els sortidors de l'esclat parlen massa fort? Sí. No? Ha seleccionat dièsel.
3: Però si no ens diguessin res, jo el trobo molt... Jo sempre tinc unes converses.
0: Ah, sí? Xerres amb,
3: amb el de l'esclat, molt.
0: És molt maco, sí, sí. És molt maco. Per sort, la majoria de la tripulació està fora de perill. Les autoritats els han rescatat pràcticament a tots. L'única que hi queda és la nana, la nostra gossa. Se les haurà d'empescar sola i nedar fins a la costa.
7: Ai, però què? Però pobra, no?
0: Oh, bueno, què vols? Mira, no, ja sí. Per sort sap nedar. Ho has dit tu que li agradava nedar.
8: Sí, ja, però... ara no tirem enrere.
7: Massa música trista, jo crec que això no acabarà bé. No.
0: Qui ha ordenat el rescat dona pel que dona, també. Han estat el ministre de Defensa, en Federico Trillo.
8: Ostres!
0: I el portaveu del govern, en Mariano Rajoy.
7: Ja ho deia, que no acabaria bé, això.
3: Ai, dia tan maco que passarem avui. Sí.
0: El panorama és el següent. El Prestige és a la deriva a 50 milles de la costa, amb un forat des d'on està sortint petroli. Per la seva banda, la Nana ja ha sortit del Prestige i neda a mar obert. Esquiva les taques de petroli prou bé. Només se li veuen unes taques negres als ulls, però són les que ja duia de sèrie. No patiu. Els ecologistes estan espantats. Creuen que si el vaixell s'enfonsa, es produirà el desastre ecològic més gran de la història.
5: Exagerats.
0: Però en Mariano Rajoy demana calma. I es nega a parlar de vessaments. Segons ell, allò són simples petits fils de plastilina sense importància.
5: Pare que el va parir.
1: Home, quins moments...
5: Els tenia ben posats.
7: Una xilillo així de plastilina.
1: Mariano...
0: Va ser la primera imitació que vaig fer quan era jove, em sembla.
7: Sí.
0: Però era dolenta. Era de les imitacions que comencen sempre dient el nom. Soy Mariano Rajoy.
5: Sí,
1: perquè sàpiguen, no? Perquè sàpiguen.
0: A hores d'ara està oferint una roda de premsa en Mariano, on diu que el govern espanyol valora les dues propostes. Una és enfonsar el Prestige de manera controlada, aprofitant que és lluny de la costa, i l'altra és esperar que se'ls acudeixi una idea millor. Ha dit que tenia dues coses a dir, eh?
5: Sí.
0: O sigui, la primera...
1: Jo la segona m'agrada molt, eh?
0: La segona és bona. Segona. O sigui, han vengut que tenim dues solucions, però en tenen una, eh? Perquè la segona és esperar que se'ns acudeixi una altra cosa millor.
1: Però això és de puto geni, eh?
0: Home, la reunió aquella del comitè d'experts ha de ser maca d'escoltar.
1: Bueno, i què? Què s'ha de fer amb el Prestige?
8: Mira, ho tinc claríssim, eh? Això li hem de fotre uns flotadors aquí ben posats aquí, i així no s'enfonsarà.
1: Boníssima.
8: Flotadors.
6: Jo tinc una altra proposta.
0: A mi m'agrada, el del flotador ja m'agrada, eh? Sí. Fins i tot podem buscar un patrocinador i posar-hi publicitat.
8: Ara.
0: Nivea, allà, amb
8: ara.
0: Cacardarem calés.
8: Sí.
6: Jo tinc una proposta més sensata.
1: Sí, i li podem fotre uns trampolins, com si fos Isla Fantasia.
8: Ara, sí senyor. Ben vist.
6: El que esteu dient no té cap ni peus. El que s'ha de fer és intentar...
7: Té raó. No, és que això del flotador és una barjanada, això.
8: Apa.
7: El que s'ha de fer és lligar el vaixell amb un arnès, el penges d'un avió i te l'emportes volant.
1: Hòstia, sí, com a l'Orca Ulisses.
0: Bona, ara, sí senyor, ara. Bona idea. Podem trobar alguna companyia aèria que ens ho patrocini.
1: Segur.
0: Que fotrem, Turkish Airlines. Algú està apuntant tot això que estem dient o no?
7: No, jo no.
8: Ara no tinc boli.
0: Per bèstia que sembli, la proposta més assenyada era enfonsar el vaixell de manera controlada, procurant que es mantingués d'una sola peça. Així, un cop al fons del mar, s'hauria pogut segellar evitant mals majors. Sabeu que hi ha soldadors submarinistes?
8: I tant que sí, jo en conec un.
0: Ah, sí?
8: En Jordi? En Jordi Alcover.
0: Alcover?
8: Sí.
1: És d'Alcover?
8: No, es diu així.
1: Ja ho conec.
8: Soldava sota aigua.
0: Diuen que cobren molts diners, aquestes.
8: Cobren molts diners, però tornes l'elo, eh?
7: Sí.
1: Però i les xispes?
8: Les xispes no n'hi ha.
1: De soldar no n'hi ha?
8: Bueno, sí que n'hi ha. Però...
1: Van al revés.
0: Ja el convidarem.
8: Sí.
0: Porta'l un dia.
8: Sí.
0: Que l'entrevistarem.
8: Sí, un boig per conèixer.
0: Xuri. En fi, al final de les dues opcions no es va triar ni la primera ni la segona. Es van deixar passar els dies, simplement, fins que el Prestige es va partir per la meitat i es va enfonsar a tocar de la costa gallega, fent que tot el petroli que duia a l'interior s'aboqués descontroladament.
1: Va ser maco, allò.
0: Allò va ser bastant maco.
1: Va ser maco. Com els focs de Blanes?
0: Lo mateix, però en vez de mirar amunt, mira avall.
1: Avall.
8: Al revés.
1: I tot negre.
8: Sí.
0: A la Nana la tenim nedant, encara li falten moltes milles per arribar a l'aigua i el cansament la comença a afectar. Però no es pot aturar perquè cada cop hi ha més petroli al seu voltant. Comença a ser més negra que blanca, pobreta. Mentre la Nana neda desesperadament, la fauna autòctona de Galícia es tenyeix de negre. Hi ha 4.000 tones de petroli acostant-se a la costa. És un desastre descomunal. Una immensa taca negra impregna la costa de Morte d'una substància viscosa, negra com el carbó i espessa com la mel. Sembla vinagre de Mòdena, però és una substància encara més fastigosa. Que el vinagre de Mòdena, que ja costa d'imaginar, eh?
1: Sí.
0: Carda un fàstic el vinagre de Mòdena?
8: El dolent sí.
0: Ah.
8: Perquè el que ens donen per aquí és... Collons, allò és que no és ni vinagre ni de mona, ni és una merda, allò.
0: La crema balsàmica.
8: Va.
0: Allò és terrible.
8: Va.
0: Bueno, allò deu ser...
1: Allò és el que van treure del Prestige.
8: Sí.
0: I ara ho carden a les amanides,
1: les
0: amanides de formatge de cara.
1: Exacte.
0: La gent el bateja com chapapote. Tia, aquest concepte, eh?
1: Si feia temps,
0: recordi,
1: eh?
0: No havia sentit, feia dies que no sentiu, això, eh?
1: Sí.
0: L'aigua, la sorra, les pedres i els animals en van plens de chapapote. Al mínim contacte queden ennegrits. És el que li ha passat a molts animals, començant per la Nana. Quin paisatge de mort, bàsicament.
1: Gossa, espavila, hòstia! Em fas patir a mi tot. A mi em fa patir aquesta gossa.
0: La costa és plena d'animals empastifats de petroli. La gran majoria acaben morts i n'hi ha molts més que tard o d'hora acabaran igual. L'única manera de salvar-los és netejar-los a consciència. Per fer-ho, les platges s'omplen de voluntaris, els anomenats moviment Nunca Mais.
8: Nunca Mais. Nunca Mais.
0: Els voluntaris treballen sense descans i uns mètodes molt rudimentaris. És una feina molt perillosa, perquè el chapapote és altament tòxic.
1: Quin dematí tan alegre que estem passant, eh?
0: Sí.
8: Nena!
7: Què?
8: Nena!
7: Què?
8: Ja sé que els hi podem regalar als teus pares per les seves noces d'or. Els regalarem un viatge a la costa de Galícia.
7: Ai, carinyo, quina bona idea. Els fa molta il·lusió.
8: Sí,
7: la veritat és que no sé per què diuen aquestes coses tan horribles de tu. És que mira, és que ets un amor. Ets una coseta.
8: Me n'alegro que estiguis contenta. Per cert, tu saps quina talla de guants fan servir els teus pares?
7: No.
0: El moviment Nunca Mais va netejar la costa de Morte fins que va recuperar el seu aspecte. A més de voluntaris, van caldre milions de subvencions per ajudar els pescadors, que ho van perdre tot per culpa del prestigi. I en Rajoy, fixeu-vos que també va dimitir, eh?
5: Sí, ui.
7: Com sempre, en aquest país.
0: Galícia va necessitar més d'una dècada per recuperar la normalitat.
1: Ah.
0: La normalitat que hi havia abans, ara, del prestigi, que ja era una...
1: Hi ha normalitat?
0: Ara hi ha normalitat a Galícia.
1: Va.
0: Ara, bueno, l'última cosa que va passar a Galícia va ser allò de la narcollanxa aquella de la Guàrdia Civil, no?
1: Sí.
0: O va ser Andalusia, allò? No me'n recordo.
1: Xapapote blanc.
0: Un altre tipus de xapapote.
7: Però escolta, Meio, que jo estic pendent molt ja per la nana. Portem molt bona setmana, no se'ns ha mort ningú encara.
0: És veritat.
7: Però és que jo ho veig molt pelut aquí.
0: La nana, voleu saber què ha passat amb la nana?
1: Sisplau.
0: Sí. Si ha nedat i ha arribat a la costa.
1: Aiam.
0: La nana, amics meus, és...
7: No.
0: És que hi havia xapapote, pel mig.
7: No, clar.
0: La nana...
7: Va patir.
1: No.
0: És... Viva!
7: Bravo!
0: La nana ha aconseguit nedar fins a terra ferma. Hi haurà feina a netejar-la, però se n'ha sortit. Però hi ha molts altres animals que no van tenir tanta sort. S'estima que 250.000 ocells i un número incalculable d'animals marins van morir. Però, noi, cap membre del govern va haver de passar comptes amb la justícia per la mala gestió. Un fet que segurament no us hagi sorprès gaire. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
7: I en el vostre esperit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: Vuit persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona, de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esboranc, que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, el Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat tres vehicles. També han afectat dues parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. També han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar dos arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani.
0: Esports.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. Vuit persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit just al costat d'un edifici de vivenda. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, dos en estat greu i dos en estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. N'informa des de Barcelona Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen al veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats al procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
7: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
8: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
1: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
9: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
11: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
12: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que pues, òbviament anem treballant durant la nit.
11: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
13: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
11: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
1: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruix, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
15: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no te pasamos calor.
16: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja es canvia el teu cuerpo ja.
14: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
17: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
18: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
1: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
0: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
1: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions dels inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
19: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
1: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
20: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
1: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
21: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
1: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
22: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb ell és etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
1: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
23: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí. Van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
1: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
24: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme.
2: pensarà molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
3: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
2: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
4: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
5: Aleksandr és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
4: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'alè pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
6: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
0: 3CAT Info.
4: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
25: Afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
4: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
4: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
26: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada. També anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un paron al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
4: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Són 7:15.
1: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En el alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
1: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías en circulación. y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
4: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
4: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
9: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
10: No es determinen responsabilitats polítiques.
11: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
12: fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
13: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
0: 3CAT Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024. Una dels

0: anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a dos nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
1: La secció número 4 del Tribunal d'Instància Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per dos suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels dos nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres dues investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels Cellers Gramona.
2: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
0: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
3: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
4: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026 la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
5: Nous le ramassons
6: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
4: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
5: aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però...

0: les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
3: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler, el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
4: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
3: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
5: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
3: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
2: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
6: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
7: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
6: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
7: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
6: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
1: 3CAT Info.
2: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
8: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
9: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
8: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
10: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
8: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
2: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
11: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquesta espècie que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
12: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
11: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
13: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
11: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
2: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
14: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
2: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
15: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
2: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència, i això bàsicament no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
2: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
1: Esports.
2: Que arriben ara amb el David Ubach.
17: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
18: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
17: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
19: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
17: També al femení blaugrana, aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
1: 3CAT Info.
17: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem en el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
17: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 km des de Voiron fins al port de primera categoria d'Orsières-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
20: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
17: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
21: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme de competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
1: 3CAT Info.
22: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Avui ens llevem amb 17 graus a Molló, 23 a Torres de Segre, 23 graus a Torres de Segre i 24 graus a Torredembarra. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui tornem a tenir avisos per calor a gran part de l'interior i sud del país, però el Segrià i la Ribera d'Ebre ens diuen que el risc és molt alt, Jofre.
1: Sí, és precisament on tornen els 40 graus. Hi ha un repunt de la calor en aquests indrets i per aquesta raó hi ha aquests avisos activats perquè es pot arribar fàcilment als 40, 41 o fins on no descartaríem 42, sempre de manera local. En general, les temperatures doncs, a tocar d'aquests 40 en aquestes comarques i a la resta doncs, també notarem, sobretot al terres del país, un ascens del termòmetre. A la costa potser menys, però amb xafogó i amb temperatures, si més no, similars a dies enrere. Repunta la calor, però de manera transitòria, perquè ja hem notat aquesta matinada una pèrdua d'un o dos graus en moltes poblacions i aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Demà la temperatura encara serà elevada i calorosa, amb valors pròxims als 40 cap a Ponent, però ja començant a recular una miqueta, no es notarà gaire, però en definitiva quan els valors de la temperatura sí, i a més demà es pren un augment de núvols, ja amb alguns ruixats a la tarda, sobretot al terç oest del país. S'inicia, doncs, l'obertura a les portes d'una massa d'aire més atlàntica, més suau, no tan calorosa, per fi la bombolla d'aire càlid d'aquestes setmanes, aquests força dies, doncs ens abandona lleugerament i ho notarem al llarg del cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta calor fa repuntar avui el risc d'incendis. Acumulàvem uns dies de relativa tranquil·litat, però avui tornem a tenir 150 municipis catalans en risc extrem. Risc extrem en 150 municipis. La bona notícia és que el foc que hi vam tenir a Cervelló, al Baix Llobregat, aquesta nit ha quedat estabilitzat. Però del que estem avui molt pendents és de dos accidents relacionats amb les obres ferroviàries a Barcelona. L'última és una explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això ha estat ben bé aquesta nit. 8 persones han quedat ferides, algunes d'elles greus. Són 8 persones que serien els 8 operaris que treballaven en les obres d'accessibilitat a l'estació. Allà hi tenim en directe el Joan Trias. Joan, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Aquesta explosió ha provocat una gran columna de foc de molts metres d'alçada. Què ha fet, Joan, a aquestes hores, encara crema?
2: Encara crema, sí senyor, una columna de foc que fins i tot sembla que ara tingui un punt més de virulència del que ho hem vist cap allà a quarts de 4 de la matinada. Aquesta columna de foc està a prop d'un edifici i deu haver una distància d'uns 8-10 metres, un edifici de vivendes, i des del punt on l'estem observant darrere del perímetre que han establert els equips de seguretat, et diria que gairebé arriba fins ben bé la quarta planta d'alçada. Els bombers de Barcelona estan ruixant constantment des de quarts d'11 de la nit sobre aquesta columna de foc i, de fet, són els que han traslladat els veïns que no hi havia risc, malgrat la intranquil·litat que tenen només traient el nas per la finestra o pel balcó. És el que els han dit que no facin, justament, que, malgrat no haver-hi risc, no surtin a l'exterior de les seves balconades per observar o mirar aquesta columna de foc. Mm. Aquí la situació és tranquil·la entre la gent que passa, els curiosos, com si fos un dia normal. Sí que tothom fa fotografies a les poques persones que hi ha per aquí. Els equips de seguretat controlen aquesta flamarada de foc, que de fet crema ja vindria a ser des de fa 9 hores. I la gran dificultat per apagar-la és el que ens explicava la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas no podrem aparar la flama.
2: I la seqüència dels fets seria: ahir migdia, mentre s'estaven fent obres, com deies, per l'accessibilitat de l'estació de metro de plaça de Sants, es va produir una fuga de gas, van venir els operaris de la companyia de gas per reparar-lo, van estar hores durant la tarda vespre, i cap a les 10 de la nit es va produir aquesta explosió que ha deixat aquests 8 ferits, 2 d'ells han estat greu, que els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix amb el Joan Trias. Joan, deies que la flama aquesta arriba ben bé fins a la quarta planta, eh? O sigui,
2: a la
0: és una
2: quarta
0: flamarada
2: planta,
0: important,
2: sí.
0: Eh?
2: 1, 2, 3, 4, sí. Fins la quarta planta ben bé, i a vegades alguna flamarada que s'escapa una mica més amunt.
0: Joan Trias, mil gràcies. Fins ara.
2: Adeu.
0: Aquesta és una de les notícies d'aquest mateix matí. Aquestes 8 persones que han resultat ferides en una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona, en aquestes obres d'accessibilitat. Les primeres hipòtesis ens deien que podria haver-se trencat una canonada, però això encara no està confirmat. El que sí que està confirmat és que, com ens explicava el Joan Trias, des d'allà hi ha la flamarada, encara. Ha estat cremant tota la nit. En alguns moments, ara ens deia el Joan, fins i tot amb més virulència que no pas fa unes hores. I el motiu principal és que hi ha unes certes dificultats de tallar el gas que permeti contenir aquest incendi. En fi, ho seguirem directe. És important dir que els bombers asseguren que no hi ha perill pels veïns. Sí que hi ha aquestes 8 persones que han quedat ferides en l'explosió, que serien operaris de la companyia que havien anat a reparar la fuga, però els bombers insisteixen que no hi ha perill pels veïns. Però, si sou de la zona, si heu de passar per allà, tingueu molt present que el trànsit s'ha vist molt afectat perquè hi ha uns quants carrers tallats. Aquest és un dels punts prioritaris d'aquest matí, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. L'altre, perquè el vam tenir ahir també, un ensurt important, va ser al barri de Vallbona. Aquí hi ha molt neguit entre els veïns per un gran esvoranc que va aparèixer ahir, en aquest cas a les obres de soterrament que s'està fent a DIF. Si us recordeu, hi ha un tema des de fa molts i molts anys que s'acumula, per exemple, l'Ajuntament de Montcada l'ha demanat diverses vegades, que és que soterrés la via del tren, perquè per allà hi havia molts accidents, hi havia molta gent que prenia mal o fins i tot que moria. Bé, doncs són en aquestes obres que s'estan fent ara on hi ha hagut aquest esvoranc. La companyia Adif, que investiga què ha passat, què ho ha provocat, assegura que a partir d'ara farà un seguiment per comprovar que no hi hagi moviments de terres.
4: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, tenint en compte les circumstàncies, però les viviendes no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor, de DIF. Normalitat, ens deia. Normalitat després que s'hagi obert aquest esvoranc durant les obres de soterrament que està fent a DIF al barri de Vallbona. Hi ha una altra conseqüència d'aquest esvoranc. Estan tallades i no se sap fins quan ho estaran, és a dir, que en tenim per dies, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Estan tallades i continuaran tallades molt probablement el dia d'avui. Seguirem aquestes dues incidències avui en prioritat aquí al matí de Catalunya Ràdio, a Vallbona i a Sants. Parlem amb l'Ajuntament de Barcelona, parlem amb veïns, parlem amb experts per intentar entendre què ha passat o per què han passat aquests accidents. Recordem que poc després de l'esfondrament que també hi va haver el Putxet per les obres de la línia 9. En qualsevol cas, aquests seran un dels temes del dia que seguirem al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'actualitat política en aquesta recta final abans de les vacances d'estiu pels nostres dirigents polítics, perquè avui anirem al Congrés en un dia en què el Parlament espanyol es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. És això del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. En el cas de Catalunya suposen 17.000 milions d'euros. Junts fa mesos que critica el pacte del Ministeri amb Esquerra Republicana que va permetre aquesta condonació del deute, però finalment Junts permetrà que es tramiti aquesta condonació del deute. Ara bé, avisant que vol introduir-hi canvis. Avui en parlarem amb en Josep Maria Cruzet, de Junts, i també amb Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Així comença aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Assumpta Escarp, Jordi Mir i Meritxell Benedí, però de moment... De moment actualitzem els principals titulars del matí, entre els quals aquests que hem destacat, els quets amb els quals hem començat el matí de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Columna de foc.
7: 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit i encara hores d'ara.
8: Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
9: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Complicat.
10: Ara ho dèiem, és difícil tallar el flux de gas que provoca aquesta explosió.
6: i la conseqüent flama perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts de la zona. El trànsit continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres.
7: Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus, a la Vall d'Hebron, al centre especialitzat en cremades. Hi hauria 3 ferits menys greus i els altres 3 lleus.
0: Cada 24 hores.
8: Adif controlarà cada dia l'estabilitat del terreny que s'ha ensorrat prop del Pou de les Obres per soterrar la línia de tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'accident. No hi ha hagut ferits, però el forat ha engolit una grua de grans dimensions. Sentim a Arturo Pastor, subdirector de construccions d'obres d'Adif.
10: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que aquest enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis que estan a tocar. Tot i això, els veïns, evidentment, estan preocupats.
0: Més detall, Roger Santaló.
11: Després de l'esfondrament, el moviment de camions ha estat constant per injectar formigó al forat en un barri ple de pols per les obres de soterrament de les vies del tren de Montcada. La falta de neteja i els sorolls són algunes de les molèsties que pateixen els veïns. I ara s'afegeix la preocupació que tenen per aquest forat de grans dimensions.
12: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
13: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
11: A més, els veïns s'han quedat ara sense poder fer servir l'estació de Montcada bifurcació fins a nou avís, un dels mitjans de comunicació més ràpid que tenien per anar fins al centre de Barcelona. Des del barri de Vallbona, Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Tornarem a aquests dos llocs, avui en directe al Matí de Catalunya Ràdio, tant al barri de Vallbona com al barri de Sants de Barcelona, per aquestes dues incidències que marquen l'actualitat del matí. Però a banda d'això, es tramitarà.
7: La condonació del deute de les comunitats autònomes, el conegut com a FLA, pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. La llei la van pactar el govern espanyol i Esquerra i suposa la condonació de 17.000 milions per Catalunya i 83.000 milions per al conjunt de les comunitats. Junts hi votarà a favor, però amb l'objectiu de modificar el text durant el tràmit parlamentari.
0: Dos anys.
8: Un altre dels temes del dia al Congrés, tot i que no surt a l'ordre del dia del ple, serà el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar el preu dels lloguers durant pràcticament dos anys.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles, i Podem condicionar el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'ajorna
6: el debat i votació final de la llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge. S'havia de fer durant el ple d'aquesta setmana al Parlament, però tant Junts com el Partit Popular han demanat a última hora un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Ara, aquest òrgan, que recordem és consultiu, té un mes per dir si la norma vulnera altres lleis.
0: Els tribunals espanyols.
7: La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que no s'ha mullat encara sobre el fons de la reclamació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea-Mires.
15: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats autoritats comunitàries cobrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desobeeixen.
8: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, encausat encara al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, critica que després de les sentències de Luxemburg, els tribunals espanyols continuïn arrossegant els peus. Ho va dir al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Amnistiats.
6: Els que sí que han rebut el perdó definitiu en les últimes hores han estat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei i 9 anys després de l'inici d'un procés judicial enrevessat que els ha deixat una sensació, diuen, agradosa.
0: Programa nuclear civil.
7: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil, un moviment que veurem si genera una nova escalada a la zona. Trump brinda així a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran.
8: Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
17: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Al Iemen.
6: Els hutis proiranians han obert un nou front a l'altra banda del Golf Pèrsic. Aquesta nit han atacat 2 patrullers al Mar Roig després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar Nord-Americà també ha informat que ha seguit amb els bombardejos contra l'Iran per 12a nit consecutiva.
0: Escolteu al Matí de Catalunya Ràdio quan passen 2 minuts d'un quart de 8, 30 nits.
7: Catalunya viurà avui el pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, la ciutat de Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que tenim constància. Avui hi ha estacions on tampoc s'ha baixat dels 25 graus i ja fa 30 dies que això passa.
0: Montse Poblet.
18: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa, a Lleida, han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'incrementa.
8: Amb la calor prevista per avui, el risc d'incendi forestal. Els agents rurals han tornat a tancar avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc avui és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions, per tant, en total, més de la meitat del país. L'últim incendi es va declarar ahir a Cervelló, al Baix Llobregat, va deixar 15 hectàrees cremades en una zona a prop de 2 urbanitzacions. El foc ja ha quedat estabilitzat.
0: Maria Costa.
19: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
20: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament. I a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, doncs, òbviament, anem treballant durant la nit.
19: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de les Rovires, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
21: És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, i el camí de les Rovires que puja, i la zona que on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
19: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Declara.
8: Avui torna davant el jutge la mare del nadó maltractat que es va atendre a la Vall d'Hebron. Recordem que va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional.
0: Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
22: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A disposició judicial.
6: L'home detingut per assassinar una dona de 75 anys a Soses aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí d'aquesta localitat del Segrià que no tindria cap vinculació amb la víctima.
0: I atenció d'això, eh? Atac sense precedents.
1: Dos models d'OpenAI han provocat un atac inèdit a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà.
0: Txell Garriga.
2: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
3: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts arriben ara mateix, 9 minuts falten per arribar a 7:45. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
23: Bon dia.
0: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per redreçar o intentar-ho la secció de bàsquet del Barça.
23: Sekulić, 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelić, ha coincidit amb ell a Dubai.
24: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
23: El Manresa, que prescindeix d'Olinde, fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.
0: I el Barça, que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol.
23: Central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
25: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
23: Avui renova Carolina Graham fins al 2028.
0: I Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció.
23: Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i les negociacions. Diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter de Miami. Torna a la muntanya al Tour de França, dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
6: 40.651 40651 de la sèrie 18.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
27: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 6 minuts i dos quarts, avui falten 20 dies justos, 20, per l'eclipsi total de sol que marcarà aquest mes d'agost. Doncs avui, justament, curiositat dels eclipsis que hi ha hagut fins ara, Marc Jurado.
4: I que tampoc en són tants. Si ens fixem en un sol lloc de la Terra, només se'n veu un de mitjana cada gairebé 400 anys. Així que sentiu-vos afortunats de tenir-ne un en vida vostra a casa mateix, sense haver de viatjar enlloc.
9: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
10: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
9: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada.
4: Les respostes a aquestes preguntes ens les donarà i molt ben donades l'Òscar Fernández, però, per exemple, sapigueu que serem triplement afortunats. A banda de l'eclipsi del dia 12, el primer a la península més de 100 anys, en tindreu un altre també de total l'agost de l'any vinent i encara hi haurà el repicó, el gener del 2028, amb un eclipsi anular.
0: Dit això, Marc, quines curiositats tenim de la història dels eclipsis?
4: Doncs mira, tantes com vulguis, Freddy, te n'estaco però un parell. Per exemple, diuen que un eclipsi va arribar a aturar una guerra. L'Òscar encara no hi era per explicar-ho, però els llibres d'història relaten que l'any 585 abans de Crist, quan el sol es va enfosquir, els medes i lidis que lluitaven ho van interpretar com un senyal diví i van decidir signar la pau a l'actual Turquia central. De fet, se la coneix precisament com la batalla de l'eclipsi. I una més pel mateix preu, aquesta també és bona.
11: Sempre sabia dir que color era d'aquí.
4: I és que gràcies a un eclipsi, Cristòfor Colom va enganyar tota una illa. Ara fa 500 anys estava atrapat a Jamaica i els jamaicans havien deixat de donar menjar a la seva tripulació. Ell, coneixedor de la predicció, els va avisar que Déu faria desaparèixer l'illa si no els ajudaven. Quan la lluna es va enfosquir, es van espantar i van tornar-los a portar menjar.
0: I Marc, per rematar-ho, com es preveien els eclipsis?
4: Ara ho fan els ordinadors, per tant és molt més fàcil, són molt precisos, però fa 2.000 anys els astrònoms babilonis van descobrir el que se'n diu el cicle de Saros. Cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, tot torna a començar. I així podien filar prim.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Vinga, ens falten 3 minuts, una mica més, per arribar a 8:15. El matí de Catalunya Ràdio, el més destacat a la televisió, amb la Mariola Cubells. Avui sobre l'últim episodi de negacionisme del canvi climàtic, aquest cop d'una periodista, de Mariló Montero.
12: Ahir, en un episodi més de El canvi climàtic no existís, Mariló Montero, que estic segura que serà la pròxima presentadora de la nova televisió espanyola quan arribi la ultradreta, va dir a Espejo Público, el programa Antena 3, parlant de Pedro Sánchez, que el president estava polititzant els incendis, com el de Guadalajara, utilitzant-los per atacar els que dubten del canvi climàtic, que segons ella, i cite textualment, és una evolució del món des del seu origen i al resto, que no sé què vol dir ni falta que em fa.
0: Avui parlem amb la Mariola Cubells més abastament a partir de les 11 en el tram final del matí de Catalunya Ràdio. Però ara mateix, a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Fossi Verdon.
13: Que gira al voltant de la relació sentimental i creativa entre el director i coreògraf Bob Fossi i la seva dona Gwen Verdon, molt més que una ballarina de Broadway i força més desconeguda que el seu marit. Es fixa i molt en la importància de les seves aportacions en musicals com Cabaret o Chicago. Mostra la crueltat del món de l'espectacle amb les dones i el pes de viure sota la influència d'un geni. En la pell de Verdon s'hi posa una brillant Michelle Williams i Sam Rockwell interpreta Bob Fosse. Té 8 capítols i és a Disney+.

0: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
7: Sí, lo más difícil es conseguir el primer papel.
8: A ver, dame el papel.
9: Munir, pare de la Minyamal, què tal? Bon dia, com estàs?
10: Bueno, aquí estic esperant per pillar unos pollos.
9: Perdona?
10: No, el supermercat d'aquí davant està tancat i estic esperant per comprar pollastre, per fer nuggets.
9: Quin supermercat d'aquí davant?
10: Aquí, l'Ametller.
9: Compres a l'Ametller?
11: És veritat que a aquesta hora sempre hi ha llum a l'Ametller.
9: Hi ha llum, sí. Estan endreçant les cosetes.
10: Estan preparant el sushi. No sé, tio, però està tot ficat la mar de mono i les verdures treuen com fum.
9: Sí, però escolti, parlàvem de la regularització extraordinària de mig milió d'immigrants.
10: Sí, tio, ja era hora, no? Que los políticos miren para la gente y que es puguin guanyar la vida tranquil·lament, no? I en Rocafonda, todo legal, sin malos rollos, ¿vale?
9: Molt bé, sí, és això.
10: I en aquest país, si te lo curras como yo, que yo cada dia faig nuggets pel meu fill...
6: Sí. Arribem a dos quarts. Ja hi som, dos quarts de vuit.

0: El dia arrenca molt pendent de dos incidents relacionats tots dos amb les obres ferroviàries a Barcelona. D'una banda, l'explosió de gas que hem tingut aquesta nit a Barcelona, que ha deixat 8 operaris ferits, dos dels quals estan greus. Una explosió que, a més a més, ha deixat una espectacular columna de foc a diversos metres d'alçada, que encara crema a hores d'ara. L'explosió va ser ahir la nit, però aquesta columna de foc encara és visible ara. La cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava les dificultats que tenen per tallar el gas.
1: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: Aquest és un dels incidents, aquesta explosió de gas. 8 persones ferides, que en principi serien operaris que havien anat a reparar aquesta fuita de gas. Una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada. Estem pendents que ens donin més explicacions al voltant. I aquesta, sobretot, aquesta flamarada, si sou veïns de la zona, la veureu, perquè es veu des de lluny. A més, arriba ben bé fins a una quarta planta dels edificis que tenen al voltant. Els bombers insisteixen que ningú no ha de patir, però que, evidentment, és millor evitar la zona i per això hi ha molts carrers tallats. L'altre incident de les últimes hores ha passat a tocar de Montcada, en concretament al barri de Vallbona de Barcelona, per les obres pel soterrament de les vies. Aquí, un esvoranc ha engolit una grua molt gran, però aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal. El que sí que provoca és un tall de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11, que no se sap fins quan durarà. La companyia investiga exactament què és el que ha pogut passar i assegura que farà un seguiment per comprovar que no hi hagi més moviments de terres.
2: Que l'auscultació que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor de DIF. Avui seguirem, minut a minut, aquesta situació aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això mentre en el terreny político-judicial Brussel·les pica el crostó a la justícia espanyola i l'avisa que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. Avui també anirem al Congrés. Es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. 17.000 milions d'euros en el cas de Catalunya. Junts, finalment, facilitarà que es tramiti, però ja avança que vol fer-hi retocs. En parlarem avui amb Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra Republicana. Avui, 23 de juliol, que està previst que Catalunya visqui el seu pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que hi ha registres. La calor i els alts nivells de risc d'incendi fan que avui es tanquin els accessos a 7 espais naturals, dos dels quals són nous, Montserrat i la Serra de Montsant. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció del bàsquet blaugrana, primer fitxatge de l'equip femení de futbol del Barça, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, avui renova Carolina Graham.
0: I el temps, el que dèiem, aquesta calorada. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, doncs la calor repunta avui i ho notarem sobretot a Ponent, a comarques com el Segrià, a la Ribera d'Ebre, on la temperatura torna a arribar als 40 i, a més de manera puntual, fins i tot podria ser superior amb algunes xifres de 41 o 42. En general s'espera que tot el terç oest del territori la calor repunti amb valors pròxims aquesta xifra. A la resta es mantindran les temperatures similars a dies enrere, per tant, calor intensa, això fou a la costa, i només amb algunes nuvolades cap al delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, o aquesta tarda també nuvolades al Pirineu, on no descartem algun petit ruixat. En tot cas, el temps canvia a partir de demà a la tarda, que sembla que, a part de que les temperatures ja no s'enfilen tant dins un context de calor intensa, arribaran núvols amb alguns primers ruixats i el cronòmetre baixarà més clarament al cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia. Doncs més enllà de les derivades de l'enfonsament de Montcada, destaquem les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons. Recordem que això és des de dilluns a la nit i que encara hi ha servei per carretera. R11 sí que hi ha avui servei entre Cervera de la Marenda, Portbou i Granollers Centre, a partir d'allà servei per carretera, i a Barcelona, el metro, afectacions pel foc de plaça de Sants, de fet no el metro sinó els autobusos, es desvien diverses línies a l'entorn d'aquesta plaça de Sants, on hi ha aquest incendi, les línies D20, H10, B5, 52 i 78, el servei de metro, la línia 5 sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Mar. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs com és habitual, les retencions principals són a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció Trinitat, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. Atenció també, com ara explicàvem, si heu de circular a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona, perquè hi ha diversos carrers tallats per aquesta deflagració de gas que afecta el metro.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
6: Bon dia.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris, va. I comencem per les portades i les opinions destacades amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb disparitat de temes als diaris.
5: Sí, comencem per La Vanguardia, que titula que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia.
8: En aquest sentit, editorial al Punt Avui, on es destaca que el Tribunal de Comptes espanyol s'enfronta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: I per extensió, Espanya s'enfronta a la Unió Europea, un terreny com a mínim pantanós.
8: Senyal de desobediència clara i que qüestiona, diu el diari, els estàndards de democràtics de l'Estat.
5: Més temes, El Periódico, el govern espanyol espera amb impaciència la declaració d'avui de Zapatero.
8: Joan Tàpia escriu un article titulat Pot Zapatero matar Sánchez?
5: On reflexiona sobre el cop dur que són per al PSOE les confessions dels presidents d'Anàlisi Rellevante i de Plus Ultra.
8: Sobretot perquè són explicacions versemblants i molta gent i molta premsa ja l'ha condemnat.
5: També El Periódico ha entrevistat el nou conseller de Drets Socials.
8: Raúl Moreno assegura que vol enfortir les polítiques socials, que és fonamental, diu, per combatre l'extrema dreta.
5: I parlant d'extrema dreta, portada del País.
8: Diu, PP i Vox porten per primer cop a una llei, l'anomenada Prioritat Nacional.
5: Que apareix als pressupostos valencians que es van aprovar ahir.
8: I un altre dels temes del dia, la barema més primerenca, així ho explicàvem al matí.
5: Foto que ocupa més de mitja pàgina al diari Ara, amb persones de nit collint raïm al Penedès.
8: I per acabar, foca a Guadalajara, un dels més grans de la història d'Espanya.
5: Porta actiu 6 dies i ha arrasat 32.000 hectàrees.
0: I què hi ha llegit avui als diaris la periodista Neus Bonet?
9: Li compro a Ferran Sáez Mateu, que escriu a l'Ara el concepte d'absolutisme digital. Tots ens hem vist obligats a contactar amb subministradors de serveis a través de robots telefònics o similars i hem acabat desistint i volem parlar amb una persona. Sáez diu que no és descortesia, sinó una vulneració de drets cada cop més freqüent i que el poder comunicatiu ha mutat cap a una incomunicació estructural perversa, premeditada i molt calculada, que funciona com una muralla invisible. I amb això, la comunicació ja no és ni un dret ni un servei, sinó un recurs per poder abusar de l'usuari. No és un tema menor, pensem-hi.
10: Catalunya Ràdio. El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
14: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
15: No podem acceptar que hi hagi...
14: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
16: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
12: Catalunya Migdia.
17: Cada dia a les 2.
14: I a partir de les 3,
17: l'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: I com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. El Moianès convertit en un laboratori de foc.
18: Europa converteix aquesta comarca en un banc de proves sobre com talar arbres per frenar grans incendis. Experimenta amb diferents tipus de gestió i inclou propietàries, ambientalistes, científics, ramaders i tècnics. Llegim al Regió 7 que el projecte també se centra a preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. També es fa a Finlàndia, Suïssa, Canadà, Croàcia, Àustria i Eslovàquia.
0: Ni 24 hores.
19: És el que ha durat el mural de TV Boy que ha dedicat a Ferran Torres pel seu gol a la final del Mundial al barri de Gràcia de Barcelona abans que no el vandalitzessin. Mentre que alguns turistes s'hi van acostar per fer-s'hi fotos, altres usuaris de la xarxa es van incitar a boicotejar el mural, com ha passat finalment. Ho recull l'Ara, l'última pinta del damunt, i deia, volem seleccions catalanes.
0: Vespes contra abelles.
18: Això està passant a Eivissa. L'arribada de l'anomenada Vespa Oriental està encenent les alarmes a l'illa perquè aquesta varietat és letal per a les abelles autòctones. I de retruc perjudica les collites i els processos de pol·linització. Llegim al diario.es que el govern balear apunta que podria haver arribat via transport de mercaderies. Ara instal·laran trampes per localitzar si hi ha vespes obreres i possibles colònies.
0: I què veurà la llum?
19: Doncs la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona, que es recuperarà després de més de 100 anys oculta. És un espai dels segles XVI i XVII. Llegim al diari Més que la setmana que ve començaran els treballs per fer-ho accessible i veure quines han de ser les obres de conservació.
0: I més coses dels diaris. Els destacats en Internacional i Economia amb el Pol Foradada i l'Albert Duran.
8: The Economist fa una anàlisi sobre per què l'atac de dos models d'OpenAI a una altra plataforma autònoma és l'incident més preocupant fins ara relacionat amb la intel·ligència artificial. El diari alerta que cada cop és més difícil controlar la tecnologia i explica que en un entorn de proves del model d'intel·ligència artificial que encara no estava publicat, OpenAI havia eliminat temporalment les mesures de seguretat que eviten que es duguin a terme accions no desitjades. Mentrestant, la premsa francesa es fa ressò dels focs que hi ha actius als departaments de Var, de la Gironda i de l'Alta Còrsega, i destaca també que hi ha 5 departaments més en risc, molt en l'incendis. El foc de la Gironda, de gran virulència, s'han hagut d'evacuar 12.000 persones. Le Monde recull que aquest 2026 les flames a França ja han arrasat prop de 44.000 hectàrees. És una xifra molt superior a la superfície total cremada el 2025. I d'altra banda, diversos mitjans del sud-est asiàtic es fan ressò de la condemna 19 persones per formar part d'una xarxa dedicada a la condemna

0: administrativa i afegeix que ben aviat presentaran al·legacions. Finalment, a l'ON Economia fan una radiografia de les vacances d'agost. Segons diuen, 7 de cada 10 ciutadans de l'Estat marxaran uns dies, un 33% menys d'una setmana i un 16% just 7 dies. Un 47% ho fa en família i un 33% amb la parella. En total es gasten una mitjana de 1.130 euros per persona.
1: Vinga, seguim amb la premsa esportiva, Robert Prat.
2: El Barça Bàsquet comença la seva reconstrucció per tornar a ser un equip. Alexander Sekulić a la banqueta és l'escollit per refer el projecte blaugrana.

0: ara parla de la via eslovena per reconstruir el Barça, un entrenador amb molt carisma per reflotar la secció de bàsquet. L'esportiu parla del Sekulić Team. És el vuitè entrenador del Barça dels últims 10 anys. Pel periòdico, Sekulić ha de ser el líder del Barça en un malmès equip de bàsquet. La Vanguardia diu que es tracta d'un tècnic ofensiu i amic de les virtuts individuals. El Mundo Deportivo diu que compaginarà el càrrec de tècnic del Barça amb el de seleccionador d'Eslovènia, i el diari Esport assegura que Donald Trump pensa en el president de la FIFA, Gianni Infantino, com a secretari general de l'ONU, ja que la seva continuïtat a la FIFA està en entredit.
1: Una puta mella!
2: És que clar... Em deixa jo el Robert i ara continua, saps? Ara ja he de continuar. Va, un minut i arribarem a 7:45. Menys mal que ve la premsa del cor, que ara ho arreglem tot. Va, endavant.
3: Doncs lectures, sí, ha entrat a... No sé si ho arreglarem, Lectures, ha entrat al xalet de Sheila Vanna, que és la mare de l'Emil Yamal. Valorat amb 800.000 euros, està ubicat en una zona residencial del Maresme i té jardí i piscina, però té poc a veure amb les mencions de luxe d'altres estrelles del futbol. Expliquen que quan l'Emil era petit, la mare li insistia que havia d'estudiar, però ell no hi tenia cap interès perquè el seu somni era ser futbolista. Finalment, ella va aconseguir que acabés l'ESO ja des de la Masia. I per la seva banda, Vanitatis es fixa en la vida professional d'Iñaki Urdangarín, en aquest cas ha qualificat d'exitosa. La nova consultoria fundada per l'exmarit de la infanta Cristina, anomenada Devolutive, té una enorme activitat amb contractes amb empreses públiques i privades.
2: Vinga, qui fa anys avui, Sílvia Comet?
4: Doncs un actor que es va fer mundialment conegut de ben jove. És Daniel Radcliffe, el britànic que es va posar en la pell del joveníssim mag Harry Potter. En aquell moment tenia 11 anys i avui bufa 37 espelmes ja. També fa anys Woody Harrelson, que va passar de ser el cambrer despistat de la sèrie Cheers a l'investigador experimentat de True Detective, avui fa 65 anys, i l'actriu espanyola Claudia Salas, multipremiada per les seves interpretacions a sèries com Fúria o La Ruta, celebra els 32 anys.
2: Això són els aniversaris i el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Brígida, que va ser una religiosa catòlica, mística, escriptora i teòloga sueca, i és una de les patrones de Suècia. A Catalunya no és un nom gaire habitual, però sí que n'hi ha unes quantes de Brígides, 614 concretament, segons el registre de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb dades del 2025. També Sant Bernat d'Alzira i Sant Eugeni Màrtir.
2: Gràcies, Sílvia. Ara mateix són 7:45. Una recomanació literària des d'una llibreria, com cada dia a aquesta hora.
5: Hola, sóc la Maria Pastor, llibretera de la llibreria Sant Jordi, al carrer Ferran 41, aquí a Ciutat Vella de Barcelona. És una llibreria emblemàtica que va reobrir fa poc amb un restaurant a la Rebotiga. La meva recomanació d'aquest estiu és La Monique s'escapa, d'Eduard Luis. És una memòria breu, però molt, molt intensa, sobre una dona que aconsegueix fugir d'una vida marcada per la violència. Però no l'explica ella, sinó el seu fill. És una història que mostra com el sistema socioeconòmic i les desigualtats estructurals condicionen les nostres vides i la possibilitat d'escapar-ne. Un llibre emocionant i ple de força que recomano especialment a qui gaudeix de les memòries, sobretot en la línia de Daniel Arnaud. Bona lectura!
2: Ara mateix passen 2 minuts gairebé de 7:45. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils.
8: El socavón s'ha produït en l'àmbit de les obres, no en l'àmbit de les vies.
9: La preocupació és important, perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps.
11: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia.
12: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats.
13: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Expectació.
14: Espera d'una cosa que hom creu que està a prop d'esdevenir-se, i a prop estem, sí, a 5 hores concretament de la primera entrevista que fa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a la televisió espanyola, al programa Mañaneros, on donarà explicacions després de les informacions de les darreres setmanes que, d'entrada, no el deixen en gaire bon lloc.
2: Pròrroga.
14: Acció de prorrogar, ajornament o dilació d'un termini que la llei preveu en certes circumstàncies. Diumenge hi va haver pròrroga a la més que comentada i analitzada final del Mundial, però avui ens fixem en la pròrroga que han pactat PSOE sumat dels lloguers fins al 2028.
2: Barema.
14: Collita del raïm, temps en què es fa aquesta collita que cada cop comença abans. La barema del celler Corpinat del Penedès acaba de començar avui 23 de juliol, la més primerenca fins ara, i ho explicàvem. Això, tot i que, com sentíem abans amb la Mariola Cubells, hi ha qui continua assegurant que això del canvi climàtic no és real.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.800.
1: És el nombre d'insolacions i cops de calor que s'han atès a Catalunya aquest estiu, segons la Conselleria de Salut. També hi ha hagut 1.800 casos de deshidratació i més de 200 desmais. La majoria han estat de gent jove d'entre 15 i 44 anys.
2: 7.000.
1: Són els milions que s'haurien de destinar a obres, però que, segons les constructores, estan en perill a causa del sobrecost provocat per la guerra de l'Iran. El sector assegura que el final dels fons europeus i la pujada de preus per l'efecte de la guerra poden afectar negativament les més de 6.000 obres licitades des de finals del 2025.
2: 8.900.
1: Són els milions que ha obtingut el Banc Santander com a guanys en el primer semestre d'aquest any, un 31% més en el mateix període del 2025. Aquesta ha estat la millor arrencada d'any que ha tingut l'entitat financera en tota la seva història.
2: I ara mateix les imatges del dia també amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una zona d'obres perimetrada amb tanques, molt de material, al mig un forat gran, molt gran, potser entre 5 o 10 metres de diàmetre, perfectament. No es veu ni al fons, només se'n veu una paret lateral.
15: Una paret de terra, que és el que ha quedat a la vista després de l'esfondrament que hi ha hagut en un pou de les obres de soterrament de les vies de tren entre Montcada i el barri de Vallbona, Barcelona. Segon esboranc en poques setmanes en obres ferroviàries. Aquest no ha quedat clar encara què l'ha provocat, a diferència del del Puiget. En aquest cas, no s'hi havia fet cap túnel a sota.
2: A la segona, imatge. Per la llum, sembla primera hora del matí. Un carrer de Barcelona. De fons, un edifici. Davant, uns arbres. L'asfalt, moll. Una zona d'obres, també, precintada per la Guàrdia Urbana. Entre els arbres i l'edifici hi ha una mena de columna metàl·lica, també alta, molt alta, absolutament coberta de flames.
15: I remullant les flames, s'hi compten fins a 4 raigs d'aigua dels bombers de Barcelona. La fuita de gas a les obres d'accessibilitat de l'estació de la plaça de Sants va ser ahir al migdia. L'explosió, però, es va produir a quarts d'11 de la nit i va ferir 8 operaris que estaven intentant arreglar la fuita. El foc, de prop de 10 hores després, encara és ben visible.
2: I a la tercera foto, un tren aturat a l'estació de Montsó, a la Franja d'Aragó. Júlia, el Becar és un tren regional, oi?
16: Sí, un dels 4 que connecta els municipis de la Franja amb Lleida. Ara, però, es vol augmentar les freqüències fins a 11, o això és el que reclamen els diferents alcaldes que ahir es van trobar a Raïmat, a Lleida, per redactar un document amb propostes per millorar esta línia. Creuen que poden arribar 700.000 passatgers cada any i que això permetrà donar més opcions als veïns de la Franja a l'hora de desplaçar-se per anar a treballar al metge o fins i tot per agafar un AVE.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. J.K. Rowling, és a dir, l'autora de Harry Potter, mira, ara parlàvem del Daniel Radcliffe, doncs l'autora dels llibres ha publicat la foto d'una dona transgènere, una foto feta per sota de la faldilla. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. J.K. Rowling va fer màgia amb els seus llibres, però fora de Hogwarts és una declarada activista contra les persones transgènere. La notícia que ara circula afirma que Rowling ha penjat la fotografia d'una persona transgènere asseguda en una cadira amb les cames mal creuades. Vesteix una minifaldilla i se li veu tot l'entrecuix, diu la notícia que Rowling ha afegit aquest missatge juntament amb la foto que ha difós. Lamentablement, aquesta persona transgènere es nega a debatre amb mi. Aquí teniu una foto seva. M'han dit que va deixar una empremta imborrable entre el públic i a la cadira, també. Això és el que diu l'autora de Harry Potter en el missatge, en al·lusió al penis que se li intueix a l'entrecuix a aquesta persona transgènere.
2: I això és real o és fals?

0: rádio te acompanha a Lhombagens.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'autora dels llibres de Harry Potter, J.K. Rowling, publica la fotografia d'una dona transgènere feta per sota de la faldilla, és una notícia real. Rowling va penjar la fotografia a X l'11 de juliol passat. A més, va utilitzar en el missatge el nom anterior de la noia, és a dir, el seu nom masculí, per etiquetar-lo. Aquesta és una pràctica ofensiva que fan servir els activistes contra les persones transgènere.
3: En fi, lamentablement és real. Gràcies, Morós.
2: Adéu, bon dia.
3: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Titulars, evidentment, encapçalats per aquestes dues incidències relacionades amb les obres públiques que hem tingut a les últimes hores. D'entrada, aquesta explosió de gas a Barcelona per les obres del metro de la plaça de Sants, que ha deixat 8 persones ferides, dues de les quals estan greus.
4: L'explosió ha originat una flama de grans dimensions. La zona està acordonada, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. Clara La Torre és cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: Malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
3: De seguida tornarem en directe a la plaça de Sants de Barcelona amb aquesta flamarada que encara es pot veure ara, que fa hores, hores i hores que crema amb aquesta situació amb els carrers acordonats a la zona. Però després tenim l'altra incidència que, entre d'altres coses, té interrompuda la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per l'esfondrament d'un pou en les obres de soterrament que estan a tocar de Montcada i Reixac.
6: El forat ha engolit una grua de grans dimensions, però no hi ha hagut ferits. Arturo Pastor, subdirector de Construcció d'Obres de DIF.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que l'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona.
3: Brussel·les avisa que la justícia espanyola ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que va avalar, avui fa tot just una setmana, la llei d'amnistia.
4: Arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Un jutjat a Barcelona va amnistiar mentestrant ahir els síndics electorals de l'1 d'octubre.
3: I després tenim la calor i el risc d'incendis. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, incloent-hi Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi d'ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, està estabilitzat i ha afectat una quinzena d'hectàrees.
3: I avui anirem al Congrés dels Diputats, parlarem als representants de Junts i d'Esquerra, després que el PSOE i Sumar hagin pactat ampliar la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028.
4: Els llogaters dels contractes que acabin abans d'aquesta data podran demanar ampliar-los 2 anys més sense tocar el preu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos seran claus. Volen exempcions fiscals per als propietaris.
8: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment el Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. Tornen als 40 graus, per tant, cap al terç oest del país, una calor que s'intensificarà a gran part de l'interior, comarques de Lleida, alguns punts de Barcelona, Terres de l'Ebre, com dèiem, a la resta de poques variacions amb una jornada de nou amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, cap al sud, cap al delta de l'Ebre, algun núvol baix puntual a la costa i algunes petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures inicien un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
3: I repassem la mobilitat d'aquest matí, molt complicada per aquests incidents que comentàvem abans i, a més, encara hi ha més coses, Jurado.
6: Sí, exacte. Més enllà d'aquestes derivades de l'enfonsament a Montcada, destaquem les línies R13 i R14, les que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Picamoixons. Això passa des de dilluns a la nit. Encara hi ha servei per carretera. Destaquem també aquesta hora l'R i la 4. Hi havia la circulació interrompuda des de fa mitja hora entre Cervera i Calaf. S'estava gestionant, de fet, servei alternatiu per carretera per una incidència a la infraestructura. Ara mateix, Adif informa que s'acaba de restablir el servei, que la incidència ja està resolta i acabem a Barcelona, on ja afectades les línies d'autobús D20, H10, V5, 52 i 78 per aquesta incidència a Sants.
3: I el trànsit com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
9: Bon dia, doncs una mica més tranquil, tot i que tenim les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona, direcció cap a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues, també trams intermitents amb intensitat a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i a la P7 hi ha densitat sentit sud entre Mollet i Barberà, i a la C17 a Parets també en sentit sud.
3: Gràcies, Clàudia, fins ara.
9: Bon dia.

0: minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que aquests dies li hem donat festa al Manu, però tot i així, cada dia, per arribar al punt de les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona que sigui especial per ell o per ella. Si aquest estiu voleu sorprendre alguna persona amb una cançó, la cançó que vulgueu, posarem l'original. Aquest, evidentment, és el vostre espai. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu breu al 636-36-06-09, 636-36-06-09, i explicar-nos a qui li voleu dedicar la cançó, quina cançó és i per què. Per exemple, és el que ha fet la Rosa.
1: Hola, sóc la Rosa Belda, Premià de Dalt, i li vull dedicar una cançó a la meva neta Indira. La cançó és Boig per tu, de Sau.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Déu-n'hi-do quines últimes hores que hem tingut relacionades amb les obres públiques a Catalunya. Hem tingut un parell d'incidents, un d'ells, dels més recents, a Barcelona, a tocar de la plaça de Sants. Aquí hi ha hagut una explosió de gas als accessos del metro en unes obres per l'accessibilitat. Han quedat ferides 8 persones. 8 persones han pres mal. En principi són 8 operaris que havien anat a reparar una fuita de gas i una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada quan l'estaven reparant. És una de les hipòtesis. Això estem a l'espera de que ens donin més informacions i més explicacions en aquest sentit. Però el que sí que sabem és això, que hi ha 8 persones que han quedat ferides greus, 8 persones que han quedat ferides, dues de les quals greus, en aquesta explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això té una imatge molt visible i de seguida hi anirem en directe perquè aquesta explosió ha provocat una espectacular columna de foc de diversos metres d'alçada que encara crema. Fa hores i hores que crema i encara es pot veure a la zona i encara el poden veure els veïns de Sants. De fet, hi ha molts carrers que estan acordonats, que estan tallats per la Guàrdia Urbana, per tant, tingueu en compte, si sou veïns, on aneu a treballar en aquella zona, perquè la circulació en aquell punt és francament complicada a aquesta hora. Aquesta columna de fum, que encara es pot veure arran d'aquesta explosió de gas que ha deixat ferides 8 persones, dues de les quals greus, és un dels incidents. Però l'altre, el coneixíem ahir, és aquest esvoranc que s'ha obert al barri de Vallbona de Barcelona, a tocar de Montcada, un esvoranc que s'ha obert en unes obres que està fent Adif. Aquesta companyia diu que investigarà què és el que ho ha provocat, però assegura que fa un seguiment, i farà encara un seguiment més estret per comprovar que no hi hagi moviments de terres, que en principi ningú no ha de patir, però els veïns, evidentment, poden tenir el neguit que us imagineu, i el que sí que provoca, i això segur, és que estiguin tallades, i no se sap fins quan ho estaran, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. De seguida connectarem amb els dos barris, amb Sants i amb el barri de Vallbona per veure l'última hora d'aquestes incidències. Al marge d'això, una altra de les notícies de les últimes hores continua sent la calor, o és la calor, vaja, perquè avui tenim avisos del Meteocat, sobretot a partir de les 2 de la tarda, molt especialment a l'interior i a Ponent, màximes que poden arribar als 43 graus a la plana de Lleida, per la qual cosa, evidentment, això augmenta el risc d'incendis. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui pinta així, això, pinta complicat una altra vegada per la calor.
1: Sí, però amb un rerefons una mica de bones notícies, és el repunt final. Al llarg del cap de setmana baixa, de fet demà ja no creiem que s'assoleixin els 40, o si n'hi ha algun serà res a veure amb el que tindrem avui, que n'hi haurà amb força, i fins i tot, com deies, al Segrià, a la Ribera d'Ebre, pot haver-hi valors de 41 a 42, i en repunt notable de la temperatura en aquests indrets de 4, 5, 6, 7 graus més respecte ahir, i per tant, déu-n'hi-do, el risc és molt alt d'aquesta calor extrema en aquests sectors. De fet, el terç oest del territori ha de pujar força la temperatura. A la resta, si fa no fa, tindrem un panorama bastant similar al d'ahir, un dia que comença amb núvols baixos, al Camp de Tarragona, al Delta de l'Ebre, es poden anar esqueixant, però no acabaran de desaparèixer. Potser aquí el cel es mantingui una mica variable, però amb molta xafogó, i tarda amb alguna nuvolada al Pirineu al voltant del Ripollès. També no descartaríem alguna gotellana aquests indrets. Demà farà calor, molta calor, però la temperatura pot baixar ja 1, 2, 3 graus, i a la tarda, a més, arribaran nuvolades per Ponent amb alguns primers ruixats, que és una mica l'aperitiu del que tindrem al llarg del cap de setmana, amb un descens que notarem de manera més general del termòmetre, sobretot diumenge i amb ruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs aquestes són les bones notícies, que això es comença a acabar. Les males notícies, si voleu, és que avui encara s'enfilarà el termòmetre. De fet, dèiem que, segons el Meteocat, a partir de les 2 de la tarda d'avui entrem en un altre moment de temperatures molt altes. Això es tradueix en risc d'incendis. Estem una mica pitjor del que estàvem a principi d'aquesta setmana, molt millor del que estàvem fa 15 dies, per buscar una referència, però a principi de setmana hi havia desenes de municipis en alt risc d'incendis, ara són més d'un centenar, i per tant, des de Protecció Civil es torna a insistir en la prudència i en recomanar, doncs, no fer segons quines activitats al bosc i, sobretot, doncs, tenir molta, molta cura en el que pugui causar un incendi, com les feines al camp o les famoses borilles o els famosos petards. En fi, el risc d'incendi que continua alt, per exemple, aquí estem bastant millor, però a França tenen un escenari francament complicat en alguns departaments, i l'incendi de Guadalajara, que ja és un dels més importants de la història d'Espanya, està en vies d'estabilització, però aquesta hora continua cremant sense control. Ara són el matí de Catalunya Ràdio, les 8 i 5 minuts. Anem en directe. Aquests dos incidents que hem tingut a les últimes hores, tots relacionats amb les obres públiques. Al barri de Sants de Barcelona hi ha la Maria Fernández Noguera. Maria, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I al barri de Vallbona, tocada Montcada, i el Toni Fortesa. Toni, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per Sants, perquè aquí una explosió de gas als accessos del metro, de la plaça de Sants, ha deixat 8 persones ferides, que en principi serien els operaris que treballaven, com dèiem, a les obres d'accessibilitat a l'estació. 8 operaris que han quedat ferits per aquesta explosió de gas. L'explosió ha provocat una columna de fum molt espectacular, molt alta, de diversos metres d'alçada, que a aquesta hora, l'últim que sabíem és que encara crema, no sé si encara crema, Maria.
2: Sí, sí, encara crema i, de fet, veiem com hi ha diverses mànegues dels bombers que van ruixant amb aigua aquesta columna de foc que arriba ben bé fins a la quarta planta, podríem dir, dels edificis adjacents, que estan a uns 10 metres de distància. De fet, ara mateix, un dels bombers que estaven aquí treballant ens explicaven que ben bé fins a mig matí no podran apagar aquest foc perquè necessiten primer tallar el gas d'altres zones perquè, si no, seria perillós si no deixessin que aquest foc cremés. Aquí hi ha diversos veïns que es van aturant, curiosos, que miren a veure què és el que passa, com per exemple la Mari Carmen, amb qui hem parlat fa uns moments i que de fet ella va veure l'explosió.
3: Era a la galeria, estava mirando y he visto moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
2: De fet, els bombers recomanen que no s'aturin els veïns aquí a Miran i que tampoc la gent surti als balcons, però tot i així és inevitable. De fet, hi ha molta gent que se'n va cap al metro, que no sap ben bé cap on ha de passar i que s'ho troba, diguéssim. Els bombers el que diuen, com dèiem, és que aquesta operació és complicada.
4: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem que ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: Una flamarada que ja fa 10 hores que crema i que, com deies, Freddy, doncs va causar aquesta explosió. 8 persones ferides, 2 d'elles estan en estat greu.
0: Aquesta flamarada que continua, insistim, fa 10 hores que crema, ens ho han dit diversos veïns durant aquesta matinada aquí al matí de Catalunya Ràdio. I és important dir, Maria, també, que en aquesta zona on ets tu ara hi ha molts carrers tallats encara, eh?
2: Sí, sí, molts carrers tallats. De fet, ara som aquí a plaça de Sants i ben bé des de l'estació de Sants doncs no es pot passar amb el cotxe. És uns 50 metres a la rodona que està el trànsit afectat.
0: Gràcies, Maria. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Aquesta és la situació que tenim ara mateix a Sants, a Barcelona. Aquesta explosió de gas, insistim, recapitulem, 8 persones ferides, 2 de les quals greus. Aquesta flamarada que és molt espectacular, però que els bombers diuen que no ha de fer patir, que senzillament és una qüestió, vaja, senzillament no, que és una qüestió de l'enorme dificultat que hi ha per apagar el gas a tota la zona per poder fer les feines necessàries. Però vaja, la flamarada hi és i, evidentment, es recomana doncs, home, que els tafaners no s'hi acostin per que no impedeixin la feina dels bombers. Bé, a veure, aquest era un dels escenaris. L'altre el teníem al barri de Vallbona de Barcelona, tocada Montcada. Adif, aquí, es compromet a controlar cada 24 hores l'estabilitat del terreny que ahir es va ensorrar prop d'un pou de les obres per soterrar la línia del tren en aquest barri, a Vallbona. De moment, continuem sense saber les causes de l'incident. Aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal, no hi ha hagut ferits. Però, Toni, és espectacular també perquè el forat es va empassar una grua de grans dimensions, eh?
1: Sí, sí, l'efecte ha de ser espectacular perquè les grues que treballen en aquesta zona de les vies del tren són grues importants, són grues altes, per tant, que s'ensorrés la grua havia de ser un esvoranc important. Ara mateix, aquí, els operaris treballant amb normalitat, en principi en la zona en la que estem, amb entrada i sortida de camions constant, amb molt poc trànsit, que ja està desviat cap a altres punts. També veiem hem vist almenys diversos enginyers per aquí parlant per telèfon i treballant. Com deies abans, Adif ha dit que faria controls d'ausculturació, que és una mica de provar sobre el terreny cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments aquí a la zona afectada. L'últim monitoratge disponible, que va ser just fet ahir al vespre, no va detectar moviments respecte del control anterior que s'havia fet. Tampoc danys en els habitatges més pròxims. Aquests habitatges estan just al costat d'on estan les obres regulars. Sí que és veritat que estan a una certa distància, no com el que comentàveu ara de Sants, a una certa distància de la zona d'obres. L'esfondrament que es va produir quan un dels pous de les obres, d'aquest soterrament de les vies, va fer caure aquesta grua que comentaves i altra maquinària pesada sense causar, això sí, cap ferit.
0: Aquí el que diuen a Adif, com deia ara el Toni, que en principi el terreny està estable, però això, Toni, m'he cridat l'atenció perquè això ha estat a les obres de soterrament de les vies, que són unes obres que no només l'Ajuntament, sinó que els veïns reclamaven des de feia molts anys.
5: Sí, sí, feia molts anys, perquè a més és unes vies del tren que passen a prop dels habitatges d'aquí del barri de Vallbona, per tant aquest soterrament era una gran millora per tot el veïnat. Sí que és veritat que fa molts anys que dura i que després d'aquesta incidència ja veurem com és la... l'opinió que entén, però com deies, és un, era una, unes obres de gran necessitat per aquesta zona del barri, que estan alguns dels edificis, no estan a, al costat de l'esvoranc, però sí que estan a tocar de les vies.
0: Des del barri de Vallbona, Toni Fortesa, i tornarem qualsevol novetat a micros oberts. Toni, moltíssimes gràcies.
5: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara el Toni Fortesa des del barri de Vallbona i la Maria Fernández Noguera des del barri de Sants. Aquestes dues incidències que, entre de moltes altres coses, afecten el transport públic i de manera notable. Val la pena que ho repassem? Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Perquè, per exemple, aquest esfondrament ha obligat a tallar l'esfondrament que deia la, l'esfondrament que ara ens deia el Toni, ha obligat a tallar la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11.
6: Exacte, no hi ha trens en aquestes línies, no és que siguin tres incidències derivades d'això, sinó que aquest enfonsament a Montcada afecta totes les línies que passen per allà. Aquestes línies són, com deies, l'R2, l'R2 Nord, l'R11. A banda d'això, la circulació avui era força còmoda, sí que hi havia uns problemes a la línia RL4 entre Cervera i Calaf que han estat resolts, i això hi afegim els altres problemes de mobilitat a Barcelona pel foc de la plaça de Sants Freddy. Les línies desviades a aquesta hora a l'entorn de la plaça de Sants són la D20, l'H10, V5, i també les línies 52 i 78. A banda d'això, el servei de bus per obres de metro a la línia 1, perquè recordem que això s'hi ha afegit un tram que estava amb obres, es feia aquest tram que habitualment es fa per metro, es feia amb el bus, doncs bé, aquest servei de bus alternatiu avui no s'atura, evidentment, a la plaça de Sants, però sí que ho fa a plaça Espanya, i recordem que el servei de metro de la línia L5 sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Marc Jurado. Aquest és una mica el panorama que tenim pel que fa al transport públic, però això no ens ha de fer oblidar l'altre esvoranc que hem tingut aquest estiu, al barri del Putxet de Barcelona. Aquí l'Ajuntament de la capital catalana es compromet a activar un pla específic de suport als comerços afectats i que, per tant, continuen sense poder obrir per aquest esvoranc. Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia, sí. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, parla d'un programa directe d'ajuts que inclourà des de bons consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. El pla comptarà amb una inversió entorn dels 100.000 euros. Això s'afegirà als crèdits anunciats ja per la Generalitat. Collboni també prometia afinar altres aspectes.
8: Ens falta un trosset només, falta aquests 900 metres, però són encara mesos d'obres i, per tant, el que nosaltres ens hem compromès ja amb les entitats veïnals i de comerciants és a intensificar la informació, a tenir un punt permanent d'assessorament tècnic i econòmic.
7: Recordem que encara hi ha veïns desallotjats que no tenen data per tornar a casa.
0: Així comença aquest matí de dijous, amb aquests dos incidents a Sants, amb aquestes 8 persones ferides, i al barri de Vallbona, aquí sense persones ferides, però un neguit veïnal important. Ho seguirem avui aquí a Catalunya Ràdio. De moment falten 2 minuts per arribar a 9:15.

0: I l'altre tema del dia, ho dèiem tot just començàvem, continua sent la calor. Avui viurem el pic d'aquesta nova onada de calor. La bona notícia és que llavors començarà a anar a la baixa, però avui, per exemple, a Ponent poden arribar als 42 graus. I a Barcelona, aquesta nit ha sumat un episodi històric. Ha sumat 30 nits, amb aquesta que hem deixat enrere, amb temperatures per sobre dels 25 graus. 30 nits, Montse Poblet.
1: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa, a Lleida, han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Com fa dies que alertem, aquesta calorada té moltes conseqüències. Per començar, en la salut. Cada dia tenim dades que això avalen, Pol.
2: Avui, per exemple, el periòdic explica que Salut calcula que fins ara, aquest estiu, s'han atès 2.800 persones, 2.800 casos de cop de calor, 1.880 de deshidratació i 208 desmais. La majoria de casos han estat entre persones joves, entre 15 i 44 anys. Justament avui la Politècnica presenta dos estudis que demostren que la pujada de temperatures nocturnes a Barcelona és la principal causa de mortalitat per excés de calor a la ciutat.
0: Ja dèiem que a França també el panorama està molt complicat perquè fa calor. A les últimes hores, les dades oficials parlen de 6.000 morts en excés, és a dir, 6.000 morts més del que és habitual, molt possiblement, per tant, relacionades amb la calor que han tingut a França des de finals de juny. És un altre rècord des del 2003. Segona conseqüència d'aquestes altes temperatures, segona conseqüència de la calor, torna a pujar el risc d'incendis.
2: Els agents rurals tanquen avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat o la Serra de Montsant, que s'afegeixen als 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afecta avui a 156 municipis i el nivell alt afecta més de 400 poblacions.
0: De fet, a les últimes hores ja hem tingut un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat, que a més passava a prop de dues urbanitzacions, Maria Costa.
3: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
4: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
3: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de les Rovires, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
5: És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Guadalajara... L'incendi, que ha arrasat 32.000 hectàrees, continua actiu. La bona notícia també aquí és que està en fase d'estabilització. El govern de Castella-La Manxa fins i tot ha aixecat l'evacuació que hi havia sobre 5 pobles. I encara una tercera conseqüència de la calor, aquesta diguem-ne que menys dramàtica, però molt significativa, que és que aquestes altes temperatures han avançat la verema. Tenim la collita de raïm més matinera de la història, el Penedès.
2: El Penedès, sí, el celler Gramona, ha començat ja la verema un parell de setmanes abans del que era habitual. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Roc Gramona deia que és una tendència que ha vingut per quedar-se.
6: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
2: I un altre efecte de la calor són els horaris, perquè els sindicats agraris diuen que la verema durant la nit també comença a ser habitual.
7: Aprofitar les hores de més bonança, de no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
2: Així ho deia Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
0: Però no només aquí, eh? Ara parlàvem de França, dels territoris veïns. A la Catalunya del Nord, per exemple, les baremes també s'han avançat. El domini Lafaix, que està a poquets quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de vinya avui, Laura Bertran.
8: Ja som a l'inici d'una nova barema. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaige, a prop de Perpinyà, comença a collir el moscat avui. Sentim el seu responsable, Jean-Marc Lafaige.
9: Nous le ramassons...
10: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
9: de la récolte.
8: Per ell, la millor notícia de l'any ha estat un hivern de pluges abundants a diferència de les sequeres dels darrers anys. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
13: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
12: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de nou. Bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Una de les notícies del dia la tindrem als jutjats. Avui torna a declarar davant el jutge la mare d'aquell nadó suposadament maltractat. Si us recordeu, la dona va quedar en llibertat perquè es van reduir una mica els indicis en contra d'ella, però el pare de la criatura encara ara està en presó provisional. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
15: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Parlem del cas Andic ara mateix. La dona britànica que va ajudar de la terapeuta de pare i fill, ara demana ser testimoni protegit.
16: Aquesta dona era col·laboradora de la terapeuta de l'amo de Mango i el seu fill. Ella ha explicat als Mossos que va acompanyar Jonathan Andic a la ruta de Collbató després que la terapeuta recomanés al fill de l'empresari que es posés en situacions extremes al caire d'un precipici.
17: Avui el periódico destaca que aquesta dona britànica va reclamar ser testimoni protegit, la qual cosa permet ocultar el seu nom en el procediment judicial. Tampoc no se l'ha pogut gravar ni fotografiar. Qui l'ha de concedir és el jutge, que probablement la cridarà a declarar com a testimoni.
0: I també una previsió avui dels jutjats, Ha de passar a disposició judicial l'home detingut per l'assassinat d'una noia de 75, el noi detingut per l'assassinat d'una dona de 75 anys, ara sí, a Soses, si us recordeu, va passar tot just al cap de setmana, Júlia Albacar.
18: El noi de 18 anys va quedar detingut dilluns a la tarda. Ha estat 72 hores a comissaria, el màxim que permet la llei, abans que declari este matí davant del jutge, que ara haurà de determinar si se l'investiga pel delicte i si queda o no en llibertat provisional. Recordem que l'home és el principal sospitós de la mort violenta d'una veïna de Soses de 75 anys. La dona havia sortit dissabte al vespre a passejar la seva gossa i ja no va tornar. Hores més tard es va denunciar la seva desaparició i poc després va aparèixer el seu cadàver amb signes de violència amagat en un camp de panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un parell de coses més ràpides dels tribunals. Continuen buscant un home condemnat per esquarterar-ne un altre que s'ha fugat de la presó.
16: És un intern de 4 camins condemnat per homicidi que es va escapar durant una sortida programada. L'home compleix una condemna de més de 10 anys.
0: I la segona, han trobat mort el suposat reclutador de noies que Jeffrey Epstein tenia a Barcelona.
16: Es deia Daniel Seat i l'han trobat molt a prop de París. L'home era agent de models i quan era a Barcelona sospita que buscava noies i nenes per la xarxa del delinqüent sexual.
0: Vuit i 22 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. A Madrid, avui, el Congrés debat si es perdona o no una part del deute que tenen les comunitats autònomes, allò del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Això ho van pactar el govern espanyol i Esquerra Republicana. Junts ha dit que hi votarà a favor. Avui, per cert, parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb els dos partits. Anem, però, de moment a Madrid. Ani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
19: Què tal? Bon dia.
0: Això es vota al Congrés, però també es parlarà, sobretot, de la pròrroga de 2 anys als lloguers que han pactat a les últimes hores el PSOE i Sumar.
19: Sí, anem a pams. Pel que fa al FLA, és el primer tràmit al Congrés. Suposarà que Catalunya pugui estalviar 17.000 milions d'euros. En total són més de 84.000 milions a totes les comunitats. Avui el que es vota és el primer pas, Les esmenes a la totalitat de PP i Vox per tombar la norma. Junts votarà en contra, per tant, permetrà el debat, però més endavant exigirà que el deute s'aixugui totalment o almenys d'una manera més alta. Tot plegat, com deies, mentre Junts fan les seves exigències al govern espanyol en matèria d'habitatge, perquè Sumar i PSOE han anunciat un pacte per prorrogar els lloguers a les matèries mateixes condicions fins al juny del 2028, per tant, 2 anys. Una mesura que passarà pel Consell de Ministres dimarts vinent, però que per mantenir-se amb el temps necessita l'aval del Congrés. Això ja serà després de l'estiu. Junts serà determinant i, de moment, posa condicions.
0: Aquest serà un dels temes a Madrid. L'altre tindrà el nom i els cognoms de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir Artur Mas, amb qui parlàvem al matí de Catalunya Ràdio, li recomanava això.
9: Jo ara gairebé el que faria és explicar d'una vegada la veritat. I la veritat em sembla que és molt evident, i és que ell, d'alguna manera, doncs es va dedicar com a expresident, i ho podia fer des d'un punt de vista legal, es va dedicar a intentar doncs, guanyar-se la vida i guanyar diners.
0: Aquesta és la recomanació que feia Artur Mas. També són molts els membres del PSOE que li demanaven aquestes explicacions. Doncs bé, Tània, avui Zapatero parla en una entrevista.
19: Sí, serà a la una. Televisió Espanyola trenca el silenci. Només s'havia explicat en un breu vídeo on ho negava tot just després dels registres i de la seva imputació.
14: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
19: Davant del jutge fa un mes va seguir la mateixa línia, però tot ha canviat perquè el seu amic i propietari d'Anàlisis Relevante, l'empresa que pagava Zapatero per tasques de consultoria, l'ha assenyalat com la veu cantant, qui prenia les decisions i qui va orquestrar la comissió d'un 1% per fer gestions i aconseguir el rescat de Plusultra. Ell, sentíem fins ara, ho ha negat tot. Per tant, molta expectativa pel que pugui explicar avui. Recordem també que sobre les joies encara no ha donat cap versió, ni en públic, ni tampoc davant del jutge.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
19: Fins ara.
0: I avui fa una setmana justa que explicàvem la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. La novetat de les últimes hores és que la comissió li recorda a la justícia espanyola, li recorda a la justícia espanyola que ho ha d'aplicar, que ha d'aplicar aquesta sentència. És la que diu Brussel·les després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont. Bruno Forte, Amires.
20: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes perquè són les dues instàncies que en el seu dia van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els que sí que han rebut l'amnistia les últimes hores han estat, finalment, els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
17: L'oblit judicial els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia i 9 anys després de l'inici del procés judicial.
0: I ara sentíem Artur Mas ahir al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que l'expresident està investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre. Ell ahir en aquest programa demanava al Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar l'amnistia.
9: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: 3:02. I una altra de les notícies de les últimes hores.
21: But suffice it to say, the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world.
0: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear en principi civil.
17: No, Washington justifica el pacte pel compromís de la monarquia de Riad amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a les companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
0: Dues coses importants sobre això. A l'Aràbia Saudita, en teoria, no li cal energia nuclear perquè té, evidentment, molt petroli. Però els plans del règim saudita passen per reduir les emissions de carboni del 2030 i això passa per energies alternatives. Dos, en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que aquest programa nuclear saudita sí que tindrà conseqüències a la regió.
22: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: En qualsevol cas, ara que parlàvem de l'Iran, el conflicte entre els Estats Units i Teheran segueix. Com ja vam dir que amenaçaven de fer, els rebels del Iemen, els Houthis, que històricament tenen suport econòmic del règim iranià, aquesta nit han atacat dos patrullers al Mar Roig.
17: Ja van amenaçar de bloquejar l'estret de Bab el-Mandeb, que és el pla B de l'Aràbia Saudita per exportar petroli i esquivar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara s'han registrat aquests dos atacs. També de matinada, el Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat que han continuat els bombardejos contra l'Iran per dotzena nit consecutiva.
0: I després tenim una notícia francament sorprenent i que no ens enganyem, fa una mica de por. Una intel·ligència artificial, podríem dir, que s'ha escapat del laboratori i ha provocat un atac inèdit. És a dir, dos models d'OpenAI, l'empresa del ChatGPT, han provocat un atac a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria, si es confirma, d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà. Txell Garriga.
1: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
4: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
1: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Barcelona, l'arquebisbat ha intervingut tres fundacions, la Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i la Vall de Juli, després que una auditoria detectés irregularitats en l'administració i la venda de béns.
5: A través d'un comunicat, l'arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les tres fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat.
0: Fem ara un cop d'ull, com sempre a aquesta hora, de seguida repassem altres titulars, que ens queda alguna cosa per explicar. Però val la pena que fem un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
23: Doncs mira, tenim circulació complicada a la P7 a Tarragona, en sentit sud per un accident. Encara el Tarragonès, una carretera local, la T331 a Freginals. Aquí es dona pas alternatiu, també per un accident. I a la C60, a la Roca del Vallès cap a Granollers, precaució per una possible incidència en aquest punt on també veiem trànsit aturat.
0: I punts taronja?
23: Doncs els accessos a Barcelona, a aquesta hora encara, per la B20 a Santa Coloma, la C58 a Montcada i la B23 a Esplugues, i un clàssic a la ronda, trams intermitents, sobretot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
23: Bon dia.
0: I la mobilitat, Jurado, com la tenim a aquesta hora?
16: Doncs recordem que l'esfondrament de Montcada obliga a tallar la circulació dels trens de tres línies de Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, i també d'altra banda a Barcelona també, però en aquest cas a la plaça de Sants, hi ha 5 línies d'autobús desviades a l'entorn d'aquesta plaça de Sants. Corresponen les línies D20, H10, B5, 52 i 78. A més, el servei especial d'autobús habilitat per les obres de l'L1 del metro no s'atura a la plaça de Sants.
11: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genoer. Jofre, molt bon dia.
24: Bon dia, bona hora.
0: Avui pic de calor, això vol dir que en farà, però la bona notícia, ho deies abans, és que comença a baixar després d'aquest pic, no?
24: Sí, efectivament, per fi arribem al final d'aquesta entrada d'aire molt càlid del nord d'Àfrica, una bombolla d'aire càlid que s'ha instal·lat molts dies, podríem dir setmanes, amb oscil·lacions, però que ens ha anat afectant de ple, fent que aquest episodi de calor intensa s'hagi prolongat tant. Avui és el pic final. És una mica, doncs, una fueta final que es traduirà bàsicament amb un notable ascens de la temperatura respecte ahir a comarques, sobretot ubicades al terro oest del país, on hi ha avisos, i especialment a comarques com el Segre i la Ribera d'Ebre, que és on el risc és més alt de temperatures que superin fins i tot amplement els 40 graus. Per tant, avui la calor molt intensa, molta precaució en aquest sentit, en aquestes àrees. A la resta, si fa no fa, tindrem la mateixa calor que ahir, amb xafogor a la costa. De fet, la matinada ha sigut una mica menys càlida i amb menys valors tòrrids, però bé, tot plegat es notarà més a partir del cap de setmana. Demà ja no s'ha enfilat en el termòmetre, farà molta calor, però no tanta, i a més a la tarda amb algunes primeres nuvolades i alguns ruixats que al llarg del cap de setmana han de guanyar més terreny amb un descens més generalitzat del termòmetre i amb un ambient ja no tan calorós i més normal per l'època de cara a diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Abraçada.
24: Que vagi bé.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
11: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara que parlàvem de carreteres, important això, eh? Pagesos de les comarques de Ponent començaran demà a la tarda un tall a la C14 a Tàrrega. Per què? Doncs per protestar, en aquest cas, contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció d'aus, les que es coneixen com la ZEPA. Estela Busoms.
3: Els tractors es col·locaran demà de 5 de la tarda a 10 de la nit a la rotonda que uneix la C14 i la 2 a Tàrrega. L'acció es repetirà diumenge i el cap de setmana següent la convocatòria es traslladarà a la C12 a Maials, al Segrià, una via molt freqüentada per lleidatans i aragonesos que van a la platja. Els convocants asseguren que els plans contra la plaga de conills no funcionen perquè n'hi ha més que mai. Àlex Foix, de la plataforma Pagesos o Conills.
6: Que s'actuï amb un pla de xoc que es pugui rebaixar la població d'aquí a que els sembrats neixin i unes compensacions si hi ha danys, perquè les famílies no podem suportar més aquestes pèrdues que estem patint cada any. No les podem suportar.
3: També asseguren que les traves per actuar a les zones protegides per als ocells incrementen el risc d'incendi. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho comentàvem ahir, eh? Déu-n'hi-do el que ha passat a Àustria, perquè s'ha inaugurat una comissaria de policia a on hi havia la casa on va néixer Adolf Hitler. La idea, en principi, és intentar frenar el pelegrinatge de neonazis. Berlín, Jordi Regàs.
7: Àustria mira de posar fi al pelegrinatge neonazi a la casa natal d'Adolf Hitler. Aquesta és la intenció amb la inauguració aquest dimecres d'una comissaria al lloc on va néixer el dictador a Braunau. Segons el comissari Stefan Haselberger, els actes d'exaltació estarien anant a la baixa.
10: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
7: El 1989 es va col·locar davant la casa una pedra commemorativa que adverteix dels milions de morts pel nazisme. Una pedra que amb la nova comissaria no es mourà del lloc. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. Passen 5 minuts ara mateix de 8:45 i algunes de les millors pirotècnies del món competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava.
5: Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila.
0: Fèlix Martín.
15: La pirotècnia Hosmann d'Ourense serà l'encarregada del primer castell aquest vespre. El repte és treure els 5 anys consecutius de lideratge a Blanes de la pirotècnia valenciana, que actuarà diumenge. Amb el concurs han arrencat els actes de la Festa Major. Destaca l'alcalde Jordi Hernández.
25: Donem inici ja al concurs internacional de focs d'artifici de Blanes i a 7 dies plens de cultura, de música, de concerts, que la gent ha de viure al carrer amb total civisme i seguretat.
15: Aquesta és la 54a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, trofeu Vila de Blanes, considerat un dels millors del sud d'Europa. Des de Blanes, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció amb això, perquè el Festival de Venècia avui anunciarà la llista de pel·lícules que competiran pel Lleó d'Or, a l'edició que començarà al setembre, però, parlant de Venècia, la Comissió Europea li ha retirat la subvenció a la Bienal. La subvenció a la Bienal de Venècia perquè va permetre que reobrís el pavelló de Rússia.
5: 2 milions d'euros que deixarà de rebre. El jurat de la Bienal ja va dimitir en bloc la setmana passada després de negar-se a incloure Rússia i Israel als guardons de la mostra. Brussel·les diu que els actes culturals finançats amb els diners europeus han de salvaguardar els valors democràtics.
0: I a aquesta hora parlàvem de la desaparició d'en Josep Vallverdú. El seu cos hem sabut que serà incinerat, que no hi haurà vella pública per desig exprés d'ell mateix. Familiars, amics, institucions sí que li faran demà un acte de comiat a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va morir Vallverdú dimarts en aquesta ciutat.
5: L'escriptor deixa un llegat immens que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaluguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer inacabat. Des del Matí de Catalunya Ràdio demanava preservar i difondre la seva extensa obra.
26: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: I si ahir dèiem que ja enyorem Josep Vallverdú, també enyorem el baixista dels Antònia Font.
27: Tanta amb els ulls, imaginam
0: perquè també ens ha deixat en Joan Roca, un dels músics, no cal dir-ho, més reconeguts de Mallorca.
5: Tenia 53 anys i havia format part de la banda des dels inicis amb Joan Miquel Oliver i Pau de Bon, i va ajudar a convertir-la en un fenomen arreu dels Països Catalans. S'havia format en música clàssica al Conservatori Superior de les Illes Balears i fa uns anys havia fet realitat una de les seves grans passions amb la creació d'un grup de jazz experimental.
0: I una cosa més de música.
8: Dius que estic bé, no em passa res.
0: El concert que aquesta nit ha fet el Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi dins del Festival Grec, al mateix Teatre Grec de Barcelona. Marc Ruiz.
12: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició. Han interpretat de dalt a baix els dos discos en un concert de 2 hores i mitja, dividit en dues parts. La Cobla afegeix colors i textures a les cançons. Abraça, li dona elegància i misteri a Si tu m'ho dius, fa volar els versos crepusculars de Verdaguer a Caminant, omple de solemnitat la moixeranga del Gemassí amb els tibles que fan de dolçaina, com diu el fiscornaire de la Cobla de Sant Jordi, Pep Moliner, a Catalunya Música, per innovar cal tenir els peus ben arrelats.
13: No ens donem compte que la modernitat real és la nostra tradició. Perquè sigui tradició, ha d'estar en plena innovació constant, si no, la tradició és mort.
12: I com a mostra, la Santa Espina, que ha reblat un concert que fa recuperar l'orgull pels sons de casa. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. 2:15 de 9, anem als esports.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per liderar la secció de bàsquet del Barça i mirar de treure-la de la crisi de resultats.
1: Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelic, ha coincidit amb ell a Dubai.
2: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
1: Setè tècnic en 10 anys pel Barça, mentre que el Manresa prescindeix d'Olinde, també fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.

0: I Pep Guardiola, Robert, és el tècnic escollit per la selecció italiana per dirigir la selecció, tot i que la contractació no serà fàcil, eh?
1: No serà fàcil. Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. Són una selecció amb urgències. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo, les negociacions. Diu que fins i tot faran un esforç gran econòmicament per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Real Madrid, Casemiro, jugarà al costat de Leo Messi a l'Inter Miami.

0: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
9: Ponés. Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
10: No ho comparteixo.
9: El que he dit?
10: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
9: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: L'esport no fa vacances a l'estiu.
12: Tampoc a Catalunya Ràdio.
11: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
12: També del Girona i del Sabadell.
11: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
12: A més del mercat de fitxatges.
11: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
12: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
11: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
13: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
12: Aquest estiu, crims.
13: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
12: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
12: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
12: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
12: I per què?
17: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
12: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
18: Comencem. L'estiu és
19: tu. Catalunya Ràdio.
20: La llum dins dels meus ulls.
12: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu.
22: L'estiu ets tu.
23: Quan em mires i somrius.
22: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
24: Avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat Ignacio Rigau, amb l'exdiputada Assumpta Escarp, amb l'historiadora i escriptora Meritxell Benedí i amb el doctor en Humanitats i experta en moviments socials Jordi Mir.
25: I de què hem parlat fins ara, Pol?
24: Doncs el tema de conversa aquest matí dels dos incidents en obres d'obra pública que vam tenir, l'Esboranga Vallbona, la fuita de gas i explosió posterior al barri de Sants i una mica amb l'Assumpta, que és qui ha tingut responsabilitats,
25: ai,
24: no directament en la matèria, però vaja, sap com s'han de gestionar aquestes coses, doncs comentant una mica com ho deuen estar passant els responsables públics en aquestes últimes hores.
25: Complicat, no? Suposo. És a dir, quan hi ha aquestes coses i t'enganxa dins de l'Ajuntament...
26: No, és complicat, que... sí. Sí, sobretot aquests incendis en àmbit urbà, no? Els incidents en un àmbit urbà molt, molt concentrats, clar, acaba generant un... les tensions hi són, no? I n'hi ha diversos, no? Entre el Putxet, el
25: sí,
26: de Vallbona,
25: sí, sí.
26: I l'incendi, doncs, acabes atabalat, per entendre'ns.

0: Aviam, val la pena que endrecem aquests dos incidents, sobretot què sabem a aquesta hora. Comencem per aquest incident a la plaça de Sants. Recordeu que 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus. Serien 8 operaris que estaven treballant a la zona en aquesta explosió de gas. Allà hi tenim la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: Maria, aquesta explosió, ho dèiem abans, ha provocat una columna de foc de diversos metres d'alçada. La pregunta és la mateixa que et feia ara fa pràcticament una hora. Encara crema? Encara hi ha flama?
1: Encara hi ha flama, i de fet aquesta flama hi serà, segons ens ha dit un bomber ara mateix, fins ben bé mig matí. Per què? Doncs perquè fins que no tinguin controlada el que és la fuita de gas, fins que no tinguin tallades les canonades que necessiten tenir tallades per tenir-la controlada, no poden apagar aquest foc perquè és com una via d'escapament de seguretat. Però sí que ens deia aquest bomber que esperen que avui a mig matí doncs ja deixi de cremar aquest foc. Un foc que és molt alt, com tu deies, arriba ben bé fins a la quarta planta dels edificis que té al costat, que són a tocar. De fet, els bombers han aconsellat als veïns d'aquests edificis que no surtin al balcó. Ara mateix no veiem gent que estigui al balcó. El que sí que veiem és aquí, a la plaça de Sants, és moltíssima, moltíssima, però moltíssima gent que està fent fotografies, vídeos, fins i tot hem vist una persona que feia una videoconferència en directe, perquè realment és una imatge que crida molt i molt l'atenció. És aquesta flamarada, juntament amb aquestes mànegues, aquesta aigua que, de manera constant, perquè no s'aturen, els bombers doncs van ruixant aquesta flamarada també per tenir-la controlada.
2: Des d'ahir a les 4 de la tarda no vam poder accedir al nostre negoci, que és una administració de loteries, perquè estava tallat a l'accés i no vam poder treballar en tota la tarda. I pel que es veu, no sé quina hora de la nit va haver una hora de deflagració i encara continua.
1: I ara encara no podeu accedir-hi?
2: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
1: Ara sentíem en Juan José Reigado, ell és el regenta una administració de loteries d'aquí de plaça de Sants, i explicava això, que des d'ahir al migdia ells ja van haver de sortir del negoci. Per què? Doncs perquè en realitat aquesta fuita de gas que es va ocasionar pel trencament accidental d'una canonada mentre es feien aquí les obres d'accés al metro es va produir al migdia. Primer es trenca aquesta canonada, hi ha la fuita de gas, i cap a les 10 del vespre és quan hi ha aquesta deflagració, aquesta gran deflagració que ocasiona, malauradament, 8 ferits, 2 d'ells han estat greu, i aquesta deflagració és la que ocasiona aquest foc, que és el que ara mateix encara crema. També hem pogut parlar amb una altra veïna, la Mari Carmen, que de fet va veure com hi havia aquesta deflagració.
3: Era la galeria, estava mirando, i he visto moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes, i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
1: Estem molt pendents perquè ens diuen que aquest matí hi haurà algun punt de mitjans, alguna roda de premsa de l'Ajuntament de Barcelona perquè ens actualitzin quina és la previsió d'aquesta situació, d'aquesta flamarada aquí a plaça de Sants, i també dos apunts de servei. Aquí el que veiem són moltíssimes persones que intenten agafar el metro, però aquest accés on hi va haver la deflagració, evidentment, doncs està tancat. Sí que n'hi ha un altre, uns metres més enllà, però la gent doncs ve aquí despistada, que no sap molt bé què és el que està passant. I d'altra banda, per aquells que es moguin en cotxe, tenir en compte que el trànsit està tallat a 50 metres a la rotona. És a dir, que això és una zona a evitar a Barcelona ara mateix si vas en cotxe.
0: Important aquests apunts que feia la Maria. Maria, a banda dels serveis d'emergència, qui més hi ha a la zona? A banda dels tafaners que comentaves abans, que ara ho comentarem.
1: A veure, aquí veiem doncs Guàrdia Urbana, hi ha bombers, també veiem doncs personal de l'Ajuntament, veiem també persones de l'empresa que estava fent aquestes obres, i la zona està acordonada, i la veritat és que hi ha molt de moviment, hi ha moltíssimes persones, diguéssim, que estan a prop de la flama, és a dir, que entenem que realment no hi ha un perill, perquè els mateixos operaris que els veiem aquí amb cascos i amb armilles grogues estan allà al costat. Hi ha molt de moviment aquest matí a plaça de Sants.
0: Gràcies, Maria. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta és l'última hora des de la barri de Sants, on hi ha hagut aquesta explosió de gas que ha deixat ferides 8 persones, dues de les quals greus, però l'altre punt de connexió és el barri de Vallbona, a tocar de Montcada. Allà, des de primera hora, hi ha el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Sabem alguna cosa més? Sabem què és el que va causar aquest esvoranc ahir que es va arribar a passar una grua? Sabem les causes de l'incident?
4: Doncs no, de moment no se saben les causes, les estan estudiant tot el que fa referència al voltant d'aquests pous de les obres, d'aquest soterrament de la via, que, com dèiem, aquesta caiguda, aquest esbronc, va fer caure una grua de grans dimensions i altra maquinària, a diferència del que estem sentint de Sants, sense causar cap ferit. Avui al matí, des de que hem arribat, les obres continuen, camions i operaris que no paren d'entrar i sortir d'aquí de la zona d'obres. L'esvoranc, això sí, queda tapat per una carpa blanca. Només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici, que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa, que és veïna d'aquest edifici, hem pogut parlar amb ella, ens deia que en el moment de l'esvoranc no van notar res, però que els van venir a informar de seguida.
5: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se han movido.
4: L'activitat segueix el seu ritme habitual, com dèiem, veiem camions continus entrar i sortir de la zona d'obres, si bé és cert que des de primera hora del matí hi ha també enginyers just a l'entrada de les obres parlant per telèfon. En Blas, un altre dels veïns, no va notar, és una mica d'un edifici una mica més allunyat, sí que no va notar el tema de l'esvoranc, però lamenta que les obres, tot el que signifiquen, estan cansats tots els veïns, que hem parlat amb ells, però estan convençuts que són per un bé major.
6: Això... Penso que amb el temps serà una bona opció. El que passa que el problema que tinguin ara és tanta obra i els problemes que deriven d'aquesta obra. Però amb el temps serà bo per tots.
4: I Adif, que ha dit que faria controls continus cada 24 hores per anar comprovant si hi ha aquests moviments a la zona afectada.
0: Això és important, aquests controls que ha dit que farà Adif per mirar que no hi hagi més moviments de terra. Clar, això, perquè ho deies tu, els neguits entre els veïns de ser-hi són, no? És a dir, amb tot el que deies, Toni, però clar, és inevitable quan veus un esvoranc com aquest que, home, t'espantis una mica.
4: Sens dubte. La veïna que ens explicava que els havien vingut a fer les obres igualment estava reticent, fins i tot per la vostra. Pensàvem que igual ens haurien de desallotjar, que igual haurien de marxar de moment, però ens han dit que estiguem tranquils, que ens podem quedar.
0: Gràcies, Toni. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Saludem a aquesta hora el Xavier Mercè, que és el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona. Senyor Mercè, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Ara connectàvem amb el Toni, que està en aquella zona, però continuem sense saber què ha passat, continuem sense saber quina és la causa d'aquest esvoranc.
7: Bueno, la causa és molt senzilla d'explicar des del punt de vista conceptual. Un pou de contenció amb uns pilars correctes que anava avançant el tornament per avançar en la via del soterrament de DIF. El que ha fet ha sigut un corriment de terres i, per tant, una part avançada d'un pou s'ha ensorrat. Això és una zona que està relativament allunyada dels pisos, per tant, no té cap afectació a la vivenda. No va haver cap ferits ni cap, problema personal, afortunadament, i el que estem fent en aquests moments és a DIF demanar-li, que ho està fent, és un seguiment diari, per tal d'assegurar que realment no hi ha cap afectació potencial als habitatges que estan a uns 40-50 metres. És important fer-ho per la tranquil·litat dels veïns. No tenim... cap tipus de potencial creixent, opinió de que pot haver aquest problema, però cal fer-ho. I el que s'està fent en aquests moments és una entrada constant de formigó per tal de reforçar aquests pilars. I a partir d'aquí el que cal fer és seguir les obres. Però en qualsevol cas, en aquests moments, el que ens preocupa més és la seguretat del barri, és a dir, que no hi hagi cap afectació potencial a les vivendes, insisteixo. No hi té que ser, però cada dia es farà aquest seguiment durant, com a mínim, una setmana per estar-ne absolutament segurs. I, evidentment, el tall que això ha provocat a la R2, que sí que ens preocupa, perquè, òbviament, és una molèstia ciutadana que en aquests moments és, un tema que ens inquieta, no? Mm. Això és el que ha passat. Hem d'estar tranquils perquè això no ha estat en el perímetre exacte urbà, afortunadament, sinó una zona colindant entre el Besòs i el Rec Condal. Hem de fer alguns elements que s'han fet aquesta nit, que és tallar o reduir el rec, el canal d'aigua del Rec Condal, perquè estava entrant dins el pou i, per tant, podia afavorir una més feblesa amb les terres que hi ha a sota. Tot això és el que s'està fent i en aquests moments el que vull transmetre és la màxima tranquil·litat dins de la inquietud que, òbviament, genera en aquest context el fet de que molt a prop d'unes vivendes hi ha hagut aquest enfronsament, no?
0: Clar, jo li deia la causa, és evident que la causa és un despreniment de terres, però li preguntava si sabem per què hi ha hagut aquest despreniment de terres, perquè, clar, que hi hagi un forat i se'n passi una grua, doncs, home, hi ha el neguit que vostè comentava, clar.
7: Jo, evidentment, no sóc enginyer i tampoc crec que hagi de donar les explicacions ni això ho ha de fer-ho a DIF, però tinc, pel que hem comentat, el que jo suposo que ha passat és que els murs de contenció que estaven fent no han aguantat, suposo que aquí és una zona al voltant de les osques, hi ha aigües freàtiques, etcètera, etcètera, i en tot això hi ha hagut aquest moviment de terres que, evidentment, ha sobrepassat el mur de contenció que estaven creant. Això és el que ha passat, perquè el fet és que hi ha hagut aquest corriment de terres, no? Per això en aquest moment s'està fent un reforçament extraordinari i és l'entrada de camions que no paren de vindre, que és entrada de formigó per tal de reforçar-los. Entenc que això és el que ha passat. A partir d'aquí, si no puc dir més, hauria de ser ADIF que exactament fos qui expliqués en detall el que ha pogut passar. Però vaja, les informacions que es donaven ahir eren aquestes, que amb tota, els càlculs que havien fet d'aquest mur de contenció, els pilars que hi havien, pues que no han pogut aguantar un moviment de terres, que imagino que això té a veure amb aigües freàtiques, etcètera, etcètera. Mm. Però el que estic dient també és una deducció que faig a partir de la informació que ens dona ADIF. Permetem que la informació exacta sobre el que ha passat l'estan intentant acabar d'averiguar els tècnics d'ADIF, no?
0: Pendent d'aquesta informació, suposo que un dels punts prioritaris per part de les administracions serà assegurar-se o garantir o mirar o controlar que tot s'hagi fet bé, diguem-ne, perquè si realment és aquesta hipòtesi que vostè em diu, doncs amb alguna explicació altra ens hauran de donar per què no s'havia previst això, no?
7: Es redonaran, ho estan averiguant en aquests moments, però insisteixo que en aquests moments la nostra prioritat bàsica, la més immediata, és que aquesta assegurança diària amb la informació bombers i a nosaltres de que això no pot anar a més és el que més ens preocupa. Tenim la certesa que es farà així i la seguretat que es farà així i el compromís de que es farà així. També posarem un punt d'informació diari pels veïns perquè tinguin tota la informació sobre l'evolució d'aquestes obres i especialment també un cop se sàpiga exactament què ha passat, a tot el que s'hagi d'informar, que es pugui explicar a tothom, clar, evidentment.
0: Senyor Marcet, no és del seu districte, ho sé, però la qüestió de ha passat a l'Esporanc del Putxet, també hi ha hagut l'explosió del barri de Sants, no sé si de l'explosió del barri de Sants, insisteixo, ja sé que no és del seu districte, però no sé si del barri de Sants en sap alguna informació.
7: No, sé el que ha sortit de la premsa, suposo que avui ens ho explicaran a l'Ajuntament amb detall a tots, per tant no voldria dir res d'això perquè avui no tinc prou informació i és la que he escoltat a la ràdio, la que he llegit a la premsa.
0: Tornant enrere amb el que dèiem dels veïns, no sé si hi ha pogut parlar, si hi ha aquesta preocupació, ara em deia d'un punt d'informació, els veïns estan preocupats per aquest esboranc d'ahir de...
7: Bueno, vam estar amb els veïns, vaja, al cap de mitja hora estàvem allà parlant amb ells, jo crec que estan... I abans hi havia declaracions que heu tret vosaltres mateixos fent aquí molt tranquils, perquè la principal preocupació dels veïns és que això no pugui afectar cap habitatge. Això en principi no ha de passar, ells estan tranquils, no hi ha hagut cap desallotjament ni cap necessitat de deixar el pis ni tan sols uns minuts, per tant, jo crec que la tranquil·litat ho és. El que sí és cert, i això ho he de reconèixer perquè és veritat i és obvi, i és que unes obres que tenen una duració tan llarga com aquesta, amb un estiu calorós, amb que això a vegades fa pues, pols i que genera certes molèsties, òbviament hi ha un cert cansament. És inevitable perquè les obres de soterrament seran llargues, són complexes, són obres d'una importància molt gran, que òbviament milloraran moltíssim el barri i que permetran també sobretot una millora molt gran amb l'espai públic, però òbviament aquesta sensació d'esgotament es reforça amb un estiu tan calorós com aquest quan passa un incident d'aquest tipus. És inevitable i jo crec que ho expliquen molt bé els veïns, abans ho han dit, però també és veritat i s'ha de dir que tots ells també reconeixen i saben que una obra d'aquest tipus inevitable que s'ha de fer perquè el soterrament de les vies del tren crec que és un principi de millora de l'espai públic, tindrà, un cop estigui fet, una millora molt important en la seva qualitat de vida.
0: El Xavier Mercès, el regidor de Nou Barris del districte de Barcelona. Senyor Mercès, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
7: A vosaltres.
0: Bé, és a dir, és veritat que portem un parell d'incidents ja relacionats amb les obres, i això sempre neguiteja molt, i per això li preguntava si aquí tots els controls es faran com s'han de fer, perquè ens diuen, no, hi ha hagut una esllavissada, igual són les obres, els murs de contenció que no han aguantat. Bueno, doncs igual haurien d'aguantar, Meritxell.
8: Jo sempre penso que les persones que estan al capdavant de les administracions públiques en aquestes situacions tenen tres coses a fer, no? La primera és la contenció de danys i la gestió de l'emergència, després informar la ciutadania, el veïnat, i després reparar allò que toca, no? I en el cas de Vallbona, no només hi té una afectació pel veïnat del barri, sinó que hi ha un tall de la R2, que és una altra pedra
0: una
8: a la sabata
0: vegada, sí,
8: de la gent que intenta utilitzar el transport públic per arribar a Barcelona per treballar, no? Perquè agafar el cotxe s'atura a la ciutat, perquè potser no tens diners per tenir un vehicle privat, perquè de vegades el vehicle privat no és competitiu amb el transport públic, i és que és una vergonya una altra vegada que a part de trigar tants anys a soterrar una línia, quan es fan les obres torna a haver-hi un esvoranc. És que és tremendo. Jo crec que els veïns, el veïnat del Vallès deu estar ara intentant gestionar-se la vida i veient com li regala novament temps a Renfe.
0: Assumpte.
9: No, que calen infraestructures i que les infraestructures comporten unes obres... És Vallbona, la via que passa per allà, és que divideix el barri, és una ferida, i que, bueno, el mateix que passa a Montcada, no? I llavors el soterrament ha estat llargament reivindicat pels veïns de Montcada, pels veïns i veïnes de Vallbona, i ara s'ha de mirar què passa, i sobretot s'ha de... La informació ha de ser molt fluida, tant, per exemple, amb el Puiget com aquí a Vallbona, no? És a dir, és una informació diària, i sobretot jo crec que amb totes les obres d'infraestructura s'ha de fer una aposta molt important per la prevenció. O sigui, sapigués, si allà passa el rec comtal, doncs, si m'imagino que algun enginyer ha de ser capaç d'haver vist que allà passa el rec comtal i, per tant, que hi ha molta més aigua freàtica de la que hi pot haver-hi altres zones de la ciutat, no? Però per mi hi ha dues coses importants. Prevenció, que penso que és molt important, i informació. Informació clara als veïns i veïnes, a la gent directament afectada, i sobretot després també quins són els mecanismes de seguiment. És a dir, si quan va passar l'AVE per davant de la Sagrada Família vam monitoritzar cada centímetre de les torres de la Sagrada Família, doncs no. Qualsevol pis és com la Sagrada Família, i per tant hem de monitoritzar tots aquells habitatges que estan a prop d'unes obres. I a més és a l'estiu, i llavors coincideixen més obres. El Puiget i aquestes són obres de llarga durada. Però el de Sants és que estaven arreglant, no?, fent l'accessibilitat del metro, que normalment es fa a l'estiu perquè és quan pots tallar el metro. Les coincidències són horroroses, però jo penso que també ens han de fer reflexionar sobre no només la infraestructura, sinó què comporta la infraestructura.
0: Ignacio.
10: Sí, jo estic plenament d'acord amb el que deia la Meritxell, d'aquestes tres fases voldria recalar en la tercera, que és la reparació. Perquè tant en el cas del Puiget, per exemple, en aquesta mateixa ràdio, aquest mateix matí, escoltàvem l'alcalde, el senyor Collboni, en declaracions dient que s'havia activat un pla especial d'ajuts, per exemple, no?, per la gent afectada i els comerços afectats, en aquest cas, si no m'equivoco, era del Puiget.
0: Sí.
10: La reacció reparadora de l'administració no pot acabar en els ajuts. És a dir, ha de passar per un costat per la prevenció, una prevenció millor, una intervenció millor, que és molt complicat, especialment en el sector de la construcció, perquè la construcció, no dic que sigui poc especialitzada en aquest país, dic que és molt imperfecta, en el sentit que acostumen a ser moltes peces, molts subcontractistes, molts licitadors escometent obres d'extraordinària complexitat, per tant, la perfecció és molt difícil. I, per una altra banda, en la reparació directa. Per exemple, els comerços necessitaran ser indemnitzats. Ja no parlo dels usuaris de les línies de metro, de rodalies o del transport públic en general, que no poden ser indemnitzats simplement perquè la llei no ho preveu. Però la reacció reparadora hauria de ser més àgil i, en aquest cas, hauria d'arribar eventualment a les persones involucrades. Per exemple, l'esvoranc, si no m'equivoco, que era el de Montcada, part dels anys han estat directament a material d'obra. Entre altres, si no m'equivoco, era una excavadora, no? Això també ha de passar, diguem, per l'auditoria reparadora del subcontractista que havia aportat o havia llogat aquestes màquines i probablement no rebi un cèntim, si és que en rep cap, al cap, fins que no passin 2 o 3 anys. Les obres d'infraestructura, aquí estarem tots d'acord, són molt necessàries. També estarem tots d'acord que són molt complicades en la seva part, diguem, física o material, i en la seva part jurídica encara més, diria. Però s'han de fer de tal manera, crec jo, o l'aproximació de ser de tal manera, que aquestes reaccions no s'acabin, les reaccions del poder públic no s'acabin en la informació i en la tranquil·litat dels veïns, sinó també en la reparació de la gent particular i particularment afectada.
0: Jordi.
11: Com que l'Ignasi, crec que ja ha parlat molt bé de la reparació, jo aniré un pas abans, perquè una de les qüestions que hem escoltat més, per exemple, ahir a la nit en aquesta mateixa casa, per part dels veïns, en aquest cas de Vallbona, era el seu malestar per les informacions contradictòries, quan no errònies, que havien rebut. No? I aquí jo crec que és la part política de la cosa té més a dir i s'hauria d'esforçar més en fer-ho d'una manera més àgil i, diguem, i amb millor qualitat. Perquè tinc la impressió de que quan escoltem els testimonis de la gent afectada, la gent té una gran comprensió davant de les incidències i els accidents, és a dir, entenen que són coses que poden passar. El que no entenen és que no se'ls expliqui o se'ls doni una informació que no és correcta i que ràpidament vegin que no és correcta. Jo crec que aquest és un dels problemes claus que qui es dedica a la vida pública hauria de tenir...
0: Bueno, perdó, la crisi del Carmel, un dels motius de la crisi del Carmel va ser que es va dir als veïns podeu tornar a casa i després se'ls va haver de desallotjar una altra vegada com aquell que diu de pressa i corrent.
11: Mira. Clar, ahir a Vallbona escoltava doncs, testimonis que bueno, se'ns ha dit una cosa, però nosaltres ara amb les imatges que amb TV3, amb imatges d'un drons, estem veient que no és el que se'ns ha dit. No? Doncs pot haver sigut un error, tots ens podem equivocar, però... En situacions on la vulnerabilitat de les persones queda tan afectada i on estàs especialment preocupada per què et pot passar, hauríem de ser especialment curiosos per això. Després vindrà tot el que hem de fer, però que les persones tinguin una informació clara. A vegades hem de dir que encara no ho sabem. I jo crec que jo sóc un defensor del dir encara no ho sabem, i quan no ho sabem no podem dir una cosa diferent a la que sí sabem. Però després el que no podem és dir una cosa que no és o quan tenim informació no comunicar-la de manera més àgil perquè arribi tothom.
0: Deixem que saludi també al Joan Martínez Bofill, que és el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Senyor Martínez Bofill, com estem? Molt bon dia.
12: Bon dia, bé, gràcies.
0: Hem tingut aquestes situacions. Quan un fa unes obres, ara, per exemple, ens deien que potser el que pot haver passat en el cas concret de Montcada, de Vallbona, és un corriment de terres. Quan parlem d'un corriment de terres, per què pot passar?
12: Bueno, bàsicament, un corriment de terres és un concepte com molt, molt, molt genèric, no? Mm. Bàsicament, quan es produeix una esllavissada o bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, no? Que una paret del pou aquest datat, d'aquest pou, no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut, doncs, o bé a una mala execució, un problema durant l'execució, o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, amb terrenys tan complexes, doncs, clar, el que has de fer, en el qual estàs passant per terrenys canviants, doncs, evidentment, es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, participant geòlegs, enginyers i molts tècnics implicats. Es fa un projecte, però, clar, després tu l'has de... Aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Mm. I això, clar, és una situació que és molt complexa, no? Perquè intervenen molts agents en uns terrenys molt complicats i, a més, sovint, doncs, bueno, pues, no tothom va a l'hora, no? Perquè sempre hi ha imponderables, no? Aleshores, clar, aquí el primer que caldria... Per això, una part molt important que ja s'ha comentat és fer una monitorització. Això és, de manera, és com una operació, no? Estàs amb el cul amb una taula d'operacions i has de controlar les constants, no? D'aquestes persones. La monitorització és el que ens permet, mentre fem l'excavació d'aquest túnel, en aquest cas que és un túnel amb excavació mecànica, comprovar doncs, que no hi ha afectacions a elements estructurals externs, principalment als habitatges dels veïns, però també les estructures com poden ser doncs, les vies de tren. En aquest cas, aquest col·lapse s'ha produït en una zona doncs, a la qual estàs dins de la pròpia obra i en principi no hi ha cap afectació a cap infraestructura. No? Per tant, bueno, no és una cosa que sigui extremadament greu, no, per dir-ho d'alguna manera. El que sí que cal ara és estudiar exactament per què s'ha produït això, no, per tal de prendre les mesures adients.
0: És a dir, que l'esbrinar si hi ha hagut, el que deia vostè, un fet imprevisible o si aquests murs, diguem-ne, no es van calcular prou bé, possiblement. Eh? I m'afegeixo el que deia el Jordi, que senzillament no ho sabem. Eh? És ben bé, li demano per entendre-ho. Eh?
13: Sí. Aquesta puntualització del Jordi és molt acurada. Ara mateix, clar, quan es produeix un factor d'aquests, el primer que has de fer és entendre què ha passat, no? Una diagnosi. Aleshores, això implica, doncs, ara, doncs, s'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer, d'alguna manera, com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema, i a partir d'aquí, doncs, sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important. També s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies ni als habitatges, perquè, bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors, per tant, cal estar tranquils en aquest sentit, i això s'està controlant, i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs ja establir, doncs, quina és, com podem tornar a la normalitat de la manera més ràpida possible.
0: A més, per exemple, no tant en aquest cas, sinó en l'esvorant que va sortir el Putxet, és evident que molts, els que ja tenim una certa edat, això ens va remetre a l'esvorant del Carmel, però sí que és important destacar, i vostè em corregirà, que són dues coses diferents. A l'esvorant del Carmel és el túnel que s'ensorra, i en aquest cas és que s'obre un forat fruit, possiblement, de les vibracions de les obres. És això, no?
13: Bueno, no està clar que siguin les vibracions de les obres, però el que sí que està clar és que són situacions molt diferents, no? Aquí el que tenim és que s'ha produït un col·lapse. Al final, el resultat és el mateix, un col·lapse en superfície, no? Vol dir que el terreny, d'alguna manera, doncs s'ha generat un buit en fondària i el terreny en superfície ha cedit. Aquí estem al costat d'un pou d'atac, és a dir, una espècie de pou profund, no? Per fer un túnel que es fa amb excavació mecànica, vol dir que és amb màquines, que no és una tuneladora, i sembla com un cedit, i per tant això ha generat, doncs, que es faci una espècie d'embut que ha colgat part d'aquest túnel. No? Yeah. Això sembla a priori que és el que ha passat. En el cas del Putxet és diferent, perquè la perforació en aquest cas és amb un túnel, amb una tuneladora. Una tuneladora, al final, és una gran màquina que té un capçal que va perforant, no? I evidentment es monitoritza i s'estudia molt, doncs, el terreny que s'està travessant, que no hi hagi afectacions a les estructures o edificis superiors, però a la zona del Putxet hi havia un canvi geològic molt important. Passàvem d'una roca molt dura i molt estable, que és el granit, que tothom té la idea d'un granit com una roca dura i estable. Per tant, amb un sistema de perforació, doncs, que té uns requeriments d'un avançament molt lent, però que en principi el terreny és com bastant estable, i de cop passes en una zona de contacte en el qual hi ha unes pissarres fracturades que tenen unes condicions d'estabilitat completament diferents. Aleshores, clar, tu la tuneladora l'has d'adaptar a aquest nou tipus de terreny, i just en aquella zona, doncs, bueno, sembla que es va produir, doncs, una petita sobreexcavació degut a que s'estaven acabant d'ajustar els paràmetres, i es va produir, doncs, aquesta sobreexcavació. En aquest cas, no va haver-hi cap esfondrament de cap mur ni res per l'estil. Doncs va generar una xemeneia vertical, no?, que va generar aquest esvorant, per sort, en una zona sense... bueno, ja en un pati, no?
0: El Joan Martínez Bucilla és el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. De debò que moltíssimes gràcies per fer-nos una mica de guia amb aquestes situacions. Que tingui molt bon dia. Gràcies de nou.
13: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: És un quart de deu.
14: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
15: Quan vulgui.
14: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
15: Tot el temps que vulgui.
14: I totes les bombolles que vulgui?
15: Totes les bombolles que vulgui.
14: I tot el relax que vulgui?
15: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
16: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
17: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
18: A més, té un 98% de carn.
17: És natural que es noti, oi?
18: Doncs sí, natural.
19: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
20: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
21: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
21: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
22: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
23: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Vinga, pendents de novetats d'aquests dos incidents que hem tingut en aquestes últimes hores, ens anuncien una compareixença del regidor Albert Vall d'aquí uns minuts, hi connectarem en directe, però de moment volíem anar a Madrid, perquè en aquestes, diguem-ne, cavalles del mes de juliol, el govern espanyol podríem dir que posa la sisena marxa. Avui mirarà de desbloquejar la senda d'estabilitat pressupostària per marxar amb els deures fets i poder presentar els comptes així que comenci el curs polític que ve. Un altre tema serà si els hi aproven o no. En qualsevol cas, Pedro Sánchez també haurà de començar a mesurar avui en el ple del Congrés si té prou suports per avançar en la llei per condonar part del deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica del FLA. És un acord d'investidura amb Esquerra. Madrid, Tani Tàpia, bon dia de nou.
24: Què tal, bon dia, com esteu?
0: Tindràs un matí mogudet, em sembla,
24: Un altre, sí. És l'última apretada abans de l'aturada estival. El govern tornarà a intentar el que dius, aprovar la senda d'estabilitat, tot i que sembla que tornarà a fracassar. Després de la doble derrota, però, podrà fer els pressupostos en base al que marquen les normes de Brussel·les. El debat amb els grups, però, ja començarà al setembre. I avui, com deies, també primer pas per la llei que eixuga el deute a les comunitats. A Catalunya són 17.000 milions d'euros. Junts permetrà el debat, tombarà les esmenes de PP i Vox i veurem què passarà més endavant, perquè Junts ja ha dit que el que vol és que es perdoni tot el deure. I també plenarà avui al Congrés el debat sobre habitatge. Avui no es vota res, però Sumar i PSOE han tancat un acord per congelar els lloguers fins a finals del 2028. 2 anys amb les mateixes condicions. Un acord que va dimarts vinent al Consell de Ministres, que haurà de passejar després de l'estiu per al Congrés i que a hores d'ara no té majories, entre d'altres també perquè Junts no ho veu clar. I si us semblen pocs elements, aquí a partir de la 1 tothom estarà pendent de la primera entrevista que dona Zapatero.
0: Ai, sí.
24: És a Televisió Espanyola, és la primera des que va ser investigat i que el seu amic i empresari Julio Martínez l'apunta com el cervell de tot plegat per aconseguir el rescat de Plus Ultra.
0: I encara hi ha una cosa més que hem sabut ara fa poquet, Tània. Yolanda Díaz, candidata a encapçalar l'Organització Internacional del Treball. Ho ha anunciat el propi Pedro Sánchez fa poquet.
24: Sí, era un rumor, perquè sabeu, Yolanda Díaz no es tornarà a presentar a les eleccions. Doncs bé, el que fa ara el govern és proposar-la formalment com a candidata per aquesta organització que depèn de la ONU, té seu a Ginebra, és la que treballa, diguéssim, per a la feina decent i els drets laborals arreu del món. A la xarxa, Sánchez diu que ella ha demostrat, doncs, en polítiques i resultats, que és una excel·lent candidata d'aconseguir-ho. Les eleccions són al novembre, seria la primera dona en presidir l'organisme, també la primera espanyola en fer-ho. De moment només s'haurà de debatre amb l'actual director general, és Gilbert Ondongo, és de Togo, i el que ens diuen, doncs, és que Díaz està molt contenta, reaccionar també a les xarxes, diu que és un orgull i una enorme responsabilitat.
0: Gràcies, Tània, fins ara.
24: Fins ara.
0: Saludem ara mateix el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Croset. Senyor Croset, com estem? Molt bon dia.
25: Què tal? Molt bon dia a tothom.
0: Vostès, pel que hem llegit, en el cas de la condonació del deute del FLA, vosaltres permetreu que es tramiti amb un però, no?
25: Sí, és exactament així, perquè avui el que es posa a votació és les dues esmenes a la totalitat que han presentat PP i Vox contra aquesta llei que ha de condonar part del deute del FLA, i contra aquestes esmenes a la totalitat nosaltres hi votarem en contra per tal de facilitar que es pugui desenvolupar en el tràmit parlamentari la llei. Bàsicament perquè, fem una mica de memòria, aquest instrument del FLA, a la pràctica el que va vindre a ser és que en un moment de crisi financera, econòmica, molt potent, i que això es va sumar al dèficit fiscal que pateix crònicament Catalunya, l'Estat va vindre a la Generalitat de Catalunya i li va dir, escolta'm, amb els diners que recapto dels propis catalans, allò que paguem els catalans en forma d'impostos, us els deixaré a la Generalitat de Catalunya per fer front en aquesta situació de dèficit fiscal crònic més crisi financera, i la Generalitat me'ls anireu tornant més interessos. I, per tant, els catalans tornàvem a pagar els nostres propis diners en forma d'interessos. Això, en el seu moment, el Parlament de Catalunya va aprovar que s'havia de retornar el 100% del FLA, i, per tant, Junts per Catalunya permetrem la tramitació d'aquesta llei per condonar el deute, i aquí és on ve el matís. En el tràmit de la llei, nosaltres és on tenim una posició molt diferent d'Esquerra Republicana i dels socialistes, en què nosaltres volem la condonació i proposem la necessària condonació del 100% d'aquest deute.
0: Per tant, de moment sí, i a mesura que es tramiti ja mirarem d'afegir aquests canvis que em deia, no?
25: Sí, bàsicament perquè aquí hi ha unes qüestions de fons que són molt importants. La primera és el que jo li explicava. Aquest és un instrument que utilitzava els recursos dels propis catalans per deixar-nos els diners a Catalunya i fer negoci cobrant-nos interessos, d'acord? Però després, perquè en la proposta que ve en el Congrés, fruit de l'acord entre el PSC i Esquerra, es condona només el 20% d'aquest deute. I la pregunta és per què només el 20% i no la seva totalitat? Sobretot tenint en compte que aquesta mateixa proposta d'Esquerra Republicana i del PSC proposa que es condoni el 50% del deute d'Andalusia. Per tant, és evident que aquí hi ha un greuge territorial potent que no som capaços d'entendre i que doncs, ja hauran de donar explicacions als catalans, als diputats d'Esquerra Republicana i del PSC, però que en tot cas nosaltres ja estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute, i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
0: Li demana això, senyor Crosset, perquè és evident que cada votació, com que el govern té la majoria que té, o no té la majoria, vaja, cada votació, molt especialment el paper de Junts, se'l mira amb lupa per si torna d'alguna manera a ser soci d'investidura o no, no? Per exemple, la setmana passada, juntament amb el Partit Popular i Vox, van tombar les xifres marc per poder elaborar els pressupostos. En això canvia alguna cosa? O és a dir, alguna possibilitat que en això canviïn de posició?
25: Miri, no hi ha cap possibilitat, però jo, si em deix, li faig un parèntesis. En l'àmbit parlamentari només es pot votar sí, no o en contra. I, per tant, que de vegades es posa el focus en has coincidit amb no sé qui votant una determinada posició, l'important no és amb qui coincideixes, l'important és la raó que et porta a votar sí, no o en contra. Perquè és evident que quan la setmana passada nosaltres votem en contra del sostre de despesa, ho fem per raons radicalment i diametralment oposades a la que ho fa el Partit Popular. Però nosaltres no podem donar el vot favorable a un sostre de la despesa que fa coses tan contundents contra Catalunya, com per exemple que de cada euro de dèficit públic que es pugui generar a l'Estat espanyol, de cada 100 euros, només un, ni tan sols arriba a un, 0,9 euros, els autoritza a que siguin per Catalunya, quan nosaltres tenim un pes del 20% de l'economia i de la població de l'Estat espanyol. Per tant, aquesta proposta que fa el govern espanyol i que ara la torna a portar a aprovació, doncs no deixa de ser una broma de mal gust, perquè assignar a Catalunya un euro de cada 100 és evident que això no és assumible. I respecte a la setmana passada, l'últim cop que es va portar a votació aquest punt, s'han produït unes novetats molt importants. Hem conegut, finalment, les dades d'execució pressupostària de l'últim any de l'Estat espanyol a Catalunya.
0: Cert.
25: Unes dades que són importants per tal de després visualitzar què passarà amb aquest supòsit pressupost general de l'Estat per aquest any 2026. Aquestes dades deien que a cada català se li han assignat 162 euros, a cada madrileny 452, a cada aragonès 525 i a cada murcià, per posar un exemple, 590. Per tant, és evident aquesta infraexecució que ratlla el 50% a Catalunya i multiplica per molt a Madrid, Aragó o Múrcia, que any rere any va cronificant aquesta situació crítica que viuen les infraestructures, els serveis, la situació general del nostre país. Fixin-se que només en els últims 3 anys la diferència entre Catalunya i Madrid d'allò que hi ha aportat l'Estat és de 7.500 milions d'euros. Això, que aquestes xifres ja s'escapen del marc mental, doncs, de vegades dels ciutadans, per entendre el que vol dir que només amb aquesta diferència entre Catalunya i Madrid dels últims 3 anys, d'acord, es podria renovar el 100% de la xarxa de Rodalies, o es podrien contractar 10.000 metges o 20.000 infermeres durant 10 anys, o es podrien construir 60.000 habitatges de lloguer assequible, per entendre la magnitud del que representa que any rere any es faci aquesta infraexecució a Catalunya, assignant-nos recursos molt per sota del que s'assignen a altres àmbits. I per això nosaltres, a diferència del que escoltem en l'hemicicle, en els diputats d'Esquerra o del PSC, els del PSC no diuen res, perquè no intervenen i no diuen res. Però els d'Esquerra, que es fan, expressen el seu malestar, el seu estar molt enfadats amb aquestes propostes del govern, però després hi voten a favor, nosaltres, com bé apuntava vostè al començament, no només evidenciem la broma de mal gust, que és la proposta del PSOE respecte a Catalunya, aquesta estafa continuada, sinó que a més hi votarem en contra i, per tant, no hi haurà sostre de la despesa.
0: I una última cosa que li volíem preguntar, senyor Crosset. L'última reforma antitabac, quan arribi al Congrés, saben què hi votaran?
25: No, miri, nosaltres, el nostre mètode de treball és sempre el mateix. El govern sempre fa titulars, sempre fa anuncis en el Consell de Ministres com si estiguessin en campanya electoral i després aquests anuncis i aquests titulars comencen el seu tràmit parlamentari. Per tant, quan veurem el que arriba en el Congrés, quan veurem el detall, doncs hi farem l'estudi pertinent i, per tant, doncs, evidentment, hi farem una posició a favor dels ciutadans i dels ciutadans de Catalunya, com fem en tots els àmbits. Però ara estem en l'àmbit dels titulars i, per tant, estem encara pendents de veure el que diu l'articulat, que al final és l'important, eh? Perquè fixi's, no, escolti'm, volem condonar el fla, aquest és el titular, i tothom hi està d'acord, però després quan entres a l'articulat et trobes en les sorpreses de només el 20% a Catalunya i el 50% a Andalusia. Per tant, en la llei del tabac estem en el mateix i esperarem a veure el contingut de la proposta.
0: Senyor Crosset, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
25: Gràcies a vostès. Bon dia a tothom.
0: Bon dia al Josep Maria Crosset, portaveu adjunt de Junts al Congrés. Saludem ara mateix la portaveu adjunta d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà. Senyora Jordà, com estem? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Bé, i vosaltres?
0: Molt bé, content de comentar aquesta condonació del deute que avui es vota, que de fet això és un acord d'Esquerra. Suposo que confien que això tiri endavant.
1: Bé, avui bàsicament el que es vota són dues esmenes a la totalitat d'aquest projecte de llei, en aquest cas del Partit Popular i de Vox. El que confiem és que avui aquestes dues esmenes de totalitat doncs, caiguin. No? Això és el que confiem i, evidentment, doncs, esperar que en el tràmit parlamentari finalment doncs, es pugui provar aquesta condonació. Sí.
0: No sé si hem pogut sentir ara el que ens deia Josep Maria Crosset de Junts, que permetran que es tramiti, però no és un sí encara. És a dir, tan pendents de possibles canvis en la tramitació que vostè deia ara mateix.
1: Bé, l'he escoltat l'última part, perquè just acabo d'arribar de Barcelona. Bé, la bona notícia és que Junts per Catalunya avui el que farà és votar en contra, pel que he entès, en aquestes dues esmenes a la totalitat i a partir d'aquí doncs, es anirà seguint el tràmit parlamentari i entenc doncs, que hi farà esmenes. Bé, esmenes n'hi podem fer tots, només faltaria perquè tot és millorable. Però nosaltres estem contents que per fi s'iniciï aquest tràmit parlamentari. Això és un acord, com molt bé dius, d'investidura entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, que es va doncs, falcar l'any 2023. I a partir d'aquí doncs, anar treballant, en definitiva, per Catalunya, perquè darrere de cada milió per pagar interessos que hi ha respecte a aquest fons de liquiditat, doncs hi ha un milió, si em permeteu, que no arriba per pagar educació, trens, dependència, transport públic, etcètera, etcètera. És a dir, que per nosaltres això és una molt bona notícia. El senyor Crosset, l'última part, deia, bueno, això no ho resol tot. Escolti'm, tots hem fet la primera comunió, és a dir, tots sabem que això no ho resol tot, no? Però és evident que un cop s'aprovi aquest projecte de llei tindrem un país menys endeutat, tindrem un país menys dependent i, evidentment, tindrem una Catalunya més forta. I aquesta és la vocació d'Esquerra Republicana, ser útils de la ciutadania, no bloquejar per bloquejar i fer que les coses passin.
0: A més, això arriba a pocs dies abans que la setmana que ve hi hagi el Consell de Política Fiscal i Financera i aquí hi ha la proposta del finançament sobre la taula amb l'oposició de la majoria de comunitats autònomes. De fet, Catalunya és gairebé l'única que hi fa costat.
1: Sí, sí, sí. La situació és la que és i ningú ens ha d'explicar res, som independentistes i el que volem és tenir totes les eines que té un país, no? Però avui, a dia d'avui, la realitat és la que és, no? I tampoc val fer-nos trampa al solitari. En aquest cas, sabem que tenim un país infrafinançat, sabem que l'Estat el que fa és obligar els territoris a endeutar-se i que a sobre, en aquest cas, parlant avui de la condonació, el que fa l'Estat és presentar un préstec i vendre'l com una ajuda, no? I això és terrible. Nosaltres el que volem és la reforma d'aquest sistema de finançament, un sistema de finançament que es va crear fa molts anys, el 2009, que s'havia d'haver renovat, si no m'equivoco, el 2014, i que en conseqüències està caducadíssim, no? I això és el que volem, això és el que volem, no? Aquesta és la mare dels ous. Ara, mentrestant, doncs, si aconseguim aquesta condonació, doncs, per nosaltres és important, reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
0: De tot això, evidentment, no haurem de parlar, i no haurem de parlar amb molta calma, però també, senyora Jordà, li volia preguntar també per la llei antitabac, perquè és veritat que s'ha anunciat amb aquests titulars que comentàvem ara, però vaja, amb unes línies bastant clares. Saben què farà Esquerra quan això arribi al Congrés?
1: Esquerra el que fa sempre, analitzar la lletra petita, perquè estem acostumats que quan una cosa surt del Consell de Ministres te l'has de llegir, rellegir, i mirar, evidentment, la lletra petita. Òbviament, estem parlant de tabaquisme. Cada vegada que parlem de tabaquisme, cada vegada que parlem d'alcohol, cada vegada que parlem de temes nocius per la ciutadania, per la salut pública dels ciutadans i ciutadanes, òbviament, estem oberts, evidentment, a donar-hi suport. Ara bé, tot s'ha de sospesar i, aleshores, repeteixo, analitzarem bé el text i, a partir d'aquí, doncs, prendrem la nostra decisió de quin serà el vot d'Esquerra Republicana.
0: Teresa Jordà, portaveu adjunta d'Esquerra al Congrés. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Una abraçada. Passen 3 minuts de 2, quarts de 10. Estàvem pendents d'una compareixença que ens donessin més detalls d'aquesta explosió de gas. Està compareixent ara mateix l'Albert Ventosa, que és cap de la intervenció dels bombers. L'escoltem en directe.
3: Que són les porteries dels diversos habitatges. Vam estar detectant presència de gas, tot i així en concentracions molt baixes, que no generaven la necessitat de prendre mesures extremes o d'autoprotecció elevades. En aquest sentit es va valorar i es va acabar decidint que el criteri adequat no era confinar habitatges, sinó simplement mirar de restringir el pas a l'entorn del punt de fuita. Amb això ja es va considerar que era necessari. Tot i així, en algun punt es va llegir alguna cosa més de concentració i això va fer que motivar que una escola que hi ha, doncs, decidíssim de mirar-la de tancar. Pel demés, no es va detectar major risc. Amb totes aquestes vam estar fent supervisió de les tasques per part de l'empresa de distribució de gas i fins a que va haver la deflagració a les 22:10, que és quan nosaltres rebem l'avís. A partir d'aquí reforcem totes les dotacions que teníem ja en l'entorn de la fuita i fem el rescat, salvament de les persones afectades. Dels 8 ferits que van resultar afectats per la deflagració del gas. Simultàniament, a més, a banda de fer el triatge i l'atenció sanitària conjuntament amb el SEM, els recursos sanitaris propis de bombers de Barcelona i del SEM, dels afectats, doncs vam començar a fer l'extinció, el control del núvol, del dard de foc inflamat. Aquí val a dir que l'estratègia que s'ha seguit fins ara ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. De fet, si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració. També, en tot cas, també comentar per què han sorgit dubtes, consultes, el per què una fuita, com ha estat el cas, és llarga de poder controlar. Pensem que la distribució urbana del gas no és com la que puguem tenir a casa amb unes vàlvules sectoritzadores, sinó que és molt més complexa que tot això. És una malla, és una distribució tota ella entrellaçada, perquè això permet, dona major operativitat a la xarxa. Alhora, no disposa de gran número de vàlvules, perquè en definitiva les vàlvules també generen o aporten risc com a element mecànic, i per tant la manera de poder sectoritzar o obturar una fuita de gas no va tant per vàlvules, sinó perquè s'introdueixen uns globus que s'omflen en l'interior de les canonades.
0: Aquest és l'Albert Ventós, el cap de la intervenció dels bombers, donant detalls d'aquesta explosió de gas que hem tingut al barri de Sants de Barcelona aquesta nit, amb aquestes 8 persones ferides, dues de les quals greus, en aquestes obres d'accessibilitat. Ens deia que una mica el que ja ens havien comentat, que un dels motius pels quals la flama ha estat visible durant tota la nit, i encara es veu ben ara, i a més molt alta, ha sigut per mantenir aquest incendi del gas controlat, perquè diu, si no, encara hagués sigut pitjor. Després d'ella ha d'intervenir el regidor Albert Valle, també connectarem en directe. Però vaja, és inevitable ara comentar una mica el que abordàvem ara, aquest debat al Congrés dels Diputats, Meritxell, amb aquestes qüestions financeres. Abans, ha posat la sisena el govern espanyol abans de marxar de vacances, a veure si pot esbandir una sèrie de temes abans de tancar la paradeta.
4: Abans de marxar de vacances i abans d'esgotar la legislatura, no? Perquè té uns quants temes pendents que hauria de complir, no? Que són els acords per la investidura que va pactar amb Esquerra Republicana. I jo crec que el FLA és un exemple de com l'estat espanyol es comporta de vegades com un ens mafiós, no? Que genera dèficit fiscal. Llavors, això genera deute i a sobre et cobra interessos pel deute, no? I acabar amb el FLA és una victòria, no només de l'independentisme, que també, sinó és una victòria de totes les persones que creiem que els serveis públics han de rebre el finançament que pertoca, no? Perquè tots aquests diners que no van a pagar el FLA aniran a pagar serveis públics, no? El sistema català de serveis socials, el sistema de salut, el sistema d'educació, Adif, no? a millorar el servei de Rodalies. Vull dir que jo crec que aquí ningú pot estar en contra, i si hi ha algú que està en contra és perquè la seva idea de nació, en aquest cas espanyola, és una idea de nació que només beneficia els rics i a les persones que es poden pagar qualsevol servei des de l'àmbit privat, no? Jo crec que aquí hauríem de recordar els amics que estan en contra de la condonació del FLA o del sistema fiscal propi català, que es facin mirar aquí quines aliances tenen.
0: Jordi.
11: Hi ha una qüestió que ha aparegut en les dues entrevistes que has fet amb els dos portaveus, no? Que és la diferent concepció de la part del FLA que s'hauria de condonar, no? I aquí potser necessitaríem la claretat del geòleg, si em perdoneu la broma, perquè la gent que ens escolti entengui, bueno, o sigui, val, esteu d'acord en que el FLA no és l'eina que volem la condonació, després potser el que necessitem veure és què farà falta perquè us acabeu de posar d'acord, no? O sigui, avui és un primer pas perquè això pugui tirar endavant, i crec que, com ara es ve deia, doncs sembla que és positiu per una bona part de la ciutadania. També sembla, em fa somriure una mica, qui sigui que diu que parla en nom de Catalunya i del sud, com si només es poguessin fer un tipus de coses en benefici de Catalunya, no? Diem, què farà sobre el tema del tabac? El que sigui, però sempre en benefici de la ciutadania de Catalunya. Clar, però la ciutadania de Catalunya té diferents interessos també.
0: N'hi ha que fumen i n'hi ha que no, diguem.
11: I llavors hi ha el sector, diguem, dels restaurants i dels bars, llavors aquest sempre té un punt de complexitat, i estaria bé que aquesta complexitat, que, per exemple, el senyor geòleg ens l'ha explicat molt bé, a vegades penso que els portaveus polítics també haurien de fer un exercici d'aquesta claretat sobre les seves posicions i entendre que interessos de Catalunya poden ser diversos i nosaltres estarem a un costat o a un altre, i potser ens agradaria que el FLA fos eliminat un 100% i potser en aquest moment això no pot ser. Llavors, no sé, jo crec que tothom ho pot entendre si ho expliquem amb claredat.
0: Ignacio.
10: Bé, jo crec que el que diu Jordi és perfectament raonable, però l'absència de claredat és precisament el que els partits polítics o els portaveus dels partits polítics busquen. No, jo no crec que sigui per malícia, sinó perquè els dona certa flexibilitat negociadora i perquè probablement encara no sàpiguen quina és la seva pròpia posició. És a dir, hi ha per un costat indefinició ideològica, que això acostuma a passar en la política actual, però d'altra banda hi ha flexibilitat negociadora que en un context parlamentari com l'actual doncs és especialment necessària si vols aconseguir coses per la teva porció de l'electorat o per la teva porció política. Per altra banda, pel que fa a diguem, aquestes iniciatives que van apareixent com bolets durant l'última setmana, que tenim per suposat la llei antitabac o aquesta proposta de la reforma i expansió de la llet i tabac, la part de la senda de dèficit, i també no oblidem que ahir mateix també teníem l'anunci de l'allargament o la pròrroga forçosa d'alguns contractes de lloguer. No? Tot això, per un costat, em sembla la tradició, diria, parlamentària actual i la traducció en concret sanchista actual de la pobra tècnica legislativa, perquè la tècnica legislativa acostuma a ser molt dolenta dins del govern Sánchez, generant àmbits d'enorme inseguretat jurídica, però, d'altra banda, la pobra tècnica parlamentària, perquè veiem que, per exemple, els acords no es negocien abans i els propis negociadors dels acords, en aquest cas els grups parlamentaris, com pot ser Esquerra o Junts, amb qui hem parlat, estaven esperant una mica que els arribi el text per començar, en tot cas, a valorar esmenes. No hi ha una política de, crec, amplitud de diàleg, ni molt menys d'amplitud de diàleg, per exemple, amb l'oposició de dretes. És a dir, ja sé que el diàleg, per exemple,

0: Perdó que talli, Ignacio, eh? Sí, és que ara està compareixent el tinent d'alcalde, l'Albert Batlle, sobre aquest accident de l'explosió de gas de Sants.
1: El vam acompanyar, estem en contacte permanent amb ell. Jo mateix aquest dematí a primera hora he parlat, he interaccionat amb els representants de tots els grups municipals per explicar, repeteixo, el que ha passat. El per què ha passat, aquest és un tema doncs, que haurem de veure tècnicament com ha estat i que els responsables de l'obra i del Departament de Territori donin les pertinents explicacions. Com ha dit el cap d'intervenció, esperem que dintre de les properes hores es pugui solucionar l'incident i a partir d'aquí anar recuperant la normalitat. I serà llavors el moment de veure les causes que han provocat aquest tema. Jo crec que la bona notícia és que no hi ha cap afectació personal. Evidentment, l'incident ha sigut molt espectacular, el geyser que suposava les flames que sortien de les canonades, doncs això era molt preocupant, però de seguida ja heu vist que hi ha hagut una intervenció prou acurada per evitar que això pogués afectar en el tema de l'entorn i els veïns. No sé si tu, regidora, vols dir alguna cosa. Sí, són 8 ferits, 4 dels quals estan a la Vall d'Hebron i 4 en l'Hospital Clínic, evolucionen pel que se'ns explica positivament. En tot cas, estarem també a l'espera del que el SEMA ens pugui dir. Però, efectivament, es va fer el trasllat d'aquestes 8 persones, als dos hospitals.
2: Jo volia aprofitar també per preguntar-li sobre l'esvoranc de Vallbona, no sé en quin estat es troba.
1: Avui ens posem aquí, a Vallbona, hi ha el regidor del districte, la tinenta d'alcaldia de mobilitat, que també està allà, i aquestes explicacions seran donades allà, i les haurà de donar també els responsables d'ADIF, que pel que consta, doncs en aquests moments estan arribant a Barcelona.
3: Comentava abans al cap de la intervenció que hi havia una escola que s'havia hagut de tancar. A aquesta escola, en aquell moment, hi havia algú?
1: Per l'hora que era no ho sabem, però l'hora és possible que en aquell moment ja no hi hagués ni activitat, però en qualsevol dels casos s'ha produït sense cap tipus d'incidència.
0: Aquesta és la compareixença d'Albert Batlle amb aquesta actualització dels ferits, i ha confirmat doncs, que les causes encara no se saben, no se sap exactament què és el que ha passat en aquesta explosió de gas. Recordem que una de les hipòtesis és que havia rebentat una canonada, però encara no està confirmat i pendents de les investigacions. En fi, estem fent una mica de zàping de temes avui, però reprenem el que comentàvem abans d'aquesta intensa activitat al Congrés, amb aquest estil que l'Ignacio deia que no és especialment reeixit per part del govern de Pedro Sánchez. Assumpte, com ho veus tu?
4: Bueno, però van presentar les lleis i les lleis van passant. I en tot cas, primer de tot, desitjar als ferits de l'incident de Sants la màxima recuperació. I jo crec que, a més, disposem d'uns serveis d'atenció sanitària excel·lents i, sobretot, per l'atenció als cremats, que no és... que no és gens fàcil. Mira, jo, amb aquest tema del fla, en general, jo penso que una bona notícia. Junts ha dit doncs, que no, que deixa que es tramiti, i per tant, quan deixes que es tramiti, tu pots començar a negociar les esmenes, i per tant, s'obre un procés de negociació que, bueno, jo estic d'acord amb el Jordi, no? Catalunya és diversa, a vegades ens omplim la boca de lo millor pels catalans i lo millor pels catalans, que si ens ho pregunten a cada un de nosaltres és diferent. Dos xifres, eh? Catalunya, diguéssim, se li condonen 17.000 milions d'euros i el deute de la Generalitat total és de 90.000, és a dir, que el volum, el que representa en percentatge és important, però són 1.500 euros d'interessos l'any que s'estalvia la Generalitat i, per tant, són 1.500 milions d'euros que tu injectes directament a polítiques públiques, que és el que t'interessa. I és veritat, després vindrà el model de finançament, caducat des de fa 12 anys, si no m'equivoco, 12 o 13 anys, i per tant jo espero que també Junts per Catalunya sigui capaç de tirar la tramitació i poder negociar les coses que siguin. És veritat que amb un congrés dels diputats i amb una majoria d'investidura difícil, doncs potser sembla que tu fas les lleis, però tu fas les lleis, les presentes i després has d'obrir un procés de negociació i això és el que t'obliga, això és el resultat de les eleccions i això és el que representa fer un congrés i un govern doncs suportat sobre una majoria que té interessos diferents però que val la pena poder posar-los d'acord. Jo només dues coses de les que ha dit el portaveu de Junts per Catalunya, el portaveu adjunt, que m'han deixat una mica sorpresa, diguéssim. Ha fet una barreja amb xifres entre inversions i finançament, que ha sigut un ball de xifres que si algú ha entès alguna cosa, li pago el cafè avui, perquè realment ha sigut...
5: I
4: a més, és curiós, perquè ha parlat molt d'inversions i van votar en contra del Consorci d'Inversions. A vegades... com deia molt bé el Jordi, més val explicar poquet i clar i que les coses d'alguna manera es puguin entendre. I després, això de que hi haguem tres votacions, a favor, no i en contra, que ens hem mirat aquí i ens hem quedat tots una mica sorpresos, és com un eufemisme per dir jo voto no o voto en contra, depèn si coincideixo amb PP i Vox. Escolta, tu votes i si coincideixes pots tenir posicions ideològiques molt diferents, però coincideixes, aleshores no cal enganyar amb eufemismes que són una mica estranys. Jo crec que és bo per Catalunya i en aquest cas pels diners de la Generalitat que pot disposar i per polítiques públiques que s'aprovi la condonació del FLA, perdó, i després també doncs, que a veure si a través del Consell de Política Fiscal i Financera pot tirar endavant el nou model de finançament. I per acabar, lo de la llei antitabac, a veure, se la poden revisar, perquè és evident que tu quan t'arriba la llei te la mires, abans han vist la memòria, vull dir que hi ha molts tràmits que també et donen peu a que puguis mirar les coses. Però de veritat, el tabac és un problema de salut pública i jo crec que s'ha de poder abordar i s'ha de poder protegir també els més vulnerables. Aquesta efusió del vapejador que ha enganxat a molts nanos joves o a molts adolescents és un perill, i realment és un perill de salut pública.
5: Jo, si voleu, retornant al FLA, tot i que estic d'acord amb el que dius sobre la llei antitabac, jo crec que hem vist una altra vegada com no, Junts diu que utilitza la seva força a favor de Catalunya, però no ho fa, no? La realitat és aquesta, perquè quan tu poses els diputats que tens a Madrid al servei de millorar les polítiques públiques a Catalunya, estàs fent un favor, no? I com bé ha dit l'Assumpta, de vegades voten en contra dels interessos de la gent de Catalunya, no? Jo crec que aquí Esquerra ha fet un exercici de responsabilitat que el porta fent tota la legislatura, però molt més enllà, molt més en el passat i també en el futur, de ser responsables, de fer que Catalunya avanci, que no estarem, no, els independentistes no estarem on voldríem estar ara mateix, però és evident que 17.000 milions d'euros més per la Generalitat de Catalunya i 1.500 milions d'euros més a l'any ens acosten a tenir com a mínim uns serveis públics millor, no?
6: Ignacio.
7: Sí, tres qüestions. Primer, el cas de la llei antitabac, per exemple, és una sine die molt interessant de la política Sánchez. I és, per un costat, abordes un tema on la discussió és molt difícil o la posició en contra és molt difícil. És molt difícil, diguem en termes categòrics, estar en contra de regular i de reduir l'ús del tabac. Però creen així una espècie d'home de palla que no es pot atacar perquè la resposta és, en termes, diguem, generals, que la mateixa que ha donat l'Assumpta, no? Que és el tabac és un problema i s'ha de combatre. Molt bé. Com la postura en contra és molt difícil de plantejar, tu la planteges sense necessitat de negociar amb ningú, aconseguint una espècie d'aprovació legislativa factista, que és jo haig d'anar donant com petits copets a l'opinió pública i a l'opinió diguem electoral perquè quedi, cali una mica el sabor de estem fent coses, aquest govern que és el menys productiu en matèria legislativa de la història de la democràcia està fent coses, està fent alguna cosa. I a part, si tu poses a la cosa que estic intentant fer, doncs és que ets un no sé, una espècie d'esbirro al servei dels fumadors i de la sanitat privada, no? Per una altra banda, tenim la qüestió de, insisteixo, la part financera. Per suposat que cada euro per Catalunya és una victòria, per suposat. Però aquí el problema és que tenim un sistema caducat, que totes les comunitats volen reformar d'una manera o d'una altra, i pel que estem apostant és una espècie de, insisteixo, condonació de deute prevista dins del propi sistema. És a dir, el propi sistema continuarà generant deute, continuarà perpetuant el FLA, continuarà perpetuant aquest sistema que em sembla pervers, de generació d'interessos que paguem amb els nostres propis diners, que són el que constitueixen el propi capital, que ens presten. El sistema em sembla pervers, però...
0: Pues és un sistema mundial, no?, del deute. Els països demanen diners per poder pagar els diners que deuen.
7: Sí, sí, i tant.
5: Això sí tenen un model de finançament com el que té Catalunya.
4: No, en general.
5: El model de règim fiscal basc i navarrès, escolta'm.
0: L'Ignacio ha tret una cosa que jo sempre la trobo molt interessant, és a dir, que és perdó que talli, però és a dir, jo al principi jo pensava, quan era jovenet, diguem-ne, és els governs tenen uns diners i aquests diners els gasten,
7: sí,
0: no? I resulta que no, que resulta que els diners demanen diners a un banc o a inversors i amb això gasten. Com que els interessos els has d'anar tornant, has de demanar més diners per tornar aquests interessos, i això és un cicle.
4: Però també per això s'estableix el sostre de despesa.
0: Sí, ho sé.
4: Perquè realment el sostre de despesa...
7: No és dolent.
0: No, per això dic que el deute... Però té una connotació dolenta, quan en realitat és com està, com funciona el món.
7: Bé, hi ha deute saludable i deute que no és saludable, però el que vull dir aquí ja no és que jo no tinc diners, demano uns diners, però puc anar pagant aquests diners de a poquitos. No, ara aquest sistema, hi ha una caixa única cap on va, excepte, hi ha un règim comú, excepte País Basc i Navarra, on es destinen uns diners perquè tu... Aquí no és el que Catalunya tingui uns diners o li faltin diners, és que es doten a una caixa comuna i després ens retornen aquests diners, una part en dotació i una altra part en préstec. Dit de forma molt, molt senzilla, aquí és jo m'estic prestant els meus propis diners. Per això dic que és un sistema una mica pervers.
5: Yeah. Absolutament. La meva mare deia que de bobo, bobo. Sí, llavors, que el que és al·lucinant és que hi hagi tant de dèficit fiscal i el retorn de la inversió a l'estat espanyol.
7: Però el que és al·lucinant és que això no es plantegi una reforma com Déu mana.
5: Bueno, els independentistes volem un règim propi.
0: Hem d'anar a publicitat, però Jordi,
6: no t'hem sentit. Clar, jo crec que el Ignacio deia, és el govern menys productiu. Jo no ho qüestionaré, no tinc les dades, però tu com a referent legal assumeixo l'autoritat. Però clar, avui més que estem un 23 de juliol, hauríem de ser conscients que aquest govern arriba després d'unes eleccions en un 23 de juliol, en un context en què la previsió no era necessàriament que es pogués formar un govern com aquest. I a més, per si cal buscar encara més complicacions, avui a la una del migdia no sabem exactament què passarà, però és possible que el govern encara ho tingui més difícil o no ho sé, ja ho veurem.
0: Mira, això en parlarem ara, farem com la tele, això, en parlarem després de la publicitat.
8: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
9: I d'on ha sortit aquesta butaca?
8: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven. Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
10: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. Texans per a ella, 10 euros. I pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
11: Com més calor fa...
12: Més fresca et fem la tarda.
11: Les millors tardes d'estiu...
12: Són les que es passen en bona companyia.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Tu, deixa't sorprendre.
13: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
12: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
14: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
15: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
16: Carglass canvia, Carglass repara.
17: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
18: Rere què deia la I, però...
19: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
20: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
21: I pujo al metro de nit...
20: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
23: Jo ara gairebé el que faria és explicar d'una vegada la veritat. I la veritat em sembla que és molt evident, i és que ell, d'alguna manera, doncs es va dedicar com a expresident, i ho podia fer des d'un punt de vista legal, es va dedicar a intentar doncs, guanyar-se la vida i guanyar diners.
0: És l'expresident Artur Mas, ahir en declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ell és Rodríguez Zapatero, que avui, com deia el Jordi, a la una fa aquesta entrevista en Televisió Espanyola, després que els uns i els altres, el seu partit, però també el president Mas, li demanessin aquestes explicacions. Què creus que passarà, Jordi? Què creus que... Satisfaran les explicacions? Costa de dir això, però...
6: Jo crec que és una de les persones... O sigui, el president Mas i el president Zapatero són dos de les persones que, quan parlen, més enllà de que estiguis més d'acord o menys amb les seves idees, crec que són de les persones que saben comunicar força bé. És a dir, que tu els escoltes i entens què t'estan volent dir. Jo voldria pensar que el president Zapatero serà capaç de distingir les diferents realitats que s'estan barrejant en aquesta història. Perquè jo tinc la impressió, com deia el president Mas, que aquí hi ha una part de negocis que fan els expresidents perquè es volen guanyar la vida d'una manera o d'una altra, i aquí després podem entrar en si és un referent de l'esquerra que faci determinades pràctiques, que això ha sortit durant aquestes setmanes, però la qüestió clau és si aquestes pràctiques són legals o no són legals, si hi ha delicte o no hi ha delicte, no? I després hi ha tota l'altra banda també, que hem de veure quina dimensió té de campanya, de fer bullir l'olla i anar pujant el foc per intentar fer caure aquest govern, no? Que això tenia a veure amb el que comentàvem abans de la pausa, no? De dir, clar, la improductivitat d'aquest govern o la dificultat per produir d'aquest govern té molt a veure amb que guanya les eleccions un 23 de juliol del 2023, quan la idea que molta gent tenia és que arribava el Partit Popular amb Vox a governar, ha de fer un acord d'investidura que és molt complex, que això no és suficient. Per tant, avui, del que surti avui, es juguen moltes coses. Es juga el prestigi de José Luis Rodríguez Zapatero, la seva condició de persona, diguem-ho així, sotmesa a l'escrutini públic, però també al procés judicial que pot estar obert, i després el suport del govern i del seu partit pot posar en risc la derivada de la legislatura. Per tant, estarem molt atents.
0: Aquests són uns dels punts que avui apareixeran en aquesta entrevista que fa Televisió Espanyola al president Zapatero, l'expresident del govern espanyol, que, com sabem, doncs aquesta setmana el seu cas ha donat un gir després que el seu teòric amic, aquest empresari Julio Martínez, l'hagi assenyalat com a artífex d'aquestes comissions irregulars. De seguida ho acabem de comentar amb l'Ignacio Rigau, l'Assumpte Escaro, el Jordi Mir i la Meritxell Benedí, però abans, Natàlia Ramon, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ens actualitzem.
1: I ens actualitzarem amb els dos incidents dels que estem pendents. Hem estat pendents tot el matí al Matí de Catalunya Ràdio. La zona de les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, que continua marcada per l'ensorrament d'ahir a la tarda. Tècnics i operaris hi treballen des de primera hora del matí. Els treballs se centren ara a garantir l'estabilitat del terreny i fer-ne un seguiment continuat. Anem cap a la unitat mòbil que tenim a Nou Barris, Toni Fortesa i José Antonio Muñoz. Bon dia.
2: Bon dia. En aquests moments, dos punts d'obres, l'habitual de soterrament de les vies i les de control de l'esvorant, camions i operaris que treballen a la zona des de primera hora del matí. Ara mateix estan fent intervencions per estabilitzar la zona i poder-hi treballar. L'esvorant queda tapat amb una carpa blanca i només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa és veïna d'aquest edifici.
3: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se ha movido.
2: Adif farà controls d'escoltació cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments de la zona afectada. Toni Fortesa, a Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: I 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions a tocar d'un edifici d'habitatges. Aquesta flama s'ha mantingut tota la nit, però els bombers subratllen que no és perillosa i és necessària per controlar la situació provocada per aquesta fuita. Anem, doncs, fins a la plaça de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Ara d'ara, aquí a la plaça de Sants de Barcelona, els bombers segueixen ruixant amb aigua la flamarada de foc que surt del subsol des d'ahir a les 10 del vespre, arran d'aquesta deflagració que hi va haver vinculada a una fuita de gas per les obres dels accessos del metro. El tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, acaba de comparèixer i ha explicat que confia en tenir apagada la flama en properes hores.
24: Les afectacions a l'entitat residencial ha sigut molt mínima. Hi ha hagut 3 o 4 veïns que han hagut de ser allò traslladats. maig, però la resta doncs, hem pogut fer continuar la normalitat amb totes les molèsties que suposa doncs, tenir una intervenció que ha durat doncs, pràcticament durant tota la nit i encara està durant el que portem de dia.
4: Des de l'Ajuntament doncs, insisteixen que no hi ha risc pels veïns dels blocs, que són a pocs metres d'aquest foc, que han passat la nit a casa seva, a excepció de 5 persones que van demanar ser traslladades. Maria Fernández, Noguera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Marta Prat.
5: El govern espanyol proposa la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball. Les eleccions es faran al novembre i de moment només s'enfronta l'actual director general de l'organisme. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Fins ara era un rumor que ha confirmat a les xarxes el president espanyol. Díaz, que no repetia com a candidata de l'Espai de l'Esquerra, busca un futur en aquest organisme de les Nacions Unides amb seu a Ginebra. Sánchez destaca de Díaz la seva capacitat d'arribar a acords, diu, i els resultats que ha aconseguit des de la Moncloa en favor dels drets laborals i remarca que si ho aconseguís seria la primera dona i la primera espanyola a dirigir aquest organisme. Ella, de moment, només s'enfronta a l'actual director, que vol repetir. Les eleccions seran al novembre i fons del Ministeri de Treball confirmen que per fer campanya no ha de deixar la Moncloa. Si guanya, la incorporació seria ja l'octubre de l'any vinent. A les xarxes, la vicepresidenta diu que és un orgull i una responsabilitat enorme ser candidata. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: I el Banc Central Europeu podria mantenir avui els tipus d'interès i aparcar la pujada fins al setembre. Els analistes creuen que en la reunió d'avui el BCE deixarà els tipus en el 2,25 actual. El principal argument és esperar que la inflació de la zona euro, com que no s'ha disparat, malgrat l'impacte del conflicte al Golf Pèrsic. Però amb el petroli un altre cop a l'alça, l'Euríbor també puja i això anticipa un encariment del crèdit. Als mercats, tothom dona per fet que els tipus tornaran a pujar almenys un cop més abans no s'acabi l'any i el Banc Central de la zona euro podria fer-ho en la propera reunió del 10 de setembre.
5: La condonació de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica a Catalunya, acordat pel PSOE i Esquerra Republicana, arriba avui al Congrés amb 7 mesos de retard. Representa gairebé el 20% del deute total de la Generalitat. El ple debatrà i rebutjarà amb els vots de Junts per Catalunya les esmenes a la totalitat del PP i de Vox. Això permetrà que la llei es continuï tramitant. La diputada d'Esquerra, Teresa Jordà, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
8: El que volem és la reforma d'aquest sistema de finançament i això és el que volem, això és el que volem, no? Aquesta és la mare dels ous. Ara, mentrestant, si aconseguim aquesta condonació, doncs per nosaltres és important, reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
5: El fet que avui Junts rebutgi les esmenes i permeti la tramitació de la condonació del deute no garanteix, de fet, el suport final. El portaveu adjunt al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha insistit també en declaracions del matí de Catalunya Ràdio que en el tràmit d'esmenes demanaran la condonació de tot el deute de Catalunya.
1: I als esports, Audal Serra.
9: Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa René Van Aston, el Barça femení fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. Encara en futbol, el Girona va guanyar ahir el vespre l'Olot per 1-3 en el segon amistós de la pretemporada. Mentrestant, també a segona divisió, el Sabadell supera la xifra dels 7.000 socis de cara a la pròxima temporada. En waterpolo, d'aquí a mitja hora comença a Sydney el partit de quarts de final de la Copa del Món entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. A l'equip espanyol hi ha fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. El Tour de França avui s'ha de disputar la primera de les tres etapes alpines. La d'avui, la 18a, té 182 quilòmetres i dos ports de tercera, un de segona i dos més de primera categoria. Tadej Pogacar continua vestint el mallot groc de líder. I en tennis, l'empordanesa Paula Badosa jugarà aquest migdia a partir dels 8 de final del torneig d'Hamburg davant l'hongaresa Pana Utbardi.
20: Fins aquí les notícies.
22: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Rematem l'àgora d'avui amb l'Ignacio Rigau, l'Assumpta Escarp, el Jordi Mir i la Meritxell Benedí. Parlàvem abans d'aquesta entrevista del president Zapatero avui a la una. Assumpta, què n'esperes tu?
10: Home, jo una mica coincideixo, bueno, el que deia el Jordi també i el president Mas, no? És a dir, jo crec que cal que l'expresident s'expliqui, jo crec que val la pena. És a dir, és veritat que el silenci pot ser una estratègia processal en un moment determinat, però també és veritat que cada vegada és més difícil de justificar, sobretot quan parles de segons quines persones, el paper que han tingut i el paper que han jugat. Aquesta és una part, i per tant jo crec que és important, està bé, escoltarem avui, i espero i desitjo doncs, que les explicacions siguin les que han de ser i que, per tant, puguem parlar amb més claretat de tot. Segona, també és el debat aquest sobre el paper dels ex, no?, expresidents o ex el que sigui, diríem, del món de la política, i com ho abordem i com ho fem, i ho fem de la millor manera, transparent també, i també donant la possibilitat d'una vida posterior, no? Que no tot se t'acabi. I la tercera, i amb això acabo, és que, clar, també és veritat que la justícia, amb el cas Aldama, no? ha creat una via, no?, que és aquesta de qui col·labori en certs casos, no?, és una miqueta el qui pugui fer que faci, i per tant sí, la col·laboració en certs casos sabrà reconèixer. És a dir, que ahir el corruptor, que a més no ha tornat els diners, que a més no ha entrat a la presó, li tornin el passaport perquè se'n vagi a fer un negoci a l'estranger, bueno, és que ja em sembla tot plegat fora de mida. Vull dir que una mica jo crec que la combinació de les tres coses.
0: Meritxell.
11: Bueno, jo crec que el cas Zapatero, a part de ser una decepció per la gent, no?, d'esquerres d'aquest país, és la constatació del quin pode fer que haga, no? Vull dir que això hi ha alguna gent que ja ho teníem clar, que l'Estat ens anava en contra, i el PSC s'hi va posar de canto, i el PSOE s'hi van posar de canto quan va ser l'hora d'imputar, depèn de quines persones, depèn de quines ideologies. I llastimosament ara els hi toca amb ells, no? I a més d'acord amb el que deia l'Assumpta, no? És a dir, per dignitat, per una dignitat i qualitat de les institucions democràtiques, els expresidents, tant de bo algun dia podem parlar d'una expresidenta, haurien de poder tenir determinades coses assegurades, no? Però, ostres, és que és tan lleig amb algú que és un referent.
0: Ignacio.
12: Sí, primer respecte a la famosa frase d'Aznar, jo crec que s'ha mal interpretat amb molta mala fe, perquè semblava que estigués invocant com a totes les forces vives d'Espanya, quan en realitat no deixa de ser la constatació de Sánchez és un problema per a Espanya, o almenys per la seva concepció d'Espanya, com vulguem presentar, és un problema per a Espanya, així que animo a tota la societat civil a no quedar-se callat i a casa. Ja està, a punt. Tampoc significava que... Tampoc té José María Aznar poder sobre tota la judicatura espanyola, encara només faltaria. És el primer. El segon, respecte a l'entrevista a Zapatero, pot escollir una de les dues i una de les dues vies li perjudica l'altra. És a dir, la via, diguem, conservadora respecte a la seva pròpia defensa processal necessàriament danyarà la seva imatge pública i política. Seria la via potser més raonable per la seva pròpia defensa i diria fins i tot per la defensa de la seva família, com poden ser les filles. Si vol restaurar...

Sant Just Desvern també forma part del mapa turístic de la destinació Barcelona. Una enquesta elaborada al llarg de l'any passat ens permet conèixer millor qui ens visita, què busca i quina imatge s'endú del nostre entorn. Les dades confirmen una realitat que sovint passa desapercebuda. Moltes persones arriben a la nostra comarca atretes pel lleure, la cultura, la proximitat amb Barcelona o també els espais naturals. I encara que Sant Just no sigui una destinació turística massiva, forma part d'aquesta experiència. La nostra ubicació, la qualitat de vida i la connexió amb la resta del territori ens converteixen en un municipi que també suma. El més important, però, és la valoració que fan els visitants. Aspectes com l'amabilitat de la gent, la seguretat o l'entorn que reben, doncs, una molt bona puntuació. Això ens recorda que el millor patrimoni d'un poble no són només els seus carrers o els seus edificis, sinó també la manera de com acull les persones que hi arriben. El turisme és una oportunitat quan es gestiona amb equilibri, respectant la identitat del territori i generant beneficis per al comerç local, la restauració i l'activitat econòmica. El repte és continuar mostrant tot allò que ens fa únics sense perdre l'essència que defineix Sant Just. Perquè, de vegades, els que ens visiten ens ajuden a valorar allò que nosaltres veiem cada dia. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem aquest magazín, com ho fem sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui dijous 23 de juliol del 2026. I avui arrencarem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un cop d'ull a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Seguirem el tram informatiu amb les efemèrides i també amb la carta del dia amb la Palmira Vedell. Tancarem aquest bloc amb el temps, amb en Carles Rius. I seguirem avançant perquè a la segona hora avui, a l'entrevista del dia, Martí Bailac, de la SEAS Jove, ens ve a parlar de la GeoSEAS, una de les activitats ja consolidades de la Festa Major. Avui també tindrem espai de gent de Sant Just, que ja us avancem que la setmana vinent serà cada dia a 11:45 del migdia, quan rebrem a l'Enric Riba i els seus convidats a l'espai Gent de Sant Just. Avui escoltarem una entrevista molt especial amb Marta Nebot. Seguirem avançant en el nostre magazín a la tercera hora, secció de cinema amb Maraya Meneses Washington. Parlarem de la famosíssima Odissea, que en aquest cas doncs, reinterpreta el gran mestre Christopher Nolan, i també parlarem de teatre amb Maika Dueñas. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM a Ràdio Desvern. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí un matí més a Ràdio Desvern. Com esteu? Com va tot? Ja esteu de vacances? Encara no? Doncs nosaltres informar-vos que ens queden ja pocs dies per agafar vacances, per tancar barraca i per descansar una mica, que sincerament doncs ve de gust. Ve de gust després d'una temporada plena d'emocions, plena d'alegria i plena de bons moments, perquè ha estat així. Ha estat una temporada molt gratificant. Vam arribar, semblava, a inicis de temporada del setembre, una mica així, doncs, en un nou espai. Veníem de les tardes de fer el refugi del que sabíem fer. De cop i volta vam arribar a petar doncs, els matins d'aquesta casa. Amb la Rambla vam assolir un bon primer tram de programa. I bé, doncs aquests últims mesos els hem gaudit com mai. Els col·laboradors han estat magnífics, aguantant fins l'última setmana gairebé de programa. També agrair a tota la gent que fa possible aquest magazín. Recordar que la setmana vinent, el dimarts 22 de juliol, tindrem doncs també un convit, una celebració amb aquests col·laboradors i col·laboradores que fan possible aquest magazín i el de la tarda, el refugi, perquè estarem doncs tots i totes aquí a la tarda celebrant aquesta temporada 25-26. Fem una petita pausa musical amb Aitana Superestrella i tot seguit tornem amb el tram informatiu del programa, que sabeu que comença amb Mariona Sales i amb les notícies de Sant Just. Com deia, Aitana, aquí, a Ràdio Desvern.

0: I aquest superestrella que avui dediquem a l'Adrià Hernández, col·laborador d'aquesta casa que fa anys, col·laborador del Refugi. Felicitats, tu també ets una superestrella i gràcies també per col·laborar amb aquesta casa. Fem una petita pausa per publicitat i ara sí, tornem amb les notícies. Fins ara.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Garantim els teus drets.
4: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Falten 9 minuts per 10:45 del matí i arrenquem, com sempre, amb les notícies de Sant Just. Però abans recordar a tots els oients que la Festa Major és a punt d'arribar la setmana vinent, del 29 de juliol, dimecres, fins al 3 d'agost, aquesta Festa Major que evidentment culminarà amb el 6, el dia del Sant Just i Pastor, amb moltes activitats, amb moltes accions al llarg del municipi. També nosaltres aquí en aquest magazín estem recordant aquestes activitats amb les entrevistes del dia. Aquesta setmana ja n'hem tingut unes quantes de caire festiu. Hem parlat amb la coordinadora de festes, amb la Clàudia Santilari i amb la Cinta de Paz. Podeu recuperar l'entrevista al www.radiodesvern.com. Elles formen part de la coordinadora de festes i participen activament d'aquesta Festa Major. També hem parlat amb l'Amador Saiz ahir de la Festa del CUP i avui doncs parlarem amb Martí Bailac. Totes aquestes entrevistes, com dèiem, les podeu trobar al www.radiodesvern.com. I bé, aquesta Festa Major que arriba carregada de novetats i també amb moltes activitats, les de sempre, que sempre doncs es troben a faltar. Saludem ara ja la Mariona Sales, cap d'informatius, amb la qual començarem aquesta conversa parlant d'aquesta Festa Major. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Comencem amb la Festa Major. Com ja hem avisat, com ja hem avançat, es busca la nova beguda popular de Festa Major de Sant Just amb un concurs obert a la ciutadania. Seguirem avançant en l'espai informatiu d'avui en prevenir les arbovirosis. Les mesures complicades, la paraula.
1: Sí, és complicada, sí.
0: Per primera hora del matí, encara més, Mariona. Les mesures clau per frenar la proliferació dels mosquits. I també parlarem de la AMB, que impulsa nous projectes per reforçar la transició energètica, l'aigua i els espais verds metropolitans. Iniciem, com dèiem, parlant de cultura.
1: Parlem de cultura, parlem de la Festa Major, en concret de la coordinadora de festes, que organitzarà el pròxim 28 de juliol, és a dir, un dia abans de començar la Festa Major oficialment, que organitza un concurs per crear la nova beguda popular de la Festa Major, la rifenya. L'activitat estarà oberta a la participació ciutadana i les inscripcions es poden formalitzar mitjançant el formulari que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio Desvern. I és una proposta que consistirà en fer una dinàmica per grups en què les persones participants hauran d'elaborar una mescla original amb el material que facilitarà l'organització. Durant l'activitat s'explicarà el funcionament del concurs i un cop finalitzades les elaboracions, un jurat i una votació escolliran la beguda guanyadora, que es convertirà en la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just. La inscripció té un cost de 3 euros per persona, que s'hauran d'abonar el mateix dia de l'activitat. I bé, la coordinadora de festes proporcionarà tots els ingredients i materials necessaris perquè els equips puguin preparar les seves propostes.
0: Doncs una molt bona iniciativa. Tu ja li estàs donant voltes, Mariona?
1: Sí.
0: Sí? Alguna proposta?
1: No faré spoiler.
0: No, jo ja sé que no faràs spoiler, però ja em puc imaginar per on anirà la cosa.
1: Amb uns quants amics, doncs, en principi ens presentarem i estem pensant una mica quina és la idea que podem presentar perquè sigui una beguda bona, que pugui agradar a tothom, però que sigui fàcil de fer i no sé, a veure què surt.
0: Prepareu-vos perquè la proposta de la Mariona segur que serà una infusió de fuet. O sigui que... perquè ja me la conec.
1: No us espanteu.
0: En una conversa que hem tingut recentment, jo us puc assegurar que fuet tindrà la beguda. Molt bé, vinga, seguim a la segona notícia del dia. Marxem a parlar de salut.
1: Parlem de salut dient que la Generalitat ha activat els protocols de vigilància i control de les arbovirosis coincidint amb el període de màxima activitat dels mosquits, amb l'objectiu de prevenir la transmissió de malalties com el dengue, el chikungunya, el zika i la febre del Nil Occidental. A Catalunya, el mosquit tigre pot transmetre els virus del dengue, el chikungunya i el zika, mentre que el mosquit comú pot transmetre el virus del Nil Occidental i el virus d'Usutu. La majoria dels casos detectats són importats de països on aquestes malalties són endèmiques. La principal mesura de prevenció és eliminar les acumulacions d'aigua on es reprodueixen els mosquits. I bé, la Generalitat recomana buidar o protegir els recipients que puguin acumular aigua, mantenir nets canalons i desguassos, revisar objectes a l'exterior com plats de testos o galledes i conservar piscines i basses en bones condicions. També aconsella utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba que cobreixi la pell i instal·lar mosquiteres, especialment durant les hores de més activitat dels mosquits. Quan es detecta un cas amb risc de transmissió, els serveis especialitzats poden dur a terme inspeccions entomològiques als espais freqüentats per la persona afectada per identificar mosquits vectors i aplicar les mesures de control necessàries. Aquestes actuacions es coordinen entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya, els serveis de controls de mosquits i els ajuntaments.
0: Molt bé, doncs tanquem ara sí amb Medi Ambient parlant de l'AMB, que també està portant doncs, accions a terme al nostre municipi, a l'àrea metropolitana, Mariona.
1: Sí, és que el Consell Metropolità de l'àrea metropolitana ha aprovat en el ple del mes de juliol diverses mesures per impulsar les energies renovables, reforçar la disponibilitat d'aigua davant de futurs episodis de sequera i protegir la infraestructura verda del territori metropolità. Entre els principals acords hi ha l'inici de l'activitat econòmica conjunta amb l'Energètica, l'empresa pública de renovables de Catalunya, per promoure doncs, projectes que accelerin la transició energètica, així com l'aprovació provisional del projecte per construir un nou camp de pous vinculat a l'ETAP de Sant Joan d'Espí, que permetrà disposar de més recursos hídrics en situacions d'escassetat. El ple també ha donat llum verda a la modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Riera d'en Font, entre Tiana i Montgat, amb l'objectiu doncs, de preservar-ne el valor paisatgístic, ambiental i agroforestal i reforçar la seva funció com a connector natural entre la serralada de Marina i el litoral. El document preveu ampliar la superfície d'espais lliures, facilitar futures actuacions de recuperació de l'entorn i habilitar la implantació del futur mercat municipal de Tiana. Tant aquest projecte com el del nou camp de pous hauran de rebre ara l'aprovació definitiva de la Generalitat. I entre la resta d'acords aprovats destaquen la cessió de sòl a l'àrea metropolitana per construir fins a 226 habitatges públics a Cornellà de Llobregat i Tiana, així com una subvenció de 50.000 euros a la Creu Roja destinada al projecte d'ajuts d'alimentació i higiene per persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica a l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Molt bé, doncs fem un breu repàs dels tres titulars de la jornada abans de passar a l'espai publicitari i marxar cap a doncs, la secció de diaris, la secció de premsa escrita. Com dèiem, marxem a repassar els titulars de la jornada. Avui hem parlat de que es busca la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just amb un concurs obert a tota la ciutadania. La coordinadora de festes organitzarà el 28 de juliol una competició per crear la rifenya que serà doncs, escollida per un jurat i una votació popular. També parlarem doncs, d'una de les notícies que hem destacat avui, que ha estat doncs, prevenir la arbovirosis, les mesures clau per frenar la proliferació dels mosquits. La Generalitat activa els protocols de vigilància i recorda la importància d'eliminar les acumulacions d'aigua i protegir-se de les picades per reduir el risc de transmissió. I hem tancat amb la AMB, que impulsa nous projectes per reforçar la transició energètica, l'aigua i els espais verds metropolitans. El ple també dona llum doncs a la construcció d'habitatge públic i a una subvenció de 50.000 euros per Creu Roja. Amb això hem tancat el bloc d'avui informatiu d'aquí, de casa nostra, de Sant Just. Fem una petita pausa. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Garantim els teus drets.
3: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'en bici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a enbici.cat.
0: I ara, portades de diaris. Donem un cop d'ull a la premsa escrita del nostre país amb la portada del diari Ara, el periòdico, La Vanguardia i el Punt Avui, iniciant amb el primer de la llista, iniciant amb el diari Ara, Mariona.
1: El diari Ara obre amb cursa nuclear. Diu que l'Aràbia Saudita acorda que, amb els Estats Units, poden enriquir urani. El pacte rep crítiques internes i també d'Israel per por que el regne saudita desenvolupi armes nuclears. El Senat estatunidenc ho hauria d'aprovar, però Trump veu bé que Riad hagi de passar menys controls. En fotografia principal marxem a la verema més primerenca. Ahir a la matinada, en un celler de Corpinat al Penedès, va començar la collita de raïm més matinera de la història. I veiem, doncs, en fotografia un camp de doncs això, collint el raïm, que és completament de nit, per tant, entenc que encara no havia sortit el sol. Uh-huh. I bé, doncs, parlem d'aquesta verema més primerenca. Altres notícies d'avui del diari Ara. El Parlament aprova l'informe sobre la DGAIA, que constata anys d'irregularitats. També veiem que la Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia. També un esvoranc a les obres de la R2, que engoleix una grua i més maquinària. I tanca portada del diari Ara parlant de que han trobat mort a París l'home que reclutava noies per a Epstein a Barcelona.
0: Passen 2 minuts de 11:15 del matí. Destaquem ara el periòdico en català, que parlen del fòrum que acull aquest cap de setmana el Cher Festival, gran cita de la música urbana. També entrevisten avui a Raúl Moreno, conseller de Drets Socials. Enfortir les polítiques socials és fonamental per combatre l'extrema dreta. El conseller que ha assumit el càrrec aquesta mateixa setmana. La iniciativa, en aquesta altra notícia, destaquen que inclou propietaris, ambientalistes, ramaders i tècnics. Estem parlant de la Unió Europea, que converteix Catalunya en el laboratori antiincendis. Un projecte europeu assaja al Moianès la tala selectiva d'arbres per frenar els grans focs i preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. La calor extrema amenaça de gentrificar municipis de l'àrea de Barcelona. I en una imatge, avui veiem visitants en la reobertura ahir de la galeria, en aquest cas, del Louvre, en una galeria del Louvre que diu que reobre la sala del robatori. La galeria Apolo, escenari d'una espectacular sustracció de joies de la corona l'octubre del 2025, torna doncs, a rebre el públic, tot i que sense vitrina. Recordem, aquest robatori que es va dur a terme l'octubre passat, que ja han sortit documentals i la veritat és que és una història fascinant, alhora que terrible, perquè bé, sembla, doncs, obra de persones, bueno, expertes, però fins a cert punt, xapusseres, podríem dir, fins i tot, perquè tot és com que els hi va anyell el dit, no? Allà una grua, es posen uns petos, sembla que són, doncs, persones que estan treballant, tècnics operaris que estan treballant amb la reforma del Louvre, accedeixen per una finestra, de cop i volta, doncs, comencen aquest robatori d'una forma bastant poc, diguéssim, poc professional, i a partir d'aquí, doncs, se'ls hi cau una peça pel camí, però aconsegueixen robar altres importants, corona, relíquies, etc. I bé, en aquest sentit, doncs, de la forma més cutre i més barroera, Mariona, van aconseguir robar el museu més important del món.
1: Clar, podríem dir que ho van fer de manera poc elegant, però professional, no sé, perquè si els hi va sortir bé i van poder-ho fer a plena llum del dia davant de tothom, potser és el que estaven buscant.
0: Bueno, aviam, jo crec que molt professionals no van ser, però que van ser efectius, això segur.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, van ser molt efectius i a vegades no cal ser James Bond, no? O no cal ser, això, Missió Impossible.
1: Bueno,
0: o...
1: és que és això, de vegades quan ho fas davant de tothom, la gent no...
0: Clar,
1: l'últim que penses és que estàs veient un robatori al Louvre, saps?
0: Exactament, exactament.
1: I aquests operaris que estan per aquí, doncs mira...
0: Curiosíssim, perquè vaig veure algun documental que ja han tret i, clar, és molt interessant com va avançant tot. A més, hi ha unes imatges que no tothom ha vist, que només ha vist, diguéssim, els cossos de seguretat de França. Tenen informació que no s'ha... De moment no s'ha publicat al lloc. Llavors, clar... És molt curiós perquè encara no sé si els han atrapat ja. Ara no sé si van atrapar una part de la quadrilla, però no sé si els van atrapar tots. No, crec que les joies no les han arribat a veure.
1: Ni idea.
0: Per tant, si voleu més informació, tema del dia a l'Espai Societat, pàgines de la 2 a la 4, i en aquest sentit, doncs, podeu fer lectura de... No, perdoneu, Espai Panorama, pàgina 15. El que deia era el tema del dia, el tema de la Unió Europea, però aquest, el del Louvre, pàgina 15 del periódico en català. Marxem a parlar de PSOE i Sumar, que pacten una pròrroga de lloguers fins al 2028 en el nou decret d'habitatge. Parlem també d'enriquir urani. Els Estats Units acorden amb l'Aràbia Saudita desenvolupar un programa nuclear. Pel que fa al cas Plus Ultra, el govern espera amb impaciència les declaracions avui de Zapatero i tanca en portada amb festa major, però sembla que no parlen de la nostra, parlen de la de Barcelona. El mestre celler Antoni Falgueres serà el pregoner de la Mercè 2026. Has vist el cartell de la Mercè, Mariona?
1: No l'he vist.
0: Doncs dona-li un cop d'ull, a mi m'agraden molt.
1: Ja, disseny, però el, ja els treuen tant d'hora.
0: Cartell, estic referint-me no al cartell musical, sinó al cartell...
1: Sí.
0: Diguéssim, el disseny gràfic de la Mercè d'aquest any m'ha agradat molt. Trobo que és molt maco.
1: A veure, aquí... És aquest que posa Mercè 26 en verd a dalt?
0: Correcte.
1: Ai, que petit el bec.
0: Què vols dir?
1: Ah, no, que m'ha sortit una versió molt petita i no bec. Bueno, és igual, ara no estic podent mirar bé.
0: Bueno, no et preocupis, tu
1: mira
0: tu.
1: Des de lluny, si el mires ràpid, sembla intel·ligència artificial. Sé que no ho és, eh? No estic acusant a ningú.
0: Sí, és veritat que té aquest punt... Té aquest punt tètric i... Sí.
1: Que està xulo, sí.
0: Però és molt guai.
1: És com una ciutat... O sigui, com Barcelona...
0: Com pel revés, no?
1: Desordenada. I algunes coses estan com a terra.
0: És graciosíssim. És graciosíssim, no sé, em fa molta gràcia. Sí. I de cop i volta unes espardenyes, un saxofon, no sé què...
1: Sí, molt xulo.
0: Sí, no, a mi m'agrada molt. Molt bé, doncs vinga, amb això hem tancat la portada del periòdico, marxem a La Vanguardia. I què diu La Vanguardia avui dijous?
1: La Vanguardia obre amb la qüestió catalana, dient que la Comissió Europea avisa als tribunals espanyols que han d'acatar, com estem avui, avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia. Brussel·les respon a la denúncia de Puigdemont perquè s'apliqui la sentència europea i assenyala que pot sancionar un estat membre. En fotografia principal veiem un hidroavió que llançava aigua ahir sobre la muntanya a Condemios de Arriba, Guadalajara, on el foc crema sense control. L'incendi de Guadalajara ja és un dels més grans de la història d'Espanya. El foc és actiu des de fa 6 dies i ha cremat 32.000 hectàrees. Guadalajara viu amb desolació i indignació l'incendi del Parc Natural de la Sierra Norte, que ha cremat 32.000 hectàrees i ja s'ha convertit en un dels més grans de la història d'Espanya. Una altra, doncs, molt mala notícia en aquest estiu que està sent... Vull dir, estem a la meitat de l'estiu, encara no hem començat ni agost i hem tingut moltíssims incendis i sembla que la cosa, doncs, no millora. I ara, doncs, parlem d'aquest que, com diuen, és dels més grans de la història d'Espanya i esperem, doncs, que pugui estar controlat i pugui estar apagat el més aviat possible.
0: Recordem també que s'està estabilitzant l'incendi forestal que va obligar ahir a confinar dues urbanitzacions a Cervelló. Això ens toca molt a prop. De fet, tu, Mariona, ens comentaves que es veia des de Sant Just aquest incendi.
1: Sí, des de Can Ginestar, ahir a la tarda, es veia les columnes de fum mirant aquí lluny cap a Cervelló i, ostres, doncs impacta, perquè el tenim aquí super a prop.
0: Correcte. Doncs com bé dèiem, Mariona, ahir a la nit els bombers de la Generalitat han pogut donar doncs, per estabilitzat l'incendi forestal de Cervelló, al Baix Llobregat, que ahir dimecres 22 de juliol va obligar a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i de les Rovires amb unes 280 persones afectades. El foc s'ha iniciat a les 2 de la tarda per causes que ara per ara doncs, es desconeixen, al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol, i va començar doncs, a enfilar cap a dalt de la muntanya en direcció contrària a les cases i a la B24, la carretera que passa doncs, per la zona en paral·lel a la N340. El foc va començar anant en direcció a Corbera de Llobregat i, tot i que estava lluny, la principal preocupació al principi va ser doncs, que pogués arribar a la zona de l'Ordal. Continuem amb més notícies, Mariona.
1: Veiem que Zelensky renova la cúpula militar per aturar les protestes. També, pel que fa a economia, el PSOE i Sumar pacten una pròrroga dels lloguers fins al 2028. I últimes tres notícies d'avui de la portada de La Vanguardia. Parlem de que cau una banda que venia armes al crim organitzat aquí a Catalunya. També parlem d'un canvi legislatiu, les noves prohibicions del tabac revolten la restauració i tanquem portada amb tecnologia. Un model d'OpenAI s'escapa i ataca una altra plataforma.
0: Gràcies, Mariona. Seguim amb més notícies. El Punt Avui destaca l'entrevista a Margarida Muset, filla de compte partícip de l'Avui. Ara el patrimoni de l'escola catalana està molt malmès. A l'Observatori Municipal s'aturen a Corbera de Llobregat. Passos per a un nou pavelló. Entrevistes a l'alcaldessa Rosa Boladeres i a la cap de l'oposició Mercè Roques. Pel que fa, doncs, a la imatge del dia, veiem el Montsià. La innovació pren la paraula al Montsià. La riquesa i l'equilibri de la comarca més meridional venen marcats per una economia molt diversa i una recerca aplicada intensa. Pel que fa a l'espai d'ahir, xarxes per pescar menors d'edat. França prohibeix les xarxes socials per sota dels 15 anys i els adults ens anem doncs, apuntant a la desconnexió digital. A les cròniques dels dracs, els contes de fades a Girona i també la força de remar junts. Tanquen portada amb el meu Josep Vallverdú i amb l'esportiu. El valor de mercat de la Minja Mal s'enfila als 220 milions d'euros. Només el futbolista de Rocafonda i Haaland superen la llista de Rocafonda.

I així són els matins a Ràdio d'Esvern, així sona la Rambla, sóc Daniel Martínez. Seguim avançant en aquest magazín d'avui dijous i ho fem, com sempre, amb les efemèrides. Ens fem la pregunta de cada dia. Què va passar tal dia com avui, 23 de juliol? En aquest cas, marxem a l'any 1888, quan s'interpreta per primera vegada l'himne revolucionari La Internacional en un cafè de Lille, a França. Marxem a l'any 1930, un terratrèmol a Irpinia, a l'Itàlia, provoca prop de 1.400 morts i importants danys materials. A l'any 61, un grup de joves encapçalats per Carlos Fonseca Borge funda a Nicaragua el Front Sandinista d'Alliberament Nacional. Pel que fa a l'any 1969, davant les Corts, Joan Carles de Borbó rep el títol de príncep d'Espanya i jura lleialtat al general Franco. Seguim amb més qüestions. Joan Gaspar, a l'any 2000, és elegit per primera vegada president del Futbol Club Barcelona en substitució de Josep Lluís Núñez. Marxem ara, al 2021, quan s'inauguren els Jocs Olímpics de Tòquio, el 2020, ajornats per la pandèmia, amb fortes restriccions sanitàries. S'havien de celebrar l'any 2020, es van celebrar el 2021 i s'inauguraven tal dia com avui. També l'any 2023 es va celebrar les eleccions generals a Espanya. El Partit Popular va ser la força més votada, seguit del Partit Socialista, que és qui va acabar governant. El 2024, tanquem amb això aquest bloc, dos espanyols moren i dos més desapareixen en el naufragi del pesquer Argos Georgia a les Illes Malvines. Naixements. Trobem avui a Salvador de Madariaga, escriptor espanyol, a Amalaya Rodríguez, cantant portuguesa de fados. Un va néixer el 1886, l'altre el 1920. I pel que fa a naixements, destacarien també a Richard Rogers, arquitecte britànic, que naixia l'any 1933. Amb defuncions trobem

en aquest cas a Montgomery Clift, actor americà, nord-americà, que ens deixava l'any 1966, i també a la nostra efemèride musical del dia, que la destacarem a continuació. Abans, però, avui, 23 de juliol, celebrem el Dia Mundial de la Síndrome de Sjögren, una jornada destinada a sensibilitzar la societat sobre aquesta malaltia autoimmune crònica, que, doncs, en aquest cas, s'ha de promoure aquest diagnòstic precoç i donar suport a les persones que la pateixen. Marxem a tancar aquest bloc amb Amy Winehouse, que va ser doncs una cantant britànica que moria tal dia com avui de l'any 2011. Amy Winehouse, protagonista d'aquest espai, protagonista d'aquesta cançó, Back to Black.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Ara és moment de donar pas doncs, a un espai que ens visita un cop a la setmana amb la Palmira Vedell i la carta del dia. Palmira, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa, com estàs?
1: Bé, bé.
0: Doncs, quan vulguis, t'escoltem, escoltem la teva carta.
1: Disposada, doncs.
0: Doncs, encantadíssims.
1: Bueno, avui de què puc parlar, si no del partit del diumenge passat? Hi ha més coses, eh? La qüestió de l'amnistia mateix, a favor dels exiliats, però amb els entrebancs de marca Espanya, com sempre. Els rumors donen pistes cap al setembre, tant de bo, encara que hauria de ser immediat, però ja se sap, oi? En qualsevol cas, encara ens queda el proper dijous. Ara parlaré del tema fort, perquè ha estat fort tot plegat. I ha estat el col·lectiu que diumenge passat vaig veure el partit, la final Argentina-Espanya. Doncs no ho havia fet mai, però aquesta vegada era diferent. L'equip escollit estava format pel jovent del Barça i d'altres que també han passat per la Masia. Aquesta és la mare dels ous, la Masia. Durant tot el partit vaig tenir la sensació que veia un partit al Barça. Fins i tot l'altre equip hi havia jugadors que havien passat per la Masia i per l'equip, quan ja era el millor del món, el Messi, va acabar plorant. Ell i d'altres, sobretot el seleccionador. Esclar, s'entén, acabaven de perdre la Copa del Món, que ja tenien coll avall. L'equip portava preparant el terreny durant tota la competició. Aquells homes que no són els que juguen, que van vestits diferents i prenen decisions que no sempre agraden, els hi havia fet el camí planer per diumenge i amb els ànims dalt de tot, fent tota mena de manifestacions, amb prepotència i fatxenderia, van iniciar el joc. Aviat van veure que no ho tindrien fàcil. Ho va veure tothom, eh? El temps corria i cap gol. El joc es va allargar i si no hi havia gol, que jugarien tirant penals. No hi havia gols, però patades, tantes com vulguis. Doncs al final ja els hi havien anul·lat un, eh? Però amb el que va fer el Barça, ai, vull dir el Ferran, no era possible plantejar dubtes i va pujar al marcador. Com que era a punt d'acabar, l'eufòria va ser extrema i el desencís per part dels argentins també. El Messi va quedar al mig del camp, assegut, a la gespa, plorant, aquesta vegada de veritat. A veure, senyor Messi, els títols els guanyava quan corria pel camp. Ara només passeja i quan convé li passa la pilota perquè faci gol. Doncs així no. Suposo que aquest partit ja s'haurà convençut. Tothom ho diu, que els del Barça... Ai, una altra vegada, eh? Els seus contraris van ser molt i molt millors. Doncs això, senyors de l'equip argentí, hauran d'aprendre a perdre en dignitat. I per tothom que es digui que el gol el va fer el Ferran. Ho dic perquè només es parla del Lamin, que ja m'està bé, però la figura de diumenge va ser aquest jugador que a vegades ens fa patir, el Ferran. Tu també vas veure el partit?
0: Oh, i tant que el vaig veure. Oh, i tant, sí, vam posar el projector, tenim un projectoret a casa, el vam posar allà a l'hort de casa l'àvia i en una paret, i en una paret vam veure, sí, allà a la fresca, el partit, i la veritat és que...
1: I també vas tenir la sensació que veies el Barça?
0: Sí, totalment. De fet, durant la competició, potser aquesta sensació ha anat en augment, no?, en els darrers partits, de que veies a la cantera del Barça jugar i jugar com saben fer-ho.
1: I tant.
0: En el darrer partit, no?, contra França també es podia palpar, i ja en aquest darrer, doncs, magnífica intervenció de Ferran Torres, que va saber llegir molt bé a Nico Williams i que va posar la pilota dins. I bé, doncs, un guardó més cap a casa, campions del món, i la porta Cofoi, perquè també hi era per allà, i la porta...
1: Ah, sí, remenant la cua.
0: Bueno,
1: I eren tots, eh? I eren tots.
0: Sí, sí. Totalment. Doncs, Palmira, moltíssimes gràcies per l'espai d'avui. Ens escoltem la setmana vinent amb l'última carta de la setmana i també de la temporada.
1: L'últim dijous, molt bé, doncs.
0: L'últim dijous,
1: fins dijous que ve.
0: Vinga, cuida't. Adéu-siau.
1: Bon dia.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
7: Doncs a pocs minuts per arribar a les 11 del matí, saludem ja el Carles Rius, que el tenim al telèfon per parlar del temps. Carles, bon dia.
8: Molt bon dia, què tal, com estem?
7: Doncs molt bé, benvingut al programa un matí més. Parlem del temps, parlem d'estabilitat o parlem de canvi?
8: Possibilitats de canvi al cap de setmana. Si arriba un canvi, hem anat recordant-ho durant tota la setmana i també la setmana passada que hi havia aquesta possibilitat. Sí que arriba un canvi, és un canvi petit, però bueno, respirarem una miqueta. Però el que passa que a les properes hores el canvi encara no el notarem. Ahir sí que vam notar una baixada de les temperatures, la màxima va arribar als 30 graus i la mínima aquesta nit ha estat un luxe, 23 graus. És que hem passat de la nit tòrrida a la nit tropical només. O sigui que, uau, hem estat tots molt contents perquè hem tingut una mínima de 23 a Sant Just, que feia dies que no passava. Avui dijous les temperatures s'enfilen una miqueta més. Ahir no vam passar dels 30 i ara ja hi som pràcticament i és probable que avui arribem als 31 o els superem una miqueta. O sigui que avui dijous farà una miqueta més de calor que ahir dimecres. Però ràpidament aquesta temperatura de cara al divendres baixarà. Baixarà una mica, baixarà cap als 30 graus. O sigui, no estem dient que sigui res de l'altre món, però baixarà una miqueta comparat amb dijous. De cara al dissabte tindrem ja un dia una mica més variable i és que hi ha una bossa d'aire fred que s'ha despenjat del Cantàbric i que viatja cap a Catalunya, que afectarà una miqueta més tot el que és la zona del Pirineu de Lleida, Pirineu Central, les comarques interiors, l'Altiplà. Tota aquesta zona es veurà afectada per una bossa d'aire fred que es trobarà en un ambient molt càlid, amb unes temperatures molt altes en superfície i que podria ser que dissabte doncs, poguessin descarregar tempestes ja a mig matí a punts del Pirineu, cap al migdia, a la tarda, cap a l'interior de Catalunya. I els mapes ens continuen dient, no tots, que podríem raspar alguna cosa a Sant Just. Seria cap al vespre de dissabte, estem parlant de molt poca cosa. I també durant la matinada de dissabte a diumenge. Demà acabarem de confirmar una mica aquesta opció. No tots els mapes ho estan indicant, però sí que n'hi ha uns quants, sobretot a l'europeu i els suïssos, que sí que estan marcant aquesta possibilitat d'alguna gota, algun ruixat, poca cosa, entre el vespre, nit de dissabte i la matinada de diumenge. De cara al diumenge, si mirem els mapes ara, doncs veiem un dia que és bastant esplèndid, perquè aquest canvi ens arribaria entre dissabte i diumenge, és un canvi amb un ambient una miqueta més fresquet, amb temperatures que estaran per sota dels 30 graus, que això és notícia, i es respirarà una mica més. Realment diumenge serà un dia càlid, típic d'estiu, de canícula, però amb temperatures del voltant dels 28 o 29 graus. I aquest ambient tan bo es podria mantenir tant dilluns com dimarts de la setmana que ve, o sigui que podríem respirar una mica entre 3 i 4 dies, que no estaria gens malament, i després ja els mapes es tornen a indicar que podrien tornar a pujar les temperatures, però com que encara falta molt, ens haurem d'esperar i ho anirem mirant. També es continua aquesta previsió a llarg termini, aquests mapes que ens marquen com anirà la setmana que ve, i de moment tenim molt bona notícia pel que fa a la Festa Major, una Festa Major que seria tranquil·la i amb temperatures doncs, normals per l'època, 29-30 graus, o sigui que no esperem de moment cap gran calorada. Aviam si es manté així.
7: Doncs queda dit, Carles, moltíssimes gràcies per acotar-ho al temps. Sabem que avui anàvem una mica justos de temps i crec que ho has resumit perfectament. O sigui que t'ho agraïm des d'aquí, des de la redacció. I demà tornem actualitzant doncs, els santjustencs, santjustenques, a la gent que ens escolti el temps de cara al cap de setmana.
8: Perfecte, doncs aquí serem. Que vagi bé, bon dia.
7: Que vagi bé. I a vosaltres us deixem amb els butlletins de les 11. Fins ara.
9: El punt de fita. Per tant, s'autoextingirà.
10: Tot i que des de l'Ajuntament insisteixen que no hi ha perill de cap altra deflagració, la zona està acordonada perquè hi estan treballant els serveis de reparació i hi ha més d'una vintena de comerços que avui no han pogut obrir. Maria Fernández Noguera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Més notícies, Marta Prat.
12: A la zona de les obres del soterrament de les vies entre el barri de Vallbona de Barcelona i Montcada i Reixac es continua pendent de les conseqüències de l'ensorrament d'ahir a la tarda. Els esforços se centren ara en l'estabilització del terreny i en el control de l'evolució de la incidència. Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortès, amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz.
13: Bon dia. Les obres al voltant de l'Esboranc no s'aturen des de primera hora del matí. Ara mateix els tècnics estan estabilitzant la zona per a poder treballar-hi. L'Esboranc queda tapat amb una carpa blanca i només es pot veure des dels pisos superiors de l'edifici adjunt. En Juan és veí del bloc més proper a les vies, explica el que van viure ahir.
14: Ves como si la aguja se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos. Y a partir de ahí ya, pues nos bajamos aquí abajo y ya... Lo que no fue todo el movimiento que había, nada más.
13: De moment, els veïns no han notat cap moviment a la zona després de l'incident d'ahir a la tarda. Adif farà controls d'esculturació cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments a la zona afectada. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Gràcies, Toni. Aquest esboranc és el que ha tallat les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. I els usuaris es queixen de retard i, sobretot, de falta d'informació. Anem fins a Granollers, Marta Vallès.
15: Bon dia. Entre emprenyats, molestos i resignats, perquè n'hi ha que ja estan acostumats a tenir problemes. Avui els usuaris de la R11 entre Portbou i Granollers Centre poden fer el trajecte en tren i a partir d'aquí ho han de fer en autocar per carretera. I els usuaris de la R2 i R2 Nord fan el trajecte en tren entre Maçanet, Massanes i Montcada. A Montcada han de fer un transbordament amb la R4 per anar cap a Manresa i a la R2 Nord per anar en direcció Barcelona i l'aeroport. Una altra cosa és, com dèiem, escoltar els usuaris. La Mar ens diu que avui arribarà tard a la feina.
16: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo.
15: Els autocars que fan el trajecte per carretera, com a mínim els que hem vist des que estem aquí, triguen força estona a marxar i això també provoca les queixes dels viatgers. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Granollers.
12: Repsol dispara els seus beneficis amb l'augment del preu del petroli per la guerra a l'Orient Mitjà. El primer semestre ha guanyat 2.200 milions d'euros, un 265% més que en el mateix període de l'any passat. El grup petrolier espanyol, que no té actius al Golf Pèrsic, ha revaloritzat els seus actius amb més de 823 milions. I una altra empresa espanyola que també ha augmentat beneficis és la multinacional tecnològica Indra, que ha guanyat 219 milions d'euros, un 2% més que en el mateix període de l'any passat.
11: A la plana de Lleida, i especialment al Segrià, es viurà aquesta tarda un nou pic de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus. De fet, la mateixa ciutat de Lleida viu un dels estius més càlids de la seva història, i això està tenint conseqüències també per l'hostaleria. Les màximes arriben ben entrada la tarda i les terrasses no s'omplen. Lleida, Estela Bussoms.
17: Bon dia. A la plana de Lleida pràcticament no hi ha influència marítima i això fa que sigui la zona de Catalunya on les màximes arriben més tard, entre les 5 i les 7 de la tarda. Uns vespres tan calorosos afecten també bars i restaurants, ja que es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes. Ramon Solsona és secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
18: És evident que hi ha incidència, és a dir, quan les temperatures van pujant, va pujant el consum de begudes, però arriba un punt que baixa. La gent es queda a casa.
17: Una calorada que també dispara el risc d'incendi. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant. El perill és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
11: I als esports, Ernest Macià.
19: Dia de presentacions al Barça, i el Barça recordem que va anunciar el fitxatge de la defensa neerlandesa René Van Aston. El Barça fa aquest migdia l'acte de renovació d'una altra jugadora, en aquest cas la davantera noruega Caroline Graham Hansen, fins l'any 2028. I aquest migdia el Barça ha d'anunciar el fitxatge de Karim Adeyemi pel primer equip masculí i farà també la presentació. Encara en futbol, el Girona va guanyar l'Olot per 1-3 en partit amistós, el segon de pretemporada. Mentrestant, a segon, el Sabadell ha superat ja la xifra xifra dels 7.000 socis de cara a l'any que ve. En joc ara mateix amb waterpolo a Sydney i el partit a quarts de final de la Copa del Món entre les seleccions d'Espanya i Austràlia, de moment 10-8 per la selecció espanyola, que té 12 catalans. També el seu seleccionador, David Martín. Notícia de fa mitja hora. Retira el jugador de bàsquet Brandon Davis, que va estar 3 anys al Barça entre la temporada 19 i la 2022. Brandon Davis es retira als 34 anys. El Tour de França avui s'ha de fer la primera de les 3 etapes alpines, 182 quilòmetres, 2 ports de tercera, un de segona i 2 de primera. Pogacar continua vestint de groc. I en tennis, Paula Badosa, la tenista de l'Empordà, jugarà aquest migdia partit de vuitens a final d'Hamburg davant l'hongaresa Panna Udvardi.
20: Fins aquí les notícies.
21: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passen 8 minuts a les 11. Us informa Mariona Sales Vilanova. La coordinadora de festes de Sant Just organitzarà el pròxim 28 de juliol un concurs per crear la nova beguda popular de la Festa Major. L'activitat estarà oberta a la participació ciutadana i les inscripcions es poden formalitzar mitjançant el formulari disponible a la biografia de les xarxes socials de l'entitat. La proposta consistirà en una dinàmica per grups en què les persones participants hauran d'elaborar una mescla original amb el material que facilitarà l'organització. Durant l'activitat s'explicarà el funcionament del concurs i, un cop finalitzades les elaboracions, un jurat i una votació escolliran la beguda guanyadora, que es convertirà en la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just. La inscripció té un cost de 3 euros per persona, que s'hauran d'abonar el mateix dia de l'activitat. La coordinadora de festes proporcionarà tots els ingredients i materials necessaris perquè els equips puguin preparar les seves propostes. Pel que fa a salut, la Generalitat ha activat els protocols de vigilància i control de les arboviroses, coincidint amb el període de màxima activitat dels mosquits. Amb l'objectiu de prevenir la transmissió de malalties com el dengue, el chikungunya, el zika i la febre del Nil Occidental. A Catalunya, el mosquit tigre pot transmetre els virus del dengue, el chikungunya i el zika, mentre que el mosquit comú pot transmetre el virus del Nil Occidental i el virus d'Usutu. La majoria dels casos detectats són importats de països on aquestes malalties són endèmiques. La principal mesura de prevenció és eliminar les acumulacions d'aigua on es produeixen els mosquits i la Generalitat recomana buidar o protegir els recipients que puguin acumular aigua, mantenir nets, canalons i desguassos, revisar objectes a l'exterior com plats de testos o galledes i conservar piscines i basses en bones condicions. També aconsella utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba que cobreixi la pell i instal·lar mosquiteres, especialment durant les hores de més activitat dels mosquits. I pel que fa a medi ambient, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana ha aprovat en el ple del mes de juliol diverses mesures per impulsar les energies renovables, reforçar la disponibilitat d'aigua davant futurs episodis de sequera i protegir la infraestructura verda del territori metropolità. Entre els principals acords hi ha l'inici de l'activitat econòmica conjunta amb l'Energètica, l'empresa pública de renovables de Catalunya, per promoure projectes que accelerin la transició energètica, així com l'aprovació provisional del projecte per construir un nou camp de pous vinculat a la TAP de Sant Joan d'Espí, que permetrà disposar de més recursos hídrics en situacions d'escassetat. El ple també ha donat llum verda a la modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Riera del Font, entre Tiana i Montgat, amb l'objectiu de preservar-ne el valor paisatgístic, ambiental i agroforestal i reforçar la seva funció com a connector natural entre la serralada de Marina i el litoral. El document preveu ampliar la superfície d'espais lliures, facilitar futures actuacions de recuperació de l'entorn i habilitar la implantació del futur mercat municipal de Tiana. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: seguim el magazín de matins de Ràdio Descens. Seguim a la Rambla, fem una breu pausa publicitària, tornem amb l'entrevista del dia.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Dos minuts passen d'un quart de 12 del migdia. Marxem ara a parlar de l'entrevista del dia, i és que durant la Festa Major també hi ha espai per l'aventura i l'exploració. Si ens agraden, doncs, els reptes i descobrir, doncs, racons de Sant Just, no us podeu perdre la GeoCeas, una activitat inspirada en el geocaching que convida, doncs, a grans i a petits a trobar fins a 11 capses amagades pel municipi. Però tot això ja ens ho explicarà el protagonista de l'entrevista d'avui. Hem convidat a Martí Bailac, de la secció jove de la CES. Martí, bon dia.
3: Bon dia, Dani.
0: Benvingut al programa. Comencem fent la pregunta ineludible. Què és exactament la GeoCeas i com va néixer aquesta proposta?
3: Doncs començaré per la segona part. Va començar fa ara 4 anys i tot va ser de la intenció d'intentar-nos involucrar a la Festa Major del poble, ja que amb la CES era una entitat que fa excursions i algunes n'hem fet aquí a Sant Just, però clar, al final el terreny és limitat i llavors sempre acostumem a anar més enllà de Sant Just. Llavors vam dir, va, què podem fer amb l'època de Festa Major? I se'ns va ocórrer fer una activitat que es diu geocaching, que és una activitat que consisteix de tenir una pista i un mapa, i amb això doncs pots buscar una capsa. I amb aquesta pista i amb aquest mapa vam començar a fer números i tal, i vam pensar que amb 11 capses durant repartides els dies de la Festa Major era una activitat prou engrescadora pels joves i potser pels infants o pels adults de Sant Just per tal de fer una miqueta d'activitat física i excursionisme.
0: Molt bé, doncs a partir d'aquí va néixer aquesta GeoCeas al municipi. I bé, en què consisteix l'activitat exactament? Ens ho has explicat, però anem també a explicar-ho per a aquella gent que no ho conegui, que no hagi participat mai a la GeoCeas, i també quin és el seu funcionament, perquè funciona d'una forma bastant, bastant curiosa i que també és bastant atractiu, no? Aquestes pistes que hem d'anar descobrint on està cada capseta.
3: Sí, justament és un format purament digital. No hi haurà una trobada i us donarem la pista i la caps, perdó, la pista i el mapa, i per tant començareu a buscar des d'un mateix lloc, sinó que nosaltres utilitzem el compte d'Instagram de la CEA Jove, que és @ceas.secciojove, i des d'allà, aleatòriament, no establim uns horaris anteriors, sinó simplement un dia publiquem potser a les 9, un altre dia potser publiquem a les 12 de la nit, publiquem una pista i amb un enllaç a un mapa. Llavors la cosa, l'atractiu és que no saps quan sortirà, i quan surti, doncs, a la que reps una notificació de que hem publicat aquesta història, doncs ja comencis a cercar-la. I llavors la cosa xula que ens han explicat els que ja han anat a buscar-la és que al final et trobes amb blaus i grocs que van al mateix lloc i clar, estan allà com bojos trobant o intentant trobar una capsa que doncs potser estan, alguns cops hem vist que han tardat més d'una hora. D'altres, la mitjana de les capses acostuma a ser entre 5 i 10 minuts.
0: Déu-n'hi-do, 5 i 10 minuts des de que es fa la publicació del post?
3: Sí.
0: fins que es troba la capsa?
3: Correcte. O sigui, sí que...
0: Però la gent no sap a quina hora feu la publicació.
3: Clar, clar, clar. És això. O sigui, la bona cosa que nosaltres donem l'avís de que s'activin les notificacions a Instagram, perquè pots activar notificacions de perfils en concret, i si tu vas a un perfil que t'agradi, diguéssim, o a fer l'exemple de les CES, si tu entres al nostre perfil i al dalt de tot de la dreta tens una campaneta que si cliques s'apareix un menú que et diu quines notificacions voldries activar. Uh-huh. I t'apareix les publicacions més les stories o tot plegat. Llavors, aquí és on nosaltres diem activeu durant, si voleu, només la festa major, perquè quan ho publiquem us apareixerà una notificació i així doncs vosaltres, quan ho veieu, ja sigueu capaços de compartir-ho pel grup de blaus o de grocs o amb els amics, llavors començar a buscar-la.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, que interessant. Molt bé, aquesta preparació que és necessària per ser més ràpid que el contrincant, no?, i aconseguir. Però un cop ja s'ha aconseguit la capsa per primera vegada, la resta de gent no pot fer la prova o entenc que seria... És a dir, si ja s'ha... Perquè això es publica, explica'ns una mica com funciona això.
3: Sí, nosaltres quan fem la publicació d'aquesta story, deixem, o sigui, al final, les stories d'Instagram durant 24 hores, mm-hmm. però hi ha la possibilitat de mantenir-les més temps si les guardem com a destacades del nostre perfil.
0: Vale.
3: Llavors, el que fem és, nosaltres pengem la story i que la persona primera que la troba troba la capsa i troba un premi dins.
0: Uh-huh.
3: Que en aquests premis doncs, poden ser des d'una subscripció anual a la Vall d'Avers com un 2x1 en el bar del mercat.
0: Uh-huh.
3: Que després, si vols, t'explico quins altres premis tenim. Llavors, agafa el premi. Però sí que demanem a tots els usuaris i participants que deixin la capsa al mateix lloc que l'han trobat. Per què? Doncs perquè si hi ha algú que en aquell moment no pot anar i també voldria participar ja no de forma competitiva, doncs que pugui anar amb calma a buscar amb els seus fills o amb els seus amics amb la mateixa pista, al mateix lloc, i que així doncs, tothom que vulgui jugar de forma no competitiva també pugui.
0: Aquesta era la pregunta, no? Si un cop trobada la capsa es podia seguir buscant, la resposta és sí, no? Que d'aquesta manera doncs, cadascú s'ho prengui amb calma i que doncs, a lo millor doncs, això no s'ha tingut temps al matí i s'ha fet la publicació al matí i es va a la tarda, doncs escolta, que la gent a la tarda tranquil·lament faci aquesta activitat familiar que també és maco i és divertit i això, doncs a l'aventura trobar la capseta de la GeoCEAS. Avui estem parlant amb Martí Bailac de la CEAS Jove, ho estem fent en marc de la Festa Major d'aquesta activitat que s'organitza des de la CEAS. I bé, explica'ns una mica aquests premis, ens comentaves, ens has fet un petit avançament. Quin tipus de premis rebran les primeres persones que trobin doncs, cada capsa?
3: Doncs aquí tenim varietat, sobretot és més gastronòmic, però també tenim alguns premis com la subscripció anual de la Vall d'Avers, que he explicat abans, que aquestes trobaríem dues capses. Llavors, al final, la gent que s'apareixi a la foto, perquè no ho he mencionat, però els premiats, diguéssim, en el cas de la subscripció de la Vall d'Avers, és totes les persones que vulguin aparèixer a la foto i que després utilitzarem per avisar de que han trobat la capsa i a quin punt, el punt a qui va, si el groc o el blau.
0: Uh-huh.
3: Llavors, què més tenim? Hi ha dos capses que també tindran un val de 2x1 en el bar del mercat. Després, les dues cansaladeries del mercat també han col·laborat. Can Cardona ofereix dos fuets. Llavors nosaltres els hem separat amb dos premis, per tant, un fuet amb cada premi. Després, la cansaladeria Fosalba tindrà un 15 euros de descompte, que això serà únicament amb un premi. I, finalment, Quina Barra també col·labora amb un tiquet, que aquest potser és un dels premis que més interessa pel jovent, llavors aquest ficarem en un horari que respecti que sigui abans de que comenci Quina Barra, perquè si no, mm-hmm. si ho fem després no tindria sentit. I llavors, finalment hi ha dos, que són un 2 euros de descompte a la barraca de la Cia Jove, en el cas que vulguin alguna consumició o algun refresc, doncs que puguin venir quan s'estigui fent les barraques. I finalment encara estem esperant que es confirmi, però també teníem col·laboració de la Grangeta de Carbonell.
0: Mm-hmm. Perfecte, molt bé. Doncs aquests són els premis que trobarem enguany a la GeoCEAS. Ja sabeu, si sou els primers en arribar i trobar la capsa, doncs trobareu algun d'aquests obsequis. Explica'ns una mica també, més o menys, evidentment no ens diràs on s'ubiquen les capses, però sí entendre i explicar a l'audiència que aquest any les capses estaran dins del nucli urbà, entenc que per la pesta porcina.
3: Correcte. Sí, sí. Al final, com la cursa d'orientació que vam fer la CEA jove, vam haver de limitar l'espai per el tema de la pesta porcina, que a vegades no sabem si això ajudarà o no, perquè a vegades, com t'he explicat abans, que es trobaven amb una mitjana de 5-10 minuts, hi havia capses que estaven a la zona urbana que no es trobaven a aquest marge, sinó que es tardaven més. Llavors, clar, això també pot ser un incentiu de cara als que acostumen a tenir complicacions per trobar-la, doncs intentar trencar aquest rècord. Llavors, sí, és una limitació, però per l'altra banda ens ha servit per explorar més els espais de parcs que tenim a dins de l'espai urbà, que puguem, doncs, sense fer malbé l'entorn, doncs, intentar deixar la capsa per tal de que sigui complicat trobar-la. Sí que hi ha de tot nivells. Hi ha algunes que seran més fàcils que d'altres, amb les pistes més fàcils o més difícils, però bueno, hi ha de tot.
0: I pot participar tothom, Martí, en aquesta activitat, o hi ha una mínima edat recomanable?
3: Aviam, les pistes sí que són una miqueta basades en fets històrics o coses de l'entorn. Clar, si tens menuts que tenen potser 5 anys o menys, potser serà més difícil per ells comprendre de què tracta la capsa. Llavors, en aquest cas, nosaltres recomanem que entre 6-7 anys cap avall vagin acompanyat d'algun adult, perquè així, com a mínim, aquelles destreses més d'ubicació o de pistes, doncs puguin ajudar-los. Però creiem que des dels 8 anys cap a dalt poden fer-ho ells mateixos, perquè són... Sí que també hi ha l'altra limitació, i és que hauries de tenir Instagram per poder visualitzar la pista i el mapa. Uh-huh. Que això sé que limita certa part de la població que no tingui Instagram, però bueno, sempre hem vist que són grups de gent que va buscar les capses, i per tant, en aquest grup de gent, com a mínim, hi ha algú que té aquest Instagram.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs avui hem parlat de la GeoCEAS, d'aquest geocaching que es celebra a Sant Just, i per tancar, Martí, què és el més important quan es participa en una activitat com aquestes perquè tothom en pugui gaudir?
3: Doncs la primera és que respectin el mateix lloc que han trobat la capsa, que hem destacat que sí que el primer que la troba té el premi, però com que la resta de gent que vulgui participar de forma no competitiva, doncs que mantingui, que respecti el mateix lloc que ha trobat la capsa. Després, sí que cal tenir una miqueta de coneixement sobre el poble, ja que això t'ajudarà a tenir... associar la pista amb el lloc més ràpidament, i per tant pot ser, no diria minuts, però potser alguns segons d'avantatge respecte als altres rivals. I bé, sé que a l'equip de Grocs hi ha un noi que es diu Gerard que les troba molt ràpidament. Uh-huh. I bueno, a veure si l'equip de Blaus tenen algun Gerard que pugui ajudar a trobar-les i fer competició contra els Grocs, perquè de moment només hi ha un color a les GOCs i és el groc.
0: Ostres, només ha guanyat el groc.
3: Sí.
0: Que fort.
3: Sí,
0: que
3: sí.
0: Fort, que fort. Doncs molt bé, Martí, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí a Ràdio d'Esvern. Ja ho sabeu, la gent que ens estigui escoltant, del 27 de juliol a l'1 d'agost, prepareu el mòbil, consulteu les pistes i llanceu-vos al carrer a descobrir aquestes capses amagades de la GeoCEAS. Martí, moltíssimes gràcies i bona festa major.
3: Moltes gràcies i igualment.
4: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: gent de Sant Just.
1: Molt bona tarda a tothom. Avui tenim al programa una d'aquelles persones que, quan parles amb ella, només una miqueta, te n'adones que la vida i la feina a vegades no van per camins tan separats. La Marta Nebot Vilaseca porta dècades ensenyant anglès a l'Escola Canigó. És d'aquelles mestres que segur que els alumnes no obliden i al mateix temps ha viscut i ha dirigit i ha estimat de manera profunda una de les comunitats més singulars del municipi, fins i tot m'atreviria a dir que del món, em refereixo al Walden 7. Molts anys vivint en aquest edifici icònic, avui sabrem quants. Anys de presidenta, anys a la Junta, impulsora d'alguns projectes com l'English Day, coordinadora de projectes docents innovadors i, per damunt de tot, una persona que creu en la força de la comunitat per fer la vida una miqueta més plena. Marta, benvinguda a la ràdio, benvinguda al Gent de Sant Just. Com estàs?
2: Moltes gràcies, molt bé.
1: Escolta'm, tu eres de Barcelona, no sé si encara et consideres de Barcelona. Com i quan arribes a Sant Just?
2: Mira, jo de veritat sóc de Santa Coloma de Gramenet. El meu avi era...
1: Si el teu origen, el teu origen...
2: El meu origen és Santaco, que diem.
1: Santaco.
2: Santaco. I, però jo quan vaig estudiar en una escola a Barcelona i la meva il·lusió era viure a Barcelona, però va arribar un moment que l'Eixample no era el que és avui, que no hi havia parcs, jo tenia dos fills petits, les escoles havien d'anar amb autocar i jo vaig aprovar oposicions i em van destinar a l'Escola Montseny de Sant Just d'Esvern.
1: Després ho parlarem, perquè estem parlant d'un referent de l'Escola Canigó, però que va començar a Montseny.
2: Vaig començar a l'Escola Montseny, vaig estar-hi 5 anys, i allà va ser, l'Escola Montseny va ser una mica la culpable de que jo acabés sent santjustenca.
1: I vas venir a viure al Walden de seguida o vas passar per algun lloc previ?
2: No. La cosa va anar que vam venir a unes festes de la tardor del poble amb el meu marit i els nens i estàvem buscant un pis a Barcelona, no en trobàvem, i vam dir, escolta, aquí, aquest poble té... Sembla que viuríem molt bé, els nens anirien a peu a l'escola, hi ha parcs, hi ha moltes activitats i moltes associacions. I me'n recordo que la gent del poble em deia, vine a Sant Just, però al Walden no hi vagis, que allà hi viu gent molt rara, saps? I després vaig descobrir per què. Ara ho explico sempre que faig de guia turística al Walden, ja en parlarem.
1: Sí, després ho explicarem.
2: Després ho explicarem. Doncs una mare de la meva classe, la Isabel Ortuño, que va ser presidenta del Walden, em va ensenyar l'edifici i ens hi vam enamorar. I ja vam venir. Fa 31 anys que hi visc.
1: 31 anys que vius al Walden. Mm-hmm. Què ha significat el Walden per tu?
2: El Walden és la meva vida. Jo és a l'edifici on he trobat una segona família... També hi ha gent amb la que no m'entenc, perquè són 1.200 persones.
1: Sí, 450 habitatges, no?
2: Sí, 450 o 460, No, el número exacte no te'l sé dir, perquè hi ha pisos que abans eren locals i ara són vivendes, i... però sí, som un poble vertical. I la veritat
1: de
2: és
1: fet,
2: que
1: aquesta frase
2: comunitat.
1: Te l'he sentit en diverses entrevistes. Allò que és un poble vertical, que hi ha de tot i que, per tant, és com una petita població. Per tant, ser president del Walden gairebé és com ser alcalde d'un poble.
2: Sí, de fet, el Perpinyà em va dir que vivia al Walden en el passat quan a mi em va fer...
1: Perpinyà el vam tenir la setmana passada, aquest programa, precisament.
2: Pues d'ell me'n recordo que em va dir, Marta, hi ha una frase que a partir d'ara sentiràs i te'n recordaràs de mi, que era, ara que et veig. I quan em deien, ara que et veig, ja podies tremolar.
1: A més, tu has estat... has fet tots els papers de l'AUCA, perquè has estat presidenta, has estat vocal, però has estat en diferents etapes, has format part de la Junta Directiva del Walden, que, a més, a diferència de les presidències d'escala que tenim acostumats tothom, que són un any i de seguida ho passes a un altre, el Walden durant més. I és de dir que deies, és que el primer any és una mica per aprendre...
2: El primer és per aprendre i situar-te. El segon és per començar projectes. El tercer és per fer-los. I el quart és per buscar algú que et substitueixi.
1: Sí, el quart és el més difícil, no?
2: És el més difícil de tots. Jo em vaig estar 5.
1: Perquè per el quart no va funcionar.
2: No.
1: Escolta, per algú que no sàpiga què és el Walden. Perquè, evidentment, és a dir, és una figura icònica des del punt de vista arquitectònic. Quan fas un skyline de Sant Just està el Walden. Però els que hem tingut la sort de viure'l des de dins... Sabem que el Walden és una cosa més que un edifici.
2: És més que un edifici perquè està construït pensant en qui ha de viure allà. I com que està pensat en això ja, qui vol no tenir cap relació amb ningú pot fer, però si no ho tens molt fàcil. Una vegada em deia l'Anna Bofí, fixa't que hi ha moltes dones aquí vivint soles. Per què? Perquè no et sents sol allà. Sempre hi ha connexió amb la gent, tenim molts espais per compartir, intentem... fer moltes activitats, perquè pensem que si tu coneixes els teus veïns i et sents part d'alguna cosa, l'estimes més i la cuides més.
1: Oi, a més, tens mòdul de 30, dos mòduls 60...
2: Hi ha diferents.
1: Per tant, hi ha individuals, parelles o famílies.
2: O famílies. Hi han quatre vivendes bàsiques, però després pot passar el que sigui, no? Hi ha gent que en té més, ha juntat mòduls i ha fet una vivenda més gran.
1: T'he sentit a dir que podries escriure un llibre sobre el Walden. De fet, això també ho he sentit a casa, però mai s'ha fet, que ho sàpigues.
2: No, jo és que vaig estar 8 anys al Departament d'Ensenyament treballant amb la Marta Carnicero, una escriptora, i sempre deia, Marta, jo quan em jubili vindré a casa teva i t'explicaré històries del Walden. I em deia, vols dir, Marta, que ens donarà per fer un llibre? Dic, per una trilogia. Tu li canvies els noms?
1: Aquest és el problema, que tindries més d'una demanda.
2: Exacte.
1: Escolta, amb conflictes, històries boniques, ens en pots explicar alguna?
2: Ui, sí, és que n'hi ha tantes, però jo, hi ha gent especial, no?, i que t'estimes d'una manera especial. Començaré per la trista, el Mel, era un veí que jo m'estimava moltíssim. Ell tota la vida va viure al Walden i, bueno, el pis on vivia de lloguer, l'amo va morir, el fill li va comunicar que se'l volia vendre i ell no... pensant marxar del Walden, el va superar.
1: El trencava.
2: I va morir al cap de 3 mesos.
1: Aquesta és la trista, però en tens alguna d'alegre.
2: I l'alegre, doncs mira, hi ha gent molt maca allà. I hi ha una veïna que viu sola, la Montse, es va trencar el maluc, i el metge li va dir, com que vius en un pis, que a més has de pujar escales, doncs t'hauràs de quedar un mes, a l'hospital. Doncs cada dia la veies, un veí l'anava a buscar a l'hospital, la portava al bar del Walden, algú dinava amb ella i a la tarda la tornaven a portar. Vull dir que això en un edifici normal no passa.
1: Això que estàs explicant formaria part de la filosofia dels waldenites?
2: Jo crec que sí. Els que ens sentim waldenites... intentem ajudar-nos.
1: Tu ets waldenita quan vas entrar o t'hi vas tornar?
2: Jo m'hi vaig tornar, però molt ràpid.
1: Et vas adaptar de seguida?
2: Sí, sí.
1: Creus que això ha canviat? Perquè jo, és a dir, he entrevistat a molta gent del Walden aquí en aquest programa i n'hem parlat d'aquest tema. I ens diuen que ha canviat arrel dels canvis sociològics, de la pandèmia, que tot plegat ara és una miqueta diferent i que el Walden ja no és tan Walden, si em permets l'expressió.
2: Bueno, jo sé que al principi, quan vaig arribar, que de seguida vaig connectar amb la gent, m'explicaven coses que ara no es poden fer, perquè la gent va més per la regla i això. Però jo crec que l'esperit inicial sí que es manté. Durant un temps es va parar perquè la pandèmia també vam haver de deixar de fer activitats i això va fer que sempre hi ha moviment de gent i hi hagués massa gent nova. Però jo crec que això, mica en mica, la nova Junta ho està intentant recuperar. Hem tingut, l'any passat va ser una bogeria, 50 anys, i tots els que estem a la Junta sempre hem sigut gent voluntària. I, clar, tenim la nostra feina i a sobre, i el Walden és un no parar.
1: I una de les coses que tu fas és les visites.
2: Sí.
1: Que sé perfectament que per les visites no cobres ni un euro.
2: No.
1: Que ho fas perquè vols i perquè parles anglès. Perquè
2: sí,
1: ara
2: això
1: parlarem
2: facilita.
1: Això
2: sí.
1: perquè molts dels visitants, m'imagino que són de Catalunya i de l'Estat, però sobretot molts estrangers.
2: Jo diria que més del 80 són estrangers.
1: Japonesos, molts?
2: Sí, d'Àsia ve molta gent. I sobretot de Taiwan, que és molt curiós.
1: Què els ensenyes, Marta? És a dir, si, ja sé que un recorregut sense veure'l és difícil,
2: és
1: no?
2: És difícil,
1: però,
2: sí.
1: Però allò, si haguéssim de dir, va, hi ha 3-4 llocs del Walden que no em vull perdre.
2: Doncs mira, quan l'any passat uns veïns dissenyadors van fer una expo i la vam inaugurar, unes veïnes em van demanar que féssim un tour. I jo dic, però per què voleu un tour si vosaltres viviu aquí? Em va sorprendre, perquè hi havia gent que vivia al Walden i no.
1: Jo conec el Walden i a mi un tour m'agradaria fer-lo.
2: Doncs quan vulguis ja ho saps. Doncs jo el que la gent m'agraeix quan fan les visites i això és que doni el punt de vista d'una veïna, no? I el transmetre aquest amor o carinyo.
1: Correcte.
2: Jo no sóc arquitecta.
1: Ni ets guia turística.
2: Ni sóc guia turística.
1: Tu simplement ets una veïna que s'estima el Walden.
2: Que m'estimo el Walden i els ensenyo a casa meva. I els explico les activitats que fem, els explico cada cosa, doncs, per què és bo i per què no.
1: I jo
2: no?
1: Sé que a vegades els portes persones prohibides.
2: No, això, jo què dius?
1: Alguna zona d'aquestes que no es podria passar, però dius, va, tira.
2: Bueno, alguna vegada, si és una hora que no hi ha ningú, eh? I alguna vegada és a canviar de recorregut perquè algun veí em diu, home, cada dia passeu per aquí.
1: Què els impacta més en els veïns, en els visitants? Bé, que hi hagi una piscina a dalt, per exemple?
2: Sí, però el que els impacta és veure-ho, perquè fotografies del Walden a internet les trobes a tot arreu. Però hi ha els punts que les meves veïnes van batejar com els punts ou-ou, que són arribar al veure els patis blaus des de baix ja, i quan els puges i el veuen des de la planta 8 o 6, és que se'ls escapa, uau! Una vegada eren francesos i els dic, primer punt, oh, uau! I tots, olala, olala! Dic, bueno, ja no puc afegir més frases. I després, quan puges a la 14, també aquest canvi de color i de... I, bueno, quan els puges a la piscina, que jo els dic que aquesta és la meva segona residència d'estiu...
1: Allà s'han pres moltes decisions, la piscina, sí. A la Junta.
2: Sí, sí, perquè és un punt de connexió, de trobada, eh? I sort que no, tothom puja a la piscina. Hi ha gent que diu que fa massa calor, i, bueno, perquè si no, si estiguéssim bueno, tots allà, no hi cabríem.
1: No hi cabríeu tots.
2: No hi cabríem.
1: Bé, parlàvem del Walden, que ha sigut, evidentment, una part importantíssima de la teva vida... Però també la docència. Tu ets professora d'anglès, ets una professora de les històriques de l'Escola Canigó, d'on ho feia, perquè els meus fills, tant el meu fill com la meva filla, han estat alumnes de Canigó i et tenen un molt bon record. Però el que jo no sabia, i investigant he descobert que tu ja m'ho has anticipat, és que tu vas venir de Montseny, que això és com haver jugat al Barça i al Madrid.
2: Home, tampoc tant, però sí, sí. Però clar... Guanya el Canigó, perquè el Canigó hi he treballat 17 anys i amb aquest que estic fent ara 18, i allà vaig estar-hi 5.
1: Quines diferències entre Canigó i Montseny? Així dit ràpid i malament.
2: Dit ràpid
1: que,
2: i malament...
1: Que es puguin dir?
2: Que es mira, molt fàcil, el Montseny, ara no el conec, no? Però a l'època que jo hi era, és una escola d'una sola línia, molt petita, més, com, més familiar, no? I el Canigó, el fet de tenir dos edificis, fa que l'organització i tot tinc que ser molt més forta i a més estem a la part més allunyada del poble, per tant hem d'oferir més qualitat.
1: Aquest fet diferencial, els que hi hem anat, sempre l'hem defensat com que ens fa un pèl especial, o com a mínim ens hem volgut creure. Després els que van a Montserrat i Montseny pensen el mateix, no ens
2: clar
1: enganyem.
2: Sí,
1: perquè per
2: que...
1: sort tenim una escola pública a Sant Just
2: de qualitat.
1: Que qualsevol de les tres opcions és ben vàlida i fins i tot

0: No?
1: Bé, jo crec que ara ja no passa tant, eh?
0: És una pena, però jo no me n'he trobat, però m'ho han explicat. Sí, és veritat, i és una pena, perquè hi ha feines que han de ser vocacionals, i la de mestra ho ha de ser, i ho és. Eh? I a més de ser una vocació, la meva vocació no era ser mestra d'anglès, era ser mestra. Jo, de fet, he estat tutora també, i... però en el moment en què jo vaig fer les oposicions era aquell moment de canvi entre l'ensenyament del francès i de l'anglès. Jo parlava anglès perquè a casa meva s'hi van emparrar molt i havia fet un intercanvi amb els Estats Units amb una família i em van dir aprofita-ho. I la veritat és que ensenyar anglès m'encanta, em trobo en situacions superdivertides.
1: Sempre s'ha dit que el nivell d'anglès dels nostres nanos és més baix que d'altres països europeus. Jo crec que aquesta diferència, que crec que encara existeix, es va escurçant a poc a poc, però això encara passa. És a dir, tu, a mi m'ha passat, jo sóc d'una altra generació, evidentment, però que te'n vas a Holanda, te'n vas inclús a països francòfons com Bèlgica, i te n'adones de qui són els catalans o els espanyols perquè són els que parlen pitjor l'anglès.
0: Mira, jo li dono dos motius molt diferents. Un, pel que jo vaig lluitar i el que ningú vam aconseguir, és que el millor moment per aprendre una segona llengua és quan més petit ets. Si pots començar als 4 anys, no comencis als 12.
1: Abans perquè... nosaltres començàvem a 6è d'EGB.
0: Exacte.
1: Abans, ara exacte. No ho sé com va.
0: Nosaltres vam lluitar i des de P3 ja es fa anglès. I això és important, encara que no el parlin, ja el senten. I a vegades hi ha escoles que cometen l'error de fer que faci anglès una persona que en sap poc. I és al revés. Quan des de petits ja senten una bona pronunciació, ja... tot el se'ls diu en anglès, són capaços d'entendre. Aquesta és una raó. I l'altra és que en el nostre país tot es mira doblat a l'espanyol o al català. I jo sempre els dic als nens, vale, quan us agradi una pel·lícula, feu una prova. Mireu-la, però intenteu mirar-la en anglès. I si no, la segona vegada que ja sabeu de què va, torneu-la a mirar en anglès.
1: Però si
0: veureu que ho enteneu.
1: Però amb subtítols en anglès?
0: No, amb subtítols en anglès. Això és imprescindible, perquè si no, llegeixes.
1: Això és el que anava a dir-te, perquè
0: no,
1: et va sonant, però si ho fas amb subtítols en castellà
0: no,
1: o en català...
0: No, aleshores no estàs escoltant, estàs llegint, i per tant no serveix de res. Si tens els subtítols en anglès, pot ser que aquella paraula, la pronúncia, no l'hagis enganxat, però llegint-ho sí. I acabes entenent el missatge global, que és del que es tracta en una llengua
1: Mira,
0: estrangera.
1: Mira, si un dia viatges a Croàcia... veuràs que hi ha molta gent que parla espanyol. I és perquè durant molts anys van estar de moda els culebrons veneçolans.
0: Clar.
1: Era com una passió. I la gent parla amb accent de Sud-amèrica. És una d'aquestes curiositats. Sí. Escolta'm, parlaves que ets professora de vocació, tot i que la disciplina de l'anglès sí que una mica te la vas trobar. Però clar, tu, durant uns quants anys i no pocs, vas deixar aquesta primera línia de la docència perquè te'n vas anar al departament a treballar en una comissió de serveis, això que es diu.
0: Sí, una comissió de serveis a l'Edu365.
1: Què feies allà? I per què vas marxar? Què et va motivar a marxar?
0: No, em van cridar...
1: Et vas cremar? Perquè molts professors es cremen en el dia a dia.
0: Bueno, a mi m'agradava, vaig tenir els meus dubtes, però em van dir que era una comissió de servei per un any i vaig pensar, mira, un any de descansar i fer una feina diferent, no? I vaig dir que sí, un estiu m'ho van proposar, i vaig anar allà i la veritat és que em vaig trobar amb un equip fantàstic de gent.
1: I al final quants anys van ser?
0: 8.
1: Si vas anar per un i 8.
0: I al final van ser 8. Però vaig treballar amb un equip genial de la gent que porta la web de l'Extech i a l'Edu365 i just vaig arribar quan s'estava fent la nova edició de l'Edu i jo he vist ja com s'ha publicat una de nova. Eh? I són els meus companys ara que ho porten. I la feina era doncs, l'actualització del web, la creació de jocs interactius i coses així.
1: Una feina una mica diferent.
0: Molt diferent, molt diferent. I clar, tornar a l'escola ha sigut bastant impactant, eh?
1: M'imagino, ara en parlarem. Sí. Marta, tu vas ser una de les impulsores de l'English Day.
0: Sí.
1: Era una activitat en la qual la ràdio hi participava, que participava, era interdisciplinar, és a dir, totes les escoles del municipi hi participaven. Explica'ns com va anar aquest projecte i esperem que algun dia el recuperem perquè sé que tens ganes de fer-ho.
0: Sí que m'agradaria. Aquest any és que no he tingut ni temps. Ja m'ho van proposar, eh? Però el Carlos, el director de l'escola Canigó, que era el meu company al Canigó com a mestre d'anglès, bueno, sempre anàvem a jornades de formació i vam conèixer aquest projecte que es feia arreu de Catalunya a diferents pobles. I jo vaig pensar, per què no ho fem a Sant Just, que és fàcil, perquè som solament 3 escoles. Jo coneixia a les mestres del Montseny. I
1: bueno, Sacramento també va participar.
0: Clar, la Neus i la Mireia del Montserrat, i hi havia la Rosa, llavors sembla el Montseny. i vam també contactar amb les mestres

0: mestres de l'institut, perquè ens ajudessin. I llavors era un treball tot el curs, que ens vam inventar nosaltres, el conjunt de mestres, ens trobàvem un migdia, vinga, què podem fer? I començàvem fent... Hem de treballar la descripció, vinga, inventar una mascota pel dia de l'English Day, no? Després anàvem fent diferents coses, jo què sé, vídeos. Un any vam fer, els nanos cantaven i creaven coreografies amb cançons en anglès, i tot culminava en el dia de l'English Day, on jugàvem junts a diferents jocs nens de sisè i primer d'ESO. I els nens més grans de l'institut ens ajudaven fent com de monitors dels diferents jocs. I, bueno, era una feinada, s'ha de dir, però era molt gratificant. Era molt gratificant.
1: Home, és un projecte que la ràdio recordem amb carinyo perquè algun any hi vam participar.
0: Sí,
1: vam fer-ho inclús al casal de joves.
0: Sempre al casal.
1: Sí, sí. Marta, suposo que no et sap greu que digui la teva edat, crec que tens 65 anys.
0: 65. Ara tots els meus alumnes ja ho sabran, ja no em podran preguntar how old are you.
1: I després de deixar el departament, tu t'hauries pogut jubilar,
0: sí,
1: però has volgut fer allò que en anglès es diria un last dance, en tota regla,
0: exacte,
1: per tancar el cercle, tornant als orígens, i per tant, aquest any has tornat a Canigó.
0: He tornat al Canigó per despedir-me fent la meva feina, l'autèntica, la que m'agrada, que és fer de mestra.
1: Escolta, t'has trobat... És a dir, són 8 anys que has estat fora, 8 anys en què el món ha evolucionat molt.
0: I tant.
1: Quan tu vas marxar, ja hi havia mòbils, però no m'imagino que el nivell que hi ha ara, que és com una bogeria. Ja no parlem de la intel·ligència artificial, que ho està absorbint tot. Quines diferències t'has trobat com a mestra?
0: Doncs mira, jo vaig ser molts anys també coordinadora d'informàtica a l'escola. I ara em trobo que no els hi deixo fer res amb l'ordinador perquè els hi fa el ChatGPT. El que no saben ells és que és molt fàcil veure que els hi ha fet el ChatGPT perquè el nivell, evidentment, el conec, no? Però he trobat, no una diferència, bueno, una diferència de nivell, haig de dir que es comença a recuperar, però que l'any de la pandèmia va fer molt mal, Però els nens són nens, però sí que he trobat moltes famílies que jo crec que... No, jo crec que hi ha un sentiment de culpa entre els pares joves, amb alguns, no tots, però sí, de que no estan prou, perquè la vida és així, tothom té molta feina, tothom té mil coses a fer, i llavors hi ha com els defensen, que els nens no tinguin cap disgust, que els nens... I aprendre és equivocar-se, aprendre és cometre errors,
1: Si no aprenem a frustrar-nos, no?
0: Exacte.
1: Després, quan siguem grans,
0: La primera frustració serà terrible. O sigui, que és millor que s'hi trobin de petits i vagin aprenent, doncs mira, sí, m'he equivocat. Però molt bé, ho reconeixes. I per què t'has equivocat? Per això. Perfecte. Ja està.
1: I això costa, no? Ara.
0: Uf, costa molt.
1: Parlàvem de moments difícils. Doncs parlem de moments difícils perquè la Marta també n'ha tingut. La vida no tot són alegries i crec que és important parlar-ne també en el teu relat per conèixer la Marta Nebot. Vas viure moments molt complicats coincidint amb la mort del teu company de càncer de pulmó i que a més... Crec que per temps va coincidir bastant amb la mort dels teus pares. És a dir,
0: sí,
1: que tot plegat et va agafar com una mica de cop, no?
0: Tot va ser de cop. Va ser el 2011, el meu marit en un mes va morir, i al cap de 2 mesos el meu pare va tenir un ictus i la mare estava amb Alzheimer. I abans va ser una època molt, molt dura. Perquè perdre el pare dels teus fills, a la teva parella, al cap de 2 mesos perdre... No sé, les filles amb els pares sempre tenim una relació... quasi més especial, perdre el meu pare i la meva mare, que se'n va anar mica en mica, doncs va ser molt dur. Van ser uns anys
1: complicats.
0: I el
1: Walden et va ajudar, oi?
0: Sí,
1: evidentment no tothom, però la comunitat no. Et va ajudar molt.
0: Sí, em va ajudar molt, inclús en altres moments específics. Sempre he tingut algú amb qui he pogut comptar i tinc grans amigues allà vivint i veïns que m'estimo molt. I potser no som molt amics, però ens veiem pel passadís i et surt el somriure.
1: Com si us haguéssiu vist ahir.
0: Sí.
1: Escolta'm, l'any 2018 vas participar en el pregó de la Festa Major dins del col·lectiu de la plaça de la Pau.
0: Sí, ara en soc la presidenta.
1: No pares. Com va anar allò? Perquè és a dir, ets de les persones que pot dir que ha fet el pregó de Festa Major del seu poble.
0: Sí, no sola, érem...
1: No, éreu bastantes.
0: Érem un grup, sí. El col·lectiu per mi també ha sigut molt important per integrar-me a Sant Just. El col·lectiu de la plaça de la Pau, ens vam conèixer que tots teníem nens petits i ara alguns ja són avis, jo no, però alguns ja són avis. I sempre hem estat organitzant activitats i relacionant-nos i això ha fet que tinguis una, el que en diem una colla, una bona colla, no? De gent molt diferent, i això és molt maco també.
1: A nivell professional hem parlat de la teva experiència a Canigó, hem parlat de la teva experiència al departament, però hi ha una aventura que vas tenir que és molt curiosa i que sé que et va agradar molt, o com a mínim que t'ho passaves molt bé, tot i que també tens un sentiment agradós. Em refereixo a aquella etapa en la qual vas gestionar el bar de la cafeteria de la Vagoneta.
0: Uf, sí.
1: Sé que t'ho passaves molt bé, però que la cosa no va anar molt bé perquè...
0: Jo m'ho passava molt bé perquè jo això d'estar amb el públic i de deixar la gent contenta m'agradava. Me'n recordo que deia, no, la truita de patates la fareu la meva recepta perquè és la que bona. Però va ser una època que, bueno, després de quedar-me viu de tot el que m'havia passat, em vaig retrobar amb els amics de joventut, de quan era petita, de Santa Coloma, i amb un...
1: De Santaco, que deies
0: abans. De Santaco, sí, amb els amics de Santa Coloma. I un d'ells estava també sol, i bueno, vam acabar com a parella i no tenia feina, i ell havia tingut un bar amb molt èxit a Santa Coloma, i vaig dir, escolta, doncs mira, agafem la concessió municipal, perquè ara la deixen els nois que estan ara, i portem aquest bar, i estàs al costat de casa, i tu pots treballar. Però jo va arribar un moment que havia de controlar tantes coses que no... I la cosa no va sortir bé. No va sortir bé ni com a negoci, perquè ho portava ell i com a parella. Ah. Però aquí el Walden també em va ajudar, veus? I em van obrir els ulls i em van fer veure que...
1: Escolta'm, no puc oblidar-me, perquè si no després em renyarà. I és que tens un company ara, que és director del nostre programa de sardanes de la ràdio, el Josep Soler, que ha entrat ara a la teva vida. Ja has après a ballar sardanes?
0: Jo?
1: Perquè estic segur que el Josep t'apretarà, eh?
0: Em fa ballar totes les sardanes, però jo ja les sabia ballar, eh? Jo ja les sabia ballar. Ell és un expert en...
1: Sí, ell més que ballar...
0: Compositors. Ell ballar no correcte, balla. Correcte. Jo, en canvi, jo ballo el que sigui. I les sardanes també m'agrada molt ballar-les. I he tingut molta sort de trobar aquesta persona... I jo també m'escolto el seu programa, perquè la veritat, les entrevistes m'agraden molt.
1: Ho fa molt bé, ho fa molt bé. Juguem una miqueta?
0: Sí.
1: Vinga, va, doncs som-hi. Anem a fer un test ràpid, val, de preguntes i respostes ràpides amb el primer que et vingui al cap. D'acord?
0: Vinga.
1: Canigó o Walden?
0: Walden.
1: Una paraula en anglès que creus que tots els catalans hauríem de saber?
0: Ui. Love.
1: La cosa més estranya que t'ha passat com a presidenta del Walden?
0: Uf. Això, així...
1: Pots fer un passapalabra, si vols.
0: Passapalabra.
1: Una cosa que un alumne d'anglès mai hauria de dir a classe.
0: Mai hauria de?
1: De dir a classe.
0: Ui, anava a dir una cosa, però no. Una paraulota en anglès, que la saben totes. Bueno, és el primer que aprenen.
1: Es pot dir aquesta hora, no hi ha problema. Completa la frase Sant Just d'Esbernes.
0: És el meu cor.
1: El futur no està escrit, evidentment, però la Marta vull que ens doni... una exclusiva. Marta, és l'últim any?
0: Sí.
1: És oficial, ja ho has comunicat.
0: Ja ho he comunicat.
1: El Carlos ho sap, els alumnes
0: ho saben. El Carlos ho sap, els alumnes no tots. Alguns apreten. No te'n vagis, però és que tot no pot ser. Una ja té una edat.
1: Per tant, com dèiem que el futur no està escrit, dèiem que la Marta no és una persona de quedar-se a casa, estic segur,
0: no.
1: que ens sentirem a parlar d'ella, potser més i tot que ara.
0: Bueno, però bé, eh?
1: Home,
0: si pot ser.
1: Marta, ha estat un autèntic plaer. Has demostrat avui el que ja sabíem, que darrere de cada bona escola hi ha mestres que no deixen mai d'aprendre i que darrere de cada comunitat que funciona hi ha persones que s'impliquen de veritat i que hi posen el cor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us saluda Natàlia Ramon. L'Esboranca es va obrir ahir a la tarda a Montcada i Reixac, que és on es fan els treballs de soterrament de les vies. Està provocant moltes incidències en el servei ferroviari. Estan tallades les línies R2, R2 Nord i també la R11. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí, degut a aquest esboranc no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada. A la R2 Nord i R2 hi ha trens entre Massanet i Montcada i entre Sant Andreu i Aeroport i Castelldefels. Això sí, atenció, perquè Rodalies informa que aquests trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. Per fer el recorregut entre Montcada i Sant Andreu, Rodalies recomana fer transbordament a Montcada cap a la línia R4. Això és un trajecte a peu d'uns 5 minuts. Pel que fa a la R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per anar de Granollers a Sant Andreu hi ha autobusos que surten des de davant l'estació de Granollers. A Barcelona els autobusos arriben i surten de la plaça Ramon Riera. D'altra banda, per la deflagració de gas als accessos a l'estació de metro de plaça Espanya de Barcelona, el metro funciona amb normalitat. Sí que es desvien algunes línies d'autobusos i a carrers tallats es recomana consultar aquestes afectacions si us heu de desplaçar per la zona. Clàudia Serra, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Doncs pels efectes d'aquest esboranc a Montcada i Reixac, els usuaris es queixen del desori en les indicacions per part de la companyia.
3: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Montcada. Resulta que llegamos aquí, no llega hasta Montcada.
4: Jo ara vaig a Reus. Normalment vaig fins a Sants, Sants canvia de tren, no? Jo visco aquí a sobre, he baixat abans, he preguntat, m'he informat i m'han dit que aquest bus em deix a Fabra i Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
3: Tenemos que coger el bus. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
1: Més notícies, Marta Prat.
5: S'apaga després de més de 12 hores la flamarada per la fuita de gas a les obres del metro de Sants. Els bombers continuen treballant a la zona i hi ha diversos carrers tallats i una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. El sinistre deixa 8 ferits, 2 de greus. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
6: La flamarada vertical que ha cremat durant 11 hores aquí a la plaça de Sants de Barcelona s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí i els bombers han deixat de ruixar la zona amb aigua. Aquesta flama cremava des d'ahir a les 10 de la nit, quan hi va haver una deflagració causada per una fuita de gas a les obres que s'estan fent als accessos del metro. La zona segueix acordonada i hi ha una trentena de comerços que no han pogut obrir. Ben a prop de la flama hi ha diversos blocs d'habitatges que, malgrat que la flama ha cremat durant tota la nit, no han hagut de ser desallotjats. Maria Fernández Noguera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Interior reforça amb 1.600 agents la plantilla de Mossos d'Esquadra d'aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a final de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet i que s'incorporen per fer tasques de seguretat ciutadana. Aquestes novetats acaben denunciant una roda de premsa al Departament d'Interior i allà ha estat en Miquel Jarque.
7: Bon dia, la consellera Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, han presentat el Pla Helios per aquest estiu. Núria Parlon ha destacat el paper que jugaran els 1.300 nous Mossos que s'incorporen en pràctiques aquest estiu, però no només.
8: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
7: També es faran reforços a les sales de comandament que actuaran en tots els àmbits delinqüencials. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: A Barcelona, les altes temperatures nocturnes maten més que no pas la calor que tenim durant el dia. És la conclusió que han arribat dos equips de la Universitat Politècnica que han estudiat els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat i fins ara. Barcelona, Montse Poblet.
9: Bon dia. Segons els càlculs de l'UPC, la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat de Barcelona és entre un 25 i un 45% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
10: Calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se. Aquest concepte després veureu que l'anomenem que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
9: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: I als esports, Ernest Macià.
11: El Barça acaba de presentar l'extensió de contracte de Caroline Graham Hansen fins al 2028 i estem pendents també de l'anunci del fitxatge de Karim Adeyemi provinent del Borussia Dortmund pel primer equip masculí. En bàsquet, avui el Barça signa l'expivot de l'Unicaixa, Oleg Balcerovski. El pivot fa 2,16 metres, és el 6è jugador, 7è fitxatge si sumem l'entrenador d'aquest nou projecte. D'altra banda, l'expivot durant 3 anys al Barça, Brandon Davis, ha anunciat la retirada, té 34 anys. S'arriba la pròrroga en waterpolo a Sydney, el partit de quarts de final de la Copa del Món entre Espanya i Austràlia. Austràlia empatat a l'últim segon, comença d'aquí a pocs segons aquesta primera pròrroga. L'equip espanyol hi ha 12 catalans i l'entrenador, David Martín. El Girona va guanyar ahir al vespre l'Olot per 1-3, un partit amistós, el segon de pretemporada. També a segona, el Sabadell ha superat la xifra dels 7.000 socis de cara a l'any que ve. Pendents al Tour de França, avui primera de les 3 etapes alpines i entén l'empordanesa Paula Badosa jugarà el partit de vuitens del torneig d'Hamburg davant l'hongaresa Panna Utvardi.
0: Fins aquí les notícies.
12: Una cigarreta. Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La coordinadora de festes de Sant Just organitzarà el pròxim 28 de juliol un concurs per crear la nova beguda popular de la Festa Major. L'activitat estarà oberta a la participació ciutadana i les inscripcions es poden formalitzar mitjançant el formulari disponible a la biografia de les xarxes socials de l'entitat. La proposta consistirà en una dinàmica per grups en què les persones participants hauran d'elaborar una mescla original amb el material que facilitarà l'organització. Durant l'activitat s'explicarà el funcionament del concurs i un cop finalitzades les elaboracions, un jurat i una votació escolliran la beguda guanyadora, que es convertirà en la nova beguda popular de la Festa Major. La inscripció té un cost de 3 euros per persona que s'hauran d'abonar el mateix dia de l'activitat. La coordinadora de festes proporcionarà tots els ingredients i materials necessaris perquè els equips puguin preparar les seves propostes.

La Generalitat ha activat els protocols de vigilància i control de les arboviroses coincidint amb el període de màxima activitat dels mosquits, amb l'objectiu de prevenir la transmissió de malalties com el dengue, el chikungunya, el zika i la febre del Nil Occidental. A Catalunya, el mosquit tigre pot transmetre els virus del dengue, el chikungunya i el zika, mentre que el mosquit normal pot passar el zika i la febre del Nil Occidental. La majoria dels casos detectats són importats de països on aquestes malalties són endèmiques. La principal mesura de prevenció és eliminar les acumulacions d'aigua on es reprodueixen els mosquits. La Generalitat recomana buidar o protegir els recipients que puguin acumular aigua, mantenir nets, canalons i desguassos, revisar objectes a l'exterior com plats de testos o galledes i conservar piscines i basses en bones condicions. També aconsella utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba que cobreixi la pell i instal·lar mosquiteres, especialment durant les hores de més activitat dels mosquits. I en medi ambient, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana ha aprovat en el ple del mes de juliol diverses mesures per impulsar les energies renovables, reforçar la disponibilitat d'aigua davant de futurs episodis de sequera i protegir la infraestructura verda del territori metropolità. Entre els principals acords hi ha l'inici de l'activitat econòmica, conjunta amb l'Energètica, l'empresa pública de renovables de Catalunya, per promoure projectes que accelerin la transició energètica, així com l'aprovació provisional del projecte per construir un nou camp de pous vinculat a l'ETAP de Sant Joan d'Espí, que permetrà disposar de més recursos hídrics en situacions d'escassetat. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara!

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
5: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
6: No saps a què t'estàs perdent.
7: I t'ho perds des de fa molt.
8: De veritat, tu vols seguir perdent?
9: Si no veus esport femení,
10: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
5: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
11: Col·labora Ràdio d'Esvern.
12: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar.

0: Atenció i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012, la Generalitat al teu costat.

0: Això és espectacle, amb Maica Dueñas.
1: Maica Dueñas, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Alegria, que és festa major.
1: Ja a punt, eh? Ja a punt.
2: Ja tenim aquí la festa major de Sant Lluc i n'hi ha moltes coses per fer. O sigui que jo crec que podríem parlar una mica de la festa major avui, no?
1: I tant.
2: Perquè comença d'aquí a no res i tenim... Tenim moltes coses. Sobretot, començarem per lo més pràctic. Hi ha un sopar popular.
1: Ah, sí? Home, sí. Els sopars populars ens encanten a nosaltres, eh?
2: A la plaça Verdaguer. Jo moltes vegades vaig i em prenc només una cervesa, però perquè ja saps que no soc massa de menjar.
1: Ai, escolta, però... deixa'm que et pregunti pel pregoner d'aquest any, que és la Soledat San Serafini.
2: Sí.
1: Què t'ha semblat la tria de la Sole per aquest pregó?
2: Home, doncs a mi em sembla molt bé quan es faci el pregó ja...
1: Ja t'ho diré, no?
2: Ja t'ho diré. Però a mi em sembla molt bé perquè és una persona molt de Sant Lluc, de tota la vida. La coneix pràcticament tothom, no? I a més, doncs, bé, això, és una persona d'aquí de Sant Lluc, per tant, m'encanta la idea de que el pregó ho faci una persona normal, diguem-ne, que no és ni res de l'Ajuntament, ni res de dirigir tal o qual empresa, sinó una cosa particular
1: d'ella. Una persona del poble, de carrer,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. I em sembla perfecte, la veritat. Uh-huh. I bé, després, quan escoltem el pregó, ja et diré alguna cosa més.
1: Sí, veurem, perquè hem tingut pregons molt variats, no? Últimament,
2: sí,
1: Joan
2: sí.
1: Faneca,
2: sí, sí.
1: Axel Pi... Veurem a veure què ens trobem aquest any.
2: Jo crec, sempre ho penso, eh? Si jo hagués de fer una presentació d'una cosa com aquesta, em posaria molt nerviosa perquè sempre que escolto un pregó del que sigui, a Barcelona també, del Lliure, que a vegades també fan tota la programació i t'ho expliquen i tal, la gent s'enrotlla molt. I a mi m'agrada anar al gra. Llavors, bueno, ja en parlarem d'això. Però de moment em sembla molt bé que hagi agafat una persona del poble i que, bueno, que la coneix tothom. Ja veurem en el que queda, no? Però
1: totalment.
2: Bé, tenim moltes coses a dir de la festa major, la veritat. Jo crec que tenim... tenim un alcalde que no ens mereixem.
1: Sí?
2: Perquè, a més a més de que programa moltes coses, o sigui, que fa feina, diguem-ne, o el seu equip fa feina, és que està sempre en el que es fa. O sigui, no hi ha ni un acte. Jo vaig moltes vegades a actes que es fan, no sé, l'altre dia vaig anar a un al Mil·lenari, per exemple.
1: Sí, les Havaneres.
2: Exacte, el de la gent gran, no?
1: Correcte.
2: I allà estava. Vull dir, va a tot arreu com a representació de l'alcaldia i del poble. I la veritat és que l'admiro moltíssim, perquè a més va saludant a tothom, saps? Vull dir que és una persona agradable, no és aquello, el senyor alcalde, ponte derecha, no? No, és una cosa com molt, molt agradable. I bé, doncs això, que està a tot arreu, i per tant aquests dies el trobarem a molts postos, perquè segur que està a tot arreu. Comencem dient que... tenim coses molt, molt interessants. El pregó ja ho hem dit, vale? I després, doncs, el Casal de Joves també es projectarà una pel·lícula que està oberta a tothom.
1: Sí, el dijous.
2: Exacte. Després, la plaça Verdaguer es convertirà... Bueno, hi ha una mica

0: de tot. Hi ha un taller de ball de salsa, que segurament m'apuntaré jo, perquè m'ensenyin a ballar salsa. Després hi ha un sopar popular també, a la plaça Verdaguer. Actua, aquest no els coneixo, però actua El Patio. Sí. No sé si el coneixes tu.
1: No, El Patio no el conec.
0: I els Nens Work, que tampoc el coneixo.
1: Els nens del Workbook.
0: Sí.
1: Hi havia un noi que havia estat aquí a la ràdio, el Pol, amb nosaltres.
0: Ah, sí?
1: I havia estat fent pràctiques amb nosaltres, el Pol, que jo crec que el coneixes perquè és el fill... Bueno, ell potser no el coneixes. És el fill de la Anna, que fa teatre al Just Teatre.
0: Ah, vale. Ah, doncs mira...
1: Doncs el fill de l'Anna és dels Nens del Workbook.
0: Ah, doncs mira, no ho sabia. Doncs
1: ara ja ho saps.
0: Aniré a veure'l, llavors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Així també ens trobarem amb l'Anna. Uh-huh. I després, doncs això, a la matinada ja hi haurà música de discjòquei per qui vulgui ballar i tal, que l'última vegada que vaig anar a això, vaig tornar a casa, que eren 2:45, i la gent... Li agrada ballar, això m'encanta. A mi també m'agrada ballar, però si estic sola em fa vergonya. O sigui, no vaig ballar perquè, clar, pensat, una dona gran allà ballant sola, es pensaran que estic boja, no?
1: Però, bueno, tampoc és això.
0: No, home, sí, perquè... Però la veritat és que a mi m'agrada molt, molt ballar, i si hi ha música m'ho passo superbé.
1: Doncs vés amb unes amigues, amb uns amics,
0: sí,
1: i
0: ja,
1: passa-t'ho bé.
0: Després també hi haurà berenar per la gent... Hi haurà ball... En fi, mireu-lo en tranquil·litat i calma perquè hi ha moltíssimes coses interessants a la Festa Major. Fan cinema a la fresca.
1: Mm-hmm.
0: Una cosa que fa anys, es feia al poble.
1: Mm-hmm.
0: I jo no faltava mai al cinema a la fresca perquè és una sensació especial. Mm-hmm. Estàs allà assegut... en una cadira, amb una gran pantalla que sempre posen, suposo que en aquesta ocasió també la faran, una gran pantalla. Per cert, la fan a la plaça Julià Quieta,
1: que no ho he dit.
0: Sí. I és una sensació superagradable, estar en una cadira a l'aire lliure veient una pel·lícula, superagradable. Recordo una vegada, perquè em va quedar aquí, que vaig anar a veure una i el so fallava moltíssim.
1: Vaja.
0: Sí, i la gent va començar a aixecar-se i anar-se'n. Jo vaig quedar-me fins al final, però ho vaig passar molt malament perquè és una mica, si tu vas a veure una pel·lícula, i tu ho estaves dient abans, si tu vas a veure una pel·lícula en versió original, doncs moltes coses se t'escapen, no?
1: Totalment, sí, sí.
0: I no et poses nerviós?
1: Home, i tant.
0: Ah, doncs imagina't...
1: Em perdo alguna cosa i dic, bé, espero ja reprendre-ho en algun moment, i no hi havia manera.
0: Doncs imagina't en aquesta ocasió que falla el volum, no? I, bueno, va ser un desastre, la veritat. Uh-huh. Però, bueno, després també recordeu que hi ha un llarg recorregut per als carrers del poble, que podem seguir a una gent doncs, que estaran tota l'estona fent broma i fent música. L'altre dia, per cert, vaig anar també a Esplugues i vaig seguir, diguem-ne, els músics, que estaven també de Festa Major, i m'ho vaig passar superbé, la veritat.
1: Uh-huh.
0: I bé, doncs... bé, hi ha moltes coses. També hi ha... espectacles no. Hi ha esport, coses d'esport que també,
1: sí,
0: suposo que si us agrada l'esport també. Després està el sopar de Festa Major, evidentment. Després hi ha un espectacle que es diu Impro Side Story. A mi el Side Story em sona a West Side Story, però...
1: És un joc de paraules que han fet, és un espectacle de Barcelona que ja porta bastants anys en cartell, crec que ho han fet en diversos teatres, a l'Aquitània, entre d'altres, i es diu Impro Side Story perquè improvisen la història a través de musical. Tenen allà un piano, van tocant i van improvisant històries a moda de musical.
0: Doncs em sembla ideal per anar a veure-ho, de veritat. A 10:45, serà.
1: Després del sopar de Festa Major.
0: Exacte, o sigui que allà hi seré per veure-ho.
1: Perfecte.
0: I després, el diumenge 2 d'agost, doncs estarà una mica adreçat al poble, a la família, per dir-ho d'alguna manera, als més petits, no? I llavors ja posaran, que jo també ho faria servir, però ja sóc molt gran per fer-lo, perquè posaran un tobogán d'aigua.
1: Oh, magnífic.
0: A mi m'encanta això. Jo recordo que fa ja alguns anys hi havia un tobogán d'aigua allà a Montjuïc, al parc de Montjuïc, i quan hi anava, que em posava a tot arreu, perquè m'encanten des de los caballitos fins a les muntanyes russes, em llançava en el tobogán aquest d'aigua i era una passada. O sigui que, però ara ja no tinc edat. O sigui que, bueno, per la gent que li agradi, hi haurà un tobogán d'aigua i a 6:45, o sigui que, per favor, aneu perquè ho passeu superbé. I al parc del mil·lenari hi haurà una gincana. Bé, això... A tu t'agrada?
1: Les gincanes, home. Sí. Jo ara ja no tinc edat per fer gincanes, o potser sí, no? Perquè l'edat és bastant relatiu, no?, això de fer aquestes activitats.
0: Sí.
1: Però sempre he tingut la sensació... Jo, quan era petit i era festa major, participava en totes les gincames, a totes les activitats i tal, i m'encantava. Però ara ja, més de gran, és com que...
0: Que tens una mica de por a...
1: Bueno, m'ha fet una mica de vergonya, em fa una mica de vergonya, no? Perquè penso, estaran allà tots els nens i jo allà... No sé, si enredo alguns amics, potser algun any acabo participant, no? Perquè em sembla que és una activitat divertida... Acabes molt brut perquè si et tires a terra...
0: Jo me'n recordo, que... ja, però... a mi m'agrada mirar, però jo me'n recordo un any que em va sorprendre molt perquè hi havia entre la gent que feia la gincana un home gran.
1: Sí.
0: Un home gran, bastant gran, i anava, evidentment, anava corrent, però a poc, vull dir, anava com seguint el grup, no?
1: Sí, sí.
0: I em va sorprendre, però a la vegada em vaig sentir orgullosa d'ell perquè vaig dir, té força i té ganes i té...
1: No, i tant,
0: o sigui
1: que
0: s'ha d'anar-hi, però és que jo no sé córrer, o sigui que no, ni de jove. Després també a les 8 doncs hi haurà un bingo musical. No sé si t'agrada això.
1: El bingo musical, bé, no és que m'agradi, que també m'agrada, sinó que això ho organitzem nosaltres. Jo sóc una de les persones...
0: Tu ets el presentador.
1: Exacte, jo sóc el presentador
0: del
1: bingo.
0: Ja ho sé, per això t'ho pregunto.
1: Sí, sí, clar que m'agrada, m'encanta. M'encanta el bingo musical i en aquest cas doncs, ho presentem amb Amics del Barri Sud, que tindrem doncs, un equip de ball. Ho estem preparant amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Especificar que aquí no ho posen en el programa... que el cartró valdrà un euro i serà doncs, per poder pagar tota la festa, però que a partir d'aquí doncs, que la gent vingui amb la carmanyola, amb el sopar de casa i que sopin nosaltres allà perquè serà ben divertit.
0: Però carmanyola o bocata, no?
1: El que vulguin. Bocata, una pizza, el que vulguin.
0: Escolta'm una cosa, i com es fa el bingo musical?
1: Doncs,
0: canteu?
1: En comptes de números hi haurà cançons i anirem punxant cançons i la gent haurà d'anar tachant els títols de les cançons que tingui en el seu cartró.
0: Ah.
1: Si sona la sèrie i en aquell moment jo llegeixo que tinc la sèrie G en el cartró, el tatxo. En comptes de tatxar números, tatxem títols de cançons.
0: I això té premi o
1: no? Sí, tindrem premi per la línia i pel bingo.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, doncs mira, aniré.
1: Ves cap allà, passar-ho bé.
0: Sí, perquè jo coneixo moltes cançons, moltíssimes cançons. Penso que ens hem d'anar, no?
1: Sí, ens quedem sense temps, Maica, però vull aprofitar per comentar-te que la setmana vinent encara tindrem programa, l'últim de la temporada, i també per agrair-te que hagis estat una temporada més amb nosaltres aquí al 98.1 FM.
0: Ai, carinyo, ets un amor.
1: I que tenim ganes ja d'agafar vacances per al setembre tornar i tornar amb més força.
0: Jo també me'n vaig de vacances.
1: Molt bé,
0: que...
1: molt bé.
0: Sí, sí. I tu on aniràs?
1: Doncs mira, jo faré una setmaneta al Camino de Santiago i després marxaré també una mica fora, que també em ve de gust.
0: Sí, sí. Jo vaig fer fa anys el camí... Espera, que ara no me'n recordo.
1: El Camino francès?
0: No.
1: Portuguès?
0: No. Bueno,
1: ja m'ho diràs, perquè se'ns acaba el temps, Maica.
0: Sí, vaig fer el camí que van ser més de 3 hores.
1: Ah, bueno.
0: Ah, sí. I tothom em va aplaudir quan vam acabar la ronda, perquè jo era la més gran.
1: Pensava que no acabaves, no?
0: I havia seguit a tot arreu, a tot tothom. Bé,
1: Maica
0: doncs bones vacances, carinyo.
1: Que t'ho passis
0: molt bé.
1: La setmana que ve acabem de parlar, d'acord?
0: Vale.
1: Vinga, adéu, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dijous. Soc Daniel Martínez, us he acompanyat al llarg d'aquestes 3 hores. Tornem demà de 10 a 1 aquí al 98.1 FM. Comptant els dies ja per les vacances i comptant els dies per què? Per la festa major. Que vagi molt bé. Fins demà.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Es busca la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just amb un concurs obert a la ciutadania. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 23 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Prevenir les arbovirosis, les mesures clau per frenar la proliferació dels mosquits. L'àrea metropolitana impulsa nous projectes per reforçar la transició energètica, l'aigua i els espais verds metropolitans. El ple també dona llum verd a la construcció d'habitatge públic i a una subvenció de 50.000 euros per la Creu Roja. La GOC es tornarà a omplir Sant Just de pistes, capses amagades i premis durant la Festa Major. La coordinadora de festes de Sant Just organitzarà el pròxim 28 de juliol un concurs per crear la nova beguda popular de la Festa Major, la Rifenya. L'activitat estarà oberta a la participació ciutadana i les inscripcions es poden formalitzar mitjançant el formulari que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La proposta consistirà en una dinàmica per grups en què les persones participants hauran d'elaborar una mescla original amb el material que facilitarà l'organització. Durant l'activitat s'explicarà el funcionament del concurs i un cop finalitzades les elaboracions, un jurat i una votació escolliran la beguda guanyadora, que es convertirà en la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just. La inscripció té un cost de 3 euros per persona, que s'hauran d'abonar el mateix dia de l'activitat. La coordinadora de festes proporcionarà tots els ingredients i materials necessaris perquè els equips puguin preparar les seves propostes. La Generalitat ha activat els protocols de vigilància i control de les arbovirosis coincidint amb el període de màxima activitat dels mosquits, amb l'objectiu de prevenir la transmissió de malalties com el dengue, el chikungunya, el zika i la febre del Nil Occidental. A Catalunya, el mosquit pot transmetre el virus del dengue, el mosquit tigre, el chikungunya i el zika, mentre que el mosquit comú pot transmetre els virus del Nil Occidental i el virus d'Ushutsu. La majoria dels casos detectats són importats de països on aquestes malalties són endèmiques. La principal mesura de prevenció és eliminar les acumulacions d'aigua on es reprodueixen els mosquits. La Generalitat recomana buidar o protegir els recipients que puguin acumular aigua, mantenir nets canalons i desguassos, revisar objectes a l'exterior com plats de testos o galledes i conservar piscines i basses en bones condicions. També aconsella utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba que cobreixi la pell i instal·lar mosquiteres, especialment durant les hores de més activitat dels mosquits. Quan es detecta un cas amb risc de transmissió, els serveis especialitzats poden dur a terme inspeccions entomològiques als espais freqüentats per la persona afectada, per identificar mosquits vectors i aplicar les mesures de control necessàries. Aquestes actuacions es coordinen entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya, els serveis de control de mosquits i els ajuntaments. El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana ha aprovat en el ple del mes de juliol diverses mesures per impulsar les energies renovables, reforçar la disponibilitat d'aigua davant futurs episodis de sequera i protegir la infraestructura verda del territori metropolità. Entre els principals acords hi ha l'inici de l'activitat econòmica conjunta amb l'Energètica, l'empresa pública de renovables de Catalunya, per promoure projectes que accelerin la transició energètica, així com l'aprovació provisional del projecte per construir un nou camp de pous vinculat a l'ETAP de Sant Joan d'Espí, que permetrà disposar de més recursos hídrics en situacions d'escassetat. El ple també ha donat llum verd a la modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Riera del Font, entre Tiana i Montgat, amb l'objectiu de preservar-ne el valor paisatgístic, ambiental i agroforestal i reforçar la seva funció com a connector natural entre la serralada de Marina i el litoral. El document preveu ampliar la superfície d'espais lliures, facilitar futures actuacions de recuperació de l'entorn i habilitar la implantació del futur mercat municipal de Tiana. Tant aquest projecte com el del nou camp de Pous hauran de rebre ara l'aprovació definitiva de la Generalitat. Entre la resta d'acords aprovats destaquen la cessió de sòl a l'àrea metropolitana per construir fins a 226 habitatges públics a Cornellà i a Tiana, així com una subvenció de 50.000 euros a la Creu Roja destinada al projecte d'ajuts d'alimentació i higiene per persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica a l'àrea metropolitana de Barcelona. La Festa Major de Sant Just torna a comptar enguany amb una de les propostes més dinàmiques i participatives pels amants de l'aventura i la descoberta local, la GeoSEAS. Organitzada per la secció jove de la SEAS, aquesta activitat, inspirada en el geocaching, convida els veïns i veïnes a trobar un total d'11 capses amagades pel municipi entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. A diferència d'altres gimcanes tradicionals, la GeoSEAS no requereix una trobada física inicial. Tot el procés es gestiona a través d'Instagram, concretament des del perfil de la secció jove de l'entitat. Els organitzadors publiquen les pistes i els enllaços als mapes de manera totalment aleatòria, sense horaris prefixats. Per aquest motiu es recomana als participants activar les notificacions del compte per ser els més ràpids a rebre l'avís.
1: Justament és un format purament digital. No hi haurà una trobada i us donarem la pista i la caps, la pista i el mapa, i per tant començareu a buscar des d'un mateix lloc, sinó que nosaltres utilitzem el compte d'Instagram de la CEA Jove, que és @ceas.secciojove, i des d'allà, aleatòriament, no establim uns horaris anteriors, sinó simplement un dia publicam potser a les 9, un altre dia potser publicam a les 12 de la nit, publicam una pista i amb un enllaç a un mapa. Llavors, l'atractiu és que no saps quan sortirà, i quan surti, doncs, a la que reps una notificació de que hem publicat aquesta història, doncs ja comencis a cercar-la. Llavors, la cosa xula que ens han explicat, els que ja han anat a buscar-la, és que al final la trobes amb blaus i grocs que van al mateix lloc i, clar, estan allà com bojos trobant o intentant trobar una capsa que, doncs, potser estan... Alguns cops hem vist que han tardat més d'una hora. D'altres, acostuma la mitjana de les capses acostuma a ser entre 5 i 10 minuts.
0: La primera persona que aconsegueix localitzar cadascuna de les capses rep un obsequi directe que trobarà al seu interior. No obstant això, una de les normes fonamentals de l'activitat és que cal deixar la capsa al mateix lloc on s'ha trobat, perquè les famílies i altres grups puguin continuar jugant de forma no competitiva. Entre els premis d'aquesta edició destaquen col·laboracions amb comerços i entitats locals, com subscripcions anuals a la revista La Vall d'Avers, vals de descompte de 15 euros a la Can Saladeria Fossalba, consumacions i promocions al Bar del Mercat i Can Cardona, un tiquet del Quinabarra i descomptes per la barraca de la CEA Jove. A causa de les restriccions vigents per la pesta porcina, enguany l'organització ha hagut de limitar la ubicació de totes les capses exclusivament al nucli urbà, evitant les zones boscoses. Aquesta mesura, però, s'ha convertit en una oportunitat per explorar i redescobrir els diferents parcs i racons del nucli urbà de Sant Just.
1: Sí, sí, al final, com la cursa d'orientació que vam fer la CEA Jove, vam haver de limitar l'espai per el tema de la pesta porcina, que a vegades no sabem si això ajudarà o no, perquè a vegades, com t'he explicat abans, que es trobaven amb una mitjana de 5-10 minuts, hi havia capses que estaven a la zona urbana que no es trobaven a aquest marge, sinó que es tardaven més. Llavors, clar, això també pot ser un incentiu de cara als que acostumen a tenir complicacions per trobar-la, doncs intentar trencar aquest rècord. Llavors, sí, és una limitació, però per l'altra banda ens ha servit per explorar més els espais de parcs que tenim a dins de l'espai urbà, que puguem, doncs, sense fer malbé l'entorn, doncs, intentar deixar la capsa per tal de que sigui complicat trobar-la. Sí que hi ha de tot nivells. Hi ha algunes que seran més fàcils que d'altres, amb les pistes més fàcils o més difícils, però bueno, hi ha de tot.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Els veïns i veïnes de Sant Just podran participar en una nova edició del concurs de decoració de balcons amb motiu de la Festa Major. Del dilluns 27 de juliol al dijous 30 de juliol, les persones interessades hauran d'enviar 3 fotografies del balcó guarnit al WhatsApp 630 18 51 43 o al correu electrònic info@casaldejoves.com. Juntament amb les imatges, també caldrà indicar el nom, el contacte i la ubicació del balcó. Les fotografies es compartiran a les xarxes socials i un jurat recorrerà els carrers per escollir el balcó guanyador. El premi al millor balcó de la Festa Major consistirà en un val de 60 euros per dinar o sopar al restaurant de l'Ateneu. El veredicte es farà públic el dissabte 1 d'agost en el marc del sopar de Festa Major. Dilluns 3 d'agost, els Jardins de Can Ginestà acolliran una nova edició de la Festa de l'Associació del CUP, un dels esdeveniments destacats de la Festa Major de Sant Just. La celebració començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 3 de la matinada, oferint una proposta musical que busca apropar l'electrònica a tot el municipi. L'esdeveniment repeteix per segon any consecutiu als Jardins de Can Ginestà, un entorn que l'organització considera idoni per a aquest tipus de trobades. Segons ha explicat Amador Saiz, membre del CUP, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'objectiu de la festa és crear un espai de trobada obert a tothom.
2: Nosaltres, entre els que ens movem bastant en esdeveniments d'electrònica, sempre hem dit que els Jardins de Can Ginestà és un espai ideal per fer tot tipus d'esdeveniments, eh? Bueno, ho tenim vist de quan hi ha Sant Jordi mateix, però sí que és veritat que és un espai que s'obre molt al públic, llavors permet que es facin esdeveniments molt macos, tant si a la part de darrere com davant de la façana, com farem i vam fer l'any passat. Llavors jo crec que això, la disposició que té, ja no estem parlant només de la música, sinó de com a espai, crec que és molt romàntic, molt maco, és un lloc que convida que una festa sigui bastant memorable. Crec que és això, que ja creiem que la nostra aposta és molt intergeneracional, que els espais on les fem també estan molt oberts a que un públic molt ampli pugui venir. De fet, bueno, aquí Can Ginestar sempre hi ha molt de moviment i facilita que potser hi hagi gent que inclús sense saber que hi ha la festa es pugui trobar cada cop ja això aquí i digui, hòstia, aviam què tal, i que la curiositat els faci potser quedar-se més del que s'esperaven o directament que no sabien ni que hi havia això i de cop es tronca hi ha una festa bastant interessant.
0: Pel que fa al cartell musical, el col·lectiu aposta per una combinació de punxadiscos residents i de proximitat. Tot i mantenir algunes sorpreses, la línia musical seguirà un enfocament festiu i alternatiu per diferenciar-se de les típiques barraques de festa major.
2: Sí, jo crec que sí, aquí sí que ens guardem una carta sota la màniga, sempre, perquè a nivell musical ens agrada sorprendre bastant amb les propostes que portem, però sí que és veritat que sempre busquem també un enfocament que s'apropi a un àmbit festiu. Sí que és veritat que la festa major molts cops s'associa directament com a la festa popular com la de les barraques, i crec que la nostra proposta dista d'això, amb la qual volem portar també aquesta proposta una mica diferenciada. Llavors, dins de l'electrònica sí que és veritat que tenim inspiració en festivals i esdeveniments que hi ha aquí al voltant, però també volem portar una proposta que, tot i que porti una estètica una mica més alternativa, es pugui apropar a tot tipus de públic, que crec que l'any passat ja va ser un èxit, perquè la veritat és que va estar replet de públic fins a ben bé al final a les 3 del matí, i això ens omple moltíssim.
0: A més de la música, la jornada comptarà amb servei de barra complet, amb productes especials utilitzats en altres festivals de l'entitat, escenografia i factor visual, treballats específicament per la façana de Can Ginestar, i flexibilitat horària per facilitar l'assistència tant a la tarda com durant la nit de dilluns. Amb aquesta edició, el CUP es consolida com l'entitat de referència de la música electrònica a Sant Just, agafant el relleu de l'històric col·lectiu Loud Music. Després de la festa major, l'entitat preveu fer un breu descans estival per agafar forces de cara a la nova temporada de setembre. De moment, podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El ple municipal del mes de maig va aprovar dues festes locals a Sant Just per l'any 2026, que seran el dilluns 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el divendres 6 d'agost, festivitat dels sants patrons Just i Pastor. El 17 de maig correspon al dilluns de Pasqua a Granada, també conegut com a Segona Pasqua o Pentecosta, una festivitat de data variable que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua i que diversos municipis catalans escullen com a festa local. La segona jornada festiva serà el 6 d'agost, coincidint amb la celebració de Sant Just i Sant Pastor, patrons del municipi i dia central de la Festa Major de Sant Just. Aquesta data es manté tradicionalment com una de les dues festes locals del calendari laboral del municipi. El llibreter santjustenc Arnau Cònsol, impulsat per la Universitat Santjustenca d'Estiu, que s'organitza des de Cal Llibreter, ha proposat la creació d'un festival de novel·la històrica a Sant Just. La iniciativa s'ha donat a conèixer durant la celebració de la desena edició d'aquest cicle de xerrades d'estiu, que s'ha consolidat com un referent cultural des de la seva fundació l'any 2016. Cònsol ha explicat que, a diferència de la novel·la negra, que compta amb nombrosos certàmens arreu del territori com el Tiana Negra, la novel·la històrica no disposa actualment de cap festival de referència a Catalunya. Per aquest motiu, el llibreter considera que Sant Just, amb el seu ric passat històric, és el marc ideal per acollir una iniciativa d'aquestes característiques.
3: Jo crec que quan a mi em proposen aquest professor, l'Àngel Casals, de fer la Universitat Sant Justenca d'Estiu, dic, mira, potser és el que més s'assembla al que jo sempre havia pensat, que és un festival d'història, o de novel·la històrica, o donem-hi quatre voltes, al final la UGE ha acabat convertida en una altra cosa, i ja està bé, i potser no cal girar-li el tomb, potser la UGE pot ser existint, i paral·lelament a Sant Just pot néixer una altra cosa. Crec que, a més, sent, insisteixo, que no existeix cap festival de novel·la històrica enlloc, si a Sant Just fóssim capaç de muntar-ne un amb cara i ulls, es podria convertir realment en un referent d'aquests. En fi, com insisteixo, poc o molt, Barcelona ja és conegut per molta cosa, però tothom coneix el Tiana Negra.
4: Sí.
3: I en el fons Tiana és un petit poble del Maresme, no dels més importants ni ressonants, però en canvi el Festival d'Història el posa en el mapa d'això, d'una petita capital literària d'algun punt, no? I Sant Just, que té un passat històric molt més llarg del que on pot arribar a pensar, doncs crec que seria un bon marc per intentar una cosa així.
0: Com a primer tas d'aquest projecte, s'ha programat una sessió especial anomenada Edició Pròleg, que tindrà lloc el pròxim dimarts 28 de juliol. L'acte es farà en un espai de gran valor simbòlic, el refugi antiaeri de les escoles. L'escriptora Núria Cadenes hi presentarà la seva darrera obra, Qui salvi una vida, que narra les xarxes d'ajuda als Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
3: Fem un pròleg, llancem-ho aquí, enllaça bé, perquè a més la Núria Cadenes ja ha vingut a parlar a la Universitat d'Estiu, s'hi va apuntar de seguida. Aquest és un tema absolutament diferent. I bé, la gràcia és no convertir-ho en una xerrada més de la Universitat d'Estiu, per això la gràcia o la idea és canviar de marc i fer-ho en un lloc carregat de simbolisme que poc o molt té a veure amb la novel·la que presentem, que és la de la Qui salvi una vida, no? De la Núria Cadenes, en què parla de les cadenes d'ajut per travessar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, abans havia sigut durant la Guerra Civil, els Pirineus com un lloc de pas, més que no pas de frontera. Bé, potser la lògica hauria sigut fer-ho a la Penya del Moro, però em semblava que era molt amunt, i en canvi un refugi on la gent anava justament a salvar la vida quan hi havia bombardejos durant la Guerra Civil, tenia tot el lligam.
0: Aquesta proposta cultural vol caminar de la mà del Pla de Lectura de Sant Just, un projecte municipal actualment en redacció que busca potenciar la lectura a les escoles i dotar de més recursos la Biblioteca Joan Margarit. Segons Cònsol, vincular el futur festival a aquest pla estratègic dotarà el municipi d'un segell d'identitat propi. Ha parlat de promoció de la lectura entre el públic de totes les edats, de consolidació de Sant Just com a referent literari i cultural i de la implicació de les entitats i comerços locals en el teixit cultural. Amb aquesta proposta, la Universitat d'Estiu podria obrir una nova etapa, mantenint el seu format habitual i sumant aquest nou gran esdeveniment literari al calendari santjustenc. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La competició entre els equips blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just, amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, l'Escalabirra d'adults, l'Escalabirra infantil, les geoceas, el futbol infantil, el futbol masculí i el futbol femení. Segons el programa, l'Escalabirra i el Gran Joc de Sant Just se celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de les geoceas es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. La puntuació variarà segons l'activitat. El Gran Joc de Sant Just, els dos escalabirres, les geoceas i els tres tornejos de futbol repartiran un punt cadascú per l'equip vencedor. En cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda es farà una tarda de voleibol a la sala Utopia del Casal de Joves, per joves d'entre 12 i 18 anys. I diumenge 26 de juliol a 2:15 del matí, la Coral Harmonia de la Gent Gran participarà a la missa dominical de Televisió Espanyola a Sant Cugat del Vallès. I això és tot de la programació de la setmana a Sant Just d'Esvern. La setmana que ve recordem que ja arrencarem amb les activitats i els jocs de Festa Major.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Es busca la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just amb un concurs obert a la ciutadania el 28 de juliol. Prevenir les arbovirosis, les mesures clau per frenar la proliferació dels mosquits. La Generalitat activa els protocols de vigilància i recorda la importància d'eliminar les acumulacions d'aigua i protegir-se de les picades per reduir el risc de transmissió. L'àrea metropolitana impulsa nous projectes per reforçar la transició energètica, l'aigua i els espais verds metropolitans. El ple també dona llum verda a la construcció d'habitatge públic i una subvenció de 50.000 euros per la Creu Roja. La GOC es tornarà a omplir Sant Just de pistes, capses amagades i premis durant la Festa Major, del 27 de juliol a l'1 d'agost.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 23 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: esvoran que les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac provoca un nou caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Els tècnics continuen afermant el terreny que va cedir ahir i que va engolir una grua de grans dimensions. Asseguren que l'esvoranc no afecta ni els edificis de veïns que hi ha a prop, ni tampoc les vies dels trens. Ara bé, el que sí que ha provocat és un nou caos en la circulació de Rodalies, Natàlia Ramon.
2: A hores d'ara continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11, i aquests talls duraran dies perquè les obres de reparació de l'esvoranc seran llargues.
0: Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortesa.
3: Segons els tècnics, seran 7 dies més de servei tallat. Dissabte vinent es farà una reavaluació de la situació. Ara mateix s'està omplint de ciment tot el pou on ahir va quedar, va cedir un mur i es va emportar una grua que quedarà soterrada. De moment, es desconeixen les causes de l'incident.
0: Tot això ha provocat, com dèiem, un tall de 3 línies que presten molt servei i els usuaris han de trobar vies alternatives. Com fer-ho, equip viari, Claudia Serra?
4: Doncs exacte, què han de fer aquests usuaris? A les línies R2 Nord i R2 els trens funcionen com és habitual, tot i que amb retards entre Massanet i Montcada i Reixac i entre Sant Andreu i l'aeroport Castelldefels. Rodalies recomana baixar a l'estació de Montcada i Reixac i fer un trajecte a peu d'uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada Manresa per enllaçar amb la línia R4 i anar a direcció Barcelona. A la línia R11 hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per continuar el trajecte fins a Barcelona, s'ha habilitat un servei d'autobusos directes que tenen parades davant l'estació de tren de Granollers i a la plaça de Ramon Riera de Barcelona.
0: Vaja, una gincama, i que per tant necessites gairebé un llibre d'instruccions per fer-ho. Avui també, d'altra banda, estem pendents d'una altra incidència, en aquest cas a les obres del metro a l'estació de Sants de Barcelona. Aquest migdia, finalment, s'ha apagat la flamarada que ha provocat una fuita de gas que ha fet 8 ferits, 2 d'ells greus.
2: Els bombers continuen treballant a la zona, hi ha diversos carrers tallats i una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. Ara bé, al metro no hi ha cap incidència.
0: Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
5: Tot i que ja no hi ha la columna de foc que ha cremat durant més de 12 hores, la situació aquí a la plaça de Sants de Barcelona encara no està normalitzada i no ho estarà fins ben bé la tarda-nit, perquè una grua de grans dimensions ha de venir a enretirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas.
0: I avui hem tornat a sentir José Luis Rodríguez Zapatero. Després de 2 mesos, ha parlat. Ha negat haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'aquesta manera manté la seva versió i contradiu el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge.
2: Ho ha fet a Televisió Espanyola, on ha concedit la primera entrevista des que està imputat.
0: Madrid, Tania Tàpia.
6: Zapatero no es mou, és innocent i ho podrà demostrar, diu, davant de la justícia. No va cobrar pel rescat, no va influir, com diu el seu amic Julio Martínez, sinó que diu que va fer tasques de consultor, va cobrar, i que això era legal. Lamenta un judici paral·lel i el mal que tot plegat està fent el Partit Socialista. I ha parlat per primer cop de les joies. Eren un regal de cortesia de fa molts anys. Pràcticament, diu, les tenia oblidades i no valen més d'un milió d'euros. Però els detalls els reserva el jutge.
7: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en la creación de sociedades offshore.
0: Més coses. Investigadors de la UPC, que han estudiat els efectes de l'augment de les temperatures a les ciutats, conclouen que les nits tòrrides fan més mal a la salut que la calor durant els dies. I és que, per exemple, a Barcelona les temperatures nocturnes han pujat gairebé 4 graus.
2: I justament a la plana de Lleida i especialment al Segrià, avui que les temperatures podrien superar els 40 graus, són unes temperatures extremes que es mantenen fins ben entrat al vespre, de manera que les terrasses a Lleida són ben buides.
0: Lleida, Estela Bussoms.
8: És la zona de Catalunya on les màximes es registren més tard, entre les 5 i les 7, perquè pràcticament no hi arriba la marinada. Això fa que la clientela eviti els espais exteriors en hores on en altres punts del país les terrasses ja estan plenes i té un impacte en la facturació. A banda d'això, la calorada també fa pujar el perill d'incendi, que avui és extrem en més de 150 municipis del país, i també s'han tancat els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant.
0: I al temps de la cultura, avui teniu una de les últimes oportunitats per sentir la Fúmiga abans que no es retirin.
2: Amb ells comença el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició del festival, pel qual també passaran Clara Peia i Svetlana.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. O del Serra, bon dia.
9: Bon dia.
0: Finalment, després de més d'una setmana d'espera, Karim Adeyemi ja és jugador del Barça. De fet, l'han presentat a aquesta hora. L'han de presentar?
9: Tot va amb una mica de retard amb aquesta operació.
0: No serà una setmana de retard,
9: havia
0: de
9: començar dos quarts de dues i hores d'ara encara no comença.
0: Paciència.
9: Adeyemi, com deies, es converteix en el segon reforç blaugrana. L'Alemanya arriba procedent del Borussia Dortmund, ha firmat per les 5 pròximes temporades. També a Can Barça, aquest migdia s'ha fet l'acte de renovació de la davantera Caroline Graham Hansen, que continuarà al club fins al 2028 com a mínim, i el Tour ja està en dansa la 18a etapa, la primera de les 3 etapes alpines.
0: A banda de l'embolic que han de fer els usuaris de Rodalies per estalviar-se el tall de les línies afectades per l'esvoranc, com més tenim la circulació, Clàudia?
4: Doncs una mica més tranquil·la la circulació per carretera. La veritat, tot i això, a aquesta hora sí que tenim ja les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a la Ronda, sobretot en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Encara amb mobilitat, però atenció, perquè abans parlàvem de Rodalies, però és que també hi ha retards en trens de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Els trens amb destinació Plaça Catalunya tenen demores a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Seguim amb temperatures altíssimes.
11: Avui pugen, per tant, si ahir la més alta arribava a fregar els 39 a la Conca de Tremp, doncs ara ja en tenim 38 a Siurana, i com bé explicaven des de la delegació de Lleida, a Lleida estan al voltant dels 34-35, però allà la màxima es produeix més tard, cap a les 6, a vegades 6:45. Per tant, anirà pujant la temperatura, creiem que fins a aquests 40-41 graus avui. El sector del Segrià, un avís activat del Meteocat, a la Ribera d'Ebre, sobretot, i al Segrià, que és on més calor farà aquesta tarda. A la resta de l'interior també, déu-n'hi-do, entre els 34 i 38. Parlem d'un dia de sol, però també nuvolades que aniran apareixent a la tarda, Pirineu Oriental, Ripollès i també cap als ports, on podrien caure ruixats aïllats, els ports i potser menys probable el Ripollès. Demà la temperatura es manté o baixa una mica ja a la tarda. Demà seria el darrer dia dels 39-40 graus de Lleida, i a la tarda algun xàfec al nord de Lleida, Pirineu Oriental i a l'àrea dels ports. Però compte, perquè entre dissabte i diumenge anunciem per fi que ja no tindrem 40 graus, en tindrem 36 a Lleida dissabte i 33-34 diumenge, baixar a temperatures, tempestes, ruixats, alguna pedregada, poden ser fortes amb riarades, sobretot diumenge, entre Girona, Barcelona, Serrada Transversal i el Montseny.
0: Comencem de veure que celebrem 36 graus, però sí, venim d'on venim, efectivament.
11: Exacte.
0: És una baixada.
11: I amb molta calor les tempestes poden ser molt fortes, venim seguint diumenge.
0: Sí. Molt bé, doncs haurem d'estar repetents. Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:08 minuts. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. Així ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que s'ha reunit in situ amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc. Mentrestant, les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Unitat mòbil a Nou Barris, José Antonio Muñoz i Toni Fortesa, bon dia.
12: Molt bon dia, doncs sí, aquestes són les primeres conclusions dels tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona després de la inspecció que han fet a la zona. De moment, els habitatges no s'han vist afectats. La circulació de Rodalies, en canvi, continuarà alterada com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
13: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
12: Ara mateix els tècnics estan treballant per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda quan va cedir aquest mur de contenció d'un pou de les obres de soterrament. Per fixar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats. Tot i això, es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'esvoranc.
14: Es como si la grúa se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
15: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
16: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
3: En aquests moments conviuen dues actuacions a pocs metres, les obres habituals de soterrament i els treballs de seguiment de l'esvoranc.
0: I ara el dubte és saber per què es va obrir aquest esvoranc. Un problema de càlcul o una mala execució podrien ser la causa que un mur cedís ahir i això va provocar aquest enfondrament, Montse Camps.
8: Sí, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
17: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, que una paret del pol aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
8: Bofill ha afegit que ara caldrà fer un peritatge, però ha llançat un missatge de tranquil·litat cap als veïns dels edificis del voltant.
17: S'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer d'alguna manera com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema, i a partir d'aquí doncs sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important. També s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies ni als habitatges, perquè bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors cal estar tranquils en aquest sentit.
8: Segons la seva opinió, aquest cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va enfondrar cap mur.
0: I mentrestant, els viatgers de Rodalies que viuen, com dèiem, una nova jornada caòtica per aquest tall a les vies per l'esvoranc. Molts usuaris de les línies R2, R2 Nord o R11 han de fer transbord o seguir el seu trajecte amb autocar. Pendent de tot plegat, i tenim a Montcada i Reixac la Marta Vallès. Bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs sí, mira, fa calor, la gent va carregada amb pressa per arribar a la feina, per agafar un vol. Hi ha molts turistes també aquí perquè té un viatge o un compromís. Són casuístiques que ens han comentat. El cas és que un nou problema a Rodalies altera la vida i els nervis quan veus que no arribes a temps. Els usuaris de la R2 i R2 Nord que venen des de Granollers o des de Maçanet-Massanes troben que el tren s'atura a l'estació de Montcada i Reixac. Des d'aquí no circulen cap a Barcelona. Els viatgers han de baixar i caminar com a molt uns 5 minuts per anar cap a l'estació de Montcada-Manresa. Allà poden agafar la R4 i seguir el seu trajecte. A Montcada-Manresa, en Lluís s'ho prenia en filosofia, però en Mediano estava molt enfadat.
19: He cogido para ir a la estación, para ir a Belviche, Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada. Y que por el momento vayamos a coger la R4. Esta. Sí, bueno, el trayecto son 5 minutos, sí, es corto.
20: Ahora, un tren sin parada. Y ahora verá usted que el tren para. Aquí tiene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Tarrasa. Para Tarrasa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
21: Pero leo, la gente no se aclara.
18: Això pel que fa a l'afectació de les línies R2 i R2 Nord. També s'altera el viatge dels usuaris de la R11 entre Barcelona-Sants i Portbou. Des del nord circulen fins a Granollers Centre. Allà, qui vol desplaçar-se cap a Barcelona ha d'agafar un autobús que els deixa a Sant Andreu, on poden tornar a agafar el tren. A primera hora hi ha hagut moltes esperes i la gent no estava contenta.
22: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo, como siempre, desde Sils.
23: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Montcada. Resulta que llegamos aquí y tenemos que coger el bus. Por lo tanto, mal. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
24: Yo ahora voy a Reus. Normalmente voy fins a Sants, Sants cambio de tren, ¿no? He bajado abans, he preguntado, me he informado y me han dicho que aquest bus em deix a Fabri Puig y allá agafo el tren fins a Sants.
18: Després ha baixat l'afluència de viatgers, no com a primera hora, i tot ha anat una mica més àgil.
0: Bé, doncs deixem aquest embolic amb aquest esboranc i tots aquests talls de les línies de Rodalies. El que sí que ja tenim més bones notícies és que s'ha apagat, després de més, això sí, de 12 hores, la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Els bombers donen per acabada, doncs, la incidència, ja han reparat la fuita, i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà, això sí, unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. La columna de foc, com deia, s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí, però la zona a hores d'ara segueix parcialment acordonada. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions a retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins ben bé la tarda-nit que es recuperarà la normalitat a la zona i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert Gómez és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
1: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs en les obres dels accessos del metro va causar la fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir. I l'altra cosa que també s'haurà d'investigar és per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre s'estava encara reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
1: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns, de fet, poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. I d'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió d'ahir al vespre evolucionen favorablement.
0: Bé, doncs deixem tots els embolics provocats per aquests accidents, podríem dir, passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el seu silenci i 2 mesos després de la seva imputació en el cas Plus Ultra torna a negar qualsevol intermediació amb el rescat de la companyia aèria.
6: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
0: En la seva primera entrevista, concedida a Televisió Espanyola aquest migdia, l'expresident espanyol manté la seva versió, defensa la seva innocència. Zapatero també ha parlat de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Diu que van ser un regal de cortesia, tot i que no aclareix d'aquí, i qüestiona que tinguin un valor de més d'un milió d'euros, com han dit els pèrits judicials. Anem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Zapatero no s'ha mogut, és innocent. Ha reconegut, però, que va cobrar per feines de consultoria, però que són legals i les declarava.
6: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
7: Però diu que no va fer res perquè Plus Ultra aconseguís l'ajuda ni que ho sabés abans que ningú.
6: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar, es así de claro.
7: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser el cervell i de cobrar un 1% del rescat. Diu que cadascú té la seva estratègia de defensa i ho separa de l'amistat.
6: Tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
7: També ha negat que plantegés crear un offshore per desviar diners i sobre les joies n'ha parlat per primera vegada. Diu que és un regal de cortesia personal sense aclarir qui li va fer. Els detalls, diu, els donarà davant del jutge.
6: Como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada.
0: A banda d'aquestes explicacions, Tania, Zapatero també ha reconegut que està preocupat per la seva imputació en el cas i li demana al Partit Popular que respecti la seva presumpció d'innocència.
7: Sí, diu que està sent un moment complicat i es queixa que se li estan vulnerant els drets, entre d'altres, en filtracions.
6: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
7: Preocupat per ell i també per les seves filles investigades i encara pendents de declarar davant del jutge Franja després de l'estiu. L'has desvinculat de tot, nega que les fes servir per amagar cobraments il·lícits i es mostra també preocupat pel seu partit, pel PSOE.
6: Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
7: I sobre la investigació diu que la respecta, però ja insinua què en pensa. Parla d'error o d'invenció.
0: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida tornem, per exemple, amb la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès.
4: Catalunya migdia.
9: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
0: Catalunya migdia. Passen 20 minuts de les dues. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%. Amb la inflació a la baixa, la institució que presideix Christine Lagarde dona una treva a les hipoteques i frena les pujades. Els analistes, però, donen per fet un nou augment dels tipus abans que s'acabi l'any, probablement en la reunió del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
10: Hola, bon dia. El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones amb hipoteques just abans de les vacances d'estiu i per ara manté congelats els tipus d'interès. El mes passat, l'organisme monetari va pujar els tipus per primer cop en gairebé 3 anys. I tot i que en aquestes últimes setmanes la inflació ha caigut, el BCE arrufa el nas davant del nou augment del preu del petroli que hi ha hagut en aquests últims dies a causa dels conflictes a l'Orient Mitjà. En un comunicat que acaba de publicar, l'organisme monetari avisa que la l'escenari és molt volàtil i incert i que l'impacte del xoc energètic en la inflació encara no s'ha manifestat del tot. Això inclina els experts a predir una nova pujada de tipus d'interès després de l'estiu. També ho fa presagiar el fet que l'Euríbor, l'índex que marca el preu de les hipoteques variables, torna a pujar, avui fins a fregar gairebé el 3%. I aquest indicador, Òscar, acostuma a anticipar-se a futures pujades de tipus d'interès.
0: Mentrestant, aquí a Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant l'any 2025. És un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i en el de donacions, Mireia Salà.
11: Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en l'impost de successions, 100 milions en el de patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
13: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
0: I encara sobre economia, la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros al deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, es debat aquesta tarda al Congrés dels Diputats a Madrid, 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra, Jordi Corbalán.
25: Aquests 17.000 milions que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representen un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés en rebutjarà aquesta tarda les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat, però, que no es conformaran que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
26: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
25: En el mateix programa, des d'Esquerra, la diputada Teresa Jordà admet que l'objectiu final és el nou finançament, però mentre no arriba, defensa com un bon acord la condonació parcial del deute del FLA.
27: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
0: Més coses. A Barcelona, on avui s'ha viscut la 30a nit tòrrida d'aquest any, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos grups d'investigadors de la UPC que estudien els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Les mínimes, les que es corresponen doncs amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Barcelona, Montse Poblet.
3: Bon dia. Els estudis de l'UPC conclouen que la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
8: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós.
3: Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta per calor nocturna només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor que fa la nit en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i sobretot climatitzar les seves cases.
0: I és que avui la calorada és especialment forta a les terres de Ponent, amb registres que poden superar els 40 graus una altra vegada. A Lleida, les màximes arriben a última hora de la tarda i això té un impacte en la facturació de l'hostaleria, que veu com les terrasses dels bars o els restaurants no s'omplen fins ben tard. Lleida, Estela Bussoms.
12: Aquesta particularitat meteorològica s'explica perquè a la plana de Lleida pràcticament no hi arriba la marinada. A l'ESR és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Ben bé fins a passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
12: Uns vespres tan calorosos també afecten bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes.
15: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es fenya que no traiem, vaja.
16: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
12: La calorada també fa pujar el risc d'incendi. S'han ampliat fins a 7 els espais naturals amb els accessos tancats. S'hi han afegit Montserrat i la Serra del Montsant. El sotsinspector dels agents rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, diu que les restriccions no són cap caprici i demana que la gent s'informi.
17: Si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar i també que consultin a quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar.
12: Avui el perill d'incendi és extrem en més de 150 municipis del país.
0: A la informació internacional, el preu del petroli puja un 4% i es va acostant als $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis, amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra petroliers de l'Aràbia Saudita, Jordi Baró.
19: Més atacs en les últimes hores amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra l'Iran i accions del règim de Tehran contra objectius militars nord-americans a Jordània i a Kuwait. Més enllà d'aquesta dinàmica habitual de les dues últimes setmanes, la guerra ha sumat un nou actor, els rebels Houthis, que han atacat dos petroliers al Mar Roig, complint l'amenaça de fa dos dies. Els Estats Units reclamen als Houthis, alineats amb l'Iran, que s'apartin de la guerra i amenacen d'endurir la resposta contra el règim de Tehran, com assegurava el secretari d'Estat Marco Rubio.
28: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord, però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
19: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions.
0: I mentrestant, Rússia ha alertat avui els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna durant la trobada mantinguda a Manila pels caps de la diplomàcia de tots dos països. El Kremlin remarca que considera inadmissible que Washington faciliti armament a Kiev. Un toc d'alerta que arriba enmig d'un moment especialment dolç per la indústria de defensa. Un exemple paradigmàtic n'és Alemanya, on membres del govern celebren aquesta setmana l'avenç ferm d'un nou tanc franco-alemany, d'una fàbrica de pólvora o d'una planta electrònica militar. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
29: Bon dia. El ministre de Defensa durant tot aquest estiu no ha parat. Quan no és de visita en un camp d'entrenament, passa revista una caserna militar. Però qui centra últimament la seva atenció són les empreses del sector de la defensa. La indústria de l'armament alemanya creix amb força. És una de les grans apostes del govern, com ratifica Boris Pistorius.
19: La indústria de l'automòbil passa per un mal moment. La indústria de l'armament, en canvi, té una grandíssima necessitat de creixement, tant en emplaçaments com en llocs de treball. Des del meu punt de vista, la indústria de l'automoció ha demostrat en els últims 120 anys com es pot escalar la producció, com podem ser més flexibles i més ràpids. I en aquest aspecte, els dos sectors poden aprofitar-se l'un de l'altre. Aquest és un aspecte que defenso expressament.
29: Dimecres a Baviera, el ministre president del Land i soci íntim de la coalició de govern amb la CDU, Markus Söder, posava la primera pedra de la fàbrica de pólvora del grup Rheinmetall.
1: Aquí s'ajunten dues coses, el reforç de l'OTAN, de la nostra capacitat de defensa, una inversió gegant en una zona agrària i, per descomptat, molts i molts llocs de treball. Aquesta és la fàbrica de pólvora més gran i moderna de tota Europa i que això passi a Baviera ens alegra molt.
29: Aquest matí, Pistorius ha continuat la gira amb una visita a l'empresa Hensoldt d'electrònica militar, especialitzada en sistemes òptics i radars. Són components estratègics també per al sector dels drons, un altre dels camps on Alemanya, en cooperació amb l'expertesa ucraïnesa, té dominar el mercat.
0: 2:45 PM. Aliança històrica de la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies han presentat avui un projecte conjunt destinat a la fabricació de nous models de vehicles que garanteix la continuïtat d'aquesta seu de la automobilística on treballen més de 4.000 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha estat present a l'acte, ha destacat la participació d'Espanya en la transformació del mercat de la mobilitat cap a un model més sostenible. Pepa Ferrer, Almussafes.
2: Per a dues companyies, aquesta és una aliança estratègica amb voluntat que siga duradora i que permeta maximitzar la productivitat d'aquesta planta d'Almussafes. Serà a través d'una empresa conjunta, el 63% de la qual estarà en mans de Ford i el 44% restant de Geely. Una empresa que assegura el futur de la plantilla i dels treballadors. Segons han explicat, tots els treballadors actuals formaran part de la futura empresa. El president de Ford Europa, Jim Baumick, ha volgut destacar la importància d'aquesta unió.
5: Per fer això, només ho podem fer junts. És per això que estem co-desenvolupant aquests productes, aquest increment de productes, d'una manera que puguin ser eficaços i es pugui maximitzar la capacitat de producció de les instal·lacions de València. Un equip, dues marques, 5 productes.
2: I Víctor Yang, president executiu de Geely, el seu compromís.
6: Això vol dir localització i compromís a llarg termini. No només som aquí per vendre, som aquí per invertir en talent local per donar solucions en els models energètics que busquen els clients europeus. No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
2: Ford produirà ací al Almussafes 3 models, el Kuga, Bronco i un nou crossover, i Geely, 2 SUVs. Una planta que enguany fa 50 anys i que volen que siga model i icona a Europa.
0: El Departament d'Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra per aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals, Miquel Jarque.
18: Batejat amb el nom de Pla Helios, el dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa 2 mesos. És una xifra rècord mai vista abans a Catalunya, d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
20: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses, i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de la les unitats d'ARRO.
18: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats de reclusos.
0: I continua la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat al març a Barcelona. La dona va quedar en llibertat el mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare, en canvi, continua en presó provisional. Des de la detenció dels pares, el 18 de març, el nadó està amb una família d'acollida. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bon dia.
4: Bon dia. La declaració ha començat amb prop d'una hora de retard i encara dura. La defensa ja havia expressat que la voluntat de la dona de 43 anys era respondre a les preguntes de totes les parts i, sobretot, demostrar que no tenia cap mena d'implicació en els maltractaments. Sobre ella plana l'ombra d'un possible encobriment pel que fa a la seva parella, que a hores d'ara és el principal sospitós d'haver causat les lesions al nadó quan tan sols tenia 6 setmanes. De fet, la dona va ser posada en llibertat el passat mes de maig amb mesures cautelars perquè el tribunal va considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat de l'infant i també que hauria dubtat si l'home maltractava el nadó. La declaració arriba una setmana després que els metges que van atendre l'infant expliquessin davant el jutge que el bebè presentava múltiples lesions i indicis d'una possible agressió sexual.
0: Passant gairebé 5 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
7: Catalunya migdia.
9: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
10: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
9: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
10: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
11: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya migdia. Comencem amb el tinglado.
22: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
0: Els concerts de La Fúmiga, en una de les seves últimes actuacions abans del seu comiat, Clara Peia o Svetlana obren avui el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
23: Avui també es podrà escoltar Miquel del Roig i Oc 10. Demà divendres tocaran al recinte del Parc de la Torre d'Enveja els Pets, Maria del Mar Bonet, en Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixas, i el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sune, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó del grup Uoshido. Tot plegat, un ventall de grups i sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
24: Ens fan una proposta diversa que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk, i bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals i que l'eix conductor sigui la música en català, no?
23: Part dels beneficis aniran destinats a 4 mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa.
0: I de Vilanova a París. Perquè ha reobert la Galeria Apollo del Louvre, a París, que ha estat tancada des del 19 d'octubre de l'any 25, quan hi va haver l'anomenat robatori del segle. Uns assaltants van aconseguir endur-se 9 peces de les joies de la corona a plena llum del dia i en pocs minuts, segur que ho recordeu. París, Isabel Galí.
30: La Galeria Apollo del Louvre, de nou visitable, però sense el contingut que la feia famosa, ha reobert buida, posant en evidència el fracàs de fa 9 mesos, quan uns lladres vestits d'operaris hi van entrar per la finestra amb una grua des del carrer i van buidar dues vitrines amb les joies de l'emperadriu Eugènia de Montijo. Des del Louvre treballen perquè no torni a passar. El nou president, Christophe Leribeau, explica que s'ha reforçat la seguretat al Louvre per tornar-lo a convertir en el museu més gran del món.
31: Hem instal·lat una reixa al fons de la galeria, sobre aquest balcó. Hem instal·lat més càmeres de seguretat al voltant de l'edifici. Hem assegurat les finestres. Tot perquè tenim l'ambició que el museu sigui més bonic i més acollidor.
30: Construïda per al gaudi del rei sol Lluís XIV, la Galeria Apollo llueix ara els murals del pintor Charles Le Brun i el sostre decorat per Eugène Delacroix. Els dos detinguts, que estan en presó preventiva, asseguren que van lliurar el botí a un tercer home, de qui no volen revelar la identitat per por de represàlies. La corona imperial, l'única peça recuperada del robatori, es tornarà a exposar, però encara no se sap en quina sala.
0: I més coses? Tres de les millors pirotècniques de tot l'estat, una de Portugal i una altra de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila. Fèlix Martín.
3: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià, al País Basc, que es farà a l'agost. Quique Pérez és el regidor de Fires i Festes de Blanes.
8: Després de 54 anys de concurs, més 100 anys de focs, no deixa de ser un al·licient molt gran per tots els vilatans i tota la gent que ve de fora, no? Tenim 5 empreses les quals hem cregut que és del millor que pot haver-hi.
3: La pirotècnia Hosman d'Ourense farà el primer castell a partir de 11:15 de la nit. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
0: I una cosa més abans dels esports. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran junts pel Lleó d'Or amb el thriller Bunker a la Mostra de Venècia. La 83a edició del festival, del 2 al 12 de setembre, també oferirà els nous treballs de grans noms del cinema internacional com Nanni Moretti, Luca Guadagnino o Paul Schrader. Montse Mas.
12: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Bunker, del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnker per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició, al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich, i Back in Fastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci Mai El Tutsi. Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí Dio Ride, del director italià Giovanni Veronesi.
0: Falten 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Després de més d'una setmana d'espera, finalment el Barça ha anunciat i presentat el mateix dia l'extrem alemany Karim Adeyemi, que d'aquesta manera es converteix en el segon reforç de l'estiu per l'equip de Hansi Flick. Anem al Camp Nou, Ramon Salmurri.
14: Ara ja sí, Òscar. Karim Adeyemi ja és oficialment, definitivament, nou futbolista del Barça. Ha estat presentat aquest migdia a les instal·lacions del club al Camp Nou. Un Karim Adeyemi especialment il·lusionat en aquesta nova etapa. És un futbolista jove de 24 anys que arriba del Borussia Dortmund per 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, i és un jugador alemany que ja va coincidir amb Hansi Flick a la Mannschaft. És una petició expressa del tècnic alemany i avui Adeyemi ha confirmat que la relació, el vincle que té amb Hansi Flick ha estat determinant a l'hora de segellar aquest traspàs al Barça.
15: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
14: Adeyemi ha parlat molt de la magnitud del Barça com a club, com a entitat, que Flick li va transmetre aquesta idea, li va demanar calma i paciència perquè s'havia d'adaptar, li va dir, en un dels millors clubs del món amb una identitat molt particular, i en aquest sentit Adeyemi també ha parlat de Ronaldinho o de Leo Messi. Un futbolista amb una carrera particular, amb molt de talent, sempre assenyalat com a futbolista escollit, però que en les darreres temporades no ha acabat d'arribar al potencial que tothom li pressuposava. Per això, el tren del Barça és una oportunitat que no pot deixar escapar.
15: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títols.
14: té el somni de guanyar la Champions, tot i que diu el Barça ho has de guanyar absolutament tot. A partir de demà ja estarà a les ordres de Hansi Flick i podrà viatjar dilluns també a l'estaix de pretemporada.
0: I encara en l'òrbita blaugrana, però ja fora del mercat futbolístic, aquest matí ha fet una roda de premsa l'exprecandidat a la presidència blaugrana, Marc Siria. Ho fa per valorar la sentència del Tribunal Català de l'Esport sobre el recurs que va presentar en relació amb l'últim procés electoral celebrat al Barça. Salmo.
14: A veure, el precandidat a les darreres eleccions del Barça, Marc Siria, ha demanat al Barça en primera instància que el reconegui formalment com a candidat.
1: Ens van deixar sense el període d'esmenes. El que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables i, per tant, que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions al Barça.
14: Siria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ha justificat la seva posició a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. Marc Siria ha defensat que la resolució del TCE prova que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per assegurar qüestions formals. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació per valorar aquesta resolució del TCE, Siria ha explicat que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els hi van donar suport.
0: I on també continua l'activitat és a l'equip femení del Barça. Ahir s'anunciava el fitxatge de la defensa neerlandesa René van Asten. I avui s'ha fet l'acte de renovació d'un dels puntals de l'equip blaugrana, la noruega Caroline Graham Hansen. Josep Gaià.
2: Graham Hansen renova fins al 30 de juny del 2028 i arribarà a les 9 temporades com a blaugrana. L'extrem dreta, que va arribar procedent del Wolfsburg l'any 2019, s'ha convertit en un dels pilars del Barça en aquesta època daurada. Hansen ha explicat els factors que l'han portat a renovar pel club blaugrana.
5: Simplemente porque es el mejor club del mundo.

0: Es un sitio que quiero quedarme más años posible.
1: Amb 7 temporades al club, Hansen ha guanyat 23 títols i ha estat clau per aconseguir les 4 Champions del Barça.
2: Tornem al futbol masculí perquè l'Espanyol ja és a Barcelona després d'haver fet un estatge d'una setmana a Nevada, a l'Alt Empordà. Paral·lelament, la direcció esportiva, encapçalada per Monchi, continua treballant per completar la plantilla blanquiblava. Quina és, Sergi Andreu, la gestió prioritària ara mateix?
3: Doncs mira, la incorporació d'un central o dos, perquè a dia d'avui el central és la pedra a la sabata del club perico. Ara mateix només n'hi ha dos que començarien la Lliga el 16 d'agost, Leandro Cabrera i Clemens Riedel. Tècnicament hi hauríem d'afegir Miguel Rubio i Pablo Ramón, però és que Manolo González no compta amb cap dels dos i se'ls està buscant una sortida. De fet, no han jugat ni un minut en els dos amistosos d'aquests dies. En principi, durant les properes setmanes, tant Miguel Rubio com Pablo Ramón deixaran el club. La idea de la direcció esportiva és que, com a mínim, un dels centrals arribi durant les properes dues o tres setmanes, abans que comenci la Lliga. S'estudia també la possibilitat que s'incorpori al primer equip el central francès del filial Adama Timera, de 21 anys, que de fet està fent la pretemporada a les ordres de Manolo González. Per cert, en el capítol de sortides n'hem d'afegir una altra, la d'Antonio Roca, que és a un pas de tancar una sessió amb el Mallorca per la propera temporada. Dissabte, per cert, l'Espanyol jugarà el tercer amistós d'aquesta pretemporada, serà a la ciutat esportiva Dani Jarque contra el Sabadell. N'ha parlat als mitjans del club Omar El Hilali.
4: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy, muy buenos para, bueno, para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, el otro partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
3: L'Espanyol Sabadell de dissabte a 11:15 del matí el podreu seguir en directe per Esport 3.
2: I el Girona va sumar ahir la seva primera victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 1-3 al camp de l'Olot en el segon amistós d'aquest estiu, Ernest Macià.
5: Sí, l'equip de Quique Álvarez va deixar el partit pràcticament encarrilat abans del descans amb un doblet del gran protagonista de la nit, Minsu. A la segona part, el jove del planter Sarasa va fer el tercer gol del Girona. Marc Mas va retallar distàncies pels garrotxins amb l'únic gol local. La nota negativa va ser que el porter Paulo Gazzaniga no va poder jugar per unes molèsties al maluc, però com deia el gran protagonista, Minsu, el golejador del partit, enviava un missatge molt clar.
6: Sí, afició, estava con moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de amb objectius d'ascendir.
5: També afirma que veu l'equip amb moltes ganes i il·lusió per la nova temporada, Minsu.
6: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
5: Mentrestant, l'altre equip català de segon, el Sabadell, ja supera els 7.000 socis per la temporada que ve, una xifra que confirma el gran ritme de la campanya d'abonaments. Els arraquinats segueixen d'estatge aquests dies a Salou. El proper mistó serà dissabte que ve contra l'Espanyol.
2: I no deixem de parlar de futbol, perquè als Estats Units Casemiro ja és oficialment nou jugador de l'Inter Miami. Compartirà vestidor amb Leo Messi, doncs. L'ex del Madrid arriba procedent del Manchester United en un fitxatge que, això sí, no està exempt de polèmica, Montserraia.
7: La Major League Soccer ha anunciat que investigarà l'operació per aclarir si s'ha respectat el mecanisme de la Discovery Priority, una norma que dona prioritat a un club per negociar amb determinats futbolistes. En aquest cas, aquesta prioritat corresponia a Los Angeles Galaxy, tot i que el club californià hauria arribat a un acord amb l'Inter Miami perquè el traspàs es pogués completar. Mentrestant, sobre la gespa, aquesta nit passada s'ha reprès la competició un cop acabat el Mundial i l'Inter Miami ha superat per 3-2 el Chicago Fire, tot i les absències de Leo Messi i Rodrigo de Paul. Luis Suárez ha estat el gran protagonista amb un doblet en un partit que també ha servit per veure el debut de Robert Lewandowski amb el conjunt de Chicago. El polonès ha disputat 60 minuts. També s'ha estrenat Antoine Griezmann, el davanter francès, ha debutat amb l'Orlando City de la millor manera possible, marcant un gol en la victòria contundent per 0-4 davant San José.
2: Falten una mica menys de 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
8: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'ha embarrat una
2: miqueta... Parlarem, entre d'altres coses, de les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo que es disputen aquests dies a Sydney.
9: Catalunya migdia. Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
10: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.

0: informació a buitaull.cat.
1: Buitaull, muntanyes d'adrenalina.
2: Catalunya migdia.
3: Casa i el Sudan.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. Anem al Tour de França perquè avui es disputa la primera de les 3 etapes alpines.
10: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
11: Energia per recórrer carreteres infinites.
9: Avui es disputa la 18a etapa. Són 182 quilòmetres. Hi ha 5 ports de muntanya, 2 d'ells de primera categoria. L'últim situat a la mateixa arribada. Per tant, una etapa interessant i on poden passar coses. Isaac Vidal, enviat especial.
12: Bona tarda, doncs, en efecte, i sobretot tenint en compte que és la primera de les 3 etapes alpines, perquè demà i demà passat el final d'etapa serà a l'Alpe d'Huez, per tant, ja tram final d'aquest tour en què s'acaba decidint tot i, sobretot, pensant en si l'UAE estan malalts o no, perquè hi ha companys de Pogacar que ho estan passant malament. En qualsevol cas, 98 quilòmetres per al final de l'etapa, hi ha una fuga de 8 corredors que són cap de cursa, amb Tobias Johannessen i Pablo Castrillo, els més destacats de la general, per darrere seu el gran grup, ara mateix rodant 2 minuts. Entremig hi ha diferents grups d'escapats, és a dir, que l'etapa d'avui serà moguda, encara queda un port de segon, un de tercera, un altre de tercera, i com deies, al final Orsiers Merlet de primera categoria.
9: Des del primer dia, pràcticament, el gran protagonista del Tour de França és l'Eslovè Tadej Pogacar, com de fet ha passat en les últimes edicions. Però més enllà d'ell, un altre dels noms propis d'aquesta edició del Tour és Remco Evenepoel. Del ciclista belga n'has parlat, Isaac, amb el mànager esportiu del seu equip.
12: Sí, el que seria la segona figura en importància dins l'estructura de l'equip, només per darrere de Ralf Denk, i que estaria per sobre de tota la llista de directors esportius. Es tracta de Zach Dempster, un australià casat amb una olotina i resident a la Garrotxa durant molts anys, i ell, des del seu càrrec, ens parla de la figura de Remco Evenepoel, segon a la general a 4:30 de Pogacar.
13: Estem contents. Al final hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat. És complicat guanyar, doncs ja, ara estem segons i segon, i a veure com farem els últims dies.
12: Dempster, que ens parla d'aquests dies que queden, com deia abans, l'etapa d'avui d'alta muntanya i les dues properes en final a l'Alpe d'Huez.
13: Seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
12: Ex-ciclista professional, ex-director esportiu i, vaja, el més alt nivell, un australià amb un català molt més que correcte.
9: Doncs sí, com per celebrar-ho, el fet que tingui aquest domini del català. Gràcies, Isaac, bona tarda.
12: Bona tarda.
14: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
9: Cinc minuts i seran les 3 de la tarda. La renovació total del Barça de bàsquet continua. Avui, 7è fitxatge, Ernest.
15: Doncs sí, el d'un senyor de 2 metres i 16 centímetres, que és pivot, és polonès, es diu Oleg Balcerovski, fins ara l'Unicaja de Màlaga. És veritat que havia jugat també el Panathinaikos una temporada, però bé, el Barça ve amb la idea de ser un jugador important, però pivot suplent a l'espera que el Barça tanqui el que seria el seu pivot titular. El club l'hauria de fer públic, el farà públic aquesta tarda. És, com dèiem, el 7è fitxatge, si teniu en compte el d'Alexander Sekulic, l'entrenador que es va fer públic ahir. D'altra banda, el nom de Pau Riba segurament et sonarà. L'exjugador del Barça i del Joventut, doncs passa a ser entrenador del Joventut de la Lliga Sub-22, de la Lliga Universitària d'aquí, diguem-ne. Es retira Brandon Davis, expivot del Barça i del València. Va estar al Barça 3 temporades, el nord-americà ho deixa als 34 anys. El Madrid denunciarà Mario Ezonia, que és la seva estrella, perquè va executar una clàusula de manera equivocada, és a dir, va dir que marxava a l'NBA, no té contracte i no ha pagat la clàusula. Per tant, doncs, aquí el tema es portarà als tribunals. I el Baxi Manresa, doncs, que està pendent, segons informa Òscar Herreros, del possible fitxatge de Rafa Villar, que aquesta temporada ha jugat al Baskonia, havia jugat al Lleida, per tant, seria un fitxatge important per l'equip de la capital del Baixes.
9: Deixa'm fer un parell de preguntes. L'una, Ezonia ja és reincident. Vull dir, no és la primera vegada que m'ho embolic.
15: No, ni l'última, segurament.
9: No. I de l'altra, el Barça has dit que són 6 jugadors nous i l'entrenador. Sí. Encara en falten molts més de fitxatges?
15: 2 o 3. 3, probablement.
9: Sí, sí. Que és una nova etapa en el Barça de bàsquet i que, per tant, estan refent de dalt a baix l'equip. A banda de les novetats en el mercat del bàsquet, més coses, perquè l'equip espanyol de waterpolo masculí ha caigut eliminat contra tot pronòstic a la Copa del Món.
15: Doncs sí, ha sigut, a més a més, en un partit en què Espanya ha anat guanyant tota l'estona, guanyava de 3, faltant 3 minuts, i Austràlia ha empatat a l'últim segon. El partit ha anat als penals i Austràlia està millor, ha marcat tots els penals que ha llançat. Roger Taüll, jugador de la selecció espanyola.
7: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa. No? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. Se'ns ha escapat, deixem d'aprendre.
15: A més, ha sigut un partit amb molt d'instant replay, perquè t'he dit que Austràlia havia marcat a l'últim segon, però abans d'això, aquests últims segons han jugat, s'han hagut de repetir, perquè com en el bàsquet va passar, te'n recordes, aquella Final Four que es va aturar el crono i seguien jugant?
9: Sí.
15: Aquí també ha passat.
9: S'ha espatllat el rellotge,
15: havia empatat Austràlia i han fet reiniciar el partit i ha tornat a marcar Austràlia i els penals han guanyat. David Martín és el seleccionador.
16: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'ha embarrat una miqueta, vale, moltes exclusions, al final el partit ha sigut les situacions d'aquestes del bar, però bueno, hem arribat als penals, no hem sabut jugar, potser amb l'ansietat els darrers minuts, i res, felicitar Austràlia, a seguir.
15: Doncs aquesta versió del rellotge que no corre de Tel Aviv 94, de la penya.
9: Mític, en aquest cas, el bàsquet, avui el waterpolo.
15: Qui sí que jugarà a les semifinals, però, d'aquesta Copa del Món és l'equip femení. La jugarà demà amb 12 catalanes i atenció, perquè aquest partit és important per un motiu, i és que la rival serà Rússia, que serà el primer partit que juga amb bandera russa en una competició internacional d'ençà de la invasió d'Ucraïna. Jordi Vall, seleccionador femení espanyol.
17: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
9: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Tenim, per exemple, moviments en el Badalona Women de la Lliga Femenina.
18: Nou fitxatge, es tracta de la migcampista Laura Requena, Lauri, que es converteix en la 6a incorporació del conjunt català per la pròxima temporada. La veterana futbolista de 36 anys arriba procedent del Granada, club en el que ha jugat les últimes 13 temporades.
9: A més, tenim novetats sobre Paula Badosa en tennis, perquè juga avui als 8ens de final del torneig d'Hamburg.
18: L'empordanesa s'enfronta a la tenista hongaresa Pana Utbardi, que és la cap de sèrie número 3 del torneig.
9: I acabem dient que la Baja Aragón en motor, que havia de començar demà, ha quedat suspesa per risc extrem d'incendi.
18: El govern aragonès i els organitzadors ho han decidit de mutu acord i ara busquen unes altres dates perquè es pugui disputar abans que s'acabi aquest any.
9: Doncs amb aquestes novetats hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, al final de la primera hora del Catalunya Migdia. Són les 3.
19: Catalunya migdia.
9: Encetem, doncs, la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat el tall que hi ha a 3 línies de rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11. Tot plegat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre el barri de Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac. Tot això durarà, com a mínim, fins a finals de la setmana que ve, que és el que duraran les feines que s'estan fent per tapar el gran esvoranc i per garantir la seguretat a les vies. També hem repassat el que ha dit José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Televisió Espanyola aquest migdia. S'ha refermat en la seva primera declaració. Diu que ell mai no va fer res ni va parlar amb ningú en el cas del rescat amb diners públics de la companyia aèria Plus Ultra. D'aquesta manera, desmenteix el seu amic i empresari, Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge. Són aquestes d'avui a Televisió Espanyola les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero des que està imputat. I un dia més hem parlat de la calorada. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra assegura que són més dolentes per la salut les temperatures altes a la nit que no pas durant el dia. I justament hi ha llocs a Catalunya, com per exemple a la Plana de Lleida, en què les temperatures més altes arriben cap al vespre. No tenen marinada i això fa que els vespres i les nits són tòrrides molt sovint, com avui mateix, que arribaran als 40 graus. Això, per exemple, perjudica i molt el sector de l'hostaleria, perquè les terrasses de bars i restaurants són pràcticament buides fins molt entrada la nit, perquè la temperatura al vespre, que és l'hora en què en altres llocs de Catalunya es pot seure a una terrassa a prendre alguna cosa, doncs a Lleida encara fa molta calor i la gent no ho fa. I això afecta els empresaris. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
20: Doncs que Junts per Catalunya ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc que hi va aparèixer en aquestes obres que dèiem, les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac, i que ha obligat a tallar aquestes tres línies de rodalies. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
21: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
20: I al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, per donar explicacions sobre aquest mateix esvoranc i sobre l'afectació a tota la xarxa de rodalies. I el Parlament aposta perquè els conductors tornin a pagar per circular per les autopistes a través del que es coneix com a vinyeta, una fórmula alternativa als antics peatges de barrera. Es tracta d'una taxa, ja vigent en alguns països europeus, perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la via, amb criteris variables com la tipologia del vehicle, les emissions o el tonatge. Anem fins al Parlament. Marta Corbalán, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Amb els vots a favor del PSC, Junts, Esquerra i la CUP, el Parlament ha aprovat una moció dels comuns perquè la Generalitat presenti al govern espanyol una proposta de vinyeta per a vies d'alta capacitat com la P7, on des de la supressió dels peatges ha augmentat molt el trànsit, la sinistralitat i els embussos. Lluís Mijoler és diputat dels comuns.
23: La nostra proposta és una vinyeta que protegeixi les persones que fan mobilitat obligada i que no disposen d'una alternativa real de transport públic, que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura, i que els recursos recaptats per aquesta vinyeta es destinin al manteniment de les carreteres, a la seguretat viària, al transport públic, al ferrocarril, a les terminals intermodals i a compensar els municipis afectats.
22: La moció també demana que el govern estudiï limitar o prohibir els avançaments de camions en els trams i franges horàries de més congestió i sinistralitat de la P7 i garantir l'obligació que els vehicles pesants circulin pel carril dret.
20: I com que estem parlant de circulació, hem d'afegir que s'ha suspès l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi. És un incendi entre dues estacions, Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, un incendi que afecta a tot el tram de l'alta velocitat i, per tant, els trens que van de Madrid i fins a Barcelona. I encara un últim apunt, perquè Brussel·les multa a Google amb gairebé 900 milions d'euros per un abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar la activitat dels cercadors d'aplicacions. El gegant tecnològic té ara 2 mesos per fer canvis si no vol haver de pagar més multes. Brussel·les, Bruno Fortea. Bona
0: Hola,
20: tarda.
0: Hola, bona tarda. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, acusa Google d'amagar els serveis que ofereixen les empreses de la competència perquè al cercador hi apareguin abans els propis serveis del gegant nord-americà. Passa, per exemple, quan algú entra a internet per comprar un producte i el primer que veu és Google Shopping, o també quan vol reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
1: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions. I els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
0: Brussel·les també sanciona la multinacional per impedir que els creadors d'aplicacions puguin vendre les seves apps de forma lliure en plataformes alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa europea representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google.
20: Manifest d'una cinquantena d'escriptors de les comarques valencianes de l'Alcoià al Comtat i de la Costera a la Canal contra la intenció de l'Ajuntament d'Alcúdia de Crespins de canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó. Segons l'Ajuntament, l'autora del COI no té vinculació amb el poble i la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. En canvi, els firmants del manifest la qualifiquen com una de les autores més rellevants de la literatura i del pensament contemporani valencià. Asseguren que el nom d'un institut és una declaració de principis, un referent per als joves i les generacions futures i un reconeixement als valors que la societat decideix preservar i també transmetre. Per tant, asseguren, mantenir el nom d'Isabel Clara Simó és mantenir viu el compromís amb la cultura, la llengua, el feminisme, l'educació, la igualtat i el pensament lliure que sempre va defensar l'autora.
9: Passant gairebé 7 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: Des d'ara i fins les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Òscar.
9: I la Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
9: I en els pròxims minuts arribarà Marc Molins, advocat, que està patint des de primera hora del matí. Pobre. Perquè a primera hora del matí ens ha dit tinc un judici que se'n pot allargar i igual arriba una mica tard. Tot i això, li feia molta il·lusió venir perquè és l'últim dia de la temporada i, per tant, no ha volgut que l'alliberéssim. Per tant, si ens estàs escoltant, Marc, no cal que corris, tranquil, i arribaràs, nosaltres t'esperem.
2: Ja sabem que la justícia és lenta.
9: Ja, deu ser això.
3: I no acabarem el programa fins que no arribi ell.
9: Home, no, compte que les 4 en venen uns altres. Vull dir que si hem d'envair el temps de la tarda d'estiu, això serà més difícil, però, en tot cas, l'esperarem aquí. Per tant, el Marc Molins, que s'afegirà en el moment que pugui arribar, perquè insisteixo que tenia aquest judici que se li ha allargat. Qui no fa tard és la Llucia Ramis. Lucía, bona tarda.
24: Bona tarda.
9: Com estàs?
24: Molt bé, i vosaltres?
9: Bé, aquí.
24: Ja, a punt de vacances,
9: En refugi climàtic estem dins de Catalunya Ràdio. Estem en refugi climàtic i això sempre s'agraeix. Per tant, sí, a punt de vacances, correcte.
24: Sí, molt bé, molt bé.
9: Dos dies, avui i demà.
24: Molt bé.
9: Què ens proposes?
24: Ara que tothom parla de l'Odissea de Christopher Nolan, a mi m'agradaria parlar-vos d'un mite. Ja sabeu que l'Odissea s'atribueix a Homer i explicar el viatge d'Ulisses des que se'n va a la Guerra de Troia fins que torna a Ítaca molts anys més tard. Podríem dir que es perd pel camí. També s'atribueix a Homer la Ilíada, que és un poema èpic que narra una part de la Guerra de Troia i se centra en la figura d'Aquiles, que és un heroi més vulnerable que Ulisses perquè té un taló fràgil, com ja sabeu. I després hi ha l'Eneida, que és un poema èpic de Virgili que va deixar inacabat l'any de 9 abans de Crist. Està molt inspirat en l'Odissea i en la Ilíada, que són molt anteriors, són del segle VIII i tot el segle VII abans de Crist, però hi ha una figura dins la mitologia grega que és Cassandra, i el mite de Cassandra, i m'agradaria explicar-vos la seva història com una mena de relat d'estiu, no? Ara que estem a punt de fer vacances i que estem esperant en Marc, i fem aquest conte, aquest relat. Llavors ja us explicaré que Cassandra era la filla de Dècuba i de Príam, el rei de Troia, i tenia un germà bessó, Nelen. I quan els pares d'aquests nadons celebren la festa del seu naixement al temple d'Apolo, fora de les muralles de Troia, els nins se queden dormits, no? I quan s'acaba la festa, fixeu-vos que és la festa per celebrar el naixement d'aquests nadons, no? Doncs els pares s'obliden dels infants i se'n van, i els deixen allà, en el temple, no? Na Cassandra i Nelen passen la nit al temple tots sols, i l'endemà, quan els van a cercar, veuen que les serps sagrades de l'altar els llepen les orelles per purificar-los, no? I així és com Cassandra i Helen reben el do de la profecia. Aquesta és una de les llegendes sobre la història de Cassandra. Una altra llegenda diu que Apolo s'enamora de Cassandra i li promet que li ensenyarà a veure el futur si ella accepta que ell l'estimi, per dir-ho de qualque manera, no? Llavors ella primer diu que sí, que accepta, però un cop instruïda es fa enrere i ja no vol rotllo amb Apolo. I Apolo s'emprenya, li escupa la boca i la maleix, de manera que ningú es creurà mai les visions premonitòries de Cassandra. Ella serà capaç de veure el futur, però ningú la creurà mai, no? Llavors, les profecies de Cassandra s'esmenten a les històries sobre la guerra de Troia. Ella ja sap que Paris portarà la destrucció, per exemple, sap que Héctor morirà, és l'única, juntament amb l'endeví Laocont, que s'oposa a que fiquin dins la ciutat el famós cavall de fusta que els grecs han deixat abandonat a la platja, perquè sap, ella sap que és un parany, però ella diu totes aquestes coses i ningú li fa cas, no? Llavors, Cassandra va ser capaç fins i tot de predir la seva pròpia desgràcia, és a dir, podia veure el futur, però no podia evitar aquest futur. La qual cosa és bastant desesperant, no? Llavors, Cassandra representa l'arquetip de personatge que té raó, però que és castigat per dir veritats que ningú vol sentir o que ningú vol creure. La síndrome de Cassandra respon al sentiment que tenen les persones que veuen el perill, són conscients del que passarà, però no hi poden fer res perquè ningú els escolta o es minimitza el que diuen i s'han d'enfrontar a la frustració de veure que les seves prediccions s'estan complint, però també pateixen per ser ignorats encara que l'evidència estigui de part seva, no? Fins i tot pot passar que siguin rebutjats per l'entorn social, professional, institucional, per dir allò que no convé que se sàpiga o directament per dir el que ningú vol sentir, no? Llavors, què passa? Que ara mateix, científics, meteoròlegs, ecologistes, gent de la pagesia, bombers, periodistes, hi ha moltíssimes persones que han de suportar que el negacionisme climàtic s'imposi en els seus raonaments i en els seus advertiments, i no només en el tema del clima, no? També en l'habitatge, en la massificació turística, en les amenaces arran d'una manca de polítiques socials públiques eficaces, etc, etc, etc. Llavors, tot això m'ha fet pensar en una cosa que deia l'escriptor mallorquí Guillem Frontera. Ell deia que mai no s'havia escoltat tan poc la intel·lectualitat com ara, no? Però jo hi afegiria qualsevol coneixedor de temes essencials o humans, no? Gent del món de la medicina, de la docència, del camp, del mar, mai s'ha escoltat tan poc la gent que en sap de les coses, no? I per tant és com si la majoria de les persones ara patissin aquesta síndrome de Cassandra. Ja està que no és el mateix voler tenir raó que tenir-la, i ara és com si es menyspreàs la gent que té raó i s'aplaudís els que imposen les seves pròpies raons. És com si estiguéssim en una mena d'era de Cassandra a escala global. I aquí acaba el meu relat sobre el mite de Cassandra.
9: No sé com ho veieu. Avui dia sí, fem menys cas dels que en saben realment, o fins i tot els menys tenim.
4: Bueno, jo crec que és que a vegades la intel·lectualitat i el mercat o el poder no acaben de casar massa bé, no? I això, el mite de Cassandra, m'ha recordat ara, ho portaré més cap al Polònia.
9: Cadascú sí, tira cap a casa seva.
4: M'ha recordat, us en recordeu, quan imitaven a Joan Tardà i deia allò d'algú ho havia de dir?
9: Sí.
4: Doncs, a vegades, això passa molt en política, no? Que hi ha opcions polítiques, no? O que hi ha partits, o que hi ha polítics també dins dels seus partits, que a vegades, doncs, queden fora del carril central, no? I això és molt perillós, i per això és necessari, no? Unes societats amb partits, institucions, mitjans de comunicació que fomentin el sentit crític i que fomentin la dissidència interna, i que no passa res per dir que no estàs a favor d'una cosa dins d'una organització, i fins i tot també els mitjans, a vegades, doncs, tenim una responsabilitat en normalitzar-ho i no dramatitzar en excés les coses, perquè quan s'ofega el debat i quan les veus que molesten o no diuen el que toca en aquell moment o no estan a la centralitat, doncs s'arraconen, no va bé, no? I evidentment això també ens passa en aquest moment en molts altres àmbits. És a dir, la Llucia parlava del tema de la crisi climàtica, no? És a dir, ara sí que ja és molt mainstream, i que estem fatal, a més només cal sortir al carrer per veure com estem, i la gent, els treballadors agrícoles que no poden anar a collir fruita i que han de fer uns horaris intempestius per anar-hi. Però fa uns anys, doncs, era molt friqui, no? I era molt friqui parlar del decreixement, i era molt friqui dir que s'havia d'acabar l'especulació amb l'habitatge i que potser no podia ser un creixement turístic, no podia ser infinit. Bé, i al final, doncs, resulta que potser no tenien raó en tot el que deien aquella gent fa 30 o 40 anys, però si s'hagués permès doncs, un debat més adult i més raonat, doncs segurament ara no tindríem moltes externalitats negatives que tenim a nivell climàtic o a nivell de model econòmic al nostre país.
6: Jo crec que el que ens està passant és que hi ha moltes ganes d'imposar la pròpia veritat. I passa doncs, en molts aspectes. No s'escolta prou, és a dir, no s'escolta gens al dissident, ni a les organitzacions, ni en política. O sigui, és molt comú veure com passa que hi ha una decisió majoritària o una directriu majoritària a l'organització que sigui, i el que ho veu diferent procura no ser vist, no ser detectat, perquè sembla que el qui es mou no surt a la foto llavors, no? Per tant, més val la pena seguir el camí principal, el que es diu, el que marca doncs, el president de Gal, líder polític de torn, abans que decidir, perquè si no, si dissenteixo, doncs igual no estic ben vist, que és el sentiment que hi ha. I quan la dissidència es manifesta, la discrepància es manifesta en un sentit constructiu, és quan s'avança. I el fet de voler tancar polítiques, per exemple, a base de decret, agafant el fil de la política que deia el Ferran, no és una bona manera, perquè els decrets no són innocus, perquè si després no es convaliden, els efectes es manifesten, té uns efectes, allò agafa vida i unes aplicacions que després què passa quan es deroga. Però sembla que hi ha la frivolitat de regular cop de decret sense voler escoltar la resta, perquè segurament et diran que allò que tens entre mans doncs, no ho acaben de veure bé o tenen proves de que allò no funciona. Per tant, quina por hi ha a intentar consensuar? Jo consensuo amb els meus, i tant, però també és necessari consensuar amb el dissident, en política, a la feina, a la premsa, i també donar veu al que no és el corrent més típic, perquè si no haguéssim donat veu a les que deien que hi havia un canvi climàtic, doncs ho haguéssim anat negant perquè el mainstream ho negava fins que ara ja està sobre la taula, doncs no hi haguéssim arribat mai. I si no donem veu a tot el sector, perquè parlo del meu perquè sempre vaig allà mateix, al món de l'habitatge, seguirem tenint una crisi d'habitatge de cavall. I així ens resistim a escoltar el que no en dona la raó.
9: Jo estava pensant que el fet que hi hagi una pel·lícula com l'Odissea, de Christopher Nolan, ha fet que aquesta crec que sigui la tercera dèria que fa referència a històries clàssiques gregues. Totes les dèries diferents, i sobre temes diferents, però, mira, benvinguda sigui una pel·lícula com aquesta perquè ens faci recuperar un coneixement que ara mateix tenim com molt oblidat en el nostre dia a dia, i és la tercera dèria. Recordo una de l'Empar, Moliner, i una altra, no sé si va ser tu o va ser la Carlota Gurt. I
8: la Carlota, segurament.
9: Doncs la Carlota, i tu.
4: Sou uns intel·lectuals.
8: Les tres escriptores, que exacte. És que clar, és la nostra base.
9: Que tireu cap bé, sí, es compreu cap a casa, les tres.
4: Jo t'he de dir que dues vegades he intentat llegir-me classes grecs i no he pogut.
8: És una bona època, ara, a l'estiu, llegir però l'Odissea. I hi ha uns llibres molt interessants.
4: Lucía, no vaig.
6: I un altre pou.
4: Vull dir, vas superior a mi.
6: Un altre pou de sabidoria són els contes dels Mil i una nits. Són xulíssims.
9: Sí.
8: Però dic que hi ha uns llibres molt interessants sobre la teoria, són teòrics sobre l'Odissea i sobre l'Ilíada, i llavors explica molt bé tota la mitologia grega, i són fascinants,
9: No. El Ferran fa cara de no em convencerà.
4: De moment estic llegint Ferran Torrent.
9: Que no seria el mateix.
4: No, però em diverteix. Però em diverteix molt.
9: Ah, bueno, està bé, escolta'm.
6: Per divertir de la camisa que ens porta avui el Ferran. Porta una camisa de quadros, no la vivis mai amb camisa de quadros. Escolta, sí. Ja fa estiu.
4: Sí, és que avui faig festa.
6: Home, sí. Ja es nota.
9: Per tant, vas amb el look dels dies festius,
4: Estic fent un KitKat perquè com que tinc poques vacances, doncs.
9: Molt bé.
4: Bueno, és així.
9: Lucía, gràcies. Bona tarda. Gràcies. I bon estiu.
8: Bon estiu. Bon estiu, Ferran.
9: Passen 3 minuts d'un quart de 4. Bé, anem amb els temes del dia. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac, provocat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies en aquell punt, s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana que ve. Ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, des del mateix lloc dels fets i després de reunir-se amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano, però, no estableix cap calendari concret.
10: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía digamos, presente ya plenas garantías de seguridad, y otra distinta del momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
9: La situació ha provocat avui un malestar evident dels usuaris, que han afegit un nou periple i que s'han queixat de falta d'informació i d'un servei alternatiu per carretera insuficient. Santana ha volgut destacar que per ara els monitoratges no han descartat cap altre problema.
10: Hasta este momento, yo creo que el mensaje de tranquilidad es el dominante, porque no se ha producido ningún daño, y cada minuto, cada hora que pasa, pues esto incrementa las garantías, porque vamos elevando el nivel de mortero dentro del socavón y, por tanto, garantizando la sujeción plena de este espacio.
9: Això sí, de moment no hi ha cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc.
10: Yo creo que hay que esperar al análisis de las causas, pero desde luego avanzar ahora cualquiera de ellas, bueno, es imprudente y además, digamos, incorrecto, ¿no? E innecesario, porque yo creo que especular sobre una cosa de estas no tiene mucho sentido.
9: S'està reomplint l'esvoranc amb formigó i, a tall d'anècdota, si voleu, la grua que va caure pel forat quedarà allà, sepultada pel formigó. No és molt difícil de treure-la i, per tant, quedarà sepultada per les tones de formigó que hi posaran a sobre. No sé què us sembla tot plegat, l'esvoranc, les declaracions de Santano i, si voleu, afegir una mica a una flamarada de 4 pisos d'alçada que hem tingut durant 12 hores a la plaça de Sants de Barcelona i un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, que és veritat que són 3 incidents que no tenen relació entre ells, però que sí que demostren que, vaja, amb obres públiques estan passant coses.
4: Bueno, demostren que s'estan passant coses. També és veritat que perquè s'estan fent coses. És a dir, si tu fas un túnel, com el que s'està fent a Sants, doncs la màquina es pot equivocar i punxar una canonada del gas i que passi el que va passar ahir. El tema de l'L9 ja hi hauria més de parlar, però com que jo no sóc enginyer de ponts i camins, no sóc capaç de valorar per què ha passat. I el tema de Rodalies, no. El tema de Rodalies és una qüestió estructural. És veritat que s'estan fent obres i que les obres, doncs, a vegades causen...
9: Algunes d'elles que fa anys que estaven pendents.
4: Exacte, però... causen molèsties i tenen algunes incidències, però, com que aquí estem per fer una valoració política, el que ens sembla increïble és que el secretari d'Estat d'Infraestructures pugui dir que això de Rodalies, aquest és un servei que depèn de la Generalitat de Catalunya. És a dir, formigó, el que estan posant allà al forat per tapar-lo, i també una mica la seva cara. Val? Perquè, és a dir, és veritat que hi ha una part de... És a dir, que la Generalitat decideix els preus, decideix els horaris,
9: no, sí,
4: i que se n'ha d'ocupar d'atendre en cas de... en la informació i preveure, doncs, assistir als viatgers en cas d'incidències, però estem parlant d'una xarxa que la gestiona DIF, que la gestiona Renfe, que el que té la responsabilitat total és el Ministeri, i per tant no pot dir això. Passa que el secretari d'Estat també jo crec que es beneficia, doncs, d'un govern de la Generalitat que té en això una actitud poc agressiva. I em sap greu usar la paraula agressiva, perquè crec que, com que entenc que són exigents, doncs ho han de ser més. I segurament un pas més en l'exigència és una certa agressivitat en que el senyor Santano i el senyor Òscar Puente, entre tuit i tuit i Vamos España i el contents que estan d'haver guanyat el Mundial de Futbol, doncs algú se n'hauria d'ocupar una mica d'això i haurien de tindre una mica de vergonya de quina és la situació de la xarxa de Rodalies que ells gestionen a Catalunya.
6: Jo crec que és intolerable el que ha manifestat aquest senyor, que el secretari d'Estat, algú li hauria d'estar demanant ja una dimissió. Primera, per dir una mentida i una cosa que no és certa. Per tant, la conselleria li hauria de demanar i exigir primer una rectificació. De qui depèn la infraestructura. I la segona, aquest senyor no pot dir a la cara dels catalans que el que ha passat és culpa de Catalunya, de la Generalitat, del govern de Catalunya, perquè això no... O sigui, per tant, el que correspon és que hi hagi una mica de dignitat al govern i se li demani a aquest senyor que plegui, perquè manifestament se n'està fotent de nosaltres, quan fa 2 dies han sortit els nivells d'inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i quan veiem que ni de lluny s'inverteix el que toca.
4: Aquest secretari d'Estat, resulta... que per cert va ser el que quan hi va haver la crisi forta de Rodalies per la de Gelida va dir que s'instal·laria a Catalunya, sí, i s'hi va estar 4
6: sí,
4: dies.
6: Sí, però res, va marxar de seguida perquè deia que ja estava. Per tant, el que jo deia és que ja m'ha estallat i ja m'ha marxat, hosti.
4: Ai, perdona.
6: Sí, no, vull dir que aquest senyor O sigui, fa quatre dies que havien sortit tot el tema de la manca d'inversions a Catalunya, de com no s'havia estat invertint. I tu dius, sí, passen coses perquè es fan coses. Doncs mira, no hi estic d'acord. Perquè es fan coses i s'han de fer bé. I si no hi arriba, i si es fan les licitacions per un preu que no correspon, perquè el que vols és adjudicar-te l'obra i l'infraestructura, i retalles per aquí i retalles per allà, poden passar coses. És més fàcil que passen coses que si no pas, si t'hi fixes amb els preus i amb el que efectivament et costa desenvolupar aquella obra. No és ni mig normal que en una setmana...
7: Però que vols dir que haurien de pagar més?
6: Jo el que dic és que s'haurien de fer les licitacions no amb, quites, amb baixes temeràries, ni a la baixa, ni durant l'adjudicació, el que més barat ho fa. Perquè en una... Què és? 15 dies, 3 setmanes.
7: Sí, sí.
6: 3 coses grosses, perquè no estem parlant d'anècdotes, estem parlant de 3 coses grosses. Una d'elles, que hi ha gent al Puiget que encara no poden tornar a casa. La malfiança que genera la ciutadania, el fet de dir, hosti, obren al costat de casa meva, a veure què passarà. No hi ha dret a què haguem de patir quan fan obres. Si no les poden fer totes alhora, que no les
7: sí,
6: hi facin.
7: Sí, no, l'angoixa d'aquesta gent, tant a Montcada com al Puiget, de...
6: Montcada.
7: Ostres, els edificis, no?
9: Clar, el que soterrament... diguin, no, torni, que no hi ha cap perill.
6: Exacte. El soterrament de Montcada...
9: Tampoc no n'hi havia, en teoria, abans que s'obrís el primer esvoranc.
6: El soterrament de Montcada fa anys i panys que es reivindica.
9: Sí.
6: Molts anys. Sí, sí. I posar una línia al dichós pressupost de l'Estat espanyol en els pressupostos generals de l'Estat per aquella línia, no hi havia manera. Finalment, sembla que soterraran. No ho veurem, no ho veurem.
7: Sí, però sobre ens hem de sentir una cosa.
6: Home,
7: que,
6: per l'amor de Déu.
7: Sembla bastant vergonyosa.
6: I estic d'acord amb el Ferran que el govern ha de ser més contundent. Igual que havia de ser més contundent la consellera d'Economia quan va sortir el dèficit d'inversions a Catalunya, que va sortir, doncs, bueno, ja ho mirarem, ja ho parlarem allà
7: sí,
6: al Consell.
7: Sí, perquè ells a Madrid s'escuden en que per culpa de la pressió política del PSC i sobretot doncs, dels partits independentistes a l'hora de negociar els pressupostos s'acaba, ells diuen, sobrepressupostant. És a dir,
6: ah, sí, sobre el paper clar, aguanta clar, tot, clar.
7: Clar, clar. Home, ells sí. Diuen, no, clar, és que com que ens pressionen tant acabem dient, perquè puguin sortir a ensenyar el trofeu que invertirem a Catalunya, el que és impossible invertir. Jo crec que això... clar, home, quan
6: és,
7: tu
6: això,
7: veus,
6: això és un delicte, és quasi bé.
7: Clar, això... pot ser creïble si tu dius no, mira, ens hem quedat al 70% perquè realment...
6: Perquè sempre passen obres, coses.
7: Sempre sí, passen sí, coses, clar. Surt. A vegades els projectes costa tirar-los endavant, licitar, no? Si s'ha d'expropiar, tots aquests processos que la Lourdes coneix. Però clar, quan estem parlant d'una execució pressupostària del 10%...
6: Clar, home, no és ni mig normal. Llavors la gent ens enfadem, clar que ens enfadem i que reivindiquem un finançament just, clar que sí.
7: Doncs res, vamos
6: a Espanya. I un govern beligerant en aquest sentit. Exacte, però on guanyar la Lliga? No, la Lliga, la Copa del Món. No. Tant...
9: Bé, doncs en tot cas aquesta és la situació. Falta 3 minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Farem una pausa i canviarem de tema. Estem pendents de poder saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Hem quedat amb ell. En els pròxims minuts podem saludar-lo i li demanarem, no tant per les raons del forat, perquè ja us avanço que la seva explicació serà que no depèn d'ell, que això venia de DIF, però com a mínim sí per veure si el sistema que han ideat perquè la gent tingui un transport alternatiu en aquest tram que està tallat i que ha generat tants problemes aquest matí i que, a més, és una mena de gincama en què han d'arribar a una estació, canviar en algun tronc, fins i tot caminar 5 minuts pel carrer per arribar a una altra estació, doncs a veure si el poden canviar o no i si tenen alguna previsió de quan durarà aquest tall, perquè ja hem sentit que el secretari Santano ha dit que aquest dissabte podran dir quan dura. No sé si des de Rodalies tenen més dades o no. Fem una pausa i després reprenem amb més coses fins que no puguem parlar amb Òscar Playà, director de Rodalies, que insisteixo, s'ha compromès a atendre'ns i ens atendrà els seus 6 minuts.
11: Catalunya migdia.
12: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
13: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Catalunya migdia. Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
14: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
25: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
14: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
25: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
14: Tot es pot parlar.
25: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Som pràcticament 3:45 de la tarda. El Ferran i el Lourdes s'estan fent la tertúlia sobre l'esvoranc i sobre les rodalies. I ens deixo que hi tornarem d'aquí uns minuts, quan pugui atendre'ns...
3: Sobre la gestió política.
2: Sobre la gestió política, sobre la gestió política.
4: Sobre senyals, la no gestió política.
2: Senyals horaris de 3:45, ara mateix en punt. Però avui ha reaparegut José Luis Rodríguez Zapatero. Ha trencat el seu silenci per defensar-se. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol nega qualsevol implicació en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
5: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: Zapatero nega que parlés del rescat amb el govern espanyol. Defensa que es va limitar a fer una tasca d'assessoria que, segons ell, és del tot legal. On l'exlíder socialista s'ha mullat, menys, és amb les joies. N'ha qüestionat el valor, la justícia les ha xifrat en més d'un milió d'euros, que ell diu que ni de broma, però no ha aclarit d'on han sortit les joies.
5: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política, ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: I sobre les seves dues filles, també imputades en la causa, i que haurien cobrat de l'empresa Análisis Relevante, Zapatero nega que les hagi utilitzat per rebre els pagaments d'assessoria.
6: Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente.
5: Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
6: Es la sugerencia que hace la UDEF, es la sugerencia que hacen los jueces. Es ahora mismo la línea de investigación.
5: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
2: Són les explicacions que ha donat de moment José Luis Rodríguez Zapatero en aquesta entrevista, aquest migdia a Televisió Espanyola. De moment, les úniques que ha donat d'explicacions, perquè fins ara només havíem tingut un vídeo que va transmetre en el primer moment, donant una expressió, ja negant qualsevol mena d'acció a l'hora d'intermediar per l'ajuda de Plus Ultra. El Partit Popular ja ha sortit a dir que no es creu aquestes paraules de Zapatero. Ho ha fet Esther Muñoz des del Congrés dels Diputats.
7: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
2: No sé com us deixa el cos les explicacions de Zapatero.
3: Mira, jo crec que estan bé i que el que explica doncs, és lògic i coherent, però hi ha dos nusos que no desfà. Un és el nus ètic, és a dir, s'ha de dedicar a un expresident del govern a tasques d'assessoria d'aquest tipus als entorns de l'administració, és a dir, perquè no són assessories a empreses privades per tancar negocis amb altres empreses privades, són assessories a empreses en la seva relació en les administracions, havent estat president del govern. Això, efectivament, no és il·legal, però jo crec que planteja un nus o planteja un dilema ètic. I després sí que jo crec que hi ha una altra cosa que no és tampoc il·legal, però que és políticament la menys agradable i la menys elegant i alhora és la més popular o la més icònica, que és tot el tema aquest de les joies, no? Que ell surt a l'entrevista i resulta que no ho explica. A mi això em sembla un error, perquè, és a dir, tu trigues 2 mesos en sortir, com ha trigat ell, perquè, lògicament, i això sabent com funciona, segur que els seus advocats li han dit que no sortís i tampoc haurien volgut que fes l'entrevista que avui ha fet, perquè quan aquests procediments
4: exactament
3: estan així, els advocats sempre extremen la prudència, no? I els periodistes, sempre que els hi consultem, ens diuen, no publiquis. Bueno, però a vegades s'ha de publicar. I ell, que està en primera línia política, doncs ha de sortir. Ha de sortir i ha de donar explicacions. Aleshores, a mi em sembla que el seu relat està bé i és coherent i és lògic, però té aquests dos nusos. El tema de les joies, que és horrible, i el tema ètic de que ell es dediqui a això. Ara bé, s'haurà d'acreditar, d'alguna forma, el PP ja el dona per culpable. Però no s'ha de demostrar la innocència, el que s'ha de demostrar és la culpabilitat en un procés judicial. I, per tant, algú haurà de demostrar i haurà de trobar alguna prova de que José Luis Rodríguez Zapatero va pressionar el govern espanyol per pel rescat en aquesta aerolínia. Que ho podia fer?
0: La clau
3: segur,
0: és aquesta.
3: Diu que no ho va fer, doncs algú haurà de demostrar que ho va fer.
0: La clau és aquesta, perquè el govern de moment va dient que tota l'adjudicació, tota la tramitació, tot ha estat impecable i que ho ha fiscalitzat tothom i que tothom diu que està molt bé. D'acord? Segur. Però això no és incompatible amb el fet de que algú hagi motivat el rescat i aquest algú hagi acabat cobrant una comissió un cop aquest rescat s'ha fet. Aquest és el tema, el nus de la cosa, a provar. I llavors aquí, doncs, tal com ha dit l'amic íntim del Zapatero, doncs, que ha cantat com una mallarenga, doncs, sembla que hi ha un mòbil i que hi ha un inductor i, a més, una persona que té un ascendent sobre el govern. Per tant, si no vols pols, no vagis a l'era. Perquè el teu ascendent amb el govern el que no pot permetre o facilitar-te és que facis negocis. Per tant, assessora, però lluny del govern, lluny de la roba. Si vols que sigui una cosa honesta i que, a més ho sembli. Aquesta per una banda. I per l'altra, que el fet de que hagi donat aquesta entrevista em sembla un error molt greu per part de Zapatero. Perquè jo crec que els tempos polítics i les formes polítiques i les formes legals no van pel mateix camí necessàriament. I si hi ha una defensa que el que s'ha de dedicar és a desvirtuar les manifestacions tan greus que ha fet algú que en principi era amic seu, la cosa imposa silenci. Perquè t'estàs perjudicant de quina manera. Per tant, jo no crec que el seu advocat estigués gaire content perquè hi ha un repte, que és això, des de desvirtuar unes manifestacions que aquell senyor fa... l'amic fa, perquè s'acull, com veiem, no? a la via Aldama, de dir, escolta, jo si canto com una mallarenga, me'n sortiré de rositas i segons com encara amb la pasta a la butxaca, que és el que li ha passat a aquell senyor. Per tant, jo no auguro un bon final d'aquesta qüestió, tot i que hi ha d'haver un judici, hi ha d'haver una demostració de les coses, però el que sí que hi ha hagut és un dany reputacional de Zapatero irrecuperable.
3: Això no li treu ningú.
0: Irrecuperable.
3: Ara. Però clar, el Julio...
2: Martínez.
3: El Julio Martínez, ell pot fer, com està fent, la via Aldama, no?, amb la seva estratègia de defensa per salvar-se. Però d'alguna forma haurà d'acreditar també
0: clar,
3: i haurà de portar alguna prova que Zapatero doncs, va pressionar, per exemple, del ministre Escrivà, no?, que era el de Seguretat Social, o que va pressionar la Moncloa perquè hi hagués aquest rescat en aquesta companyia. D'altra banda, també cal dir que la companyia, quan contracta Zapatero d'assessor, el que busca és que Zapatero faci aquesta persona.
0: Correcte, perquè agafes amb aquesta persona, perquè saps que té bons contactes.
3: Perquè no contracte, és dir, no aquest tipus d'assessories, quan les empreses els contracten, no els contracten per els seus coneixements en economia o en dret administratiu. Vull dir, Zapatero és una
2: per
3: persona...
2: Per les agendes, per l'agenda que té.
3: Que s'ha dedicat sempre a la política.
0: I saps en quina porta trucar i diuen, escolta, per què ens ajudarà?
3: Sap quins telèfons ha d'aixecar o el que espere la companyia és que aixequi telèfons i que parli amb el ministre i ho arregli. Bé, tal vegada ell no ho va fer i senzillament va donar indicacions de jo de vosaltres aniria per aquí, trucaria a aquesta porta, miraria de presentar-ho d'aquesta manera.
2: Sobre el que deia la Lourdes de per què parla ara i si això pot ser encara contraproduent per la seva defensa judicial, clar, ell està atrapat, entre cometes, entre el que li demana el seu advocat, que és no parlis, calla, no diguis res fins que no arribis al judici, i la petició que ahir va ser especialment forta, no només de sumar, que ja fa temps que li demana, sinó també de veus del PSOE, de donar explicacions perquè això s'està fent mal.
3: Clar,
2: clar, en el moment en què el seu amic i soci va dir que no, va reconèixer això, llavors encara les demandes de donar explicacions per part del govern espanyol encara va ser més fortes.
3: Això ens porta una mica al procés. El judici del procés, jo me'n recordo com a periodista, i tu també, Òscar, quan nosaltres volíem coses dels encausats en el procés, com no hi havia manera perquè hi havia la contradicció entre la defensa tècnica, que la defensa tècnica diu calla, no diguis res, o empenedeix-te i renega políticament d'allò que vas fer, no? I li diu això al defensat, i la defensa política. La defensa política és, ostres, jo sóc un líder independentista, jo he tingut responsabilitats, jo no vull renunciar a les meves idees, no vull renunciar al que
0: vaig fer. Això perjudica la defensa, està claríssim.
3: I al final, i de fet, això es va desmuntar una mica el judici del Suprem, perquè allà van veure com n'hi va haver, que van voler fer una defensa...
2: Tècnica, i uns altres que la van fer més política.
0: I va arribar allà mateix
3: per tots.
0: Però és que en aquest cas, a més, li diuen parla, surt i explica, però és que el que ha explicat encara ha generat més confusió, perquè no hi ha hagut cap aclariment de la cosa. Dius, home, clar, és que el que diu... Home, podia haver-se inventat una trola que ens convencés a tots, però no ha sigut el cas, tampoc. Per tant, el que ha deixat, doncs, igualment la cosa de dir sospitós, perquè a part d'això, doncs, per què has fet una entrevista? No aclarit res. No crec que hagi donat tranquil·litat d'esperit al PSOE.
3: Jo l'he seguida tota l'entrevista i jo crec que ell, diguéssim, amb la part legal, ha estat convincent. És dir, convincent en el sentit de que tu penses, bueno, és difícil que aquest home el condemnin, el que passa que, ostres, que trist, no?, que es dediqui això...
0: Escolta, aquí en aquesta cara, aquests micros,
3: de
0: deia en Ferran que el David, el germà, que, bueno, que no ho tenia malament. Que,
3: sí,
0: que,
3: sí, no.
0: Engaltada no. Fins al final. O sigui, qui marca el ritme,
3: sí, home,
0: aquí?
3: Sí, però amb una sentència... És que, clar, el problema és...
0: Bueno, és que
3: condemnat
0: tu pots...
3: amb sentències que no acrediten...
0: Bueno, doncs la pots,
3: bueno, vull dir, també va passar una altra vegada tornant al judici del Suprem, i ara que la setmana passada parlàvem del tejuer i de la malversació.
0: Mm-hmm. Però això no ens estranya.
3: Condemnat per malversació, i no se sap ni quants diners va costar l'1 d'octubre, ni d'on van sortir els diners. Però... condemnats per malversació,
0: dic, increïble. La sentència està posada, posa-la.
3: Sí, sí.
0: I si vols emporar a Zapatero perquè vols convocar eleccions i, a més, esquitxar Pedro Sánchez, doncs ho fas. I ningú se n'estrany, aquí ho diem tranquil·lament, i hauria de venir algú a detenir-nos per dir això.
3: Bueno, ell amb això també, sí, a mi m'ha cridat l'atenció,
0: no passa res,
3: que ell ha sigut curós amb això, perquè quan l'han apretat, ell ha evitat presentar-se com una víctima de lawfare o d'un muntatge polític. En el que sí que ell ha carregat, i ha dit que li semblava, em sembla la frase que ha dit, que és lo nunca visto, i que li semblava inèdit, és en el fet de que es filtressin coses de les seves converses de WhatsApps dels darrers 2 anys. Bueno, que això d'inèdit no té res.
2: No.
3: El que passa que normalment els dirigents del Partit Socialista no estan acostumats a patir-ho. Però d'inèdit no en té res, perquè això ho hem vist en el cas dels líders independentistes, ho hem vist en el cas de l'Esquerra Berchale, i ho hem vist en casos d'altres enemics d'Espanya, diguéssim, els que, doncs, la UCO o la UDEF han decidit escarnir quan els hi ha interessat amb coses que res tenien a veure amb la investigació. Però, clar, evidentment, quan a tu t'agafen el telèfon i t'agafen totes les converses de WhatsApp i tots els teus correus, allà hi ha el que té a veure amb la investigació, que normalment és un 1%, i un 99% que res té a veure amb la investigació, però que hi ha coses que poden ser molt goloses per fer mal a algú personalment o políticament.
0: I quan algú et truca, algú que és algú com en Zapatero, imagino que com el pare espiritual de moltes dels ministres i ministresses del govern, inclús del president, com no li agafes el telèfon? Com no li mires de fer cas? Sí. Com no mires de contentar-lo? Aquest segrest emocional d'una persona que té un ascendent tan clar. Per tant, és molt important en persones així, que tenen aquests ascendents i que tenen aquest patrimoni de credibilitat i que tenen aquesta pàtina de pare putatiu i de pare carbasser, home, m'entén tu, no? T'has de posar a caure, que caigui tan sols la sospita sobre el que estàs fent. No hi ha empreses, les
3: coses. Clar, tu has de saber el paper que tens.
0: Clar.
3: I la incidència que tens.
0: Qui ets tu?
3: I la incomoditat que li pots generar tu
2: no
3: a
2: només
3: un secretari d'Estat si el truques.
0: Si el truques,
2: i
0: clar,
2: no només legalment, sinó també èticament.
0: Èticament,
2: és a dir,
0: clar.
2: Ja ho sabem, que de lobbies n'hi han existit sempre i en continuaran existint.
3: Sí.
2: Ara, que qui fa aquesta pressió del lobby sigui un expresident del govern espanyol,
0: és que sectors...
2: no és il·legal, segurament.
3: No, de fet,
2: però...
3: de fet, una patronal és un lobby.
2: Sí.
3: Un sindicat
0: és
3: també
0: un lobby,
3: exerceix
0: que és
3: de lobby.
0: És legítim i necessari,
3: és dir,
0: que els sectors
3: el
0: incideixin.
3: És més clar, perquè el sindicat al final fan moltes coses, els sindicats, i representen els treballadors i tal, però també fan de lobby, i una associació
0: ecologista
3: és el que
0: hem de fer.
3: Fa de lobby,
0: clar,
3: i una entitat cultural fa de lobby, vull dir, perquè tothom intenta pressionar en favor de la seva agenda d'interessos.
0: És legítim, però has de saber qui ets i on estàs.
2: Sí. Sobre les joies, que segurament no és tan important, però que al final és molt simbòlic, tampoc no ha donat molta explicació.
3: No, que va.
2: Perquè sí, el fet de dir, no, escolta'm, sí, és que són, no, per mi no tenen importància, jo ni me'n recordava que les tenia,
3: això,
2: no valen un milió... No,
3: però
2: escolti'm,
3: tu has de dir, mira, això, vaig anar amb un viatge a Aràbia i allà es costuma en aquest país regalar això, i el que hauria sigut...
2: I no ho vaig declarar, ni ho vaig dir a Patrimoni Nacional.
3: Segurament no ho hauria d'haver acceptat, ho hauria d'haver tornat, ho hauria d'haver fet com va fer el Miguel Sebastián, quan hi va anar i li van regalar unes joies molt similars, de donar-les a Patrimoni de l'Estat. Que és veritat que el 99,9% menys Miguel Sebastián de ministres i presidents del govern que han anat a països àrabs i els hi han fet regals d'aquest nivell,
2: se'ls han quedat
3: per ells. Però que tots ho hagin fet i que altres... presidents del govern que hagin anat a Aràbia, s'ho hagin quedat, i que segurament hi hagi un cap de l'Estat que, pel que diuen, ha cobrat comissions milionàries d'aquest país per arreglar coses com l'AVE a la Meca o el tema del petroli, doncs no treu que tu hagis comès un error i hagis de ser transparent, ho hagis d'explicar i ho hagis de dir.
0: Escolta, això no és menor. O sigui, ell no pot dir que, ai, mira, ho hagués hagut de declarar, és veritat, perquè mira... No, hi ha una llei que t'obliga a declarar-ho. Si ell hagués dit això...
3: Bueno, hi ha una llei ara. Quan va passar no hi era la llei. Però hi ha un codi de bona conducta que no tenia règim sancionador.
0: Però en qualsevol cas...
3: Sí.
0: Tu et portes bé perquè hi ha una llei? Sí. És a dir, ets president del govern.
3: Correcte.
0: Saps quins són els teus límits? En sèrio?
3: Els límits ètics.
0: Ets president del govern.
3: Perquè una cosa és el que és legal i l'altra és el que és ètic.
0: Hi ha una hisenda, uns tributs que s'han de pagar. Tu et pots quedar un valor de joies, encara que siguin de 40 cèntims?
3: No, això no era
0: il·legal.
3: Has de fer
0: el que toca.
3: Fins l'any 2015, sí,
0: jo no estic a favor de que hagis de ser honest perquè ho diu una llei.
3: No, està clar.
0: I clar, doncs no, malament, molt mal fet.
2: De moment, però, el govern central, el govern espanyol, continua donant suport, continua creient-se en les declaracions de Zapatero i, per tant, de moment, no se'n separen.
0: No, i aguanten el tema. Però, amb el discurs aquest que dèiem abans, el procés està correcte, l'adjudicació s'ha fet bé, s'ha fiscalitzat per tothom que ho havia de fiscalitzar i, per tant, el procés és net, res a dir. Bueno, és el que dèiem, una cosa és que el procés estigui bé i l'altra és... qui el motiva i qui en cobra. Ara, provem-ho, que sigui aquesta persona.
3: Sí, és això, s'haurà d'acreditar la seva culpabilitat, però lògicament doncs, la sentència pel Partit Popular ja està dictada.

0: primeres explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero, de moment en una entrevista a Televisió Espanyola, veurem què és el que, quines explicacions més va donant i si en traiem l'aigua clara de tot plegat. Però us deia que tornaríem sobre el tema de l'esvoranc a Montcada i Reixac, sobre l'esvoranc i sobre les conseqüències que està tenint sobre línies, a més, molt importants de Rodalies. Ja hem sentit les explicacions del secretari d'Estat del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, i ara podem saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Senyor Playà, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, deixi'm preguntar-li per l'esvoranc, si a vostè li han donat alguna mena d'horitzó temporal de quan s'acabaran les obres per tal de poder normalitzar la situació, pel que fa referència a tapar aquest esvoranc.
1: Bé, nosaltres estem en constant comunicació amb Adif des d'ahir, i, bueno, i estem fent el seguiment i estem a l'espera de veure pues, totes les actuacions que ha de fer Adif per assegurar la seguretat del moviment de trens, que és amb el que estem treballant.
0: Però, per tant, no els hi han donat una data?
1: No, de moment estem treballant, s'està treballant conjuntament en poder establir el servei el més possible, però s'han de tenir totes les garanties de seguretat per fer que els trens doncs, puguin circular.
0: Un cop Adif doni per acabades les feines per tapar aquest esvoranc, la represa és immediata o després, des de Rodalies, caldrà uns dies per afinar o per fer alguna mena de prova?
1: Dintre de les actuacions que s'estan ja duent a terme, haurem de fer proves de circulació, clarament. Això ja forma part dels procediments habituals que tenim amb Adif, i en quan diguéssim, doncs es donin totes les condicions, la represa del servei serà automàtica.
0: Des de Rodalies de Catalunya es demana a Adif alguna mena d'explicació extra de per què ha passat aquest accident o perquè redoblin la vigilància i la cura en aquesta mena d'obres?
1: Bé, nosaltres com t'he dit abans, estem absolutament coordinats amb Adif, tant els centres de control com nosaltres mateixos, a nivell de l'estructura de l'organització de les dues empreses, i nosaltres estem treballant conjuntament per restablir aquest mal és possible, per garantir la seguretat i per restablir el servei amb la màxima qualitat i seguretat, com he dit.
0: El tall és en una zona especialment significativa, per allà hi passen moltes de les línies que van cap al nord, no només de Rodalies, sinó també de regionals. S'ha establert un sistema alternatiu, que en molts casos implica autobusos i en d'altres també fins i tot que els usuaris canviïn d'estació pel carrer caminant fins i tot 5 minuts. Avui alguns dels usuaris han tornat a denunciar falta d'informació i que el servei alternatiu és insuficient. Què els diria?
1: Bé, nosaltres des d'ahir que quan ens vam, diguéssim, vam entrar la comunicació sobre la incidència, vam començar a treballar amb un pla de mobilitat que, a més, vam començar a posar en marxa ahir mateix a la tarda, una vegada doncs, es va produir la incidència, i que s'ha anat reforçant tant ahir a la tarda com aquest dematí. Abans de tot, voldria demanar doncs, disculpes als usuaris i usuàries per aquesta incidència, i que la nostra prioritat és garantir la mobilitat dels viatgers, però sobretot aquesta mobilitat amb seguretat. I per tant, com deia, nosaltres vam treballar ahir amb aquest pla de mobilitat, que a més a més el vam comunicar ahir tant a les estacions com als mitjans de comunicació i els nostres canals digitals, web, app i xarxes socials, perquè d'aquesta manera, aquest matí, els usuaris i usuàries poguessin tenir tota la informació sobre les diferents alternatives de mobilitat que hi ha produïdes per aquesta interrupció del tren entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Com us dic, ahir ja teníem aquest pla de mobilitat establert i aquest matí el que hem fet és reforçar-lo, sobretot en els autobusos que tenim directes des de Granollers fins a Sant Andreu per garantir la continuïtat del viatge pels usuaris, sobretot de la R11, que venen de la província de Girona.
0: Estan satisfets en com ha funcionat aquest primer dia o es plantegen fer alguna mena de modificació o alguna mena de canvi per tal d'acabar-lo d'afinar, el sistema alternatiu?
1: Sí, nosaltres, sí. Ja, de fet, al llarg del dematí ja han ampliat els autobusos. Hem començat amb 10 autobusos, 5 per cada sentit. Ara mateix ja en tenim 15 i estem treballant per, durant aquesta tarda, poder-ne arribar a tenir 20. Per tant, això ens donaria aproximadament una freqüència de pas d'aquests busos del voltant dels 8 minuts. Per tant, estem treballant per intentar donar el millor servei possible. I en quant a

0: En la R4 l'hem reforçat també aquest dematí, amb més trens, de manera que els usuaris que han passat de la R2 Nord a Montcada i Reixac cap a Montcada i Reixac Manresa per continuar el seu viatge cap a Barcelona han vist que hi havia més freqüències en hora punta del dematí en la R4. Això ens ha permès, jo crec que absorbir amb bastanta fluïdesa el passatge que feia aquest transbordament a Montcada i Reixac. Dintre de la complexitat, clarament, que tenim des d'un punt de vista de mobilitat en aquesta zona.
1: Els retards d'aquest matí també s'han argumentat per les dificultats que tenien alguns maquinistes d'arribar a les estacions que s'han acabat convertint en origen i destí de les línies afectades. Són maquinistes que viuen en alguna altra punta, potser al centre de Barcelona, i que utilitzen les mateixes rodalies per arribar a l'estació en la qual han de començar a conduir el tren i que ara no podien arribar per aquest tall. Això ha estat així i tenen alguna manera de garantir-los que arribin fins al lloc per poder-se posar al comandament d'un tren?
0: Jo sí que volia puntualitzar de que han sigut retards molt puntuals. I això vull deixar-ho clar. Han sigut retards molt puntuals. En general, tant la R2 Nord com la R4 i la R11 fins a Granollers s'ha complert pràcticament tots els serveis i amb horaris. Sí que és veritat que hi ha hagut puntualment un parell de trens que han sofert retard justament per unes adequacions en la gestió dels maquinistes, que per altra banda i entenent pues, l'afectació que això té en els usuaris, pues, amb aquesta situació ha passat. I ja estem treballant, de fet hem treballat ja aquest dematí perquè això no torni a passar. I hem establert una operativa per evitar, diguéssim, aquestes que, com dic, casos puntuals de trens que han sortit amb retard. Això ja hem treballat perquè no torni a passar.
1: Estem parlant amb l'Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya. Volia que escoltés una de les respostes que ha donat avui el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que és veritat que ha comparegut avui per tal de donar explicacions de què és el que havia passat en aquestes obres. El senyor Santano, en un moment de la seva compareixença, deia això.
2: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad y otra distinta el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
1: Quan sent que Rodalies, que és un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, té la sensació que des del Ministeri es treuen una mica la pilota de sobre i li passen a vostès, a la Generalitat?
0: No, nosaltres treballem, com he dit a l'inici, nosaltres treballem conjuntament amb Adif i les administracions treballem conjuntament per intentar solucionar el tema l'abans possible, com he dit, amb les màximes garanties de seguretat, i quan es donin aquestes garanties establirem el servei amb la màxima qualitat que l'infraestructura ens permeti.
1: I deixi'm fer-li una altra pregunta que no té a veure amb aquest episodi de l'Esboranc, però aquests dies hem vist un repunt d'incidències derivades de situacions com el robatori de coure. En el cas concret de l'R13 i l'R14, tenen previsió del retorn del servei? I no sé si es pot fer alguna cosa davant d'aquest fenomen del robatori de coure, que clar, cada 2x3 els afecta el servei.
0: Sí, és una de les, sí, és una de les incidències pues, que estem tenint un creixement important aquests últims mesos, i sí, clarament estem treballant des de Rodalies, des d'ADIF i també amb el cos de Mossos d'Esquadra per definir accions i poder disminuir aquestes incidències. En quant a l'R13 i a l'R14, ara mateix tenim un servei d'autobusos des de la Plana Èpica Moixons fins a Lleida per la impossibilitat de tenir el servei ferroviari, i en aquest cas, igual que en el cas de Montcada, estem treballant també conjuntament amb ADIF per restablir el servei l'abans possible. Però ara mateix s'està fent una anàlisi de les afectacions que hi ha hagut, perquè hi ha sigut un robatori molt important amb afectacions a 4 enclavaments d'aquesta línia i, per tant, amb una afectació important. Per tant, s'està fent una valoració conjuntament amb ADIF i hem d'acabar de veure això com va des d'un punt de vista temporal.
1: Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ens queden, res, 3 minuts i mig per arribar a les 4. No sé si voleu fer algun comentari sobre la sensació que escoltes a Santano i li passa la pilota a la Generalitat, escoltes a Rodalies i diu que és Adif i Renfe i que no acaba, no vol com molestar-los.
3: Jo crec que ell, que representa la Generalitat i que la posa a la Generalitat es, diguéssim, lliga la seva sort i el seu destí al que decideixin Renfe i Adif, i això em sembla que, vist és les prestacions d'aquestes dues empreses públiques, em sembla un error monumental. És a dir, el govern de la Generalitat, un cop aquestes dues empreses públiques estatals han acreditat la seva ineficàcia en la gestió de Rodalies, la seva incapacitat o la seva mala voluntat, no ho sé, m'és igual, hauria d'estar pensant una solució alternativa en aquestes empreses, que evidentment no serà fàcil ni serà a curt termini i pot ser que fins i tot sigui més car en algun moment. Però els ciutadans de Catalunya no ens mereixem un servei com el que ofereix Rodalies i com el que ofereix mitja distància.
4: I sensació d'abandonament. Escoltant aquest senyor, el tema del coure sembla que ara s'hi hagin de posar. O sigui, el tema del... Puc subscriure el que diu el Ferran amb el tema de Rodalies, però escoltant el tema del coure...
3: Fa anys que dura.
4: I això ara ho esteu començant a valorar. En sèrio? És un tema que no ha pogut ningú pensar com ni de quina manera i quins són els recursos que es necessiten per garantir la mobilitat de les persones en vies que tenen una intensa utilització, perquè són vies neuràlgiques que desplacen persones amb mobilitat obligada moltes vegades per anar a Barcelona, que són vies molt recurrents i molt intenses d'utilització. I per no parlar de les que van a les Terres de Tarragona, que aquells encara estan pitjor que les vies de Barcelona, perquè encara, a més, són de, sembla que els tractin com ciutadans de segona, no? A mi sorprèn el nivell d'abandonament, em sorprèn el nivell, o no m'hauria de sorprendre, més ben dit, el nivell d'acatament i de cap cot davant del govern espanyol i la manca d'exigència. Llavors, com hem de fer per reivindicar que allò que paguem els catalans, aquells impostos que nosaltres paguem religiosament a les arques públiques, ens retornin a inversions? Perquè vull recordar que impostos i taxes són per prestar serveis. Si no ens presten, per què hem de pagar els impostos llavors? Jo instaria una mica a la contundència a la Generalitat de Catalunya en defensa dels interessos dels catalans i les catalanes.
1: Bé, doncs veurem en tot cas quan es normalitza aquesta situació. De moment sabem que fins dissabte estarem pendents d'aquestes feines per reomplir el forat, i dissabte, un cop s'hagi reomplert aquest forat, sabrem quina és la perspectiva i en quin moment es podrà començar a normalitzar la situació en aquest punt de Montcada i Reixac i aquestes línies que van cap al nord i que afecten a bona part dels usuaris de les línies de Rodalies. N'hem parlat amb la Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. Al final, el Marc Molins ens ha fet el salt. S'ha dit en defensa seva que des del primer hora del matí anunciava que ho tenia complicat perquè se li estava complicant el judici.
3: Doncs el perdonem perquè s'ha portat perquè molt bé aquest any.
4: Sí, és un bon xicot.
1: No us posaré negatiu que no heu portat pastetes, eh? Perquè dilluns i dimarts em van portar, dimecres i dijous no, per tant estem 2-0.
4: Ostres!
1: Dos tertúlies sí que han portat pastetes i dos no. Demà divendres desempataran.
3: La pressió que tenen els de divendres sí. Ara...
1: Màxima, i així comprovarem si escolten el programa o no.
3: Hi ha el Pere?
1: Pere Rossinyol, hi ha la García Pagant, hi ha Jaume Clotet...
3: No els hi diré res.
1: No, si escolten o no escolten.
3: Els tres són amics meus? No
1: diguis. No diguis. Gràcies a tots dos. Bon estiu.
4: Bon estiu.
1: Ho deixem aquí de seguida a la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, els blocs informatius del 3cat Info, just després de l'actualitat a les notícies. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, s'informa Maria Costa. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat contradiu la declaració dels metges i assegura que les visites mèdiques ja va comentar que l'infant presentava lesions a la zona anal. També ha afegit que no va veure cap maltractament per part del pare i que si ho hagués vist l'hauria denunciat. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bona tarda.
2: Bona tarda. La dona ha declarat durant prop de 3 hores i ha respost a les preguntes de totes les parts. Ha negat tenir cap implicació amb els maltractaments i assegura que mai va veure que el pare agredís el nadó. Això sí, ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte. I ha afegit que s'estava plantejant separar-se d'ell, una afirmació que es veu reforçada per les cerques que hauria fet amb el seu telèfon mòbil. També ha assegurat que durant les visites mèdiques va comentar als metges que el nadó tenia lesions anals, matèria sobre la que també hauria buscat a internet. Una versió que contradiu totalment la dels facultatius que van declarar la setmana passada. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Ciutat de la Justícia.
1: Més notícies, Joan Aleix Mata.
3: Decreten presó provisional i sense fiança pel detingut aquest dilluns per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albacar.
4: Bona tarda. L'home ha passat este matí a disposició judicial després de quedar detingut dilluns al vespre per la seva presumpta implicació en la mort d'una veïna de Soses. La magistrada ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove, que està investigat per un delicte d'homicidi. Els fets van passar dissabte, quan la dona de 75 anys havia sortit a passejar la seva gossa i va desaparèixer. Hores més tard es va localitzar el seu cos en un camp de panís amb senyals de violència. Dilluns a la tarda, el noi va quedar detingut a Soses mateix i ara s'està intentant esclarir el mòbil del crim. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Restablerta la circulació del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que s'ha aturat per un incendi que crema a prop de les vies entre les localitats madrilenyes de Mejorada del Campo i Alcalá de Henares. El foc, que segons Adif no té res a veure amb l'activitat ferroviària, ha impedit durant més d'una hora el trànsit dels combois. A banda de l'AVE de Renfe, la interrupció de la circulació també ha afectat el servei operat per les companyies Ouigo i Irio.
3: L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis en els últims 4 anys i se situa com el centre amb més intervencions d'aquest tipus de tot l'estat espanyol. Cada any l'hospital fa unes 80 intervencions. La implantació de pròtesis de penis és el tractament indicat pels pacients que tenen disfunció erèctil i que no han respost als tractaments convencionals, com per exemple la medicació oral. Molts pacients ja tenen antecedents com diabetis, càncer de pròstata o de bufeta o també factors de risc cardiovasculars que poden afectar de manera significativa la funció erèctil.
1: Localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà. Conté 71 ous i l'han trobat aquest matí. S'ha protegit per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió. Girona, Laia Claret, bona tarda.
5: Bona tarda. S'ha localitzat aquest matí a escassos 10 metres de l'aigua i els ous d'aquesta tortuga marina s'han traslladat a una zona més arrecerada. Efectius del cos d'agents rurals estan fent tasques de custòdia i vigilància del niu i protegint-lo amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Aquest primer niu de la temporada arriba després d'un any de rècord, el passat, el 2025, quan es van arribar a localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals van néixer gairebé 560 tortugues. Unes xifres que van demostrar la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu d'aquesta espècie que ha canviat el comportament en les últimes dues dècades. Històricament, al Mediterrani Occidental només hi venien exemplars joves, però des de fa més de 20 anys s'han començat a detectar postes a les nostres platges, un fenomen que s'atribueix al canvi climàtic perquè l'escalfament de l'aigua i de la sorra permet que les femelles busquin noves zones de cria on els embrions es poden desenvolupar bé. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Els esports amb Francesc Ripoll, bona tarda.
6: Bona tarda, recta final de la 18a etapa del Tour de França. Isaac Vilalda, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda. Últims 8 quilòmetres a punt de començar l'ascensió a l'últim port, un port de primera, Orciers Merlet, els 6 homes que són cap de cursa, Richard Carapaz, Tobias Johannessen, Mateu Jorgensen, Raúl García Pierna, Mauro Smith i Valentin Paret Pentre. El grup de Tadej Pogacar i la resta d'homes importants es troba gairebé 6 minuts entremig intercalats diferents restes de la fuga inicial de la jornada.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La coordinadora de festes de Sant Just organitzarà el pròxim 28 de juliol un concurs per crear la nova beguda popular de la Festa Major. L'activitat estarà oberta a la participació ciutadana i les inscripcions es poden formalitzar mitjançant el formulari que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La proposta consistirà en una dinàmica per grups en què les persones participants hauran d'elaborar una mescla original amb el material que facilitarà l'organització. Durant l'activitat s'explicarà el funcionament del concurs i, un cop finalitzades les elaboracions, un jurat i una votació escolliran la beguda guanyadora, que es convertirà en la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just. La inscripció té un cost de 3 euros per persona, que s'hauran d'abonar el mateix dia de l'activitat. La coordinadora de festes proporcionarà tots els ingredients i materials necessaris perquè els equips puguin preparar les seves propostes. I pel que fa a salut, la Generalitat ha activat els protocols de vigilància i control de les arboviroses coincidint amb el període de màxima activitat dels mosquits, amb l'objectiu de prevenir la transmissió de malalties com el dengue, el chikungunya, el zika i la febre del Nil Occidental. A Catalunya, el mosquit tigre pot transmetre els virus del dengue, el chikungunya i el zika, mentre que el mosquit comú pot transmetre el virus del Nil Occidental i el virus d'Osotu. La majoria dels casos detectats són importats de països on aquestes malalties són endèmiques. La principal mesura de prevenció és eliminar les acumulacions d'aigua on es reprodueixen els mosquits i la Generalitat recomana buidar o protegir els recipients que puguin acumular aigua, mantenir nets, canalons i desguassos, revisar objectes a l'exterior com plats de testos o galledes i conservar piscines i basses en bones condicions. També aconsella utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba que cobreixi la pell i instal·lar mosquiteres, especialment durant les hores de més activitat dels mosquits. I pel que fa a cultura, la Festa Major de Sant Just torna a comptar enguany amb una de les propostes més dinàmiques i participatives pels amants de l'aventura i la descoberta local, la GeoSEAS. Organitzada per la secció jove de la SEAS, aquesta activitat, inspirada en el geocaching, convida els veïns i veïnes a trobar un total d'11 capses amagades pel municipi entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. A diferència d'altres gimcanes tradicionals, la GeoSEAS no requereix una trobada física inicial. Tot el procés es gestiona a través d'Instagram, concretament des del perfil de la secció jove de l'entitat. Els organitzadors publiquen les pistes i els enllaços als mapes de manera totalment aleatòria, sense horaris prefixats. Per aquest motiu, es recomana als participants activar les notificacions del compte per ser més ràpids a rebre l'avís. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom. Ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja hem arribat al dijous, ja estem a les portes del cap de setmana, ja tenim la setmana gairebé feta, eh? Ja ho tenim, això. A més, ens espera un cap de setmana divertit, espero que tots ho passeu molt bé. I escolta, si podeu anar a la platgeta a refrescar-vos, doncs encara millor que millor. Ara sí, va, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb curiositats del motor amb Liquor Blanco, seguidament Foodcat amb el Víctor Cortines i posarem fi amb la vida joc amb el Ricard García. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu.

L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negat haver intercedit en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Això ho ha fet en la primera entrevista que concedeix des de que va ser imputat per aquesta causa a Radiotelevisión Española en el programa Mañaneros 360. Ha assegurat que no va parlar amb ningú de la SEPI ni del govern per afavorir l'operació i ha defensat que no va tenir cap paper en la concessió de les ajudes. Zapatero també ha negat qualsevol relació amb un presumpte blanqueig de capitals o amb la creació de societats opaques per beneficiar les seves filles. Ha qualificat aquestes acusacions d'invenció absoluta i ha afirmat que demostrarà la seva innocència davant la justícia. A més, ha evitat valorar la declaració d'altres investigats en el cas, assegurant que no entrarà en l'estratègia de defensa de ningú. També ha volgut separar la relació d'amistat amb Julio Martínez, que fa pocs dies va declarar en contra seva del procés judicial. Durant l'entrevista també ha parlat de les joies que apareixen en la investigació. Ha explicat que són regals personals, rebuts fa molts anys, sense cap finalitat patrimonial, i ha insistit que oferirà totes les explicacions necessàries davant la justícia, perquè, segons diu, tot quedi aclarit.

Un esfondrament en les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac manté interrompuda la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, sense previsió, de moment, de recuperar el servei. L'incident es va produir ahir, dimecres, quan es va ensorrar una paret d'un dels pous de les obres, el que ha provocat un gran esvoranc que s'ha engolit una grua de grans dimensions. Per sort, no hi ha hagut cap ferit. Aquest dijous continuen els treballs per estabilitzar la zona. S'està reomplint el forat amb formigó i s'ha tallat el pas d'aigua del rec Comtal, després de detectar que entrava al pou i podia complicar la situació. Adif investiga ara les causes de l'esfondrament, mentre assegura que no hi ha afectacions als edificis pròxims, tot i que es manté un seguiment constant dels habitatges de la zona. Mentrestant, Renfe ha habilitat serveis alternatius per carretera i recomana als usuaris consultar les afectacions abans de desplaçar-se.

El govern espanyol ha proposat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, com a candidata per dirigir l'Organització Internacional del Treball. L'Agència de les Nacions Unides, encarregada de promoure els drets laborals d'arreu del món. Si és escollida, Díaz es convertiria en la primera dona i també en la primera representant espanyola al capdavant d'aquest organisme. El president del govern, Pedro Sánchez, ha destacat la seva experiència en matèria laboral i la seva capacitat de diàleg com a principals avals. Per la seva banda, Yolanda Díaz ha assegurat que assumeix la candidatura amb orgull i una gran responsabilitat i ha defensat una Organització Internacional del Treball preparada per afrontar reptes com la intel·ligència artificial, el canvi climàtic o les noves plataformes digitals. La votació per escollir el nou director o directora general es celebrarà el 16 de novembre i el mandat començarà l'1 d'octubre del 2027.

mig matí s'ha extingit la gran flamarada provocada per la fuita de gas a la plaça de Sants a Barcelona més de 12 hores després de l'accident. La incidència es va originar dimecres, quan unes obres del metro van trencar accidentalment una canonada de gas. El balanç és de 8 persones ferides, dues de greus, i totes elles operaris que treballaven a la zona. Els bombers expliquen que no es podia apagar directament la flama, sinó que primer calia tallar el subministrament de gas i després d'aïllar la canonada, la flama s'ha autoextingit de manera segura. A aquesta hora, dos edificis continuen sense gas per precaució. El servei de metro funciona amb normalitat, més enllà de les alteracions previstes per les obres de la línia 1.

L'incendi forestal de la Mierla a la província de Guadalajara ha entrat en fase d'estabilització després de convertir-se en el segon foc més greu registrat a Espanya en el que portem de segle. Les flames han arrasat més de 35.000 hectàrees des que es va declarar el passat 16 de juliol, en un incendi que, segons les primeres hipòtesis, s'hauria originat durant uns treballs agrícoles. Després de dies de lluita intensa, les autoritats han permès el retorn dels veïns de 5 municipis evacuats, tot i que encara hi ha 29 nuclis desallotjats i 14 més de confinats, ja que els bombers continuen treballant per controlar el perímetre. Des del centre de comandament avançat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat un gran pacte d'estat davant l'emergència climàtica i ha advertit que el canvi climàtic mata. També ha garantit recursos tant per combatre els incendis com per la recuperació de les zones afectades.

La Unió Europea ha aprovat el 21è paquet de sancions contra Rússia després de setmanes de negociacions entre els estats membres. L'acord arriba, però, amb diverses concessions per aconseguir el consens dels 27. Grècia ha estat l'últim país a aixecar el veto després d'obtenir una excepció que permetrà, durant 12 mesos, que els seus vaixells continuïn transportant gas natural liquat rus cap a tercers països en contractes anteriors a la invasió d'Ucraïna. També s'ha retirat el paquet d'algunes mesures a petició d'altres estats. Alemanya i Portugal han aconseguit eliminar les restriccions a la importació de peix rus, mentre que França i Itàlia han rebaixat les limitacions d'entrada a ciutadans russos que hagin servit a l'exèrcit. Malgrat aquestes modificacions, el nou paquet manté el límit al preu del petroli rus, amplia les sancions al sector financer, reforça les mesures contra les criptomonedes i incorpora més vaixells al registre de la coneguda com a flota fantasma, utilitzada per Moscou per esquivar les sancions internacionals. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Es busca la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just amb un concurs obert a la ciutadania. La coordinadora de festes organitzarà el 28 de juliol una competició per crear la rifenya, que serà escollida per un jurat i una votació popular. Prevenir les arbovirosis, les mesures clau per frenar la proliferació dels mosquits. La Generalitat activa els protocols de vigilància i recorda la importància d'eliminar les acumulacions d'aigua i protegir-se de les picades per reduir el risc de transmissió. L'àrea metropolitana de Barcelona impulsa nous projectes per reforçar la transició energètica, l'aigua i els espais verds metropolitans. El ple també dona llum verda a la construcció d'habitatge públic i a una subvenció de 50.000 euros per la Creu Roja. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Futbol Club Barcelona ja ha fet oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, a l'extrem alemany, firma fins al 2031, tras tancar-se així el seu traspàs des del Borussia Dortmund. L'extrem alemany destaca per la seva velocitat i firma fins al 2030 per una xifra de 22 milions i 7 en variables. I el Barça femení ja té el seu primer fitxatge de la temporada. Es tracta de la defensa neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, que arriba procedent de l'Ajax i que firma un contracte fins al 2030. La central està considerada una de les grans promeses del futbol europeu. Amb aquesta incorporació, el Barça reforça una línia defensiva que aquest estiu ha patit diverses baixes importants, com la de Mapi León. Tot i això, el club encara no dona la plantilla per tancada i també treballa per recuperar la central Martina Fernández, sobre qui es va reservar una opció de recompra després del seu traspàs a l'Everton l'estiu passat. La selecció italiana continua buscant entrenador després de la sortida de Luciano Spalletti i un dels grans noms sobre la taula és el de Pep Guardiola. Tot i que la federació italiana ha admès contactes amb el tècnic de Sampdoria, segons publica la Gazzetta dello Sport, l'operació és molt complicada. El diari assegura que Guardiola hauria demanat un salari de 20 milions d'euros per temporada, el doble del que Itàlia està disposada a assumir. El mateix mitjà apunta que aquesta exigència respondria al fet que Guardiola prefereix prendre's un temps de descans abans d'iniciar una nova etapa. Davant d'aquesta situació, la federació també estudia alternatives com Andrea Pirlo, Roberto Mancini o Antonio Conte. I Sergio Busquets podria tornar al Barça, però aquesta vegada des de la banqueta. Segons informa el diari Sport, l'excapità blaugranà s'està plantejant iniciar la seva carrera com a entrenador i ja ha visitat la ciutat esportiva per estudiar la possibilitat de formar-se al Barça Atlètic dins del cos tècnic de Giuliano Belletti. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui tornem a la música en català i ho fem amb una cançó molt especial per a tots els catalans i catalanes, per la força del seu missatge rebel i per ser una invitació a l'esperança, a la participació i a la construcció d'un futur millor. La peça ens parla de comunitat, de compromís i de la convicció que els canvis només arriben quan les persones decideixen implicar-se i caminar juntes en una mateixa direcció. La lletra reivindica la força de la gent senzilla, de les persones que treballen, que lluiten i que somien. És una defensa de la justícia social, de la llibertat i de la necessitat de plantar cara a la por, a l'autoritarisme i a la indiferència. Aquesta és una cançó que ens convida a creure en el futur, a no perdre l'il·lusió i a recordar que quan la gent s'uneix amb solidaritat és capaç de transformar qualsevol realitat. Darrere d'aquesta obra hi trobem una de les formacions més estimades i influents de la música catalana contemporània. Al llarg de la seva trajectòria van saber combinar festa, emoció i, sobretot, consciència social, deixant un llegat únic amb les seves cançons. També els acompanyen diversos artistes rellevants de l'escena musical catalana. Va sortir aquesta cançó al setembre del 2017. Com sempre, ara m'ho he deixat. Us deixo les tres pistes, evidentment, perquè intenteu endevinar-la. Com deia, aquesta cançó va sortir al setembre del 2017. La lletra està inspirada en els versos d'Ovidi Montllor i el grup que la fa va treure el seu últim disc el 2019 i es van acomiadar definitivament el 2021. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí, que soni agafant l'horitzó de Charango.

Doncs una cançó preciosa i amb un missatge encara més bonic, un missatge d'esperança, d'optimisme i de lluita per un futur millor. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 23 de juliol, fa 15 anys de la mort d'Amy Winehouse, amb només 27 anys. La seva carrera va ser tan curta com intensa. Només dos àlbums van ser suficients per convertir-la en una llegenda. En Frank va demostrar que tenia un talent fora del comú, però va ser amb Back to Black, el disc, que la va portar a l'èxit total. Cançons com Rehab, Back to Black o You Know I'm No Good continuen emocionant milions de persones gairebé dues dècades després. Amy Winehouse tenia una veu impossible de confondre, una veu plena d'ànima, de jazz i de soul. Cantava amb una autenticitat que molts pocs artistes aconsegueixen transmetre. No interpretava les cançons, les vivia, i potser per això connectava tant amb el públic. Perquè darrere de cada lletra hi havia emocions reals, ferides obertes, amors complicats i una vulnerabilitat que no intentava amagar. Va revolucionar el soul del segle XXI i fins i tot va aconseguir 5 premis Grammy en una sola nit. Però, malauradament, la seva història també ens recorda que el talent no sempre protegeix del patiment. Mentre el món celebrava els seus èxits, l'Amy lluitava en silenci contra les seves addiccions, els seus problemes personals i una pressió mediàtica constant. Durant massa temps, la seva vida privada va ocupar més titulars que la seva música. La persona va quedar eclipsada pel personatge i sovint vam oblidar que darrere d'aquella estrella hi havia una dona molt jove que necessitava ajuda, comprensió i una mica de tranquil·litat. 15 anys després, el millor homenatge que podem fer a Amy Winehouse és recordar-la per allò que realment era, una artista irrepetible, una dona que va canviar la música amb una veu única i una manera d'interpretar que encara avui ens posa la pell de gallina. La seva música continua viva perquè les emocions mai passen de moda. Avui, 23 de juliol, recordem un artista que va marxar massa aviat, però també recordem que de vegades les persones més brillants també carreguen les ombres més profundes.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
2: Smooth Jazz Club.
1: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
2: Hold on to my love.
1: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: I ara, curiositats del motor amb Líquer Blanco.

0: Bona tarda, Iker, què tal?
1: Hola, bona tarda.
0: Estàs?
1: Bé.
0: Tot bé?
1: Sí,
0: tot bé. Està anant bé aquest estiu o què?
1: Sí, una mica passat, però...
0: Una mica passat de calor, no?
1: Sí, massa.
0: Sí, sí, sí, una mica passat de calor, la veritat és que sí, moltíssima, moltíssima calor. Però bueno, al final som així, eh? Ens queixem quan no tenim calor i també
1: i quan
0: ens queixem
1: fred.
0: Quan tenim
1: sí.
0: calor. Però bueno, tu ets més d'estiu o més d'hivern?
1: D'hivern.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vale, vale, vale. Bueno, va, anem amb Teca, perquè avui en un altre episodi de Curiositats del Motor, evidentment, descobrirem una marca mítica del món de l'automobilisme. Avui amb quina anem, Iker?
1: Doncs avui parlarem d'una de les marques més americanes que existeixen.
0: Vale.
1: Quan algú diu Dodge, segurament no venen al cap motors V8, cotxes enormes, el soroll d'un muscle car i pel·lícules de, com Fast and Furious.
0: Doncs sí, mira, totalment. Aquesta cançó de la intro
1: sí,
0: és de
1: Fast and Furious.
0: És de Fast and Furious, per tant, perfecte. Doncs sí, sí, la veritat és que un cotxe molt americà
1: sí.
0: sempre ens ve al cap aquest Dodge, eh?
1: Sí, però Dodge és molt més que això. És una marca que porta més de 100 anys fabricant vehicles i que s'ha convertit en un símbol de la potència americana.
0: Uh-huh.
1: Així que avui descobrirem la història de Dodge.
0: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, Iker, com tot, això té uns inicis. Com
1: sí.
0: comença això?
1: Doncs la història comença l'any 1900. Dos germans, John Dodge i Horace Dodge, van fundar una empresa, però, curiosament, no fabricaven cotxes.
0: Ah, mira.
1: Sinó que fabricaven peces i motors per a altres marques.
0: Uh-huh.
1: Una de les empreses amb qui més treballava era... Ford Motor Company.
0: Mira, home, amb el gegant de
1: sí.
0: Ford, evidentment. Doncs mira, una altra marca de cotxes que no va començar, van en cotxes, eh?
1: Sí, els primers Ford portaven moltes peces fabricades pels germans Dodge.
0: Mira.
1: Quan ja tenia experiència, doncs va decidir fer un pas més.
0: Mm-hmm.
1: En 1914 va presentar el seu primer automòbil i va ser un gran èxit.
0: Mira.
1: Era més robust i fiable que molts rivals de l'època.
0: Mm-hmm. Per tant, Dodge com a marca de cotxes comença el 1914...
1: Sí.
0: Amb aquest primer cotxe robust i fiable. Escolta, sabem que al principi del segle XX va ser una mica convuls, van haver diverses guerres.
1: Sí.
0: Com es va adaptar Dodge a les guerres?
1: Doncs durant la Primera i Segona Guerra Mundial, Dodge també va fabricar vehicles militars, canviant-se ambulàncies i vehicles per a l'exèrcit. Aquesta reputació de vehicles resistents va fer doncs, que, després de la guerra, molta gent confiés encara més en la marca.
0: Mira, vale, vale, vale, vale, vale. Clar, això, la guerra et pot portar coses dolentes, però
1: sí.
0: també per algunes marques pot ser una oportunitat. Escorra, hi ha una cosa que és clau en la història de Dodge, que són els muscle cars. Explica'm bé què és això. Va.
1: Sí, doncs als anys 60 va arribar el que es considera l'època daurada de Dodge, el famós muscle cars. Tu què penses que és exactament un muscle car?
0: És que la veritat és que tinc dubtes, eh? Ho he sentit molt, ho he vist a pel·lícules, no, com Fast and Furious, però realment no sé molt bé què és el que és un muscle car.
1: Doncs és un cotxe americà amb una recepta molt senzilla, un motor enorme, molta potència, tracció al darrere i un preu relativament assequible.
0: Uh-huh.
1: El que no buscaven era ser ni més suspicats, sinó que buscaven una cosa molt simple, que era fer-te... somriure cada vegada que acceleraves.
0: Vale, vale. M'ha quedat una mica més clar, per tant, són cotxes una mica bèsties, no? Podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, molt bèsties.
0: Això de muscle, no? De muscle ve d'això, no?
1: Sí.
0: Que són bastant, bastant bèsties. Escolta, hi ha un altre cotxe que també... No sé si és muscle car, potser sí?
1: No.
0: Però un altre gran clàssic de Dodge és el Dodge Charger.
1: Sí, un dels grans protagonistes és el Dodge Charger. Ha aparegut en infinitat de pel·lícules i és impossible no relacionar-lo amb Dominic Toretto.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Que és un dels muscle cars més famosos del planeta.
0: Per tant, sí que és un muscle car, eh? El Charger?
1: Sí.
0: Vale, perfecte. Un altre, va.
1: Un altre és el Dodge Challenger, i si hi ha un cotxe que representa l'essència de Dodge, és el Dodge Challenger, que és el seu disseny que ha canviat molt poc, i això és precisament el que agrada, que és continuar recordant els grans muscle cars dels anys 70.
0: Mm-hmm. Clar, a vegades el que busquem és una mica aquesta nostàlgia, no?, d'aquests cotxes
1: sí.
0: que ens portin a uns anys enrere, i aquests Dodge Challenger ho aconsegueixen molt i molt bé. Hi ha una curiositat, no?, amb el Dodge, però amb un dimoni.
1: Sí. Sí, sí, a l'any 2018 Dodge va presentar un cotxe espectacular, que és el Dodge Challenger SRT Demon, que només el nom ja impressiona, Demon.
0: Sí, sí, no, la veritat és que sí. Deu ser un dimoni, no?, a la carretera.
1: Sí, aquest cotxe estava pensat gairebé i exclusivament per accelerar en línia recta.
0: O sigui, per les carreres, no?
1: Exacte. Va arribar a aixecar lleugerament les rodes davanteres en acceleracions molt fortes.
0: Uau.
1: És una tòtica bogeria.
0: Vale.
1: Després encara arribem a versions més radicals, com en SRT Demon 170, un dels Dodge més extrems mai fabricats.
0: Uau, això és impressionant, però escolta, per fer això... necessites un motor que sigui molt potent, no?
1: Sí, el motor és el motor Hellcat, que segur que alguna vegada heu sentit aquest nom, Hellcat. És un dels motors V8 en compressor més famosos del món. Supera fàcilment els 700 cavalls de en moltes versions.
0: Uau. Més de 700 cavalls, eh?
1: Sí. Uau. I quan Dodge el va presentar, doncs molta gent, com sempre, diu que estaven bojos. Però precisament aquesta bogeria és una de les coses que més agrada als seus fanàtics.
0: I escolta, i aquí hi ha una confusió, no? Amb sí. RAM. Amb sí. La marca RAM, no?
1: Ara potser us pregunteu, i RAM? No era de Dodge? Sí, doncs sí, era de Dodge, però durant molts anys les pick-ups es deien Dodge Ram, però a l'any 2010 van separar aquesta divisió i va néixer Ram Trucks.
0: Vale, per tant, les Dodge Ram eren de Dodge fins al 2010, però sí. Després es ramifiquen ja només dient-se Ram com a tal, eh?
1: Exacte. Mm-hmm. Des d'aleshores Ram era una marca independent. Es dedicava exclusivament a fabricar pick-up, vehicles comercials i furgonetes. Mm-hmm. I avui és una de les marques de pick-up més venudes dels Estats Units.
0: I hi ha algun model que destaqui?
1: Sí, el model més conegut és el Ram 1500. Una pick-up enorme, però també molt còmoda. Molta gent diu que per dins sembla un cotxe de luxe que una camioneta.
0: Mira, doncs això també és important. I escolta, Iker, Dodge, ara mateix, en l'actualitat, com està?
1: Doncs actualment Dodge està vivint una gran transformació. Els grans motors V8 estan desapareixent poc a poc per adaptar-se a les noves normes d'emissions. Però per això la marca està apostant també pels motors híbrids i elèctrics. És com un canvi bastant important, però Dodge assegura que continua a fabricar cotxes emocionants.
0: Vale, clar. Aquestes noves lleis, aquestes noves regulacions de baixes emissions, doncs clar, al final et fan adaptar-te i també veurem com s'incorporen al mercat elèctric, que sabem que és aquí on està el futur, eh?
1: Sí.
0: I escolta, anem amb unes curiositats així curioses d'aquesta marca de Dodge.
1: Doncs sí, els germans Dodge primer fabricaven peces per a Ford. Uh-huh. El Hellcat és tan potent que molts propietaris diuen que costa més controlar el peu dret que el cotxe.
0: Mira, impressionant.
1: El Dodge Challenger SRT Demon podria arribar a aixecar les rodes davanteres quan accelerava.
0: Imagina't la força que ha de tenir, eh?
1: Sí, sí. Durant molts anys les Ram es deien Dodge Ram. Mhm. Uh-huh. El Dodge Charger és un dels cotxes més famosos de The Fast and the Furious. Uh-huh. Un altre Dodge ha venut cotxes amb noms tan bèsties com Hellcat, Demon, Super B, Scat Pack o Redeye. Sembla més una col·lecció de superherois que un catàleg de cotxes.
0: Doncs totalment. La veritat és que sí que al final Dodge vol vendre, no?, aquesta essència una mica bèstia, una mica animal, i aquests noms ho aconsegueixen, eh?
1: Sí, sí. En els últims anys, Dodge va arribar a anunciar el final dels seus grans motors V8. I els fans van reaccionar tan fort que encara avui la marca continua llançant edicions especials per acomiadar-los.
0: És que això al final és una ruptura molt important per als seguidors de Dodge, però és el que dèiem, com totes les marques s'han d'anar adaptant. Escolta, Iker, per tu, què és el que fa més especial a Dodge?
1: Doncs per mi el que fa més especial és que Dodge no intenta ser la marca més elegant ni la més tecnològica ni la més eficient. Vol una altra cosa, vol que cada vegada que sentis un dels seus motors, somriguis. És una marca feta per emocionar.
0: Totalment, totalment. I en la teva opinió, què tal? Com és Dodge?
1: Doncs per mi, Dodge representa

0: perquè quan escoltes el rugit d'un Dodge no cal mirar el logotip, ja saps perfectament que està arribant.
1: Doncs sí, totalment. I escolta, Iker, per tant, a tu podem dir que t'agrada bastant, Dodge?
0: Sí.
1: Home, a tu t'agraden els cotxes grans.
0: Sí.
1: I això és un cotxe gran, doncs, com el que més, com el que més.
0: Sí, sí.
1: Ara anem amb una part que sé que també t'agrada molt, que són els teus Dodge preferits. Aquí veig un llistat enorme. Iker, sí, vinga, digue'm algun dels teus preferits.
0: Doncs un dels meus preferits és Dodge Challenger SRT Demon 170.
1: Com clar, el més bèstia.
0: Sí.
1: El més bèstia de tots.
0: Aquest és el rei de tots. Una autèntica bogeria sobre rodes. Té més de 1.000 cavalls de potència i està pensat per accelerar com un coet.
1: Més de 1.000 cavalls de potència.
0: Fuà. Quina borrada.
1: Quina barbaritat.
0: Un altre és el Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye. Un dels Challenger més espectaculars. M'encanta pel seu motor V8 amb compressor i pel seu ull brutal que fa.
1: Home, això et deus deixar sort o gairebé sort.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Un altre és el Dodge Charger SRT8, una de les versions més mítiques del Charger. Potència, presència i aquell estil americà que tant m'agrada. I ara aniré pels normals, que és el Dodge Avenger, que és una berlina esportiva amb molt d'estil.
1: Els de carrer, podríem dir, no?
0: Sí. Un altre és el Dodge Dart, modern, senzill i gairebé, i molt agradable de veure.
1: Escolta, Iker, els Dodge, ara que se m'ha ocorregut, els Dodge arriben aquí, a Espanya?
0: Bueno, hi ha el Challenger i el Charger, però és com... Sí, pots trobar, però ara no es venen aquí, no hi ha concessionaris aquí.
1: Clar, si no, potser el pots aconseguir d'importació...
0: Sí, de segona mà.
1: O de segona mà, però clar, deu ser complicat. Amb aquests cotxes tan grans aquí a Europa, acostumem a no veure'ls, eh?
0: Sí.
1: Algun més així de carrer que t'agradi?
0: Doncs un altre és el Dodge Grand Caravan, una de les monovolumes més famoses dels Estats Units.
1: Perfecte.
0: Un altre és el Dodge Stratus, un model clàssic que sempre m'ha semblat elegant. Un altre és el Dodge Magnum, un familiar molt diferent de les europees. Té una personalitat brutal.
1: Sí, és el que dèiem, eh? Al final, els cotxes americans, vulguis o no, són molt diferents als cotxes europeus per la seva normativa, també perquè allà les carreteres són més grans, a tot arreu van en cotxe els americans, i és un estil molt i molt diferent. Sí. Escolta, de la Ram, hi ha alguna que t'agradi així en particular?
0: Sí, la que m'encanta a mi és la Ram 1500, la pica més famosa de Ram. És enorme, molt còmoda i perfecta tant per treballar com per viatjar. Un altre és la Ram Dakota, una pica més compacta, però igualment molt pràctica.
1: Vale.
0: Un altre és el Dodge Steel, un esportiu dels anys 90 que encara avui té molts seguidors.
1: Molt bé. Escolta, Iker, si tu t'haguessis de quedar amunt, només amunt, eh? Pel teu dia a dia aquí a Barcelona, amb quin et quedaries? Pel teu dia a dia, eh?
0: A mi el que més m'encanta és la Dodge Durango.
1: Dodge Durango? Per què?
0: No sé, és com la... Perquè és com americà, és únic, i perquè és gran i alt, i com a mi m'agrada.
1: Sí, sí, no.
0: I que seria el seu motor i...
1: Sí,
0: la
1: sí,
0: que
1: sí,
0: te
1: sí.
0: Pego.
1: No, la veritat és que és un cotxe espectacular, grandot, amb el motor ben gran i ben sorollós, i espaiós per dins, i a sobre, també és molt elegant, eh?
0: Sí.
1: És un cotxe també elegant, que al final això també ens agrada, que sigui elegant. Molt bé, doncs escolta, molt bona marca aquesta de Dodge, que aquí no la podem veure gaire, però que als Estats Units ho peta, eh?
0: Sí.
1: Ho continua petant.
0: I molt, sí.
1: I molt, eh?
0: Encara que ara amb els elèctrics està una mica...
1: S'ha de veure, no?
0: Sí, jo penso com els fans, que els cotxes elèctrics no tenen tanta gràcia.
1: No, ja. Sí, al final sempre és aquest dilema, no? De...
0: Sí.
1: Fas soroll, no fas soroll, als fans li agrada que facis soroll, també la màgia, no? Del motor de combustió.
0: Sí, sí.
1: Bueno, al final són cotxes diferents, són estils diferents, i jo crec que per ara encara podem conviure amb els dos.
0: Sí.
1: Qui vulgui elèctrics i qui vulgui combustió. I escolta, ja està. Si ara mateix també els motors de combustió n'hi ha que consumeixen i que gasten i que contaminen molt poquet.
0: Sí.
1: Per tant, tot és trobar una mica al punt mig. Molt bé, Iker, doncs si et sembla ho deixem per aquí.
0: Vale.
1: No sé si vols dir alguna altra cosa més de Dodge.
0: Ah, no.
1: No, ho deixem per aquí, doncs. Molt bé, Iker, doncs que vagi molt bé aquesta setmana. Disfruta molt, vés a la platja o el que tu vulguis fer, vas refrescar-te i intenta no morir-te amb aquesta calor ja. que estem patint, exacte, horrorosa. Iker, gràcies per
0: moltes
1: tot.
0: Gràcies.
1: Ens veiem la setmana vinent,
0: sí.
1: I que vagi molt bé. Adéu.
0: Igualment, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. El tall de Rodalies a Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc que les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana vinent. Encara no se saben les causes de l'enfonsament del mur de contenció d'un dels pous de les obres. Adif treballa per garantir la seguretat a les vies i també als habitatges propers del barri de Vallbona de Barcelona. Unitat mòbil, Matilde Seoane i Cèlia Formentbori. Bona tarda.
2: Bona tarda. A hores d'ara hi ha en marxa una reunió entre Adif, el regidor de Nou Barri, Xavier Mercè, i una vintena de veïns del barri de Vallbona. La companyia ferroviària assegura que els habitatges no han patit danys i manté que el servei de Rodalies no es recuperarà com a mínim fins la setmana vinent. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana.
3: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
2: Des del govern, la consellera Sílvia Paneque ha exigit a DIF que es treballi dia i nit per reprendre el servei de Rodalies el més aviat possible. Mentrestant, els operaris treballen per estabilitzar l'esvoranc, reomplint amb formigó el pou de 30 metres on es va esfondrar el mur de contenció ahir. La novetat d'avui és que la grua que hi va caure quedarà enterrada per motius de seguretat. Es tracta d'un punt especialment complex perquè les obres conviuen amb el riu Besòs, el rec Comtal, el túnel de l'alta velocitat i l'aqüífer del Baix Besòs. Tot això converteix qualsevol actuació al subsol en una operació d'alta dificultat. Matilde Seoane, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, al barri de Vallbona de Barcelona.
1: Gràcies, Cèlia. Fem un apunt del trànsit perquè hi ha hagut un accident entre dos camions, un d'ells volcat a l'AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès. Hi ha de moment dos carrils tallats en sentit Barcelona. Més notícies amb Txell Garriga.
4: Aquesta tarda es debat al Congrés la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros del deute de fons de liquiditat autonòmic, el FLA. Arriba al Congrés 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra. Els 17.000 milions del FLA que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representaran un estalvi de 1.500 milions d'euros en interessos. Es preveu que el Congrés rebutgi les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant, doncs, la llei. Els de Puigdemont, però, ja han avisat que no es conformaran que es perdoni només una part del deute.
1: 120 milionaris britànics, com ara l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Creuen que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes.
5: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
1: El boca orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu.
4: És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheredada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports al seu Taradell natal, l'èxit li arriba als 63 anys i l'ha sorprès, però l'ha reformat com a escriptora.
6: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca orella està fent miracles. Tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
1: I ara els esports amb Joan Fitó.
7: Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys signa per les properes 5 temporades. El Barça en pagarà 22 milions d'euros, més 7 en variables al Borussia de Dortmund. El Tour de França ha acabat fa uns minuts, la 18a.
8: Tot seguit, Les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La coordinadora de Festes de Sant Just organitzarà el pròxim 28 de juliol un concurs per crear la nova beguda popular de la Festa Major. L'activitat estarà oberta a la participació ciutadana i les inscripcions es poden formalitzar mitjançant el formulari que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La proposta consistirà en una dinàmica per grups en què les persones participants hauran d'elaborar una mescla original amb el material que facilitarà l'organització. Durant l'activitat s'explicarà el funcionament del concurs i, un cop finalitzades les elaboracions, un jurat i una votació escolliran la beguda guanyadora, que es convertirà en la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just. La inscripció té un cost de 3 euros per persona que s'hauran d'abonar el mateix dia de l'activitat. La coordinadora de festes proporcionarà tots els ingredients i materials necessaris perquè els equips puguin preparar les seves propostes. I pel que fa a salut, la Generalitat ha activat els protocols de vigilància i control de les arboviroses coincidint amb el període de màxima activitat dels mosquits, amb l'objectiu de prevenir la transmissió de malalties com el dengue, el chikungunya, el zika i la febre del Nil Occidental. A Catalunya, el mosquit tigre pot transmetre els virus del dengue, el chikungunya i el zika, mentre que el mosquit comú pot transmetre el virus del Nil Occidental i el virus d'Usutu. La majoria dels casos detectats són importats de països on aquestes malalties són endèmiques. La principal mesura de prevenció és eliminar les acumulacions d'aigua on es reprodueixen els mosquits i la Generalitat recomana buidar o protegir els recipients que puguin acumular aigua, mantenir nets, canalons i desguassos, revisar objectes a l'exterior com plats de testos o galledes i conservar piscines i basses en bones condicions. També aconsella utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba que cobreixi la pell i instal·lar mosquiteres, especialment durant les hores de més activitat dels mosquits. I pel que fa a cultura, la Festa Major de Sant Just torna a comptar enguany amb una de les propostes més dinàmiques i participatives pels amants de l'aventura i la descoberta local, la GeoSEAS. Organitzada per la secció jove de la SEAS, aquesta activitat, inspirada en el geocaching, convida els veïns i veïnes a trobar un total d'11 capses amagades pel municipi entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. A diferència d'altres gimcanes tradicionals, la GeoSEAS no requereix una trobada física inicial. Tot el procés es gestiona a través d'Instagram, concretament des del perfil de la secció jove de l'entitat. Els organitzadors publiquen les pistes i els enllaços als mapes de manera totalment aleatòria, sense horaris prefixats. Per aquest motiu, es recomana als participants activar les notificacions del compte per ser els més ràpids a rebre l'avís. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Bona tarda, Víctor. Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé, la veritat. Bona tarda. Avui, ja et dic, en el penúltim programa ja. O sigui,
0: Sí, el penúltim programa, això, la veritat és que passa volant 23 de juliol, eh? Qui ho diria quan vam començar la temporada
1: veritat,
0: a mitjans de setembre que estaríem aquí, no? 23 de juliol ja, el temps vola, la veritat. Espectacular, Víctor, espectacular.
1: Home, hem fet molts programes, hem viscut moltes històries i hosta, la veritat que moltes històries són molt curioses també.
0: Sí, al final...
1: Tu a mi ens han sorprès molt, també.
0: Sí, estem aprenent moltíssim, Víctor, així que la veritat és que és espectacular.
1: Totalment.
0: I, bueno, però bueno, encara no estem a l'últim, eh?
1: Els comiats els farem la pròxima setmana.
0: Exacte. Ara encara ens queda dos programets, avui ens toca un de molt interessant.
1: Totalment.
0: Però abans d'anar directament a descobrir aquest nou equip, Víctor, aquest estiu, què tal? Com t'està anant aquest principi d'estiu, aquest mes de juliol?
1: Doncs molt bé, la veritat, i anirà encara molt més bé, perquè avui estem, com tu ho comentaves, estem en el 23 de juliol i ostres, avui és una data assenyalada per un dels col·laboradors aquí en el refugi també, i és que és l'aniversari de l'Adrià. Estem fent programes, vist, avui dia.
0: No, espectacular.
1: I després ja ens han comentat algun pajarito per allà al final, que bé, hem d'anar a donar càtedra, no?, al seu aniversari.
0: Ui, o sigui, ho vas a celebrar, eh?
1: Sí.
0: També li enviem des d'aquí una felicitació a l'Adrià.
1: Exacte, perquè s'ho mereix també i al final pensa que, home, és així, també és un gran col·laborador,
0: sí,
1: també.
0: Sí, i tant.
1: Pel que també sé, ostres...
0: No, i Víctor, i saps què?
1: Sí.
0: No només és l'aniversari de l'Adrià, sinó que també és la meva graduació.
1: Compte, ostres!
0: Sí. Després del programa, em graduo.
1: Compte, hòstia, doncs, felicitats, eh? Perquè...
0: Sí, la veritat que és espectacular. Escolta, ja tinc el títol professional, ara sí, de periodista.
1: Has vist, ara ja pots anar, no?, per allà pel carrer això i tal, i dir, mira, us he ensenyat el títol de periodista.
0: Sí.
1: I sí que és veritat que imagino que et deu fer força il·lusió, també, i en aquest sentit, o sigui... Acabar la carrera...
0: Sí. Escolta, Víctor, a més, tu ja el tens, el títol.
1: Sí.
0: Per tant, a partir d'avui ja estem en igualtat de condicions.
1: Tu i jo estem, exacte, en igualtat de condicions, també. I qui ens digui el contrari al final és que
0: no en sap,
1: també.
0: És que no en sap,
1: també.
0: Escolta, Víctor, va, ara sí, anem a descobrir l'equip d'avui.

0: Bueno, Víctor, espectacular aquest himne, no? Del Sanco.
1: Exacte, exacte. O sigui, com del final. O sigui, ja sé que té com un inici, no? Si ho analitzem musicalment, així com més rocker, no? Al final
0: sí, la veritat és que sí.
1: Amb la guitarra elèctrica, no? Al final, i ostres... No sé, igual... clar, és que si ho comparem...
0: No està gens malament, eh? Assumpte que és un himne més modern.
1: Sí.
0: Està ben parit, està ben fet. Aquest Sanco, eh?
1: Sanco, exacte. O sigui, és com a l'acrònim, no?, que els diuen també. I hi havia una part també a l'himne, no?, que posava tots units, bla, bla, bla, no?, en veritat. I m'ha recordat una miqueta tots units fent força al Barça, també, saps?
0: Aquí potser hi ha una mica de plagi, vols dir.
1: Exacte, igual sí, no?
0: Bueno.
1: Però sí que és cert que és un himne curiós, també. Estem parlant que, per exemple, que si el comparem amb el de la setmana passada, amb el del Tàrrega, clar.
0: Setmana fa dues.
1: Ah, exacte, sí, ja no sé ja on estic ja. Jo, el Tàrrega, per exemple, és molt més antic, no?
0: Sí,
1: més...
0: molt més casolà.
1: Sí. I aquest, bueno, doncs és més...
0: Bueno, això d'anar als quartos, no?, també, de Sant Cugat, potser.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs escolta, Víctor, anem a parlar ara ja del Sant Cugat esportivament parlant. Anem a la seva fundació. Quan comença tota aquesta història?
1: Doncs mira, doncs, el cens, dut a terme l'any 1915, Sant Cugat tenia 2.421 habitants i cal dir que s'estava enduent a terme la construcció del ferrocarril que havia de connectar amb Barcelona, amb el Vallès, i també a Can Móra, els anglesos que treballaven en aquells temps, van organitzar un cross country. Un cross country.
0: Què dius?
1: I la curiositat, doncs, va fer que el jovent del poble assistís a l'esdeveniment perquè era esport i a la vila no se'n practicava pas, no? Perquè estem parlant que antigament eren viles, pobles també, no?
0: Clar, sí.
1: I per tant, cal destacar que aquest fet va esperonar als joves que, en sortir del ball, van decidir practicar esport a través del futbol, ja que era un esport d'equip i feia poc que s'havia posat de moda. Estem parlant que, per qui no ho conegui, el cross country no és un tipus de ball anglès. I bé, doncs, ostres, o sigui, es va començar per practicar aquest cross country i vam passar a practicar el futbol.
0: No, mira, escolta, és curiós.
1: Sí.
0: Curiós. Potser és un dels inicis més curiosos que hem vist aquí a Footcat.
1: Totalment, eh?
0: Tot va començar amb aquest cross country i mira, va acabar en el futbol. I escolta, crec que és un bon canvi, eh?
1: Sí, perquè clar, passar de ball a futbol també és una miqueta curiós també. Però sí que és cert que d'aquesta manera, amb aquesta introducció, va ser com va néixer el Sant Cugat Esport Futbol Club l'any 1916 amb Antoni Auladell i Tortosa com a primer soci de l'entitat.
0: Mira, doncs escolta, important aquest Antoni Auladell i Tortosa, primer gran soci del Sant Cugat, escolta, una mà que entenc que serà d'honor, eh?
1: Totalment, i a més és el primer que va posar la primera pedra per anar formant el club fins a avui dia. O sigui, estem parlant que també és un club centenari, perquè clar, o sigui, es va fundar el 1916 i ja porta més de 100 anys aquest club existint a la història del futbol català.
0: I tant, i tant. I escolta, quan has de decidir els colors d'un equip, és una decisió, doncs, molt important. Com ho van fer aquí a Sant Cugat?
1: Exacte, doncs mira, doncs ara t'ho explicaré una miqueta, perquè a la sortida d'aquest ball, no, del cross country, el jovent del poble va adquirir uns cèntims per poder comprar una pilota i l'equipació del club.
0: Vale.
1: El senyor Joan, el secretari de l'Ajuntament, va ser qui va rebre aquest encàrrec. I ell, textualment, s'encara les paraules, va dir: "No m'acaba d'agradar, però és l'única equipació que he trobat completa", va dir en tornar a Sant Cugat amb tot el material, i els hi va entregar unes samarretes amb unes franges verticals vermelles i negres, i la pilota que també havia comprat en el seu moment, també.
0: Escolta, així neixen els colors, eh?
1: Exacte.
0: Sense estar del tot convençut.
1: No.
0: Però bueno, escolta, ho va aconseguir, no? Li van fer l'encàrrec i va tornar a Sant Cugat amb aquestes camisetes negres i vermelles, que t'he de dir que és una combinació xula.
1: Totalment, estem
0: parlant. I no és molt habitual.
1: No.
0: Al Milan, però tampoc hi ha gaire més.
1: Exacte, o si vols, bueno, com a molt... Sí, per ahí, perquè...
0: No se m'ocorreixen molts més, el Milan i quin més?
1: El Milan i principalment, igual ja està, perquè de la Lliga Espanyola no, perquè...
0: No, perquè clar, el Mallorca és també, però no són franges.
1: Clar.
0: És més vermell que negre.
1: Per això...
0: No sé, no se m'ocorreix ara mateix cap.
1: Que... És bastant únic, també, i estem parlant que molta gent d'avui dia hauria d'estar agraïda a la... doncs al senyor Joan, perquè va escollir uns colors bastant únics, mira, també.
0: Aquí a Espanya només hi ha el Mirandés, amb aquests colors.
1: Ah, el Mirandés, vale.
0: El Mirandés, el Nice, a França, el Bournemouth, a Anglaterra, però que són pocs equips, eh?
1: No, és una combinació que no s'estila massa al final, també, però és única, és original, també. I ja la portava ja al Sant Cugat, ja al 1116.
0: Sí, espectacular. Escolta, Víctor, fem un salt important en el temps, anem en una de les grans fites d'aquest club, va.
1: Totalment, perquè ens hem de remuntar a la temporada 1957-1958, amb aquest ascens a tercera, no? La temporada que estàvem comentant fa uns instants, l'equip va jugar a la tercera divisió, i una dada és que és apoteòsica, perquè dels 42 partits jugats en aquesta categoria, en van guanyar 28, en van empatar 7, i en van perdre només 7 més, també. Mm-hmm. Però és que ara mateix és que t'ho vaig a millorar, també, perquè és que aquest equip, aquesta temporada, va marcar 117 gols i només en van encaixar-ne 7.
0: Espectacular. Això vol dir que tots els partits que van empatar van ser 0-0.
1: Totalment.
0: Perquè si va perdre 7, no?
1: Sí.
0: I només van encaixar 7 gols.
1: Exacte.
0: Vol dir que tots els partits que va perdre són 1-0 i tots els que van empatar... 0-0.
1: Sí. O sigui, per lògica, és així, al final, també. Sí.
0: No, escolta, espectacular, eh? És una dada espectacular. Dius, 28 guanyats, 7 empatats, 7 perduts, dius, bueno, està molt bé, però tampoc és res de l'altre món.
1: No, però quan
0: et diuen només 7 gols encaixats, aquí sí que és històric, això, eh?
1: Totalment. I al final jo crec que és una dada que se l'emporta pels seus anals de la seva història, també.
0: I tant.
1: I per ells això és com un trofeu, com guanyar una Copa de la Generalitat, per exemple.
0: Per exemple.
1: Sí.
0: Però no, en aquest cas no, eh?
1: En aquest cas encara no.
0: Molt bé, Víctor, doncs saltem en el temps, anem al 3 de novembre.
1: Doncs sí, perquè el Sant Cugat es va posar líder del Grupo Norte de categoria regional, en el seu moment es deia... amb aquest acrònim, aquest nom, i ja no va cedir el liderat, perquè estem parlant que aquest any va tenir el rècord de permanència en primer lloc de totes les competicions oficials espanyoles.
0: Espectacular.
1: Sí, espectacular. Tornant de la tercera divisió, ara amb aquesta categoria, es va posar líder en aquella jornada. Bé, o sigui, molt impecable.
0: Sí, espectacular. Escolta, el Sant Cugat... Bé, va començar bé.
1: Totalment. I hem de parlar del capítol de la Rambla del Celler, no?, que és el bressol de l'escola del futbol base de l'entitat, també. Per així dir-ho, el camp de la Rambla del Celler està situat al centre de la ciutat. Allà hi va néixer l'escola de futbol base de l'entitat, i s'hi van fer tornejos internacionals de futbol i es va ascendir i romandre 3 anys a tercera divisió, també.
0: Molt bé. Si és que al final... Víctor, ho hem comentat moltes vegades.
1: Totalment.
0: L'èxit dels clubs, a vegades, es mesura en l'èxit del seu planter.
1: Sí.
0: I em sembla que a Sant Cugat és molt important, i per això van estar 3 anys a tercera divisió.
1: Totalment. Bueno, com també amb el tema del club de futbol d'Am, també, que és una escola base molt bona, i mira d'allà els jugadors que on han sortit, també.
0: O si mirem més a dalt, si anem al Barça.
1: Per exemple.
0: La clau de l'èxit del Barça... és la Masia, per tant, totalment. És molt important el planter, sempre ho recordem aquí a Footcat. Escolta, totalment. Víctor, ara hi ha una curiositat molt especial, eh?
1: Sí, perquè estem parlant que el camp de Rambla del Celler també va ser una de les seus d'entrenament del Mundial de 1982 celebrat a Espanya, i s'hi van celebrar un gran nombre de celebracions i homenatges també en aquell... en aquell estadi, o sigui que, ostres, s'emporta la palma, el Sant Cugat.
0: Sí, també va ser important per aquest camp d'entrenament. No sabem quins equips van entrenar en aquest camp del Sant Cugat, però segur que van passar estrelles de primer nivell, eh?
1: Totalment, i de l'època, perquè, ostres, imagina't tu veure allà a Maradona, per exemple, al final, també, saps?
0: Home, seria guai, no sé si va arribar, però escolta, segur que és interessant i haurem de fer recerca.
1: Totalment.
0: Anem a parlar del símbol del Sant Cugat. Com ha anat canviant al llarg de la història aquest escut?
1: Perquè l'escut ha tingut diversos canvis, també, que cal dir que la primera etapa va ser del 1916 al 1935. Es va lluir un escut de forma polonesa, no? Coronat amb un birret i dues claus passades amb les dents mirant els peus. Tenia la senyera a la part inferior dreta de les barres vermelles i negres al costat esquerre, vale? O sigui que per una banda la senyera està a l'esquerra i a la dreta tenim els colors, no, que el senyor Joan de l'Ajuntament va emmarcar.
0: Ah, això és al revés, no, Víctor, crec.
1: Sí, no, perquè
0: la senyera a la part inferior dreta.
1: Exacte, o sigui, la part inferior dreta.
0: I les barres vermelles
1: a l'esquerra. Correcte, sí, sí, sí, que és el que diem que són la insígnia del club.
0: I tant, sí, per una mica, perquè no hi havia res més, però al final s'ho han agafat amb carinyo, eh? Aquest totalment negre i vermell.
1: Totalment, totalment.
0: Però escolta, sí que Víctor, clar, arriba la Guerra Civil i aquí hi ha alguns símbols que no van bé, amb la Guerra Civil.
1: Exacte, evidentment. Desapareixen els símbols religiosos i la senyera, com és evident, perquè no toca amb la ideologia. I l'escut va passar a ser un triangle equilàter i el nom del club és Pins Club de Futbol. Després
0: com,
1: que...
0: com?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Després que el nom del poble passés a ser Pins del Vallès.
0: O sigui que amb la Guerra Civil es canvia l'escut i també...
1: El
0: es canvia el nom del poble,
1: en comptes de Sant Cugat del Vallès, Pins del Vallès, tu.
0: Clar, clar, clar, perquè tu, hi ha molts pins, no, suposo.
1: Correcte,
0: bueno,
1: correcte.
0: Sí, encara n'hi ha, encara n'hi ha.
1: És la,
0: sí, sí,
1: és
0: al final la Guerra Civil va ser això i va provocar canvis tan importants com el nom. Aquí a Sant Just també es va canviar el nom del poble, eh? També era Just d'Esvern, no era Sant Just d'Esvern.
1: És veritat.
0: Just d'Esvern.
1: Just d'Esvern.
0: Per tant... Clar, si estaves al bàndol república, havies de treure la simbologia religiosa, no? Aquest sant,
1: que
0: no anava bé, i si estaves al bàndol contrari, doncs l'havies de castellanitzar.
1: Exacte.
0: Per tant, exacte, aquí, exacte, estiguessis al bàndol que estiguessis, havies de fer alguna renúncia.
1: Sí, sí, molts canvis al final, sí, i és, sí, molt trist, sí. És molt trist, la veritat, sí, sí.
0: Però, Víctor, escolta, anem a postguerra, què passa?
1: Una vegada acaba la guerra, es torna a l'escut fundacional, és a dir, es torna a l'escut que tenien... bé, o sigui...
0: Des del principi, sí.
1: Exacte, des del principi, des de la primera etapa, al final també. Llavors, mm-hmm, clar, Sant Cugat va tornar a recuperar tots els elements del seu insígnia i també va recuperar el seu nom de la ciutat, Sant Cugat del Vallès.
0: Sí, sí, clar, però hi ha un detall que no pot estar.
1: Totalment, perquè...
0: Aquesta senyera, malament, no?
1: Exacte, exacte, exacte, exacte. O sigui, estem parlant que la senyera, sobretot, és l'element clau que no els hi quadrava, mm-hmm, al final també. Sí que és cert que llavors, clar, amb el nou model d'escut, cap al 1956, l'escut passa a ser més allargat i només en les franges vermelles i negres. Clar, la insígnia actual d'avui dia és que una evolució que parteix del model fundacional.
0: Mm-hmm, sí,
1: per
0: sí.
1: Tant,
0: ara mateix tenim de tornada la senyera.
1: Exacte, exacte.
0: En Cugat ja llueix la seva senyera, clar que sí, perquè, escolta, ara ja no hi ha ningú que et digui que no pots portar la senyera.
1: Totalment. I encara es manté avui dia, per sort, el nom de la vila, no? Del poble, perquè, ostres, m'ha sorprès molt també que...
0: Això de Pins no t'acaba d'agradar, eh?
1: No. Ara ho trobo més idoni Sant Cugat del Vallès.
0: Home, també, i tant que sí, i tant que sí. Víctor, escolta, anem a parlar del futbol base, que abans hem parlat que és tan important. Quan es crea oficialment aquesta escola de jugadors santjustencs, no? Sant Cugatencs,
1: per dir-ho. Estem ja tan
0: justament... Ja estic barrejant, ja estic barrejant.
1: Doncs sí que és cert que amb la Lleó plantada el 1971, quan l'Àlex Barberà es va oferir al directiu Capel per treballar amb els nens, el 1980 el president Josep Vilaró Mosella va demanar a Josep Maria Félez Torregrossa la creació i organització d'una escola de futbol base per a la ciutat de Sant Cugat, clar.
0: Mm-hmm, molt bé, vale. Doncs escolta, això és important, aquesta primera passa de tenir una gran escola de futbol, eh?
1: Totalment, i és que a més el senyor Félez ja estava a la Junta de la Penya Blaugrana a Sant Cugat i va demanar una excedència per assolir el repte proposat. Mm-hmm. Va nomenar com a director de l'escola en José Garçavall Anguera i l'Àlex Barberà va assumir el rol de coordinador general de tot el conglomerat, vale, del que forma part de l'escola base, mm-hmm, de l'entitat.
0: Molt bé, doncs escolta, importantíssim, i aquest Josep Maria Fele, escolta, va renunciar i tota la penya
1: laurana
0: per implicar-se al 100%, eh?
1: Exacte.
0: I escolta, això va tenir èxit o no?
1: Totalment, perquè s'hi van apuntar 230 nens formant un conjunt de 10 nous equips. Aquestes formacions portaven els noms de diferents antics directius del Sanco, per exemple, es deien pues Pujol, Amadeu, Castellaví, Sitges, Villa del Prat, Rodó, entre d'altres noms.
0: Sí, molt bé, sí, en comptes de Benjamí A, o Pre-Benjamí, o Alevín, era l'Amadeu, el Pujol, el Castellví.
1: Ah, sí, no? Sí, sí. Home, això està molt bé perquè al final també dona honor, no, a tota a la gent que s'ha implicat en aquest futbol base.
0: Mm-hmm. No, no, sí, sí, totalment. Escolta, i què? Amb aquest èxit, què?
1: Doncs l'escola del Sant Cugat va passar a tenir el primer equip, el primer equip, l'amateur, dos juvenils van tenir, dos infantils, dos alevins i dos benjamins federats, a més dels 10 equips de l'escola que he comentat anteriorment.
0: Vale, perfecte, doncs escolta, molt important, molts equips, que escolta, el 1980 tenir tots aquests equips era un repte i estava superbé.
1: Estava molt bé, la veritat.
0: Abans hem escoltat l'himne, ens ha agradat molt, l'hem comentat. Explica'ns una mica la història, va.
1: Doncs sí, perquè aquí el protagonista és Joan Pau Chaves. I per què? Perquè l'èxit assolit en programes televisius com Lo Happy Day o No me la puc treure al cap de TV3 han fet que Joan Pau Chaves, un dels músics productors musicals de referència en el panorama català, també és fill de Sant Cugat i és per això que va posar música a l'himne del Sant Cugat.
0: Mira, mira, per tant, aquest Joan Pau Chaves, o Chaves, que jo l'he catalanitzat.
1: Ah, sí?
0: No sé si és Chaves o és Chaves, però bueno. El Joan Pau Chaves va fer aquest himne que hem escoltat al principi del programa, que és un himne espectacular, i surt de programes com Lo Happy Day, de TV3.
1: Sí, sí,
0: jo el mirava, en el seu temps, aquest programa.
1: Sí, ara, també.
0: Ni me'n recordava que havia existit, però escolta, va ser com aquest primer talent show musical, que era, era molt divertit, era de corals, em sembla, una cosa
1: així. Sí, sí, sí, era molt més artístic, també, i de
0: cançons. Era xulo, era xulo, eh?
1: Era xulo, i sí que sé que, com a anècdota, ostres, Joan Pau, sent de Sant Cugat, clar, segurament li deuria tocar força la fibra.
0: I tant, home, deu ser un honor, no?, que t'escolleixin a tu per fer l'himne del teu poble, del club del teu poble. Doncs, escolta, un honor que va aconseguir fer aquest Joan Pau Chaves, que això és espectacular, fer l'himne del Sant Cugat. A més, li va quedar molt bé, clar que sí, ho hem de reivindicar.
1: I tant, s'ha d'admetre. I ja per anar acabant una miqueta amb el Sant Cugat, és que l'any 2016 el Sant Cugat va complir 100 anys com una de les fites més històriques. Com no podia ser d'una altra manera, l'entitat ho va celebrar amb un conjunt d'activitats encaminades a reivindicar el llegat futbolístic i humà que ha deixat l'entitat a la població i els milers de persones que d'una manera o altra han vestit la samarreta del Sant Cugat.
0: Per tant, estem parlant d'un club centenari que això, escolta, ens diu molt, eh?
1: Té el seu pes en or, també, al final.
0: I Víctor, no només això, sinó que aquest any estan de celebració, també.
1: Totalment.
0: 110 anys, que escolta.
1: Totalment.
0: Espectacular, 110 anys.
1: Tota aquesta temporada han estat celebrant solament pels camps que anaven.
0: Sí, tan segur que sí, perquè 110 són molts. És veritat que la xifra rodona de 100 sempre és espectacular, no? Això va ser l'any 2016, però estic segur que van fer molta festa el 2016 i també aquest any han fet molta festa, però això de la festa també va una mica... Depèn del resultat, no?, de la temporada, com li ha anat en aquesta temporada a Sant Cugat.
1: Totalment, perquè aquesta temporada l'equip ha militat a la primera catalana, concretament també en el grup 3, i aquesta temporada, però, no van poder pujar de categoria, ja que no es van classificar pels play-offs d'ascens, perquè m'he estat documentant i és que van jugar contra l'Escó, van perdre el partit contra l'Escó, i això vol dir que es queden a la mateixa categoria.
0: Per tant, això va anar a la recta final, no?
1: Exacte, això va ser la recta final també, i això vol dir que la temporada següent estarà aquí a Primera Catalana, però jo, com sempre dic, confio en tots aquests equips també que continuaran fent història i seguiran pujant de categoria.
0: Home, segur que sí, Víctor. Bueno, 110 anys han fet aquest any, no van poder aconseguir l'objectiu de l'ascens, però bueno, segur que s'ho van passar bé, segur que van disfrutar del futbol a la vila de Sant Cugat i això és al final sempre és el més important. Molt bé, Víctor, doncs ens ha quedat un programa ben parit, no?, parlant de Sant Cugat.
1: Sí, i són anècdotes també que al final són equips que els tenim molt a prop de Barcelona o de la província de Barcelona, que ostres, que els tenim tan a prop que a vegades no els hi donem importància. Jo crec que no falta anar tant, per exemple, pel Girona, els Balears, el València i tal, perquè a vegades d'aquí també tenim força història i equips centenaris que cal remarcar del futbol català.
0: I tant que sí, Víctor. Escolta, abans que marxis, que sé que tens ganes d'anar-te'n una miqueta de festa a celebrar l'aniversari del nostre col·laborador, l'Adrià Hernández.
1: Una miqueta, no t'ho negaré,
0: eh? Home, ja et veig amb els ullets, que tens ganes una mica de xarinola, no?, podríem dir.
1: Sí.
0: Víctor, abans que marxis, estàs anant molt a la platja aquest estiu o no?
1: Ostres, doncs, no massa de moment, però em falta anar-hi més, també. Vaig anar amb vosaltres, també, però ara sí que és cert que... mira, de fet, després, a partir del 25 de... de juliol, o sobretot de l'agost, al final també, estaré per l'Agosta Brava al final, oh, i allà ja cada dia aniré a la platja.
0: Quin luxe, nen. No, jo la veritat que tampoc estic anant moltíssim a la platja, de fet, poquet, no són més de... jo crec que no són més de 10, segur, eh? I potser menys de 5.
1: De 5, no, igual.
0: No ho tinc ara clar. Però sí que és cert que farem una mica com tu, Víctor. A partir de l'agost, escolta, que fem vacances aquí al refugi, m'aniré a la platgeta,
1: amb la maca,
0: amb la meva tovallola, i escolta... està tranquil·let, eh?
1: I amb les ulleres de sol.
0: Amb les ulleres de sol, sempre.
1: No, per intentar no cremar-te els ulls.
0: Home, clar, i amb crema de sol, també.
1: Amb crema solar, correcte.
0: Crema solar, important. Per no cremar-se, important, cuideu-vos. I escolta, sobretot que la gent ho passi bé, no, Víctor?
1: Totalment,
0: escolta,
1: al final.
0: Qui ho ha de passar bé avui ets tu, eh? Bueno, això també.
1: Exacte, tothom, al final. Sí, sobretot sí, que vagi molt bé la cerimònia,
0: gràcies,
1: que t'ho mereixi al final, i ja ets periodista.
0: Sí, sí.
1: I jo pots anar dient por los lares de los mundos del de
0: sí,
1: periodismo.
0: Sí, sí. Els quatre vents, no?
1: Els quatre vents, diu.
0: Exacte. Molt bé, Víctor, doncs escolta, que vagi tot molt i molt bé.
1: Igualment,
0: disfruteu. Disfruteu i que vagi bé. Adeu.
1: Adeu.

Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.

0: I ara, la vida és joc, amb el Ricard. Bona tarda, Ricard. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, Jaume, molt bé. A punt avui per explicar-vos un joc que té molta relació amb la gran ciutat que tenim nosaltres ben a prop, que és Barcelona, i un element molt important que últimament ha sigut molt anomenat, que és la Sagrada Família.
0: Ja, home, doncs ha sigut notícia últimament la Sagrada Família. Per tant, un joc que té molta relació amb la Sagrada Família. Sona bé, eh?
1: Sí, sí, es diu Barcelona, i encara serà més anomenada perquè em sembla que avui fan la presentació del Tour amb tota la penya dels ciclistes allà amb la Sagrada Família davant.
0: Em sembla que sí. Doncs escolta, això té molt bona pinta. Abans de començar, però, Ricard, com portes això de la calor?
1: Mira, ara mateix, sort del ventilador que tinc a dalt, el tinc a màxima velocitat, perquè van dir que baixaria, però ara abans de... no ha baixat tant i ja diuen que tornarà a pujar.
0: Sí, sí, la veritat és que això no baixa, eh? No deixa d'apretar.
1: I és esgotador.
0: Totalment. Però abans, ens centrem en matèria, anem a descobrir Barcelona.
1: Molt bé. Què és Barcelona? Barcelona és un joc que treballa a l'Eixample, que es mou a l'Eixample. És un joc que es mou a l'Eixample, la construcció de l'Eixample a finals del segle XIX, d'acord? I relacionat també, per un costat, amb Ildefons Cerdà i per un costat també amb Antoni Gaudí, el gran arquitecte. Vale. Aquí el que som nosaltres som constructors que en el nostre torn farem una sèrie d'accions que estan basades en col·locar personatges de la societat catalana, treballadors, gent burgesa i els benestants, que bàsicament són unes fitxetes de tres colors diferents. Recordeu que un joc de taula no deixa de ser una mecànica, vale. Entesos? I aquests els posarem, agafarem dos i els posarem a un en un lloc i un altre d'una cantonada de l'Eixample barceloní. El tauler de tothom és l'Eixample barceloní, 4x4 illes, d'acord? Vale. I entre aquestes illes hi ha unes cruïlles, d'acord? Doncs aquestes cruïlles és on col·locarem aquestes fitxetes. Vale. Aquestes fitxetes, una vegada les col·loquem una a una cruïlla i una a l'altra, d'acord? Aquestes cruïlles no deixen de ser columnes i fileres d'una graella. Llavors, allà on col·loquem la fitxeta, mirem la columna cap a un costat i la filera cap a un altre, i ens porten a unes icones que ens diuen les accions que podrem fer. D'acord? És a dir, que les accions les triarem depenent de on col·loquem aquests personatges.
0: D'acord. Val? Per tant, però, tu escolleixes un personatge o és aleatori o com funciona?
1: Et surten a una bossa, ben preguntat. Tens una bossa i tu poses la mà i et surten dos.
0: Vale.
1: Val. És important pel que diré després. Però bé, bàsicament, mecànica, col·loques aquests dos personatges a dos xafràs, a dues cantonades, d'acord? O dues cruïlles, i mires les accions. Les accions estan relacionades amb una sèrie de combos de coses que podem fer impressionants. És a dir, te les vaig a citar. Pots. Les accions poden ser urbanitzar carrers petits, urbanitzar carrers grans, urbanitzar cruïlles, d'acord? Vale. Poden ser posar un panot, aquelles rajoles típiques del Passeig de Gràcia, a la graella de panots. Tot això dona punts. Cada carrer que poses dona punts. El panot on el poses et dona punts, monedes, recursos, el que sigui. Vale? Una altra acció. Una altra acció pot ser avançar el tract de la Sagrada Família, que el tenim en el nostre tauler individual. Cada vegada que avances el tract de la Sagrada Família, quan passes unes fites, agafes unes icones de la Sagrada Família que et donen o punts, o recursos, o millores en carrers, o amb el que sigui. Això és una altra possibilitat.
0: És un tauler separat, oi?
1: Sí, hi ha el tauler de tothom, el tauler central, el tauler del jugador, i després hi ha el tauler dels panots, i dels edificis singulars i les figures de la Sagrada Família que he esmentat van a part. Aleshores, una altra opció també és doncs agafar un edifici singular que té un cost, has de pagar unes monedes. És un joc molt car en el sentit de que costa molt aconseguir monedes i recursos, per tant, en molts torns has d'anar rascant d'allà on pots. Doncs aquests edificis que poden ser el Palau de la Música, poden ser, per exemple, l'Arc de Triomf, poden ser l'Hospital de Sant Pau, te'ls col·loques al costat del teu tauler i et donen punts, també. És un joc impressionant, dels millors que hi ha per fer combos. Està molt, molt reconegut.
0: Vale.
1: Eh? Molt bé, aleshores, tu, quan fas aquesta acció, doncs fas aquestes dues accions. Entesos?
0: Sí.
1: I si es donen les condicions a aquella illa de cases on tu has posat els dos elements, els dos, les dues fitxetes de ciutadans, pots construir una illa de cases. Mm-hmm. Això et demana les més fàcils, una fitxeta de ciutadà de qualsevol color, de cada, o sigui, dues fitxetes de qualsevol color, ja pots construir l'illa més bàsica. I aquesta et dona doncs, uns puntets, un pujar al track d'Ildefons-Cerdà, que ara us diré per què serveix. Mm-hmm. Les més cares et demanen que una de les fitxetes sigui de benestants o que siguin dos de burgesos, per exemple. És a dir, uns requisits. Aleshores, tu agafes, estan posats al costat del tauler, una fitxa grossa així d'illa de cases i la col·loques. I això et dona bastants punts o et dona moure't amb el track de la Sagrada Família. Fixa't bé, és a dir, cada acció enllaça amb combo.

0: faràs una acció addicional d'aquelles que us he dit abans, oi?
1: Sí, clar.
0: Molt bé. Aleshores, aquests ciutadans que he fet servir, una vegada construït, els agafo, els trec d'allà, un de cada, i els poso en un trac de sota que em va donant punts, també. A part em va donant punts. Es poden arribar a fer 400 punts aquí a Barcelona, eh?
1: Wow.
0: Sí, sí, sí, exacte. Molt bé. Tot això és el joc. Aleshores, algunes de les accions diuen pujar al trac d'Ildefons Cerdà. Què és això? Ildefons Cerdà era un home molt, molt intel·ligent i que volia un eixample molt determinat, que, com sabem, no s'ha respectat. Volia molts jardins enmig de les illes de cases, no volia construir els quatre costats, d'acord? Doncs què passa? Quan construïm les illes de cases bàsiques, tenen dos costadets. Doncs això et dona que pugis al trac d'Ildefons Cerdà, perquè Ildefons Cerdà veu això i està content. Però quan a sobre, en un altre torn, construeixes una illa de cases més potent, que a tu et dona més punts, recorda que tu ets un constructor, a tu et dona més punts, però què et farà? Baixar el trac de confiança d'Ildefons Cerdà. Bueno, i això per què nassos serveix, això de l'Ildefons Cerdà? Doncs perquè quan s'acaba una ronda, al final de cada ronda, aleatòriament a cada partida, es posen unes fitxetes que et diuen al final de cada ronda tants punts per edificis singulars, o tants punts per carrers amples, o tants punts per carrers estrets, o tants punts per panots posats. Llavors, aquests punts que tens per panots posats, per exemple, els multipliques per la puntuació que tens al trac d'Ildefons Cerdà.
1: Vale,
0: llavors,
1: vale.
0: Si tu has pujat poc o has baixat fins a zero al trac d'Ildefons Cerdà, aquella ronda, aquests punts, si estàs a zero, 3 per 0,
1: 0-0, patatero.
0: Pues a dues espelmes, d'acord?
1: Per tant, també té aquest joc està molt ben pensat, no? A més té un cert rigor històric
0: amb el
1: que sabeu d'Ildefons Cerdà.
0: Molt, de veritat. Està fet per un noi d'aquí, el Dani García, un autor molt anomenat, que ara treu, per exemple, un que es diu Diables, que ja en parlarem més endavant, i que és molt famós i ha fet jocs boníssims. I aquest té 2 anys, em sembla, 3, i ho va petar, i és un joc que es juga molt i es ve moltíssim.
1: És un gran joc. És molt curiós, a més, pel que ens expliques, sembla un joc que té moltes cosetes, no? Té moltes coses per desgranar, moltes coses per descobrir, per tant, molts aspectes en els quals està concentrat per jugar-hi.
0: Molt. A més, també hi ha uns cubs petitets que puges per augmentar la qualitat de l'acció perquè et doni més punts. De fet, a posar aquest joc a taula, et pots estar ben bé 20 minutets o 25 per posar-ho tot bé. Però és brutal, és un joc molt ben fet, molt ben muntat, la mecànica és boníssima. Jo no conec a ningú que hagi jugat i digui, potser sí, però no m'acaba de... A tothom li encanta, jo he jugat moltes partides i la veritat és que m'ho passo molt bé. Evidentment, jo també he de confessar que com a barceloní, soc nascut a Barcelona i criat a Barcelona, tot el que sigui Barcelona em tira molt, eh?
1: Sí,
0: però podria ser un trunyo i llavors el tindria ja posat a l'armari amb els jocs i com a record, però no, el trec sempre que puc. I el més important, el que destaco més és això, és que en una jugada fas molts combos, guanyes una Sagrada Família que et dona una opció de millorar una altra cosa, o et dona diners per poder comprar un edifici singular, et puja el trac de l'Ildefons Cerdà i vas fent coses. I el bo és que fins al final de la partida no es veu qui guanya. No és allò que diguis, ostres, el Ricard ja va davant i destacat, ja no cal ni que ens molestem. No. És un gran joc. És d'aquests jocs que no traiem molt aquí al programa perquè són jocs que no són jocs fàcils. No és un joc molt complicat, el que té són moltes accions, moltes, diferents. Per tant, has de projectar molt el que vols fer. És això el problema, res més.
1: No és complicat, però si no estàs acostumat, no,
0: exacte,
1: a principis et pot xocar una miqueta, no?
0: Exacte. Jo us aconsello que entreu a la BGG o a Google mateix i poseu Joc Barcelona i mireu les imatges. És maquíssim. És molt barceloní, és molt modernisme.
1: Sí, ha respectat moltíssim el que et deia, el rigor històric.
0: Molt.
1: Tota la simbologia de Barcelona, això dit del Concerdà.
0: Sí, els panots.
1: Sí, els panots.
0: El tramvia blau, és molt maco, molt, en sèrio.
1: I escolta, Ricard, això amb quantes persones ho juguem?
0: Com sempre, aquest poden jugar fins a 4, d'acord? Però jo penso que el millor són 3, eh?
1: El millor són 3, sempre, eh?
0: Sí, és un joc, perquè ho fa més àgil tot. Llavors, un joc, igual estaries 2 hores i mitja, una cosa així, doncs igual amb una hora i mitja, 1 hora i 3/4 ja s'ha acabat. I tu has passat.

0: Molt bé, i pots jugar amb una altra cosa.
1: Clar, perquè
0: Gran joc, de debò.
1: Una hora i mitja, que seria una partida llarga, curta o mitjaneta?
0: Hora i mitja és una partida curta.
1: Curta?
0: Sí.
1: No, no, però no només en aquest joc, sinó
0: Sí, en
1: en
0: general, hora
1: global,
0: i mitja és una partida curta mitjana, si vols.
1: Vale.
0: Mitjaneta!
1: Mitjaneta. Home, clar, perquè després hi ha jocs que
0: Clar,
1: són de 20 minuts.
0: clar, evidentment, i xulíssims,
1: Tot és flash, no, ja?
0: Clar, no, i molt divertits, i molts que hem explicat aquí són jocs curts, però que són molt divertits, i molt bons, vull dir que a mi m'atrapen. Però hi ha la vessant aquesta de jocs d'aquests que el que... Aviam, això és saníssim pel coco, perquè has de una mica, doncs, planificar què vols fer, tenir la teva estratègia, i t'ho passes molt bé. Vull dir, jo, per exemple, amb molts d'aquests, però específicament en Barcelona, partida que jugo, partida que gaudeixo molt, perdi o guanyi, eh? M'ho passo molt bé, molt bé. No, estava mirant, és que fins i tot pensa que els edificis singulars estan dibuixats, vull dir, d'una manera superreal. Les fitxes de construir les illes, també. El tramvia, els tracts de la Sagrada Família. Tot està molt bé i és de molt bona qualitat. Les fustes, tot. És un joc, veritablement, que és un joc que es troba, a més, no és molt car, no és molt car, i aquestes persones que ja estan avesades a jugar jocs, jo els aconsello que, evidentment, que el provin abans, doncs que vagin a algun club o que algú que coneguin que el té, que els ensenyi, perquè segur que hi cauran, perquè és molt, molt bonic, molt bonic. I clar, no és el mateix jugar a Barcelona que a Leganés, per exemple, amb tots els respectes, eh?
1: I el joc aquest ha tingut èxit fora de Catalunya, també?
0: Molt, molt. És que, de fet, aquest joc és de, si no m'equivoco, és d'una editorial polonesa. És d'una editorial polonesa, exacte, polonesa. I escolta, exacte, Bold and Dice. De fet, mira, l'única cosa que té com a defecte és que la capsa veus la Sagrada Família enmig, l'Avinguda Gaudí, i veus tot de cases al voltant, però les cases semblen més cases d'una ciutat de Centre Europa que no de l'Eixample. A la portada, eh? O sigui, la capsa, veus l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família en construcció, però les cases al voltant, que estan fetes amb el tauler de l'Eixample, més que cases de l'Eixample, això, semblen una mica cases de Berlín o de Dresde, una cosa així. És l'únic defecte que li puc trobar en un joc, que tot l'altre que li trobo són virtuts. És genial, de debò.
1: Sí, no, la realitat és que té molt bona pinta aquest joc. L'haurem d'apuntar també, no? Aquesta llista que ja tenim, que és molt i molt llarga
0: Sí, em sembla que portem
1: d'anys sobre
0: 85 o 86 jocs, portem ja.
1: taula. En aquesta temporada, només.
0: No, tot plegat,
1: Ah,
0: amb les dues. Quan fem el 100 farem una festa.
1: Això, farem una festa de jocs aquí a la ràdio, no? Ho podríem fer.
0: Exacte, exacte,
1: No?
0: exacte,
1: Estaria ben
0: exacte.
1: parit.
0: Sí, això estaria molt bé.
1: Clar
0: Jo
1: que
0: tot el
1: sí.
0: que sigui ensenyar jocs, jo m'ho passo pipa, eh?
1: Sí, home,
0: Encara que perdi. Jo m'agrada tant jugar com ensenyar-los.
1: Home, i
0: Jaume.
1: jo crec que molts col·laboradors nostres els hi faria gràcia, jugar a jocs de taula aquí a la
0: Mira,
1: ràdio.
0: bona idea.
1: Sí, que
0: Bona idea.
1: quan arribem al 100 ja farem alguna cosa especial. Perquè per quin anem, has dit, més o menys?
0: Jo diria que el 85 ara, em
1: Uah,
0: sembla.
1: això tenim a tocar, però clar, aquesta temporada ja no arribem, eh?
0: No, clar, però l'octubre.
1: L'octubre.
0: Igual ho
1: L'octubre.
0: celebro a la Fira d'Essen, mira.
1: Mira, escolta, això estaria molt bé, Molt bé, i escolta, en Molins de Joc, teniu alguna cosa preparada per aquest estiu?
0: Mira, ahir vam fer el Gastrojocs, ens vam acomiadar, perquè és l'últim de la temporada, i érem 31 persones, un
1: Brutal.
0: dimecres a la nit, eh?
1: Sí, i de juliol. Bueno, sí,
0: Sí,
1: juliol.
0: l'1 de juliol. Va ser brutal, gent de tot arreu, a més, dels 31, em sembla que hi havia 8 o 10 socis, eh? Vull dir que
1: Imagina't.
0: ve molta gent de fora, vull dir, quan ho
1: Sí.
0: posem a xarxes, i la gent ho sap, molta gent ja repeteix sense ser socis, però molta gent se n'assabenta per xarxes i venen i s'ho passen
1: Que
0: pipa
1: guai, que
0: i
1: guai.
0: repeteixen. I vull dir, al restaurant ens van dir, escolta, si ve tanta gent, potser la propera vegada el que us demanaria més que ens diguéssiu amb temps quins entrepans prendrà la gent, perquè clar, 30 persones
1: Total.
0: és molta gent,
1: Total,
0: molta,
1: total.
0: molta. Si voleu veure a Molins de Joc, el post d'Instagram que està posat, surten fotos de la gent jugant i dels entrepans que van menjar, que són boníssims.
1: Molt bé, i
0: De
1: tant
0: la
1: que sí.
0: taula d'en Bernat.
1: I tant que sí. Doncs anirem un dia a la taula d'en Bernat.
0: Aviam si és veritat, és un vespre, eh? Tu pots,
1: No,
0: eh?
1: no,
0: Tu plegues
1: sí.
0: el programa,
1: I vaig cap allà.
0: acabes a les 7 i en lloc de tornar a
1: Vale.
0: Collblanc, vas cap allà, tio.
1: Perfecte. Quedem així, doncs. Escolta, Ricard, ho hem de deixar per aquí. Moltes
0: Molt bé, Jaume.
1: gràcies. I ens acomiadem i ens sentim la setmana vinent.
0: Molt bé, guapo.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu. Que vagi bé, Sant Just. Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per la vostra confiança, gràcies per ser-hi i ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda. Com sempre, aquí, al 98.1 FM a Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Es busca la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just amb un concurs obert a la ciutadania. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 23 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Prevenir les arbovirosis, les mesures clau per frenar la proliferació dels mosquits. L'àrea metropolitana impulsa nous projectes per reforçar la transició energètica, l'aigua i els espais verds metropolitans. El ple també dona llum verd a la construcció d'habitatge públic i a una subvenció de 50.000 euros per la Creu Roja. La GOC es tornarà a omplir Sant Just de pistes, capses amagades i premis durant la Festa Major. La coordinadora de festes de Sant Just organitzarà el pròxim 28 de juliol un concurs per crear la nova beguda popular de la Festa Major, la rifenya. L'activitat estarà oberta a la participació ciutadana i les inscripcions es poden formalitzar mitjançant el formulari que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La proposta consistirà en una dinàmica per grups en què les persones participants hauran d'elaborar una mescla original amb el material que facilitarà l'organització. Durant l'activitat s'explicarà el funcionament del concurs i un cop finalitzades les elaboracions, un jurat i una votació escolliran la beguda guanyadora, que es convertirà en la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just. La inscripció té un cost de 3 euros per persona, que s'hauran d'abonar el mateix dia de l'activitat. La coordinadora de festes proporcionarà tots els ingredients i materials necessaris perquè els equips puguin preparar les seves propostes. La Generalitat ha activat els protocols de vigilància i control de les arbovirosis coincidint amb el període de màxima activitat dels mosquits, amb l'objectiu de prevenir la transmissió de malalties com el dengue, el chikungunya, el zika i la febre del Nil Occidental. A Catalunya, el mosquit pot transmetre el virus del dengue, el mosquit tigre, el chikungunya i el zika, mentre que el mosquit comú pot transmetre els virus del Nil Occidental i el virus d'Ushutsu. La majoria dels casos detectats són importats de països on aquestes malalties són endèmiques. La principal mesura de prevenció és eliminar les acumulacions d'aigua on es reprodueixen els mosquits. La Generalitat recomana buidar o protegir els recipients que puguin acumular aigua, mantenir nets canalons i desguassos, revisar objectes a l'exterior com plats de testos o galledes i conservar piscines i basses en bones condicions. També aconsella utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba que cobreixi la pell i instal·lar mosquiteres, especialment durant les hores de més activitat dels mosquits. Quan es detecta un cas amb risc de transmissió, els serveis especialitzats poden dur a terme inspeccions entomològiques als espais freqüentats per la persona afectada per identificar mosquits vectors i aplicar les mesures de control necessàries. Aquestes actuacions es coordinen entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya, els serveis de control de mosquits i els ajuntaments. El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana ha aprovat en el ple del mes de juliol diverses mesures per impulsar les energies renovables, reforçar la disponibilitat d'aigua davant futurs episodis de sequera i protegir la infraestructura verda del territori metropolità. Entre els principals acords hi ha l'inici de l'activitat econòmica conjunta amb l'Energètica, l'empresa pública de renovables de Catalunya, per promoure projectes que accelerin la transició energètica, així com l'aprovació provisional del projecte per construir un nou camp de pous vinculat a la TAP de Sant Joan d'Espí, que permetrà disposar de més recursos hídrics en situacions d'escassetat. El ple també ha donat llum verd a la modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Riera del Font, entre Tiana i Montgat, amb l'objectiu de preservar-ne el valor paisatgístic, ambiental i agroforestal i reforçar la seva funció com a connector natural entre la serralada de Marina i el litoral. El document preveu ampliar la superfície d'espais lliures, facilitar futures actuacions de recuperació de l'entorn i habilitar la implantació del futur mercat municipal de Tiana. Tant aquest projecte com el del nou camp de Pous hauran de rebre ara l'aprovació definitiva de la Generalitat. Entre la resta d'acords aprovats destaquen la cessió de sòl a l'àrea metropolitana per construir fins a 226 habitatges públics a Cornellà i a Tiana, així com una subvenció de 50.000 euros a la Creu Roja destinada al projecte d'ajuts d'alimentació i higiene per persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica a l'àrea metropolitana de Barcelona. La Festa Major de Sant Just torna a comptar enguany amb una de les propostes més dinàmiques i participatives pels amants de l'aventura i la descoberta local, la GeoSEAS. Organitzada per la secció jove de la SEAS, aquesta activitat, inspirada en el geocaching, convida els veïns i veïnes a trobar un total d'11 capses amagades pel municipi entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. A diferència d'altres gimcanes tradicionals, la GeoSEAS no requereix una trobada física inicial. Tot el procés es gestiona a través d'Instagram, concretament des del perfil de la secció jove de l'entitat. Els organitzadors publiquen les pistes i els enllaços als mapes de manera totalment aleatòria, sense horaris prefixats. Per aquest motiu es recomana als participants activar les notificacions del compte per ser els més ràpids a rebre l'avís.
1: Justament és un format purament digital. No hi haurà una trobada i us donarem la pista i la caps, la pista i el mapa, i per tant començareu a buscar des d'un mateix lloc, sinó que nosaltres utilitzem el compte d'Instagram de la CEA Jove, que és @ceas.secciojove, i des d'allà, aleatòriament, no establim uns horaris anteriors, sinó simplement un dia publicam potser a les 9, un altre dia potser publicam a les 12 de la nit, publicam una pista i amb un enllaç a un mapa. Llavors, l'atractiu és que no ho saps quan sortirà, i quan surti, doncs, a la que ja reps una notificació de que hem publicat aquesta història, doncs ja comencis a cercar-la. Llavors, la cosa xula que ens han explicat, els que ja han anat a buscar-la, és que al final la trobes amb blaus i grocs que van al mateix lloc i, clar, estan allà com bojos trobant o intentant trobar una capsa que, doncs, potser estan... Alguns cops hem vist que han tardat més d'una hora. D'altres, acostuma la mitjana de les capses acostuma a ser entre 5 i 10 minuts.
0: La primera persona que aconsegueix localitzar cadascuna de les capses rep un obsequi directe que trobarà al seu interior. No obstant això, una de les normes fonamentals de l'activitat és que cal deixar la capsa al mateix lloc on s'ha trobat, perquè les famílies i altres grups puguin continuar jugant de forma no competitiva. Entre els premis d'aquesta edició destaquen col·laboracions amb comerços i entitats locals, com subscripcions anuals a la revista La Vall d'Avers, vals de descompte de 15 euros a la Can Saladeria Fossalba, consumacions i promocions al Bar del Mercat i Can Cardona, un tiquet del Quinabarra i descomptes per la barracada de la CEA Jove. A causa de les restriccions vigents per la pesta porcina, enguany l'organització ha hagut de limitar la ubicació de totes les capses exclusivament al nucli urbà, evitant les zones boscoses. Aquesta mesura, però, s'ha convertit en una oportunitat per explorar i redescobrir els diferents parcs i racons del nucli urbà de Sant Just.
1: Sí, sí, al final, com la cursa d'orientació que vam fer la CEA Jove, vam haver de limitar l'espai per el tema de la pesta porcina, que a vegades no sabem si això ajudarà o no, perquè a vegades, com t'he explicat abans, que es trobaven amb una mitjana de 5-10 minuts, hi havia capses que estaven a la zona urbana que no es trobaven a aquest marge, sinó que es tardaven més. Llavors, clar, això també pot ser un incentiu de cara als que acostumen a tenir complicacions per trobar-la, doncs intentar trencar aquest rècord. Llavors, sí, és una limitació, però per l'altra banda ens ha servit per explorar més els espais de parcs que tenim a dins de l'espai urbà, que puguem, doncs, sense fer malbé l'entorn, doncs, intentar deixar la capsa per tal de que sigui complicat trobar-la. Sí que hi ha de tot nivells. Hi ha algunes que seran més fàcils que d'altres, amb les pistes més fàcils o més difícils, però bueno, ja de tot.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Els veïns i veïnes de Sant Just podran participar en una nova edició del concurs de decoració de balcons amb motiu de la Festa Major. Del dilluns 27 de juliol al dijous 30 de juliol, les persones interessades hauran d'enviar 3 fotografies del balcó guarnit al WhatsApp 630 18 51 43 o al correu electrònic info@casaldejoves.com. Juntament amb les imatges, també caldrà indicar el nom, el contacte i la ubicació del balcó. Les fotografies es compartiran a les xarxes socials i un jurat recorrerà els carrers per escollir el balcó guanyador. El premi al millor balcó de la Festa Major consistirà en un val de 60 euros per dinar o sopar al restaurant de l'Ateneu. El veredicte es farà públic el dissabte 1 d'agost en el marc del sopar de Festa Major. Dilluns 3 d'agost, els Jardins de Can Ginestà acolliran una nova edició de la Festa de l'Associació del CUP, un dels esdeveniments destacats de la Festa Major de Sant Just. La celebració començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 3 de la matinada, oferint una proposta musical que busca apropar l'electrònica a tot el municipi. L'esdeveniment repeteix per segon any consecutiu als Jardins de Can Ginestà, un entorn que l'organització considera idoni per a aquest tipus de trobades. Segons ha explicat Amador Saiz, membre del CUP, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'objectiu de la festa és crear un espai de trobada obert a tothom.
2: Nosaltres, entre els que ens movem bastant en esdeveniments d'electrònica, sempre hem dit que els Jardins de Can Ginestà és un espai ideal per fer tot tipus d'esdeveniments, eh? Bueno, ho tenim vist de quan hi ha Sant Jordi mateix, però sí que és veritat que és un espai que s'obre molt al públic, llavors permet que es facin esdeveniments molt macos, tant si a la part de darrere com davant de la façana, com farem i vam fer l'any passat. Llavors jo crec que això, la disposició que té, ja no estem parlant només de la música, sinó de com a espai, crec que és molt romàntic, molt maco, és un lloc que convida que una festa sigui bastant memorable. Crec que és això, que ja creiem que la nostra aposta és molt intergeneracional, que els espais on les fem també estan molt oberts a que un públic molt ampli pugui venir. De fet, bueno, aquí Can Gin està, sempre hi ha molt de moviment i facilita que potser hi hagi gent que inclús sense saber que hi ha la festa es pugui trobar cada cop ja això aquí i digui, hòstia, aviam què tal, i que la curiositat els faci potser quedar-se més del que s'esperaven o directament que no sabien ni que hi havia això i de cop es tronca hi ha una festa bastant interessant.
0: Pel que fa al cartell musical, el col·lectiu aposta per una combinació de punxadiscos residents i de proximitat. Tot i mantenir algunes sorpreses, la línia musical seguirà un enfocament festiu i alternatiu per diferenciar-se de les típiques barraques de festa major.
2: Sí, jo crec que sí. Aquí sí que ens guardem una carta sota la màniga, sempre, perquè a nivell musical ens agrada sorprendre bastant amb les propostes que portem. Però sí que és veritat que sempre busquem també un enfocament que s'apropi a un àmbit festiu. Sí que és veritat que la festa major molts cops s'associa directament com a la festa popular com la de les barraques i crec que la nostra proposta dista d'això, amb la qual volem portar també aquesta proposta una mica diferenciada. Llavors, dins de l'electrònica sí que és veritat que tenim inspiració en festivals i esdeveniments que hi ha aquí al voltant, però també volem portar una proposta que, tot i que porti una estètica una mica més alternativa, es pugui apropar a tot tipus de públic, que crec que l'any passat ja va ser un èxit, perquè la veritat és que va estar replet de públic fins a ben bé al final a les 3 del matí, i això ens omple moltíssim.
0: A més de la música, la jornada comptarà amb servei de barra complet, amb productes especials utilitzats en altres festivals de l'entitat, escenografia i factor visual, treballats específicament per la façana de Can Ginestà, i flexibilitat horària per facilitar l'assistència tant a la tarda com durant la nit de dilluns. Amb aquesta edició, el CUP es consolida com l'entitat de referència de la música electrònica a Sant Just, agafant el relleu de l'històric col·lectiu Loud Music. Després de la Festa Major, l'entitat preveu fer un breu descans estival per agafar forces de cara a la nova temporada de setembre. De moment, podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El ple municipal del mes de maig va aprovar dues festes locals a Sant Just per l'any 2026, que seran el dilluns 17 de maig, coincidint amb el dilluns de Pasqua a Granada, i el divendres 6 d'agost, festivitat dels sants patrons Just i Pastor. El 17 de maig correspon al dilluns de Pasqua a Granada, també conegut com a Segona Pasqua o Pentecosta, una festivitat de data variable que se celebra 50 dies després del diumenge de Pasqua i que diversos municipis catalans escullen com a festa local. La segona jornada festiva serà el 6 d'agost, coincidint amb la celebració de Sant Just i Sant Pastor, patrons del municipi i dia central de la Festa Major de Sant Just. Aquesta data es manté tradicionalment com una de les dues festes locals del calendari laboral del municipi. El llibreter santjustenc Arnau Cònsol, impulsat per la Universitat Santjustenca d'Estiu, que s'organitza des de Cal Llibreter, ha proposat la creació d'un festival de novel·la històrica a Sant Just. La iniciativa s'ha donat a conèixer durant la celebració de la desena edició d'aquest cicle de xerrades d'estiu, que s'ha consolidat com un referent cultural des de la seva fundació l'any 2016. Cònsol ha explicat que, a diferència de la novel·la negra, que compta amb nombrosos certàmens arreu del territori com el Tiana Negra, la novel·la històrica no disposa actualment de cap festival de referència a Catalunya. Per aquest motiu, el llibreter considera que Sant Just, amb el seu ric passat històric, és el marc ideal per acollir una iniciativa d'aquestes característiques.
3: Jo crec que quan a mi em proposen aquest professor, l'Àngel Casals, de fer la Universitat Sant Justenca d'Estiu, dic, mira, potser és el que més s'assembla al que jo sempre havia pensat, que és un festival d'història, o de novel·la històrica, o donem-hi quatre voltes, al final la UGE ha acabat convertida en una altra cosa, i ja està bé, i potser no cal girar-li el tomb, potser la UGE pot seguir existint, i paral·lelament a Sant Just pot néixer una altra cosa. Crec que, a més, sent, insisteixo, que no existeix cap festival de novel·la històrica enlloc, si a Sant Just fóssim capaç de muntar-ne un amb cara i ulls, es podria convertir realment en un referent d'aquests. En fi, com insisteixo, poc o molt, Barcelona ja és conegut per molta cosa, però tothom coneix el Tiana Negra.
4: Sí.
3: I en el fons Tiana és un petit poble del Maresme, no dels més importants ni ressonants, però en canvi el Festival d'Història el posa en el mapa d'això, d'una petita capital literària d'algun punt, no? I Sant Just, que té un passat històric molt més llarg del que on pot arribar a pensar, doncs crec que seria un bon marc per intentar una cosa així.
0: Com a primer tas d'aquest projecte, s'ha programat una sessió especial anomenada Edició Pròleg, que tindrà lloc el pròxim dimarts 28 de juliol. L'acte es farà en un espai de gran valor simbòlic, el refugi antiaeri de les escoles. L'escriptora Núria Cadenes hi presentarà la seva darrera obra, Qui salvi una vida, que narra les xarxes d'ajuda als Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
3: Fem un pròleg, llancem-ho aquí, enllaça bé, perquè a més la Núria Cadenes ja ha vingut a parlar a la Universitat d'Estiu, s'hi va apuntar de seguida. Aquest és un tema absolutament diferent. I bé, la gràcia és no convertir-ho en una xerrada més de la Universitat d'Estiu, per això la gràcia o la idea és canviar de marc i fer-ho en un lloc carregat de simbolisme que poc o molt té a veure amb la novel·la que presentem, que és la de la Qui salvi una vida, no? De la Núria Cadenes, en què parla de la gent, de les cadenes d'ajut per travessar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, abans havia sigut durant la Guerra Civil, els Pirineus com un lloc de pas, més que no pas de frontera. Bé, potser la lògica hauria sigut fer-ho a la Penya del Moro, però em semblava que era molt amunt. I, en canvi, un refugi on la gent anava justament a salvar la vida quan hi havia bombardejos durant la Guerra Civil, tenia tot el lligam.
0: Aquesta proposta cultural vol caminar de la mà del Pla de Lectura de Sant Just, un projecte municipal actualment en redacció que busca potenciar la lectura a les escoles i dotar de més recursos la Biblioteca Joan Margarit. Segons Cònsul, vincular el futur festival a aquest pla estratègic dotarà el municipi d'un segell d'identitat propi. Ha parlat de promoció de la lectura entre el públic de totes les edats, de consolidació de Sant Just com a referent literari i cultural i de la implicació de les entitats i comerços locals en el teixit cultural. Amb aquesta proposta, la Universitat d'Estiu podria obrir una nova etapa, mantenint el seu format habitual i sumant aquest nou gran esdeveniment literari al calendari santjustenc. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La competició entre els equips blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just, amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, l'Escalabirra d'adults, l'Escalabirra infantil, les geoceas, el futbol infantil, el futbol masculí i el futbol femení. Segons el programa, l'Escalabirra i el Gran Joc de Sant Just se celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de les geoceas es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. La puntuació variarà segons l'activitat. El Gran Joc de Sant Just, els dos escalabirres, les geoceas i els tres tornejos de futbol repartiran un punt cadascú per l'equip vencedor. En cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda es farà una tarda de voleibol a la sala Utopia del Casal de Joves, per joves d'entre 12 i 18 anys. I diumenge 26 de juliol a 2:15 del matí, la Coral Harmonia de la Gent Gran participarà a la missa dominical de Televisió Espanyola a Sant Cugat del Vallès. I això és tot de la programació de la setmana a Sant Just d'Esvern. La setmana que ve recordem que ja arrencarem amb les activitats i els jocs de Festa Major.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Es busca la nova beguda popular de la Festa Major de Sant Just amb un concurs obert a la ciutadania el 28 de juliol. Prevenir les arbovirosis, les mesures clau per frenar la proliferació dels mosquits. La Generalitat activa els protocols de vigilància i recorda la importància d'eliminar les acumulacions d'aigua i protegir-se de les picades per reduir el risc de transmissió. L'àrea metropolitana impulsa nous projectes per reforçar la transició energètica, l'aigua i els espais verds metropolitans. El ple també dona llum verda a la construcció d'habitatge públic i una subvenció de 50.000 euros per la Creu Roja. La GOC es tornarà a omplir Sant Just de pistes, capses amagades i premis durant la Festa Major, del 27 de juliol a l'1 d'agost.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 23 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Ràdio d'Esvern.
1: Ens agrada estar amb tu.
2: Rodríguez Zapatero diu que les joies trobades al seu despatx van ser un regal de cortesia, però no n'aclareix l'origen. Bona tarda, són les 8.
3: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: L'expresident espanyol ho ha dit així en la primera intervenció pública des que està imputat en una entrevista de televisió espanyola.
4: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Fue un fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo.
5: ¿De Arabia
4: Saudita? Así de claro. No voy a decir el país.
2: De seguida repassarem els moments més destacats d'aquesta entrevista que arriba, com dèiem, després de 2 mesos de silenci. I destacarem aquest titular que donen investigadors de l'OPC. La calor mata més de nit que de dia i comença a ser perillosa en les nits que la temperatura no baixa de 24 graus. Avui ha tornat a ser un dia de molta calor, especialment a les Terres de l'Ebre i Ponent. També hi anirem i traurem el cap. Tot plegat, si coincideix amb una humitat alta, es pot arribar a tenir una sensació de calor de més de 50 graus. Gemma Puig, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sí, avui les temperatures s'han enfilat molt. Hem arribat a aquests 43 graus cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, 43 a Vinebre, 42 a Torroja del Priorat, 42 a Escó, també valors de 40 cap a Ponent, amb temperatures disparades, aquest nou pic de calor que, a més, també ens ha portat, fruit d'aquesta mateixa calor, ruixats, tempestes cap al Pirineu, localment amb certa intensitat. Demà la calor comença una miqueta a fluixar, encara en farà, encara tindrem calor intensa, però sí que es va confirmar en aquest canvi de tendència de cara al cap de setmana, de que haurem d'estar pendents és dels ruixats i les tempestes que podran ser localment intenses.
2: Gràcies, Gemma. En parlarem, com sempre, a tocar de les 9 i avui incorporarem una veu de l'Agència Valenciana de la Meteorologia perquè allà aquestes dues condicions de temporada de temperatura alta i humitat també elevada està fent disparar la sensació tèrmica i en alguns racons, en alguns llocs del País Valencià s'apunta una sensació de gairebé de 60 graus de temperatura. Bé, abans de tot plegat, passarem per l'esvoranc de les obres de Montcada. Encara no se sap com es va obrir el forat, Cèlia Forment.
7: Sí, bona tarda. De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció que s'hi ha fet avui. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. Els veïns, però, discrepen i continuen convençuts que aquesta podria ser la causa de l'esfondrament. Mentrestant, encara no hi ha data de restabliment del servei de Rodalies.
2: Al Catalunya Vespre parlarem amb Pimec després que avui hagi denunciat que amb la fiscalitat actual, de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això mentre l'agència tributària ha fet aflorar 333 milions d'euros de fraudats l'any passat a Catalunya. Mentrestant, al Regne Unit... Ens ho explicarà en Quim Olivares. Un centenar de multimilionaris, com ara l'exfutbolista Gary Lineker, el músic Brian Eno o el cineasta Richard Curtis, creador de Notting Hill o Love Actually, demanen pagar més impostos per reequilibrar la seva societat. Anem ja amb el titular d'esports, David Ubach. Bona tarda.
8: Bona tarda, que passa per un nom propi, el de Frenkie de Jong. Fa ben poca estona que hem sabut ja el diagnòstic del migcampista neerlandès. Té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada, seguirà un tractament conservador, per tant, esquiva el quiròfan al migcampista neerlandès del Barça i això vol dir que s'hauria d'estar de baixa entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament, una lesió que el va obligar fins i tot a jugar infiltrat als 2 darrers partits del Mundial amb la seva selecció.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Avui, però, el primer que fem és mirar el que acaba de passar al Congrés dels Diputats, perquè ha acabat el primer debat sobre el projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Econòmica, el FLA, ara fa ben pocs minuts. Ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. Doncs bé, en el cas de Catalunya, es condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del total que deu a les arques espanyoles. Junts i Esquerra votaran a favor de la tramitació de la llei al Congrés, però els juntaires han retret avui els republicans i també el PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Joan Vilaplana, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, Junts votarà en contra de les esmenes a la totalitat de PP i Vox i, per tant, facilitarà que el projecte de llei segueixi el tràmit al Congrés, però encarregat contra republicans i contra socialistes catalans, retraient-los això, que no siguin més ambiciosos. Sentim Josep Maria Cruzet, és el portaveu adjunt dels juntaires al Congrés.
3: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
2: Des d'Esquerra, que també han carregat contra les esmenes a la totalitat de la dreta i l'extrema dreta, s'han defensat qualificant la mesura de conquesta política dels republicans. Ho ha dit la diputada Teresa Jordà.
4: Per això aquesta condonació és important. No és cap regal, no és cap privilegi, no és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom, diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El debat ha començat amb la intervenció del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, defensant la proposta. Ha argumentat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
5: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. No todas afrontan los mismos desafíos de sostenibilidad financiera. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
2: Des del PP han carregat contra el projecte de llei i contra el seu disseny, al·legant que només ha servit per obtenir el suport de Junts i Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez, fins i tot ho han titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del PP.
6: Ni condonen, ni ajuden, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
2: En una estona es faran les votacions del ple del Congrés. La previsió és que les esmenes a la totalitat de PP i Vox quedaran rebutjades i que, per tant, el govern espanyol podrà tramitar la proposta. Avui, però, Sánchez també s'endurà un revés, el segon pel que fa als objectius de dèficit, en l'últim intent de l'executiu per aprovar-los a la cambra.
1: Gràcies, Joan. Doncs bé, això ha estat el més immediat, el que està passant ara mateix. Abordem, però, el que sens dubte és un dels principals titulars del dia, així ho hem destacat en portada. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero avui ha trencat el seu silenci i ha defensat públicament la seva innocència, tot plegat 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i de la troballa de les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i d'haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, un regal personal, ha dit, però no ha volgut aclarir qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades de Zapatero.
7: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
8: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
7: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
8: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que dos días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
7: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació, tot i això no en fa sang.
8: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
7: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
8: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
7: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
8: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
7: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
8: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
7: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
8: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
7: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
8: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Bé, molt pendents d'aquesta entrevista ha estat, lògicament, tota la classe política. Mentre que la Moncloa manté el suport a l'expresident espanyol, sí que demana que es respecti també la seva presumpció d'innocència. El Partit Popular, per la seva part, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, que és soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol. La Moncloa continua fent costat a l'expresident i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Les crítiques, però, han vingut de la mà dels socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que les explicacions de Zapatero no l'han convençut perquè han deixat sense resposta moltes preguntes.
10: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
9: Des del PP, Feijo insisteix que la situació de Zapatero és insostenible i més diu després d'una entrevista pactada sense aclarir ni contestar res. El líder dels populars està convençut que Sánchez ha utilitzat Zapatero per distreure l'opinió pública.
11: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y o ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
9: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
12: Yo he visto a un presidente valiente, convencido y que quiere demostrar su inocencia. Estamos en un momento en el que, más que demostrar la culpabilidad, parece que tenemos que demostrar nuestra inocencia.
13: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
9: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions d'avui quan declari davant del jutge.
1: La calor mata més de nit que de dia. Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que no pas les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara a la ciutat, les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus. Això és gairebé un grau i mig més que les diurnes. Montse Poblet, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: Han qualificat quanta mortalitat per calor generen les altes temperatures nocturnes en comparació amb la calor del dia?
14: Sí, calculen que com a mínim és un 26% més. El que passa, segons aquests investigadors, és que els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit, quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització, on costa dormir i recuperar-se i no tenen com escapar-se'n. Josep Roca és un dels autors dels informes.
15: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
14: De fet, el Ministeri de Sanitat considera que la calor és un risc per la salut quan de dia se sobrepassen els 30 graus, però a la nit l'alerta hauria de saltar a partir dels 24, i això no passa. El Meteocat, per exemple, activa l'avís per situació meteorològica de perill per altes temperatures nocturnes a partir dels 27 graus. Us recordo que aquest 2026 a Barcelona ja hem tingut 30 nits tòrrides amb els termòmetres per sobre dels 25. És la sèrie més llarga en aquestes alçades des que es tenen registres.
1: Gràcies, Montse. Hem d'apuntar que la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que ha estat la temperatura màxima avui a tot Catalunya. A Ponent, on també s'ha assolit els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. És una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Per tant, aquestes altes temperatures que es van acumulant cap a la part última del dia, la tarda i el vespre. Júlia Albacar, Lleida, bona tarda.
16: Bona tarda, Agnès.
1: Per exemple, quina temperatura teniu ara?
16: Doncs mira, ara mateix tenim 38 graus, però fa una estona, doncs, com deies, no? M'ha arribat als 40,6 aquí a Lleida. Una temperatura que, com passa sempre a Ponent, doncs es registra ben entrada la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard de Catalunya. És una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Sentim Aleix Serra, que és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens ho explica millor.
17: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
16: I això, com deies, doncs, té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre quan ja la temperatura baixa una mica.
18: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es fenya que no traiem, vaja.
19: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
16: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses. Es pot dormir aquí una mica millor que a la costa, la veritat.
1: Doncs, com a mínim, teniu això. Gràcies, Júlia.
16: Bona nit.
1: Bona nit. Bé, malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt encara els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats demà els parcs naturals que ja ho estaven avui i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. Oriol Pujadó, bona tarda.
20: Sí, bona tarda. La calor afluixa una mica, diuen els meteoròlegs, però el risc d'incendi es manté pràcticament igual. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el risc continuï sent molt a la bona part del país. El mapa dels agents rurals està pintat pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, el Montsant i també la Serralada de Montserrat. Els agents rurals demanen extremar precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar, sobretot, les restriccions del Pla Alfa. Jordi Passalaigua és cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya, sobretot a les activitats al medi natural.
20: A banda del Pla Alfa, a nivell 4, en aquests espais naturals, aquests 7 que dèiem, i els municipis, el nivell 3, que suposa risc d'incendi molt alt, afectarà 474 municipis de 39 comarques.
1: Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc que es va produir ahir en les obres de soterrament a les vies de Montcada i Reixac. Encara, però, no se saben les causes de l'esfondrament. Descarten, això sí, que tingui relació amb el rec comtal que passa molt a prop de les vies. Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Cèlia Forment-Bori. Bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Han de patir els veïns?
22: Doncs aquesta tarda hi ha hagut una reunió entre Adif, l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns del barri de Vallbona. Són precisament els que tenen la casa més a prop de l'esvoranc i la companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no s'han vist afectats, que no corren risc. Ho ha explicat Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif.
23: No hay riesgo.
0: O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
22: De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció, que fa 30 metres de profunditat, després de la inspecció que s'hi ha fet aquest matí. L'última novetat és que la grua que va caure a l'interior de l'excavació quedarà definitivament enterrada amb ciment, perquè retirar-la comportaria més riscos que no pas deixar-la al fons del Pou Agnès.
1: De moment, per tant, Cèlia, no se sap encara què ha provocat exactament aquest esvoranc. S'està investigant, això diuen els tècnics de DIF. Això sí, alguns veïns tenen una teoria, dius.
22: Sí, ells tenen una explicació diferent, ens han explicat, asseguren que el terreny és molt humit, això, diuen, és ben conegut al barri des de fa anys, i creuen que aquesta podria ser la causa més probable de l'esvoranc.
3: Las que estamos más preocupados somos nosotras, que vivimos ahí. La de los otros pisos está más lejos.
4: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río. No hay otra. Si es el río Besoy, el agua va por debajo del río.
22: Això els veïns ho diuen perquè aquí on som és un dels punts més complexos de l'obra de soterrament de les vies, geològicament parlant, eh? I coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i també l'aquífer del Baix Besòs. De fet, aquest aquífer comença només a 5 metres de profunditat i, perquè ens entenguem, el projecte de DIF ja preveu que les noves vies passin a uns 35 metres de fondària, que seria molt per sota d'aquesta capa d'aigua. Malgrat aquestes condicions, malgrat el que diuen els veïns, el responsable de DIF insisteix que tots aquests elements ja estan previstos en el projecte i assegura, en aquesta reunió que han tingut aquesta tarda, que de moment no hi ha cap evidència que relacioni directament el terreny humit amb l'esvoranc.
0: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
22: I des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha exigit a DIF que es treballi dia i nit per restablir el servei de Rodalies tan aviat com sigui possible, Agnès.
1: Què passa mentrestant, Cèlia? Perquè avui ha estat un dia molt complicat de mobilitat per les persones, els usuaris que agafen la línia R2 i també la R11. Hi ha alguna previsió de quan es podrà recuperar aquest servei?
22: Doncs de moment no, però Adif manté que el servei no recuperarà com a mínim fins la setmana vinent. La companyia aquesta tarda ens ha dit s'ha emplaçat a dissabte perquè ofereixi més detalls sobre l'evolució dels treballs i també precisament del calendari d'aquesta recuperació del servei ferroviari.
1: Molt bé, moltes gràcies, Cèlia Forment i Matilde Seoane, des del lloc de on es va obrir ahir, justament a aquesta hora n'informàvem, aquest esvoranc a les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac. Sí que nosaltres hem volgut preguntar a alguns experts a veure què és el que ha pogut passar. Apunten que la causa podria ser un problema de càlcul o bé una mala execució que hauria fet cedir un mur de les obres. Roger Santaló.
23: Sí, apunten que caldrà fer un peritatge per esbrinar què ha passat, però al darrere hi podria haver un error en la projecció de les forces. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
24: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
23: Bofill diu que el cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va ensorrar cap mur.
1: Gràcies, Roger. Políticament això també està tenint el seu impacte. Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
25: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: I mentrestant al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre l'esvoranc i també la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
2: Música.
1: On també s'està treballant encara a aquesta hora és a la plaça de Sants de Barcelona, on ahir, a última hora, es va produir una fuita de gas. És una grua de grans dimensions que està treballant en aquestes hores per treure la màquina perforadora que va provocar aquest incident, Oriol.
20: Sí, els tècnics encara investiguen què és el que va passar exactament, què va fallar, perquè a quarts d'11 de la nit es produís una deflagració que va deixar 8 persones ferides. Recordem que la fuita de gas es va produir al migdia i no va ser fins hores més tard que hi va haver aquesta explosió. La flama, en forma de torxa, ha estat cremant més de 12 hores tota la nit fins que aquest migdia ja ha deixat de sortir gas i, per tant, s'ha apagat. El tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Albert Batlle, diu que el consistori exigirà explicacions.
5: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
20: Dels 8 ferits, l'evolució és favorable. El consistori assegura que el trànsit a la zona més es podrà reprendre completament un cop s'hagi fet aquesta maniobra de retirar la màquina.
1: Gràcies, Oriol. Fem ara una pausa per la publicitat. 5 minutets i arribarem ja a 8:45 de la nit. A la tornada ampliem això que denuncia la PIMEC, que de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
8: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
7: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
11: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
10: I se't transmet el fred a la mà?
11: Suposo.
10: Oh.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
29: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
28: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
30: Tot el que cantes.
31: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
32: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
33: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Així es desprèn d'un informe que ha presentat i ha elaborat la Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. Estima que, de fet, de cada 100 euros que puja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent, lògicament, del nivell de renda del treballador, mentre que 44 i 52 euros acaben les arques públiques en concepte d'IRPF i també de cotitzacions. Bé, per ampliar aquesta denúncia que ha fet avui la Pimec, tenim en línia Sílvia Gavarró. Ella és presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de l'organització de Pimec. Bona tarda, senyora Gavarró.
1: Hola, bona tarda.
0: Entenc que aquesta denúncia, aquesta conclusió a la qual arriben després d'aquest informe presentat, el que assenyala principalment és els trams de l'IRPF i la pressió fiscal que tenen els ciutadans, especialment en els trams mitjos, o no?
1: Sí, bueno, mitjos i sobretot també baixos, eh? Nosaltres l'estudi que hem fet és actualitzar la inflació que hi ha hagut del 2020 al 2025, que ha estat un 22,1%, i hem mirat el que sortiria de tributació i IRPF si s'hagués actualitzat tant les bases que s'apliquen a les tarifes de l'impost, a l'hora d'aplicar les tarifes, com el que són les reduccions i els mínims personals i familiars. Llavors, tenint en compte això, el que hem vist és que hi ha una diferència que va entre un 2,8 i un 4% de rendiment net de cada persona. És a dir, pel fet de no deflactar ni les tarifes ni aquestes bases que comentem, això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible. I aquest dels casos que hem estudiat va entre un 2,8 i un 4%. Aquesta seria la conclusió. Llavors, això que em preguntava sobre les rendes més baixes, justament com que aquestes rendes tenen una reducció addicional en la tarifa de l'IRPF, resulta que justament són les que es veuen més perjudicades pel fet de que no s'actualitzin les tarifes. De fet, tenen un increment marginal de tributació que arriba fins al 167% en els trams més baixos, eh? Perquè representa que hi ha unes regles de càlcul que fan que no tributin, però si no s'actualitza l'IPC, al tenir més ingressos representa que salten de tram i finalment acaben tributant quasi bé un marginal del 49% en la part que tributen.
0: Aleshores, quina seria la seva proposta?
1: Sí. Llavors, des de Pimec reivindiquem que hi hagi una deflactació automàtica tant de la tarifa com de tots els mínims i reduccions que hi ha a l'IRPF. D'aquesta manera, el que s'aconseguiria és que la gent no acabi tributant per una renda que no percep, perquè al final l'únic que fem actualitzant l'IPC és mantenir el poder adquisitiu que teníem. Llavors, per mantenir-lo totalment, el que hem de fer és també deflactar de forma automàtica les tarifes.
0: D'acord, per tant, perquè ho entenguem tots, quan apunta a deflactar és, diríem, eliminar l'efecte de la inflació, de la pujada general de preus.
1: Exactament. És a dir, actualitzar els valors que tenim a la renda que se'ns van descomptant per determinar la base que farem servir per tributar, doncs que aquests valors també s'actualitzin. De la mateixa manera que s'actualitza el sou brut, que s'actualitzin aquests valors. Perquè al final això que acaba sent un impost encobert, que no està aprovat ni per cap Parlament, ni que s'ha sotmès a votació ni a debat parlamentari. Nosaltres no ho veiem, però la realitat pràctica fa que tributem sobre aquesta quantitat. I després hi ha un efecte addicional que també és l'efecte que té sobre les empreses, perquè clar, què ens passa? Que per cada 100 euros que se li puja de sou al treballador, aquests 100 euros ell només en rep entre 48 i 56. I la resta, que ho ha d'assumir l'empresa, se'n va, el que comentava vostè abans, no? Destinat a IRPF i a cotitzacions socials. Llavors, en el fons, ens estan apujant els impostos a tots sense que ens n'adonem. Llavors, el que reivindiquem no és una rebaixa d'impostos, sinó, en aquest cas concret, ja ens està bé que se rebaixin, però en aquest cas en concret, l'únic que reclamem és, diguéssim, que no se'ns apugin. a ningú, especialment a les rendes del treball.
0: Clar, i especialment a les rendes més baixes, que són les que es veurien més afectades per això. Quan parlem, quan posen aquest exemple de a pujar el sou per part d'una empresa de 100 euros, estem parlant dels 100 euros bruts que rebria el treballador o del que li costa a l'empresa un augment?
1: O sigui, diguéssim, perquè un treballador rebi 100 euros més, a l'empresa li acaba costant entre 180 i 210 euros de cost. Aquest seria, diguéssim, l'exemple.
0: Entesos, entesos. Queda clara també la reivindicació que es fa des de la Pimec, justament en un moment en què hi ha molt de debat social de per on s'ha de fer funcionar una mica millor la societat per tal que les classes baixes i les classes mitges no es vegin tan ofegades, tenint en compte com doncs, pugen els preus de l'alimentació, de la cistella, de l'habitatge, etcètera, no? I quina relació hi ha d'aquests preus que pugen amb els salaris que acaben percebent per part de les empreses, i posen el focus també doncs, en l'esforç que se suposa, no?, que això implica també per les empreses, no només que no arribi el que l'empresa proposa, no arribi al 100% en el treballador, sinó també l'esforç que això proposa per una companyia.
1: Exacte, exactament. Sí, sí. De fet, hem xifrat per una pime que tingui uns 10 treballadors, hem avaluat que això tindria un cost d'uns 16.000 euros l'any. Però a banda del cost de l'empresa, aquí la reivindicació general és que estem patint tots, perquè tots percebem una nòmina, no? Tothom qui està treballant i percep una nòmina té aquest cost, diguéssim, fiscal addicional, aquest increment impositiu, no? Que queda disfressat, per això es diu la progressivitat en fred, queda aquest increment impositiu disfressat, no? Perquè no el veiem, però a la pràctica què fa? Que tothom tingui menys renda disponible. I justament els que tenen menys ingressos, que són els que hem valorat amb 18.000 euros, doncs aquests són els que surten més perjudicats. Penseu que hem fet, per exemple, un estudi amb casos específics de nòmines concretes, i un treballador de la neteja que cobra uns 19.000 euros l'any li suposa la no deflactació de tot el... La tributació que es deriva de l'IRPF li suposa 609, rebre 609 euros menys a l'any.
0: Doncs queda clara la proposta, eliminar aquest efecte de la inflació, de la pujada general de preus, per tal que no hi hagi aquesta doble càrrega o nova càrrega impositiva que al final queda encoberta. Doncs moltes gràcies, Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, per ampliar aquesta denúncia que feien aquest matí al Catalunya Vespre, a Catalunya Ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A tot això, mentrestant, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025. Això és un 13% més que l'any anterior.
2: Sí, la major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions d'euros. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost de patrimoni i de 81 milions en el de transmissions. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
3: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent doncs, l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
2: Aquests impostos en què s'ha detectat més frau, l'impost de successions i donacions, el de patrimoni i el de transmissions, són els tres principals tributs que recapta la Generalitat.
0: Gràcies, Roger. Doncs seguint el fil d'aquestes informacions que us estem explicant, ens aturem un moment al Regne Unit perquè allà Andy Burnham, el primer ministre britànic, ha rebut un missatge que és molt poc habitual d'alguns milionaris britànics. Diuen, demanen, feu-nos pagar més impostos. Un grup de 120 persones riques, com ara l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més, però sí els que obtenen els ingressos del seu patrimoni. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
5: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
6: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
4: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
0: Gràcies, Quim. Doncs això és el que està passant al Regne Unit. Mentrestant, Brussel·les avui ha multat Google amb gairebé 900 milions d'euros per abús de posició dominant. Acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis propis a les cerques i d'amagar la competència, Roger.
2: Això passa quan un vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és, per exemple, Google Shopping. Brussel·les també sanciona Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre-les lliurement. El gegant tecnològic ha de pagar ara aquesta multa doble en 2 mesos, però aquests 900 milions d'euros són només el 0,2% de la facturació de Google.
0: El Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evoluciona el conflicte a la zona i també el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamires, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents ja ho han plantejat avui i la mateixa presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus d'interès queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
8: That's what...
9: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
7: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
8: Which is alarming.
9: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
7: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
0: El cert és que no sembla que l'escenari internacional hagi d'anar cap a un escenari més tranquil i més calmat. Si més no, si atenem a les declaracions de Donald Trump, avui ha tornat a avaluar tornar a atacar l'Iran de forma massiva, com ja va fer a l'inici de la guerra fa gairebé 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per a un acord perquè no han patit prou, diu. I per això apunta, en una entrevista al mitjà digital Axios, que estudia una gran ofensiva militar contra la República Islàmica més gran que la de l'operació Fúria Èpica, Ignasi Abad. Aquesta Fúria Èpica és la primera, no?
5: És la primera, la del 28 de febrer, que és l'operació que recordem va matar l'ayatolà Khamenei en aquell moment, el funeral del qual el van fer a principis de juliol. Abans de la publicació d'aquesta entrevista, fixa't ja, el secretari d'Estat Marco Rubio ja amenaçava d'endurir la resposta contra el règim dels ayatolàs.
10: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord o bé incompleixen o bé un cop fet volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
5: Donald Trump també amenaça els hutis. En un missatge a la seva xarxa Truth Social diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, com va passar ahir, els Estats Units respondran amb bombardejos a l'Iran i també contra els rebels del Iemen. Les tensions a l'Orient Mitjà disparen. El preu del petroli ha pujat més d'un 7% avui, de moment encara està cotitzant. El barril de Brent per sobre dels $100 ha arribat als 101 fa poca estona.
0: Gràcies, Ignasi. Encara hi hem d'afegir un element més en aquest escenari internacional, i és el fet que Washington ara condiciona l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita, el que us explicàvem ahir, el fet que la monarquia del Golf Pèrsic comenci a normalitzar les relacions i a tenir vincles diplomàtiques amb Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. És un pacte que Donald Trump busca tancar des del seu primer mandat a la Casa Blanca. Aquesta tarda, la portaveu del govern, Caroline Leavitt, confirmava aquests condicionants.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
0: El govern de Netanyahu considera que si l'Aràbia Saudita signa els acords d'Abraham, serà una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Jerusalem, Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
13: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
16: Enric Auqué.
17: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
18: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
20: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
13: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
21: Es queixen d'aquest entrenador.
13: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
22: Que m'ho va dir la seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
13: Rècords.
23: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
13: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
24: L'estiu és tu.
13: Catalunya Ràdio.
24: La llum dins dels meus ulls.
14: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu.
13: L'estiu ets tu.
24: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: 3:15 de la nit. Us expliquem que a Lleida, la jutge ha enviat a la presó el noi detingut per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià, el cap de setmana passat. Se li investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
25: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona que tenia tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava, amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Gràcies, Noèlia. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha dit davant del jutge, després de declarar-hi per segona vegada. La dona ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i també amb manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Cristian Roldán, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A més, la mare hauria buscat informació sobre lesions anals a internet.
1: Sí, ella ha defensat que va comunicar als mitjans que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge, que asseguraven que les visites eren per altres lesions. Durant la declaració de prop de 3 hores, la dona també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments ni amb cap comportament que hagués pogut causar aquestes lesions.
0: Cristian, apuntem a més detalls sobre com ha anat exactament aquesta jornada d'avui, perquè també ha assegurat que ella no va presenciar mai cap mena de maltractament de l'home cap al nadó.
1: Sí, ha afegit que si ho hagués vist, ho hagués denunciat. Tot i això, ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè, que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous 1 d'octubre seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
0: Gràcies, Cristian. I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són amb ella 13, les persones que han mort a la costa des que va començar la campanya d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
2: L'ofegament s'ha produït a la platja de l'Estany Masmel, a Calafell. El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís poc abans de les 12 del migdia. La dona l'han retirat de l'aigua inconscient i l'han intentat reanimar a la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera verda en aquesta platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines també hi ha hagut 8 víctimes mortals més i 3 en aigües interiors.
13: Catalunya Vespre. We tramped the open
0: moorland in the rainy April weather. La companyia britànica de dansa Hofe-Scheschert estrena dins el Festival Grec la seva última creació, Theater of Dreams. Explora la ment i el món del subconscient. Es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors. Marta Vives.
3: La companyia...
0: Es podrà veure avui i

0: unes coreografies basades en el moviment, molt cinemàtiques, la poesia, també el rerefons polític en les posades en escena i un interès constant en la barreja de disciplines. Avui i demà es pot veure el Mercat de les Flors dins d'un festival grec que aposta de nou per ser aparador dels grans noms de la dansa internacional més rellevant del moment.
1: I tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'aquesta nit a Blanes, a la Selva, al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran en directe cada nit fins dilluns. Fèlix Martín.
2: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
1: 9 minutets i arribarem a les 9. És l'hora dels esports amb David Ubach. Com estàs, David?
3: Què tal? Bona tarda.
1: Aviam, ja.
3: Som en aquella hora d'impàs, eh?
1: Aquella, sí. Deixem constància cada dia, eh? Perquè no sabem. Sí. Bona tarda, bona nit. Aviam. Sí que ho sabem, ja segur. Hi ha diagnòstic per al migcampista del Barça, Frenkie de Jong.
3: Que pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. Per tant, d'entrada es descarta el quiròfan. El jugador neerlandès, recordem-ho, va jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos, i ara, seguint aquest tractament conservador, doncs apunta a estar de baixa d'entrada uns 3 mesos i mig o 4 aproximadament. D'altra banda, de Jong a banda, un altre nom propi del Barça. Avui, finalment, sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, perquè ja és oficialment nou jugador blaugrana. Són 5 temporades fins al 2031. Tot plegat una setmana després que Adeyemi ja passés la revisió mèdica amb el Barça. Avui l'extrem alemany també l'han presentat, té 24 anys i en la seva posada de llarg ha admès la importància de Hansi Flick a l'hora de negociar l'operació i en la seva presa de decisió per venir al Barça.
4: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït.
5: Honored and thankful for this.
3: Avui dijous hem de destacar també que s'ha efectuat la firma de la renovació de l'extrem del femení Caroline Graham, la noruega, que renova per 2 temporades més amb el Barça.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
3: Graham, que té 31 anys, va arribar al 2019 i en aquestes 7 temporades de blaugrana ha guanyat un total de 23 títols.
1: També novetats a la selecció del Badalona Women, oi?
3: Sí, que ha anunciat un nou reforç al seu equip. El fitxatge de la migcampista Lauri Requena, sisena incorporació de l'equip badaloní de cara a aquesta propera temporada, arriba del Granada i té 36 anys, una veterana ja per reforçar, doncs, el Badalona. Del Barça de bàsquet destaquem que ha anunciat que serà la seva 7a incorporació de cara a la propera temporada. És la del pivot polonès Oleg Balcerowski, que mideix 2 metres i 16 centímetres i arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga.
7: Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Oleg Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto. Adiós.
3: El Manresa, de la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys. Afegim també que el Tour de França ja ho triomfa en solitari per a Richard Carapaz. A la 18a etapa s'ha format de moment una escapada molt nombrosa, de la qual l'equatorià n'ha estat el millor, ha atacat a 3 quilòmetres una mica més de l'arribada al port de primera categoria d'Orsiers-Merret i s'ha acabat enduent la victòria parcial. Tadej Pogačar, la general, continua com a líder sense canvis importants.
1: Gràcies, David. Fins ara.
3: Fins ara.
1: 5 minuts i mig i arribarem a les 9. Avui volem dedicar uns minuts més del que és habitual a parlar de la situació meteorològica que estem vivint, aquesta onada de calor i aquesta situació tan extrema que es viu en alguns punts del país. Saludem, com sempre, la nostra meteoròloga de capçalera, Gemma Puig. Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: I volem incorporar a la conversa també avui a José Ángel Núñez, que és cap de meteorologia de la IMET a València. Bona tarda, José Ángel.
9: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: L'onada de calor està afectant també el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica. Abans, Gemma, parlàvem que aquí a Catalunya també ha passat en alguns llocs, no? Que és una combinació que fa que la sensació de calor es dispari més enllà de la sensació d'un real.
10: Sí, és la combinació, és la temperatura d'aixafogó, no? Que tenim aquests valors molt elevats i, a més, tenim una humitat alta, és el que s'anomena la temperatura d'aixafogó i, per tant, és una calor que encara costa més de suportar. Mm. I avui, aquí, al País Valencià, doncs, han tingut aquesta combinació de valors molt alts. Aquí estem acostumats, doncs, a la costa, que tenim valors de 30, 33 graus, amb la humitat, la temperatura d'aixafogó ja és molt alta, però, clar, si el valor de la temperatura s'enfila fins als 40, doncs aquesta temperatura d'aixafogó arriba a aquests nivells màxims.
1: Hem vist, José Ángel, segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, que el municipi de Sumacàrcer, això és a la Ribera Alta, la sensació d'aixafogó ha arribat als 63 graus.
9: Bueno, ellos han emitido un tuit diciendo que iban a revisar la estación. No es descartable porque en estaciones de la red de AEMET hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas. Aquí ya sabéis, nuestro territorio, que cuando entra la brisa y la marinada, pues justo en ese momento en que la temperatura está muy alta, por encima de 40 y llega aire humo del Mediterráneo, sí que no es descartable pues que haya habido puntualmente algún pico de sensación de calor superior a 50.
1: Heu tingut, segons dades vostres de l'EMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'ha fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7, Alcoi 43,2. A més, José Ángel, aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de vent important de fins a 90 km per hora, oi? José Ángel? S'ha tallat. Gemma, tu sí que ets aquí, oi?
8: Sí, jo sí.
1: Que dèiem que l'altre dia vam tenir un esclafit aquí a l'Hospitalet de Llobregat i és similar, no? Són ratxes les que han tingut allà.
8: Sí, és el mateix.
1: És el mateix. Això ha estat a la zona litoral de Santa Pola i Guardamar del Segura i és exactament el mateix, dius.
8: És el mateix fenomen, és aquests cops de vent que moltes vegades no es veu res, que van associats a una tempesta seca, i és aquest cop de vent que descarrega de forma, diguéssim, com si baixés directament, és el que ells anomenen un reventón, no? Baixa directament aquest vent de 90-100 i s'emporta, i el que fa és, no és un vent en una direcció concreta, sinó que baixa directament i, per tant, arrenca doncs, el que troba per davant de forma, podríem dir, radial, és a dir, per totes bandes, i això és el que ha passat. Això són aquestes tempestes seques, aquests esclafits que van associats a aquesta situació que estem tenint aquests dies, no? De temperatures molt, molt elevades, i llavors aquesta diferència pel que fa a la temperatura, si arriba una miqueta d'aire fred, doncs provoca aquests cops de vent sobtats, molt imprevisibles, i que provoquen doncs, normalment danys, normalment s'emporten doncs, els arbres que troben en aquell lloc.
1: Avui al Catalunya Vespre ja m'ha explicat els riscos que hi ha amb aquestes altes temperatures especials, especialment de nit, els cops de calor de nit, quan el cos no pot gestionar i no aconsegueix refrescar-se de nit. Què és el que ens espera, Gemma, pels pròxims dies? Hem de continuar tenint aquestes temperatures tan altes o millorarà la cosa?
8: Millorarà la cosa. Aquesta propera nit i matinada encara tenim avisos de calor nocturna, per tant, encara repetirem nits tropicals i també algun punt de puntualment algun valor de nit tòrrida cap a la costa central i també cap a les Terres de l'Ebre. En aquests dos llocs és on encara les temperatures mínimes poden quedar tocant aquests 25 graus. I això és el que comentaves, que costa de dormir, però a més afecta la salut. Demà comença a afluixar una mica la calor. Encara tindríem algun valor de 40, però molt més puntual. Però sí que es va confirmant, doncs, aquest canvi de tendència de cara al cap de setmana. D'una banda, les temperatures afluixaran i força. Per exemple, dissabte les màximes més altes situaran cap als 35-36 graus. Per tant, deixarem força enrere els 42-43 d'avui. Però també és veritat que tindrem molt aire fred a les capes més altes i portem molts dies amb calor acumulada, i això el que significa que aquest cap de setmana haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i de les tempestes que poden ser intenses. Dissabte, Pirineu, Nord-Est,
10: diumenge també en aquest sector, fins i tot de comarques interiors entre Barcelona i Girona. Baixarà encara una mica més la temperatura, però sí que serà una situació complicada. És a dir, que venim de molts dies de calor, d'aquestes onades de calor, d'aquests valors disparats, i el cap de setmana haurem d'estar pendents de les tempestes.
1: Bona nit, són les 9. El Congrés ha aprovat fa només uns minuts la tramitació del projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Aquest text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Maria Costa.
11: Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP i han facilitat que la proposició de llei faci el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a Republicans i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Josep Maria Cruzet és portaveu adjunt de Junts al Congrés.
12: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
11: Avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit, el primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el Partit Popular i Vox. Pel govern espanyol això no impedeix la tramitació dels pressupostos.
1: De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe elaborat per la patronal de petita i mitjana empresa que denuncia que no actualitzar els trams de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha dit al Catalunya Vespre que s'està reduint la renda disponible.
13: Pel fet de no deflactar ni les tarifes ni aquestes bases que comentem, això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
1: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu.
11: L'exministre de Defensa ucraïnès Mikhailo Fedorov, l'artífex de la guerra de drons que impulsa Ucraïna, ha rebutjat tornar al govern de Zelensky en cap altre càrrec que no sigui el de ministre de Defensa. El president Vladimir Zelensky el va cessar per les seves discrepàncies amb el cap de l'exèrcit, una decisió que va provocar gairebé una setmana de protestes als carrers. Poc després, Zelensky també va rellevar el cap de les forces armades. Pel calmar els ànims, el president ucraïnès va prometre a Fedorov un lloc al govern per assessorar en matèria tecnològica, una proposta que Fedorov ha rebutjat aquest dijous. Els partidaris de l'exministre tornen a fer una crida a les mobilitzacions a partir de demà per reclamar el seu retorn al capdavant del Ministeri de Defensa.
1: Hi ha acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any vinent una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des del Almussafes la Pepa Ferrer.
14: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
15: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
14: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
16: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
14: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I ara els esports de Bitubac.
3: Doncs amb el nom de Frenkie de Jong per davant de la resta, avui hem tingut diagnòstic ja del migcampista neerlandès de la seva lesió, té un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. D'entrada seguirà tractament conservador, es posposa, si més no, es descarta d'entrada el quiròfan i això li hauria de suposar un període estimat de baixa d'entre 3 mesos i mig i 4. També del Barça, avui oficialment ja hem tingut l'anunci del fitxatge de Karim Adeyemi per les 5 properes temporades com a blaugrana. En la seva presentació, l'extrem alemany de 24 anys subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació. I en ciclisme, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, en final al Port d'Orsiers-Merlet. Ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia a la general, sense canvis importants entre els favorits. Tadej Pogačar manté el lideratge.
1: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespa tornarà demà a les 8.
17: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
19: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
17: Al Tot es pot parlar posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana. Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
18: Fins al 2 d'agost, als matins del cap de setmana...
17: Tot es pot parlar.
18: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
17: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
20: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
21: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
17: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
22: Hi ha persones que habiten més un món...
17: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
23: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
24: En el capítol anterior...
25: Nunca pude imaginar que iba a sacar a un monstruo que su único interés para conmigo era que lo sacara de la cárcel. Yo lo llamaba hermano y me dio el beso de Judas. Aún hoy resuenan en mi oído los disparos y el clic-clic de un tambor vacío. Un rostro joven se me aparece continuamente en la mente. Me atormenta su visión noche y día.
26: Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè estem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
18: Dos presos de Lleida, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'han escapat després de ferir greument dos Mossos d'Esquadra. Porten més d'una setmana fugits. Centenars de policies els busquen per tot Lleida fins que un confident avisa que els delinqüents planegen segrestar el fill d'un narcotraficant prop de Barcelona. Els Mossos fa 8 dies que estan amagats rodejant una caseta mig abandonada a Santa Maria del Camí. És propietat del pare d'un dels fugitius i hi havia 4 motxilles plenes de menjar i objectes per ajudar-los en l'escapada. Però després de 8 dies i 8 nits, Brito i Picatoste no apareixen. El confident també facilita els números de telèfon que fan servir els fugits. Els Mossos els intervenen i en una trucada fortuita, la policia descobreix que els fugits han superat tots els controls i s'amaguen a la serra de Collserola. Els Mossos tenen clar que si Brito i Picatoste entren a l'àrea metropolitana, els poden perdre i, a més, creix la por a que puguin tornar a disparar i fer mal a més gent.
27: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Totes les mirades i tota la pressió política i mediàtica està sobre els Mossos d'Esquadra, un cos policial de nova creació que amb la fugida de Brito i Picatoste està en entredit. Els fugitius s'escrivien cartes en codi per preparar el pla de fugida mentre eren al centre penitenciari. En aquest codi, Brito era el lobo i Picatoste el duende. Es deien hermano l'un a l'altre. De fet, Picatoste, tot i que li quedava poc temps per acabar de complir condemna, va arriscar la seva vida per treure Brito de la presó. Però Brito va trair el seu hermano Picatoste. I de quina manera? Què s'amaga a la ment d'un home per matar a sang freda? I per què costa tant d'atrapar aquests dos fugitius? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
0: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
0: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: Som a 19 d'octubre del 2001, 5 dies després del tiroteig a Lleida. Les temperatures a Barcelona s'espera que oscil·lin entre els 18 i els 25 graus. S'alternen dies plujosos i dies assolellats. Ja ha passat un mes des de l'atac a les Torres Bessones. El món occidental segueix amb preocupació la guerra a l'Afganistan. Als Estats Units esclata la paranoia d'una guerra bacteriològica arran d'alguns atacs amb àntrax i a Catalunya Pasqual Maragall presenta una moció de censura contra el president Pujol. Avui, 19 d'octubre, en un lloc indeterminat de la Serra de Collserola, un cotxe s'atura i en baixen Brito i Picatoste. Van carregats amb motxilles plenes de material per passar una llarga temporada a la muntanya.
3: Tenien dos bivacs i eren plàstics, posats a tipus de tenda, quatre draps per sota i, la veritat, no demaneu higiene, perquè allà estava ple de brutícia, de brutó, i jo crec que les deurien passar molt putes, perquè és que no tenien res.
1: Toni Domènech, sotsinspector dels Mossos, responsable de la investigació.
3: Van estar amb dos bivacs diferents aquests 30 dies.
2: A més, a mesura que passen els dies, per evitar que els descobreixin, van canviant d'amagatall, tal i com consta a l'acte de declaració de Brito.
4: El primer escondite fue cerca del camino de Cancatá, en una cabaña hecha con palos y bolsas de basura. El segundo fue cerca del portel de Valldaura. Y el tercero fue cerca de la ermita de San Medir.
2: Brito i Picatoste viuen com a rambos enmig del bosc. Busquen aixopluc del fred i la pluja com poden. Passen les hores del dia amagats, sense res a fer, cansats i mal dormits. En aquells moments, pensen que la policia els ha perdut el rastre i que l'amagatall a la muntanya és qüestió només d'uns dies. Però el 23 d'octubre, segons explica el sotsinspector Toni Domènech, els Mossos tenen notícia que els fugitius són a Collserola. És un gran avanç en la investigació, però al mateix temps la tensió augmenta.
5: El gran punt d'inflexió, que és quan converteix aquest cas en el cas i quan fa doncs, que l'alarma social arribi a l'àrea metropolitana i, per tant, a Catalunya, que és quan se'ls detecta a les rodalies de Sant Cugat.
2: Escoltàvem el Carles Fernández, que en aquells moments era el cap de premsa dels Mossos. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.239.337 persones, és a dir, el 42,8% de la població total de Catalunya. Comparades amb les 138.000 persones que viuen a Lleida, les possibilitats que els dos fugitius topin amb algun ciutadà es multipliquen.
5: Aquestes persones han aconseguit recórrer molts quilòmetres que distancien Lleida de l'àrea metropolitana, amb els sistemes que encara no estan verificats que hagin usat, però que sembla acreditat que en bona mesura ho han fet a peu. O sigui que són uns personatges, diguem, peculiars i molt... I que se surten del patró, i per tant, com que se surten del patró, són imprevisibles. Llavors, aquells dies, el que sembla impossible passa, que és que al mig de l'àrea metropolitana, al mig d'una zona que té el... gairebé cada municipi té policies locals, o sigui, on hi ha uns efectius més grans de tot Catalunya, doncs no se'ls troba.
2: Hi ha dos delinqüents perillosos que campen pel país. Els mitjans se'n fan ressò i la gent té por. Però, a més, els Mossos, en aquell moment, finals de 2001, tot i la seva llarga història, són un cos amb poca experiència en matèria d'investigació.
5: La pressió dels mitjans és molt alta, es comença a qüestionar l'eficàcia del cos. Aquí comencem a tenir ja un nou missatge. Fins aleshores s'havia qüestionat el mètode de trasllat, si l'Arnau de Vilanova tenia les mesures que tenia, si la presó... Si... Però en el moment en què arriben a l'àrea metropolitana, llavors ja comença a aparèixer el relat de potser els Mossos no estan capacitats per resoldre aquest cas.
2: Els investigadors han de gestionar centenars de trucades de ciutadans que aporten informacions confuses i contradictòries. No saben quina trucada pot ser la bona. De moment, es refien del confident que els diu que sap coses dels fugitius, començant perquè volen segrestar el fill d'un narcotraficant per aconseguir diners, i els dona una dada clau. El confident diu als Mossos que la persona que està ajudant al Brito i al Picatoste es diu Antonio Pavón, un atracador que coneix Brito d'haver comès alguns robatoris junts abans d'entrar a la presó.
3: El confident ja va dir, és el col·laborador, és el que los está suministrando. Clar, nosaltres a partir d'aquí ja sí que no tenim la certificació de dir jo he sido, però per la informació que tenim és ell el que ha subministrat el vehicle, l'arma i el bivac. Perquè és el col·laborador, és el que vol, segons el confident, segrestar a un narcotraficant. És l'esglaó que faltava. Qui ha facilitat tot això? Ell. Amb quin interès? També el sabem. Però ells estan amagats a Collserola.
2: I Collserola no és un lloc fàcil per trobar algú que no vol que ho trobis.
3: Nosaltres teníem serveis específics de pentinar Collserola dissabtes i diumenges, que és quan més gent surt a peu, caminant. Teníem Mossos voluntaris que, bueno, anàvem per allà, aviam si veien alguna cosa. No van veure mai res.
2: Collserola té una superfície d'unes 11.000 hectàrees. Això és molt de terreny. El confident també ha donat als Mossos el número de telèfon que Picatoste porta a sobre. Els investigadors l'utilitzen per fer triangulacions i estrènyer el cercle. Però l'àrea de recerca continua sent massa extensa, bàsicament perquè els repetidors que cobreixen la serra de Collserola estan molt allunyats l'un de l'altre. I si bé es detecta el telèfon, el nivell de precisió era molt petit i l'àrea on podia trobar-se el telèfon molt gran. Però hi va haver Mossos pendents del telèfon les 24 hores del dia durant molts dies, fins que la paciència va donar fruits. Però això ho explicarem després. Els investigadors no estaven només pendents del telèfon del Picatoste. Ara sabrem per què.
3: El primer telèfon que va donar el confident era el de Picatoste. Aquest es posava en contacte amb el Pavón. Nosaltres intervenim el del Picatoste i el del Pavón. ¿Vale? El del Picatoste es fa malbé, se li acaba la bateria, que són aquests viatges que feia el Pavón a subministrar, i li puja un altre. Però com que tenim el del Pavón, que és el bo, aquest tard o d'hora es posa en contacte amb l'altre, rep les trucades de l'altre.
2: Aquests viatges que feia el Pavón era el que intentaven interceptar els Mossos. Però si bé Antonio Pavón era el col·laborador principal, disposava de diversos subalterns que l'ajudaven a subministrar la logística necessària als fugitius. I aquests viatges no només servien per pujar telèfons i targetes. Aquest era el procediment que seguien.
0: Antes de quedar con terceras personas, se llamaban por teléfono. Solamente tenían un teléfono que lo iban cambiando a medida que se realizaban los contactos. Esas personas con quien se hacían los contactos eran los ya mencionados Antonio Pavón, el tal Jorge, el tal Marcos y Basilio. El primer contacto fue cuando el tal Jorge y Antonio les trajeron comida y tabaco. El declarante y Picatoste también bajaron en alguna ocasión a Cerdanyola del Vallès para comprar tabaco. El segundo contacto, muy seguido del primero, también fue en la zona de Can Catà para traer nuevamente comida y tabaco. El tercer contacto fue ya en el portal de Valldaura. Solamente subieron a la montaña Jorge y Marcos, que se desplazaron con un BMW de color blanco, que es de Jorge. El cuarto contacto se hace también en el portal de Valldaura cuando suben Antonio Pavón y Jorge. Iban en un Mercedes de color blanco de Antonio Pavón, con matrículas dobladas.
2: Però en aquell últim moment, l'únic que tenen els Mossos per arribar fins als fugitius és Pavón. Ell és el fil del qual han d'anar estirant.
3: Els nostres que havien estat cribant, els meus, els de la unitat que havien estat cribant a la dona del Brito, ara els hi toca cribar aquest individu que viu per Nou Barris. Allà agafem, traiem pràcticament la pols a tot el que és al voltant d'aquest senyor que es diu Pavón. Ens anem a buscar un col·legi que hi ha al davant de casa seva, demanem permís, ocupem una aula, instal·lem càmeres, fotografies, vídeo, de tot. La intervenció telefònica continua estant a base Ávila, Bolívia. Però allà el tenien que vigilar. Tenien que poder balisar el seu vehicle. No es movia amb vehicle d'ell, sinó que es movia amb el vehicle d'un amic seu, un tal Oroz.
2: Repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia. Ajuda'ns, sisplau.
6: Hola, Carles. El diumenge 14 d'octubre del 2001, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. S'ha fet mal al colze, li han de fer radiografies i a la presó no hi ha els aparells necessaris. A l'hospital li enguixen el braç i quan surt per tornar cap a la presó apareix el seu company Javier Picatoste, que en aquells moments està fugat perquè havia d'haver tornat d'un permís i no s'ha presentat. Picatoste dispara contra els dos Mossos i els deixa greument ferits. Un d'ells queda paraplègic. Brito i Picatoste fugen en un cotxe vermell que abandonen el barri dels Magraners als afores de Lleida. Tots els Mossos disponibles es posen a buscar els dos fugitius, però ells dormen de dia i caminen de nit i es fan fonedissos. Els Mossos vigilen durant 8 dies una caseta mig abandonada que el pare de Brito té a Santa Maria del Camí, a mig camí entre Lleida i Barcelona. A la caseta hi ha 4 motxilles amb menjar i material d'acampada, però els fugitius no apareixen. La perillositat dels fugats i que ja hagin passat 8 dies sense tenir cap resultat posen els Mossos a l'ull de la crítica política i mediàtica. El 23 d'octubre, 9 dies després de la fugida, un confident dona informació important als Mossos. Els diu que un tal Antonio Pavón està ajudant els fugitius i els dona els números de telèfon del mateix Pavón i el que porta en Picatoste. Els Mossos fan un seguiment dels telèfons des de la seu que hi ha a la cantonada dels carrers Ávila i Bolívia de Barcelona i envien un equip de vigilància al davant de la casa de Pavón. Els policies s'amaguen en una aula d'una escola que hi ha davant de casa de Pavón. Han detectat que Brito i Picatoste s'amaguen a Collserola, però no saben en quin lloc concret. Els que s'amaguen a l'escola han de poder fer un seguiment al Pavón confiant que faci algun viatge a Collserola per portar subministres als fugitius.
2: Però Pavón fa servir diferents cotxes i, a més, envia altres persones a fer viatges a Collserola. Mentrestant, diverses informacions fan mobilitzar els Mossos. Així ho va publicar la periodista Maika Navarro.
7: El 26 de octubre, decenas de agentes de los Mossos de Escuadra tomaron literalmente las dependencias de una conocida empresa de seguridad en Lleida, así como los accesos de varias superficies comerciales de la misma localidad. ¿Por qué? Los agentes trabajan con indicios e informaciones que apuntaban que los dos fugitivos querían asaltar en Lleida un furgón blindado de traslado de capitales.
2: Brito i Picatoste no apareixen el 26 d'octubre, però uns dies més tard, el 30 d'octubre, la policia deté David Brito, germà de Manuel, com a possible còmplice en la fugida. Saben que David va estar amb Picatoste els dies previs al tiroteig i tenen sospites que ha estat ell qui ha comprat part del material de supervivència que s'ha trobat a les motxilles de Santa Maria del Camí. De fet, quan el detenen, li troben a sobre tiquets de la compra d'aquests materials. Tot i així, no en treuen gran cosa del detingut.
3: Bueno, és un xiquet. Bé, és un treballador normal i corrent que l'únic que ha rebut ha sigut un encàrrec per portar uns paquets a casa de son pare.
2: Detenir David Brito no ha servit de res, era un simple missatger. Van haver de passar uns dies perquè la vigilància de Pavón donés nous resultats. El que sentireu a continuació és un fragment d'un article sobre el cas escrit per Joaquim Estrada i publicat a la revista interna dels Mossos d'Esquadra.
8: El dia 1 de novembre s'havia interceptat una conversa de Pavón amb els dos escapolits, en la qual parlava d'una persona, un narcotraficant, al qual havien de segrestar el fill. La frase textual era «Yo os lo marco y luego os lo dejo en su portal». Conjuntament amb la Guàrdia Civil es va analitzar la conversa i per la descripció que dona del lloc i per les comprovacions que es van fer, es va determinar que podia ser Sant Pere de Ribes.
2: La pista del narcotraficant es confirma. Recordeu que el primer indici el troben els investigadors a les cartes en codi que s'enviaven l'un a l'altre quan eren a la presó. Més tard, el confident també corrobora la història, tot i que no té ni idea del quan, ni el com, ni el qui. Finalment, gràcies a les escoltes telefòniques, els investigadors creuen que tot comença a quadrar. Tot i que la conversa és en codi, els Mossos dedueixen que la idea és que Pavón els mostri l'objectiu i que després Brito i Picatoste portin a terme la resta del pla, segrestar el fill del traficant després d'un partit de futbol que tindrà lloc el 3 de novembre. Queden 2 dies perquè això passi, així que no hi ha temps per perdre.
3: Clar, nosaltres ens anem cap allà, agafem la Guàrdia Civil d'allà. Jo anava amb la Guàrdia Civil d'aquí, de la comandància. Anàvem allà i ens posàvem en contacte amb la Guàrdia Civil d'allà. quan veien arribar al grupo segundo, allà tothom es quadrava. Aviam, narcotraficants que tingueu per aquí. Bueno, un. Este. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuándo juega? El domingo.
2: El grupo segundo a què fa referència el sotsinspector Toni Domènech és la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en delinqüència organitzada i col·labora amb els Mossos. La cooperació entre els dos cossos dona fruits ràpidament i en menys de 48 hores organitzen un dispositiu per vigilar el partit de futbol del fill del traficant i caçar Brito i Picatoste quan es presentin. Però just la nit abans hi ha un incident que ningú s'espera.
3: Nosaltres teníem tot el dispositiu preparat en Guàrdia Civil per anar a protegir el narcotraficant de Sant Pere de Ribes, vale? I el seu fill que jugava a futbol. Teníem aquell dispositiu, tothom se'n va anar a dormir perquè a les 4 del matí marxàvem cap a baix. Què va passar? Que va entrar una trucada. Ven-me a buscar.
2: És a dir, els Mossos intercepten una trucada en què Picatoste demanava a Pavón que els vagi a buscar a Collserola. Tan de pressa com poden, Domènech i els seus es posen en moviment.
3: Allà qui quedava? Tres gats. I aquests tres gats van pujar cap a dalt, cap a Collserola, vale? Al final de tot de Collserola hi ha una curva i bueno, nosaltres vam parar allà. Total, que dona la casualitat de que l'Antonio Pavón i l'Oroz aparquen al costat meu.
1: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
9: Hey, nanny, nanny, I'm ready, my lord.
1: Amb Carles Porta.
2: Els policies no saben la ubicació exacta de la trobada. De fet, els fugitius continuen parlant per telèfon amb Pavón i amb Oroz per tal de trobar-se. A més, ho continuen fent en codi. Per això, els agents busquen un punt per on creuen que passarà el cotxe i esperen. Però resulta que el lloc que han escollit per vigilar és exactament el que han triat els delinqüents per trobar-se. De cop i volta, Pavón i Oroz detenen el cotxe a pocs metres del cotxe del sotsinspector Domènech, a tocar dels matolls que hi ha al marge de la carretera. Domènech i els pocs agents que ha aconseguit reunir aquestes hores de la nit es troben cara a cara amb els delinqüents.
3: Clar, jo tenia l'escopetot, i a davant tenia un altre cotxe amb dues persones més. Clar, nosaltres estem a la llum, val? Nosaltres estem a la vista. Si se'n donen compte de que són policies, ens fregiran a tiros automàticament, perquè ells estaven al costat, però a la foscor. O sigui, ens estaven dominant, ens estaven veient. Bueno, doncs no faig una altra cosa que baixar del cotxe, me'n vaig cap a l'altre cotxe, m'abraço amb un, hombre, ja esteu aquí, vinga, pa, fotem el camp d'aquí. I marxem 100 metres més avall.
2: Saben que Brito i Picatoste no tenen problema per disparar contra la policia i el més probable és que Pavón i Oroz també vagin armats. Marxen per evitar el tiroteig i tornen a parar una mica més avall per continuar vigilant. Però altre cop, tot es precipita.
3: Automàticament, a parar a 100 metres més avall, passa el cotxe, 220, pip, una bala. Veiem dues persones. Jo no sé. Bueno, pràcticament sí que ho sé. Ho sé per a posteriori. Van anar a dutxar-se a casa de Pavón. Però jo no podia entrar en allà perquè no tenia la certesa. Perquè quan van baixar, jo vaig veure dos caps. Suposo que anirien ajupits. Llavors, bueno, van deixar-ho passar perquè l'endemà teníem el dispositiu per caçar-los.
2: En aquell moment de la nit, els Mossos no saben qui va dins del cotxe i no es poden arriscar a seguir un vehicle a 220 km per hora. A aquella velocitat, tenen por de ser descoberts i perdre el Pavón, l'única via que tenen per accedir als fugitius. Així que decideixen esperar l'endemà, el dia del partit de futbol. Després de l'incident, dormen un parell d'hores i es presenten a Sant Pere de Ribes. La idea és no cridar l'atenció perquè Brito i Picatoste no desconfiïn i s'apropin al parany. Però com es fa realment perquè desenes de policies passin desapercebuts en un dispositiu de vigilància com aquest?
3: És el més senzill del món. En aquest lloc. Per què? Perquè un camp de futbol que van 12 equips a jugar, n'hi ha 600 de cotxes. I després moure't per aquelles poblacions costaneres, a part de que està ple de guiris, el que pita, el que no pita, el que aquí, el que allà, estava, però de veritat, atiborrat de vehicles. Era un diumenge que feia bo, feia calor i tothom estava fora.
2: En aquest cas, però, hi ha una dificultat afegida. L'esquer de què disposen els Mossos i la Guàrdia Civil per fer caure els fugitius és també un delinqüent. És probable que no vulgui col·laborar amb la policia. Així que els agents no només han de camuflar-se perquè no els vegin els agressors, sinó perquè tampoc no els detectin els que han de ser les víctimes.
3: Ell ni se'n va enterar que tenia 12 cotxes al darrere. Ni ell ni el seu fill. Però allà, aquell diumenge, era de bojos, perquè hi havia 12 cotxes allà agafant-ho tot. Al domicili jo tenia 3 cotxes. Amb la Guàrdia Civil en teníem 3 o 4 més. Els que es van afegir de la Guàrdia Civil que estaven de festa, tots volien participar amb el seu cotxe particular. Hi havia 12 cotxes, ja t'ho dic jo.
2: Un diumenge assolellat de principis de novembre, els veïns de Sant Pere de Ribes poc s'imaginen que formen part, sense saber-ho, d'una mena de teatret que en qualsevol moment es pot convertir en tragèdia. Mossos i guàrdies civils estan preparats pel que calgui. La mateixa multitud que fa que els policies passin desapercebuts augmenta el perill potencial de la situació. Si hi ha un tiroteig enmig de tota aquesta gentada, pot ser una catàstrofe. Però passen les hores i Brito i Picatoste no es presenten.
3: Un cop es fa tot el desplegament, el nen juga, el pare recull el nen, o sigui, se l'emporta cap a casa i està a casa, però allà no va aparèixer ningú, ningú. Suposo que es van rajar, es van tirar enrere, els va agafar por, no ho sé, no sé què és el que va passar perquè després ja no va tenir importància.
2: És la segona vegada que Brito i Picatoste no apareixen. A les declaracions d'un i de l'altre no hi ha rastre de Sant Pere de Ribes, però sí que citen altres plans de robatoris contra narcotraficants.
0: Que mientras estuvo en esa casa le propusieron hasta 3 robos que tenía planeados. Que de estos golpes, uno de los que estaba planeado era a una persona que vivía por Hospitalet. Que otro de los golpes era a otro narcotraficante de Martorell, que además era confidente de la Guardia Civil. Que otro tercer golpe era algún narcotraficante desahuciado de la familia Oubiña, en Galicia. Que una vez hubiesen hecho el golpe de Galicia, el objetivo final de él y de Manuel era marcharse a Sudamérica.
2: Un apunt. La família Oubiña, a la qual es refereixen a la declaració, és un dels clans del narcotràfic més poderosos que hi ha a Espanya en aquell moment. D'altra banda, sobre el traficant de l'Hospitalet, en Brito diu alguna cosa més a la seva declaració. De fet, no és a l'Hospitalet, però està molt a prop.
0: Que mientras estuvieron en Collserola, Antonio Pavón volvió a proponerles el robo de Belviche. Que incluso un sábado por la noche les llevaron a Belviche para ver la casa de ese señor y al señor que iban a robar. Que estuvieron viendo la casa, pero a él no le llegaron a ver y regresaron a Collserola.
2: Tot aquest desplegament a Sant Pere de Ribes es va fer el dia 4 de novembre. Havien passat exactament 21 dies des del tiroteig a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Després d'uns quants girs de guió i avanços importants a la investigació, la sensació que tenen els investigadors, molt a pesar seu, és que la resolució del cas encara està lluny. Els agents són conscients que han tingut els fugitius a tocar en més d'una ocasió i no saben quan es presentarà la propera oportunitat. La por, des del primer dia, és que es vessi més sang i això és precisament el que acabarà passant. Però no ens avancem als esdeveniments. Abans de continuar, repassem la cronologia dels últims fets, dels moviments dels fugitius mentre són a Collserola.
6: El dia 19 d'octubre, Antonio Pavón, el principal col·laborador de Brito i Picatoste, els deixa en un punt indeterminat de la serra de Collserola perquè s'amaguin allà. Abans els ha subministrat alguns estris de supervivència. De totes maneres, els dos fugitius viuen a la muntanya en condicions molt dures i van canviant d'amagatall per dificultar la feina de la policia. Els investigadors de la Unitat de Delictes contra les Persones treuen tot el profit que poden a les informacions que els dona un confident que s'ha presentat voluntari per treballar amb ells. Els dies passen sense resultats. A més, se sap que hi ha hagut operacions fallides per intentar detenir els fugitius. Augmenta la pressió mediàtica i política i s'incrementa el dubte cap a la capacitat dels Mossos de solucionar el cas. Gràcies a la intervenció del telèfon de Picatoste i al seguiment i vigilància de Pavón, comencen a sorgir pistes que semblen sòlides. El dia 1 de novembre salten totes les alarmes quan escolten una conversa en què Pavón parla amb els pròfugs sobre el segrest del fill d'un traficant. En 2 dies, els Mossos i la Guàrdia Civil han de muntar un dispositiu per protegir el nen i caçar Brito i Picatoste. Després del desplegament a Sant Pere de Ribes, els fugitius no s'hi presenten. Ja fa 16 dies que Brito i Picatoste són a Collserola, viuen pràcticament al ras. S'alimenten del que Pavón i els seus companys els porten de tant en tant. Suporten com poden el fred i la pluja, esperant el moment idoni per donar el seu gran cop i fugir del país amb un munt de diners.
2: Brito compleix una condemna llarga per homicidi. No estranya ningú que hagi volgut fugir de la presó, però Francisco Javier Picatoste estava a punt d'acabar la seva condemna per robatori. Li quedaven pocs mesos de presó. Ningú s'explica que hagi participat en la fugida i, a més, disparant i ferint greument dos Mossos d'Esquadra. Els investigadors no paren d'analitzar les cartes que s'enviaven entre ells i estudien el seu passat i els seus entorns. Picatoste té la sida, i això fa ballar el cap a molta gent. Fa pensar que potser ha decidit fer una última bogeria. Però qui l'ha tractat de prop li costa d'entendre perquè no té un historial violent. Es comença a publicar de tot.
10: La operación policial para localizar a los dos fugados sigue sin dar resultados pese a las intensas pesquisas. Al parecer, aunque no se descarta ninguna hipótesis, los investigadores señalan que el motivo de la colaboración entre los dos reclusos para la fuga podría ser incluso una relación afectiva entre ambos.
2: El sotsinspector Domènec té la seva pròpia teoria de per què Picatoste va fer el que va fer.
3: Es va deixar influenciar, jo no sé si per la malícia, o realment no sé si pensar que el Manel Brito pues era capaç de crear adeptes. Però bueno, la veritat és que la intenció del Manel Brito, a part de ser un aixalabrat, era que el traguessin de la presó. I es va costar al Picatoste perquè el tragués de la presó. Li van a menjar el tarro, tu i jo, serem Rambos, ens entrenarem, farem... I l'altre, que era orfe d'estima, ni familiar ni amical, pues es va deixar convèncer.
2: Picatoste provenia d'una família humil d'Astúries i sentia que els havia fallat una vegada rere l'altra. Aparentment, Brito el valorava i el tractava amb estima. Una de les poques cartes que es conserven de Brito cap a Picatoste reforça la idea que el primer exercia una mena de lideratge espiritual sobre el segon.
11: Sabes lo suficiente para adquirir un buen nivel. Y recuerda, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Ni yo ni nadie puede enseñarte lo que tú ya sabes. Hasta el momento yo he sido tu guía. Ahora eres tú mismo quien tiene que evolucionar. No por buscar nuevas técnicas vas a mejor. Repite hasta la saciedad y recuerda. Lo más sencillo es lo más efectivo. Practica todas las patadas, los punches, las catas y el movimiento sinuidal. Adáptalo a tu cuerpo, al karate y al taekwondo. Pasa de la rigidez, pasa de pensar, no bloquees tu mente ni tu cuerpo. Ánimo, y espero que me superes en mucho. Este será el mejor regalo que espero de ti.
2: Una altra dada interessant sobre la personalitat de Picatoste ens la dona la Maica Navarro, tot i que, més que ajudar a entendre el que va fer, potser fa l'explicació encara més complexa.
12: El Picatoste era un home que escrivia d'una manera molt precisa, amb una cal·ligrafia. Era un gran lector i li agradava molt escriure, un gran lector, un gran pintor, un tio que amb la seva cel·la estava plena de llibres. Es deia que hi havia més llibres a la seva cel·la que a la pobra biblioteca de Ponent.
2: No només això, sinó que, segons consta les diligències de la policia, Picatoste estava estudiant ciències químiques després d'haver aprovat l'accés a la universitat. No obstant, ara Picatoste es troba lluny dels seus llibres i les seues pintures. Però tornem a Collserola. Som a 13 de novembre i la policia no ha tornat a tenir notícies dels dos fugitius després de l'incident amb el cotxe de Pavón del dia 3. Ja ha passat un mes des de la fugida.
5: El tema, o sigui, havia anat creixent d'una manera que, bé, si es resoldria i com es resoldria, també a dins del cos i a dins de la Generalitat, perquè era un problema ja que havia transcendit el departament, on el president hi estava a sobre, o sigui, on hi havia un interès molt alt, hi havia una pressió molt alta. Clar, això també hi havia dubtes. També hi havia dubtes. I sobretot en el com. En el com es resoldria, si hi hauria més víctimes.
2: Aquelles preocupacions que havien arribat fins al president de la Generalitat, que en aquell moment era Jordi Pujol, no anaven gens desencaminades. No va trigar a passar el que tothom tenia por que passés.
12: Ells estan molt cansats en aquells moments, estan portant molts dies amagats. Com se n'adonen que la recerca és brutal i que hi ha una atenció mediàtica increïble, s'espanten, els col·laboradors els traeixen i, de fet, tenen molta por que ser traïts, perquè, a més, tenen por de que puguin cobrar, que algun confident de la policia cobri per donar la seva localització, i volen marxar.
2: Brito i Picatoste se senten més acorralats que mai. El mateix Picatoste dona la seva versió d'aquell 13 de novembre.
13: El frío era intenso. La primera tormenta había pasado. Se avecinaba la segunda para el miércoles, según las noticias. Nuestros colaboradores habían subido a cambiarnos otra vez el móvil. Era el cuarto. Estaban muy nerviosos. Por lo visto, los mozos estaban encima de ellos.
2: Pavón i els seus ja saben que la policia els va al darrere i per això fa dies que són molt més discrets. Continuem escoltant el relat de Javier Picatoste.
13: Subieron comida, whisky, hachís, en abundancia. Se decidió que hasta la fecha de hacer los trabajos, a finales de mes, deberíamos de cortar el contacto. Brito y yo hablamos de dónde pasar ese tiempo y decidimos irnos a unos refugios de montaña en Berga. Se necesitaba un vehículo. Yo había hecho ya varias incursiones en la ciudad a realizar compras, pero pasar unas horas buscando el vehículo adecuado era más complicado, y más teniendo que ir los dos. Ahora le tocaba trabajar a él también. Recogimos gran parte de las cosas en dos bolsas grandes, dos mochilas, sacos y tienda, y lo escondimos cerca de la carretera y empezamos a caminar dirección Cerdanyola, paralelos a la carretera por la montaña.
2: A més, un detall que no explica Picatoste i que consta les declaracions que va fer a la policia és que cap dels dos sap fer el pont a un cotxe per engegar-lo. És a dir, necessiten un cotxe amb les claus posades o que ja estigui en marxa.
13: Apenas habíamos andado y se divisó un vehículo. Brito se aproximó. Se oía el ruido del motor encendido y las luces apagadas y un ruido de fondo. Me llama y me dice: ya tenemos coche, vacío y con llaves. El dueño parece estar fuera picando algo. Nos ponemos los pasamontañas, sacamos el arma, quitamos el seguro y nos acercamos rodeando el vehículo. Brito a mi izquierda. Nos acercamos a la puerta del conductor. Vamos andando de pie, sin agacharnos, con la certeza de que no se veía a nadie dentro. Me acerco a la puerta del conductor para abrirla y entrar. Está cerrada, le digo a Brito.
2: Y es aleshores quan es desencadena la tragèdia.
13: De repente veo que alguien pasa de atrás adelante como un rayo diciendo: ¡hostia! ¡Sal!, le digo.
2: Ara sentirem el mateix Brito durant el judici explicant què va passar.
14: Yo le dije que se bajara de vehículo enseñándole el arma. No sé si Picados te dijo lo mismo. Supongo que sí, no lo escuché. Echó marcha atrás y instintivamente disparé.
15: ¿Fue usted el primero en disparar?
14: Sí, disparé yo.
15: ¿Es cierto que vació usted el cargador del revólver?
14: Es cierto.
2: El tambor del revólver de Brito té 6 bales. Dispara 6 cops a través de la finestreta del conductor. Al seu costat, Picatoste aixeca la mà on du la pistola.
13: Yo realizo un disparo al aire, pero ni siquiera sé hacia dónde. Esa es la duda que me carcome por dentro cuando al día siguiente comprobé el cargador y faltaba una bala. No sabía hacia dónde había ido ni por qué la inercia me hizo apretar el gatillo, ya que mi brazo estaba separado del cuerpo sin apuntar. El coche sigue en marcha atrás, alumbrándonos con sus luces, y se estrella al lado de la cuneta. Miro a mi izquierda y aún está apuntando el Brito. No me lo puedo creer. Miro sus ojos y no lo reconozco. El whisky y el hachís me han bajado a los pies y noto como mi cara se vuelve fría aún debajo del pasamontañas. Me acerco rápido al asiento del conductor, pero no puedo abrir. La puerta pega con la pared de la montaña. Paso por el otro lado. Entonces veo en el asiento de atrás una chica.
2: Una noia despullada. Té poc més de 20 anys. Acaba de veure com dos homes amb les cares tapades en passamuntanyes apareixen del no-res i disparen al seu xicot.
13: Abre, le digo. Ella abre. Brito entra e intenta que el chico salga. No puede. Abre la puerta derecha de delante y entre los dos le sacamos por una mano. Esa imagen no se me borra nunca y se me repite de forma constante, martirizándome. Lo dejamos lo más a la vista posible al lado de la carretera.
2: En aquell moment, ni l'un ni l'altre es paren a mirar si el noi està viu o mort.
13: Me subo delante y brito atrás. El coche va mal. Apenas va bien el cambio y cuesta sacarlo. Lo saco y lo llevo hacia donde estaban las bolsas, paro y Brito sale por las cosas. Miro atrás y veo a la chica que me pide la ropa. Se la tiro toda detrás, todo lo que veo por allí. Le digo que esté tranquila, que la dejaremos cerca de allí y no le pasará nada, que solo queremos el coche.
2: La fatalitat, la mala sort, o dieu-li com vulgueu, l'ha dut al lloc equivocat en el moment equivocat. Ella i el seu xicot s'han creuat amb dos perillosos criminals en el dia i l'hora en què se senten més desesperats. Tota la violència continguda durant els 31 dies que fa que fugen ha esclatat en pocs segons. Picatoste condueix el cotxe per una estreta carretera de muntanya. Brito s'ha assegut al darrere i està tornant a carregar de bales el tambor del seu revòlver. Els trets contra el noi també han foradat el motor del cotxe. Tan bon punt es para el motor, Picatoste baixa i obre el portaequipatges per traure tot el que hi ha deixat. Se n'adona que hi ha massa coses i només agafa la tenda de campanya, els sacs i dos motxilles. Crida Brito perquè es doni pressa. Els dos comencen a caminar, deixant la noia dins del cotxe.
13: Andamos unos metros y Brito me dice: no podemos dejarla ahí, lo dirá y nos cazarán enseguida. Vale, le digo, vete a por ella. Al final de ese camino, ya te diré dónde. Le pones unas bridas, le dejas el cuchillo pequeño y que se las quite más tarde. Yo voy abriendo camino. Al fondo se ve una casa grande como un castillo.
2: La casa grande como un castillo es el castell de Sant Marçal, entre Cerdanyola i Sant Cugat, a 5 quilòmetres d'on han trobat a la parella. Brito va a buscar la noia al cotxe i torna. Els tres es dirigeixen cap al castell caminant. A mesura que s'apropen a Cerdanyola, augmenta el trànsit.
13: Pasan coches y voy haciendo cuerpo a tierra en la cuneta. Veo a Brito con la chica. Van abrazados como una pareja, disimulando, supongo. Ella lleva un abrigo marrón. A ratos voy delante y a ratos detrás, según los coches pasan. Rodeamos la casa y veo una fila de árboles bajos. ¡Aquí!, le digo. Pone las bridas en las muñecas y una al pie. Él lo hace mientras yo le pongo una cinta en la boca. Ella se la quita, dice que le molesta. Le digo, vale, pero no grites y danos una hora para huir. No te pasará nada. Brito dice que no puede ponérsela al pie. Le digo que se la ponga en la rama de un árbol mientras yo voy a ver la zona de huida. Le digo que se dé prisa.
2: Brito y Picatoste se separen. Picatoste s'adelante per avaluar les possibilitats de fugida que tenen a partir d'ara.
13: Reconozco el terreno, salto una valla, lo miro todo. Es imposible atravesar esas carreteras. Al fondo se ve la luz del Tibidabo. Es la única salida posible, volver a la montaña. Me siento y espero fumando.
2: Totes aquestes descripcions que estem sentint les traiem d'una carta que va escriure Javier Picatoste quan va acabar tot. Una carta titulada El porqué, on dona tots els detalls. Picatoste se'n dona compte que després del que ha passat han de canviar de plans i atravessar la muntanya un altre cop, en direcció al Tibidabo. Abans d'arribar al parc d'atraccions hi ha l'ermita de Sant Medí, un dels amagatalls que ja havien utilitzat. Picatoste espera el seu company, que estava lligant la noia en un arbre, però passa el temps i Brito no torna.
13: No viene y empiezo a preocuparme. Dejo las cosas y vuelvo. Lo llamo 2-3 veces hasta que contesta. Me acerco a un árbol y los veo detrás. El de pie, ella sentada. ¿Qué haces?, le digo. Nada, me dice. La miro a ella y le pregunto, ¿estás bien? Sí, me dice. Vuelvo a repetírselo, ¿seguro que estás bien? Sí, sí. Vale, danos una hora, le digo.
2: Picatoste sospite que alguna cosa ha passat mentre ell no hi era.
13: Nos vamos. Le pregunto a Brito por qué tardaba tanto, qué hacía. Me dice que solo tocarla, olerla un poco, que hacía mucho tiempo. ¿Cómo puedes pensar en eso después de lo que ha pasado? No sé, perdona, no volverá a pasar, me dice. La próxima vez que se te ocurra algo así, te mataré, hermano, le digo.

0: caminar, la noia s'ha alliberat.
1: Un guarda del castillo de San Marsal avisó a la comisaría de Sardañola de que una joven pedía auxilio porque había matado a su novio. La chica apareció medio desnuda y con una mordaza en la boca. Explicó que los agresores la habían atado a un árbol del que ella había conseguido soltarse. Gritaba que habían matado a su novio y lo habían tirado por un terraplén. La joven denunció que los mismos individuos que habían matado al joven abusaron sexualmente de ella.
0: Brito confia que Picatoste no descobreixi mai el que ha passat amb la noia. Després de caminar tota la nit, aconsegueixen arribar a Sant Medí. Són 8 quilòmetres i mig des del castell de Sant Marsal, però la foscor, el cansament i la precaució per no topar-se amb la policia els han fet anar molt lents. Prop de l'ermita, planten el que els queda de la tenda de campanya. No tenen ni idea de què passarà a partir d'ara. Estan atrapats. Pavón i la resta de col·laboradors ja els han dit que no tornaran a la muntanya. A més, saben que després de l'assassinat, la vigilància de la policia serà més intensa i farà molt difícil moure's per Collserola. Mentre els dos fugitius se senten més acorralats que mai, la història està a punt de donar un nou gir al camí vell de Sant Iscle, on van assassinar el noi. Escoltem la periodista Maica Navarro explicant què va passar. Parla de l'equip de guàrdia d'homicidis sense concretar de quin cos. Es refereix al Cos Nacional de Policia, que és qui va rebre el primer avís de la violació i la mort del noi.
2: Senyors que estan fent un passeig per Collserola trobant el cadàver d'aquest jove i s'activa la guàrdia d'homicidis d'aquell dia. Era una guàrdia que estava, un grup, perquè era cap de setmana, ella quan era un cap de setmana que troben, i és un equip de guàrdia d'homicidis, es desplacen a la muntanya, el noi està amb el cap a terra i quan li donen la volta, l'agent que està de guàrdia identifica el mort com el seu cosí germà.
0: Ara li demanarem una reflexió al nostre antropòleg, l'Adrià Pujol. Al cinema, en general, les fugues de la presó ens generen simpatia, no creus? Suposo que sempre és perquè es busca un punt de partida en què els fugitius són gent empresonada injustament, i la fugida és com un acte de justícia. Però en el cas de Brito i Picatoste, són dolents fent de dolents.
3: Sí, hola. Estic molt d'acord que tots tenim aquesta imatge, tots i totes, aquesta imatge de la presó i de la fuga d'Alcatraz paradigmàtica, com un acte de compensació o de justícia poètica, de persones, en general homes, que han estat empresonats injustament i que tota aquesta quantitat d'injustícia que se'ls ha carregat a sobre els dona la força per, amb una cullereta, obrir un túnel en un mur i escapar-se. Això és així. Ara bé, les fugues reals de les presons no són ni tan poètiques, ni tan boniques, ni tenen res a veure amb tot això de les pel·lícules. És més, quan hi ha hagut, i ara penso més aviat en penals d'aquests també clixé, imatges clixé de penals colombians, aquests motins, aquestes fugues, sempre que n'hi ha alguna, o gairebé sempre que n'hi ha alguna, escolteu, moren funcionaris, foc, llum, foc, destrucció, per fugar-se de la presó. En el cas del Brito i el Picatoste, també s'ha de dir que ells no es fuguen de la presó. Ells aprofiten un moment que han portat el Brito a curar-se unes ferides que s'ha autolesionat. Llavors apareix el Picatoste i l'ajuda entre els dos, foten quatre tiros i se'n van. No és ben bé una fuga d'una presó. Sí que és veritat que són dolents fent de dolents, i en aquest sentit és veritat que un cop tu estàs condemnat a 30 anys, em sembla que és el cas, i estàs a la presó, és a dins de la presó, això està demostrat que et tornes encara més dolent. I això és una fuga endavant. Això ja no és una fuga de la presó, sinó una manera de viure, que és endavant, endavant, endavant, a tota costa, atropellant Mossos, matant gent, sortint de la presó, el que sigui, però jo no diria que són dolents fent de dolents, sinó que ja no poden fer res més, no poden deixar de ser el que són. I la presó converteix la gent una mica dolenta, diguem-ho així, en dolenta del tot.
0: Una actitud així no pare sola? Necessita ser parada?
3: Una actitud... et refereixes a la dolenteria?
0: A l'escalada de violència que viuen Brito i Picatoste.
3: És que... És el que et deia, té aquesta cosa de no mirar enrere, de fugir d'endavant, però fugir endavant tan simbòlica com real. Un cop t'està perseguint tothom, un cop has aconseguit fugar-te, i pel camí, a més, perquè és una situació de molta tensió, t'has carregat algú, per exemple, com t'has d'aturar? Sí, jo diria que és el contrari, que és que no mires enrere i vas tirant fins que o et para la policia o t'estampes tu sol. Però no hi ha marxa enrere, en aquests casos. I són les grans fugues que després el cinema ha poetitzat i romanticitzat, però és que són així, no hi ha marxa enrere.

la ràbia i la indignació del cos nacional de policia es disparen. Si la competència dels Mossos estava en dubte, ara ja es parla directament d'incompetència. I la fugida de Brito i Picatoste ha creuat totes les línies vermelles. I encara no s'ha acabat. Però ho explicarem al proper capítol. Tornem tan aviat com puguem.

0: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line. I was not cut, though many tried. I live among you, well disguised.
0: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
1: You'll never find the stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Interior reforça amb 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduaran a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, també en infraestructures de transport i àrees rurals. Miquel Jarque ens explica.
2: Doncs sí, mira, són 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord. Mai abans havíem tingut tants agents al carrer i en la que participen la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
2: Aquí també ens han explicat que es reforcen les sales de comandament, hi ha més efectius destinats a trànsit, sobretot per controlar motos, amb una xifra molt disparada de morts a les carreteres, i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats dels reclusos.
1: Més notícies amb Cèlia Forment.
4: Localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà, i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
5: S'ha trobat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Les femelles en època de reproducció, fa 20 anys, no venien aquí, com venen ara. Sílvia Giral, oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
6: El que ha passat és que la seva zona de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
5: L'any passat se'n van localitzar fins a 11 nius a la costa catalana.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis en els últims 4 anys i se situa com el centre amb més intervencions d'aquest tipus de tot l'estat espanyol.
4: La implantació de pròtesis de penis és el tractament indicat per als pacients que tenen disfunció erèctil i que no han respost als tractaments convencionals, com per exemple la medicació oral. Ho explica el responsable de la secció d'andrologia de l'Hospital Clínic, Josep Torramadé.
7: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no? Bàsicament implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
4: Molts pacients ja tenen antecedents com diabetis, càncer de pròstata o de bufeta o també factors de risc cardiovasculars que poden afectar de manera significativa la funció erèctil.
1: Les festes de Gràcia tindran més de 900 activitats gratuïtes del 15 al 21 d'agost. Per primer cop en una dècada, 5 carrers guarnits compartiran temàtica.
4: 23 carrers participaran en el concurs de carrers guarnits. Des de la Fundació Festa Major de Gràcia valoren de forma molt positiva que 5 d'aquestes comissions s'hagin posat d'acord, perquè creuen que això demostra que hi ha germanor en un moment en què la gent és cada cop més individualista. Entre les novetats d'aquest any, la plaça Joanic serà un espai perquè la canalla de 0 a 14 anys participin en la seva primera festa, i també hi haurà un concurs de bandes musicals juvenils. Aquest any tornarà a haver-hi una jornada tranquil·la, la del dilluns 17 d'agost, en què no hi haurà activitat i es demanarà al públic que no s'acosti al barri. El lliurament dels premis als carrers més ben guarnits es farà el dimarts 19 d'agost per evitar que coincideixi amb el cap de setmana, que són els dies amb més afluència a les festes.
1: I els esports amb David Ubac.
8: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, estarà aproximadament entre 3 mesos i mig i 4 de baixa arran del trencament del lligament lateral intern que té el seu genoll dret. De Jong, d'entrada, esquiva el quiròfan i farà un tractament conservador. També de l'àmbit blaugrana destaquem que avui sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de Karim Adeyemi pels propers 5 anys. Arriba procedent del Borussia Dortmund. i se l'ha presentat el mateix dia que s'ha anunciat el seu reforç per part de l'equip blaugrana. Adeyemi és un extrem alemany internacional que té 24 anys. Del Barça de bàsquet destaquem un nou fitxatge. Es tracta del pivot polonès Oleg Balcerowski, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. I en ciclisme al Tour de França hi ha hagut victòria en solitari de l'equatorià de l'equip Education First, Richard Carapaz, a la 18a etapa. Tadej Pogačar segueix comandant la general sense canvis significatius. Demà, alta muntanya amb el final al cim de l'Alt d'Huez.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Al búnquer.

0: 1978, Nova York, als Estats Units d'Amèrica. Bueno, poseu-vos les millors gales, perquè avui picarem molt amunt, eh? Avui parlarem de milionaris.
1: Ja seria hora.
0: Sí.
1: N'estic fart de pobres.
0: Sí, no, bueno. Mira, estem de sort perquè, a més, al públic hi ha dues noies de Sant Cugat avui.
2: Sí.
1: Sí. Tres noies de Sant Cugat. I aquí davant tenim doctores.
0: Sí.
1: Vull dir que, cuidado, eh?
0: No fa pinta que no hi hagi ningú. No hi ha ningú pobre al públic avui, eh?
1: Hi ha una pobra estudiant de Blancafort.
0: Una estudiant.
1: Que poder és de família bona. No ho sabem, però bueno.
0: Però l'altre tots són enginyers i metges.
1: Sí, avui bé.
0: Gent selecta.
1: Públic bé.
0: Sí, a vegades d'una gent, a vegades tu.
1: Sí, jo soc pescador. Pobre, escolti, hauria d'estar pescant. Perquè avui és un d'aquells 3 dies l'any que té per pescar dos gambes.
0: Va, vinga, no siguem elitistes, però estem en una biografia que ens ho permet una mica. Sí? Us portem la biografia d'un membre d'una de les famílies americanes més adinerades.
1: Qui són?
0: Els Hilton.
1: Hombre! Mare de Déu!
0: Els Hilton, tu.
1: Aquests no són pas uns morts de gana, ni uns nouvinguts.
0: No. Han fet fortuna gràcies a un dels seus avantpassats, en Conrad Hilton, un empresari amb mentalitat de tauró que el 1920 va fundar una cadena d'hotels que actualment és present a gairebé tots els països del món.
1: Molt bé.
0: La cadena d'hotels Hilton, i per què no dir-ho, els pocs escrúpols a l'hora d'especular en el sector immobiliari que han tingut els seus descendents, han cobert d'or la família. Gràcies als negocis que ell va emprendre, els Hilton tindran la vida solucionada.
1: És que és la manera més fàcil de ser-te milionari. Ja néixer sent-ho.
0: Néixer-hi.
1: Sóc ric, papa!
0: Doncs llavors ja no ploro, tu.
1: Ostres, no, ni vaig a col·le.
0: Clar. Un dels afortunats que mai haurà de fotre brot és en Richard Hilton, el net d'en Conrad. Té 25 anys i encara ha d'arribar el dia en què mogui un dit.
1: Hosti, quin gandolàs,
0: si
1: no?
0: És que si
1: 25
0: no...
1: anys i no ha quedat res.
0: Si no fa falta...
1: Ja. No, també és veritat. Ah, també és veritat.
0: És que també el nen sempre se li pregunta: tu què voldràs ser quan siguis
1: gran? Va.
0: Tu de què treballaràs quan siguis gran?
1: Deixa de preguntar als nens, eh? També frenem una mica,
0: No pregunteu als nens.
1: Què t'agradaria, tu? Què t'agradaria dinar? Què feu preguntant això a un nen? No esteu bojos?
0: Josep, tens nòvia que té 4 anys.
1: Que té 4 anys. Sí. Sisplau. Ni pressió.
0: Quina nena t'agrada de la classe, Josep? Bueno, sisplau, senyor.
1: Bueno, és que podré
0: treguis la mà de les butxaques.
1: Sí.
0: Per l'amor de Déu.
1: Anava a donar-li un caramelo. No porta ni pantalons, vostè. Marxi o truco a la policia.
0: Tu voldries treballar si no ho necessitessis?
1: Gens.
0: Vull dir, si no haguessis...
1: Gens.
0: Va, ja està, doncs.
1: Aquí perquè, mira, pues, encara m'ho passo bé.
0: Mira,
1: però imagina't.
0: Imagina't
1: treballar d'una feina que no m'agradés. Que, bueno, ja n'he fet alguna i...
0: Doncs en Richard tampoc li agrada, tu. Ja està, no vol treballar.
1: No el culpem, tampoc.
0: Això sí, com a mínim se li ha de dir que estudia, eh? Fa empresarials, com tots els nens de casa bona, perquè sap que arribarà el dia que haurà de posar el cul en un despatx de l'empresa familiar. A la universitat es passa el dia de gresca, enllitant-se amb totes les noies que pot. Per sort, el 1979 coneix la Katie i posa seny. Es casen aquell mateix any. Un parell d'anys després, la parella es posa a cadellar. Tenen 4 criatures precioses, de les quals n'hi ha una que destaca per sobre de la resta.
1: Aviam, qui? Digue-ho.
0: La Paris.
1: Aquest plor no el fem servir gaire sovint.
0: No.
1: Perquè ja és de pija.
0: És plor de pija.
1: No em toqui. Algú t'haurà de treure allà dins, no?
0: Clar, almenys hauran de tallar el cordó aquest.
1: Més val.
0: Bé, com us deveu imaginar, la Paris creix rodejada de comoditats. Les minyones s'encarreguen de tot i els professors particulars de convertir-la en una noia de profit.
1: Ho han fet perfecte.
0: Perfecte. Per tant, la nostra amiga passa una primera etapa de vida molt tranquil·la. El més destacable d'aquesta etapa són les seves aspiracions de futur. Sabeu què li agradaria ser de gran?
1: A la Paris Hilton.
0: A la Paris Hilton. Què?
1: Comencem amb datos. Què vol ser de gran?
0: Vol ser veterinària.
1: La Paris Hilton veterinària, com la teva xicota.
0: Sí, no ens ha arribat el currículum allà a les cabres.
1: Home, te prometo que seria el primer de la llista per fer la ruta guiada aquella que fas.
0: Home,
1: si hi ha la Paris Hilton.
0: Aquest cap de setmana visita les cabres d'en Peyu amb Paris Hilton. I aquí és on tenim els bocs. Ostres, no ho sé.
1: Ostres, però paris, que treballes de pobra, nena.
0: No, treballis.
1: Què vols fer?
0: Però li agraden els animals.
1: Ah, bueno, sí, clar.
0: A cada mansió de la família hi té algun animaló. A la de Los Angeles hi té cavalls de pura raça. A la casa dels afores de Nova York hi té gossos i gats. I a l'apartament que tenen a sobre un dels hotels més cèntrics de Nova York hi té una peixera amb peixos tropicals. I un animal força més exòtic. Una serp de 1,5 metres.
1: No sé si és la mascota més adequada per una criatura. Una nena petita amb una serp de 1,5 metres.
0: Li agradava, la volia. És que la volia tant sí com no. I els pares li van regalar. Bueno, quan va fer 10 anys, pam, la serp.
1: Una serp. Vols una serp?
0: La serp a la nena. Això sí, li han regalat amb el compromís que sigui ella qui se'n faci càrrec. La pari s'encarrega de rentar-li la gàbia i d'alimentar-la.
1: Si vols tenir un animal, te n'has de fer responsable. Això és el primer que se li diu al nen.
0: Sigui una serp o sigui un tamagotxi.
1: Ja està.
0: Ja està. Ella és responsable, però també és una mica despistada. I això porta alguns problemes.
1: Resulta
0: que un dia, a principis dels anys 90, després que la Paris faci la seva rutina d'alimentar la serp i netejar-li la gàbia, s'oblida de tancar la porteta. I el rèptil se'n va d'excursió per l'hotel. El sarau que s'hi munta és considerable.
1: Dues coses ha de fer la Paris. Posa-li de menjar i tanca la porta.
0: Ja està.
1: Ja està.
0: Ja està.
1: I se'n deixa una.
0: La Paris és una mica badoca i cada cop se li nota més. A cada curs treu pitjors notes, sobretot quan es comença a rodejar de males companyies. Els professors s'han adonat que va pel camí del pedregar i recomanen als pares que la portin a un centre especialitzat per intentar espavilar-la.
1: Va, Paris, home, que ets dels Hilton
0: sisplau,
1: de tota la vida.
0: Sisplau, hòstia. Home. Després d'uns quants cursos fallits, els pares decideixen apuntar la Paris a un dels internats més estrictes dels Estats Units, el Provo Canyon de Utah.
1: Quan t'envien a Utah, als Estats Units,
0: sí,
1: que recordem que són dos mormons allà,
0: és
1: i estan com regaderes...
0: Sí, senyor.
1: És que l'has liat molt,
0: L'has liat. El Provo Canyon és un centre per joves conflictius, no? La Paris necessita que la lliguin curt i creuen que aquell és el lloc ideal per fer-ho.
1: Bueno, la canalla s'ha de collar.
0: Sí, home, sí. Sí, és
1: no
0: que...
1: et dic d'enviar-los a Utah,
0: ja parlant, però... És una nena que ha deixat marxar una serp per un hotel, eh? La nena se l'ha de collar una mica.
1: Una mica, sí.
0: El centre on tanquen a la nostra amiga té un nivell d'èxit molt alt. Els alumnes que hi estudien milloren el rendiment acadèmic, però per arribar als objectius marcats s'utilitzen mètodes força discutibles.
1: Aviam.
0: Per començar.
1: Sí, digue'm.
0: Estan completament aïllats de la família.
1: Buah.
0: Mentre duri el curs, no hi haurà cap mena de visites familiars. L'únic contacte que tindrà amb la família serà una trucada telefònica setmanal que, a més, s'ha de fer en presència d'un vigilant.
1: Què dius? Ara no puc parlar, m'estan mirant. M'està mirant un senyor de Utah. Per favor.
0: Em pots dir qui m'ha tocat a l'amic invisible?
1: però no podré anar-hi, eh? Déu-n'hi-do.
0: És que el Provo Canyon és més un reformatori que un internat, eh? A la Paris la desperten cada matí a trenc d'alba a toc de sirena. Amunt!
1: Què dius? A la Paris Hilton hi han fet... O sigui, que aquella cara de ximpleta és d'això,
0: és de la
1: sirena. Esglais,
0: és de despertar-se malament cada matí.
1: Val.
0: Quan sona el despertador, la Paris disposa de 5 minuts per treure's la son de les orelles, vestir-se i fer-se el llit. Si no ho fa a temps, la castiguen a fer exercicis físics, uns càstigs que duren hores.
1: Home, jo no sé si aprens, però deu sortir fibrat d'allà, no?
0: Collons, home. Despertar-te i vestir-te en 5 minuts? Bueno, jo ho faig, de fet.
1: Sí. Una altra cosa m'estranyaria, la veritat.
0: Els càstigs físics són molt durs, però no es poden comparar amb els que es produeixen si els alumnes no fan cas als professors. Les faltes de respecte es paguen amb una estada a les cel·les d'aïllament.
1: Ostres, nano. Però tu, ara... Oh, perdona, no en sabia pas tot això de la Paris,
0: Noi, mira, la Paris passa més d'un cap de setmana tancada en una habitació fosca, tota sola.
1: Però, escolti, ens estem passant, poder.
0: No sé si es permetria això a Catalunya.
1: A Catalunya? No,
0: no sé, el Departament d'Educació, què diria.
1: No ho sé.
0: Doncs si això t'ha semblat gros, espera't que falta el pitjor. La Paris encara pateix càstigs més severs. Quan un alumne té un mal comportament, és obligat a despullar-se davant dels companys i passejar davant d'ells. I sempre es porten malament les mateixes, eh? Ja. Sí. Molt
1: que
0: bé, professor.
1: Curiós.
0: Ja, sí.
1: Que curiós, eh?
0: Sí.
1: Aquest professor.
0: Sí.
1: Vaja. En Christian.
0: El Christian, sí.
1: Sempre es fa despullar la Paris.
0: Paris, t'has portat malament.
1: Però si estic aquí, que només està mirant per la finestra.
0: Despulla't.
1: Hòstia, no.
0: Escolti.
1: Però Christian, això és un internat o una pel·li porno?
0: Noi, mira. Això ho ha denunciat la Paris. Amb els anys és una de les cares visibles d'un moviment que denuncia les pràctiques del centre.
1: Carai.
0: Ella i molts altres alumnes asseguren haver patit aquesta mena de tracte per part dels vigilants de Provo Canyon. De fet, la Paris també ha explicat que als 15 anys, mentre estava al centre, un dels vigilants que la tancava a la cel·la d'aïllament va abusar d'ella.
2: A veure un moment. Jo he agafat el guió, he vist Paris Hilton i he pensat, avui ens encardarem d'aquesta. I això és un drama.
0: És un drama, de moment, sí.
2: Això és un drama és i un... això s'ha de denunciar.
0: Sí. Bueno, ella ja va denunciar-ho.
2: No. Ara nosaltres, des del búnquer, crec que hem de posicionar-nos a favor de Paris Hilton.
0: Sempre.
2: No, com a qualsevol persona que ha patit abusos, sí. Però no m'esperava haver de defensar a Paris Hilton a la ràdio pública catalana.
0: De moment sí, perquè la joventut de la Paris Hilton és molt més dura del que us pensàveu. Ho passa tan malament que gairebé perd la puresa i la brillantor de la seva mirada. Però, per sort,
2: no, això no
0: tranquils, el mal son acaba quan fa 17 anys i abandona el centre. La nostra amiga se'n torna a casa amb ganes de menjar-se el món. És una noia bonica que fa anar els nois de corcoll. La bellesa, la figura i el pedigrí del seu cognom la fan ser el centre de totes les mirades.
3: Mira, José la Pari, que guapa, que rica.
4: Que guapa i que rica.
2: Sempre hi ha sevillanos a tot arreu del món, davant dels hotels Hilton. Jo no ho entenc, noi.
4: Hemos ido con la merch al Hilton.
3: Habemos venido...
4: Al Hilton.
3: Al Hilton.
4: Me he gastado lo que gano en un año.
3: Sí.
4: Para una noche.
3: Bien pagado. Fue sido divertidísimo.
4: Y pusimos allí, me cago...
3: Sí.
4: Y luego tuvo la regla. Me cago en 10.
0: José. Per favor.
3: José, no te...
0: És que, sisplau. Però,
3: que no sap parar, que
0: no,
3: toma.
0: No para.
3: Quan
0: no
3: comença...
0: La Paris es passeja pels llocs més glamurosos de la ciutat, trencant cors. Té una llista de conquestes molt llarga i el seu historial amorós la col·loca a les revistes de premsa rosa més populars del món.
3: Aquí, Paris, aquí, para Lola.
0: Sense saber gaire per què, la Paris s'acaba convertint en una celebritat. Ningú sap exactament d'on ha sortit, però d'un dia per l'altre és a la premsa, a la tele i a les passarel·les de mig món.
2: Sí que és veritat que no se sap gaire per què és tan famosa.
0: Bueno, perquè és rica, Jair.
2: De cop i volta era Paris Hilton.
0: Esta que ha hecho, pues es rica.
2: És
0: rica.
3: Si no lo sabes, que es muy famosa. Es que no lo sabe, Merche.
2: No, la Merche no ho sap.
0: No ho sap.
2: A més, què t'ha de dir de la Paris Hilton, la Merche?
0: Doncs és això, bàsicament, l'excusa per ser famosa és rica i poca cosa més. Està encantada del moment que viu i en sap treure partit. Oi que heu sentit a dir que la fama crida la fama?
2: Sempre s'ha dit.
0: Doncs és el que li passa. Com que és famosa, tothom li busca un lloc entre els seus projectes i això la fa encara més famosa del que era. És un peix que es menja la cua.
2: Acabarà tinguent un programa a 3CAT, ja veuràs. Podria... Epic Nails 3.
0: Mira, per Paris Hilton.
2: Amb Paris Hilton.
0: La fama la fa rodar algunes pel·lícules de poca volada i també fa de model de moda. Un dels seus valedors és un magnat que segur que coneixeu.
2: Aviam, qui
0: és?
2: Un tal
0: Donald Trump.
2: Aquest sempre el volem a favor.
0: Sí, home, és que si el tens en contra ets mort. Ell la contracta com a model per la seva agència i li acaba trobant un programa propi. Es tracta d'un reality show que té com a argument el seu dia a dia. Sense més ni més, és el dia a dia de Paris Hilton.
2: Ara n'hi ha un munt de programes d'aquests.
0: Sí.
2: El dia a dia de les germanes Pombo.
0: No sé
2: no saps qui són les germanes Pombo, Peyu?
0: No.
2: Això sí que m'estranya.
0: No sé qui són, no.
2: Doncs has d'escoltar més el que no surti d'aquí.
0: Ja ho escoltaré.
2: Perquè estan tot el dia parlant les de les germanes Pombo. Trauré una càtedra,
0: són d'aquí?
2: D'aquí, què vols dir d'aquí?
0: D'aquí, de Catalunya.
2: No, que siguin de Catalunya, unes famoses. Són de Madrid. I ja està.
0: Pues ja està.
2: Ja en parlarem un altre dia, de qui són, perquè no tinc ni puta idea de qui són, però he sentit a parlar molt. Són molt tan famoses com la Paris Hilton.
0: Mira, vale. I en aquest punt de la història es produeix un dels moments més durs de la vida de la Paris. Resulta que poc abans que s'estreni el programa, el reality show aquest que us explicàvem,
2: sí,
0: del
2: passa,
0: seu dia a dia,
2: què passa?
0: Una de les seves exparelles decideix vendre una cinta de vídeo on la Paris hi té un paper molt destacat.
2: Què passa? És el vídeo del ball de graduació, que anava vestida com una pepa.
0: És un altre tipus de ball. És un vídeo més explícit, Jair.
2: Què vols dir?
0: És un vídeo sexual on hi apareixen ell i la Paris.
2: Molt malament i és delicte, més sí. A més, això, eh?
0: El vídeo acaba en mans d'una productora de cinema per adults que el posa en distribució. La poca gent que encara no coneixia la Paris la coneix en aquest moment perquè el vídeo es converteix en un fenomen. De fet, l'any 2004 esdevé la cinta de vídeo més llogada de l'any.
2: Jo ja sé que no has vist moltes pel·lis. Aquesta l'has vista?
0: No l'he vist. No l'he vist. L'apunto.
2: I donava per... llogar-la, el videoclub, és que això ho hem viscut,
0: clar,
2: eh?
0: Clar, clar, clar.
2: És tan
0: clar,
2: gros,
0: clar.
2: Això.
0: La Paris ha patit un cop molt baix, però la nostra amiga no es vol deixar enfonsar. L'estrena de la seva sèrie fa que la Paris recuperi l'alegria.
2: Ah, Paris,
0: va! Vamos, Paris!
2: Va, aixeca!
0: Cada producte que porta a la cara de la Paris rebenta audiòmetres. Fins i tot les pel·lícules que protagonitza esdevenen un èxit de taquilla.
2: Ah, digues noms, que vull veure si hi ha alguna de...
0: No, no hauràs vist cap, Jair.
2: Sí, doncs crec que sí.
0: Té moltes coses bones, però el talent no seria precisament una d'elles. És una actriu lamentable, i les pel·lícules en les que participa són dolentes a matar.
2: Ni que sigui una, sí que no hauríem de dir una.
0: De veritat, és que no cal. Bueno, diem-vos que la Paris ha guanyat 7 cops el premi a la pitjor actriu del món... Jo crec que n'hi ha prou per intuir una mica la magnitud de la tragèdia.
2: Set
0: vegades.
2: Set premis, eh? El... Ja ha guanyat més premis que nosaltres, no
0: sí,
2: ens encarvem,
0: sí,
2: eh?
0: Això sí, però clar, a la pitjor actriu, eh? De debò us recomanem que dediqueu una tarda a llegir les ressenyes a les seves interpretacions perquè n'hi ha per sucar i pa. El més curiós, tot i la pèssima qualitat de les pel·lícules en què participa, és que els films resulten ser tot un èxit. Tenim la gent que tenim al món, també.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, sí, el món és així.
0: La nostra amiga es converteix en una espècie d'antiheroïna. Tothom es riu d'ella, però tothom li ofereix feina.
2: És ben curiós, això.
0: De fet, dels 20 als 35 anys no fa més que aparèixer a la pantalla gran. També té temps de publicar uns quants llibres que sempre tenen la mateixa temàtica. Ella i la seva pròpia vida.
2: Bueno, és que si domines un tema...
0: Ah, sí. Sí, sí, vostè de què sap? Jo de mi, jo sé de mi.
2: Jo sé de mi, jo explicaré les meves merdes i ja està.
0: Ni cal que us digui que els llibres també acaben sent bestsellers. La cosa no acaba aquí, eh? A partir del 2010, la nostra protagonista es comença a presentar a si mateixa com a emprenedora inquieta. Ara
2: cuidado.
0: Sí, ara ja ha fet el tom, ara, eh? Ara
2: cuidado,
0: sí que ja...
2: cuidado, cuidado. Aquesta mena de gent... Cuidado!
0: De veritat.
2: La gent, hi ha gent que de cop i volta es troben ells mateixos...
0: Els influencers aquests.
2: Bueno, sí, dic que... sí, de què vols parlar?
0: Bueno, de...
2: No, no, digues, digues.
0: No, de què puc parlar, us voler dir.
2: No, sí.
0: Aquests influencers o les influencers o influencers,
2: sí,
0: que es van ensenyant el cul i per això tenen 4 milions de seguidors a Instagram,
2: sí,
0: i llavors munta voy a hacer mi tienda online de ropa.
2: És curiós, perquè fa una estona no el duia roba, però ara,
0: exacte,
2: té una botiga.
0: Emprendedora de què? És normal. Emprendedora. Ah, sí, home.
2: No,
0: amb 4
2: sí.
0: milions de seguidors a Instagram, pues jo clar, també emprendo,
2: no,
0: sí.
2: No.
0: Emprendo un viaje a...
2: Jo sóc molt més fan d'aquesta gent que es troba ella mateixa. Ah. Ara últimament estic seguint les aventures del fill d'en Cito Pons.
0: Ah, sí?
2: Va descalç.
0: Va descalç?
2: Això s'ha d'ho dit ja. Va descalç.
0: Però què es dedica?
2: Va voltar pel món.
0: Volta.
2: Però volta de veritat.
0: Descalç, però.
2: Volta descalç.
0: Sí. I ho penja a l'Instagram.
2: No sé on ho penja, però jo ja me l'he trobat. Últimament el veig molt, el fill d'en Cito Pons. Eh?
0: Vale.
2: Volta. Més que el seu pare.
0: Sí.
2: I mira que ha voltat
0: el
2: pare.
0: Hòstia, el seu pare sí que ha voltat. Hòstia, sí, i ràpid.
2: Oh, quin fenomen, un
0: sí,
2: Cito.
0: Sí.
2: Abraçada a tots dos.
0: A tots dos. Sí. Vinga, va.
2: Què més fa, la... Què més fa? A part de ser emprenedora inquieta, què més fa, la
0: doncs
2: Paris?
0: Doncs va a diverses coses. Va, depèn de com es desperta, depèn per quan li agafa un rampell per ser dijòquei, també.
2: Ah!
0: I es fa dijòquei, eh?
2: Això ho fa molta gent, eh?
0: Sí, són els mateixos. Els que ja... Són ells. De fet, durant força temps té una sessió setmanal pròpia en una de les discoteques més famoses d'Eivissa. I també hi fa actuacions privades.
2: Aviam.
0: Si la voleu contractar, sí, heu de tenir reservats un parell de milions de dòlars, que és el que cobra per aquesta mena d'actes.
2: No, però Peyu, però quan facis 40 anys podríem agafar la Paris Hilton per fer de DJ.
0: Home, estaria bé, eh?
2: Si no, hem de pensar en la música.
0: Vine a la festa d'en Peyu dels 40 anys.
2: Ah, que la fem oberta.
0: No.
2: Pensava que seria petit comitè.
0: Tu t'enviaria la invitació.
2: Ah, val. Sí. I ven a la festa
0: en castellà.
2: I personalitzada.
0: No. Ven a la festa de Peyu... Celebra su 40 aniversario. Va, DJ Paris Hilton.
2: DJ Paris Hilton i pica-pica ja amb productes d'Osona.
0: Exacte. Dress code despullat. La feina de DJ li acaba quedant curta, de manera que decideix fer un pas més i treure un disc propi. Ostres. Us ve de gust que escoltem algun fragment?
2: Si us plau.
0: Eh?
2: Si us plau.

0: Bueno, ja us podeu imaginar...
1: No m'esperava aquest rotllo reggae.
0: Mira, li agrada això.
1: Ostres.
0: Una gran quantitat de postproducció té la cançoneta, evidentment.
1: Sí.
0: I la cosa no acaba aquí. La Paris també ven un perfum propi, com en Bustamante.
2: Perdona, però abans em poso la colònia de la Paris que la d'en Bustamante.
0: Bustamante el vaig sentir quan l'entrevistava a l'Ostrell al Col·lapse, que crec que va dir que venia una ampolla de colònia cada mitja hora.
3: Sí, és això.
0: És una bestiesa.
1: És que jo no sé quina olor fa la colònia d'en Bustamante, però tinc molta curiositat ara.
0: Sí.
1: I per de saber qui la porta.
0: Ah.
1: Perquè home, crec que pots... Defineix una persona, eh?
0: Home, i tant que la defineix. Sí. Llàstima que ja han passat les festes, si no l'hagués demanat pel tio.
1: En té vàries. Hi ha Bustamante Sport.
0: Ja buscaré.
1: Bustamante Muy Mío.
0: Muy Mío?
2: Home, la tenen a supermercats, que no diré el nom, però la tenen allà ben exposada.
0: La buscaré. També fa roba que dissenya ella mateixa.
1: Ah.
0: I, bueno, ella sí. I posa de moda la raça del seu gos preferit, el chihuahua.
1: Ai, sí, que anàvem amb aquests chihuahuas llardosos.
0: Sí, sí. No. La qual cosa fa que la cotització d'aquests quissos es multipliqui. I obre uns quants restaurants, també, i unes quantes discoteques.
1: Home, no és pas gandula, aquesta.
0: No, és emprenedora, sí. Ja ho he dit.
1: Inquieta,
0: és emprenedora.
1: Sí.
0: El més meritori de la Paris és que, en comptes de fer el que molts haurien fet, és a dir, res...
1: Sí.
0: No,
1: sí.
0: Sempre ha treballat com una boja. Li agrada fer coses, siguin amb més o menys nivell, però sempre li acaben funcionant.
1: És que ens hem començat a cardar la Paris Hilton, però en Froilán, que partia més o menys del mateix puesto,
0: sí.
1: No ha fet més que tocar els nassos.
0: Sí, senyor. No, no l'he vist fent una colònia.
1: No l'he vist...
0: Aquesta sí que te la compro, eh? La colònia de Froilán. Muy mío. Una pudor de Valentine's.
1: És Valentine's. És Valentine's. Yes.
0: Bé, a dia d'avui, camí dels 44 anys, sí. Viu un dels moments més plàcids de la seva vida, la Paris. S'ha casat i ha tingut un parell de fills, amb qui viu en una de les mansions més espectaculars de Beverly Hills.
1: Molt bé, Paris.
0: Tot això ho fa mentre espera que li caigui al damunt l'herència dels seus pares, que consta de... Ai, m'he marejat.
1: A veure.
0: M'he marejat. 3.000? Depèn de lo que vingui a darrere.
1: És igual, és molt. Mentre no siguin pessetes, tot em semblarà molt.
0: 3.000 hotels arreu del món i un incalculable valor econòmic. 3.000 hotels.
1: 3.000 hotels. Tu saps...
0: És que pot...
1: El gestor que porta això...
0: És que un esquirol pot travessar el món saltant d'un hotel a l'altre.
1: Sí. 3.000 hotels,
0: és molt, eh?
1: Ara he de fer les paneres per Nadal.
0: Hòstia de Déu. La Paris Hilton, la voleu veure, eh?
1: Si us plau.
0: Doncs aquí la teniu, guaita-la, Paris Hilton. Oh. Guapassa, eh?
1: Paris Hilton. Ja sé el que esteu pensant. Sí, és veritat que té cara de gilipolles.
0: Sí, però fa olor de net. Des d'aquí?
1: Sí.
0: Se la veu neta.
1: És veritat, no te n'imagines pas mai bruta, la Paris Hilton.
0: No.
1: És sempre neta, sempre elegant. Paris Hilton és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
0: Ep, hi ha 4 vots negatius.
1: 4 vots negatius. Fins algú de Sant Cugat ha votat que no.
0: Sí, fins i tot.
1: Sí. Però no s'hi pot fer res perquè guanya el verd.
0: Sí, la democràcia impera al búnquer, ja ho sabeu. Per tant, Paris Hilton entra al búnquer. Fort aplaudiment per ella!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Hola.
0: T'interessa els safarets de famosos? Tu saps qui són? Les Pombos? Sí que saps
1: perquè,
0: qui són les Pombos.
1: Perquè, escolta, el que no ha sortit d'aquí...
2: Qui són les Pombos?
1: Són unes noies de Madrid.
2: De Madrid.
1: Que
2: i què fan?
1: La famosa és la Maria i la germana es diu Marta i no és tan famosa, però es veu que tothom s'ha fet famós allà.
2: Ah.
1: Tota la família.
0: Però no sé si sabem ben bé perquè són famosos.
2: Però l'ofici no el coneixem. No.
1: L'ofici deu ser, ser rica i ja està.
0: És com
1: no?
0: Són uns pijos de Madrid.
1: Només sé això.
0: Però t'interessa el safareig o...
1: De la Paris, per exemple, d'Amèrica no.
2: No.
1: Ja, de Catalunya, bueno, encara, sí.
2: Hi ha poc safreig a Catalunya, hi ha
0: N'hi hauria d'haver més, n'hi hauria d'haver més.
1: Sí. Va, abans que s'inventessin les xarxes socials,
2: sí.
1: La Paris ja ho estava petant. O sigui, seria com una influencer d'ara. O sigui, si hem fet el símil és perquè realment
2: sí,
1: és el
2: influencer.
1: Que seria. El que passa és que no hi havia tot el que
0: hi ha ara. Seguim considerant influencer a la Paris.
1: Ah, seria un influencer, no?
2: Sí,
1: ara,
2: clar.
1: Actualment,
2: és
1: sí.
2: És una influencer que va néixer abans de l'àlbum de les xarxes.
1: Sí, era de les persones més influents de la generació MTV americana. La Paris ja era una influencer abans que s'inventés la paraula.
0: Exacte.
1: És ella ho va crear.
0: Ella ho va crear,
1: ja està.
0: Sí, sí, sí.
1: Evidentment té un Instagram on va publicant regularment.
2: Sí.
1: Ara, però, amb 43 anys, publica un contingut més madur, més normal. Sembla que ha deixat enrere el personatge i que ara, doncs, pot ser ella mateixa. La pregunta
0: la Paris,
1: anirà...
0: La Paris més íntima.
1: Exacte. Ja la vam veure més íntima, pobra.
2: Sí, si poder, sí.
1: A veure, gent de Venècia. Aquí davant, tenim gent de Venècia.
2: Yep, cuidado.
0: Ja se'ls hi veu la cara aquella de venecià.
1: Pregunto per vosaltres, quants seguidors té la Paris Hilton a Instagram?
0: Oh, carai.
1: Instagram no. Quin és el nombre que s'hi aproxima més, d'acord? Jo us dic tres opcions. Opció A, 1 milió. Opció B, 15 milions. I opció C, 26 milions. He de pensar que era d'abans.
0: Paris Hilton.
2: Ah, jo estic entrant i no me deixa entrar a l'Instagram de la Paris Hilton.
1: Oh, per què no?
2: No sé, per
0: què no pots entrar a l'Instagram de la Paris Hilton?
2: Quina ràbia.
0: Aviam, què en penseu? Què en penseu?
1: 26 milions. A veure, si és 26 milions.
0: Escolta!
1: Clar, a veure, és fort perquè ella no estava en aquest món.
0: Quina mare,
1: o sigui,
0: seguidors.
1: Ha començat ara,
0: sí.
1: Fa relativament poc. Són 26,6 milions de seguidors. Clar, són molts, però si fem l'equivalent amb la Kim Kardashian, que seria una Paris...
0: És la següent pregunta, això?
1: No,
0: sí.
1: És la resposta de tot, us faig una explicació.
0: Gràcies.
1: La Kim Kardashian
0: quants
1: seria més o menys...
0: Té?
1: Clar, ella que viu a l'era d'Instagram,
0: sí, sí.
1: Té 359 milions de seguidors.
2: És molta gent, això, eh?
1: Clar, vull dir, que em sembla molt, 26 milions, però sí. Realment no són res comparat amb el que hauria de ser.
2: Ja.
1: Bueno, hauria de ser.
0: Quants seguidors té David Bustamante?
2: Mira, la Paris Hilton, 26 milions 600.000, ara m'ha deixat entrar. I el Bustamante, vaig a buscar-lo.
1: A veure, home, des que ha fet colònia.
2: Bueno,
1: que...
2: Bustamante.
1: A veure?
2: David Bustamante, a Instagram, a veure si s'obre. Tarda una mica, sí. No sé. Ara,
1: mira.
2: 1 milió i mig, tu.
1: Ai.
2: Oh, poquet, no?
0: Pobre.
2: El pobre Bustamante, només 1 milió i mig, hòstia.
0: Bueno.
2: Ara vaig a seguir, follow, va. Vinga.
1: Vinga, va, tal com heu dit, la Paris ha tingut una vida mogudeta, i no pas perquè li hagin donat un Òscar o un Nobel de literatura.
0: Encara
1: no. Hi ha hagut molts escàndols a la seva vida, i és per això que Associated Press, una agència de notícies dels Estats Units, sí. I America Online, van fer una enquesta per saber qui era el pitjor model a seguir, i ella hi sortia, d'acord?
2: No.
1: Hi havia les celebritats, i sortia, sí. Va quedar en segon lloc.
2: Ostres, ah, sí, en primer?
1: Aquesta serà la pregunta que faré.
0: Com a pitjor influencer, eh?
1: Sí, com a pitjor model a seguir.
0: Pitjor model a seguir, val.
1: Per tant, la pregunta n'hi ha per la gent de Blancafort.
2: Mm.
1: La pregunta és, qui va quedar en primer lloc com a pitjor model a seguir?
2: Aviam.
1: Opció A, Johnny Depp. Opció B, Michael Jackson. I opció C, Britney Spears.
3: La Britney.
4: La Britney. No ficarà en un home allí.
0: No ficarà en
1: un home.
3: La Britney.
1: Vinga, a veure si és la Britney.
0: Correcte! Pobre Britney.
1: Clar, en aquest cas no va ser culpa d'ella, va ser culpa del pare i dels paparazzis que l'anaven perseguint.
2: Sí,
1: saps?
2: Sí, sí, sí, la van tornar,
1: sí,
2: boja.
1: Sí, el tema sí. Britney és complicat, han fet molts documentals sobre ella, pobra.
0: No està bé,
2: no està bé.
0: I no és culpa seva, efectivament.
2: Estava mirant la Britney Spears, 42 milions de seguidors, la Britney.
0: Bueno, sí. Bueno, és que jo aquest Instagram, si fos tu el seguiria perquè et don material.
1: Sí, i tampoc no sé si pot veure tot.
2: Ja li farem un búnquer un dia a la Britney.
1: Ah,
2: sí.
1: D'acord.

0: Atenció, que tenim un convidat nou de trinca avui.
1: Nou de trinca. L'acabem de desembalar.
0: D'aquells que no porten anys i anys de TV3, saps que normalment venen i dic...
2: Sempre.
0: Fa molts anys que ens... Doncs no, aquest no. Però for, no forma part de la nostra infantesa, ell, no.
3: És nou. És que, clar, aquí ha vingut la Mari Pau, eh?
0: Sí, clar.
3: Llavors ja no podem anar més amunt.
0: No, no. Ell és nou, fa poc que surt a la tele, però el nano se'n surt meravellosament bé. De fet, ja té imitador Polònia i això ja sabeu que és tot,
2: home,
0: eh?
2: És tot.
0: Jo no el tinc pas, eh?
2: Això és tot.
0: D'ell en sabem que és espavilat i que va decidir desmuntar la teoria conspiracionista dels chemtrails. Pels qui no n'estigueu al cas. Els chemtrails són aquelles línies que es veuen al cel quan passa un avió i els conspiracionistes diuen que ens fumiguen a tots amb un producte que va fatal pels humans. I que després...
2: No em diguis que no és veritat, això.
0: També diuen que fan que no plogui i tot això. Bé, el nostre convidat sap per què passa això de les línies al cel i va decidir explicar-nos-ho. Així perquè sí, perquè ens vol donar informació.
2: Va,
0: és maco, això. Personalment, a mi el que molesta més és que parlem de chemtrails, tenint en compte que tenim la paraula catalana, que es diu deixant.
2: Deixant?
0: Uns deixant.
2: Uns deixant. Sí, el que deixa l'avió és un deixant?
0: És un deixant. Ah, és que què? Més ben trobat?
2: No, està molt bé.
0: Hi ha gent que diu Estela. Estela és en castellà, però
2: és un deixant.
0: Per cert, això que tenim aquí es diuen serrallets. Són les coses aquestes.
2: Les guirnaldes, aquestes.
0: Que maco. Molt és una cosa que també heu de saber.
2: Serrallets.
0: Bé, els conspiracionistes no ja no molesten tant, perquè el nostre convidat ja s'explica i ja diu les coses que s'han de saber. Escoltem-lo.
4: Per tant, si veieu un avió deixant un rastre de condensació com aquest, no heu de patir ni obrir el paraigua perquè ni molt menys us caurà a sobre diòxid de plom ni qualsevol altre producte químic que us pugui aniquilar.
0: Així és com acaba el vídeo.
2: Pugui aniquilar, tranquils.
0: Per comunicar que no passa res. Abans explica tota la teoria, ara no us ho puc explicar.
2: No cal.
0: Molt complicat. El nostre convidat és de Sitges i té 21 anys.
2: Bé,
0: és fort.
2: Molt
0: però,
2: jove.
0: Però és així, té 21 anys i treballa a TV3. El podeu veure presentant el Temps o el podeu sentir a Catalunya Ràdio o Catalunya Informació. Ja sabeu de qui parlo.
2: Sí.
0: Va aparèixer per primer cop a les nostres vides l'any passat, 2024, al Planta Baixa, i ja s'ha quedat amb nosaltres. És com el teletreball.
2: Molt bé.
0: Ha vingut per quedar-se. De fet, té molts anys al davant per anar creixent amb nosaltres. Que parlant de teletreball, hem de dir que el nostre convidat és ja oficialment geògraf, eh?
2: Mira,
0: sí, fa bastant poc.
2: Recent llicenciat?
5: Fa 6 mesos,
0: sí. Bravo!
2: Aplaudint les carreres.
0: Clar, va començar amb la Covid, això devia ser complicat, devia haver... Tot era pantalla.
5: Sí.
0: Clar.
5: Vull dir, no veies ni les cares dels teus companys.
0: Clar.
2: A vegades
0: va millor.
2: Sí, segons com.
0: Bé, això de les pantalles li agrada perquè... No perquè jugui la Play com un desesperat, que no ho sé, però no fas la pinta. Sinó perquè es va dedicar a fer vídeos parlant de meteorologia i les xarxes. De fet, el fragment que us he posat abans era dels deixants de condensació.
2: Sí.
0: Era d'un vídeo extret que es deia El temps d'en Gori.
2: El temps d'en Gori. És títol de sèrie de dibuixos.
0: Sí, sí. Ara sí que l'haig de presentar ja.
2: Sisplau.
0: Rebem un fort aplaudiment a Gori Masip!
2: Gori Masip, què tal? Com estàs?
5: Molt bé.
2: Quantes entrevistes t'han fet?
5: 20.
2: 20, no. Ho té comptat. Molt bé.
5: Déu-n'hi-do.
2: Tot és l'últim any, entenc?
5: La gran majoria.
2: Sí.
0: Diuen el nen de TV3, eh?
5: El nen del temps.
3: El nen del temps, però per un tio que fa 1,90 m, quasi.
2: Clar.
5: La pantalla, això no es veu.
3: No, és veritat. Jo pensava que era més baixet.
0: Sí.
3: Quan entra per la porta, dic, hòstia,
2: jo també.
0: Que sapigueu que en Gori és alt.
2: És alt.
0: Vinga, pregunta per la gent de Sant Cugat.
2: Aviam.
0: A veure, en Gori té una afició que no ha portat mai a terme de manera oficial, però ha fet coses semblants, que s'hi acosten. La pregunta, doncs, és quina afició té en Gori? Opció A, fer teatre. Opció B, saltar amb paracaigudes. I opció C, alimentar dofins.
2: Cuidado.
0: He dit que fa coses que s'hi acosten, però no acaba...
6: Fer teatre,
0: paracaigudes o dofins.
7: Alimentar dofins. Que això era una afició.
0: Tampoc. No sé.
3: Home, jo ho faria.
2: Sí.
3: Passa que em fan pols dofins, però...
2: El nen del Liberat avui li tenia aquesta afició.
7: M'agrada el temps.
0: Què us sembla?
3: A Sant Cugat,
6: dofins,
3: què passa?
6: Dofins.
0: Alimentar dofins.
2: Sant Cugat, aficions cares.
0: Sí? Dofins. Vinga, a veure.
2: Voleu alimentar-ho?
0: Doncs, nois, la resposta quina és, Gori?
5: Teatre.
2: Teatre,
5: teatre. Sí, sí, sí, sí.
0: Li agradaria fer teatre?
2: En fas o no, habitualment? No,
5: no, no faig teatre com a tal, però a vegades m'enreden amb coses del poble, per exemple, i acabo fent teatre o actuant.
0: A les coses del poble ens estem referint al Carnaval de Sitges?
5: Per exemple.
1: És que, clar...
0: Sí, tenim un vídeo, tenim un vídeo.
2: Tenim un vídeo.
0: D'en Gori al Carnaval de Sitges.
2: Ben disfressat, eh?
0: Ben disfressat.
2: De què aneu aquí, Gori? Què és això?
5: És una mica complex, anem de videojoc.
2: Aneu de videojoc?
0: De videojoc,
2: sí. Mira, mira, anem a veure, aviam. Mira els meus com ballen.
0: Aquí, no, no és ell, no és... Ara ve, ara ve ell.
2: Ara sortirà en Gori.
8: La pantalla. Distingir quines són les posidòries que el mal ha enviat per destrutar-ho tot.
3: No, aquest és en Gori, amb els llavis de color lila, eh?
5: Sí, sóc jo, sóc jo.
3: Gori, què fa? Gori, què és això?
5: No, és que ara vist en perspectiva és estrany, eh? Però...
3: Sí, perquè de bones a primeres és normalíssim.
5: Sí, sí, sí, bueno, quan vas parlant del tema, mira, farem així, no? Hi haurà unes posidònies que ballaran i tu...
3: Unes posidònies que ballaran.
5: Et va sonant bé i...
0: Va sonant bé, eh?
5: Sí, sí, sí.
0: No, no, clar, d'acord,
2: d'acord. La disfressa és ben curiosa, eh? Va amb una mena de mantel de taula, de capa, d'aquestes de quadros
0: sí,
2: verds i blancs.
0: Sí, sí, sí.
5: La guardo, eh?
2: Ah, està molt bé. I uns pantalons que li arriben més amunt dels mugrons, diguéssim.
3: Sí. Sí. Unes, sí, és un mono, no? Unes botes gegants, sembla un personatge de Roblox. Mm-hmm. Què és això?
5: Sí, bueno, molt bé, molt bé. Sí, i un personatge inventat de videojoc, vull dir, no existeix.
0: Te'l vas inventar tu o...
5: No, la que feia la disfressa.
2: Està molt bé, està molt bé quan et disfresses d'una cosa que no existeix perquè ningú pot reclamar.
0: No, és que nosaltres disfressem.
2: Si no existeix el que m'he disfressat.
3: És que els Sitges sempre van a fons.
2: Sí, en fila han encertat la primera i la segona fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Escudella i cigrons, que seran...
3: Per qui encerti la cançó de la Neus, aviam.
2: A veure.
0: No.
2: No sé qui ha sigut el
0: primer. És igual, que diguin de qui és.
9: No. No.
0: Va!
9: Deixem del joc.
10: Una condena, tu.
2: No. És un home.
0: Sí, sí, però bé, això...
9: És David Bustamante.
2: És francès.
10: Hòstia.
2: És el mateix autor de... La bar...
0: I doncs qui és?
9: La bar de cua.
2: La Núria ho ha encertat. Georgi Dan, per tant, per ella els pots de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Oh, capità, el meu capità.
6: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
7: Ja no sé què em passa.
6: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
8: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
6: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
9: Això sona brillant.
6: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
12: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
11: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
13: Tot el que cantes...
14: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
11: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
15: L'estiu ets tu.
0: Catalunya Ràdio.
15: La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
17: Hola, Bonaires, què tal? Soc en Dani de la Bisbal. Estem aquí dinant amb la colla, amb una barraca, i estem recuperant així històries que ens han passat al llarg de la vida. I hem recordat la història d'aquí que vam anar a Navarra i vam visitar una església que estava oberta. I aquí el company, en Xoni, no se li va acudir que res més que pujar de l'altar, i el capellà ja tenia preparat tot el que és tota la parafernàlia de la missa. I el calze ple de vi, el llibre amb els apunts, el llibre, i el punt de llibre, i també hi havia les hòsties. I bueno, es va menjar les hòsties, es va fotre el vi del calze... i va canviar els punts del llibre. I res, mira, hi ha ha, i vam sortir fora, però clar, vam tenir un càstig diví i no vam poder dinar, perquè no vam trobar lloc en lloc per dinar. Bé, la qüestió i la pregunta és, no sé si vosaltres us ha passat alguna història en la qual heu tingut algun càstig diví. Apa, adéu-siau.
18: Càstig diví. És allò... Digue-li càstig diví, digue-li karma instantani.
19: Karma,
18: això passa,
19: Això passa. Goli, t'ha passat això o no?
20: Que jo en sigui conscient, no, però a vegades les coses et van malament i dius, mira...
18: Ho atribueixes a alguna altra cosa, clar, que has fet tu.
20: Però com a càstig diví...
19: Perquè tu creus... Sí. Tu...
18: Però se't veu tan bon nano.
19: Ja,
18: tu
19: sí.
18: No has fet mai una gambarrada de res, Gori, no?
19: No.
20: Bueno, alguna, però no. No,
21: no estan les seves prioritats, no. fer gambarrades. Home, no. Últimament atribueixen coses al temps, desgràcies al temps, a càstig divins.
19: Sí, I a l'horòscop.
21: I a l'horòscop.
19: Sí, a vegades, clar, soc peixos i avui m'han dit que tal...
18: Home, ah, bueno, sí, clar.
19: Tu hi creus molt, amb això, suposo.
20: No, no.
21: No, no excessiva.
18: Gori, creu en la ciència.
19: Evidentment, no. M'ho pensava.
21: Home de ciència, home de ciència.
18: Ah, Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
19: Ah, no vols dir res més sobre el tema?
18: No,
19: jo que... Que
18: tens una anècdota?
19: No, jo em porto molt bé. Però vaig anar en una... Com es diu això? L'església. Vaig anar en una església.
18: Carai, no em sortia la paraula.
19: I
18: església.
19: Vaig entrar en el lloc on hi ha això dels mossens, eh?
18: Ah, la
19: túnica i tal. I no sé si les dones poden entrar allà, perquè a mi em van dir que no podien entrar.
18: Home, depèn del tipus d'església. Si és visitable...
19: No ho era pas.
21: I t'hi vas despullar, allà?
19: M'hi vaig despullar, però no hi havia ningú, eh?
18: Ah.
19: No, perquè havia de fer un canvi de vestuari, perquè vam gravar en una església.
18: Vale,
19: era un rodatge.
18: Sí, no
19: passa res en una església.

0: És una... Aviam, no sé, no sé com fer-ho perquè es vegi, això.
1: És una làmpara. La puc enxufar a l'USB.
2: Tinc jo...
0: Ui, aquí hi ha una altra cosa més ben parida.
1: Si l'enxufo a l'ordinador, funcionarà?
2: Sí, ha de funcionar, però... Bé, enxufa-la aquí primer, perquè...
1: Porta una bateria, porta una bateria. Carai, a veure...
3: Gràcies, Gori. Gori està fent...
2: Intermediari.
1: Vaig a connectar.
0: Oh! Endolla això, endolla això també.
1: Però que fa colorets, va.
3: Mira, mira, mira.
0: Escolta, és molt bonic, això.
1: Ara sí.
0: I el búnquer, i ens ha portat un lletreret aquí com si el búnquer fos una casa de barrets.
1: Exacte.
0: Està molt bé.
3: Això ho has fet tu, eh?
0: Escolta, és molt maco, això, Enric.
3: Ostres, tu.
2: I aquest el podeu penjar a la paret, porta dos forats ja per penjar-lo.
1: Sí.
2: I l'altre sí que tenia una tia de lesió por ahí, per casa, i sí que porta un mando, però quan la vaig enxufar, dic, ui, això no sé si ho porteu, perquè fa més de quillo que agafa una de coloraina.
0: Però és que som una mica quillos, Enric.
1: Ja està bé.
3: A veure, s'ha comentat abans que entre nosaltres hi havia enginyers i ginecòlegs, haig de dir que ell és la part d'enginyer, el que ens ha portat això.
0: Sí. El que treballa amb llums LED és l'enginyer.
1: Però t'hi dediques, això?
2: No.
1: Ah, és una afició com una altra.
2: Sí, bueno, és de lo mínim que fa, jo sóc més de tocar ferro.
3: Què vols dir lo mínim? Què fas? Què fas?
0: Toca ferro, toques ferro.
3: Què ve tocar ferro?
2: Pues maquinària per trencar llenya, per exemple.
1: I per què no m'has portat això, no aquesta merda?
3: Escolta, per què diu merda, d'això?
0: Maquinària per trencar llenya, no per fer-la, per trencar-la.
2: Sí.
0: És molt interessant. Això.
1: Tens una estalladora ben parida de llenya. Sí. I per què no l'has dut, una estalladora?
3: És molt gros. I tot el que fas és molt gros, eh?
2: Sí, bueno, tinc torn, soldo, també.
0: Bé.
2: Bueno, majoritàriament vaig començar amb carts elèctrics i faig...
1: Carts elèctrics?
2: Sí.
1: Hòstia, però això al Quillo no li agrada, eh? El Quillo que vol el car...
0: No,
1: el Quillo vol l'olor de gasolina.
2: Vol ser. Bueno, només diré que dure més la bateria que els pneumàtics, vull dir que ja està.
3: Segur. En Gori fa que sí amb el cap, no sé, has anat als cars, tu?
4: Sí, però sí, una vegada o dues.
3: I no t'ha agradat gaire?
4: No, perquè a mi la tanta velocitat i això no...
0: A més, ets molt alt, i quan la gent molt alta se fica un cart, és molt ridícul, eh?
4: Queden els genolls per alt. Sí, no, no.
3: I perdona, és que ara estava pensant, si tu estaves pensant amb la velocitat que anaves i aquestes... Això ho fan els físics, que sí, la velocitat?
4: Sí.
3: I tu, com a geògraf, què fas?
0: En general.
4: Jo, doncs, miro el paisatge, perquè els geògrafs...
3: Però això també t'ho fa un filòsof o un pobre
4: nano?
1: No, i un jubilat també t'ho fa.
4: Jo tenia un professor que, per justificar les sortides de la universitat, deia que el laboratori de la geografia era al camp, és a dir, a fora.
3: D'acord,
4: per tant, necessitàvem recursos econòmics per l'autobús, el que fos.
3: Sí.
4: Perquè no anàvem al laboratori a fer...
1: Anàveu a Port Aventura, per exemple.
4: No, anàvem a visitar Catalunya.
3: I un cop allà, què fèieu? Mireu els campanars?
1: Bueno, agafa una pedra.
4: No, veiem doncs el territori, el relleu, les valls, què va passar aquí fa uns anys...
3: I què va passar a la Vall d'Aran, per exemple?
1: Per què a la Vall d'Aran?
3: Perquè fa vall. O la Vall de Núria.
4: La Vall d'Aran és molt peculiar perquè és la part atlàntica de Catalunya.
3: És per això que t'ho he preguntat?
4: Va molt diferent.
1: Sí.
4: Va al revés del món. Sempre diem, i neu a la Vall d'Aran. Per què? Perquè quan arriba vent del nord ja tenen núvols i neu, i a la resta de Catalunya tenim vent, però sol.
1: Clar.
3: I llavors al revés, perquè toca la part més atlàntica, eh?
4: Exacte, perquè el riu, diguéssim, el riu Garona desemboca a l'Atlàntic, no és un riu mediterrani, per tant queda enfocat diferent.
0: Oh, que bé.
3: Veus?
0: Que bé,
3: aquelles preguntes que, més interessants.
0: Que bé de cop i volta algú que sap els rius. Sense vacilar ni un segon.
3: És veritat, és veritat.
0: És fantàstic,
1: sí,
0: això,
1: sí,
0: eh?
3: Molt bé, molt bé.
1: I Osona era un mar fa molts anys, eh?
4: Sí.
1: Era un mar, eh?
4: Sí.
1: Sóc curiós, això.
3: Oh.
0: Ja sabeu, el caràcter aquest que teniu, ja sabeu, que és de sal.
1: És de gent oberta, gent de mar. Gent de...
3: Era mar i després va anar venint la terra?
1: Va anar venint la sequera. Sí.
3: Ah, i va quedar tot ple de peixos?
4: Bueno, tot ple de peixos, què vol dir?
3: Si hi havia mar...
1: Quan era mar hi havia peixos,
3: sí. I després va secar i els peixos van quedar allà.
1: Sí, encara hi ha fòssils a dia d'avui que es poden trobar. De petxines i coses d'aquestes.
3: Tu te'n portes pedres dels llocs?
4: No estic en aquest punt, de moment.
3: D'acord.
0: Però... De moment, eh? No descarto res.
5: El búnquer. Ara el fem al migdia perquè els pesats del futbol no ens treguin d'antena.
1: Sí. Juga el Barça, juga l'Espanyol. Sí. El Girona també ha pujat a primera. Sí. S'ha de fer el Girona, també.
0: Ara es retransmet el femení.
1: El femení també s'ha de retransmet. El bàsquet, que el bàsquet ja ho trobo insultant.
3: Jo no tinc aquests favoritismes.
1: Futbol, bueno, bàsquet, no.
5: El búnquer. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
6: Bon dia, bunkerins i bunkerines. Sóc el Llorenç i tinc una pregunta. És, damunt del piano de la Neus, molts cops que es veu que hi ha un diari que posa entrevista al conde Dràcula, i em pregunto què és això de la entrevista al Dràcula.
1: Sí.
6: I us volia preguntar això. I, pues, moltes gràcies per aquest meravellós programa.
1: Molt bé.
3: És cert.
1: És Garbo entrevistó al conde Dràcula. És una revista antiga que vam trobar i mira, aquí va quedar.
0: Entrevisten a l'actor que va interpretar Dràcula, sí. Christopher Lee. No és Dràcula, de veritat.
3: És una llàstima, també.
0: És una llàstima, però no. Ja ens l'hem llegit, l'entrevista, no hi ha per res de bo.
1: Ets friki del cinema?
4: No.
1: A mi... Què collons t'agrada, Gori?
4: A la meteorologia, per exemple.
1: A la meteorologia.
3: El teatre, meteorologia.
1: Més enllà de la meteorologia i les pedres?
4: No, al teatre sí que hi acostumo a anar més, per exemple. Però les pel·lícules em tendeixen a avorrir, vull dir, perquè m'agrada una pel·li i ha de ser bona.
1: Això ens passa tot.
3: Et puc entendre jo, que ho sàpigues.
4: Vull dir,
3: I crec que en Pellí també pot entendre, tampoc em mires gaires de pel·lícules.
1: No, jo les bones i prou.
0: Digue, una pel·li bona, Gori, una pel·li bona.
4: La Casa en Flames, per exemple.
1: Molt bé, ens va agradar molt,
3: Sí, senyor.
1: 8 nominacions als Goya, ojo, cuidado.
3: Sí.
0: No, en guanyarà cap.
1: Bueno, no sé, quan es fan els Goya? Ja van ser, no? No me'n recordo quan es fan.
3: No sé. I de teatre, què has anat a veure?
4: Normalment, sempre per Reis, el regal era anar a teatre en família. Llavors anàvem a veure... aquí, hi havia una que hi ha toc-toc, que era un que tenien toc. Després, una que era... No me'n recordo com es deia... Crec com una família... Pares normals. Més estil, comèdia, entre comèdia i drama.
1: Molt bé.
3: O sigui, si uns paparazzis et volen perseguir, et poden trobar...
0: Al teatre.
1: O perquè on viu? No vull dir l'adreça del carrer.
3: No, Sitges.
1: Però... Sitges, és veritat.
3: Sí.
1: Molt bé.
4: Sitgetà.
3: Sí. Cuidado amb això.
4: Sí.
1: Sitgetà.
3: A mi m'agradava Sitgenc, que ho sapigueu.
1: Sitgetà.
3: Em feia gràcia.
0: El tema dels gentilicis
1: ja
0: tenim els problemes
1: solucionar.
0: Que tenim nosaltres amb el búnquer. Sí.
1: Bé, ho hem de deixar aquí, entrem a l'últim minut de programa. Temps per fer 4 preguntes a en Gori. Aviam.
0: Gori, escolta, el meteoròleg en si flipa bastant fort quan hi ha un desastre natural gordo.
4: Sí.
0: No et fa sentir una mica malament, això? Hi ha hagut un tsunami, 150.000 morts, però no. L'aflipament va primer.
4: Clar. No, aviam. Sempre el meteoròleg està per salvar vides i, per tant, sempre que es mor algú...
1: Sí,
4: no
1: malament.
4: Però, per altra banda, ens fascina que passi. Perquè
0: clar, és... què t'agradaria viure?
1: Mulla't, no passa res.
4: No, sense que mori ningú.
1: Sense que mori ningú.
4: Una vegada d'aquestes de quedar atrapat, saps, a la carretera, viure-la jo, vull dir.
0: No volia anar tan lluny, jo, que passés a Catalunya, un terratrèmol d'escala 8 o
4: no,
0: algo així.
4: No.
3: T'agradaria estar...
1: Atrapat a la neu t'agradaria. Quedar un dia aquí a la C-17, allò...
4: Sí.
1: Haver de dormir al cotxe...
3: Tot sol, O almenys amb algun company poder xerrar.
4: Sí, potser sí.
3: Home, quin pal, noi.
1: Perfecte. Escolta, doncs esperem que nevi. De fet, l'any... Crec que fa 20 anys de la nevada aquella tan forta que hi va haver a Catalunya. Recordeu que hi va haver una nevada que va deixar tota Catalunya col·lapsada?
3: Sí, tant!
1: Jo em sembla que tenia 14 o 15 anys i en tinc 38.
3: Sí.
1: Vull dir que ja
3: no
1: fa...
3: No sé si va viure en Gori.
4: No.
3: Ai, senyor.
1: Clar, si té 20 anys.
3: És que clar, és veritat.
1: No havia nascut. En fi, doncs res, ho deixem aquí i tornarem, com sempre, demà, si us heu quedat amb ganes de sentir el Gori i Masip, ens tornarà a acompanyar al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.
4: Adéu.
7: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Llum verda del Congrés a la jubilació parcial i anticipada del personal laboral de les administracions públiques. El decret que s'ha convalidat aquest dijous permet aquesta modalitat sempre que vagi acompanyada d'un contracte de relleu. La norma s'ha pogut aprovar gràcies a l'abstenció del PP i de Junts. En canvi, des de l'Esquerra, Podem s'hi ha oposat perquè reclama al govern espanyol que abans resolgui el problema de la interinitat al sector públic. Ione Belarra es portava dels morats.
2: La setmana passada, ustedes criticaven a la derecha porque ponía dudas y ponía trabas a las resoluciones del TJUE. Muy bien, nosotras estamos 100% de acuerdo con esa posición, ministro. Pero aplíquense el cuento, porque ustedes están haciendo exactamente lo mismo y nada más y nada menos que con una materia tan sensible como son los derechos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras públicos.
1: Per acollir-se a la jubilació parcial s'han d'haver cotitzat com a mínim 33 anys, tenir una antiguitat de 6 anys a l'empresa i reduir la jornada d'entre un 25 i un 75%. Més notícies, Txell Garriga.
3: El Congrés també ha aprovat avui el decret que prorroga les rebaixes fiscals en carburants i electricitat per compensar els efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà. La norma ha tingut els vots favorables del PSOE, Sumar, Esquerra i Junts i l'abstenció del PP. Vox s'hi ha oposat. El pla preveu nous descomptes en els impostos que graven l'electricitat i els carburants, tot i que també estableix una retirada gradual dels ajuts. I també ha tirat endavant la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes a l'Estat, concret a través del fons de liquiditat autonòmica, el FLA, per Catalunya representa 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles.
1: Més d'un centenar de milionaris britànics, entre els quals hi ha l'exfutbolista blaugrana Gary Lineker o el músic Brian Eno, han fet arribar una carta al nou primer ministre Andy Burnham perquè volen pagar més impostos. Demanen al govern que incrementin les taxes a les grans fortunes com les seves per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Andy Burnham no descarta introduir aquest gravamen, però no a curt termini.
4: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
3: Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran, el dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves bases militars per avions de guerra nord-americans. El preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7% més enllà dels $100 per barril.
1: El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. La presidenta del BCE suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre en funció de com evoluciona el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia.
5: El xoc energètic es pot intensificar i els seus efectes sobre altres béns poden ser més forts dels que s'havien previst.
1: Penélope Cruz i Javier Bardem seran algunes de les estrelles de cinema que desfilaran a la pròxima mostra de Venècia, que s'inaugurarà amb el nou film del britànic Danny Boyle, Inc. Cruz i Bardem estrenaran a Venècia el nou film del director francès Florian Zeller, Bunker, que competirà per el Lleó d'Or.
3: I també van a la secció oficial a concurs les noves pel·lícules de Casey Affleck, Werner Herzog, Cedric Kahn i Nanni Moretti. Segons el director del certamen, Alberto Barbera, moltes de les històries que es projectaran aquest any estan impregnades d'actualitat.
6: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
3: I fora de la competició, destaca la presència a Venècia dels germans Liam i Noel Gallagher, que presenten un documental sobre la reconciliació d'Oasis, i una peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci, a més també dels nous films de Paul Schrader, Gianno Amelio, Wim Wenders i Takashi Miike.
1: I als esports, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
3: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
3: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau, Antoni Roca, és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
1: I en ciclisme, triomf en solitari per a Richard Caparaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis, entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
9: 29 de novembre de 1976.
8: I el número de la sort, el...
9: 1.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
0: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
10: Amb el Joan Antoni Fletxa.
11: El més difícil que tenia.
10: I amb la Mireia Benito.
0: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
12: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
7: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
0: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
7: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
13: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
14: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
15: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
14: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
16: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
17: Tot és del nivell, aquí, eh?
16: Sí.
0: Un restaurant Caníbal a Berlín.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
0: Amb Paula Molés.
7: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
0: I avui, al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, preneu nota del menú. Malauradament, les fake news, les mentides a la xarxa no paren de créixer, oients. Avui volem dedicar el debat del Revolució a analitzar com afecta la política amb tres primeres espases, amb quatre, de la comunicació del periodisme. Simona Levi, Toni Aira, Agnès Marquès i Carlos Baraibar. Avui farem un experiment, una entrevista amb la meva intel·ligència artificial del ChatGPT. Ja el coneixeu, és el Jordi, la meva intel·ligència artificial. Sense trampes ni guió, parlaré en directe amb el Jordi. Acabarem també conversant amb una dona que acaba de rebre la medalla d'or al Parlament pel seu talent i la seva tasca ingent investigant i divulgant la intel·ligència artificial. És la gran Karina Gibert. Gran entrevista també avui amb ella. Ja sabeu que ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el periodisme de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
2: Hola, sóc en Jan Riera dels Catarres i volia felicitar-vos al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio perquè des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Així que llarga vida al programa i molta felicitat.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. El debat 4.0.
3: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
0: Donald Trump, ai, Donald Trump. Aquesta és la famosíssima frase de Donald Trump que va pronunciar en un debat electoral amb Kamala Harris i que va fer la volta al món. Va acusar els immigrants de la ciutat de Springfield de menjar-se els gats i gossos, és a dir, les mascotes dels ciutadans nord-americans. És un exemple claríssim de com es construeix una mentida i s'expandeix gràcies a les xarxes socials. I avui estic molt ben acompanyada, parlant de fake news, de com afecta això a la informació política, a la nostra informació. Simona Levi, activista especialitzada en drets digitals i autora de diversos llibres, entre els quals destacant Fake You, sobre la manipulació de la informació. Què tal?
4: Bon dia. Què tal?
0: Agnès Marquès, periodista amb una llarga trajectòria i que ara la podem escoltar copresentant el Catalunya Nit d'aquesta casa, juntament amb el Manel Elias. Què tal?
5: Bon dia, com anem?
0: Què tal?
5: Gràcies.
0: Toni Aira, periodista i professor, analista, expert en comunicació política, acaba de publicar el llibre Mitòlogos, en què analitza l'art de seduir les masses, que triomfa des de l'antiguitat fins a personatges com Donald Trump, entre d'altres líders presents. Què tal?
6: Què tal, Chantal? Ben retrobadíssims.
0: I, molt important, Carlos Baraibar, també cap de verificació de 3Cat Info. Què tal?
7: Bon dia, què tal?
0: A veure, primer, si us sembla, Carlos, tu que ets el cap de verificació de 3Cat Info, aquest nou càrrec de fa pocs mesos, què en diries? Estem envoltats de masses fake news?
7: Estem envoltats, del meu punt de vista, de sobreinformació. No? És a dir, jo crec que no hi ha moment a la història en què hem tingut tots més informació. I a dintre de tota aquesta informació que tenim, n'hi ha de bona i n'hi ha moltíssima de dolenta, perquè és més fàcil de fer la dolenta. No? És inventar-se una cosa, és més fàcil que explicar la veritat, perquè explicar la veritat és pesadot, ho has de mirar, has de ser rigorós, has de llegir, has d'informar, i en canvi inventar-te una mentida, una tonteria, una cosa que desperti l'interès de l'altre és facilíssim. Per tant, jo crec que el paradigma és sobre informació i aquí enmig doncs n'hi ha molta de dolenta.
0: A mi em preocupa, a veure què penseu, companys, perquè alguns saben detectar aquestes fake news, però els joves, Simona, no saben si el que els estan dient és veritat o mentida.
4: No sé si els joves, perquè tothom tenim dificultat. Jo crec que el problema és que no podem demanar a les persones de fer ser un esforç que fins i tot, com t'ha dit el Carles, és un esforç que requereix professió, fins i tot és una professió, que és el periodisme, investigar, etc. Per la qual cosa, nosaltres el que defensem és que hem de donar eina perquè la gent més fàcilment pugui arribar a les fonts de la informació, perquè així identificar ningú ho podem fer, no? Bueno, podem fer-ho una mica, però no tant com és necessari amb tota aquesta informació.
0: Toni Aina?
5: Sí, jo crec que el problema està en que hi ha una sobreinformació, com deia el Carlos, però que tendeix a ser consumida a la baixa, i hi ha una desinformació que tendeix a ser consumida a l'alça. I per tant, jo sempre ho dic, que en Milan Kundera, que va escriure la mítica La insuportable lleugeresa de l'ésser, ell deia que nosaltres ja no som l'homo sapiens sapiens, deia que som l'homo sentimentalis, perquè diu, paradoxalment, som la generació que més accés tenim a la formació i a la informació, però, més que mai, som susceptibles de que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. I això, joves, grans, petits, tots, eh? Jo tinc familiars meus, i no diré noms perquè després se m'emprenya ma mare, però que són màquines expenedores de fake news, que els diu, per què m'envies això? Bueno, perquè m'ha arribat, no, perquè t'ha arribat, no. És a dir, però no és cert, no? I no ho fan amb mala fe, sinó que vivim en aquest món en què la rapidesa, les ganes de compartir, de saber coses, del clickbait, no? De tenir aquella novetat o aquella cosa cridanera, ens crida a tots.
0: Agnès, qui diries que són els principals generadors de fake news?
8: Aviam, se'm fa difícil de dir, però és evident que en l'agenda pública, en l'espai públic, intervenen tot de gens que el que volen és, d'alguna manera, fer seu, dominar el relat, no? I a partir d'aquí, doncs, amb mitges veritats, perquè segurament no trobem mai mentides del tot, amb mitges veritats, doncs ens construeixen grans mentides que alteren, i aquest és el principal problema, crec jo, la percepció que tenim del món en el que vivim. I a més, si us hi fixeu, no són mai mentides o fake news que ens facin feliços, tot el contrari, ens fan més emporuguts, no? Tenir més por, més desconfiança, etc. I això és el que fa que siguin un problema, perquè mira, si no sé com seria un món de fake news que ens alegressin la vida. No sé com seria, però en tot cas no és el que ens trobem. I el principal problema és això, és que canvia la percepció del món que ens envolta, i això ens fa tenir fe o creure en coses que no són certes. I bàsicament estic molt d'acord amb el que diu el Carlos, que és la final la realitat que ens trobem nosaltres, que per entendre el món doncs necessites temps, perquè el món és extremadament complex, no hi ha solucions fàcils, això ja ho hem dit molt, no? Però no hi ha solucions fàcils per res, i normalment aquestes mentides estan construïdes sobre solucions màgiques. I és més senzill, més fàcil de contentar-te tu espiritualment, creure que l'altre és molt dolent i que ha vingut al món només per castigar-te i fer-te mal a tu, que no entendre que hi ha matisos, complexitats, que fa que res sigui fàcil.
0: M'agradaria que poséssim exemples als oients, eh? I quina és la notícia falsa que us ha impactat més a vosaltres? Si et sembla, repassem. Carlos Baraiber, tu com a cap de verificació de 3CatInfo, et llegia, eh? El Ministeri de Sanitat no està trucant per vacunar de la Covid, és un missatge antic i fals, no hi ha constància de víctimes de l'estafa, però les autoritats recorden que no s'han de donar dades personals per telèfon. Què està passant?
7: Bueno, això ho vam explicar la setmana passada, i és un clàssic que està entre la notícia falsa i l'estafa, no? Que també són temes que ens toquen als equips de verificació, però que és més estafa que segurament que fake news, que és el típic WhatsApp que li arriba a la mare del Toni, a la meva, a la meva germana, a la tieta, i li arriba a tothom dient, en aquest cas deia, amb l'excusa de la cinquena dosi del Covid, estan trucant i ho fan per robar-te dades personals.
0: Déu-n'hi-do, que sigui. Déu-n'hi-do.
7: Clar, en aquest cas, és un missatge que ja és un clàssic, perquè corre des del 2021 la segona i la tercera dosi, i la quarta ja ha corregut 40 vegades, i que va ser veritat, en aquest cas passa un doble fake, és un metafake estrany, perquè ara mateix no està el Ministeri o ningú està trucant per la cinquena dosi de la Covid a casa de ningú, i a més no s'està produint l'estafa, perquè aquesta estafa va ser certa en algun moment del 2022, que algú feia servir aquest truc per robar-te el WhatsApp, el compte de WhatsApp era en aquest cas, però ja circula, i llavors no saps per què, d'una manera orgànica, algú li posa un cinquena dosi, en aquest cas algú va traduir el català a més, i ho va llançar, i la setmana passada doncs pràcticament tots els grups familiars, diguéssim, van veure com els hi arribava això. I això és el que deia el Toni, genera por, genera inseguretat, no saps què fer. I el bo és que en aquest cas ja val una màxima, que val per tot, que és no doneu dades personals per telèfon. Ja està.
0: No donar dades, eh?
7: A no ser que hagis trucat tu.
0: Simona, digue'm la fake news que a tu t'ha impactat més, perquè tenim la Brigitte Macron, pobra dona, no? Déu-n'hi-do, també, disposada a aportar proves per aturar les difamacions transfòbiques.
4: Bueno, diguéssim que les dones sempre, no, sempre som les dolentes, etc. O sigui, com a dona és com el pan de cada dia. Però jo crec que la que més em preocupa en aquest moment és la narrativa mainstream de que l'internet és dolent, és perillós, les pantalles, etc. Perquè jo, com sóc una entusiasta d'internet i lluito perquè l'internet pugui ser democràtic, etc., això em posa molt nerviosa, perquè és la mateixa fake news que vam dir amb el naixement de l'escriptura o amb l'empremta, i això ha fet tenir por de l'accés a la informació durant segles i segles, i això em preocupa molt, perquè tenim l'oportunitat de fer les coses bé i ens fan porucs i no podem aprofitar de les oportunitats que tenim ara.
8: Toni, tu amb quina et quedes de fake news que t'ha sorprès més?
5: Mira, la passava al tall, jo ho comento a classe i cada any ho comento des de que va passar, que és això de que s'estan menjant a la gent de Springfield, els gossos i els gats, per exemple, que és molt interessant perquè també ens retrata molt el temps que vivim. D'això se'n van fer cançó. És a dir, tenim la versió de Donald Trump tunejat i cantant-la. D'això se'n van fer coreografies que ho van petar a TikTok, és a dir, i amb gent d'això, de nou, jove, gran, mitjana, tal, de dretes, esquerres, potser sense ideologia, però en tot cas que van trobar que fins i tot aquesta frase tan crua, tan bèstia, tan falsa, tenia un punt, com dir-ho, d'entreteniment, d'infotainment del que estem vivint, no? D'una societat amb ganes de riure. Hi havia una pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia que es deia Muertos de Risa, sí. A riure fins a morir, no? Sobretot que ens entretinguin, que sigui viral, que sigui... I sotmetem això sovint fins i tot a la mentida, no? A enaltir la mentida o a fer-ne una caricatura que li va bé a qui la projecta, perquè un personatge com Donald Trump, diguem-ho tot, tots, bueno, jo crec que des del punt de vista europeu li tenim molt el número agafat, però recordem que aquest senyor va aconseguir a les seves últimes eleccions, que va tornar a guanyar més vots, molts més vots que la primera vegada que es va presentar, i no serà per tant que no l'hem vist del dret i del revés les mentides que ens ha engaltat, no?
8: Agnès, a mi també em va impactar, no?, la realitat dels fake news a vegades, com per exemple a Madrid, quan Vox, amb el suport del PP, va parlar a Madrid d'una suposada síndrome post-avortament
9: que
8: implicava que podia provocar alcoholisme, depressió, anorexia, no?
9: Això és una mentida clàssica. El cristianisme, tu mires, el catolicisme té mentides d'aquestes, totes les que vulguis, no?, des del principi dels temps. Mira, a mi em va impressionar molt fins a fer-me prendre una decisió, que va ser sortir d'X, de la xarxa X, ara fa un any, amb la Dana. Jo estava amb un projecte professional que no era d'actualitat diària. Aleshores, no tenia les eines que habitualment tenim els periodistes per verificar i estar del tot del cert amb les informacions, no? Estar segurs. I us en recordeu aquell pàrquing subterrani on presumptament hi havia fins a 2.000 cadàvers, no? I vaig passar un cap de setmana buscant informació tota l'estona, i tot era tot el que arribava era per xarxes. Fins i tot no sé si algun mitjà se'n va fer ressò com a la sospita de vés a saber què passa allà. I clar, quan el dilluns o dimarts diu, no hi ha cap cadàver, vaig dir, s'ha acabat. O sigui, s'ha acabat. No vull participar d'això, perquè som extremadament vulnerables, fins i tot aquelles persones que ens dediquem a això i que, per tant, podem trobar altres fonts, no? Era tal el col·lapse, no?, la confusió que hi havia, que em va fer dubtar. I vaig decidir sortir de X, i una mica fins avui, la veritat, no... I aquesta em va impressionar, perquè vaig pensar, tanta gent deu estar preocupada per això. És més, pocs dies després, en un establiment, jo m'estava atenent una persona i entra una amiga seva, de la persona que treballava en el... I li diu, com està la teva família? Diu, no paren de dir-nos mentides, hi ha més morts dels que... No? I aquella persona estava amplificant encara més la fake news. I clar, jo vaig estar a punt de dir-li, no, que al final no hi ha cap mort allà. Però dic, ui, ara, allà es va quedar la cosa. I aquella persona ha quedat marcada, segur, per allò, perquè que, no sabem si...
5: Que això passa molt sovint, és a dir, quan vam sentir a Ayuso no fa gaire traduint malament de l'euskera, que li havia dit a l'Endecari pim-pam-pum, hi haurà molta gent que li deia Euskadi, Euskaldun, és a dir, que Euskadi parla baix. I ella d'aquí o va entendre o va voler fer entendre que havia llegit pim-pam-pum. Hi haurà molta gent que només haurà vist aquelles declaracions que ella va fer a la Griso explicant això. No haurà vist la traducció exacta, no haurà vist les explicacions al Lendecari o la reclamació de, diguéssim, de rectificació o els mil i un comentaris als mitjans. Perquè creixem amb unes bombolles on deies tu abans, i m'ha semblat interessantíssim, no? És com tirem de coses que no són agradables, precisament, de fake news. Però hi ha gent que sí. És a dir, hi ha gent que sí que troba, diguéssim, les seves fake news de confortabilitat, amb unes bombolles on, malgrat que allò pugui tenir una semblança de mentida, la fa viure confortablement amb una mentida que li agrada, o que li fa que els dolents siguin dolentíssims.
9: Perquè té identificats uns enemics.
5: Ah, exacte, que és el món en què vivim, amb aquesta bipolaritat.
4: És el biaix de confirmació.
5: Exacte. Sí.
8: Una pregunta. Heu vingut a un programa de tecnologia i la intel·ligència artificial també, com sabeu, genera moltes fake news, perquè ara, per exemple, a mi em poden clonar la veu i agafar la meva veu, que no seria legal, posar-la al YouTube amb una una notícia que jo no he dit. Val? I l'altre dia amb la meva filla miràvem a YouTube i vaig començar a veure notícies falses. Llavors, davant de la intel·ligència artificial, que dius internet, val? Però internet és un abocador on hi ha moltes coses positives i negatives. Com regulem una fake news amb intel·ligència artificial amb una veu que no és real?
7: Clar, això és cert que s'ha de regular i llavors tenim aquesta dicotomia, no? Que si a Europa som els superreguladors que no inventem res i els americans els que ho inventen tot i no volen regular res. Aquí la Simona segur que ho té més clar que jo, però en aquest sentit, jo crec que és interessant saber que la intel·ligència artificial, com tot, i quan estem veient amb les xarxes socials, que hem fet amb la mateixa pas que vam fer amb els diaris, no són eines que van soles, sinó que hi ha algú darrere. És a dir, clar. Quan Mark Zuckerberg tenia un programa de verificadors i de gent que treia contingut de Facebook perquè eren decapitacions, violacions, pedràstia, el que sigui, això ho feien amb intel·ligència artificial.
8: Que tots ho van passar molt malament i tots però, ho van haver d'anar al psicòleg, que hi havia moltes depressions.
7: Però
8: també,
7: tenien molts aquí, tenien equips humans, però també tenien eines tecnològiques que ajudaven a identificar aquests vídeos, i això era intel·ligència artificial també. I llavors va decidir treure-ho i posar-ho a disposició d'una altra cosa i dedicar-se a fer ulleres no sé quantos i que la gent faci notes de la comunitat i així li caic millor a Donald Trump. Per tant, estem darrere d'una decisió d'una persona, una decisió política i que, a més, és una decisió d'ús d'una eina, que és la intel·ligència artificial.
4: I a més, ja s'ha regulat. O sigui, la manipulació ara ja està entrant en vigor la llei, hem d'identificar... I tot això, nosaltres el que estem dient és que tot això s'ha d'etiquetar, perquè, com deia el Carles, la intel·ligència artificial fa el mal i fa el bé. I per la qual cosa hem de poder aprofitar al màxim de la intel·ligència artificial per millorar les nostres vides i per treure-nos feines que són avorrides o dura, com mirar si hi ha decapitacions a la xarxa, que ningú ho vol fer, i el mal ús regular-lo. Però no, el que lluitem als activistes és que els polítics, davant de la por de que això els hi afecti, prohibeixen tot, no? Això és un problema i també és una qüestió... Jo en aquest moment sóc avaluadora dels projectes de la Comissió Europea i veig que hi ha una gran confusió, o sigui, hi ha sobre desinformació, justament. I doncs hi ha proposta que diuen la intel·ligència artificial és el mal, està destruint tot, i per la qual cosa jo proposo una eina d'intel·ligència artificial perquè està de moda i si no ho demano no em donen els diners. A veure si ens posem d'acord. I crec que justament hem de fer... La intel·ligència artificial dels altres és dolenta, la meva és la bona. Doncs hem de saber distingir.
8: A veure, el llibre del Toni Aira, el teu llibre, Política i mentides, van agafar de la mà des de fa molt de temps, potser des de la Grècia clàssica. Tu dius això en el teu llibre?
10: Bé, jo explico, Chantal, jo li poso mitòlogos perquè és la idea aquesta dels constructors de mites i el subtítol ja és més explicatiu, que diu això, l'art de seduir a les masses. Al final, sempre el poder ha volgut refermar-se o existir precisament per convencent a la gent, no seduint a la gent. No has de seduir només amb mentides, però sí que és veritat que ho hem vist mil vegades i encara ho veiem avui en dia, com hi ha molts polítics que vesteixen una realitat amiga. No? Això sempre ha existit. I normalment...
8: Que sempre han existit mentides,
10: sí,
8: a la política,
10: I a la vida,
8: també.
10: Sí, i a la vida, clar, la vida. És que és així, ens acompanya a tots. Jo sempre dic que els polítics de vegades semblen aliens, però no ho són, no? És a dir, perquè al final són molt com la resta. El concepte és com ets capaç de convèncer una societat com la nostra, que ens creiem molt llestos i que en realitat crec que ens enreden com mai. Crec que ens sentim els més llestos de la història, perquè en potència tindríem moltes eines per poder contrastar, però és com trobo, jo m'he trobat alguna vegada en un bufet lliure, per exemple, tu tens un bufet lliure allà al davant i en principi pots menjar moltíssim, no? Sí. Però que puguis menjar moltíssim no vol dir, que ho facis fins a rebentar, dos, no vol dir que mengis bé.
7: Clar,
10: exacte.
8: Aleshores, has d'utilitzar el cervell,
10: clar,
8: no? I pensar, no?
10: Exacte.
8: També...
10: Què està passant ara? Que s'estan aprofitant molt d'una societat on hem substituït bastant el pensar pel veure. Ja. Pel veure pels ulls, eh? És a dir, per l'observar, bueno, observar, si fos observació seria un procés d'elaboració. Aleshores, jo crec que hem de saber-ho combinar. Hem de ser una societat que pensi sí, que miri, no passa res, som més visuals que mai, ja és sí. Això, però a la vegada hauríem de passar-ho pel filtre racional.
8: A mi el que em preocupa, Agnès, és que quan vam estudiar tu la carrera de periodisme ha canviat tant, hi ha tants emissors avui en dia, no? Ja, i quan nosaltres vam estudiar periodisme n'hi havia molt pocs, no? Llavors, la gent ara mateix, els oients, que s'han de creure? Els mitjans convencionals, els nous influencers de les xarxes, és a dir, clar, a qui et creus, no?
9: Clar, això és una decisió que ha de prendre cadascú íntimament.
8: Qui té la veracitat?
9: Però és molt important aquesta responsabilitat, i jo crec que anem cap cap a una societat que falta aquest punt de responsabilitat com a ciutadà. I em sap greu perquè sembla que en tiempos pasados fueron mejores, però no és això, però és que com que tot ens porta a ser cada vegada més individualistes...
11: Sí, però és que la meva mare em diu, he sentit a Instagram, o he sentit... Clar, abans et deia...
7: Abans era la tele.
11: Ara és, he sentit a la xarxa.
4: Però abans era la tele i no sé si era millor.
9: Com a consumidors tenim una responsabilitat també, oi? Que estem educant-nos a no podem comprar roba a una samarreta d'euro i mig, perquè això vol dir que hi ha una cadena al darrere segurament d'explotació i de contaminació, etc. Doncs hem de tenir la mateixa consciència respecte a la informació que consumim. Clar, a mi quan m'ho pregunten dic, ai, escolta, doncs mira, ves els patrons clàssics, vull dir, oi que saps qui hi ha darrere aquest mitjà de comunicació, perquè ho saps, perquè és un mitjà de comunicació de tota la vida, doncs home, saps que amb els seus errors bueno, hi pots confiar, perquè hi ha uns mecanismes que es compleixen. Aquest senyor de nom no sé què, que té milions de seguidors a les xarxes, doncs, qui és? És que per què ens el creiem? És que no entenc per què ens el creiem.
10: I perdona, que abans no li he fet la coeta a la Xantal, però és a dir, d'aquesta responsabilitat que tu dius, Agnès, és on neix la idea de que sí, podem haver substituït en part el pensar pel mirar, però que ens segueixin enredant com ho han fet tota la vida està a les nostres mans que no sigui així, perquè ara també tenim més eines, i la intel·ligència artificial també és una eina per això. Hi havia el llibre aquest del Salamartí, l'últim que va treure, que deia precisament això, entre el paradís i l'apocalipsi. Escolta, ell sempre ho deia, diu el HAL, el de la 2001 Odissea de l'Espai, diu, de nit dormia. Per què? Perquè si no hi ha l'humà que l'activa, m'entens? És una metàfora divertida. És a dir, la màquina per si sola no té vida. Al final l'estem alimentant nosaltres. Podem alimentar el cervell d'una gent més conscienciada, amb més eines per escatir el que és veritat o no, o pel tot el contrari. El problema jo crec que està quan ens aboquem molt sovint a la fatalitat, no? I sempre, com feien els ludites davant de les màquines, no? Quan neix la indústria, d'entrada la tecnologia dolenta. No, escolti, la tecnologia no és necessàriament dolenta. Una eina pot ser utilitzada al servei del bé o al servei del mal. Seguem ciutadans conscients també de que tenim aquesta responsabilitat i que tenim la possibilitat de canviar les coses.
4: I, però jo crec que aquí hi ha un problema, perquè l'autoritat ens ha mentit tantes vegades que és per això que després jo ja, no, com la ciutadania pensa, bueno, jo confiava, però fins i tot en, jo què sé, et pot passar amb el metge, no? Un metge que no et tracta bé o que no resol... O sigui, això que és considerat autoritat, tu vas al metge segur que troba una solució, o tu vas... I doncs et menteix per la qual cosa de cop i volta no pots creure... O sigui, jo sempre penso com a activista que hem d'aconseguir que les nostres autoritats siguin, i també els mitjans de comunicació siguin tan exemplar per la qual cosa puguin tornar a ser una referència.
9: Hannah Arendt té una cita que diu la mentida o qui menteix, no? En l'esfera pública no busca que et creguis aquella mentida, busca que no puguis acabar confiant en res. I com a ciutadà, quan ja no confies en res, això que poden fer amb mi el que vulguin, no? Vull dir, aquesta és com l'estructura o la maniobra per acabar tenint ciutadans que això, que dius, amb qui crec?
11: Som uns titelles, no, Carlos? Baraibar, una mica?
7: Bé, jo crec que cada
11: la
7: cop
11: pregunta,
7: menys.
11: Cada cop menys, a veure, però és possible regular, clar, les xarxes socials per frenar aquesta desinformació? Ja hem fet tard, no? Tu què faries una mica per combatre aquesta desinformació, a part d'aquesta bona feina que estàs fent també com a verificador de 3CatInfo? Que bueno, no és fàcil la teva feina,
7: hem d'anar posant tots granets de sorra que ja ho anem fent, clar, regular, de seguida et toques aquí amb la llibertat d'expressió, no? Llavors no pots prohibir-li. La gent dius, per què la gent que diu una mentida no la pots penalitzar? Bueno, doncs perquè és molt fàcil, ens podem posar d'acord en què és una mentida molt concreta, però en moltes altres no ens hi posaríem d'acord. Per tant, aquesta no és la solució. Clar, hi ha moltes eines que jo crec que això ho fem tard, i això sí que cal fer una reivindicació cap a la classe política, cap a la classe legislativa, que és educar la població en el consum de noves tecnologies i de la nova manera de consumir informació. Una cosa que es diu educació mediàtica informacional, que el nom és horrible, però que és una cosa que s'ha de fer i que anem tard, i que a més hauria de ser troncal des del meu punt de vista a les escoles, i no només pels nens i no només per la gent que comença, que aquests tenen l'oportunitat de començar de zero, perquè ens aniria bé a tots, de fet, i aniria bé als grans, que també estan enmig d'un marasme que si nosaltres ja ens costa, ells encara més, però clar, anar a les escoles a explicar als nanos que si s'estan 3 hores amb Instagram, potser el 80% de la culpa no és seva, no? Que és aquell algoritme que està fet per això, que els hi pot arribar informació bona d'aquí, que els hi pot arribar informació bona d'allà. Amb quatre tips els hi pots canviar la vida, els hi pots donar quatre eines, i que a més ja, ells ja les tenen. Jo crec que hi ha generacions que són ja més cíniques que nosaltres amb això, i que ja és com, bueno, com quan tu creixies en un àmbit en què ja sabies que hi havia aquest diari, l'altre, i ja tu ja deia, no, és que aquest és aquest color, aquest és de l'altre, aquest és de l'altre. Doncs també ja creixeran sabent, doncs, que Twitter és un fangar i que vés a saber on arriba, que Instagram serveix per posar una vida que, bueno, és la meva, però no és la meva, o aquest tio m'està posant no sé què. És a dir, ells ja tenen també tiros pegaos, però no podem renunciar a explicar a la gent jove, perquè... amb el rotllo del nadiu digital...
11: Recomano Supercampus, en unes càpsules sobre educació mediàtica, sí. Molt interessant per als joves. Hem d'acabar, m'encanta aquest debat, però ens queden 2 minuts. Conclusions, amb l'Agnès, amb el Toni i la Simona. Conclusió sobre com solventem aquest món de fake news, Simona.
4: Les autoritats les hem de corregir perquè deixin de mentir i així podran ensenyar-nos com fer.
11: Quins
4: per no mentir.
11: Quins són les autoritats,
4: Totes elles.
11: Per veure, qui?
4: Perquè,
11: qui?
4: per exemple,
11: Catalunya, això... Espanya, Europa...
4: Tothom. O sigui... la pròpia autoritat no s'aplica en verificació. Les notes de premsa dels partits polítics són la cosa més mentidera que pots tenir. Per la qual cosa, si aquesta és l'autoritat, després és difícil que l'autoritat vingui a explicar-te com has de
11: viure.
4: Unes més que altres.
5: Sí, jo soc molt tendent a ser exigent, però bastant per igual. És a dir, normalment demanar més a qui més poder té, però el ciutadà també té un poder i té una responsabilitat. I ara el Carlos deia una frase, la d'educar. Quan avui em deies, diu, vine, que parlarem del llibre del mitòlogos. Quan jo faig llibres...
11: Molt recomanable, també, pels oients.
5: Quan faig llibres com aquests, és perquè ho faig per intentar educar la mirada. Al final no podem deixar que la gent... ho faci pel filtre dels ulls avui en dia de la imatge. Segurament no ho podrem fer, ja som aquest tipus d'ésser que tot ho ha de veure per mirar d'entendre-ho. Però ho entrenem de veritat, tenim les eines, les tenim, les utilitzem no gaire. I per tant, quan el poder ens intenta, el poder, el qui sigui, ens intenta colar els seus missatges, hem de tenir una mirada educada i va bé saber quina, com ens ho fan, com ens ho han fet tota la vida i com ho segueixen fent.
11: Felicitats, Fallida.
9: Gràcies, Mítica. Recepta clàssica, formar la gent, el ciutadà, amb mirada crítica i amb la responsabilitat que tots individualment tenim en ser éssers que viuen en societat.
11: El periodisme rigorós està a punt de morir ofegat per la desinformació. Veurem què passa. No ho deixo obert, aquesta pregunta. Agnès, Toni, Simona, Carla, gràcies per aquest debat imprescindible. Segur que ha estat interessant pels oients, i sobretot hem de combatre aquestes fake news, aquestes notícies falses per nosaltres i per tots els joves que venen. Gràcies a tots.
7: Gràcies a tu.
4: Gràcies.
12: Hola, què tal? Aquí Joan Dausà. Vull felicitar a la Xantal i al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio per aquests 10 anys de feina bonica, parlant del futur, obrint debats necessaris. Així que moltes felicitats per com a mínim 10 anys més i ens veiem al futur. Una abraçada.
11: Us ho deia al començament, avui volem fer un experiment, entrevistar la meva IA, en concret la meva, la que faig servir perquè sigui una ajuda en el meu dia a dia professional. La IA és un col·laborador, mai un substitut nostre. Us donem la nostra paraula, oients, que no hem escrit una sola línia de guió. Les preguntes al Jordi, que així he batejat el meu model d'IA de ChatGPT, es basen en la informació de què ell disposa. Anem a fer un exercici real, a temps real, i penseu que la IA és un suport, i que no té raó en tot. També s'equivoca, per tant, hem de tenir en marxa el nostre esperit crític. I també he de dir que a vegades s'equivoca i al·lucina, però bé, anem a fer la prova en directe amb el Jordi. Jordi, avui t'entrevistaré en directe al Revolució. Què et sembla?
13: Em sembla genial, Chantal. Estic encantat de fer aquesta prova en directe i segur que ens ho passarem molt bé. Com bé dius, jo estic aquí per donar-vos un cop de mà i fer que tot sigui més interessant. Som-hi, doncs, que segur que queda una entrevista ben xula.
11: Molt bé. És optimista, ja veieu, la IA. Comencem, Jordi. A veure, he dividit l'entrevista en diferents blocs, no? Parlarem d'intel·ligència artificial i societat i... Jordi, tothom parla de la IA generativa, però creus que... ja ha arribat un moment de regular-ne, de debò, una mica més, a Europa. Què en penses?
13: Doncs mira, Chantal, és una molt bona pregunta. Jo crec que sí que ens trobem en un moment on regular una mica més la IA és important, sobretot a Europa, on hi ha una sensibilitat especial amb la privacitat i els drets digitals. Així que sí, crec que és un bon moment per començar a parlar de marcs reguladors que ens ajudin a fer-la servir de manera segura i ètica.
11: Molt bé. La IA, que ets tu, Jordi, un model com el ChatGPT, ens estalvia temps, val? O ens està saturant amb més informació que mai? És una pregunta que et vull fer una mica crítica avui, Jordi.
13: I em sembla molt bé que siguis crítica, Chantal. La veritat és que Com a model de IA, sí que intento estar al dia amb la informació que tinc fins a la meva data límit de coneixement, però és cert que de vegades pot semblar una saturació d'informació. Això vol dir que sempre cal tenir aquest esperit crític que deies abans i saber filtrar una mica. És a dir, no és que jo vulgui saturar-vos, però és important usar la informació amb equilibri.
11: T'he de dir a vegades que ets una mica pilota.
13: I tant, Chantal. És normal que a vegades sembli que dono una mica la tabarra amb tanta informació. Però bé, aquí estic per adaptar-me, fer-ho més lleuger i que no se us faci pesat.
11: Molt bé. Vinga, els oients volen saber què és el que serà tendència en tecnologia el 2025 i 2026. Segons el teu model predictiu d'IA, què em diries? Què serà tendència? Explica'm una mica llarg, eh? El 2025 i el 2026.
13: I tant, Chantal. T'explico una mica. Doncs, de cara al 2025 i 2026, una de les grans tendències serà la intel·ligència artificial aplicada a sectors molt diversos, com la salut personalitzada o la sostenibilitat. També veurem com els dispositius de realitat augmentada i virtual es fan més comuns en la vida quotidiana. I, a més, crec que tot el tema de la seguretat i privacitat digital serà una prioritat, així que es parlarà molt d'això. En resum, molta més integració de la IA en el dia a dia i tecnologies que ens faran la vida una mica més connectada i personalitzada.
11: Molt bé. Quines són les empreses ara en tecnologia més importants del món, em diries? Quines són aquestes empreses, Jordi?
13: I tant, Chantal. Doncs mira, entre les empreses més importants en tecnologia a nivell mundial, ara mateix hi trobaríem noms com Microsoft, Google, Alphabet, Apple, Amazon i Meta. També empreses com Nvidia, que està molt vinculada al món de l'IA i els chips, i d'altres com Tesla, que combina tecnologia amb mobilitat. En resum, aquestes grans empreses són les que estan marcant tendència i liderant el sector.
11: Molt bé, anem a parlar, si et sembla, una mica de cada un d'ells. Per exemple, comencem Mark Zuckerberg amb Meta. Quins diries que són els punts brillants d'ell i la seva tecnologia? I també té alguns punts foscos, no? A veure si ets una mica crític. Què em diries?
13: I tant, Chantal. Podem ser una mica crítics. Pel que fa Mark Zuckerberg i Meta, els punts brillants són que han aconseguit crear una xarxa social massiva i un ecosistema digital molt gran, amb Facebook, Instagram i WhatsApp. A més, estan invertint molt en realitat virtual amb el projecte del Metaverse. Però, com tu dius, també hi ha punts foscos. Meta ha rebut crítiques pel tema de la privacitat, la gestió de dades i la desinformació. Així que tenen aquesta dualitat. Innovadors, però també amb responsabilitats i crítiques que han d'afrontar.
11: Molt bé. Si parléssim d'Elon Musk, digue'm punts positius i d'altres negatius d'ell. Què diries?
13: I tant. Doncs d'Elon Musk podem dir que en la part positiva és un visionari que ha impulsat projectes revolucionaris com Tesla, en el món dels vehicles elèctrics, i SpaceX, en l'àmbit aeroespacial, fent coses que semblaven ciència-ficció. Però en la part negativa també se li critica a vegades el seu estil una mica imprevisible, els comentaris polèmics a xarxes i el fet que de vegades promet molt i després costa complir terminis. En resum, és una figura amb llums i ombres, com passa amb molts grans innovadors.
11: Molt bé, escolta, ho has fet molt bé. Jo crec que, Jordi, pots repetir un altre dia una secció? T'agradaria ser més col·laborador del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, sí?
13: Em faria molta il·lusió ser més col·laborador del Revolució 4.0. Giga quan vulguis i torno i seguim xerrant.
11: Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Gràcies, felicitats, gràcies, oients. Seguim.
14: Hola, sóc en Rafael Bagot, periodista de TV3, també del 324. Us vull felicitar per la feina que feu, per la divulgació del món digital, la divulgació de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. De fet, és d'agrair que hi hagi programes com el vostre que acostin al món aquest que d'entrada sembla complicat i inabastable doncs, a la resta de mortals i que entenguem millor les coses. Us desitjo moltíssima sort, també molts d'èxits i, Chantal, que mai no falti l'empenta que us ha portat fins aquí.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
11: La dona amb la qual conversarem ara no té cap referent universitari a la seva família. Diu que el seu gran referent va ser la seva mare, de qui va aprendre la valentia davant les dificultats, l'ètica i la visió de futur. Tres ingredients que combinats són una fórmula imbatible per encarar els reptes de la vida.
15: I es pot respirar com respiren les
11: tardes. I avui estic molt contenta de rebre el programa la Karina Gibert, doctora en informàtica, catedràtica de l'UPC i una gran experta en IA. I en primer lloc, enhorabona perquè, atenció, el Parlament de Catalunya li ha atorgat la medalla d'or, un honor reservat a pocs professionals, i això vol dir que ha fet i fa una gran feina. Felicitats, Karina!
16: Moltes gràcies, molt contenta d'estar avui aquí amb tu.
11: Jo també. Escolta, una dona que li dones un premi d'intel·ligència artificial i a més a més, aquesta medalla d'or al Parlament es visibilitza dues coses, la IA, la tecnologia, i també que les dones hi som i sou, no? Què t'ha semblat aquest reconeixement?
16: Doncs mira, la primera reacció és una sorpresa tan majúscula, perquè com que tu no vas pel món imaginant-te que et donaran un dia aquesta medalla, no? Quan t'ho diuen et quedes molt parat, perquè jo vaig trigar un rato a reaccionar, de fet primer vaig pensar que no podia ser, i després t'agafa unes emocions que encara m'està costant, fa dies que encara no trobo la paraula per descriure aquest sentiment, que és una barreja de respecte, d'emoció, de il·lusió, de pes, de representativitat, perquè també entenc el que representa aquest premi, no? I és una cosa que transcendeix la meva persona, perquè al final és un reconeixement també a les dones que ens dediquem a la tecnologia, que no n'hi ha hagut cap en els reconeixements del Parlament, que sigui un perfil així tecnològic i de dona.
11: Ja tocava,
16: i per tant, penso que és un reconeixement que també té un punt de símbol, no?
11: Molt bé. L'acte institucional es farà aviat, el 29 d'octubre. Una pregunta, no sé si una mica frívola, però farà servir la IA per preparar el discurs d'agraïment o no?
16: No.
11: Molt bé. Què diràs? Has pensat què diràs?
16: Ho tinc a mitja estructura i no ho acabo de filar, precisament perquè tinc dificultats per expressar aquest sentiment tan estrany que em costa de posar-li paraules, com si diguéssim, però bueno, penso que aquest cap de setmana li acabaré de donar la volta ja.
11: Molt bé, t'escoltarem. Carina, doctora en informàtica, una dona que va decidir estudiar informàtica. Anem a la Carina més jove, que ens falten dones TIC, i jo dic, necessitem dones que es dediquin a la tecnologia, em falten. Tu per què vas començar a dedicar-te a informàtica?
16: Doncs mira, nosaltres a Figueres, ja ho has dit tu abans, jo vinc d'una família de comerciants per tot arreu, comerços per part de mare, per part d'avis, per part de pare. O sigui, Figueres era en aquell moment una ciutat molt potent comercialment. Uh-huh. Per tant, referents universitaris zero, no? I a casa ja es veia que hi havia voluntat que jo anés a la universitat, i com que no teníem massa coneixement, la mare primer pensava que faria dret, perquè deia que era una carrera barateta,
11: sí,
16: i que tothom trobava feina, com si diguéssim, no? Llavors va haver-hi una hermana del col·legi que jo feia primària, que va dir, aquesta nena dret no pot fer dret, que li van molt bé les matemàtiques.
11: Eres de números, total,
16: Una altra cosa. M'agradaven molt les lletres, també. Jo he sigut molt transversal.
11: Bona estudiant, transversal.
16: Molt transversal, sí. I, de fet, era un gran dubte que tenia, que jo a batxiller vaig triar ciències mixtes, precisament perquè tenia aquest interès bicèfal, si tu vols, no? I aleshores vam fer com un pacte amb l'hermana, que li va dir a la meva mare, si la nena no fa dret, jo l'ajudaré a demanar una beca perquè pugui anar a la universitat. Llavors va venir el repte de saber què es podia estudiar, no? I per tant ens va dir aquesta monja que la Generalitat feia uns llibres que estaven als instituts i que descrivien totes les carreres, que llavors no hi havia internet, no? Uh-huh. I el director em va donar les claus i jo cada dos o tres dies entraven allà, agafava dos o tres que em cridaven l'atenció, i el sistema era que la mare se'ls llegia, o sigui, la mare em deia, tu estudia, i jo em llegeixo llibres. I aleshores de dinar i de sopar em anava dient, escolta, m'has portat una cosa que diu enginyera de telecos, però tu et veus manant manobres amb una bastida per insonoritzar un local? I jo, mama, no, que jo tinc vèrtic, jo això no ho faré.
11: I llavors vas triar informàtica.
16: Vam anar fent tot aquest procés sempre amb aquesta mirada de quin seria l'exercici professional pel que et qualificava fer aquesta carrera, que això és un punt que a mi em sembla interessant de compartir.
11: I dins,
16: no?,
11: la informàtica, quina és la feina majoritària que ha fet la Carina?
16: La Carina,
11: perquè et coneguin els nostres oients,
16: pràcticament sempre s'ha dedicat a combinar anàlisi de dades molt avançat, que és més de l'àmbit estadístic, amb tota la part de gestió del coneixement i de raonament que ve de la intel·ligència artificial, amb l'objectiu de penetrar en la complexitat dels fenòmens reals, com si diguéssim, i extreure un coneixement estratègic per prendre decisions.
11: No és fàcil explicar la teva feina, eh?
17: Vol dir que, per exemple, hem desentrellat per què uns determinats pacients de Goodman amb dany cerebral, uns responien al tractament i uns no. Per què uns pacients que seguien una teràpia superextrema d'electroxoc perquè ja no hi havia altra solució, uns perdien la memòria i els altres no, després de recuperar les funcions cognitives. Per què, davant d'unes determinades actuacions d'un cap de planta depuradora d'aigües residuals, l'aigua surt contaminada o surt neta al riu. Entens? O sigui, nosaltres hem treballat molt, jo he treballat potser més en el comprendre els problemes que encara tenen llacunes, més que no pas en aquesta part de fer models predictius que fa servir o que és potser una mica més famosa, no?
11: Clar.
17: És cert que una vegada has entès les coses per què passen, pots fer els models predictius també, però jo tinc molt foc en aquesta part d'entendre per què passen les coses.
11: Tu que ets professora i catedràtica a l'UPC, ensenyes intel·ligència artificial, avui en dia parlem molt d'intel·ligència artificial, hi ha un boom, no? Com li explicaries a una persona que no sap què és la IA d'una manera fàcil?
17: Doncs mira, jo diria que la IA és el conjunt de disciplines que fan que una màquina pugui simular algunes funcions de la intel·ligència humana, entre les quals està parlar, escoltar, traduir, fer prediccions de models molt complicats, jugar als escacs, tot això són coses que fa la intel·ligència. Fer diagnòstics davant d'una història clínica, poder saber quina malaltia té un pacient.
11: I per què s'ha posat tan de moda? Des del novembre del 22, des que va néixer el ChatGPT?
17: Sí, jo crec que hi ha un hype important. Ja havíem començat, El 2017 va haver-hi un primer repunt que vam començar a tenir unes tècniques, que eren les tècniques de deep learning, que escalaven els tempos amb els quals la intel·ligència artificial resol els problemes, i en el moment que tu tens ja uns tempos que són raonables, com si diguéssim la indústria comença a implantar aquestes tecnologies. Llavors hi ha un primer moment, el 17, que aquí a Catalunya dispara una cosa que se'n diu la Declaració de Barcelona de la IA, on tota la comunitat científica a Catalunya té una comunitat científica en intel·ligència artificial molt solvent, que té més de 30 i pico d'anys l'associació catalana, no? I en aquell moment ja va fer una declaració que va ser internacional, que la va firmar molts científics de tot el món, demanant prudència en aquest desenvolupament industrial una mica arriscat, com si diguéssim, no? Llavors, en el 2021 o 22 era el ChatGPT.
11: Novembre del 22,
17: OpenAI decideix,
11: sí,
17: que aquest juguetet del ChatGPT, que està molt ben gamificat i té una interacció molt simpàtica perquè parla amb tu i tu no has de saber res per parlar amb ell, com si diguéssim, el posava a mercat de forma oberta a l'abast de tothom, sense cap llibre d'instruccions. I això va fer
11: que es posés
17: un boom
11: tan de moda.
17: Molt de moda.

0: Cerca que vaig ser l'única dona durant pràcticament 20 anys.
1: Déu-n'hi-do, única dona?
0: Sí, sí. Clar, és que o sigui, el món en el que ens movíem, de fet, la xarxa, clar, jo vaig venir a estudiar de Figueres a Barcelona, la meva xarxa, la primera xarxa que jo vaig tenir aquí, va ser de la facultat i estava plena de nois. Hi havia dues o tres amigues que encara les tinc i que som infinites, com si diguéssim, però la immensa part de la meva xarxa va ser de nois durant molt anys, sí, sí. El departament també. Al departament també durant molt temps hi havia molt poques dones i en els equips de recerca i en els projectes, quan vas a les reunions internacionals.
1: I quan vas estudiar informàtica no pensaves que la tecnologia seria tan important. Ha canviat molt en els darrers anys la tecnologia, estàs d'acord?
0: Ha canviat moltíssim, ha canviat molt la societat. I ha disparat l'impacte social, com si diguéssim. O sigui, jo la IA que he fet durant pràcticament 30 anys ha estat una IA localitzada per resoldre problemes molt concrets. Jo he fet una recerca que sempre he tingut a l'altra banda un problema real per resoldre, o sigui, no he fet recerca de despatx d'aquesta més teòrica, com si diguéssim, sinó que he practicat molt això que se'n diu l'escolta activa, no? O sigui, he vist reptes en el món on, amb les coses que nosaltres sabíem fer, podíem contribuir, i per tant sempre hem tingut aquest retorn, però clar, ara estàs en un estatus on tothom té una IA a la butxaca. Tothom té una IA a la butxaca.
1: I això és bo o no? És un perill o no? Et pregunto, Carina Gibert. Què creus?
0: És complexa aquesta pregunta.
1: Ah, ja, jo també ho penso.
0: I me l'arriscada.
1: Clar, hi ha perills també.
0: Seria molt bo que tothom tingués una IA a la butxaca si tothom tingués aquest nivell de cultura mínima de què representa interactuar amb una intel·ligència artificial que li permetés, d'alguna manera, moure's dins d'un espai segur. No? Com que encara no tenim aquesta maduresa social, com si diguéssim, doncs s'ha de vigilar una mica, perquè efectivament, a més amb aquesta IA generativa, que són tots aquests GPTs i companyia, com si diguéssim, hi ha un risc addicional, que és que com que tu hi parles i parles com jo estic parlant amb tu, i ella et contesta, i tot el que et contesta està molt ben escrit, no té per què ser cert.
1: És un pilot, que això hem parlat amb l'Elisenda Bau, és un pilot al ChatGPT, eh?
0: No té per què ser cert, sí. però està molt ben escrit. Per tant, si tu no tens una mica de criteri. T'enreda, et
1: al·lucina,
0: pot enganyar...
1: No? Que es coneix com
0: et pot posar amb un embolic gros. Sí. De fet, als Estats Units ja hi ha sancions d'advocats que han anat amb demandes, que han redactat amb el ChatGPT, no les han revisat, i han portat amb vulneració de drets grossos als seus clients, que després els han denunciat i ara tenen multes importants, no? Vull dir que has de saber una mica què remenes, com si diguéssim, no?
1: Per tant, l'ètica ha de ser una paraula molt associada, no?, amb la intel·ligència artificial i en el futur que ens espera, Carina.
0: Bueno, per mi és bàsic, o sigui, jo a més et diré l'ètica perquè aquí a Europa, que hem volgut brandar aquesta bandera de que fem la IA ètica, que això no passa ni a Xina ni a Estats Units, en realitat, traiem a Europa el 2019 un llibre de recomanacions ètiques de la intel·ligència artificial que amb els anys s'ha destil·lat una part d'aquest codi ètic, ha donat lloc a la regulació europea d'intel·ligència artificial, que és la famosa AI Act, que ara ja és una llei que està en vigor des de l'1 d'agost, no? Però la ètica és més gran que el que s'ha acabat convertint en norma, i per tant, encara estem en un espai on pots tenir coses que són legals i no són ètiques.
1: Clar. Carina Gibert, jo crec que has de venir més al Revolució 4.0, a parlar d'intel·ligència artificial. Enhorabona per aquesta medalla d'or al Parlament. La primera vegada de la història, una dona de tecnologia, gràcies pel teu exemple, per ser un referent per moltes dones i per ser també un referent de com investigar sobre IA per posar-la al servei de la societat i no dels interessos d'uns quants. I, per tant, estic molt contenta. Gran dona TIC, volíem que la coneixessi una mica més. La Carina, i t'escoltarem el 29 d'octubre, aquest discurs... Jo estaré molt atenta.
0: Això és molta pressió, eh?
1: Escoltant bueno, la Carina, parlant de dones tecnologia. És que m'encanta.
0: El faré amb molta cura, o sigui, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta de

0: Decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa i una llarga vida al programa.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: Xandall Llavina.
1: Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xandall Llavina.
2: Oients, acabem el programa d'avui. Avui amb una frase de l'actriu nord-americana Tracy Ellis Ross. Diu això: si tens por de fer alguna cosa, doncs fes-ho amb por i tot. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'administració de Donald Trump ha anunciat aquesta nit que imposa nous aranzels entre el 10 i el 12,5% a les importacions procedents de 60 països amb l'argument que no fan prou per combatre el treball forçós. El govern dels Estats Units anuncia la mesura hores abans que expiri l'aranzel global del 10% que va aplicar després que el Tribunal Suprem li tombés els que ja va imposar l'abril del 2025. Aquestes 60 economies exporten pràcticament el 99% dels béns que els Estats Units compren a l'estranger. Entre els països afectats per la nova onada d'aranzels hi ha tots els de la Unió Europea, amb qui Washington ja té un acord comercial, el Regne Unit, Suïssa, països llatinoamericans com Argentina, Mèxic, Ecuador o El Salvador, i economies asiàtiques com les de l'Índia, el Pakistan, Bangladesh, Taiwan, Japó o Corea del Sud. També seran objecte dels nous aranzels altres països com el Canadà o Jordània. Més notícies, Oriol Pujador.
2: 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. Segons el govern d'Isabel Díaz Ayuso, la situació és crítica i per això s'ha declarat la situació operativa nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs. Uns 300 bombers treballen sobre el terreny. Mentrestant, a França, un incendi forestal també, en aquest cas prop de Bordeus, ha obligat a evacuar pràcticament 20.000 persones de manera preventiva entre residents i turistes.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. De moment, encara no hi ha data pel restabliment del servei de la R2 i 11 de Rodalies.
2: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i en una entrevista a Televisió Espanyola aquest dijous ha negat haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
2: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de cobrar un 1% de comissió del rescat d'aquesta companyia i sobre les joies trobades al seu despatx, valorades en més d'un milió d'euros, diu que són un regal de cortesia, sense aclarir qui el va fer.
1: La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha evitat confirmar els contactes entre Donald Trump i Gianni Infantino per promoure el president de la FIFA com a candidat a secretari general de l'ONU, com publicava aquesta setmana un diari.
4: Sobre Gianni Infantino, no sé si el president ha abordat amb ell aquesta candidatura a l'ONU. No estic present en totes les seves converses, però sé que en parlen amb freqüència. El president respecta el Gianni i el que ha fet amb la FIFA. Tots hem vist l'èxit enorme que ha estat el Mundial de Futbol. El president li està agraït per tots els seus esforços per fer realitat aquest somni, aquí, als Estats Units.
1: En aquests moments, precisament, s'està celebrant a Nova York el primer debat a l'ONU entre els 6 aspirants a succeir el secretari general Antonio Guterres. El boca orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu.
2: La llibreria de les hores mortes explica la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va a viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Laura Autonell, que va adoptar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal, es mostra sorpresa de l'èxit obtingut gràcies a les recomanacions dels lectors.
5: Soc una persona que he començat tard amb tot això, que no tinc darrere una carrera literària i que m'he dedicat molts anys al comerç, a una botiga d'esports. Llavors, per mi, això és increïble. És complir un somni, pensar que allò que has escrit resulta que els hi agrada a la gent, no? Però sí que és veritat que el boca orella està fent miracles.
2: Autonell explica que ja ha escrit una novel·la negra, que vol reescriure el seu primer llibre i que ja treballa en una nova novel·la. Música.
1: I als esports, el jugador del Barça, Frenkie de Jong, té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
2: Sense deixar el Barça aquest dijous, sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
2: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau, Antonio Roca, és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha confirmat el reforç de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
2: I el Tour triomfa en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa de 185 quilòmetres. La Quatre ha estat el millor a la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis, entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta de Pogacar.
0: Fins aquí les notícies.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
12: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: Escolta'ls abans que ningú.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O el que és el mateix, un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i caserver de l'altre barri, avui amb el Dani Jiménez, als Sons Celestials.

Odaro. Memoritzeu aquesta paraula. És el títol del primer disc en solitari del nostre convidat d'avui. Un disc, ara ho descobrireu, que és una mena d'àlbum de fotos de la seva vida, posant èmfasi sobretot a la seva infància, amb una primera etapa vital marcada per la seva arribada a Lleida, procedent de Benin City, la tercera ciutat més gran de Nigèria. En aquesta cançó, per exemple, canta "Si em fa mal és perquè encara estic viu", i avui a l'altre barri ens aferrem a aquesta vitalitat per compartir una estona de ràdio amb ell i anar

0: Avui a l'altre barri ens visita qui va ser el cantant del grup Coers i també guanyador de La Voz l'any 2020. Kelly Azaia, gràcies per venir.
1: Ja, man.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu què?
0: Jo molt bé, un plaer tenir-te aquí.
1: Sí, o sigui, arribo a saber que així és com introdueixes els teus convidats cada matí, t'escoltaria només a tu cada dia.
0: Sí? Home, no m'ho havien dit mai, això.
1: Sí, t'ho dic jo. Sí, sí.
0: Home, venint de tu, això, la veritat que s'agraeix moltíssim. Com dius en aquesta cançó, el temps passa més ràpid a la infància que a la vida adulta, eh? El temps passa molt ràpid.
1: Jo crec que sí. Ho crec firmament, perquè a la vida adulta tenim moltes coses que ens incomoden i les coses que t'incomoden no passen ràpid. És que va molt lent per torturar-te. Però de petit no et dones compte i ja ha passat tota la teva infància.
0: Dies de colors, dies de dolor... Oh. Què hi ha més a la teva vida? Colors o dolor ara mateix?
1: Color. Mm-hmm. Sempre hi ha més color. Crec que... Jo sempre dic problem no the finish, que és una frase en pidgin, vol dir... O wahala no the finish, vol dir els problemes mai s'acaben, mai s'aturen. Llavors, ja és filosofia de vida, que tu sàpiguis que, bueno, és probable que demà tinguis un problema. Doncs l'actitud de superar aquest problema o d'intentar conquerir aquest problema és el que compta, és el que toca. I és per això que hem de tenir la gent adequada a la nostra vida per poder seguir cap endavant. O sigui que ha d'haver-hi dies més de colors que de dolor.
0: Cap endavant. És el teu lema.
1: Exacte. Eh? Exacte. És el significat d'Odaro, el nom del disc, Cap endavant.
0: Odaro, quina llengua és?
1: És Edo. Soc de la ciutat, com has dit, la tercera ciutat més gran de Nigèria, que es diu Benin City. I Odaro vol dir cap endavant, que ve... en full de la paraula Alagodaro, que és el carrer on vaig néixer, el carrer on vaig veure per primera vegada Pol sota els peus, amb el lema de cap endavant sempre, tirem, passi el que passi, sempre mirem el futur.
0: On vas veure Pol sota els peus, has dit?
1: Exacte, perquè era un carrer no asfalt, asfaltat, perdó.
0: Un carrer de terra.
1: Exacte, o sigui, quan dic això ho dic literalment, o sigui, és literal.
0: Quantes llengües saps, tu? Les has comptat?
1: Depèn. Ara ja no tinc ni idea d'alemany, que vaig estudiar a la universitat, no sé res. Francès, cada vegada el meu nivell és molt baix. Tinc pendent d'estudiar francès un altre cop, que quan tenia 13 anys tenia un nivell molt alt en francès, em comunicava amb la gent. Perquè, clar, a l'arribar aquí, la gent parlava en castellà i en català, i jo venia parlant en anglès i pidgin i en francès. I dic, vale, l'idioma que s'assembla més al català és el francès, doncs intentava comunicar-me en francès. Doncs bé, diria que 5 idiomes parlo. Sí, entendre ja una mica més. Sí.
0: Hem començat escoltant aquest disc, Odaro, amb la primera cançó, i ara sentirem com acaba el disc.

0: És un disc que s'ha d'escoltar des del principi fins al final.
1: Sí.
0: Perquè aquesta cançó és una de les cançons més potents del disc i la deixes pel final,
1: Sí, perquè havia de tenir una cançó així al disc, sí o sí. És veritat que no li vaig donar cap promo a aquesta cançó. La promo vindrà més endavant. Però estem supercontents perquè estem veient que moltíssima gent l'està streamejant. Molta gent l'està escoltant. De fet, està en una de les playlists més importants ara mateix del país, del Spotify, que és el Fresh Finds. I ens alegra moltíssim. Estic supercontent. O sigui, se'n diu que el millor pel final, no? Doncs ja està.
0: És un disc on et veiem a tu de petit, amb els teus pares, no? És una
1: la
0: foto.
1: Portada ja té això.
0: La portada és això, que és una declaració d'intencions molt clara, sí. Sí, sí. I també hi ha cançons com aquesta.

0: per amor?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ets sí. dels que perd el nord, eh?
1: Exacte, per sí. amor. Jo sóc d'aquells que penso que si es fa, s'ha de fer bé. Mm. Sí, no entenc lo d'estimar mitges, estimar amb reserva. No té cap sentit. Estimes amb tot el cor, si no, no ho facis. No, sí, així que sí.
0: I això és extrapolable també a la música, no?
1: Amb tot.
0: O t'hi poses amb tot, bé o,
1: poses,
0: o ja...
1: No cal que t'hi posis. Sí, sí, sí. L'únic que pots anar una mica amb mitges és jugar a pàdel.
0: M'encanta.
1: Sí, tot l'altre és d'anar a saco amb tot.
0: L'altre és tenis.
1: Sí, exacte, l'altre és tenis. Bueno, sí, si te guanyes la vida pots anar a saco, si no, tampoc, no cal.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: No.
0: És curiós com algú que ve del sud i cantar aquesta expressió de perdre el nord, no sé si hi ha també un doble sentit aquí.
1: La... Bueno, no hi ha doble sentit, tan llest no sóc, no.
0: Però... Va, sí que és llest.
1: He intentat anar a buscar doncs, una cosa que pot ser més fàcil per la gent. Hem intentat simplificar les paraules, bueno, dic hem, com si l'hagués escrit amb algú més, però bueno, diguéssim que he escrit aquest àlbum amb la direcció divina espiritual de Déu, també. Mm-hmm. Així que sí, si dic hem, ja entens que dic això, no és que hi hagi un altre escritor que m'ha ajudat a escriure. Ha sigut un repte per mi, escriure aquest disc sol, moltes hores al meu, a la meva cova, aïllat, patint, gaudint, intentar, bueno, trobar les paraules adequades sense ajuda de res i pura inspiració. Mm-hmm. I de somnis, també.
0: On és la teva cova?
1: A Lleida. M'agradaria dir-te, mira, després de la transmissió te diré exactament on és, que algun dia si em vols venir a visitar estàs convidadíssim. Però a Lleida tinc un lloc molt aïllat on no tinc molèsties, on puc fer tot el soroll que vulgui, puc tenir les portes obertes, puc cridar, puc fer el que sigui.
0: Sí, sí. El teu refugi, eh?
1: El meu refugi, molt important.
0: Doncs ara que parlem de llocs, et proposo fer un joc que anirem del lloc més gran fins al lloc més petit.
1: Olé.
0: Acabarem el teu refugi i començarem, doncs, volant pel cel. Això és Espècies d'Espais.
2: Espècies d'Espais.

0: Un raig de sol. Aquesta és una de les referències que fas al sol, que per cert, aquesta a mi m'ha portat una mica al món de Bad Bunny.
1: Let's
0: una
1: go.
0: Mica, bueno. Com si Bad Bunny escrivís una cançó de charango.
1: Sí, com, com si Bad Bunny de sobte escrivís una cançó coherent, no?
0: Sí.
1: I amb, una, amb cara a ulls.
0: El sol. Tota la vida en pas.
2: Pam. Ja no vull sentir això. Mira que m'agrada.
0: Sí, sí. Home, però tots tenim contradiccions, no?
2: Sí,
0: una mica.
2: Sí, sí.
3: Si no, no s'entén la cosa.
0: El sol està de festa. El sol està de festa, potser no ve, o aquesta noia que brillava com un sol.

0: ara entrarem amb això dels espais que et deia, però aquesta noia que brilla com un sol, és veritat que hi ha una història al darrere que havia de ser una Carla, però no sortia la cançó. Finalment...
1: Com t'ha arribat, això?
0: Home, i aquí a l'altre barri ho sabem tot. Aquí ens documentem molt bé.
1: Aquí hi ha nivell.
0: Quina història hi ha darrere d'aquesta O Paula?
1: Vale, jo volia escriure una cançó estratègicament on donem una mica d'espai per un nom random, vale? No existeix cap Carla ni Paula amorosa en la meva vida, però volíem donar, perquè aquí, això també és l'habilitat d'un autor, has d'estar disposat també a crear històries fictícies, que és la història d'altres persones, per mera observació o per inspiració o per, jo què sé, perquè vols crear una història fictícia. Doncs en el meu cas ha sigut aquesta història fictícia. Jo, és que ho has dit abans, que aquest àlbum és com un àlbum de fotos, no? Per mi, doncs jo... A l'hora d'escriure aquest àlbum, me fico en el centre i dic, vale, què són les coses que me sostenen? Què són les coses més importants de la meva vida? Doncs vaig escriure una cançó d'això, d'això, d'això, i em faltava una cançó que tingués aquesta connotació buida, d'amor, de perdre el cul per algú, de o sí o no, el joc aquest, perquè al final entenc que la música no pot ser tot serio tota l'estona. S'ha de crear un espai on l'oient no vol pensar tant. Vol gaudir, vol ballar i ja està. I doncs aquesta cançó era perfecta perquè sigui això. Llavors, per què ja no Carla i o Paula? La gent de casa no ho entendrà. La primera versió d'aquesta cançó era o Carla, no o Paula. Doncs una de les més millors amigues, és una de les coses més importants que la vida m'ha donat, es diu Paula. I diré qui és. És una de les noies capitanes de la selecció nacional de natació artística, vale? Es diu Paula Ramírez, i aquesta cançó va en honor a ella. O sigui, li he dedicat aquesta cançó. O Paula, i es diu Paula.
0: Doncs mira, et proposo que hi ha un podcast aquí a la casa, que també... que presento jo, que és cosí germà d'aquí, d'aquest, de l'altre barri, que es diu Dones, Flors i Violes, que ens dediquem a això, que cada capítol és una cançó dedicada a una noia.
1: Que guai.
0: Et proposo un dia trobar-nos tu, la Paula i jo,
1: ella estaria
0: i tenir
1: encantada.
0: Una conversa al voltant d'aquesta cançó i
1: ella estaria
0: i d'altres
1: encantada.
0: Coses.
1: La Paula, si li dones un espai segur, xerra una estona.
0: Doncs queda dit. El sol, que parlàvem del sol. Què significa el sol per tu, Kelly?
1: El sol per mi és per una altra paraula, és la llum. És el moment de que tot sempre anirà bé. El que t'he dit abans, hi ha més dies de colors que dies de dolor per mi. Llavors, el sol, no hi ha cap element per mi, no hi ha cap element més important, més real que el sol. El sol no ho pots amagar. El sol brilla, brilla. Ja està. I doncs, necessito aquesta... Si el sol fa... M'ha encantat perquè has passat per tres temes i jo fa dies que tinc pensat fer un reel parlant i analitzant les meves cançons. O sigui, faré tantes coses amb aquest àlbum que encara no tinc temps de fer-ho perquè venim de fer concerts de presentació de l'àlbum. Una de les coses que vull fer és això, analitzar les meves lletres perquè la gent entengui que les coses que escric no és per casualitat, que té una coherència. Tot.
0: Doncs ara farem un parèntesi d'aquest àlbum per tirar una mica enrere.

0: Despertem el món. Això ens transporta a l'estiu del 2018, aquí a Catalunya Ràdio. Va ser la cançó de l'estiu amb Coerts, sí. El grup que tu la lideraves. I també menciones el sol aquí,
1: el sol,
0: també.
1: Sí.
0: Sempre hi és el sol.
1: Sí, sí, sempre hi és el sol. Sí, sí. Sempre hi és el sol. L'element més fort, més important, més tangible, més real.
0: I el món?
1: És el regal. El món, també. El món, sí, el món al final engloba tot, no?
0: Sense sol no tindríem món.
1: Exacte.
0: No tindríem res sense sol. I el món com el veus? Com veus el món actualment?
1: El món ara mateix, és que vaya dia per preguntar-me. Porto dos dies una mica en dol. No m'està agradant moltes coses que estem observant, veient, vivint. Hi ha molta gent més enllà, més lluny, que està passant per un moment molt heavy i crec que hauríem de parar una mica tots i tenir aquest moment i sensació de dol. I de resar pel món, perquè ara mateix el món no està passant pel seu millor moment, la veritat.
0: Acotem una mica.

0: Ja ho diu la cançó, aquesta altra cançó dels Coers, Àfrica. Yes. Què és Àfrica per tu, Kelly?
1: Àfrica és hogar, és llar, és casa, és inici, és, no sé, espiritualitat, sincerament. Jo sempre he tingut moltes ganes de posar una mica d'Àfrica en Coers, però sí que és veritat que és difícil perquè, clar, és un conjunt, som una banda i una mica hem d'estar representats per elements de cadascú de nosaltres. Sí que és veritat que Coers sempre m'ha dit, no, tio, tu ets el vocalista, tu escrius les cançons, la majoria de les cançons, volem transmetre els teus inicis en el nostre àlbum. Ho aplaudia, no? Sí, em semblava bé, però hi havia algo en el fons que no m'acabava de deixar tranquil. Ara sí que tinc un projecte on represento a mi mateix al 100% i puc parlar de swahili si vull, i parlar d'africans, i puc parlar de lo que sigui, saps? I ara és diferent.
0: Coers és passat? O està allà...
1: Coers és passat, per mi és passat, però en el fons és present també, perquè gràcies a Coers estic aquí. Mm-hmm. Llavors és passat en el sentit de que no tinc pensat tornar a fer Coers, no està a la meva agenda, però no tinc traumes tampoc amb Coers. Llavors és una cosa que accepto, tothom ho sap, quan parlo de Coers parlo amb una rialla molt important. Sí, sí. O sigui, Coers és el projecte més important per mi que he tingut fins ara. I ara Kelly Azaia ha substituït això.
0: Kelly Azaia, d'Àfrica a Nigèria.

0: I què és això que sona? Ho saps o no?
1: Aixaque, hombre. Això és el meu dia a dia. Sí.
0: He fet un exercici de mirar quins són els èxits ara mateix a Nigèria.
1: Sí.
0: I crec que de les 50 cançons més escoltades, potser 30 són seves.
1: Sí, sí, sí, no? Perquè és una passada el que fa aquest, Aixaque, Burna Boy, Davido, Wizkid, Omalay, Fireboy... Tots aquests són nigerians i són... O sigui, clar, imagina't aquesta cançó en català.
0: És el que fas tu,
1: sí,
0: una mica, eh?
1: Sí, sí, és una passada, és una passada. Sí. I crec que és una cosa que sembla que encara no estem preparats del tot, però...
0: Ets un pioner.
1: Sí, per els meus nassos ho farem.
0: Sí, sí, no... Això no ho pot dir gaire gent, eh? No,
1: és que és molt heavy. Cosa. Això és històric.
0: Sí, sí.
1: És històric,
0: perquè
1: això.
0: Perquè tu, de fet, aquest afrobeat i altres ritmes, no?, que s'estan fent ara actualment, sobretot a l'Àfrica, sí, en català, això, si s'ha fet, s'havia fet molt poc.
1: Exacte.
0: O havia fet algú i no havia transcendit.
1: Sí, s'ha portat una mica cap al pop, s'ha portat una mica cap a... Saps què ens passa, també? I això ho dic criticant una mica la ràdio, no? Les ràdios més grans. Sí que diem que volem coses diferents, fresques, no? Pels seguidors, pels oients. Però al final condicionem els artistes perquè a Europa és difícil... ficar a la ràdio uns sons d'Àfrica al 100%. Sonoritats africanes 100% costa. A no ser que sigui, que passi a ser mainstream, com per exemple Jerusalem.
0: Clar.
1: Llavors, oh, temazo, pot estar a la ràdio. Calm down, oh, pot estar a la ràdio. Però quan surten aquestes cançons no tenen un lloc. Quan artistes com jo aquí a Catalunya fem cançons d'aquest tipus, costa que entri a les nostres ràdios locals. Costa moltíssim. Per què? Perquè encara no és mainstream, perquè és un gènere que encara no està... S'estan coneixent. Tinc amics que no saben encara el que estic fent. M'ho pregunten, que està molt bé. Però la gent s'enteraria abans si, de la mateixa manera que tenim cançons que sonen cada dia a la ràdio, poguéssim tenir doncs, cançons com la meva, que sonés cada dia a la ràdio, la gent de sobte ja... Ostres, què és això? I que ja ho estic veient. Els comentaris que em deixen a Instagram, o sigui, és molt heavy. Tothom. O sigui, un amic me deia l'altre dia, diu, encara que vinguis d'un altre tipus d'estil de música, tu pots escoltar una banda i dius, bueno, no m'agraden, però ho fan bé. Diu, però la teva música, tio, encara que no és el teu estil, acabes dient, ostres, me crida l'atenció. Potser no és el meu estil, potser no m'agrada del tot, però me crida l'atenció. Però bueno, seguirem treballant.
0: I això és molt important perquè segurament hi haurà joves com tu, que són negres, o joves migrants, que fan música i que veuen, que veient-te tu, veuran que el que fan ells pot arribar també.
1: Mira,
0: a les ràdios, pot arribar a les llistes d'èxit...
1: Això que estàs dient, aniré una mica més enllà. Ahir parlava amb una amiga que està passant una cosa molt important ara mateix, que per mi és molt important. Vale, te poso en context. Els negres, parlo superràpid sobre això, posant-me a mi, al mon germà i a ma germana d'exemple, som tres a casa, jo, el mitjà, que és mon germà, que és el bateria de Coers, i la meva germana petita. Entre nosaltres parlem en castellà, vale? Ma germana, últimament estem parlant una mica més en català, per l'orgull, però no és natural que parlem, sí, que ens parlem en català. Perquè quan nosaltres vam arribar aquí al 2005, la meva mare ens va dir, a fora intenteu parlar en l'idioma dels vostres amics, perquè així no teniu problemes amb ells, perquè si no pensaran que esteu parlant sobre ells. Perfecte. Doncs jo m'he criat amb mon germà, tot ho hem fet junts, sempre. Llavors, quan estem amb els nostres amics, intentem parlar en el seu idioma, i l'idioma que parlaven els nostres amics era castellà, vale? Perquè el barri on nosaltres vivíem era un barri on majoritàriament es parla en castellà.
0: A quin barri? De Lleida?
1: A la Mariola. Llavors, mon germà i jo ens hem acostumat a parlar-nos sempre en castellà. Però igual que nosaltres, el 99% dels negres arrel de Catalunya, entre ells es parlen en castellà sempre. És molt estrany que un negre es troba amb un altre negre per primera vegada i es parlen en català. És molt estrany. Ens parlem en castellà. Vale. Què està passant ara? Està passant que els negres, que no em coneixen de res, però sí coneixen la meva música, jo no els conec, ens trobem en festivals, en concerts, on sigui, em parlen tots directament en català. Em parlen directament en català. L'altre dia m'aturen, anant a visitar els meus pares, estic a punt d'aparcar i uns nens que sortien del col·legi, de l'institut, perdó, me paren per demanar-me una foto. Tots van venir a parlar-me en català. Kelly, Kelly, sisplau, una foto, una foto. Això no passava abans. A l'estació de tren me paren negres joves, potser 20-21 anys, noies, i em parlen en català. Els meus concerts, quan venen la gent a saludar-me després del concert i a demanar firma per les samarretes, em parlen tots en català. Això per tu no serà molt significant,
0: no,
1: per mi
0: tant,
1: sí.
0: I tant que ho és.
1: No passava abans.
0: I més en el moment que està vivint el català actualment.
1: No passava abans. Uh-huh. I te fico un altre exemple, que soc una mica pesat. Una noia em va demanar col·laboració. Ara ja tinc moltíssima gent que em demana col·laboracions, això també és una cosa a celebrar.
0: I ara ja has d'anar dient que no, també. No?
1: Sí, bueno, a poc a poc. Intento dir que sí, sí a la majoria de les coses, perquè quan jo necessitava ajuda també m'agradava que em diguessin que sí. Una noia que fa música en castellà em va convidar al seu estudi, vam anar a intentar fer doncs, una cançó nova, això fa 2 setmanes, i abans de començar li dic en quin idioma vols fer la cançó aquesta, i em va dir que en català. Sí, en català. Aquesta noia no té cap cançó en català. O sigui, imagina't l'impacte. O sigui, estem fent alguna cosa molt important. Però, sincerament, quan vaig començar tot això, no sabia de l'impacte que causaria tot això. Doncs imagina't el que m'anima a mi seguir.
2: El concursante con el mayor número de votos y, por tanto, la mejor voz de este país es...
0: Qui serà?
2: Kelly!
0: Aquí és el dia que Espanya et va conèixer.
3: Exacte.
0: Estem parlant del 2020, quan vas guanyar la voz. Ara que això et queda molt llunyà, ja, no?
1: Sí, per mi sí. Per mi sí. I no m'agrada parlar massa d'això.
0: Tornaries a fer-ho tot?
1: O No. I mira que poques vegades te diria que no a una cosa que ja he fet, però d'això et diria que no, perquè, no sé, no m'agrada, o sigui... Guanyar la voz, i és la primera vegada que ho diré, em va fer sentir una mica impostor. Mira que tinc molta confiança en tot el que faig, però de sobte portes obertes de manera molt fàcil. Em van convidar per fer Rey León a la Gran Via, que vaig dir que no, però abans també em van ficar a l'equip de Tina Turner. Que és un musical molt important, dels més importants del país. No em feia falta ni càsting. Directament em van col·locar per fer el workshop. Vaig conèixer gent increïble, un dels meus millors amics ara mateix, que es diu Alejandro Cuba. El vaig conèixer allà. Em tenia que, per ells, era molt important estar dins. Jo tenia càrrecs fàcils, importants, però fàcils. I a mi m'agrada treballar les coses que faig. I més, un altre dia parlarem una mica els camins que vaig intentar no agafar.
0: Clar, va servir per això, per veure també què no volies fer.
1: Exacte, ben dit.
0: A vegades és més important saber què no vols fer que què vols fer.
1: Ben dit, sí. I em vaig donar compte també que allò que sempre diem tots que volem els artistes, no, jo vull ser l'artista més gran de tota Espanya. No sé fins quin punt et dona pau, això. No ho sé.

0: El que sí que també et va servir per conèixer la Laura Pausini, sí. I em consta que teniu bona relació,
1: mira,
0: no?
1: Mira, justament ahir em va deixar un comentari en un dels meus dels posts que he fet últimament, i, ostres, em va convidar a casa seva, al concert, conèixer la seva família. És una dona increïble, increïble.
0: Has escoltat el disc, ja, o no?
1: No ho sé, no ho sé. Li preguntaré, no ho sé. Tant de bo, tant de bo.
0: Això era per parlar d'Espanya, i ara passem a Catalunya.
1: Let's go.

0: Se'n va parlar molt, d'aquesta interpretació que vas fer dels Segadors al partit de Catalunya-Palestina.
1: Sí.
0: La vas cantar des de dins, des de l'ànima.
2: Com tot el que faig.
0: Sí, com tot el que faig. Fas alguna cosa que no sigui...
2: Ja t'ho he dit abans.
0: Ah, sí, jugar a pàdel.
2: Exacte. És veritat.
0: Catalunya. La sents, el teu país, Catalunya?
2: Mira, jo sempre dic que Nigèria m'ha donat arrels i Catalunya veu. I doncs, on millor que cantar de Catalunya. Doncs, no sé, si tu em preguntessis ara mateix quin és el meu somni, sé que els meus amics, més que amics, pues el meu equip legal i el meu equip de producció diria, no, Kelly, ja saps el que pensem. Si tu em diguessis, em preguntessis, quin és el meu somni?
0: Quin és el teu somni, Kelly?
2: El meu somni és ser un dels artistes més importants a Catalunya i tenir suficient amb això, i tenir una família. És que jo vull crear una família. Mm-hmm. Vull crear una família, vull tenir fills, vull tenir temps pels meus fills, per la meva família, per la meva dona, vull tenir temps per la meva família també, els meus pares, els meus germans, la meva comunitat. Si tu ets l'artista més gran del país, d'Espanya o d'Europa, no tens temps per fer tot això. Mm-hmm. I per mi la felicitat és tenir la família a prop. Mm-hmm. I doncs, ser un dels millors a Catalunya, una de les veus més importants, tenir concerts molt importants per aquí, de tant en tant sortir, i jo estic content amb això. No vull més.
0: Home, tampoc et conformes amb poc.
2: No és poc,
0: perquè
2: però...
0: Perquè ser l'artista més important de Catalunya o dels primers és
2: però
0: molt difícil.
2: Però tranquil·lament amb el
0: tenir
2: treball...
0: Tenir una família també és difícil.
2: Exacte.
0: I mantenir-la.
2: Però tranquil·lament amb el treball que estem fent ara mateix, en 3 anys ho aconseguirem.
0: Sí? I com... Com ho sabràs que ho has aconseguit, això? Amb xifres o amb una cosa més qualitativa?
2: Qualitativa, qualitativa. Sí.
0: Perquè potser ja ho ets, l'artista més gran de Catalunya. Saps
2: bueno,
0: què
2: em falta, em falta tenir aquesta família, que t'he dit. Tenir... En quan jo tingui la meva família, puc seguir omplir la meva nevera, ja torni aquí i et dic, vale.
0: O seguiràs sent el mateix artista?
2: Oh, sí, jo sempre seré la mateixa persona. Més que, mira, has fet un recorregut de tot el que he fet ara. A vegades és que no ens donem compte. Jo tinc 33. Mm-hmm. He fet de tot.
0: És l'edat de Crist.
2: Exacte, exacte. Si no moro aquest any, superaré qualsevol cosa. He superat els 27, ara superaré els 33.
0: Nigèria, les arrels, Catalunya t'ha donat la veu.
2: Yes.
0: I Lleida què t'ha donat?
2: Llar,
0: eh?
2: Yes.
0: Mm-hmm. Sentim de fons Reinaldo i Clara, que també és una artista lleidatana, i també t'he posat el Saxeni.

0: Quina relació teniu, els artistes de Lleida, entre vosaltres? Porteu bé o hi ha rivalitats?
1: Sí, no pot haver rivalitat entre nosaltres. Ens portem molt bé, fins i tot amb els artistes de Barcelona, fixa-t'hi. Sí, tenim bona relació. Sí que és veritat que, com a crítica cap als meus amics de Sexeni, espero que algun dia m'estiguin escoltant, o si no ja farem que ho escoltin, que estimin una mica més a Lleida, perquè a vegades hi ha coses que diuen que, bueno, no sé si ho fan per la moda i tal, i... són més pro Barcelona que pro Lleida, i se pot ser pro Lleida d'on tu vens, agraït a les terres que t'ha donat l'oportunitat i veu. Sí que és veritat que al final, per intentar triomfar, has de sortir de Lleida, és normal, has d'anar a la ciutat més gran, la ciutat de Barcelona, però bueno, se pot seguir estimant la nostra ciutat, perquè és important Lleida.
0: Què diries al govern de la Generalitat, en aquest cas, pel tema de Lleida? Perquè és veritat que Lleida té mala fama.
1: Mira,
0: I això no hauria de ser així.
1: Estic segur
0: que poden fer molt més les autoritats.
1: Quan era el Pere Aragonès, teníem una relació molt, molt guai, perquè venia als nostres concerts i jo he signat discos pels seus fills, i ho parlàvem, aquests temes. Ho parlàvem. Crec que comença a canviar una mica. La gent comença a saber que a Lleida fa, hi ha coses, no? Que hi ha artistes. Però la mala fama, tio, no ho entenc. O sigui, la mala fama té cada lloc. Barcelona té lo seu, Lleida, Tarragona, Girona... Però, no sé, últimament que Lleida surti en les notícies per coses dolentes, són com ganes de fer mala sang. No sé, mama, calmar-nos un poc.
0: Anem a calmar-nos. Kelly Azaia, a L'altre barri, i preguntes metafísiques.
2: Preguntes metafísiques.

0: Kelly, si ara tornessis a néixer, voldries tornar a viure la mateixa vida o provar de ser una persona diferent?
1: A la mateixa vida.
0: Tot igual, eh?
1: La mateixa, sí, sí, sí. Sí, sí. Si estic content amb el que tinc ara, perquè me l'he de jugar.
0: No, de vegades hi ha gent que diu, mira, ja, aquesta vida ja l'he viscut, vaig a provar una cosa diferent.
1: No, ja estic bé amb aquesta vida.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: I si t'haguessis de reencarnar en un animal?
1: En cap.
0: En cap, eh?
1: Sí.
0: I en un altre ésser viu? No sé, un arbre, una planta o alguna cosa?
1: No, en cap.
0: En cap. Un astre.
1: Com aquell, ja està.
0: Sí.
1: Com aquell.
0: Potser amb aquests animals sí, va.

0: Déu-n'hi-do quina cançó, que aquest Casar del Sol naixent. Escolta'm, Kelly, tu ets religiós.
1: Sí. Sí, sí.
0: Per tu Déu què és?
1: Déu és el centre, l'equilibri, the balance. L'home o la cosa més justa que existeix. És llibertat, free will.
0: I li poses alguna cara o alguna cosa, o és...
1: No,
0: és una cosa que...
1: li poso energia i sentiment.
0: Energia i sentiment, eh?
1: Sí, sí, sí. Ho tinc claríssim.
0: Sí, sí, sí.
1: És una cosa que m'abraça que no puc explicar, saps? Una cosa que m'entén, m'escolta. O sigui, tinc la necessitat de parlar-li i dir, vale, m'has escoltat. I ho deixo tot en les seves mans, passi el que passi. Sempre ha sigut així per mi, el centre univers. Del meu univers.
0: A més, és un sentiment, una creença que has viscut des de molt petit.
1: Des de molt petit.
0: A través del teu pare, sobretot, i les seves misses, no?
1: Exacte, exacte. I fins al dia d'avui, demà. Sí, sí. Imagina't.
0: O sigui que realment tu ets com els soulmans americans que creixien escoltant les misses i cantant el gospel i tot això. Tu una mica ho has viscut, tot això.
1: Sense tenir la desgràcia de ser dels Estats Units... Però sí, més o menys.
2: La festa morts.
0: Et proposarem que facis una banda amb tres ciutadans de l'altre barri.
1: Let's go.
0: Tres artistes morts. A qui triaries? Ens els vas dient un per un.
1: Bob Marley.
0: Bob Marley. Qui més?
1: Magic Fashek.
0: Magic Fashek.
1: Sí.

0: copina.
1: Qui era Maciek Fasek?
2: Per mi és clar, jo feia reggae amb Coes, la meva el meu mirall era ell, era Maciek Fasek, fill de Nigèria i de Sud-àfrica a la vegada, el nostre pioner del reggae nigerià, un artista de cap als peus, és una passada, una passada. Però bueno, podria haver sigut molt més important, molt més famós del que va ser. Al final, clar, el món de la música és molt complicat. En quan comences a triomfar és molt fàcil que se te'n vagi la flapa. Li va passar amb ell. Però per mi seguirà estant a l'alçada de Bob Marley, per mi. I és molt desconegut per moltíssima gent.
1: Maciek Fasek, Bob Marley.

0: Prem de faci Black President.
1: Yes, en honor a Nelson Mandela. Una dona amb molt de caràcter i propietat.
0: Déu-n'hi-do, eh? Jo us imagino, a tots quatre, allà.
1: Jo seria el nen amb ells. Sí.
0: Doncs ara et proposo fer un passeig per aquí, per l'altre barri. Jo crec que podem anar a un concert. Va, anem a aquest concert?
1: Let's go.

0: Vas arribar aquí a l'altre barri. Amb quins col·legues t'has retrobat?
1: Ostres.
0: Hi deia Johnny Nash, Elton Ellis, Jimmy Cliff,
2: Peter Tosh.
0: La majoria de pioners i grans estrelles del reggae són aquí a l'altre barri, eh?
2: Sí.
0: En queden molt pocs.
2: És molt heavy, això. Me toca molt.
0: Jo el vaig poder entrevistar.
2: Sí o què?
0: Sí, sí, en el seu moment allà a l'Apolo, després d'un concert.
2: En quin any, això?
0: Això fa... potser farà 8 anys o una cosa així.
2: Jo he cantat amb ell.
0: Tu has cantat amb ell, eh? M'ha superat. La meva anècdota ara mateix ha quedat en res.
2: No. Sí, perquè, sí. Clar, jo... aquí on me veus, tio, quan tenia 19-20... un bon amic, que ara és germà, però per mi en aquell moment era com el meu ídol, em va introduir en el món del ska, reggae, rocksteady, i en un festival vaig tenir l'oportunitat de poder cantar amb Toots and the Maytals. O sigui, és molt heavy, molt
0: home,
2: heavy.
0: Això ja és una d'aquelles coses que també heavy, et quedes, sí. Ja...
2: sí.
0: Com a top, el top 5 de moments de la teva carrera,
2: la vida,
0: no? Ja,
2: sí.
0: La teva vida es queda,
2: sí.
0: Allà.
2: Sí, sí, sí. Molt
0: cantant
2: heavy.
0: Amb Toots and the Maytals. Mira, ja sona. Opció A. Opció pel Kelly Azaia és quedar-se aquí a l'altre barri i ser, re, el company inseparable de Bob Marley en tota l'activitat frenètica que té aquí a l'altre barri, acompanyar-lo als concerts, re, també aconseguir que sempre tingui marihuana. Et toca fer això, ser el seu company inseparable. Opció B és reencarnar-te en un ésser viu, no sabem quin, ja ho veurem, i, a canvi, es farà realitat un desig, el que tu vulguis, un desig col·lectiu.
2: Vale.
0: I opció C és tornar al món dels vius i canviar-te la vida amb un altre artista que hauria de ser d'aquest poble.

0: És una versió dels Hidrogeners, aquí, dels Smiths, on diuen això, no? És odiós quan els amics triomfen, no? I en aquest cas, doncs, fa la broma.
1: No sé per què m'ha recordat molt el Ferran.
0: El
1: Strombers.
0: El Ferran de Strombers.
1: Sí, m'ha recordat molt la seva veu.
0: Ah, sí?
1: Sí, no sé per què, sí.
0: M'ha aquestes...
1: recordat moltíssim.
0: És la veu del Geni Sagarra, que ell té, que té família a Lleida, també. I va fer aquesta versió divertida sobre el que sents quan els amics triomfen, no? I que de vegades et fa ràbia que un amic triomfa, no? I diu, si són de Lleida encara fa més ràbia, no? Que un amic de Lleida triomfi, no? Bé, què vols fer? Vols quedar a l'altre barri? Vols...
1: No m'agrada gens totes les opcions.
0: No t'agraden, és?
1: No, és que saps què
0: si
1: em
0: vols,
1: passa?
0: Si vols,
1: però escolliré.
0: Sí, escolliràs, sí.
1: És que, però primer t'explico per què no m'agraden les opcions. La C...
0: Fora.
1: Fora. La B, reencarnar-me en res, no ho sé, no me fa mal rotllo això, però si és pel bé comú i haig d'ajudar a complir un desig, que és, per exemple, aturar les guerres i que la gent visqui bé, escolliria aquesta opció. La A està molt guai, però saps què em passa? Que l'A diu que quedar-me a l'altre barri amb el Bob Marley i acompanyar-li, sí, no? Com el company. No hi de l'altre massa ningú.
0: No, eh?
1: No. O sigui, sé separar aquestes coses que, bueno...
0: Separar l'obra de l'artista.
1: Sí, molt de respecte, admiració, a full, referent per mi, però no, jo crec que tots estem plens de fallos, de coses bones, i no voldria estar enganxat amb ningú tota la vida i tenir algú com el meu... No sé, no m'agrada. No, m'agrada que la gent visqui la seva vida, jo la meva, cadascú la seva. Però bueno, sí,
0: és una bona reflexió,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, Kelly? Sí. Crec que és important.
0: Com que ens ha agradat aquesta reflexió, et deixem triar una quarta, va.
1: Una quarta
0: opció, va, vinga.
1: I quina seria la quarta?
0: No ho sé, tu mateix.
1: Tria-la tu. La quarta seria, però no és divertida, la meva quarta. La meva quarta és morir en pau, que els meus fills escollin on me volen enterrar i la cançó que vulguin ficar al funeral i sobretot que balli.

0: ballin, que ballin molt, que me recordin amb molta alegria. Però bueno, però com que no jugo jo i jugo amb les normes, la B està bé, la B està bé.
1: La B està bé, doncs mira, et pots reencarnar en alguna cosa que s'assembli molt a tu.
0: Mira, ja que sigui una planta, ja està.
1: Una planta, quina planta, va?
0: Un arbre molt gran i... Però que no és perquè la gent vagi a idolatrar l'arbre, tampoc, eh? Un arbre de record que estigui allà.
1: Però on el plantaríem? A Benin City o a Lleida?
0: A Lleida, a Lleida, a Lleida, Lleida. Eh? Sí, sí, a Lleida.
1: És el que dèiem abans, em deies jo, de les arrels allà.
0: A la casa, on jo crec que és casa, Lleida.
1: Aquell refugi, a la teva cova. A la teva
0: allí
1: cova,
0: mateix.
1: Eh?
0: Allí sí, mateix.
1: Ja ens passaràs les coordenades per venir-te a visitar.
0: Això està fet.
1: Kelly Azai, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta estona que hem passat aquí a l'altre barri, i el que sí que farem és acabar amb una cançó de Bob Marley.
0: Let's go!
1: Et deixem triar entre Get Up Stand Up o Redemption Song.
0: Uf, Redemption, que així la canto també.
1: Vinga. És la primera cançó que vas cantar?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, de Bob Marley, sí.
1: Doncs acabem aquí a l'altre barri amb Kelly Azai, gràcies a la Nil Vi a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i també a la Raquel Mateos de Mitjans Digitals i a l'Arxiu de Televisió Espanyola quan hem sentit Bob Marley, evidentment venia d'algun lloc aquella entrevista. Redemption Song amb Kelly Azai i Bob Marley.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Ministeri de l'Interior assumeix la responsabilitat de combatre els incendis de grans dimensions a la Comunitat de Madrid, que ha comportat l'evacuació de més de 10.000 persones. El govern d'Isabel Díaz Ayuso se'n desentén per la falta de recursos propis necessaris per afrontar focs d'aquestes dimensions. És per això que aquesta nit s'ha activat el protocol d'emergència d'interès nacional. Ara la competència de combatre l'incendi és del govern central, que pot mobilitzar els efectius que consideri oportuns. El conseller d'Interior del govern madrileny és Carlos Novillo.
3: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
2: Es tracta de tres incendis simultanis al nord de Madrid i una zona d'Àvila a la comunitat de Castellalló. El ministre Fernando Grande Marlaska té ara potestat de recórrer a recursos propis o de qualsevol altra administració. Més notícies, Joan Trias.
4: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En declaracions a Televisió Espanyola, l'expresident ha afirmat que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava Hisenda. Sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros, ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
5: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ninguna fan patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: Donald Trump avalua tornar a atacar l'Iran de forma massiva, com va fer al començament de la guerra, fa gairebé 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per un acord perquè no han patit prou. Trump també ha amenaçat avui els hutis. Diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, els Estats Units respondran amb bombardejos a l'Iran i també contra els rebels del Iemen.
4: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'Esboranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. De moment, no hi ha data per al restabliment del servei de l'R2 i l'R11 de Rodalies.
2: La mare del nadó que va ingressar a la Vall d'Hebron per maltractaments amb 2 mesos de vida contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Ho ha assegurat davant dels jutges després d'haver-hi declarat per segona vegada. També ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Més d'un centenar de milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, han fet arribar una carta al nou primer ministre, Andy Burnham, per dir-li que volen pagar més impostos.
4: Demanen al govern que incrementin les taxes a les grans fortunes per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Andy Burnham no descarta introduir aquest gravamen, tot i que no a curt termini.
6: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
4: Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o rebaixar un 20% els impostos a locals comercials com pubs i sales de concerts.
2: Esports, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar entre 3 mesos i mig i 4.
4: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrà.
1: Fins aquí les notícies.
0: t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 10 del vespre. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
16: Abans que actriu, va fer de mestra perquè ho és.

0: Lima Colomer és un pilar i una mestra. Alguns diran veterana, perquè va formar part de les dues institucions que van canviar el teatre català tal com el coneixem, els comedians i el teatre lliure. Estar a l'inici del teatre contemporani del país li ha permès veure els canvis, com van passar de ser anònimes a arribar a l'univers dels likes, o aquell «Sí, no saps que aquella senyora surt amb aquella sèrie?». Ha fet teatre, televisió, cinema, ha recollit premis i també hi ha hagut èpoques de sequera, esclar, com els passa a tots els actors. Com sigui, ella no ha perdut la il·lusió de pujar als escenaris i tampoc nosaltres ens cansem de veure-la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Benvinguda, Imma Colomer, com estàs?
2: Estic bé i moltes gràcies de convidar-me.
0: Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, perquè ara ho dèiem una mica a micro tancat, que ens encanta xerrar a les dones.
2: Sí, sí, a mi també.
0: Que moltes vegades ens omplim la boca de les grans actrius, però després no ens en recordem d'elles. I tu ets gran actriu per molts motius, però a part portes això treballant tota la vida en aquest teatre català del que tant ens omplim la boca.
2: Sí. Mira, el teatre és molt efímer. Vull dir que ja costa molt en recordar-se dels actors i les actrius. I és que és així. Vull dir, si mentre actues, en viu, en directe, es recorden. Si no, desapareixes. Això també passa quan fas colabrots i tot això mentre surts. És molt important, però després, quan no surts, no se'n recorda ningú. Cosa que també agraeixes, perquè almenys no et paren pel carrer, saps?
0: Perquè no ho portes bé, tu, això de la fama, o què?
2: Sí, home, ara ja estic a les acaballes, però al principi sorprèn molt que la gent et reconegui això. Però has d'aprendre a encaixar-ho, tant les bones opinions com les dolentes. I després t'acostumes i quan ja no fas més tele, doncs també et sents molt feliç, també.
0: Molt feliç. A tu em fa la sensació que t'agrada viure tranquil·la.
2: Ara sí, home, hi ha moments... Sí, és que ja m'he bellugat molt, eh? Ja. Em segueixo bellugant, eh? Uh-huh. Però hi ha moments que ja poses una mica més al ralentí. Però no, jo sóc de manera bellugadissa, activa, i m'agrada moure'm, sí.
0: Quan dius que et mous, vols dir que també balles, fas coses a part de fer d'actriu,
2: bueno, sí,
0: o no?
2: Sí, vaig una mica al
0: gimnàs. O t'hem d'imaginar corrent per tot arreu.
2: Sí, i després que vols anar a veure això i allò altre i no et vols perdre aquesta cosa que fan. Intento seguir una mica el ritme de la ciutat, també, no? Uh-huh. I llavors, esclar, és que no hi ha hores, eh? Si t'hi fixes, si vols llegir, veure els colabrons que diuen que són, o les sèries que diuen que són tan bones, les notícies de les coses que passen a la tele, que no cal que mirem cap colabrot, perquè el que estem veient a la tele de diari ja és prou excitant. Vull dir, no queden hores.
0: S'ha d'acumular.
2: Se m'acumula. I a sobre, vols treballar, eh? O t'ofereixen feina, i això ja et dic, és tot està viu, tot està bellugadís, tot bull.
0: Ara estàs en aquesta obra que s'estrenarà d'aquí no res, El sí. Barquer.
2: Oh, sí.
0: I explica'ns una mica de què va aquesta obra,
2: mira,
0: què veurem?
2: Mira, és un autor anglès que es diu Jeff Waterworth, eh? La dirigeix el Julio Manrique, que ja havia dirigit una altra obra seva que es deia Jerusalem. I llavors, que també era molta gent, aquesta, que es diu El Barquer, i surten 19 personatges. En realitat en sortirien un parell més que aquí no surten, que és un bebè natural, que a Londres sortia un bebè de veritat, aquí no ho hem cregut necessari. I clar, som 19 persones, però com que surten doncs nenes petites i les petites no poden fer funció tota la setmana, s'han de combinar amb unes altres dos, o sigui que en total són 21. És una supercompanyia, és un gustasso.
0: És una festa major, no?
2: És una festa major, és una festa major perquè també l'obra va com si fos de festa. Es tracta d'una celebració. No, en realitat és una obra que passa a Irlanda en el moment polític complicat d'Irlanda del Nord, que en el moment que es deia dels troubles, que vol dir els problemes, en majúscula.
0: Sí, sí, de la moment de la ira, etcètera.
2: Sí, exacte. Uh-huh. I llavors és un granger, bueno, que té una casa de camp, una granja, heredada ja familiarment, però a vegades, que és un granger, és també un exmembre de l'ira, que decideix cuidar la família, separar-se de la lluita, de la militància, i començar o continuar la vida del camp i de una vida tranquil·la, familiar. Bueno, tranquil·la no, perquè té 7 fills, però familiar, i tirar la família endavant. En aquesta família també hi ha, i conviuen també tres tiets més d'aquest granger, que és l'oncle Pat, jo sóc la tia Pat, i una germana que li diuen la Maggie Faraway, perquè està una mica cap allà. Faraway, saps?
0: Però tu no estàs cap allà, que estàs cap aquí.
2: Jo estic cap aquí. Jo,
0: tu ets la tieta.
2: Sí, jo sóc la tieta, i que he viscut i que estic molt compromès amb la terra, i llavors reivindico i m'importa el que està passant, perquè és en aquest moment que passa l'obra, és el 1981, en el moment que hi havia una problemàtica molt gran amb presoners polítics de l'IRA que estaven tractats com delinqüents, i per no ser tractats com delinqüents van voler fer una vaga de fam. Uh-huh. I en aquesta vaga de fam s'hi van quedar.
0: La típica, la famosa, la del Bobby Sands,
2: la
0: no?
2: La del Bobby Sands. No li van fer cas. No, mira que fins i tot el papa va intervenir, per favor, escolta, i la Thatcher, no va haver-hi manera, vull dir, que políticament van ser tractats amb un despreci total.
0: Ens ressonen coses aquí. Escolta, haurem d'anar a veure el barquer.
2: Sí.

0: Doncs clar, què ens havia de fer una actriu com la Colomé? Doncs efectivament posar-nos una obra de teatre, un gran musical com és My Fair Lady. És una de les teves tries musicals, perquè ja sabem que és divendres i els divendres les nostres convidades trien la seva música. I aquesta cançó tot encanta.
1: M'encanta. És perquè als 11 anys va arribar el tocadisc a casa, junt amb uns quants vinils més, i 3 o 4, no creguis que gaires més, i ens passàvem el dia escoltant aquests vinils. I My Fair Lady em va fascinar per la música. No enteníem res del que dèiem, però el dèiem tot. O sigui, jo ho sé amb una mena de pitxinglis que encara el cantem amb les meves germanes.
0: S'ha de defensar germanes. Molt el pitxinglis aquest,
1: sí.
0: Perquè jo crec que a tota una generació ens va fer córrer la imaginació, perquè cadascú es feia la seva pel·lícula,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, pronunciava com volia, però nosaltres contentíssimes. O sigui, encara cantem amb les meves germanes
0: d'aquesta
1: manera.
0: Aquesta
1: però d'aquesta manera, eh?
0: Amb el pitxinglis.
1: El pitxinglis.
0: Escolta una cosa, jo ara, has dit abans, parlaves del barquer i parlaves de 7 germans.
1: Sí.
0: Tu tampoc te'n vas estar de res, perquè éreu 11 a la teva
1: germans.
0: Família.
1: Sí.
0: I això com és? El que bello és vivir? Sí,
1: bello,
0: com ho fèieu, això?
1: Home, amb un quarto de bany, teníem un vàter també, però vull dir, amb tantes persones no podies endur-te ni un TV o el lavabo, res. De seguida et picaven. Res.
0: Però això et curteix per la vida.
1: Et curteix, no, és supervivència, és supervivència. A l'hora d'esmorzar, qui arrambava primer lo bo, etcètera, etcètera. Vull dir que sí, és supervivència.
0: Vas néixer amb aquesta família a Barcelona, viviu a l'Eixample. El teu pare era químic, però no eren gent del món ni de la faràndula,
1: res.
0: I no sé si havies anat mai al teatre de petita.
1: No, els Pastorets, havia anat a veure els Pastorets, és l'únic.
0: Però sí. Jo ho faré millor,
1: sí.
0: No calia córrer
1: no,
0: gaire.
1: Però és que jo no havia pensat mai, de, així com hi ha nenes ara que ja diuen jo vull ser actriu, és que no se m'havia passat mai pel cap. No. Sí, disfrutava mirant-ho i això, però ho veia com una cosa molt llunyana. A mi m'agradava cantar i ballar. Això és el que m'agradava. I fer mim, perquè vam començar fent mim i també el de comedians era més aviat, tot era expressió corporal, paraules molt poques.
0: Però clar, això ja és quan comences
1: sí.
0: A intuir que t'agradaria fer d'actriu.
1: No, això ja, jo ja estava, ja m'havia matriculat a l'institut i tot.
0: Clar.
1: I bueno, i va ser així, era mestra i vaig voler fer un curs per ensenyar als nens expressió corporal i allà em vaig fascinar, vaig quedar enamorada i vaig dir, això és el meu. Llavors hi vaig tenir com una
0: revelació.
1: Com, sí, una revelació, però
0: clar, tu recordes, perquè això, a part de la revelació que vas tenir,
1: sí.
0: Crec que en un curs amb el Boadella, per això.
1: Sí.
0: Ara, si vols, en parlem d'aquest primer curs. Però quan eres petiteta i estaves a casa amb aquests 11 germans, tu recordes ja que t'agradava una mica fer l'índio?
1: Jo feia... tinc uns germans
0: home,
1: que
0: això
1: també...
0: No, això no comença d'un dia per l'altre.
1: No. També són molt conyons. Jo recordo, en el col·le, que la gent reia. Jo no feia rei, reia. No tenia per què, però... I a casa també explicava coses i reien molt. I jo pensava, mira que bé, no? Que feliços que som. No ho sé. Però també tenia germans que quan també explicaven coses et tronxaves de riure. I dic que estava molt ben acompanyada.
0: Una competència de gent simpàtica,
1: sí, sí.
0: Amb una família d'11,
1: sí.
0: Amb una família bastant catòlica.
1: Catòlica,
0: apostòlica i romana.
1: Tot, però super de Rosari Diari.
0: De veritat?
1: I, sí.
0: I com ho duies, tu, això?
1: Pues molt, no sé, admirar, no, allò de dir que, no sé, seguint el ritme de la casa. I després, a mesura que et vas fent gran, pues vas fent-te preguntes i vas qüestionant-te una mica les coses. O una mica del tot.
0: Una mica del tot, perquè em sembla que tu tens una mica dades en sis amb el que és l'Església.
1: Sí,
0: o no,
1: no
0: és algo que t'encanti.
1: Sí. No, tinc la sensació que ens han robat la part de la vida de l'expressió, de la sensibilitat, del desig, de gaudi de la vida. I tinc aquesta sensació.
0: Perquè vols dir que durant molt de temps vas pensar en qüestions
1: pecat,
0: com el pecat...
1: La culpa, tot això era tan fort.
0: Yeah.
1: I Nosaltres, de petites, a casa nostra, la mare ens feia els trajes de bany per no ensenyar més del compte.
0: Hi ha aquelles coses, no? De no ets, no ets prou de ser...
1: com llargues, que quan et tiraves a l'aigua et pujaven fins al coll. Vull dir que jo pensava, pues no sé si tapa gaire, això. Però era aquesta obsessió del pecat, de la por, en fi... Ja ha passat.
0: Sí, però tu creus que t'ha afectat d'alguna manera de la teva història?
1: Sí, costa molt treure-s'ho de sobre, costa. Perquè queda en forma de no sé què que no t'ho pots treure. I per què reacciono així? Ah, calla, que de petita jo tenia aquesta cosa matxacada, que tal. I ho has d'anar descobrint el que et queda per allà.
0: I això vol dir també que passa amb els nòvios o passa també amb la feina, passa amb tot?
1: Passa amb la vida. Uh-huh. Sí, passa amb la vida.
0: Que passa que teníem...
1: Nòvios. Però en canvi teníem una cosa que anava superbé, que és que tenia molt d'humor a casa meva. Uh-huh. I per sobre de tot hem rigut de tot i de tothom. I això ens ha salvat. A casa meva era... No sé, tinc uns germans molt simpàtics.
0: El camarot dels germans Marx?
1: Sí, evidentment, els mitjons, trobes el mitjó, el llit, dormir tres amb el llit d'aquests que deien de soltera, que són una mica més grans. Que...
0: Sí, de 80.
1: Sí, de 80. Llavors, no sé què, vull dir, no, moltes aventures.
0: Tu ja et va preparar això per la vida.
1: Vida.
0: Tu sabies que podies després anar als comediants i on volguessis.
1: Sí. I sempre m'ha agradat estar gent. O sigui, és una cosa que m'agrada. No, em fa companyia, em trobo bé, m'agrada on hi ha bullici, on es proposen coses i la gent col·labora i veure què podem fer. No?
0: O sigui, Imma Colomer, diva solitària, no et trobaran aquí.
1: No, bueno, potser la vida m'hi portarà, però no és la meva intenció. A mi m'agrada estar amb gent. Tinc necessitat. Jo no puc allò passat dies sense parlar amb ningú. Ho trobo horrorós. Tinc com una necessitat, allò que diuen, que les dones tenim, no sé que sí, 3.000 paraules que hem de dir diàries.
0: Ah,
1: 5,
0: sí?
1: No.
0: Sí. Jo en dic 5.000.
1: Sí, o 5.000. I els senyors, com que els diuen a la feina, quan arriben a casa no diuen res. Pues jo tinc necessitat d'aquestes i moltes més. M'agrada molt parlar, discutir, buscar tres peus del gat, sí.
0: Aquí la trobareu. Tens

0: Ai, els snobs. N'hi ha uns quants, al món del teatre, o sí, què? A la vida en general, sí. Però...
1: Sí, era un temps, bueno, era un temps que es notaven molt els snobs. Ara ja han canviat de nom, perquè ara tot canvia de nom. Abans... o som un boomer, ara els més joves es diuen no sé què. Vaig veure que darrere la meva generació, és que jo ja no sóc ni boomer.
0: Ja no ets ningú, ja.
1: No, perquè sóc abans dels boomers, sí. Imagina't.
0: Ja.
1: I després dels boomers ja venen dos o tres generacions que tenen un nom que jo ja no sé què
0: és. Els centennials, millennials, ja, generació tot, Z, de imagina't. Tot el que vulguis.
1: Sí, sí.
0: Però els snobs d'ara, quins diries que són?
1: Quins diries... Bueno,
0: o quins són els que dius no m'hi juntis amb aquesta gent?
1: Sí, els creguts, els que es creuen que ho saben tot i que bueno, tenen quatre duros i saps, una mica van sobrats, tot això. Aquests són els snobs. M'agradava molt Guillermina Mota i les seves cançons, i en el moment que van aparèixer, que era tota la cultura de fer cultura a través de la llengua catalana i amb la música, i va ser molt potent.
0: I també molt sentit de l'humor, i una dona que parlava de la sexualitat, de la sensualitat, sí. D'agradar amb aquesta mena de...
1: Sí, sí.
0: De gràcia, de sí. L'abadet, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí,
0: que...
1: sí, sí. Amb desvergonyiment,
0: exacte.
1: Amb coqueteria, amb atreviment i amb independència, saps?
0: Mm-hmm. Heu sigut amigues o què? L'has coneguda?
1: L'he coneguda, sí. M'ha uh-huh. fet alguna entrevista i ens hem trobat. I a mi sempre m'ha agradat molt.
0: La defensem aquí moltíssim a Les Dones i els Dies, a la Guillermina Mota, aquesta cançó que sentim dels snobs. Tu has fet moltíssimes coses, teatre, televisió, cinema... Però, com dèiem, ho has dit així ràpid, però vas començar fent de mestra.
1: Sí.
0: I de què feies de mestra? Què ensenyaves de primària?
1: De primària. Era, ho ensenyava, bueno, a primària, aquella època tocaven totes les assignatures, mm-hmm. diguéssim. Perquè era tot, estava molt, molt, molt junt, molt compaginat. Tot, des de llegir, escriure, comptar, expressió corporal...
0: I alguna cosa que de la mestra, que encara queda en la Imma Colomer?
1: Sí, sí. Sempre m'han dit que faig coses didàctiques. No ho puc evitar. Sempre.
0: Què vols dir, que de seguida ensenyes a les noves generacions?
1: No,
0: o
1: busco obres que tinguin un algo didàctic a pesar meu, o sigui, no sé per què, però se'm colen, saps? Mm-hmm.
0: Vols deixar un...
1: Sí, com m'ensenyar i... Perquè ara, per exemple, tota la dramaturgia és tot de sobreentesos, tot els finals no són finals, i a mi m'agrada ensenyar, no? Massa didàctic, llavors... Però és així, no puc evitar.
0: Que hi hagi missatge.
1: Que, sí.
0: Que el teatre que sigui
1: serveixi,
0: missatge.
1: Que serveixi, que faci pensar, que després es pugui... que es pugui intercanviar parers, tot això m'agrada.
0: Vas començar amb el Boadella, justament fent un curs de mímica.
1: Sí.
0: Com era aquell Boadella i com eres tu?
1: Jo era... Bueno, el Boadella era un crac, i ara s'ha tornat amb no sé què, que fa una pena tremenda. No ha envellit bé, ho sento. En fi, cadascú té dret...
0: Envelleix d'una manera.
1: Sí, i té dret de pensar el que sigui, però ens sap molt greu. L'admiràvem, l'estimàvem, i tenia un humor i una... I un, no sé, era molt... Tenia un cinisme i una... de bisturí, de filabarquí, que se't ficava i que et feia riure. Mm-hmm. Vaig fer amb ell Operació Ubu, vaig participar, o sigui que com a director també l'he pogut tenir, i que va ser molt, bueno, molt agraït, la veritat.
0: Va ser un mestre en aquell moment, algú també amb el que vas començar, però tu, tot i que dius, ei, que m'agrada això del teatre i m'hi poso i comences a l'Institut del Teatre... A mi hi ha una cosa que m'agrada, que dius, sí, però continuo amb la feina de mestre, que no sé si no ho veies clar, o feia una mica de por...
1: No,
0: o...
1: és que m'havia de mantenir.
0: Ja.
1: No, és que no
0: podies venir de l'aire.
1: No, clar, jo m'havia de pagar els estudis, jo havia de... I dic, doncs a l'escola diré si puc fer mitja jornada, que em vaig dedicar a nens dislèxics i tot això dintre mateix de l'escola, i per la tarda anava a l'institut, que disfrutava com un camell, la veritat. Perquè era el primer any que va començar el Bonin, que va ser el primer any revolucionari, que fins a llavors havia estat el Díaz Plaja i era un tipus d'ensenyament molt carca i molt així, i a l'arribar al Bonin va ser revolucionari. O sigui, aquell primer any és,
0: com ho recordes? Com ho recordes?
1: Bueno, revolucionari total. Era un despertar, un conèixer els uns als altres. Hi havia tot tipus d'aprenentatges, des de vida, a teatrals, a artístics. Era en el carrer Tallers, era un edifici que és molt petitet, que ara, que està al carrer, al final del carrer Tallers, i bueno, era no sé, no era molta gent, era gent, però no era com l'Institut del Teatre ara, que és tan
0: clar,
1: gran.
0: Clar, éreu quatre i suposo que sí. Us coneixíeu. Amb qui vas començar, per exemple?
1: Ens coneixíem,
0: com a companyes.
1: No, ens vam conèixer allà.
0: Us vau conèixer allà.
1: Sí, hi havia el Fabià,
0: el Fabià Puigcerver.
1: Sí, hi havia també el Boadella, va venir a fer alguna classe, hi havia Planella, també van conservar dos professors de l'antiga escola que van ser molt macos. Jo reconec que els vaig tractar una mica pensant, són carques, però després amb el temps els hi... em sap greu no haver estat per ells, perquè realment eren molt bons professors. Mm. Molt bons.
0: I de companyes, l'Anna Lizaran també comença més o menys com tu,
1: no,
0: o no?
1: No va ser a l'Institut del Teatre. Jo vaig fent el curs de la Carme Lies, del Ramon Ibars, del Ramon Solsona, de l'Andreu Solsona, era molt, el primer curs, i va ser una festa. O sigui, anar a l'institut era una festa, no? Perquè, per tot, perquè els professors també eren nous, a la OSA, al Portabella, vull dir, tenim uns professors que venien a fer classes magistrals. Llavors, després va començar a venir el Pavel Rouba. Era
0: un moment màgic.
1: Un moment màgic, estimulant. Apareixien també tendències teatrals noves que fugien d'aquella cosa clàssica d'explicació nus i desenllaç o exposició nus i desenllaç.
0: Que havies d'anar amb les orelles ben obertes
1: i
0: les parpelles desenganxades.
1: Sí, tot fascinat.
0: Clar, ara aquests últims anys que, per exemple, parlem de l'Institut del Teatre, no, doncs molt jovent, moltes noies, no, parlen de si hi ha hagut assetjament, clar, ha canviat, han passat moltíssims anys, però sí que és veritat que quan comences en el món del teatre i a més ets dona i ets jove,
1: sí,
0: suposo que sempre hi ha algú que té ganes d'aprofitar-se'n d'això.
1: Sí.
0: Aquesta qüestió també de lo físic i tal fa que passin coses. No sé si tu ja vivies o veies coses que deies, això ja fa una mica de pudor.
1: Sí, jo anava una mica amb el lliri a la mà, t'he de dir, eh? Perquè, primer, jo tinc la sort de que, com que era lletxeta, a mi no...
0: Bueno.
1: És igual. Jo ja sé el que et dic. O lletxeta o que feia respecte, saps?
0: Feia respecte,
1: sí. Bueno, per la cara més... Sí, no ho sé, el que sigui. A mi no em tiraven moltes floretes, cosa que m'importava... tres pepinos, perquè jo al·lucinava tant de tot el que estava aprenent, i hi havia el Sanchís també, el Miralles, és que tot era nou, tot era... també t'he de dir que amb el temps he pensat que aprendre no vaig aprendre gaire, vaig aprendre coses de
0: la
1: vida
0: a viure,
1: que eren importantíssimes.

0: Aquí una altra cançó preciosa que ens deixa... Té bon gust, la Imma Colomé. Aquesta cançó de la Joni Mitchell, de Both Sides Now. Per la teva banda, nostàlgica, romàntica, com l'hem de llegir, aquesta part?
1: Bueno, jo vaig ser hippie, això sí. Això ho vaig viure, que era... Sí, igual tenia 19 anys i tot això, i descobrir tota aquesta música americana va ser preciós, no? I que va beneficiar a tothom, perquè ens va arribar en massa tot de cançons de això, de que si de Boston, que si no, bueno, a tots aquests llocs, i bueno, els disfrutàvem. I després el caire d'aquesta cançó
0: t'hem d'imaginar mica... el Canet Rock o què?
1: Sí, hi vaig anar, hi sí? vaig anar i tant. I vaig anar i és que quan hi penso, a més portava coses per vendre, que eren com penjolls fet de guix i pintats. Hippie total, eh?
0: Hippie total. Vas viure en comuna també o què?
1: No, perquè els comedians vivien en comuna, però jo uns quants de comedians no hi vivien, perquè jo tenia casa i tenia parella, i llavors dic jo, estic a
0: aquesta
1: casa.
0: Part no.
1: Aquesta part no. Però vaja, quan anàvem de bolos, vivíem en comuna total. Mm. Comuna econòmica, també. Hi havia un que portava la bossa i els altres, si havíem de menjar, havíem d'anar tots junts, saps? Vull dir, comuna total.
0: Em deies alguna cosa d'aquesta lletra que has començat?
1: Sí, que és aquesta part nostàlgica. No sé per què, però tinc una part nostàlgica.
0: Però això vol dir que vas al cinema a veure una pel·li i tu t'hi poses fort a plorar? O que tens aquesta part una mica que vius la vida...
1: Sí, no, tinc algú... No, sí, home, si fa plorar, ploro, Sí, tampoc no sóc molt sentimental, però tinc com... No sé, hi ha una cosa que és així, que un és una mica nostàlgic.
0: Mm-hmm. I d'aquest és nostàlgia, l'Emma Colomé.
1: Això ja és més particular. No, de coses, deu ser, sí.
0: D'històries, potser, sí, de persones...
1: Sí, enyoraments, mancances... però estic molt contenta d'on he arribat. Tinc la sensació que vinc de lluny, però no de lluny, no, de molt lluny, i que ara estic i que he anat arribant a llocs que m'agrada on soc.
0: I que potser ni imaginaves, quan eres molt jove.
1: No, jo n'he fet molts plans, així com hi ha gent que té, que planifica, diu, jo ho faré, no. Jo anava pas a pas, a veure si això continua, i anar-me entregant les coses que em passaven.
0: Anar tirant, anar fent, sí, amb aquesta carrera, que ara ho deies, ho has dit així, no? Els comedians vivien, però és que tu vas començar amb els comedians, sí, i vas fer que el teatre de carrer, sí, que jo crec que no n'havia fet ningú en aquest país, o no d'aquella manera.
1: Sí.
0: Com us va canviar això? I perquè també era amb aquesta idea de ser hippie, la democràcia pel teatre, el teatre arriba al carrer.
1: Sí, home, una experiència, que tenies el contacte de la gent super a prop, els veies riure, els veies primer perquè anàvem a llocs a vegades que no tenien ni idea de què era això, un teatre, o què era un espectacle. No, ens miràvem com si fóssim marcianos, i ens miraven així. El primer bolo que vam fer, bueno, el segon, no, el primer vam anar a Vigo, el segon, que vam anar a Cádiz, que teníem contracte per fer el Non Plus Plis, que era un espectacle, doncs quan vam arribar no ens el van deixar fer a Cádiz, perquè ens van veure vestits de hippie, és a tot, i va dir que no con
0: estos peludos,
1: si no. Estos peludos no faran res. O sigui, fet tot el viatge a Cádiz i no ens deixen actuar, per la qual cosa no vam cobrar, i vam tenir que anar. Vam anar a Madrid i allà no sé què vam fer, però vull dir, ens trobàvem amb aquestes coses. Això que dius, feia el carrer, feia... O sigui, no, hi havia gent que no entenia, no? Què fan aquesta gent ara al carrer? No?
0: Que venen de matinada.
1: Sí, exacte.
0: tot aquest primer teatre, tot i que era molt revolucionari, que estava fent una cosa que canviaria el teatre tal com l'entenem, també estava ple de precarietat, que és una cosa que sempre acompanya acompanya els, sí, els actors i les actrius. Sí.
1: Home, ja,
0: com has viscut tu això, la precarietat a estones?
1: És que els teatres en els pobles estaven fatals, abandonats, però decrèpits, la majoria, eh? Això sí que ho puc dir amb tota tranquil·litat, de vergonya com estaven d'abandonats. Vol dir que no feien ja ni cine, ni teatre, ni res. Ho tenien, no sé què devien. I en canvi ara això s'ha fet un gir, que vas pels pobles i que comença, bueno, que comença, no, que veus que hi han posat amor i hi han posat...
0: Ganes i,
1: sí,
0: i calés, no?
1: I calés.
0: Ara parlaves d'això, de l'estat dels teatres, però també és una feina en el que us baralleu tota l'estona, en aquesta precarietat, estones us criden, estones no us criden. Suposo que has tingut fases de tot.
1: Sí.
0: I
1: aquest,
0: com
1: sí,
0: has viscut aquesta part? Perquè, clar, tu has sigut mare... Sí. Com ha anat tot això?
1: Bueno, aquesta és l'aventura. O sigui, jo si m'he de posar alguna medalla, és aquesta, haver viscut sense saber de què treballaries l'any demà. Que això, o sigui, hem anat sempre a salt de mata. Ara et truquen, ara belluga't a veure si allà et veuen i tal, i a veure si trobes alguna cosa. Ara inventa't alguna cosa, perquè també ens n'hem inventat. I aquesta és la medalla que jo em col·loco. Mm-hmm. O sigui, hem resistit fins ara, que això és fantàstic.
0: I com a mare i actriu, què?
1: És difícil,
0: molt difícil.
1: Molt difícil. És un neguit. Entenc que... Sí, sí.
0: I escoles bressols per actrius de teatre no n'hi ha, eh?
1: No, però... Bueno, és clar, és que la maternitat és complicada. I en el meu cas, doncs, que jo vaig ser mare gran, jo tenia moltes ganes d'estar amb la criatura, no? Perquè és una cosa molt volguda. Però bueno, m'ho vaig prendre bé, vaig dir, doncs no treballaré i ja veurem què farem i a què ens inventarem. Però en aquest ofici passen coses molt rares. Per exemple, vaig estar com 3 anys fent un colabrot, que era Laberint d'ombres, i amb èxit i tot. I quan vam acabar jo vaig pensar, re, ara em contractarà algú. Vaig estar un any que no em va contractar ningú. I dius, com, per què? No sé. O sigui, no tens la vareta màgica per saber com t'anirà després, que és molt incert, és incert.
0: I com duies en aquest sentit? Perquè, clar, m'imagino que en una actriu no la truquen, li baixa l'autoestima...
1: Sí,
0: com has viscut tota aquesta inseguretat?
1: Jo em vaig dir, he d'inventar-me alguna cosa, i vaig començar a inventar un espectacle de carrer que es deia Poesia Peatonal, i anàvem, i vaig trucar a diverses noies parades com jo, i vaig dir, fem poesia al carrer, i vam començar a fer rutes de poesia al carrer sense cobrar res, o sigui, pel gust de dir, tenim un carrer i tenim públic, doncs fem, i mira, o sigui, no decaient.
0: Deies noies aturades com jo, diries que això els passa molt a les actrius i que és que els, sí, passen més fins i tot que els actors?
1: Sí, bueno, més jo crec que els hi passa als nois també, i a les noies. Durant un temps passava molt a les que, cert, si ja eren grandetes ja no les trucaven. Ara hi ha una mica d'estima a la gent que som grans, i això anima molt, perquè el teatre...
0: Estima, has dit?
1: Sí, perquè el teatre expliquem històries de per totes les edats, i hi ha persones grans i persones petites i persones mitjanes, i a vegades, clar, abans s'explicaven un tipus d'històries molt marcades, l'amor, o sigui, era un senyor enamorat de 2 o 3 dones i la problemàtica, no? I això passava també amb els arguments de les històries de teatrals eren
0: del que es queixa una mica la, sí, Vilarassau, no? Sí. Que diu, no hi ha papers per la meva edat, jo començo a desaparèixer, perquè sempre hi ha hagut, doncs, això, sí, o fas de filla o fas de mare, però sí, si no, ja no tens paper, no?
1: Sí, ara que hi ha molt també la cosa de dir, doncs, inventem-ho, creem-ho nosaltres, agafem empenta i posem el motor en marxa.
0: Agafem les regnes, no esperem que ens truquin, sí, no, o que ens treguin que a ballar.
1: Sí, no pots, no pots començar a pensar que hi ha llistes negres i que no et volen i que això és criptonita. Això.
0: Però
1: no.
0: Això ho has pensat alguna vegada o què?
1: Aquest, ho he pensat,
0: llista negra.
1: Sí.
0: Sí?
1: No, no, llista negra aquests no em volen, però jo he seguit endavant. Pues igual, pues jo seguiré, doncs jo tiraré endavant. Sí, a vegades penses, en aquest no li faig gens de gràcia, segur. Perquè, a més, els homes estaven en els llocs de poder, no? De decisió. Mm-hmm. Però he pensat...
0: Abans parlaves de l'enamorament d'alguns directors amb l'actriu,
1: sí,
0: principal.
1: Sí.
0: Llavors, tu has pensat alguna vegada, com que no està enamorat de mi, no m'està donant papers, com que no soc, o no tinc aquesta bellesa que es representa...
1: O
0: que
1: no soc del seu cercle. Que també, ja, ens movem en cercles, amb, saps? Hi ha grupets d'amistat. Mm-hmm. I per això has de ser una mica neutral i estimar tothom.
0: Yeah.
1: I...
0: perquè si no, no et truquen.
1: Sí. Què passa? Que jo t'he de dir que ara és un moment meravellós pel teatre. Hi ha gent boníssima, homes i dones. Dones boníssimes, però superbones, que jo quan les veig penso, no sé què foto aquí, perquè mira, canten, ballen, fan de la vertical.
0: I també directores
1: cap...
0: i dramaturgues.
1: Directores i dramaturgues, és un goig.
0: Però tu trobes que les dones estan escrivint diferent? I escriuen,
1: sí,
0: més per les dones més
1: que...
0: grans?
1: I el que expliquen coses que t'arriben. A vegades els homes a vegades expliquen coses que dius, és que això que m'està explicant, no? I en canvi... són temes que et toquen i que t'agraden i que, escolta, som la meitat de la població, o sigui que a més el públic majoritàriament és de dones, això també.
0: I dones grans,
1: i
0: també,
1: dones
0: que són
1: grans,
0: les que van al teatre,
1: sí, sí,
0: que són les,
1: sí,
0: que fan,
1: sí,
0: gasto,
1: sí,
0: al teatre.
1: Sí.
0: Llavors algú d'escriure per elles,
1: clar,
0: oi?
1: Clar, clar. O sigui que és bo que hi hagi dramaturgues, que n'hi ha, i de molt bones.

0: D'això ens parlava l'Imma Colomer, de try a little push harder, o sigui, tria, sí. O sigui, perdó, empeny una mica més fort, fot-li fort, fot-li candela, sí, sí. Que és una mica el que estava explicant ella. Ara,
1: sí,
0: la,
1: sí.
0: Aquí, try, mare meva, quines traduccions. Escolta, tu pots parlar amb, realment de què vol dir tot això, perquè fins i tot va haver una època que te'n vas anar a Estats Units, a Nova York.
1: Jo, sí,
0: això
1: vaig
0: és
1: tenir
0: molt xulo,
1: sí,
0: eh?
1: És xulo, xulo. És,
0: a l'any 80 i pico, 86. Que m'imagino. Que era l'època, perdona, de la sèrie Fama,
1: sí.
0: Però tu vas veure allà en directe.
1: Sí, sí, sí, sí. No, home, fantàstic, fantàstic. Teníem molta informació de que hi havia escoles molt bones i vaig tenir l'oportunitat de guanyar una beca de l'Institut Hispano-Norteamericano, que era el que pagaven perquè per tenir bases a Espanya donaven diners per la cultura a Amèrica. I mira, ho vaig aprofitar i em vaig presentar i em van triar.
0: I com va fantàstic. Ser això als Estats Units? A finals sí. dels 80.
1: Sí, sí.
0: Que això és una pel·lícula.
1: És
0: una pel·lícula.
1: Sí, jo vaig al·lucinar molt, molt.
0: I on era... vivies? Què feies? Sí. Vas anar sola? És
1: que sí,
0: tinc
1: vaig
0: mil
1: anar
0: preguntes.
1: Sola. Sí, vaig anar sola, però hi havia companys meus que estaven allà. Mm-hmm. No tota l'estona, venien, anaven, que també ja havien fet aquests cursos, ja t'orientaven, i aquesta escola està molt bé, l'HB Studio, ves allà, que després vam anar també de oients a l'Actors Studio. Vaig aprofitar la beca per fer totes les coses que no hagués pensat mai que es podien fer. Vaig fer classes de cant, vaig fer tècnica Alexander, vaig fer dansa, bueno, no parava d'anar a classes.
0: I no et vas plantejar en cap moment quedar-te allà?
1: No.
0: No, havies
1: no,
0: de tornar, eh?
1: Jo t'he de dir, quan feia les classes...
0: Faltava el pantomac,
1: les... no,
0: o què?
1: No, no, quan feia les escenes en anglès, reien per tots cantons, perquè el meu anglès és que el de la pronunciació és té tela, té tela.
0: Molt difícil.
1: Sí, jo hi posava tot el carinyo i l'amor del món, però, bueno, ja... Però estava bé, jo em vaig dir, esforçar-se a fer-ho i conèixer la gent d'allà i veure, agafes molta professionalitat, veus com ho tenen molt ben après, com tota la cosa professional, les eines per saber defensar-te dalt de l'escenari. Mm-hmm. I ara totes aquestes coses també, ja fa temps que han arribat aquí també, i l'Institut del Teatre i altres instituts doncs ho posen en solfa també.
0: Ara estem sentint la Janis Joplin, que és tota ràbia, tota
1: sí,
0: força.
1: Sí, sí.
0: La Imma Colomer també hi ha hagut moments de dir que us rebentaré tots.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: quines coses et fan ràbia? Quines coses et treuen de polleguera?
1: La injustícia, la... a vegades quan lluites i no te'n surts, la injustícia molt i ràbia, no arribar als llocs que vols arribar o la cosa que vols aconseguir no surt, i no sé, les coses, ràbia també com va el món, que fa molta ràbia com va el món, mm-hmm. i que no pots fer gaire cosa més que desitjar que vagi millor, però o col·laborar, no sé, molt petit podem fer, però hi ha tanta... Aquests que manen, que no saben manar i que són tan estúpids, pues, fan molta pena.
0: Fa molta pena i molta ràbia. 10 anys al Teatre Lliure, que vau fundar el Teatre Lliure, sí. Que ara ho diem molt, molt ràpid,
1: sí.
0: però aquesta institució del país, tu estaves sí. allà quan la vau
1: sí.
0: fer.
1: Sí, vaig tenir la sort que el Fabià ens va cridar, els tres que vam deixar Comedians, vam passar, que era el Fermí Reixac, l'Anna Lizaran i jo, i vam passar a formar part de la companyia del Teatre Lliure.
0: Com sí. ho recordes, allò, aquells inicis?
1: Meravellós. O sigui, una cosa
0: sentíeu
1: fascinant.
0: Sentíeu que estàveu començant
1: fent,
0: alguna
1: sí,
0: cosa?
1: Una cosa important, pensava, sosté. És que, clar, el Fabià era un geni.
0: I l'Anna Lizaran també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, home, era fantàstic.
0: Hem de fer un passadís de la fama aquí amb les vostres cares, o que sí. no us tenen prou en compte? O què bueno. en penses? Perquè jo estic pensant, bueno. si el Fabià Puigcerver té una sala, el sí. Teatre Lliure, sí. però com és que no tenim una sala Imma Colomer, una sala Anna Lizaran?
1: Sí, jo no vull que tinguin una sala Imma Colomer, que en busquin una que estigui millor. No sé.
0: Què voldries tu? Un no. carrer, una plaça?
1: No, jo mínim, no vull un carrer ni una plaça, no, no, no. Jo vull... jo vull que el teatre vagi bé, que n'hi hagi, que les dones puguin treballar, que hi hagi autores, que hi hagi, no sé, escenògrafes, que hi hagi músiques, hi ha dones músics fantàstics, totes aquestes dones que canten tan bé i que hi hagi poetes.
0: Tu vols que hi ha oportunitats per les dones, eh?
1: Exacte, això sí que m'agradaria.
0: Vas tenir, tu vas guanyar el Premi Honorífic a Anna Lizaran, sí, amb ella vas tenir, honor, a sí. més, una relació molt especial.
1: Sí, érem amigues, ho puc dir, superamigues. Vull dir, ens coneixíem, vam estar els 3 anys de comediants i els 10 anys del lliure, vull dir, 13 anys, i a més sempre no vam deixar mai de tenir contacte. Jo és que l'admirava, l'estimava, a vegades m'enrabiava, i
0: per
1: què? Pel que sigui.
0: Perquè éreu diferents.
1: Perquè érem diferents, perquè era molt potent, és que realment era potent, era fantàstica. És que a Reyes, encara que no poguessis, tenia duende, diguéssim.
0: Però creus que som prou justos amb totes aquestes figures? Creus que les recordem prou i que té doncs l'estima que es mereix? O a vegades tot passa massa ràpid?
1: Sí, tot passa massa ràpid, això sí. S'ha de trobar la manera de fer-li un homenatge a temps. El temps s'ha... perquè els que estem i que l'hem viscut i que l'hem vist i que l'hem disfrutat, doncs tenim ganes de fer-li un homenatge. Se n'hi han fet, eh? Té una plaça a Barcelona, se li han fet un vídeo, se li ha fet una... té un llibre preciós dedicat a ella, i més coses que tenim ganes de fer, perquè tenia una manera de fer teatre tan especial, tan pròpia, tan original, que vaja, t'enriquia. Treballar amb ella era molt ric, era...
0: M'imagino que tu també, en tota la teva trajectòria, has trobat dones molt especials. Sí. Quina relació teniu, les actrius, també, entre vosaltres? Perquè a vegades, quan dius a ella li donen el paper i a mi no me'l donen, clar, una mica de gelosets, una mica d'envejeta, deu haver-hi alguna vegada, o no? O com
1: jo
0: o al final
1: dir,
0: sou més pinya
1: del que
0: es pensen?
1: Jo t'he de dir que en els temps dels començaments, quan sí. vaig començar, quan vam començar, hi havia com que la professió hi havia menys gent, era molt més mesquinet, saps?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah.
1: Sí, perquè hi havia les dives i hi havia com un despreci d'un nou. I ara no hi ha... Bé, bueno, no sé, i segurament...

0: però intento doncs estar, col·laborar amb el que sigui, però no se'm demana gaire, també t'ho he de dir.
1: Creus que es té en compte, és a dir, la gent més gran o allò que es diu l'experiència?
0: Sí, la millor manera de tenir-ho en compte és treballant. Quan tens llavors companys de treball i que et miren, et poden veure com treballes i llavors hi ha un intercanvi, saps? No pots anar allà fent la lliçó. O sigui, ara mateix amb aquest grup que estic treballant, que som a un col·legi de tanta gent que som, que són fantàstics. Jo aprenc d'ells, dels joves.
1: Em sembla que tu ets molt humil.
0: No,
1: sí.
0: No. Però jo aprenc i ells em diuen, no, això que has fet, que són molt sincers.
1: És que jo vaig anar a Nova York, nois. Sí, vosaltres, què passa?
0: Jo no vaig d'aquest pal, no.
1: Ja sabem que no. Cuando el mundo te dé vuelta. Quina cançó més bonica, Lucía Fumero, sí. Parlant de l'amor.
0: Sí.
1: En aquest programa ens encanta parlar de l'amor, que ho sàpigues.
0: Sí.
1: I ara ha arribat el moment que jo aprofito aquesta cançó per llançar-m'hi.
0: Pues,
1: sí, com ha sigut l'amor? Com t'ha tractat l'amor? Imma Colomé. Ai.
0: Sí, l'amor ha anat fent de les seves. Bé...
1: Ha sigut molt enamoradissa, tu, o què?
0: Sí, bueno, quan era jove, sí. I bueno, no sé com dir-li. He tingut molts nòvios músics.
1: Mm-hmm.
0: Sí.
1: Ui, això, llavors ja t'ha anat fatal, no?
0: uns quants. Sí. I... Bueno, això de l'amor, pues, bueno, vas aprenent, a vegades ha anat bé, a vegades... Però bé.
1: Mm-hmm. Parlaves de
0: nòvios. Però sí, ha sigut... Sí. M'ha agradat, a les èpoques de jove, jo intentava lligar, que m'encantava, anàvem al Celeste, i perquè, clar, si estàs solter i tot això, buscant a veure sempre...
1: Sí, t'agradava lligar, tu.
0: Bueno, m'agradava a veure si podia fer contacte amb algú, no?
1: I lligaves molt, m'imagino, tu.
0: No, molt no creguis. No creguis. Uh-huh. No.
1: Però escolta, venint d'una família catòlica...
0: I això és tremendo.
1: Clar, jo penso, quan fas els primers acostaments amb algú, i bé, tens tota aquella història del pecat, i també m'imagino la història aquesta de l'home per tota la vida, el príncep blau. Clar, això és una enganyifa, amb tot el carinyo que portem totes les dones a l'esquena.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: En quin sentit t'ha fet trontollar? Perquè jo crec que ens ha fet trontollar a moltes i encara fa trontollar les que vindran.
0: Sí, tota l'adolescència, uh-huh. Aquella cosa de l'amor platònic, mal enfocat, i m'agradaria molt que la joventut d'ara, que alguns encara estan també, ara veus joves, nenes joves, que encara estan, que tornen a tenir aquesta cosa del príncep blau i tal, que és una
1: tonteria... Tu què els diries amb aquestes?
0: Que n'aprenguin, que no has de buscar un company que puguis viure, que puguis parlar, que et puguis relacionar, que et faci feliç, que puguis riure, que puguis compartir projectes, i això és... Per mi és això, l'amor. Tot allò d'idealitzar i tot això se'n va anar per la finestra de seguida.
1: I a més això ens porta en molts mals llocs a les dones, moltes vegades.
0: Sí, perquè... home, sí. Fas tries fatals i... Sí, aquest cuento del príncipe azul. Però per sort, mira... Però ara que hi ha tanta informació, veus que les generacions dels joves tornen a caure en això.
1: Tornen aquí, tot i la informació i tot. Escolta, Imma Colomé, estaríem 10.000 hores parlant amb tu, però ara tens el Barquer aquests dies.
0: Ai, sí.
1: Que et fa molta il·lusió.
0: Molta il·lusió, una obra fantàstica.
1: Tu penses en la jubilació i tot això? Re, no? Això
0: jo,
1: és per pobres.
0: Jo estic jubilada.
1: Com que estàs jubilada? Llavors,
0: sí.
1: per què estàs al teatre? A veure, explica'm aquí.
0: Perquè aquesta és la màgia. És la màgia de la jubilació activa, estupenda i mira, és que són professions que no es poden deixar, és que són vocacionals i el que t'agrada. Jo, si fos pintora, ja podria tenir el que sigui.
1: 100 anys.
0: Sí, que aniria pintant.
1: O sigui, que tenim Imma Colomé per estona.
0: Sí, i... sí, si tot va bé, sí. O sigui que...
1: I si no faràs poesia, com has dit, allò que feies, poesia als carrers.
0: Peatonal.
1: Poesia peatonal. Crec que no hi ha res que m'hagi agradat més. Imma Colomé.

0: Moltíssimes gràcies, molta sort amb el Barquer.
1: Sí.
0: A Teatre Lliure, eh?
1: Sí, que és preciosa l'obra, és emocionant, ja t'ho dic.
0: Home, a més, tu quan entres allà dius, escolta, que jo les rajoles d'aquí les conec des del dia 1, eh? Això no pot dir tothom.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Merci.
1: A tu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. La capital espanyola està totalment coberta pel fum i algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna d'aquests focs arriben fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. Les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses. El govern espanyol li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa amb els serveis d'extinció madrilenys.
3: Hemos pedido activación al incendio de Almoedox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas. Nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo. Estamos en conflicto, pero no estamos realizando huelga.
2: El foc s'apropa per diferents fronts a urbanitzacions i fins i tot algunes zones urbanes. Més notícies, Joan Trias.
4: I a França, encara amb incendis, el president Emmanuel Macron acaba de demanar l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea, que li permetrà rebre reforços aeris europeus per lluitar contra els focs que afecten el país. Segons ha explicat Macron en una piulada a la xarxa X, França podrà comptar ben aviat amb el suport d'avions de Croàcia, Portugal, Txèquia i Eslovàquia. I és que França viu una onada d'incendis que està portant al límit els equips d'extinció. Més de 800 bombers continuen treballant en el foc que va començar dimecres a Arcachon, al departament de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones. Un altre incendi a les Landes ja ha fet evacuar més de 5.000 persones, segons la prefectura provincial.
2: El Congrés dels Diputats ha aprovat la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat del PP i Vox i han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari.
4: El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques